0: però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera.
1: El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 450.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes com sequera o pluges intenses. Unió de Pagesos convoca una tracturada pel pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Ho fa per reclamar als governs català i espanyol ajudes per fer front a la crisi del sector que s'ha accentuat amb la pujada de preu dels carburants.
0: Denuncien pèrdues de fins al 30% i consideren insuficient la pròrroga de les ajudes al gasoil agrícola anunciada pel govern espanyol. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots, perquè aquestes mesures que reclamem doncs, poden ser molt efectives i una solució de veritat real per tota la pagesia de Catalunya.
0: La tracturada passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
1: A esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Caroline, Serra Jordi i Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, Lovaina 0, Roma 0.
0: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 al Lima Horta de Barcelona.
1: El Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'alip pivot Tosen Ebuman.
0: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I a la primera divisió de futbol, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat el genoll i haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.
4: La solució amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
4: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
6: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
4: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
7: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
4: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
3: La solució, passa-ho.
9: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
10: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
11: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
9: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
11: És una promo ni res, Roger.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
12: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
4: Podríem tenir son.
13: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
14: Mare, literalment.
4: Tinc poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
13: Oh, jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
4: O quedar-nos al llit una mica més.
14: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
13: Quina ràbia.
4: Però per alguna cosa som els matiners.
14: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
13: A mi això també m'ha passat.
4: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlle!

0: La Renaixença. La xinxeta...
1: La van inventar els xinesos.
0: No, què dius? Què
1: dius? Amb aquest nom? Xinxeta, xinxa...
0: No, no té res a veure. No la van inventar els xinesos.
2: Però la va inventar un català.
0: No, tampoc, tampoc. És un invent de finals del segle XIX.
2: Només?
0: Sí, sí, sí, quan hi ha una mica de... Bueno, tot el que és l'expansió de les oficines administratives, llavors és quan fa falta enganxar els papers en panells de suro, sabeu?
3: Home, és que de poc et serveix una xinxeta si no tens un panell de suro.
0: No, no, pots fer acupuntura barata.
1: Clar, què dius, Benet? Calla boig, què dius, home? Que moriries de sagnat.
0: Bueno, ja
1: que no ho diguis, això. Que és com un colador amb tots els forats.
0: Era una exageració.
1: No, però no ho diguis.
4: No, tranquil, Fela.
2: Estàs
4: molt nerviós.
1: Els nanos els diu, escolteu aquest programa, que aprendreu coses, i va, i el narrador, aquest presentador, comença a dir, foteu-vos a xinxetes pel tot el cos i de sangreus i moriu-vos.
0: Jo no he dit això, què dius?
1: Que els nens... Hòstia, és que de veritat, Peyu,
0: eh? Jo no he dit res de tot això.
1: Que et cardin fora, eh? Si has d'anar dient cada programa, bestiesa, així, en sèrio,
2: eh? Què li passa?
1: Com pot fer amb xinxetes?
0: No. Però és que jo no ho he dit.
2: Sí, quasi, però jo ho reconeixo.
0: Bueno, nois, és igual.
1: Arribant a casa tots els nens clavats de xinxetes al front.
4: La veritat és que té raó. Ara veig que té raó el Fel, Sí. He canviat de bàndol.
0: Us n'han fet mai d'acupuntura? De la normal, parlo.
4: No, amb xinxetes no. De la normal potser sí. Amb xinxetes que quedi clar que no.
0: No, és que no...
3: Hi ha una cosa pitjor que l'acupuntura, que és la punció seca aquella.
0: Hòstia, calla, calla.
3: I agafa l'agulla i fa... Jo ho he trobat sempre... Quan ja ha passat el nervi.
0: Una mica tot estranyot. Vull dir que allò que... La que et claven a les orelles, sobretot, fiquen aquelles agulletes aquí a les orelles, jo penso, per més connectat que estigui al cos, o sigui, si fa mal al peu,
4: que sóc, que sí,
0: no és millor clavar l'agulla al peu?
4: No, perquè llavors et faria mal l'orella.
0: Sí?
4: Ho entens o no?
0: Pot ser, pot ser.
4: És simètric, això.
2: Connectat, connectat.
4: Com una autopista.
0: Costa una mica d'allò que toquen l'òvul aquí de l'orella i et diuen, aquí tens el fetge, vols dir?
1: No? Així que és petit.
0: No sé, sí. No sé.
1: Petit, bueno, el fetge.
0: Sembla que la xinxeta l'inventa un rellotger alemany, el 1886. Es veu que estava un dia treballant al seu taller, va fotre una ràfaga de vent i li va fer volar tots els papers.
2: Home, és que Alemanya fot un vent molt malparit, sí. Peyu. Sobretot quan bufa un vent així, un vent de la dreta.
4: No, és que quan ve el vent de la dreta a Alemanya, si ets jueu...
2: Sí, o, ja o gitano.
4: O gitano.
2: O gai com tu.
4: O gai com jo. Sí. O negre. Sí. O, bueno, en general no ets ari.
2: Ari.
4: Ah, ja pots fer les maletes.
0: Sí, sí, sí, amb el vent es veu que li van volar els papers i llavors amb un tros de filferro i una fusta va crear improvisadament la primera xinxeta de la història.
4: Així de casualitat, pràcticament,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, després va començar a fabricar-ne, però de seguida es va vendre la patent a un empresari. El rellotger, pobre home, doncs va morir pobre i l'empresari doncs va fer-se més milionari del que ja era prèviament.
1: Això sempre va així, eh? Us heu fixat, eh? El que inventa una cosa, aquell, dius, doncs fa el caler al dels costats.
0: Sí, és veritat,
1: això. Mai el del mig no ho ha inventat.
0: No passa només amb els inventors, eh? És una norma general. Jo sempre el que es fa milionari a casa sempre ha sigut l'altre, diguéssim.
1: Sí, és veritat.
0: Treballant és complicat fer-se milionari, no sé que facis informes per a algun polític com això de les filles del Zapatero, diguéssim.
3: Què vols dir? Bueno,
0: que després es fa milionari l'altre, però tu també després.
4: Però tu també, Sí. Va, han acabat bé les filles del Zapatero, perquè hi havia una època quan eren més jovenetes que no apuntaven gaire maneres.
0: Sí, senyor.
4: Aquelles noies les veies i deies, no aneu bé.
0: Eren gòtiques.
3: Eren gòtiques.
2: Cuideu-vos de casa vostra.
0: Sí.
3: Exacte.
0: Ah, no,
4: encara,
3: sí.
4: Que no li va sortir, encara que no li va sortir romàniques,
0: Però és que hi ha els informes a vegades.
4: Mira, una brometa.
2: Sí. Escolta,
4: no, ara tampoc li donarem més important.
2: No.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera... Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un usonenc que ha sabut convertir la sensibilitat, la poesia i la música en una manera única d'explicar el món que l'envolta. Amb un univers creatiu honest i profund, ha connectat amb un públic que busca emocions autèntiques.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Guillem Ramisa! Passaves de llarg, no em saludaves, Guillem, escolta.
2: És la pressió del directe.
0: La pressió del directe, eh? Què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui he fet un cafè sol i un entrepà de bull.
0: De bull?
2: No és l'habitual, però m'he trobat amb això avui.
0: Vull dir... Bull blanc?
2: Bull blanc.
0: Sí.
3: Sempre agrada... Pan tomàquet?
0: Millor el bull blanc que el bull negre,
2: sí.
0: Estem d'acord.
2: Pan tomàquet, però... d'aquell que ja veus que no... Hòstia, que està fet amb molta pressa.
3: Ah, que ho has fet en un bar.
2: Sí, sí, exactament.
0: Ah, hòstia, els bars hi ha prou de sucar el tomàquet.
4: Pinzell no, eh?
0: Pinzell, eh? No costa tant, eh?
3: No, nada, tu.
0: Suquem-ho bé, sisplau. Bueno, Guillem, ets de Roda de Ter, tu?
2: Exactament.
0: Què passa a Roda de Ter, que hi ha tanta proliferació de músics?
2: No sé què dir-te. Potser és Can Puigneró, no sé, alguna cosa de les gavines que volten per allà.
5: Què és Can Puigneró?
0: Una fàbrica.
3: Fàbrica de què?
0: Les naus.
2: Era una fàbrica tèxtil que fa segles que està tancada, vull dir.
0: Sí, va entrar en alguna polèmica, també, de contaminació de rius i coses, però...
3: No té res a veure amb el conseller Puigneró? Vull pensar que no.
0: No.
3: No, en principi.
0: No, jo també vull pensar que no, però vaja, no ho sé.
3: Sí, digues.
0: Tens algun lloc preferit de Roda? Encara hi vas, habitualment?
2: Sí, m'agrada molt el Camí dels Pous, per exemple.
0: El Camí dels Pous, eh?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Sabries dir-me quina és la teva cançó més escoltada a Spotify? Ho tens controlat, això?
2: Sí, és Ànima de Corall. Sí.
0: Ànima de Corall, que és una cançó que veu fer amb en Josep Montero, que també és de Roda de Ter.
2: Exactament.
0: En Josep Montero d'Oques Grasses. Però avui et vull presentar una mica amb l'última cançó que vas publicar, que es diu Lliure i Bohemi. Vagi.

0: Lliure i bohemi. És autobiogràfic, això? Ets així?
1: Sí. O sigui, aquesta és la visió que tenia el meu jo de 10 anys, com em volia aquell nen que fos. I bueno, quan escrivia la cançó pensava, bueno, tampoc estava tan equivocat. Perquè al final queda molt infantil dit d'aquesta manera, però he tingut una vida així una mica...
0: Bohèmia.
1: Que va per fora del carril, diguéssim.
0: Sí. En quin sentit?
1: Sobretot laboral. I també de relacions.
0: Vas una mica a la teva, una mica cap aquí,
1: no
0: cap allà...
1: No ha sigut volent, eh? M'hi he trobat, eh? He anat trobant l'esclat.
0: Però perquè ens entenguem, no portes una vida de parella estable, cap de setmana, Platja d'Aro, tornar, això no ho fas?
1: No. No.
2: Platja d'Aro no hi vas, eh?
3: Bueno, és que...
2: Fas bé, perquè està a tope.
3: Sí.
2: Està a tope.
0: Perquè un artista així com, no?, pot anar... O sigui, hi ha artistes que responguin a aquest estereotip de... una parella heterosexual que al cap de setmana van a Platja d'Aro.
2: Quimi Portet.
0: No va a Platja d'Aro, Quimi Portet.
2: Podria anar-hi.
0: No.
2: No, eh?
0: No, home, no.
2: No. El dels Búhos?
0: No, a Platja d'Aro.
2: No. Platja d'Aro.
0: No ho sé.
2: El Diango.
0: El Diango sí, mira. El Diango em quadra més, el Diango. Creus que ets més músic o més poeta, Guillem? Perquè tu has escrit poesia, escrius poesia encara...
1: Jo ho visc com si fos la mateixa
0: cosa. És el mateix,
1: eh? Ho barrejo. Sí, al final és expressar-te. I amb la música hi ha les paraules també i ho visc amb molta consonància. A mi, si em preguntes què m'emociona més, doncs et diré la música.
0: Sí.
1: Però, no ho sé, faig les dues coses...
0: També deu ser amb el que s'hi guanyen més cèntims.
1: Sí, potser sí.
0: Més que amb la poesia, diguéssim.
1: Sí, però això és curiós, això que estàs dient, eh? Perquè a vegades fas més diners venent un llibre de poesia que no pas... Tot i que se'n venguin pocs, eh? Però... Sí.
0: Sí que es guanya poc amb la música, escolta.
3: Sí.
1: No, però és curiós que la gent comprar un llibre és com que li fa més il·lusió. Ara els discos ja...
0: Clar, com que ja físicament no existeixen...
4: Sí que existeixen.
0: Sí. Però vull dir que poc.
5: Una relíquia.
4: Es torna a portar.
2: El tocadiscos.
5: El vinil, sí.
2: Sí.
4: Es torna a portar, que sí, senyors músics mestres.
3: Ara l'altre dia vaig sentir que el CD es revaloritzava.
5: Què dius?
0: Sí, sí. Ara el CD toca?
3: Curetes del CD.
6: Estic esperant el caset. Quan torni el caset, sí que
0: farà. Mare, Déu senyor. Déu senyor.
5: Sí, jo em vendré els meus, que en tinc un munt.
0: Mira. Escolta'm, el teu últim llibre, es podria dir que l'últim llibre de poesia i el teu últim CD van una mica sobre l'agraïment a la vida?
1: Sí. Ha anat així. Va ser un any d'orillo, perquè el meu pare es va posar malalt i va ser com un any de dol. I és curiós com tot va agafar aquest camí. Sí. O sigui, em va fer com la reflexió de dir, hòstia, estem vius i pot ser que no ho estiguem d'aquí un temps, saps?
0: Perquè en el teu terreny personal, ara que deies això del teu pare, ets dels que projectes les emocions una mica cap a fora, en públic, diguéssim, o també escrius poesia per la gent que estimes, per exemple, els hi escrius cançons o poemes?
1: Hi han com dos nivells. Jo crec que els meus pares sabien més de les meves emocions per les cançons i els poemes que no pas per parlar amb mi.
4: Sou tancats a casa?
0: És a Osona, en general.
1: Sí, jo diria que és aquesta generació, en general, no? Però sí que hi ha gent propera que sí, que directament li faig una cançó i per mi és importantíssim que la faci dirigida a algú.
0: Ho has fet servir mai per lligar, suposo que sí. Un poema, una cançó amb una noia que t'agrada.
4: Digues que no.
2: Evidentment que sí.
1: Jo a ningú li recomanaria que fes un poema per lligar.
0: No, perquè fa una mica de psicòpata.
1: Totalment, o sigui, crees l'efecte contrari.
0: Ho dius per experiència, entenc.
1: Bueno. Algun cop allò que t'envalentones, veus que no.
2: No, però una vegada hi ha amor...
0: Sí.
2: Sí que és maco dedicar-lo.
1: Ah, llavors sí.
2: Allò queda per sempre.
0: On et va començar a interessar la poesia, recordes? A l'escola eres dels que guanyava els Jocs Florals, ja...
1: Això és curiós, perquè jo al principi no m'interessava gens en l'adolescència, però jo hi vaig connectar per la banda de la música. De cop em vaig agafar molt amb el món del hip-hop i el...
0: Hip-hop, eh?
1: Sí, em fixava moltíssim en les lletres, m'atreia moltíssim, però... Des de la banda que deies tu de l'escola, les classes de català... És que allò semblava que no anava amb mi per cap banda.
0: És que tu tenies un grup de música que fèieu rap.
2: Què dius, ara?
1: Exactament. Sí.
2: Va fotir el rap, tu?
0: Va començar fent rap, el Guillem Remisa.
6: Des de Roda de Ter, eh? Si tens rap, des de Roda.
2: Cap ànim d'ofendre, no em fas gens de pinta.
0: Es diuen víctimes de la monotonia.
2: Som era en castellà, tu.
0: El grup de rap del Guillem Remisa i tenia cançons com Volveré a nacer mañana.
7: No.
0: Oh! Escolta, escolta.
8: Lágrimas de oro, hay cemento en mis ventanas. Solo quiero mirar la telaraña de la esquina de mi cárcel. Tengo la mirada de un cadáver y en este rincón tan frío vi morir a mi esperanza mientras otros disfrutaban. Escolta. Yo sangraba todo.
2: Bon accent, per ser de Roda de Ter.
1: Sí. No, no, hòstia, no m'esperava aquest cop baix,
3: Pell de gallina.
1: Serà molt remuntar, això. Sí, en una altra vida va passar això.
0: Va passar en una altra vida, en un univers paral·lel. Bueno, escolta, per tot es comença.
1: Bueno, sona bé. Vaig aprendre molt a escriure i a rimar, sobretot.
0: Clar, clar, clar.
3: Jo al meu estudi hi tinc un adhesiu que era el logo de Víctimes de la Monotonia.
0: Què dius ara?
3: Era un executiu amb un maletí i una pistola disparant-se al cap.
1: Aquella època em capficava molt, això de la vida avorrida i rutinària. I sí. Semblava, em feia un pànic terrible que pogués acabar així.
0: Quina edat tenies, aquí?
1: 16, 17, 16 anys, 18,
0: per any. Déu-n'hi-do,
1: Per aquesta època.
0: Bueno, un tio inquiet, hi ha un adolescent inquiet, amb ganes de fer coses. Després, el 2009, vas formar una banda que es deia Guillem Remisa. M'agrada molt aquest títol de banda, que és Guillem Remisa i el teu pare.
1: Exactament.
2: Ai, el meu pare.
0: Sí, el pare de qui?
2: El pare de qui?
1: El del qui ho digui. Sí, sí, jo tenia una mica de... em molestava el tema aquest de com us dieu.
0: Yeah.
1: I jo vaig crear això com a protecció.
0: Yeah. Perquè com us dieu? Guillem Remisa i el teu pare.
9: Això és fabulós, és meravellós.
0: És un bon nom de banda. Sí, sí.
4: No ho sé, tens un rebel a dintre teu, però no...
0: Sí.
4: El mires, el mires i no.
0: Té aquest posat com de...
4: De nens, és de nens.
0: Sí, de bon nen.
4: Ets de nens, tu.
0: Com de gendre de Marta Pascal, una mica.
2: Com de fuster d'un poble de Suècia.
0: Sí, tio bonachón. Però després, mira, un logo d'un tio disparant-se al cap.
2: Sí, rapejant en castellà.
0: Sí. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, clar, si no, no apretaria el botó.
0: Endavant,
2: vinga. Guillem, ara t'interpel·lo de poeta a poeta. No sé si saps que sóc un aficionat a la...
1: No, tinc claríssim.
2: Sí, no?
1: Sí.
2: Bueno, tinc alguna coseta publicadeta.
0: Sí?
2: Al Google Drive.
0: Què dius? Ah, sí.
2: Mira, Guillem, tinc un poema a mitges. Fa temps que hi estic treballant i voldria demanar-te, tu que també ets poeta, doncs que m'ajudis a acabar-lo.
0: Treu-el també.
2: Em falta... Collons, que sóc poeta!
0: Val.
2: Em falta només el final.
1: Aviam,
2: jo te'l recito i a veure tu quin final li trobes,
0: Déu meu.
2: Diu així, diu... Té un no sé què que m'encisa i a la que et descuides i no avisa. Deu ser la lletra concisa? O com li queda la camisa? La seva bohèmia insubmisa? Tan segur com que la meva gata és grisa i que la meva mare es diu Lluïsa, jo sóc molt fan del... I aquí em falta el final del poema.
5: No tinc claríssim.
2: Saps? La meva mare es diu Lluïsa, de veritat.
1: Sí.
2: La meva gata és grisa. Tot lliga. Llavors, però jo hauria de ser fan d'algú que rimés.
0: Però ens encisa.
2: El Jaume Sisa, clar.
0: Ah, no et sortia.
2: Ai. Merda, mira, ja ho vaig... Okay,
1: molt millor.
2: Estava pensat perquè diguessis, hòstia...
1: Ja, és que m'ha fet vergonya.
2: Ets molt
0: ets una mica vergonyós de tu mateix,
2: sí,
0: no? Et costa autovendre't, diguéssim?
1: Sóc molt dolent, sí, amb això.
5: Doncs no
2: anem
5: bé, així.
2: No.
0: Has de mirar més vídeos d'aquests de quillos amb tatuatges d'Instagram.
1: Ja. Aquest tema de l'autoestima, i l'autosabotatge i tot això.
0: Fes un poema d'aquesta gent, que és maco, això.
2: Ara.
1: Està molt bé. No sé, hi hauria d'haver una assignatura sobre aquest tema a l'escola i tots aniríem molt millor,
0: Sí.
2: Com li diries a l'assignatura? Com li diries?
0: Com ser un quillo?
1: No.
5: Criptobro.
1: Criptobro. Bueno, doncs... Pues... No ho sé. Jo sí, vaig molt perdut amb tot aquest tema. Sí.
0: Escolta, aquest 2026 amb el Jordi Torrents heu creat l'EP Tot va sol, on combineu poesia amb música electrònica. Fas de tot, Un exemple és Només ets un trosset de tu, i sona així.
10: Estàs fent tot de coses i no ho saps. Ara mateix

0: sàpigues, els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol.
1: Que és una manera d'intentar acostar la poesia als joves, això, no?
0: Sense haver-ho decidit.
2: Això va venir de part d'en Jordi Torrents, amb aquest seu projecte que es diu Eva, i m'ho va proposar ell. Ell fa música electrònica i tenia ganes com de posar-hi veu d'alguna manera, posar-hi paraules, i em va dir aviam si jo hi podia posar alguns poemes meus. I va ser un experiment molt divertit. Per mi molt diferent, també. Gravar d'aquesta manera, mirar... És com rapejar, però diferent.
1: Sí. Escolta, tinc entès que tens vincles amb Corea.
2: Amb Corea del Sud, sí.
3: Corea?
4: Ah, del Sud, però del Sud.
1: Sí, la bona. Bueno.
4: La bona.
1: L'altra.
4: La bona per tu.
1: Sí, no, ja.
3: Em sembla que a Corea mengen gossos, eh?
1: Sí?
5: També.
1: Mira, però no és la del Kim Jong-un.
3: No.
1: Aquesta és la del nord, és l'altra.
5: És l'altra.
1: Que no sé ni qui governa, perquè tothom s'ha quedat amb el Kim Jong-un. Qui governa Corea del Sud?
4: La dels
6: Estats Units.
4: Els altres.
1: Els altres.
6: Sí, la del sud està governada per...
4: Sí, de facto.
3: Què fas a Corea?
1: Què fas a Corea, exacte.
2: No, ara res. En el seu moment, jo hi tinc un amic allà que ens vam conèixer, i en Kiu.
1: Kiu.
2: Kiu. I ell és director de cine i jo li vaig fer una banda...
1: Perdó, però com coneixes un tio que es diu Kiu de Corea del Sud?
2: Clar. En un viatge, justament el vaig conèixer a Finlàndia, no tenia res a veure.
4: Ah, Finlàndia.
2: Vam coincidir en el mateix hostel i...
1: Sí. Vam anar xerrant i tal, hola, Kiu, què tal? Jo bé, i tu, mira, jo, Guillem.
2: Què tal? I sí, sí. I ell estava començant a fer una pel·li i després em va proposar de fer la banda sonora.
1: Llavors has fet la banda sonora d'una pel·lícula coreana?
2: Sí.
1: És gros, això, eh?
3: Colló.
1: Ah.
4: Es pot veure la pel·lícula aquesta?
2: Es va poder... Ara crec que no està a cap plataforma. Vaja. Aquí es va passar al Festival de Cinema Oriental, no sé, en algunes ocasions, però no està massa distribuïda.
4: Ja ho buscarem.
1: Escolta, el 2012 vas fer unes declaracions on estaves força enfadat amb el sistema musical del país. Deies que tenir enxufe i caure en gràcia és molt més important que la qualitat de la música. No sé si ho segueixes pensant, això, o estàs ja en una altra etapa on has decidit ignorar-ho tot, passar una mica del panorama...
4: O has trobat algun enxufe.
1: O has trobat algun enxufe, sí.
2: Jo crec que és segueix sent així, però m'he adonat que... o sigui, perquè t'obrin les portes la gent que té les claus, ells han de veure't algun talent, també.
1: Yeah.
2: Al final, sí, hi ha aquesta roda, però he fet com una lectura una mica més de... Bueno, tampoc és tan atzerós. Ells hi veuen alguna cosa amb la gent que promocionen.
1: Sí.
2: No ho sé, és igual. Algú... Però sí, és bastant així.
1: És bastant així.
3: Si els hi pots fer guanyar calés amb ells, t'obriran la porta.
1: Normalment va així.
3: Si no, no.
4: Això és una mica així, eh?
1: Sí.
2: O sigui, el que a mi em molesta és que hi hagi algú que t'ha d'obrir la porta.
1: Ja. Yeah.
3: Tu guardaries la porta a terra.
2: I sobretot que tingui tant pes el carisma, en general. Quan... O sigui, ja m'està bé que en el món de la comunicació d'allò, el carisma, la comunicació... Com t'expresses, sigui el principal, però en el món de l'art... Bueno, hi hauria d'haver una mica més de sensibilitat, penso.
3: Està bé, això.
1: Sí.
3: Oh, per això en Joel fa comunicació i no fa art.
1: Exacte.
4: Va, jo és que sóc el contrari, jo vinc del carisma.
1: Ell és el carisma.
4: A mi em treus el carisma i... bueno,
3: és un tronc. És un tronc.
2: Jo crec que en Joel és bastant artista, eh?
4: Ah, sí? Tot tu, calla.
2: Més del que ell voldria, crec.
4: No.
1: Escolta, sempre t'has dedicat a coses vinculades a la música o t'has mogut per altres terrenys, també?
2: M'he mogut per altres terrenys. Faig coses de tècnic de so. Jo, de fet, vaig estudiar disseny gràfic.
1: Ah, sí?
2: Sí. M'ha servit per diverses coses.
1: Has exercit o no, però?
2: En una època, sí. Vaig estar en alguns estudis.
1: Vas fer el logo aquell del tio disparant-se al cap amb una maleta.
2: Logo. Vaig estar al Bon Preu, també, fent etiquetes.
3: Ah, mira!
4: Mira que bé!
2: Sí. He fet una mica de tot.
1: Molt bé. Guillem Remisa, un dia ens vam trobar al tren, te'n recordes o no?
2: Me'n recordo.
1: Vam baixar junts a Barcelona amb tren.
3: Ah, mira.
1: Sí.
2: Donaves cap a una entrevista.
1: Ah, sí? De què?
2: No sé, t'havien de fer una entrevista en alguna ràdio.
1: Ja.
4: Vau parlar durant tot el viatge?
1: Sí, vam xerrar.
2: Vam parlar bastant.
4: No va caure la conversa encara.
1: No em demanis exactament, però vam seure cara a cara i vam estar xerrant. Però no hem coincidit gaire més per aquí a Osona. Vull dir que...
2: No.
1: Perquè tu ets de l'Esquirol, bueno, estàs vivint allà a l'Esquirol, ara. Que
2: ara estic allà, sí.
1: Queda més lluny,
2: Sí. Bueno, tampoc estàs en un lloc molt... vull dir, també estàs en un lloc
3: no,
2: prou
3: distant.
2: Distant de la...
1: Jo estic a Muntanyola.
3: Sí, viu al centre del món, sí. Saps?
1: Escolta, he estat mirant el teu Instagram i he vist que fa unes setmanes que vas anar a fer un concert a San Francisco en una trobada de catalans. Allò, hi vas anar expressament? Estaves allà? Te trobes uns catalans que et diuen anem a fer un concert?
2: M'ho vaig fer venir bé, perquè jo hi havia d'anar perquè hi viu el meu germà.
1: El teu germà viu a San Francisco?
4: Sí.
1: Sou una família ben curiosa, també.
4: Sí, el Remisa.
2: Està allà i llavors hi havíem d'anar i ja hi havia anat algun altre cop. I vaig pensar, va, aquest cop aprofitaràs i també hi tocaràs. I, hòstia, va ser molt guai. Em va agradar molt.
1: Molts de catalans?
2: Bueno, són pocs, eh? Clar. Allà de catalans, sí, sí, no sé.
3: 12?
1: Com aquí, més
2: 30,
1: o menys.
2: 30, per dir alguna
3: cosa. 30, com aquí, 30 catalans.
5: Jo en conec una. Un parell.
1: A San Francisco,
2: O sigui, no sé quants n'hi han, si els encís a buscar porta per porta, però a les trobades... Bueno, no sé.
1: També he trobat en el teu Instagram he trobat un vídeo que m'ha fet molta gràcia, que és bàsicament la contrapromoció. De fet, tu mateix ho dius a la descripció del vídeo. Diu, un vídeo sense cap objectiu promocional i llavors et dediques a filosofar. És aquest vídeo, mira.
7: Els humans construïm coses així amb ferros. Aconseguim arribar a la lletjor profunda, saps? No, la natura no hi arriba quasi mai a la lletjor profunda, però els humans ho fem molt ràpid. Hòstia, no t'he fet tan dolent. Un dia s'hauria de parlar en calma del tema del cafè. Hi ha gent que, no sé si és que pilla l'aigua bruta o el cubell i la va servint.
1: N'ets de penjar contingut a Instagram? T'agrada? Com ho vius, això de les xarxes?
2: M'agradaria saber-ne més.
1: Escolta, això estava molt bé.
2: Sí?
4: Bueno, home,
2: gràcies. Mira,
4: depèn,
2: en el seu moment...
4: depèn de quin sigui l'objectiu del vídeo.
1: Ja. Ja. Sí, és veritat que com a vídeo promocional és just.
2: No.
1: És just.
2: Sí, no, jo no vaig guanyar gaires seguidors.
3: Ja. Però el de la lletjó està ben
1: pensat. Està ben pensat.
2: Però és veritat, això, eh? Avui estava tornant de Olot.
1: Sí.
2: Hòstia, uns paisatges, una cosa increïble. De cop et fots a dintre el túnel i hi ha... O sigui, tot el que toquem els humans
1: és que, bueno,
2: baixa de nivell,
3: túnel,
2: però a una velocitat...
1: Hi ha un tema del túnel de Barcons que s'hauria d'arreglar, que és que hi ha uns símbols triangulars que reflexen a la paret blanca, i a la paret blanca el llum combina d'una manera molt lletja que forma fa la bandera d'Espanya. Us ho prometo. Quan passeu per Bracons, fixeu-vos-hi, hi ha uns llums triangulars d'advertència, llavors el reflex a la paret queden... les franges vermella i groga, com la bandera d'Espanya, fa molt de mal efecte, sobretot entrant a Olot, que és una zona que dius, hòstia, aquí no m'hi trobaré... Doncs sí.
4: No.
1: Doncs sí, sí, sí. Què tens en ment ara mateix, Guillem? Què remenes?
2: He estat fent aquests concerts i ara faré una mica de peron per intentar gravar un disc nou.
1: Gravaràs disc nou?
2: És el que m'agradaria, sí. De
1: fet. Que es publicarà, més o menys...
2: Bueno, l'any que ve.
1: 2027.
2: Més... Sí.
1: 2027.
2: És el que m'agradaria.
1: Doncs, escolta, n'estarem pendents.
3: I tant.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Mentrestant, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
1: La paraula d'avui és ratxillera. Ratxillera.
2: Ratxillera.
1: Ratxillera. Ah, ratxillera, expressió que s'utilitza sobretot a la Catalunya central per fer referència a la bona sort continuada, la ratxa.
3: Vam anar al bingo i vam tenir una bona ratxillera, eh? Ens vam fotre fora per guanyar masses premis.
1: Bé, ratxillera, conjunt de pèls llargs que guarneix el coll d'alguns animals.
10: Tinc una mica andalús que té un cavall. Li pinta les peülles amb els colors de la bandera d'Espanya i li fot trenes a la ratxillera.
1: O C, ratxillera, sinònim d'escletxa, obertura entre dues peces que no ajusten bé, que no tanquen.
11: Per la Covid, que no podíem estar amb altra gent. Jo anava al pis de la meva mare, li passava pernil dolç i formatge per la ratxillera de la porta.
1: A, B o C.
2: Hosti, vaig perdut, eh? Jo diria la C.
1: La C, eh? L'escletxa de la porta, la ratxillera de la porta. Correcte! Guillem Remisa, un plaer tenir-te assegut aquí a l'Escó de la Renaixença. No marxaràs, però, sense abans interpretar-nos una cançó amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gluck. M'ha fet un gluck com de... Gluck. Laia Gluck, Arnau Tordera, Guillem Remisa interpreten Un forat al mig del pit.

0: Jo crec que ets tu, jo crec que ets tu. Jo crec que ets tu. Jo crec que ets tu.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Pel que costa el programa, trobo que fa prou riure.
2: Abans de l'aparició dels ordinadors, la xinxeta era imprescindible en moltes oficines i, sobretot, empreses de transport i logística.
3: Clar. Sí, i per resoldre assassinats.
2: Sí, també, senyor. Ah.
4: La policia en fa servir moltes.
3: Es veu molt a les pel·lícules. Sí. Tenen un suro a la paret amb un mapa o així i sí. Claven allà on hi ha les víctimes.
4: Sí, senyor.
5: I fils vermells. Sí, un fil vermell.
3: Sí, i fotos.
5: D'una xinxeta a l'altra, sí. I van posant el fil vermell, que, hòstia, sembla com una peça de macramé.
4: Sí.
5: Jo, allà al passadís de casa, ara n'hi estic fent una, a la meva dona.
4: Fotos de la família,
5: sí.
4: I fils vermells.
5: Fils vermells. I...
4: Ui,
3: a la teva oficina hi ha un mapa amb xinxetes on t'has actuat.
5: Però no hi ha fil vermell.
4: No.
2: Doncs aquesta imatge tan típica de les pel·lícules, d'això, les policíques i també les de la Segona Guerra Mundial, recordeu?
4: També.
2: Doncs això és que és una escena ben real, no? Els centres d'operacions feien servir moltes xinxetes i fils per marcar els moviments de les tropes sobre el mapa.
4: Això a la guerra, eh? A la Primera Guerra Mundial i a la Segona Guerra Mundial.
2: Se'n gastaven tantes, però tantes, que alguns fabricants van rebre contractes governamentals per produir-ne així en massa.
4: Mm-hmm. És que això no hi penses, eh, quan vas a la guerra.
3: No.
4: Què ens farà falta? Ningú cau
2: en la xinxeta.
3: És l'últim que penses.
4: Per això vam perdre la guerra. Aquí segur que vam perdre la guerra perquè no teníem xinxetes.
5: Ni avions nazis no teníem, saps?
2: Tampoc.
4: També ajuden, eh? Perquè
6: els de la lleva de biberó portaven de tot menys xinxetes.
4: Il·lusió, portaven il·lusió.
6: Molta il·lusió. Ui, se'ls veia amb una cara d'il·lusió.
2: Doncs això, que sí. No tens coses de veritat, no guanyes guerres, per molta xinxeta que tinguis.
4: Exacte. Anem a disseccionar la xinxeta, Joel. Va.
6: Bueno, a veure, no tan ràpid, perquè hi ha molt poc a disseccionar, Peyu. La xinxeta és el súmum de la simplicitat.
4: No ens pots dir res de la xinxeta.
6: No, evidentment que sí, però m'hauré d'inventar bastantes coses. Si arribem a aquest pacte, ningú s'enfada?
4: No.
6: Endavant, per inventar les coses.
4: Endavant.
6: No, ho dic perquè després no vull que queixes al CAC del lobby xinxetista. Oh, que el Joel havia dit això.
4: S'ha inventat una cosa.
6: Estem tots els xinxetistes molt ofesos. Bueno. Ja ho dic ara, m'inventaré coses.
4: Perfecte.
6: Home,
4: inventa, no passa res.
6: Va.
4: Què et suggereix, així, d'entrada, la xinxeta?
6: A veure, jo si tanco els ulls, malament, perquè no podia llegir el guió, però si tanco els ulls en un altre pla d'existència i penso en xinxetes, que em ve al cap? La meva habitació de quan era adolescent.
4: Que maco.
6: Cada centímetre de paret havia estat tapat per algun pòster enganxat amb xinxetes i, clar, tenia les parets més foradades doncs, que una samarreta del Gerard Quintana.
4: Home, què hi teníeu? Quin pòster teníeu a l'habitació?
5: Bernd Schuster.
4: Mira, tu, Xuriguer, no fas cara que tinguessis pòsters.
3: Hi tenia Sant Genís.
2: Sant Genís.
6: Jo tenia una barreja de cultures molt interessant.
4: Despullat, entenc, despullat. Sí,
5: despullat.
6: Ah, ho dius en sèrio, no, que tenies en Sant Genís?
3: Sant Genís és el patró de Terruella.
6: I res més no tenies.
3: Va en Santa Caterina.
2: Jo a una època hi vaig tenir els Beach Boys.
4: Mira que maco, també.
6: Els Beach Boys, per generació, et queden una mica lluny.
2: No? Molt lluny, però, no sé, els papa guapos i rostos.
4: L'amor no té edat ni època.
6: Mira, jo tenia, ara anava a dir la Pamela Anderson.
4: També et queda...
6: En representant Amèrica i Risto Stoikov, representant Bulgària. Molt eren maco. Dos cultures que es donaven la mà...
5: Sí, senyor.
6: A la meva habitació.
5: Veus, que maco.
6: I jo li donava la mà a una altra cosa.
4: Per favor.
6: En aquella època.
1: Utilitat en una illa deserta.
6: Bueno,
4: sorprèn-nos, vinga.
6: Vols que et sorprengui?
4: Sisplau.
6: Ara hem de fer un exercici d'imaginació important, eh? Tu imagina't que naufragues. Perquè jo, illa deserta, només m'ho imagino naufragant.
4: Sí.
6: Jo no hi vas expressament, una illa deserta.
4: No.
6: Arribes a l'illa deserta, agafat un contenidor de fusta ple de xinxetes, perquè el barco en què anaves transportava xinxetes.
4: D'acord.
6: Fins aquí m'aneu seguint, eh?
5: Sí.
6: No vull deixar ningú enrere, eh?
4: No.
6: Tothom agafat a la corda, eh? Sí. L'únic que tens són xinxetes. Arribes allà, milers i milers de xinxetes i res més. No te'n surts, Peyu, perquè ets un urbanita amb al·lèrgia als cocos.
4: Sí.
6: No te'n surts, tu, en aquella puta illa deserta.
4: No.
6: Només amb una caixa de xinxetes. Llavors, intentes caçar animalons amb les xinxetes.
4: Val.
6: Però dius, bueno, això al final és una cosa que punxa.
4: Sí.
6: Però no hi ha manera, perquè la part del cap, diguem-ne, fa de parapent.
4: Sí.
6: La xinxeta no agafa velocitat perquè la part del cap...
3: Frena.
6: Frena.
4: No és aerodinàmica.
6: Frena.
4: No és aerodinàmica.
6: Aquí veig que m'està seguint. Quan algú diu el que anava a dir, llavors que passen les setmanes i et vas deprimint. Hòstia puta, merda, no estic menjant res.
4: No estic matant no cap esquirol.
6: Els típics pensaments circulars, no? Aquesta vida no té sentit, no vull veure més el meu propi pipi. Els típics pensaments circulars que poden venir.
4: Sí, entres llavors, en un bucle.
6: Entres en un bucle. I no hi ha ningú per treure't el bucle. No hi ha psicòlegs, tampoc. Llavors, un dia perds l'esperança. No et trobaran mai, aquesta vida no val la pena. no val la pena.
4: Val la pena.
6: Em rendeixo, et dius a tu mateix. Em rendeixo, Joel. Me'n vull anar d'aquest món.
4: Vull marxar
6: d'aquest món. I aquí és on entren les xinxetes. Són l'arma del suïcidi, Peyu.
4: Ai, no.
6: Ara t'ho diràs, ara t'ho diràs. Segurament que diràs que no et pots suïcidar amb xinxetes, no?
4: No pots, no pots suïcidar amb xinxetes.
6: Cal molta paciència, però si t'enclaves moltíssimes, al final et mors.
4: Sí, això
6: al final... No té més, eh?
4: Sí, sí, sí.
6: Si tu et claves moltes xinxetes...
4: Estava pensant que...
6: Al final
4: que...
6: moriràs.
4: Potser sí.
7: Te les empasses.
4: Potser sí.
2: I no has pensat agafar les xinxetes, tirar-les al mig del camí o per la
6: I tirar-t'hi i tirar-t'hi
2: no, fora? No, que passin els animals i els caces...
4: Ah, mira. No, està mal vista.
6: Però quin animal trepitjant les xinxetes morirà?
2: Però cap. No saben, no?
4: Un gos t'ho farà. En canvi, el gat te l'esquiva.
6: Vale.
1: Utilitat com a joguina sexual.
4: No, eh?
6: Un moment, aquí hauríem de debatre ràpidament si el sadomasoquisme és sexe o malaltia.
4: Doncs no tenim temps per fer això ara, anem a un altre tema.
1: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
6: Aviam, tema arma de conflicte. Ja hem dit abans que com a projectil té el problema que no agafa velocitat perquè el cap fa de parapent,
4: de frenut. Com a arma la descartem.
6: La descartem. Llavors, com a projectil,
4: ja.
6: Però pot ser molt útil en un entorn de guerra psicològica.
4: Sí.
6: Vale? Per exemple, en un conflicte a la feina.
4: Sí.
6: Estàs a la feina... El típic gilipolles que cau malament, li vols fer la vida impossible, però sense enfrontar-t'hi directament perquè ets un covard.
4: Ja.
6: D'acord? Qui no s'hi ha trobat?
4: Tothom.
6: Vale, llavors el Xuriguera, per exemple.
3: Tira'm.
6: Posem per cas. Què faria jo cada vegada que jo veig el Xuriguera, que em cau fatal, que vol seure, pam, xinxeta.
3: En la cadira.
6: Per l'últim moment, quan ja està a punt de repenjar les natges, és, pam, li deixa la xinxeta.
4: Però quin problema tens?
2: Que veig
6: que es treu la sabata al Xuriguera, pam, xinxeta a la sabata. Hi hauria un moment que el Xuriguera diria, mira, plego, me'n vaig a RAC1. O a 2CAT, on sigui, però jo no vull seguir en aquest programa.
4: Tothom va a 2CAT,
6: perquè...
4: ara.
6: Sí, perquè ara hi ha quartos.
4: Ah, bueno, tampoc m'han dit que tampoc gaires, eh? Tampoc,
6: sí.
4: Normalet.
6: Ara que no sembli que em cau malament el Xuriguera.
4: No,
6: t'estimo més que molta família meva, eh?
4: Vinga, una altra cosa.
1: Utilitat metafòrica.
4: A veure, aviam.
6: De bones a primeres, potser no em sortiria cap...
4: Metàfora.
6: Però al final, pensant-hi molt, pensem, què significa la xinxeta? Què simbolitza? És la idea de fixar una cosa perquè no caigui, però de manera molt dèbil.
4: Sí.
6: Molt dèbil. No pots penjar una cosa que pesa molt amb la xinxeta, no? Llavors, en aquest... Que, perdona?
7: Què?
4: Què?
6: Ha passat res? Ah, sí. No? Llavors, en aquest... S'ha colat un walkie-talkie dels Mossos d'Esquadra. Doncs en aquesta línia metafòrica podríem dir, per exemple... A l'atzar, eh?
4: Sí.
6: El matrimoni del fel s'aguanta amb xinxetes.
4: Està bé.
6: Què voldria dir això?
4: Bona metàfora. Que...
6: No ho sé, eh? Però que s'aguanta, però d'una manera dèbil.
7: Bueno, després amb un fil vermell, saps?
6: Quan ja has mort...
7: El cadàver.
6: El marques el cadàver
7: del
6: matrimoni del fel.
4: S'entén.
6: Vale?
3: Bravo! Bravo!
6: No era fàcil, eh? Oh.
1: Propaganda del segle XIX.
8: Cago en Dene, quina jubilació de merda! Tota la vida pagant i ara...
9: Hauries d'haver confiat aquests temes a la gestoria Florenci.
8: Ja m'ho vas dir.
9: O jo, que m'ha quedat una pensió que em surten els calés per les orelles.
10: A gestoria Florenci treballem perquè el dia de demà sigui un paradís. I no només el de demà, el d'avui també.
11: Doble comptabilitat, emissió de factures falses, gestió de paradisos fiscals, creativitat documental...
12: A l'empresa tinc 20 treballadors i necessito estalviar en costos. A gestoria Florenci em poden ajudar?
11: Oh, i tant! Els nostres contractes fantasmes són la solució que busca.
12: Jo he de blanquejar una mica de cèntims en efectiu que he cobrat per uns temes que ara no venen al cas. M'ajudaran a gestoria Florenci?
11: Esclar que sí! Per alguna cosa som la gestoria de confiança de la família.
10: No ho diguis! A la gestoria Florenci la confidencialitat dels nostres clients és el més important.
9: Els papers a gestoria Florenci. Un servei fiable i legal.
8: No. I fes la pausa.
9: Ah,
8: I
9: legal.
8: Ara.
9: Sí.
11: Gestoria Florenci.
1: Patrocina històries per passejar el gos.
2: Aquest que veieu és el Xurro, que és un tèquel de 14 anys.
4: Això no és el jardí seu, això és parc públic, diguéssim, no?
6: Sí.
7: O la piscina municipal.
2: Si no, quin tros de jardí.
7: Allà darrere hi ha un invernadero, no?
4: Sí que ho sembla, que hi ha un hivernacle, diríem, en català.
2: Li hauríem de preguntar a la Carla, que és la seva responsable, que és de Sant Vicenç de Torelló.
4: Ah, mira.
2: Compte que és un d'aquells gossos que...
4: Què?
2: és un gos racista.
4: Ai, som.
6: És veritat.
4: Ja passa, sí. Això. Ja passa.
6: En Zurro és racista amb els gossos negres. Ah. Quan en veu un,
2: racista.
6: Es torna boig.
13: Sí, doncs em sembla fatal que sigui racista, però ens lliga amb la història.
4: Avui passegem el gos per Wilmington, Carolina del Nord, als Estats Units d'Amèrica. Som en novembre de 1898. Han passat 33 anys des de la fi de la Guerra de Successió Americana. A hores d'ara, ciutats com Wilmington han aconseguit una bona convivència entre la ciutadà blanca i la negra.
6: Sí, deixa'm dir-te una cosa, Peyu, és que bona convivència està entre cometes, al guió.
4: Ah,
6: i sí. Això la gent ho ha de saber.
4: Ja ho sé.
6: Fes-les amb les mans o alguna cosa.
4: Bueno, és que no m'agrada gens, aquella gent que fan...
3: Bueno, no m'has pas de fer així d'aquesta manera, no pot ser-ho normal.
4: No cal fer... Bueno, hi ha cosetes de la convivència que no acaben d'anar tan bé com haurien d'anar, diguem.
14: Collons de negres! El carrer n'està ben ple, eh? Mare que em va, te'ls trobes per tot arreu.
2: Ah, mira, digue'ns-ho a nosaltres, eh? Els veïns, de banda i banda...
4: Què dius?
2: Què? Negres.
6: Ah, no.
2: I ara... No.
6: No, no, no.
2: Els d'aquí davant...
4: Sí.
2: Han obert un bufet d'advocats.
4: Què dius?
6: Què?
2: Sí, sí. I negres.
3: Què et sembla? Advocats negres, Peyu?
4: Sí, sí,
3: no. Advocats negres, eh?
4: Sí que
3: no
4: sí.
3: No has vist mai, això, eh?
4: No, no, no.
3: Quina vergonya. No. On t'anirem a parar?
6: No ho sé, però sort que la convivència era bona.
4: Era... Bueno, era entre cometes, te'n recordes.
6: Ja, però com que t'has oblidat...
4: Aviam, potser dir que hi ha bona convivència és excessiu, però comparat amb la situació que es viu... Bueno, el que es vivia fa 3 dècades, us prometo que ha millorat força. Abans la cosa era molt pitjor. A Wilmington demostren haver fet un pas endavant. Així que el panorama de Wilmington és d'aparent normalitat. Ah. Sapigueu que el 60% dels ciutadans de la ciutat són negres...
6: Majoria.
4: ...i tenen drets que anys enrere eren inimaginables. Compren terres, munten negocis, estudien...
6: Bueno...
2: Estudien,
4: eh? Sí, sí, sí.
2: Qui s'ha vist? Són negres, ben negres, estudiant... És que de veritat...
4: Escolti, senyora...
2: No, a veure, és que és una cosa normal.
4: Aviam,
2: no,
6: clar,
2: no ho sé.
4: Per exemple, a Wilmington hi ha un diari que està confeccionat i destinat a la població negra. Ui. Això era impensable temps enrere.
2: Home, és que... Ves que ho hauria de seguir sent, eh?
4: Escolti.
2: On s'has vist un diari?
3: Racista.
2: Un diari per negre.
6: Racista, aquesta dona racista. No,
14: jo, a veure, jo, que sàpiguen llegir...
2: Mira, encara!
3: Té un passe.
14: Mira, dius, mira, no puc pas emprenyar-m'hi massa.
4: Sí.
14: Saps? Vull dir que no.
3: Al final ara... que llegeixen. Uah. Per llegir quatre merdes, també, vull dir...
14: Vull dir que... Però un diari? Ah, un diari per ell?
2: No, mira, mentre ho facin a casa seva, saps què te vull dir?
4: El diari escandalitza els ciutadans blancs poc tolerants, però hi ha coses que encara els semblen pitjor. La que més... que hi hagi negres a l'Ajuntament.
3: Això sí que no, eh?
2: No,
3: eh? Vull dir, no, prou, eh?
6: Per aquí no passa, vostè.
3: No, a veure, un diari, dius, mira, jo què sé. Ara, que a mi em mani un negre, de què? De què, moreno?
2: Exacte.
3: De què, moreno?
6: Ei. Escolti, senyor.
3: No, a veure, ho tenia... Aviam si el president dels Estats Units acabarà sent negre. Si seguim així.
6: Això
4: és important tenir en compte que hi ha ciutadans blancs que no tenen cap problema amb aquesta situació i que hi estan encantats. N'hi ha que són tolerants. Són, de fet, els que voten al moviment de fusió, la coalició de blancs i negres que governa ara mateix. I estan d'enhorabona perquè fa res que han guanyat les eleccions. Però, com sempre, els intolerants no accepten el resultat de les votacions.
14: Home, és impossible que hagin guanyat aquests, home. És impossible. Blancs i negres, això és una tupinada.
4: No, ja han guanyat.
14: Perquè abans he dit una cosa, he dit invernadero i m'ha retopat. Sí. Escacs, ja no ho sap ell.
4: Estan emprenyats i s'organitzen per protestar contra el govern. Ho fan en mítings racistes, on es diuen bestieses de l'alçada d'un campanar. A més dels mítings, la premsa també ajuda a crispar l'ambient. Els diaris convencionals omplen les pàgines amb proclames racistes i fake news.
3: Fake news, ho dius tu, el narrador?
4: Bueno.
3: A mi, el que diu el meu diari de capçalera, allò va a missa, eh? Woke, que ets un woke.
6: Ui, que t'ha dit woke, Peyu.
4: M'has dit woke?
6: Sí, a la cara,
3: és el que diu el guió.
4: Sí, vol dir? No saps pas què vol dir woke.
3: Que collons, ja sabeu, jo.
6: Ets de Wilmington? Sent de Wilmington no saps què vol dir woke, sent de Wilmington.
3: La tarruella de Montgrí soc.
4: Woke.
14: De la pel·lícula aquella, de la Guerra de les Galàxies.
3: Ah, de la Guerra de les Galàxies. Walker,
6: Skywalker.
14: Aquest.
4: Si amb aquest panorama no n'hi ha prou, encara s'hi sumen els Camises Roges, un grup paramilitar que es dedica a atemorir els negres de Wilmington. Organitzen processons en què desfilen carregats d'armes. Són tètriques fins al punt que en Xurro S'ha cagat una mica quan les ha vist passar.
14: Xxt, quixo, vine aquí, me cago en nena. No tinguis por, quixo, racista. Vine amb nosaltres, hòstia.
4: Ara, mira que ja ho feu, això, els racistes, que aneu ara plegant tots els gossos per tot arreu. Bueno, ja veieu com estan... A mi sempre em fan patir aquestes llistes. Vull dir que n'hi ha un que dius, mira, el salvarem, però llavors quan venen eleccions municipals i comences a veure segons quins candidats...
6: Ui, espera't, eh?
2: Ja tinc ganes de la llista.
15: Hi haurà cada disgust. Els pobles hi haurà cada disgust.
4: Bé, ja veieu com estan les coses a Wilmington, eh? Els supremacistes s'han proposat enviar a Dida la bona convivència que hi havia fins ara.
6: Bona estava entre cometes, també, Peyu.
4: Sí, és veritat. O sigui que en una ciutat de majoria negra, els supremacistes blancs s'estan organitzant per expulsar els governants i prendre les llibertats als negres. El pitjor de tot és que els supremacistes més radicals s'estan concurxant... Concurxant, no, conxorxant.
13: Potser també ho estaven fent. S'estaven conxorxant i concurxant.
4: Què deu ser concurxant?
13: És una cosa, jo ho sé, i més val que no ho expliquem.
4: S'estan conxorxant per prendre el poder al partit mix que els governa. Els volen fer fora.
6: Què m'estàs dient? Sí. Partits racistes a les eleccions?
4: Sí.
6: Home, sort que estem al segle XIX, perquè si no... Quin susto.
4: Ostres, tu.
6: No, és una ironia, eh?
4: No, ja...
6: Ara també n'hi ha, Peyu.
4: Ah, sí?
6: Sí, de partits racistes.
4: Quants en comptes, més o menys, tu?
6: Bueno, a les pròximes encara tindrem un ensurt. A les pròximes autonòmiques, eh?
4: No sé.
6: Bueno, no sé, a veure si... No sé.
4: Hi ha un detall que heu de recordar. Ja us hem dit que els supremacistes han perdut les últimes eleccions, així que en lloc de manar des del poder, el que volen és manar des de la força. Volen fer fora els actuals governants. Volen cometre un cop d'estat.
6: El 23F, Yankee!
4: Sí, senyor.
6: Everybody to the floor! Pinyau, pinyau!
15: Everybody to the floor?
4: És guapo, sí. Sona més bé que en castellà.
15: Sí. Mm-hmm. Jo faria cançó de l'estiu, eh?
4: Everybody to the floor. Everybody to the floor. Pam, pam, pam, pam.
14: Sit down.
6: Ojo, eh?
4: No està mal, eh?
6: And the Tejeros. Antonio and the Tejeros. Però va, per favor.
4: Atenció, perquè avui us expliquem uns fets molt transcendents de la història dels Estats Units. El primer cop d'estat que hi va haver al país. Va ser el novembre de 1898. La ciutat més poblada de Califòrnia del Nord el van protagonitzar els supremacistes blancs. Una història important que, curiosament, s'ha intentat ocultar per part dels qui la van cometre.
6: Sí, Califòrnia del Nord i fins i tot Carolina del Nord, Peyu.
4: He dit Califòrnia?
6: Però... Ara és quan, aquests d'ultradreta dirien no cal remoure el passat.
15: No cal remoure...
6: Si els que guanyen... Tu quan guanyes una guerra sempre dius no remoguis el passat.
15: No mirem enrere.
6: No aixequem les cunetes.
15: Que tots germans i cap endavant.
6: Ale, tira milles, home.
4: No mirem enrere.
6: Home.
4: Si he dit Califòrnia o que he dit Carolina, què importa?
6: Què importa?
4: Estaves concurxant, home. Ara.
6: Califòrnia del Nord.
15: Era Mèxic del Nord.
4: Bé, en fi. Sento fer spoilers, però el cop d'estat de Wilmington és l'únic que acabarà en victòria pels revoltats.
2: Jo ara us regalo un consell.
4: Què?
2: Si vols guanyar, vés amb els dolents.
4: Sempre. Joder. Sempre. Sempre.
6: Sí. Ai.
4: Ara, qui són els dolents? Això és molt subjectiu, també. Depèn de cadascú. Situem-nos el 10 de novembre de 1898, el dia en què salta tot pels aires. Xurro. Vine aquí, prepara't, que això agafa intensitat.
6: Ai, madre.
4: Us en recordeu que fa poc que la coalició de blancs i negres s'ha imposat, oi?
6: Segurament ens en recordem tots, Peyu, perquè ho has dit 70 vegades.
4: Perdó. Bueno,
6: no, però està bé que repeteixis.
4: Context.
6: Cal no deixar ningú enrere.
4: Exacte. Els supremacistes han enviat una carta al diari de la comunitat negra exigint als negres acatar la DIP.
6: La DUI?
4: La DIP.
6: La DUI, deu ser.
4: La DIP.
6: No, la DUI.
4: La DIP.
6: Bueno...
4: Es diu DIP, és la Declaració d'Independència Blanca.
6: La DUI!
4: Blanca.
6: Bueno, pues lo mateix.
4: D-I-B alta.
6: I també ho era de blanca.
4: Sí.
6: I negre.
4: Sí, va ser més negre que blanca.
15: Què vols dir?
4: Bueno, vull dir en...
6: Metafòricament.
4: Entre cometes.
2: Entre cometes.
15: Fer metàfora del negre és racisme, també.
4: Sí, ja ho sé.
6: Ja. Bueno.
4: Perdó.
6: M'estàs fotent negre, eh, Xuri?
4: Puc seguir?
15: Sisplau.
4: Bé. Deia que volen que facin la DIP, que és la Declaració d'Independència Blanca.
6: És com la DUI, però amb una B.
4: Sí, i dale.
15: Que no seria en anglès, això.
4: La llegim, sisplau?
15: Sí.
4: Vinga, la llegirà. Que feu vosaltres, que interpreteu els personatges supremacistes, sí, perquè a mi em costa llegir segons què.
16: La Constitució americana la van redactar els blancs. Un senyal inequívoc que només els blancs tenim el dret diví i històric de governar.
4: Molt bé.
15: Que els negres tingueu un diari és insultant. Exigim el tancament immediat de la publicació. Bueno, primer publiqueu això i després tanqueu el diari.
4: D'acord.
2: I, a més, exigim que els líders polítics negres renunciïn al càrrec i abandonin immediatament la nostra ciutat.
6: Quina vergonya, quines barbaritats, eh?
4: Us prometem que totes les coses que hem explicat surten a la DIP. Que és com la DUI.
6: DUI. Uh-huh. Però és que si fos en anglès tampoc es diria DIP.
3: És el que anava a dir jo.
6: DIP. Seria Independence Declaration of the White. IDF.
3: Perquè blanc amb negre...
6: White.
3: En blanc?
4: White. Blanc amb negre, white. No, blanc amb anglès.
3: Blanc amb anglès és...
6: White.
4: White.
3: Blanc.
6: White.
3: White.
6: White.
4: El contingut de la declaració és ridícul i, a més, resulta ser una trampa. És un teatre que fan perquè sembli que volen negociar mínimament, però realment no tenen cap intenció de negociar res. Així, doncs, a primera hora del matí, els supremacistes inicien el cop d'estat. La manera és ben salvatge. Prenen les armes i surten al carrer.
6: Bé, és evident que això acabarà fatal.
4: Fatal.
6: Però acabarà. Com el rosari de l'Aurora.
4: Comencen incendiant les instal·lacions del diari de la comunitat negra.
6: Ja hi som, veus?
4: I això només és el principi. Un parell d'hores després es posen a disparar contra qualsevol persona negra que es troben pel carrer. També contra les cases on viuen i contra els negocis que regenten. Allò és una carnisseria.
3: Apa, aquí. Dels dies que em cau pitjor el meu personatge.
14: Ja en són dos. A veure si amb una mica de sort ens maten, eh?
4: Ja. Doncs costarà que us matin perquè aneu ben armats, eh? Les elites blanques de Wilmington fa molts mesos que financen la compra d'armament pels supremacistes. I això fa que ara tinguin una metralladora de l'exèrcit. És tan grossa que el nostre gos xurro ha quedat, bueno, ben blanc, pobret. L'estan fent servir a tort i a dret. Quin desastre, tu. Estan matant a tothom.
6: Espera un moment, Peyu, però això d'acabar amb una metralladora de l'exèrcit, vols dir no tu estàs... No li estàs fotent una mica més de pa que formatge?
4: No!
6: Vols dir que no?
4: No exagero, de veritat.
6: És molt fort.
4: Pot semblar que exagerem, però el cop d'estat de Wilmington és així, tal com l'expliquem. Hi ha desenes de ciutadans negres que els han assassinat al mig del carrer. Els han matat a sang freda, sense ni parlar.
3: Ah, no els hi han dit res?
4: Res.
3: Maleducats?
6: Sí.
4: Res.
3: Sobre maleducats.
4: Va passar una vegada davant del Club Capitol... que vaig aparcar la furgoneta un moment per descarregar el material.
6: Un pirotet.
4: I un guàrdia urbano de Barcelona estava allà al costat i el veia que anava escrivint. I va venir, jo estava assegut dins del cotxe i me va posar la multa allà al parabrises. Vaig baixar el vidre immediatament i dic, què fas? Què fas?
6: Així, eh? Amb aquesta xuleria, eh?
4: No, li vaig dir, perdona, m'he equivocat. Però era per posar una mica més de pa que formatge. I em va dir, que aquí no pots... Doncs digue-m'ho primer.
2: Digue-ho, va. Sí,
6: digue-m'ho primer. Amb aquest tonit,
4: eh? Li vaig dir, digue-m'ho primer, idiota.
6: Digue-m'ho primer.
2: Que fem-ho persona.
4: Bueno, vaig pagar la multa.
6: Va parlar en català, almenys?
4: Sí, un català molt tancat. Semblava castellà, fixa't.
6: I ara que vas tenir sort, veio. Bastanta.
4: Bé, després de disparar a tort i a dret, els supremacistes revoltats van cap a l'Ajuntament, on obliguen a tothom, a tot el govern, a dimitir. Els encanonen a punta de pistola, de manera que aconsegueixen el seu propòsit.
14: Bueno, sempre és més fàcil que et fotin casa.
6: Sí.
4: Si vas amb
14: punta
4: una pistola...
14: Sí. Sí.
6: Sempre funciona.

0: Bé, tenim en Xurro, que no sabem si ha sobreviscut a aquest cop d'estat. Dependrà del que ens contesti qui,
1: la Teresa. La Teresa, que d'on vens, Teresa?
2: De Barcelona.
0: La Teresa de Barcelona. Teresa, digue. Quina proclama cridava el líder de la revolta supremacista el dia de les eleccions? A. Si veus un negre votant, canvia-li el sobre. Si veus un negre votant, canvia-li el sobre. B. És un referèndum il·legal.
3: És un referèndum il·legal.
0: O C. Si veus un negre votant, mata'l.
4: Aquest no rima.
0: No, no rima res, no, no rima cap.
4: No té tempo.
2: Jo crec que el que no rima.
0: La C?
2: Sí.
0: Doncs en Xurro és... Viu!
4: Visca!
0: En Xurro ja torna a ser a Sant Vicenç de Torelló i ha tornat completament penedit de comportar-se com fins ara. Els atacs dels supremacistes l'han deixat molt tocat, tant que mai més l'han vist tornar a abordar els gossos negres.
5: Bravo.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
6: Que la vostra...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat fa uns minuts durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
3: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
1: Repassem ara altres informacions en format breu, a Plan Alfonso.
4: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera.
4: El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Espanyol. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Justícia assegura que l'empresa s'ha compromès a fer els canvis necessaris per evitar que torni a passar.
1: L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual. La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona l'haurien pogut que provocar la pluja i les vibracions.
4: El fals sostre està fet de canyís i guix i amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Segons el director de

0: estacions de Renfe, Javier Domènech, fins que no es pugui garantir la seguretat, l'estació continuarà tancada.
1: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
0: De moment, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig.
2: Esports, el Barça femení, campió vigent, ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Kerolín, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
0: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta, la guanyada del Cadí La Seu, que ha superat l'Espart 1 i Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 al Lima Horta Barcelona.
2: El Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
0: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
2: I un partit pendent també de la Lliga Masculina de Waterpolo, Mediterrani 15, Sabadell 17.
0: I a la primera divisió de futbol, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i que haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina veu que tens? Avui què? Avui com estan els mocs? Com estan les retencions? Ara sentia l'Òscar que deies prepara l'operació sortida, la que necessites tu.
0: Necessitaria jo una operació sortida, un túnel del Cadí aquí, saps?
1: Tinc els oients que estan enviant remeis.
0: T'he de dir...
1: Per la mocamenta teva.
0: La Lívia m'ha portat una cosa ara pels mocs.
1: Sí.
0: I estic respirant Vall d'Aran, eh?
1: Ah, sí?
0: No sé què hi ha fotut aquí dins, però he fet flus-flus i estic respirant Vall d'Aran.
1: Un cervo.
0: Mare de Déu. Mare de Déu, mal de cap i tot, eh?
1: Mira, la Sílvia et recomana vaps amb eucaliptus o que t'agafis el deshumidificador de la criatura i te'l posis a la vora.
0: El tinc. En tinc un d'aquests de mascareta. M'ho he de posar.
1: Ai, sí. Allò que sembla Darth Vader, no?
0: Allò que sembla Darth Vader.
1: Doncs sí, doncs mira, si li voleu enviar consells i remeis a l'Elisenda Carot per aquesta tos i aquests mocs, doncs seran benvinguts també al WhatsApp del programa, al 677 38 77 19.
0: Avui no parlem de mocs, tot i que un altre dia en parlarem. Avui parlem d'una altra cosa. De seguida us ho revelo, no us vull fer spoiler. Abans, el control tècnic, el mestre l'Albert Hoder i a la peixera el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dimecres, vol dir que la solució es diu Estel Soler. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
1: Disposada a fer servei públic, com sempre.
0: Així m'agrada, així m'agrada.
2: Bravo.
1: Estel Soler. L'actitud.
0: L'actitud que sempre porta l'Estel Soler a sobre. Escolta'm, Estel, avui un tema que et toca de prop. Avui porto una solució, portem una solució que cada cop ens afecta a més persones. Avui volem saber tot sobre la reproducció assistida. Quan hem d'optar per una reproducció assistida, què és exactament la reproducció assistida? En quins casos es fa servir? Quina diferència hi ha, per exemple, entre una inseminació artificial i una fecundació in vitro? Quina relació hi ha entre edat i fertilitat? I encara un pas més enllà, típic de la solució. Què senten les persones que passen per aquest tipus de tractaments? La solució a aquestes preguntes la tenen les nostres dues convidades. D'una banda, Marta Lafont, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: La Marta és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, és especialista en ginecologia i obstetrícia i especialistíssima en reproducció humana. Marta, digue'm un mite estès sobre la reproducció assistida, que sigui fals.
3: Doncs...
0: Com a bona científica està pensant, eh? Per no dir falsedat sobre la falsedat.
2: Està pensant només un. Que
0: només
2: un,
0: exacte.
3: Doncs que realment es pot aconseguir embaràs a qualsevol edat.
0: Oh, boníssima aquesta. Boníssima aquesta. Perquè això és un altre, debat que obriríem, no? De dir... Disculpeu, ja començo. Com si aturessis el rellotge, no? Fran.
2: Bafos de farigola, el recomana el Jordi, pel teva tos i pels teus pocs.
1: A mi em surt de preguntar-li així d'entrada, estirant aquest titular, a partir de quina edat ja baixem en picat l'estadística d'èxit?
3: Home, a partir dels 40 anys, els resultats, i sobretot a partir dels 42, sempre parlant amb òvuls propis. Una altra situació seria tècniques amb donació d'òvuls, però entenem que en principi és amb gametes de la parella. A partir dels 40 anys els resultats comencen a disminuir molt.
0: A partir dels 40 anys, és que això és superinteressant, perquè moltes vegades ho hem explicat, no? De dir, ostres, sí, anem retardant l'edat de maternitat per un tema socioeconòmic, bàsicament, clar, i la seguretat en les feines, però de vegades potser no som conscients que a partir dels 40 és una davallada bèstia, Marta.
3: Sí. Molt.
0: Si algú ara ens està sentint, perdona, Estel, digues.
1: No, i que suposo que no obstant, les xifres ens indiquen que cada vegada el gruix de persones que et venen a veure s'acosten més als 40 que no als 30, entenc.
3: Absolutament. De fet, si mirem l'estadística d'Espanya, l'edat del primer fill està per sobre els 32 anys. Això és una edat molt avançada i des del punt de vista de fisiologia ovàric, el moment de màxima fertilitat de la dona són els 25 anys.
0: 25, eh?
3: I a partir dels 35 la fertilitat comença a minvar una miqueta, que moltes vegades és quan totes, perquè estudiem, perquè ens situem al món laboral, perquè tens parella o no la tens. Clar, plantejar-te un embaràs avui dia als 25 anys, jo crec que poquíssimes dones poden o s'ho volen plantejar. Mm.
0: Que aquesta és una altra. Si algú ens està sentint i diu, no, jo tinc molt clar que vull ser mare, però vull congelar òvuls, per tant, pel que estàs dient, és els 25 edat ideal.
3: Home, jo diria, potser els 25 no tant, però jo sí que als 30 m'ho plantejaria. El que no apuraria és fins als 35, perquè el que estem veient moltes vegades a les nostres consultes és que a partir dels 35... les dones s'ho comencen a plantejar i venen a congelar els 36, els 37, els 38.
0: Ostres.
3: Anem tard. Mm. Anem tard. O sigui, realment, a partir dels 30, si no tens una previsió o de què tens parella o de què buscaràs embaràs en un parell d'anys o així, el meu consell seria que t'ho plantegis. El que també és veritat és que al final és tot com un tema de societat. El que s'hauria de potenciar no és congelar òvuls o fer una vitrificació. El que s'hauria de facilitar és que fos molt més fàcil, no?
0: Que tinguéssim contractes estables als 25, no? Que no ens fessin fora perquè sí, que l'habitatge és de la feina humana.
3: Clar, jo sempre explico que la vitrificació és veritat que ens dona una probabilitat molt alta d'embaràs en el futur.
0: Perdoneu, vitrificació, congelació d'òvuls, eh?
3: Perdona, vitrificació, congelació d'òvuls. La vitrificació és la tècnica de laboratori que ens permet congelar els òvuls, no? És veritat que té uns resultats molt bons, però no hi ha cap tècnica que sigui un 100% segur d'embaràs. I ens trobem de vegades amb dones que després fan el procés amb aquells òvuls congelats, convençudes de que aconseguiran embaràs
0: i no,
3: a edats més tardanes, i llavors és una frustració molt gran.
0: És que
3: és
0: una mica...
3: també hem de ser conscients.
0: Estel, t'apel·lo a tu, perquè és una mica com allò d'anar posant pegats el que no resolem, no? Que és una vida que pugui ser conciliadora amb la maternitat, no?, per part de les dones.
1: Sí, jo tinc la sensació que el capitalisme continua funcionant pel que fa a les dones com fa 30 anys o 40 o 50, és a dir, ens continuen empenyent a que tinguem criatures. No obstant, el sistema està absolutament esfondrat i, per tant, gairebé que et diria que ara mateix és un privilegi poder-ne tenir, no? Perquè si hem de destinar gran part del nostre precari sou a pagar un lloguer, si moltes de les persones, que dones que ara tenen 35 anys, encara algunes viuen amb els pares per necessitat, com ens hem de plantejar tenir una família, si ens poden fer fora o desnonar en qualsevol moment, si demà passat ens poden fer fora la feina? Aleshores, per mi el sistema continua dient, sí, tingueu criatures, ja us espavilareu
0: vosaltres
1: a conciliar, a criar, el privilegi econòmic que suposa ara mateix tot això, no?
0: És un dels factors pels quals crec que heu sentat un marc extraordinari, Marta i Estel, pels quals ens trobem moltes mares a partir de 40, no? I el que era abans una anomalia, jo, per exemple, en les meves classes postpart, doncs no era una anomalia que jo tingués 42 anys amb una criatura de mesos. La Marta, us deia, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, experta en reproducció assistida, però com sempre volem posar la puteta a la part aquesta psicològica, no? Com se senten les persones que han de fer servir aquest tipus de tractaments. I per això hem convidat a La Solució a la Gina Uller. Gina, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La Gina és embriòloga i, a més, és psicòloga i és autora del llibre Quiero ser mama. Quin és el sentiment més comú en una persona, sovint dones, quan s'adona que ha de recórrer a la reproducció assistida, Gina?
4: El sentiment més comú, usual, potser, és frustració. Havien imaginat aconseguir el seu embaràs d'una manera molt diferent, no? Des de que eren petites o mirant cinema, sèries, no? Com que seria un moment màgic, un moment bonic, un moment íntim, i de sobte ja no és tan íntim ni és tan bonic. I llavors, bueno, surt allà un sentiment general de frustració.
0: T'anava a dir, Gina, si això li passa a la gent que concep naturalment, que com que tothom diu que sempre és a la primera, la gent que no és a la primera diu, ostres, sóc defectuosa, no? Imagina't haver d'arribar a aquest punt, no?
4: Els raros són els que s'embarassen a la primera.
0: Mira, titular, els raros són els que s'embarassen a la primera. Jo no ho sé, els tinc tots al voltant, tu, que a la primera la cosa els hi ha sortit bé. Com sempre, línies obertes, Fran.
2: Doncs sí, el 93207474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o si no voleu parlar, perquè sou a la feina i teniu o al costat que no voleu que se n'assabenti, doncs escriviu al WhatsApp del programa, com ja esteu fent molts de vosaltres, al 677-38-77-19. Avui ens podeu plantejar preguntes, dubtes, consultes que tingueu, tant a la Marta Lafont com a la Gina Uller, sobre la reproducció assistida. Per cert, per dimensional, que abans deia la Marta Lafont, de la mitjana d'edat de 32,6 a l'estat espanyol, simplement dic que si fem una retrospectiva en els anys, el 2010 era de 29,8, en el 2000 pràcticament era la mateixa, però és que als anys 90 era de 26,8 i al 1980 l'edat mitjana per tenir la primera criatura era de 25 anys.
0: Uau, un moment, una cosa, eh? Dels 90 fins avui, 10 anys de diferència, exactes.
1: Home. Sí.
0: Mare meva.
2: Doncs, mira, en aquest sentit, la Maria José diu que va ser mare per primera vegada als 36, ha tingut 3 criatures i als cursos prepart estava escandalitzada perquè jo era de les joves.
0: Exacte, exacte. Estel, de seguida també et faré servir com a testimoni, perquè tu tens dues criatures, si vols explicar-ho tu.
1: Sí, tinc dues criatures. És curiós, perquè us vaig a fer una mica l'explicació en forma de jeroglífic. Jo he estat embarassada 3 vegades, he tingut 4 cors bategant a dins i ara tinc 2 criatures.
0: Uau.
1: Això, dit d'una altra manera, vol dir que he acabat parint 2 criatures, que he tingut 2 avortaments i que, per tant, vaig estar embarassada. He estat embarassada 3 vegades, perquè el meu primer fill és fruit d'una fecundació in vitro a causa de la meva endometriosi. En aquell moment em van implantar 2 embrions, només em va sobreviure un, per tant, aquí va haver un primer avortament. Després vaig tenir un embaràs natural que semblava com impossible pels metges, el vaig perdre, i quan jo ja havia tancat la paradeta, també una història molt clàssica, però vull matisar coses després sobre la pressió que tenen les dones amb això, del típic, quan et relaxis el tindràs,
0: no dic-la de vegades com
1: mai aquesta frase, gràcies.
4: Relaxa, embarasses, veu.
1: Sí, exacte. Aleshores em vaig quedar embarassada de la meva actual segona filla. I la vaig tenir.
0: Ah, interessantíssim. Ha parlat l'Estel també de... Diu, em van implantar... Bueno, et van transferir...
1: Sí. Jo ja he oblidat els noms tècnics perquè fa 10 anys d'això.
0: Tu transfereixes. Si s'implanta o no, això ja és cosa del blastòcit, no? En qüestió. Ara, això no es fa, Marta, per exemple? No es transfereix dos blastòcits,
3: no. En aquests moments, el que anem, afortunadament, amb els anys, el que ha anat millorant molt són les tècniques del laboratori. Llavors, avui dia ens permet seleccionar molt bé l'embrió. Clar, si pensem, les primeres FIP es transferien 3 embrions, que això és una bestiesa.
0: Que agafi el que agafi, no?
3: Fa 40 anys.
1: Clar,
3: que ja en aquell moment hi havia trigèmins, després van passar transfers de 2. Jo, que ara fa 23 anys que em dedico a repro, jo encara havia fet transfers de 2, bastantes transfers, però clar, una bessonada continua sent una gestació de risc.
1: De risc. Mm-hmm.
3: Clar, i el nostre objectiu sempre és tenir mare i nadó sa, clar. I en aquests moments fem el que es diu la transfer selectiva d'un embrió.
1: Digues. No, que realment entenc que ara també abordarem tota la part psicològica, perquè jo en aquell moment només em van quedar 2, la meva, o sigui, l'estimulació ovàrica, jo venia de ser operada d'endometriosi, per tant, suposo que tot allò estava bastant remenat per dins el meu aparell reproductor, i vaig fer molt pocs òvuls, 2, de fet, i van decidir doncs posar els 2 embrions resultants.
0: I els 2 van fecundar? I els 2 van passar embrió?
1: Sí.
0: Bona nena,
1: però
0: quin èxit.
1: Però després ja em van dir un és de pitjor qualitat directament que l'altre. Però jo recordo que, a més, em van telefonar i és demà diumenge has de ser aquí. Mm. O sigui, això caurà entre divendres, hauràs de venir per, com es diu, com n'hi dèiem,
3: la transferència.
1: Per fer la transferència, sí. Entre divendres i diumenge. Aleshores, parlem també, jo com a dona treballadora, dissabte dirigia un festival. I dic, mare de Déu, no, tu no has explicat a la feina, perquè quin altre gran tabú, les dones, que se'ns continua arraconant la oralment perquè ens volem embarassar, per tant, moltes vegades tu dus en secret aquest moment perquè no saps si anirà bé, etc, per totes les pors fundades que tenim, i per tant, per mi era què faig si em fan venir dissabte. Bé, finalment em va ser un diumenge, i allà mateix em van dir, considerem que t'anem de posar 2, perquè no sabem com anirà el que no està bé, n'hi ha un que està doncs més madur, més, és de més qualitat, però considerem els 2. Jo em vaig mirar en la meva parella d'aquell moment i vaig dir, ostres, i em van dir, què prefereixes, bessons o res?
0: Ui.
1: Òbviament, tu en aquell moment dius, vinga, som-hi, els 2, no?
0: Però
1: va ser...
0: He d'obrir una portella, perquè clar, un altre dia podríem debatre, evidentment, la reproducció assistida, hi ha bones praxis, hi ha males praxis, també hi ha molt estès, no?, la mala praxis, la que ens arriba, no?, de moltes persones. Hi ha gent que ho fa molt bé, com la Marta Lafoni, per això l'hem portat a ella, no, i no un altre. Seria un altre debat, no?, a tenir respecte al negoci. Avui ens centrarem en la ciència, i jo voldria recular, no?, perquè hem parlat d'implantar, de transferir, d'estimulació ovàrica, de blastòcits. Anem a l'inici, si us sembla, i comencem al principi, va. Primer de tot, Marta, quan hem de recórrer a la reproducció assistida? És a dir, quin és el circuit que hem de fer? Anem al nostre ginecòleg, amb 35 anys?
3: En principi, el que hem de tenir clar, jo crec que és en quin moment de consultar. El que està clar és que sempre hem de buscar embaràs de manera natural, òbviament, vull dir, no ens hem d'angoixar si en 2 o 3 mesos no ens embarassem, perquè de vegades hi ha parelles que s'angoixen molt, no? Hi ha una probabilitat cada mes de qualsevol parella sense que hi hagi un problema de fertilitat. I el que sí que és superimportant és l'edat de la dona. Llavors, per definició, nosaltres considerem esterilitat quan es porta un any buscant embaràs sense èxit, vale? Això seria una mica en la població general, però és veritat que hi ha un subgrup de pacients que seria potser a partir dels 38 anys de la dona en què recomanem consultar abans, i si tu portes 6 mesos d'una búsqueda en què més o menys has anat controlant el període ovulatori, tens cicles regulars i així, i no ha arribat l'embaràs, potser valdria la pena començar a fer alguns estudis, fer analítica hormonal, fer un seminograma i veure una mica on som. Òbviament, hi ha pacients que consulten abans si tu tens problemes d'ovulació i tens una regla cada 3 mesos, és difícil que t'embarassis, o de vegades hi ha parelles masculines que ja saben que han tingut antecedent d'alguna patologia testicular, que no, sempre pots mirar a veure el seminograma com està. Jo et diria, lo estàndard a partir d'un any de relacions regulars i segons l'edat de la dona, abans a partir dels 6 mesos.
0: Ha quedat claríssima l'explicació de la Marta, és d'una cosa molt interessant. Demanem analítica i seminograma. Això també ha canviat en els últims anys, perquè, pel que jo sé, a molts llocs només ens observaven a les dones i els senyors no els tenien en compte en cas de ser parelles heterosexuals.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
1: És que això és germa, no?, de l'Orca. O sigui, la culpa dels nombarassos històricament ha estat nostra, les tarades érem nosaltres.
0: Però no que no es fa tot arreu, no? I Marta, tinc entès que tu, per exemple, sí que ho fas, eh?
3: No, jo et diria que avui dia sí que ja s'estudien els dos membres de la parella en paral·lel, perquè és que no, el que no té cap sentit és que comencis a fer un munt de proves i no tinguis ni un seminograma bàsic, que és la primera prova per veure la qualitat del semen. És que això no tindria cap sentit. I a més, quan tu revises una mica causes de fertilitat, estem parlant sempre de parelles heteros, eh? No, sí. hi ha un altre perfil després que ja en parlarem, però el que està clar és que una tercera part trobem un factor femení, una tercera part un factor masculí i una tercera part un factor mixta, i després hi hauria com un 10% d'esterilitat d'origen desconegut.
0: Què vol dir mixta?
3: Que és mixta, que hi ha factors per les dues bandes. Per això et dic que no té cap...
1: compatibilitat genètica, no? Podria ser.
3: Bueno, o que de vegades et trobes pues, una mica de baixa reserva ovàrica i que el seminograma, també la qualitat seminal també és baixa. Llavors, dius, el fet de diagnosticar a un dels dos membres de la parella una patologia no vol dir que l'altra
0: estigui exempt, no?
3: Això mateix.
4: Correcte, però aleshores... també és cert que als homes de vegades els hi costa molt entrar a dir-los, escoltem, de fer un seminograma, se senten a vegades inclús atacats.
1: Claro.
4: Acostuma
1: el toro
4: dona...
1: fecundador, no se li pot dir que no és...
4: Acostuma a ser la dona qui truca, qui busca les consultes, qui porta una miqueta la bandera en això. Hi ha de tot, evidentment. Però sí que és cert que potser a nivell mèdic s'havia demanat poca implicació a les proves masculines, això ara ja s'ha corregit, però sí que és cert que socialment els homes es veuen més atacats amb un seminograma que no, per exemple, una dona amb una reserva ovàrica. No? Sí. Jo si tinc una reserva ovàrica baixa, ningú qüestionarà la meva feminitat. Però molts homes senten que si el seu seminograma és baix, senten la seva masculinitat atacada. No?
0: És el mateix perfil de... L'he deixat embarassada la primera, he fet Diana, que dius, això no va així, i científicament no té cap mena d'explicació això que acabes de dir, però són els mateixos. Sí. Marta, volies afegir alguna cosa?
3: No, ja. Absolutament d'acord.
0: Ja sabem quan hem de recórrer a la reproducció assistida. Qui ens ha de derivar? Perquè depèn de l'edat que tenim, podem anar pel sistema públic.
3: Sí, aviam, jo treballo en centre privat, vull dir, però sí que sé una miqueta com funciona. El tema públic, el primer que has de consultar és a través del CAP, i llavors és el ginecòleg del CAP qui et fa la derivació pels centres, que en aquests moments a Catalunya hi ha tres centres de referència que estan a Barcelona, que són Vall d'Hebron, Clínic i Sant Pau. Vale? I sí que és veritat que hi ha uns criteris establerts.
0: D'edat, bàsicament, eh?
3: Sí.
0: Entre els 38 i els 40 depèn del tractament. Em sembla que és 38 fins a inseminació artificial i 40 és la FIP.
3: Sí, de fet, ara la in vitro l'han allargat una miqueta perquè era fins a que feies 40, o sigui, fins als 39 i 11 mesos, i ara ho han allargat un any més, fins als 40 i 11 mesos.
0: D'acord. Aleshores, reproducció assistida. Ara ja hi som, ha passat un any, i diem, ostres, he d'anar a un centre de reproducció assistida. Emocionalment, Gina, això com ho encaixen les persones que s'hi han de trobar?
4: Depèn molt, i depèn molt... També ha canviat molt amb els últims anys, no? L'Estel deia, fa 10 anys potser hi havia moltíssim tabú, i ara potser només n'hi ha molt. És un matís important, no? Depèn una miqueta del que sàpiguen, quins contextos han tingut al seu voltant, de si han tingut antecedents d'avortaments, o temes de diagnòstics com, pues mira, és que tens tendència a no ovular, o endometriosis. En qualsevol cas, és un moment... com dèiem, complicat, perquè passa a ser una cosa que ja no és íntima, que ja necessites, no, un acompanyament que normalment és mèdic, ens costa, no, la part aquesta potser més carinyosa, més emocional en un tema tan vivencial com és la part reproductiva. I també ho se solen viure bastant diferent homes i dones.
0: Mm-hmm. D'acord.
4: Tot i que, inclús a consulta, no? Et trobes, home, és que ella em diu això, o ella ho viu de tal manera, i sembla que ho haguem de viure igual, hem d'assumir que homes i dones, tot sovint, vivim les coses diferents. Mm-hmm. I això és un dels desajustos que de vegades em puc trobar a consulta quan les parelles estan transitant el, mm-hmm, propi moment de la fecundació in vitro, la beta espera, mm-hmm, o inclús l'embaràs.
0: Ara anirem a la beta espera, que això és el final, eh? Sí. Quan ja s'ha fet una transfer. Estela, a part d'un desgast econòmic bèstia, que ja ho has dit a l'inici, no? El que recordes més desgastant, què pot ser? La incertesa del no saber?
1: Clar, jo faig aquest incís que, evidentment, fa 10 anys i, com diem, sortosament algunes coses han avançat, i penso que també està bé explicar aquesta part de negoci o posar en valor que hi ha clíniques professionals que es distingeixen de les altres. Per tant, està bé dir que n'hi ha algunes que no ho fan bé, o que durant un temps, almenys durant uns anys, no ho han fet prou bé, no? Jo vaig sentir-me entrar en un món mercantilista. Al meu cas, i amb molt poc acompanyament psicològic, zero, de fet, no?
4: Nul.
1: Poquíssim,
4: normalment
1: poquíssim.
4: És nul.
1: Aleshores, no sé ara si hem avançat en aquest tema.
0: Hem avançat.
1: Per mi va ser molt dur, primer, assumir que socialment l'imaginari col·lectiu ens ha dit a les dones que hem vingut a aquest món a tenir fills. Sí? Això és així. Aleshores, d'entrada, jo em vaig sentir molt tarada. No perquè jo volgués, sinó perquè, reconeguem-ho, el món ens ha dit que això és una tasca que tenim com a dones, no? D'entrada, aleshores, jo primer entomo una endometriosi que jo me n'assabento gràcies a fer-me les proves quan ja no ens estàvem quedant embarassats amb la meva parella. És a dir, jo detecto la malaltia perquè em vaig a fer proves de fertilitat. Una malaltia de la qual no se n'havia sentit a parlar pràcticament, no? Arran d'allò a mi em diuen t'han de treure una trompa. I en un moment, en una clínica d'aquestes, és si ja traiem una trompa, et buidarem tota, per tant, o te'n vas a FIP o no tindràs fills mai més, no? Llavors, jo em vaig sentir, vaig sortir de la clínica i vaig posar-me a plorar sola en un bar, no? Jo penso que hem millorat en aquest sentit, però per mi el pitjor de tot és sentir-te en aquell moment sola, no tenir amb qui compartir-ho, perquè abans no en parlàvem tant, i una manca d'acompanyament emocional pel que fa al sistema mèdic, no?
4: De fet, en el sistema mèdic, una de les coses que estem canviant ara, que crec que ajuda, és en què, curiosament, som la primera generació, des de que existeix el ser humà, que en sabem més d'anticoncepció que de fertilitat. Mm-hmm. Llavors, quan busquem a l'embaràs, ens sona xino endometriosis, finestra fèrtil, percentatge de formes normals en un seminograma, etc. Llavors, què menys que també tenir els coneixements de fertilitat. Totalment. Per així ens apoderar-nos i inclús fer analítiques abans de buscar l'embaràs. No passa res. Mm-hmm. No? Jo sempre poso, per exemple, el meu cas. Jo sapiguent... siguem professional del camp, i als 30 anys ja em vaig fer analítiques. Ja vaig veure la meva reserva ovàrica, no teníem plantejat el projecte d'embaràs en els següents anys i vaig congelar. Mm-hmm. Això crec que pot ser una tònica que es doni els propers anys, perquè fem difusió, totalment, expliquem, i quan s'hagi de donar un diagnòstic a una persona, com és el cas que vas passar, no li soni tant a estic tarada, què em passa, tal, sinó, ostres, doncs tinc això, i en aquestes solucions, i en aquestes taxes, i aquest serà el meu camí.
0: Mm. Totalment. Sí, perquè si no passa, que com moltes persones, i parlo en primera persona, ens plantem als 40 i ens donen una resposta, una professional com la Marta, i dius, ostres, quina sorpresa, com que als 40 ha baixat la cosa, i per què no ho vaig saber, i com és que no ho sabia, no, això? En fi, ja hi som a la consulta. Quines tècniques de reproducció assistida tenim actualment, Marta?
3: Doncs, a veure, realment... depèn moltíssim. Jo el que penso sempre, que és, perquè moltes vegades hi ha pacients que et diuen vinc a fer-me una inseminació o vinc a fer-me una in vitro, és que no funciona així, o sigui, el que has de fer és veritat, no és com anar al súper i jo vull fer-me això. El que hem de fer és fer un estudi exhaustiu de la pacient o de la parella, si són els dos membres de la parella, veure realment on som i a partir d'aquí decidim. Tenim des de tractaments supersenzills, que avui dia els utilitzem poc perquè no és habitualment el perfil de pacients que ens consulten, però bueno, una pacient jove que tingui un problema de no ovulació o que tingui problemes d'ovulació, doncs tu li pots donar un tractament que de vegades poden ser pastilles fins i tot, o si no, amb gonadotrofines, que són hormones punxades, però fer una inducció de l'ovulació i llavors el que es diu coit dirigit o relacions programades i dir-li tal dia i tal dia ovularàs i mantens relacions.
0: Ah, aquest... tan senzill com això. Aquesta és una, d'acord.
3: Clar, però aquest, per exemple, seria per un perfil de pacient jove i que té un problema d'ovulació, vale? Que no acostuma a ser el perfil de pacients que ens consulten, que pel que parlàvem, que moltes vegades són de més edat. Una altra tècnica que seria molt diferent, és la inseminació artificial, vale? Que la inseminació artificial ens la podem plantejar conjugal, en parella o en banc de semen. Tenim també parelles de noies o dones que decideixen la maternitat en solitari. Llavors, farem en què consisteix la inseminació. Doncs la inseminació pot ser que tu aprofitis el cicle natural de la dona donant apenas medicació, o pot ser que ajudis una mica a la seva ovulació amb aquestes injeccions que comentàvem, vale? I llavors, el dia que està ovulant, que això ho controles amb ecografia, el dia que està ovulant fas una preparació del semen a nivell del laboratori, seleccionaràs els millors espermatozous i a la consulta, amb una canuleta per via vaginal, dipositaràs aquesta mostra de semen al fons de l'úter.
1: D'acord.
3: Vale? Aquesta tècnica és una tècnica que no té una tassa d'èxit molt alta, però que no, és molt poc, invasiva, no requereix anestèsia...
1: Més econòmica, no té, també, no?
3: També.
1: Quina taxa d'èxit té, Marta?
3: Mira, en parella estaríem parlant d'entre un 15 a un 20% per cicle, clar, per intent. Si passem a banc de semen, que de vegades poden ser dones més joves que no tenen cap problema de fertilitat, senzillament és no tenir una parella masculina, pots arribar a un 30%.
1: 30%. A mi en el seu moment... No, però, perdoneu-me, el matiso, la Marta ho ha dit molt bé, eh? No perquè el semen sigui millor el del banc, eh? Sinó perquè la pacient que acudeix a un banc de semen normalment és per un altre motiu i per això puja la mitjana, que quedi
3: home,
1: clar, eh?
3: I de vegades per amb dues coses pot ser també, eh? O sigui, moltes vegades perquè la pacient és més jove, però també perquè tu, quan fas una inseminació en parella, pot ser que aquell semen, la mobilitat, sigui una mica justeta, llavors el que fas és preparar la mostra al laboratori i seleccionar els millors espermatozous.
1: D'acord.
3: Clar, per definició, sempre la qualitat del banc de semen serà una miqueta millor.
1: D'acord, per tant,
3: no,
1: també aquestes... veritat.
3: Sí.
1: I tenim la tercera opció, que és la fecundació in vitro.
3: La fecundació in vitro, sí.
1: Que és?
3: Llavors, la fecundació in vitro, nosaltres cada mes, totes les dones, no?, disposem d'un pool, d'un número de fol·licles, d'òvuls, que poden madurar. De manera espontània, de manera natural, només en madurarà un, vale? Però sabem, depenent una mica de la reserva ovàrica, però podem tenir 8, 10, 12 òvuls. Llavors, nosaltres el que fem en fecundació in vitro és aprofitar tots aquests òvuls que estan com a punt per ser madurs, vale? Amb tractament hormonal aconseguim que ens madurin tots alhora,
1: d'acord,
3: que de manera natural només en tindríem un, i al final, clar, és un tema estadístic. Si tu tens més òvuls, això pot suposar més embrions i a la llarga més tassa de gestació.
1: I quan estan tots madurs, hi ha una intervenció que s'extreuen tots aquests
3: mateix,
1: òvuls?
3: Quan estan tots madurs, fem la punció ovàrica, que això es fa a quiròfan amb una sedació, i aquell mateix dia demanem una mostra de semen de la parella per fecundar.
1: D'acord, i els poseu tots a veure si fecunden.
3: Clar, sí, s'intenta tenir el màxim nombre d'embrions. Avui dia fem un cultiu embrionari fins a un estadi que es diu blastocist, vale? El blastocist és un embrió molt evolucionat, que té més de 100 cèl·lules, s'hi arriba entre 5 i 6 dies de cultiu, i llavors el nostre objectiu és tenir el màxim nombre de blastos.
1: Perquè tothom ens entengui. Per exemple, si surten 8 òvuls, els posem allà...
3: Intentem que fecundin.
1: Intentem que fecundin.
3: La tassa de fecundació acostuma a ser un 70 o un 80% dels òvuls inicials, vale? Si de 8 tindríem 6 embrions.
1: D'acord.
3: I quan fem el cultiu, el número de blastos és molt variable perquè depèn molt del que parlàvem, de la qualitat dels gamets, però podríem considerar que un 50% arriben al final del cultiu.
1: Ara ja hem fet una espècie de retrat de totes les tècniques de reproducció assistida que tenim avui en dia, no? I la Marta ens ha parlat de puncions, de sedacions, d'entrar a quiròfan. Gina, ara vaig amb tu i de seguida m'expliques com acompanyar un pacient, no?, que s'està trobant aquests diferents estadis. Al 677-38-77-19 i al 93-201-7474, preguntes que tingueu per la Marta o bé per la Gina.
2: Mira, preguntes i històries que comparteixen els oients amb nosaltres, com per exemple la Laia, que diu: el 2004 em van implantar 3 embrions, va agafar
1: transferir.
2: Un... doncs mira, transferir 3 embrions, va agafar un el meu primer fill.
1: Oi.
2: I el 2007 també me'n van transferir 3 i van agafar dues, les meves dues bessones. Diu: gràcies a la ciència he pogut ser mare. Hi ha moltes preguntes.
1: T'aturo un moment,
2: sí,
1: perquè és que ara has dit una frase: gràcies a la ciència vaig poder ser mare, no? Gina, de vegades segurament vindrà molta gent a consulta a dir com que he fet trampa, no? Gràcies a la ciència he pogut ser mare, i això et fa una reflexió jo personal. Penso, si no fos per la ciència, qui estaria aquí de nosaltres? Hauríem mort d'una cosa o d'una altra, no?
2: Clar.
1: No sé, la gent et ve amb aquest argument a consulta?
4: Sí, hi ha de tot. Des de em fa por la ciència a gràcies a la ciència, no? I en aquest ventall pues, també de vegades pues, prejudicis o situacions pròpies. I agafant tot això, no? També el control de les expectatives, no? De com enfoco tot això, pues, treballant les expectatives. És molt diferent la taxa d'èxit de búsqueda natural, que estaríem en un màxim, el ser humà, d'un 25-30% en un cicle, amb un bon semen, ovulant... Disculpeu, a una inseminació, a una fecundació in vitro. Si bé és cert que gràcies a la ciència, a dia d'avui, la ciència ha superat de molt el percentatge d'èxit que tindríem de natural. És a dir, agafem una parella de 25 anys, supersans, tinguent relacions, tenen una taxa d'èxit de que s'embarassin en aquell cicle al voltant del 25%. En canvi, si jo, aquella mateixa parella, bueno, jo, l'equip, sí, fem un cicle de reproducció assistida, ens traurà un número de blastocists molt alt, i a cada blastocist que sigui euploide, és a dir, que estigui correcte genèticament...
0: Compatible amb la vida.
4: Compatible. Tindrà una taxa d'èxit al voltant d'un 60%, 50-60%. Per tant, és de les poques àrees en la medicina que la ciència supera de molt lo natural. És a dir, jo si m'he de posar una pròtesi de genoll, pues serà fantàstic, però no funcionarà mai tan bé com el meu genoll. No dic que haguem de córrer tots a la reprocistida, no. Vale? Però sí posar un vot de confiança en tota la ciència que hi ha. Per què es transferien abans 3 embrions? Pues perquè només arribàvem a dia 2 o dia 3, no arribàvem a blastocist.
0: A dia 5.
1: A veure si ajuda algú la gestió de les expectatives. Jo recordo molt que la poca gent del cercle íntim que sabia que jo m'anava a fer una FIP, la gent per bona fe et deia allò típic de segur que anirà bé, segur que anirà bé. I jo recordo que insistia molt en jo m'he de preparar igual pel sí que pel no.
4: Correcte.
1: Perquè és molt diferent, evidentment, un no que un sí. No? Aleshores, em posava molt nerviosa, particularment, tot allò naïf. Per tant, en aquest sentit, si heu d'acompanyar gent que està passant per aquest moment, jo abans diria coses com, passi el que passi, et farem costat, i tranquil·la o tranquil... Mira, m'emociono perquè van ser moments molt durs.
4: Què necessites?
1: No? Aleshores, vigilem amb els tòpics que els diem de bona fe, però costa. No? Llavors, de cara a la comunitat mèdica, i també que ho sàpiga la gent socialment, a mi m'hauria anat molt bé que em diguessin no ets tu, són les teves hormones. Perquè com amb qualsevol procés de la dona, la menopausa, les regles, etc., hi ha una desinformació absoluta de què li passa al cos de la dona. Per què? Perquè hi ha un biaix de gènere i la ciència no ho ha estudiat tant. Per tant, està molt bé saber que aquell punt de bogeria que tu estàs sentint al teu cos no és perquè t'hagis llevat i se t'hagi girat allò per ciència infusa, sinó que dins del teu cos, químicament, físicament, estan passant coses,
0: estan passant moltes coses
1: que t'embogeixen.
0: També deies una cosa, deies aquell punt naïf, no, avui en dia la ciència ho arregla tot. I entronco amb el que deia la Marta a l'inici. No és possible un embaràs a qualsevol edat.
1: Clar.
0: I tu parlaves d'òvuls propis. Però inclús amb recepció d'òvuls hi ha un límit d'edat també que pugui anar bé l'embaràs?
3: Mira, realment, des d'un punt de vista legal, no hi ha límit, perquè la llei espanyola el que parla és de la salut psicofísica de la pacient, però no es mulla i no dona una xifra, és veritat. Una mica per consens, la majoria de centres el que estem treballant és amb edat màxima de 50 anys,
1: wow,
3: que jo crec que ja està bé. Vale? Però realment sabem, perquè hi ha casos publicats, i tots en coneixem, de dones que han fet tractaments a l'estranger, l'úter, si tu el prepares bé, és receptiu fins a edats superavançades.
1: Vol dir preparar-lo bé.
4: El factor limitant seria tenir úter i hormonalment.
3: Clar, això mateix. O sigui, si tu tens el que necessites perquè l'úter implanti és tenir un bon endometri, que és la capa que recobreix l'interior de l'úter i on implantarà l'embrió, llavors tu pots donar un tractament hormonal que aquell úter es prepari com si fos més jove, encara que sigui una pacient menopàusica, no hi ha cap problema, i l'úter implantarà. El problema és després l'embaràs en una dona d'edat molt avançada, els riscos que comporta a nivell d'hipertensió, de diabetes, de prematuritat, i això hem de ser molt conscients.
0: El 677-38-77-19 crec que tenim casos de tots tipus.
2: Mira, sobre aquest punt la Carme explica que té una amiga que per temes familiars es va fer precisament una inseminació artificial als 56 anys. A la clínica li van dir que per ells endavant, les dues primeres no van sortir i a la tercera va encertar, i la Carme doncs, fa aquesta reflexió que estava fent ara la Marta Lafont. Aquesta criatura ara té 2 anys, quan en tingui 14 la mare en tindrà 70 i parla sobre els límits que hi hauria d'haver més enllà dels biològics.
3: A mi l'únic que em fa patir és que els límits sempre s'apliquen a l'edat de les dones, no? Mai a l'edat dels homes. No? Em sembla que a Julio Iglesias ningú li diu, no? Li fa aquest càlcul. Entenc la preocupació, però em resulta curiós que només la veiem
1: bueno,
3: en l'edat de les dones.
1: Sempre serà millor una mare desitjosa i apassionada per tenir una criatura i educar-la i cuidar-la amb 56 que un senyor que deixa embarassada una dona i se'n desentén i quan hi ha un divorci no paga la pensió.
3: Boom. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada també et preguntaré, Marta Lafont, estem parlant molt de, evidentment, les pacients i els pacients, no? Però jo suposo que tu no et deu ser fàcil donar males notícies.
4: No,
3: te'n deus trobar a diari. A la tornada li pregunto a la Marta també com gestiona ella donar males notícies als pacients i com acompanyem els pacients quan reben males notícies.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3: 12 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de la reproducció assistida, ho estem fent amb la Gina Oller. Ella és embriòloga i psicòloga, autora de Quiero ser mamá. Algunes coses que hem comentat avui apareixen en el llibre, per tant, recupereu el llibre Quiero ser mamá amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i, evidentment, amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia. Li he fet una pregunta marxant a la Publi, t'he dit, Marta, t'has de preparar per donar males notícies. Ho passes tu igual de malament que els pacients?
4: Home.
3: No tant, no?
4: No, ja, segur que ells molt pitjor, però sí que és dur, perquè a més, clar, els que treballem en repro no hi ha punt mig. Tu pots fer molt bé la teva feina i tots, a més, no és només la meva feina, és un treball d'equip, òbviament el laboratori ha de funcionar molt bé, és superimportant, però tots podem fer-ho perfecte i arriba un punt que hi ha un tema d'atzar o de factors que no controlem o que desconeixem i l'embaràs arriba o no arriba. I clar, és frustrant pels pacients, però també és frustrant per nosaltres perquè a més és un període en el que tens molt contacte amb els pacients en un període molt curt de temps. No és un ginecòleg que et fa igual una revisió l'any i que la veus una vegada de tant en tant. Aquí fem moltes visites molt seguides en unes setmanes, en uns mesos. Jo realment conec bastant de la vida dels meus pacients perquè preguntes en què treballes per saber si igual a nivell de feina el tractament s'ha de modificar alguna cosa, porta implicacions i llavors, clar, per mi realment és un fracàs i a mi em costa. O sigui, és veritat que amb els anys tots aprenem, no? Tots fem un aprenentatge i aprenem a processar-ho, però jo recordo un dia en un sopar amb companys de repro que em deia una companya, hosti, jo he arribat a plorar amb pacients. Dic, sí, jo crec que tots, perquè clar, tens molta implicació i potser altres especialitats no arribes a curar una malaltia, però pots millorar qualitat de vida. Però nosaltres o és blanc o és negre. No?
3: Clar, quan parlen de blanc o negre, parlen d'un període molt concret, des de que es fa una transferència, si implanta o no el blastòcit, se'n diu la betespera, que són aproximadament uns 10 dies.
1: Sí, mare
3: de Déu. Aquesta betespera, tu com la vas viure, Estel?
1: Jo recordo que tenia el cervell...
3: Perdoneu, betespera per saber, que et fan una analítica per saber si estàs embarassada o no.
1: Recordo que tenia el cervell i l'ànima molt dividit. També jo sóc una persona que en general em costa fer-me il·lusions perquè prefereixo tocar de peus a terra. Sabia que d'alguna manera era important covar una esperança, ni que sigui a nivell kàrmic, per dir t'espero, queda't. Jo parlava amb la meva panxa i li deia sisplau, queda't, és una bona llar, etc. Ai, és que emociono perquè és molt dur, és molt dur. Però alhora combinava aquestes veus amb si és que no passarà res, no? Aleshores és una mica una dissociació mental important.
3: Gina, com acompanyar
4: això? La betespera és molt intensa, perquè a més de lo que veies en el laboratori, ara ja està dins del teu cos i ja depèn de tu i t'estàs analitzant els símptomes des de les pestanyes a les ungles dels peus. A més amb les hormones.
3: I a més hormonalment el teu cos se sent embarassat, perquè estàs en nivells alts de progesterona.
1: Sí.
3: I això, clar, tu tens una sensació
4: d'òvuls i horaris i tot el mòbil amb les alarmes, que no se'ns oblidi de res. Aquí és molt important el que dèiem, no? El control de les expectatives. Tot i que la ciència ens ofereixi taxes d'èxit que valorem molt altes, 50-60% en els millors dels casos, estem molt lluny de parlar d'un 90% o, evidentment, d'un 100%. És a dir, pot molt ben ser que no funcioni aquell tractament. Per tant, sempre, sempre preparar el pla B.
1: Clar.
4: Sempre. Perquè si no perdem també identitat i treballar l'autoestima.
1: Sí.
4: Perquè si no, és molt fàcil perdre el nord. i que la meva vida es defineixi d'aquí a 10 dies. No, no, la meva vida va molt més enllà d'aquí a 10 dies.
1: És que jo vaig fer una reflexió... O sigui, per mi va ser una clatellada de realitat, tot això, no? En el sentit que jo vaig reflexionar durant la betespera justament de, si és que no, jo vull tornar a passar per aquest procés. Jo sabia que immediatament no, que psicològicament jo no estava preparada per tornar a viure aquest procés, jo personalment. Però llavors vaig reflexionar molt sobre què vol dir ser mare, no? Perquè ara parlem d'una fecundació in vitro, però potser algunes parelles que això no els va bé, se'ls obren camins com l'adopció o l'acollida o el tema del qual jo estic tan en contra, que és la gestació subrogada, no? Per tant, jo vaig parlar amb mi mateixa i vaig dir, si això no va bé, jo concretament no hi vull tornar a passar i en tot cas optaré per una adopció.
6: A mi, psicològicament... Ser mare, per mi és, hauria de ser un present continuous, que diuen en anglès, no? És quan exerceixes.
1: Exacte.
4: Clar, a mi m'agrada treballar tot això psicològicament d'abans, no?
1: Exacte.
4: És a dir, normalitzar en el psicòleg, normalitzar que anem a un procés que és molt intens i normalitzar plantejar tots aquests escenaris sense estar malament. No fa falta que vagi malament per anar al psicòleg. Escolta, anem-hi abans i reflexionem sobre tot això i tinguem ben plantejat el pla B.
6: Mira, us enviarem al Club de la Solució també, precisament arran del que diu la Gina, la conversa que vam tenir amb l'Helena Puig-Guitart, quan hem d'anar al psicòleg i com triar psicòleg o psicòloga. Teniu el programa disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a la Solució. Va ser un programa la setmana passada, si no recordo, Fredomena, no, fa dues setmanes. De tota manera, us el posarem a la gent del Club de la Solució, tindreu l'enllaç i allà el podreu recuperar. Us anava a preguntar, quan li dieu, no sé si Gina, tu des de la perspectiva psicològica li has dit a alguna pacient o a algun pacient, no t'hi tornis a enfrontar perquè et desmuntaràs?
4: És difícil...
6: En el cas d'haver anat malament, una primera transferència.
4: És difícil trobar moments rotunds en fertilitat. Pots donar una recomanació? De dir, escolta, jo crec que ara no és el moment, no tens l'estabilitat emocional, econòmica, de parella, laboral, que es necessita per afrontar això, però és una recomanació. Normalment no, en la part, el que és emocional, no entrem en temes tan rotuns. Mèdicament sí que és més fàcil, si per exemple, no? Sí. Comentàvem amb la doctora, volen fer un tractament i biològicament no té sentit.
6: Tu els hi dius, Marta.
3: Jo sí, jo realment hi ha hagut pacients que els he recomanat molt fermament, o sigui, que els he dit que ara no faríem tractament perquè emocionalment no estaven en el millor moment i jo penso que de vegades val la pena posposar uns mesos que tu estiguis en un moment molt més equilibrat i sobretot nosaltres des del principi sí que recomanem fer recolzament psicològic, és que és superimportant. Home, sí. O sigui, el que hem d'entendre és que l'embaràs és multifactorial, no és tenir un òvul o un espermatozo o un embrió. La dona...
4: Totalment, el seu també és el que dèiem, no? Treballar-ho d'abans i no fer un tractament de vegades tampoc vol dir no buscar-ho de natural o no, haver fet un plantejament de vés-te'n de vacances.
1: Clar, no? És que jo he sabut de casos de persones o dones, en aquest cas, que s'han hipotecat d'anar fent in vitros i jo el primer que penso és està acompanyada aquesta persona? Perquè és impossible passar per 2-3 fracassos i sobreviure mentalment això, no? Per tant, i perdoneu, el gran paper, en aquest cas, de les parelles heterosexuals, dels homes, en aquest moment, perquè així com organitzar un casament et pot portar a concloure que no et vols casar, el procés d'una in vitro et pot portar a dir qui tinc al costat, parem-ho, sisplau.
4: Clar, que sou fonamentals amb això. A nivell psicològic també és molt important treballar la comunicació de la parella. De vegades tenim maneres de comunicar molt diferents. Nosaltres, durant el cicle, som molt diferents, amb els tractaments hormonals també, i ells no, també podem aprofitar, no?, l'estabilitat que tenen la part masculina al no tenir les fluctuacions hormonals i treballar algunes eines o estratègies per comunicar-nos.
6: El 677-38-77-19 avui esteu dient força la vostra.
2: Sí, estem dient força la seva, i l'Anna té una pregunta sobre tot aquest procés que estem comentant. Diu, si decideixes congelar òvuls, quant de temps pot passar des de que arribes a la consulta, ho sol·licites, fas el tractament i ja tens els òvuls congelats? És un procés llarg o curt?
6: Marta.
3: No, és molt curt i, a més, congelació d'òvuls, que és relativament senzill. S'han de fer unes proves preoperatòries, una analítica, i el que és el tractament d'estimulació ovàrica són 10-12 dies i després l'extracció dels òvuls. O sigui, si tens molta, molta pressa, en un mes...
6: Un mes ho tens resolt.
4: I tant. Ràpid. El que costa més és decidir-ho. De fet, jo en el llibre ho explico, no? Vaig trigar temps, analítiques i tal, anar-ho pensant, anar-ho covant... Tal.
6: Però
4: un cop ho decideixes, és ràpid.
6: Un mes.
2: Mira, la Ruth va tenir un avortament als 20 anys, i llavors es pregunta si això pot perjudicar la fertilitat en el futur. Ho pregunto perquè quan als 30 anys vaig voler ser mare, em va costar molt quedar-me embarassada i finalment vaig tenir la meva filla mitjançant inseminació artificial.
3: En principi, no. El fet de tenir un avortament, home, s'hauria de veure que no hi hagués cap complicació a nivell uterí, però com que després ens comenta que es va embarassar, no.
1: No, en fet, encara que allà diuen allò de, no sé què és mite i què no, de mujer legrada, mujer embarazada.
4: Sí, sona dur, això. Però és un clar exemple de la fertilitat dels 20 anys a la fertilitat dels 30.
6: Sí,
4: no som les mateixes.
6: En resum, ja ho heu sentit, les nostres especialistes, edat ideal 25, a partir dels 30, plantegem-nos si volem congelar a partir dels 35, ja estem rascant el pal, i a partir dels 40 ja tot va cap avall.
2: Diu, moltes gràcies, creia que era més llarg tot aquest procés.
6: Ah, mira, veus? Ai, que bé. Gràcies.
2: En directe.
6: Tenim un minut i mig, alguna altra pregunta?
2: Mira, la Sònia té 32 anys, síndrome d'ovari poliquístic, SOP, en ovulatori, i pregunta, hi ha alguna manera de poder ovular naturalment i no haver de recórrer a la reproducció assistida?
6: Marta?
3: En aquests casos s'hauria de fer una analítica més completa, no? S'hauria de mirar una mica a nivell de metabolisme hidrocarbonat, i es pot fer suplementar minocitol, de vegades també amb metformina, però s'hauria de valorar cada cas.
6: Saps dir tants noms, Marta, que crec que te'ls has inventat tots. Haurem de fer una segona edició de reproducció assistida, perquè veig que hi ha molta demanda a la solució. Avui n'hem parlat amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia, especialista en reproducció assistida, amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i amb la Gina Uller, embriòloga, psicòloga i autora d'aquest llibre Quiero ser mamá, que ja el podeu trobar i recuperar a les llibreries. Gràcies a totes. Ens ha quedat curt, eh?
3: Sí, la veritat.
6: Una hora se'ns farà llarg. No, mira, se'ns ha fet curt, com sempre. Ens falta temps aquí a la solució. Fran Domènech, que ens sentim demà, estimat.
2: Demà, què toca?
6: Ai, mira, demà, puntet de sal. Demà tindrem aquí en Raül Balam i la Raïs Esteve, la nova presentadora del Cuines. Parlarem d'arrossos i farem un mapa d'on podem trobar el millor arròs de Catalunya, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, ha emplaçat els líders mundials a establir uns estàndards globals de seguretat de la IA.
2: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
1: Tot això mentre el director d'OpenAI, Sam Altman, ha defensat el control democràtic de la intel·ligència artificial i també ha insistit que calen unes normes per evitar que els errors de la tecnologia puguin portar a catàstrofes per a la humanitat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president espanyol també promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el del desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, el Partit Popular, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar aquest cas.
2: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements del clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual. El fenomen del Super Niño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos més de 450.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud.
2: Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada de termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. Toni Barrera és tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
2: L'estudi apunta que els països amb més morts per la calor seran Nigèria, amb 31.000 defuncions, Indonèsia, amb 19.000 i el Sudan, amb 17.000.
1: Esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor, un de...

0: Erling, un altre de Serra Jordi i un altre de Creiem. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
1: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Esperoni Girona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat pel Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
0: El Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
1: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
0: I a la primera divisió de futbol, el València ha confirmat Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
2: Fins aquí les notícies.
3: Podríem tenir son.
4: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Mare, literalment.
3: O poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.
7: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
8: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
9: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
7: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: Això és una promo ni res, Roger.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica...

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La Marta, comprant entrades, tu. Tu has estat a veure l'Albert Pla i en Marta, a veure la pel·lícula. Molt bé que ens l'ha venut a l'Albert Pla.
2: Home.
1: He suat tant.
2: Aquesta entrevista...
1: No, vull dir que és un personatge que et fa suar.
2: T'ha fet guanyar uns quants quilos de múscul.
1: Exacte. És com, val per una sessió de Hyrox.
3: Ui,
1: una entrevista...
3: Només t'has de posar al seu nivell, no? I ja està. Uf,
2: però... No, no ben bé, perquè no, no... en teoria la ràdio és per tenir converses i per sentir gent, no?
1: És
2: I
1: dir,
2: en la
1: sí.
2: seva.
1: És a dir, Albert, has de... No, i torejar, no és ben bé torejar. has de saber com li treus una mica el suc d'algú que, diguem-ne... jugar a donar-ne poc, però de llavors de cop i volta obre l'aixeta i et surts esquitxat, diguem. Perquè és molt divertit, però és exigent.
4: És molt difícil.
1: Quina és l'entrevista més difícil que heu fet?
3: Alfred García, sense cap mena de... Ah, no, et diré, no. El noi aquell d'Unai. No, com es deia aquell noi que va guanyar...
2: No, l'entrevista de parella.
3: És un noi que va guanyar el premi a...
2: va guanyar una medalla olímpica,
3: doncs
2: diria.
3: Una medalla olímpica. És un premi o no és un premi?
1: El Joan...
2: És esquiador?
3: No, Joan no. Oriol Cardona. Oriol Cardona i la seva nòvia Maia, que eren i són fantàstics, és una parella d'amor que ens encanta.
1: Va fluir poc.
3: No són xerraires. És que això va a cases. Tu entrevistes la Inés Hernán? No fas cap pregunta.
4: No pots parlar, clar.
3: No, la pilles, no la pots enxampar en una catifa vermella, perquè és que només serà ella. Serà una conversa de 20 minuts on tu no has preguntat res. La qual cosa és molt agraïda. Inclús de més, aquí, però és molt agraïda com a entrevistador.
4: Clar, és millor tallar que haver de remar com un boig per arribar a
1: parlar. Això... Com quan entrevistes un nen.
3: Sí! No, o quan entrevistes depèn de quin futbolista.
2: Sí, exacte, monosíl·labs i ja està.
3: L'altre dia justament m'explicaven una anècdota d'un periodista que van entrevistar, va tenir l'oportunitat de tenir un minut amb Leo Messi, o poderen 10, però molt poca estona amb Leo Messi. I ell va explicar que s'havia preparat com 230 preguntes.
1: I les va gastar totes.
2: Ah, mira, escolta'm, això està molt bé.
3: Vull dir, hi ha perfils de tota mena.
1: Jo, mira, m'han sobrat 3 minuts, Leo. Ja que passa el següent. Bé, doncs, anirà a veure la bola negra, sí?
2: Mira.
4: Sí, dilluns, no?
2: Dilluns anem a veure la bola negra.
4: Perfecte.
2: Nosaltres quatre i en Marc Andreu.
1: Què durarà, segur més es vol apuntar que s'apunti, eh? Durarà un parell d'hores.
2: Això, no? Sí, sí, jo crec que durarà dues horetes.
4: Les foten més llarga, les
1: duració, a veure... La bola negra, duració. Oh! Dues i mitja, eh?
3: Clar, és que cada cop... Ara ja no hi ha pel·lícules de menys de dues hores.
1: 155 minuts.
2: Doncs la pel·lícula aquesta d'en Robert Pattinson i la Zendaya, que es diu The Drama, que ja està a plataformes, és més curta de dues hores. Crec que durava hora i mitja o així.
1: No, i Torrente durava...
2: Ah, molt bé.
3: No posem en aquest mateix sac Torrente, que és ofensiu, i aquí jo creu la línia. Aquí em puc tornar boja. Francesc, l'altre dia et vaig recomanar The Drama a la secció que fem amb la Marina Forres.
2: És molt bona.
1: No l'he vista.
2: A mi m'ha agradat moltíssim.
1: Això ho dec trobar a Netflix o...
2: No, HBO.
1: Bé, la tinc.
2: Perfecte.
1: Tinc, altres coses no, això ho tinc tot. Però m'ho apuntaré aquí en un xat que tinc a mi mateix de Drama.
2: Com es diu el xat amb tu mateix?
1: Francesc Garriga Guixà, entre parèntesi, tu.
3: Està molt bé. M'agrada molt el tu, perquè, clar, si tens un cop al cap molt tremendo,
1: no,
3: que sàpigues.
1: No, jo no m'he guardat així, crec. No, home, no m'hauria guardat tu, m'hauria guardat jo. De drama.
2: Jo estic pagant ja les entrades, ja em fareu visum, eh?
1: Quan
2: em costen 67...
1: 40, per cap.
2: No, sí, exacte, per cap. Anem a un d'aquests cines nous.
4: Ha pujat tot molt últimament.
1: Jo hi vaig anar l'altre dia al Cinesa Diagonal i bé...
2: Doncs justament anem allà. No sé si ho havíem dit. Ai, clar, i si algú més es vol apuntar, ara que he fet una convocatòria aquí en obert...
4: Passa per Catalunya Ràdio.
1: Queden places encara.
2: Sí, molt, crec que totes.
4: Quan és, Marta?
1: M'ha sorprès, jo pensava que estaria planíssim.
2: Jo també, però crec que estan inflant els cinemes de molta, molta sessió de la bola
4: cada
2: negra,
4: mitja hora tens una sessió, potser.
2: Un pas, sí,
1: una
2: sí.
1: Una mica
2: sí.
1: Com el metro, molt bé.
2: Mira, exacte, doncs... dia de partit.
1: Exacte, doncs una mica de bola negra, tu, el dilluns, ja ho explicarem, no?
2: Veus, els dilluns s'encaren diferent, sabent que vas a veure la bola negra amb els teus amics.
1: Sí, arriba a la tarda ja... Fa baixada, perquè saps que tens cine. Farem crispetes?
4: Oh, moltes, serà el meu sopar, ja t'ho dic ara.
3: És vital, i a més tu no el coneixes en Marc Andreu. En Marc Andreu, sigui l'hora que siguis incapaç de trepitjar un cinema i no menjar crispetes. Jo he estat amb ell a les 9 del matí en estrenes d'històries per la feina.
1: Crispetes.
3: I no
4: salades,
3: falla.
4: I saladíssimes. Foteu dolces que em puc emprenyar molt fort.
3: Després dues llengües de gat. Aquest és el meu secret.
4: Mig-mig t'ho puc arribar a perdonar, perquè a casa meva ara fan mig-mig.
2: Sí, funciona, el mig-mig.
4: Sí.
1: Ah, comences per les salades i acabes amb les dolces.
2: Al revés.
4: O poses la mà i a veure el que surt, i és una aventura constant, tota la pel·lícula.
1: Ai, ai.
4: Això em recorda.
1: Feu jocs amb les crispetes i posar la mà i aventures. Arriba el que no sortim.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
2: Molt bé, Roger, i tu?
4: I Marta Montaner, com estàs?
2: Jo prou bé, i tu, Roger, com estàs?
4: No, també molt bé, però és que em fa gràcia perquè la Juliana, sempre que li dic com estàs, fa com una veu de bona nena, just quan comencem el programa. Jo molt bé, i tu, Roger? I fa 3 segons acaba de fotre un crit.
2: Una brama de cèrvol.
4: Una brama com d'equip de futbol, la melé aquella abans de sortir, una jaca.
3: Bé, perquè saps què passa? Que nosaltres passem tantes hores junts que de vegades ens n'oblidem que d'aquestes hores n'hi ha que són en directe. Llavors, a mi, si abans no hi ha una prèvia d'ànims, una prèvia de canviar de xip...
4: Vols com posar les piles molt... al personal d'energia.
3: Jo necessito,
4: d'energia.
3: Però ho faig per mi, el que passa que ja m'agrada incloure'ls, també, saps? Llavors, una mica sí. De cridar, d'arribar
2: a família! A vos, família!
4: Fa això exactament cada dia.
2: Sí. I fotem ja!
4: I llavors diu, Juliana, bona tarda, i et fa... Bona tarda, Roger.
2: Bona tarda, Roger.
4: Què tal? I dius, bueno, ara és una noia tímida.
2: Sí.
4: En fi. Escolta, anem al 677-27-10-58, que tenim uns quants missatges que hem de repassar. Per exemple, aquest que ens diu... Hola, perfectes. Avui us escric per primera vegada perquè m'han fet una enquesta per l'EGM.
2: Oh!
4: Que és l'Estudi General de Mitjans
2: calculant Halloween.
4: Les audiències sí. De la ràdio.
2: Arriba la castanyada, mare meva. Tot... Vigilin pel carrer.
4: Hi ha senyors i senyores amb llibretes demanant quina ràdio escolteu. Diu, tot i que em feia una mandra tremenda, l'he respost per poder dir que escolto el que no surti cada dia. Així que la propera vegada que surtin les dades, ja sabeu que com a mínim una persona és real. Que vagi bé el programa.
3: Bé, jo estimo aquesta perfecta per haver-nos defensat i sobretot perquè el fet que ella hagi dit que ens escolta segurament ens sumarà 150.000 oients. Vull dir que moltes gràcies.
4: És un tema estadístic,
2: però que
4: aquest.
2: És veritat que el nostre programa hi ha molta gent que el consumeix com a podcast.
4: Exacte.
2: Llavors, ens aniria molt bé que si alguna vegada us truquen de l'EGM... que poguéssiu dir que sí que escolteu la ràdio, perquè al final, sobretot, som un programa de ràdio.
4: Clar, encara que l'escolteu per Spotify, és
2: clar,
4: un programa que
2: sí
4: s'emet a Catalunya Ràdio. I si ho dieu,
2: i,
4: doncs...
2: I que és
4: millor.
2: El que no surti d'aquí.
3: I penseu que com més informació dongueu sobre el nostre programa, més punts hi haurà. Funciona així l'estadística, que té collons la cosa. És que és heavy, eh?
4: Clar, tu dius que no surti d'aquí
3: si el primer cop.
4: Juliana Canet, Marta Montaner, Roger Carandell, podem rebentar les audiències, eh?
3: No, podem quedar-nos mig milió d'audiències.
4: Potser línia, si
3: quants,
4: dius això.
3: Quants habitants té Catalunya, ara mateix?
4: Cap als 8 milions.
2: 8, no, ja els ha superat, no?
4: Doncs 8.
3: Ha superat els 8 milions. Perquè us feu una idea, les trucades dels EGM normalment truquen a 40.000 persones.
4: Uh-huh, tal qual.
3: A mi em costa d'entendre com truquen 40.000 persones. Tu pots decidir que escolten 8 milions de persones.
2: Aquí hi haurà gent que et dirà, no, és que l'estadística funciona així.
3: Bueno, pues a mi me l'han d'explicar molt a poc sí. Perquè no l'entenc.
4: No, però jo la vaig suspendre a la uni, per exemple.
3: Per tant... Vols fer estadística a la uni?
4: Sí.
2: Mono.
4: Sí, sí,
3: és que Roger,
4: a
3: la uni devia ser tan
2: mono. A periodisme?
4: Sí, a la Universitat de Vic hi havia estadística 1 i estadística 2.
2: Mm, està bé, com perquè l'anàlisi de dades i tot això és important.
4: No vaig arribar ni a l'1 i mig.
3: Tu no en vas fer, Marta, a la uni?
2: Jo vaig fer perquè també... És a dir, jo vaig fer estadística, però també perquè a la Pompeu et fan fer periodisme amb... una mica d'algun altre grau. I jo vaig fer ciències polítiques. I a ciències polítiques estudies estadística.
3: Clar, encaixa bastant. Mm. A mi, per lo que sigui filologia clàssica, no em troben el temari no. Estadística.
4: Bueno.
3: Gràcies a Déu.
4: Bé, un altre missatge que ens envien. Ens diuen...
3: Catalana. He dit filologia clàssica.
2: I tots, sí.
4: Sí.
3: I tothom,
2: perfecte.
3: Sí.
2: Grec. Endavant.
3: Soc experta de sobte en l'Odissea.
2: Doncs sí.
4: També.
2: Sí que ho ets.
4: Bona nit, perfectes. Suposo que ens va escriure el missatge a les 3 de la matinada. Diu, informació del sector FIFA. Pep Guardiola gravant ahir alguna cosa al camp de l'Adam, amb la Mònica Terribas també per allà. Com sempre, simpatiquíssim i amb un somriure, tot i que fos una mica tard.
3: Per tant, molt de caution, eh?
4: La Mònica, que deu estar preparant alguna cosa. Ara ha presentat aquesta segona temporada, no?, de la sèrie sobre Opus.
3: La primera... L'Opus Dei, versió homes.
2: Uau.
4: Que és una bestialitat, eh?
2: La primera
4: no
2: a mi em va...
3: No,
2: no. Posar els pèls de punta.
3: Em va encantar a mi aquests quatre episodis que estan disponibles a HBO, que va dirigir la Mònica Terribas. I tenim unes ganes amb les meves germanes de veure la segona temporada d'Homes.
2: Clar, ara no sé què està gravant amb en Pep Guardiola. Jo diria que res d'aquesta temàtica.
4: No, jo crec que deu estar ja amb una temàtica nova, però bueno, tot el que fa la Mònica a casa, mirem de principi a fi. Faci el que faci.
3: Em vaig trobar l'altre dia la Mònica i jo anava amb un cosí i va ser estranyíssim.
2: O sigui, et va veure en acció.
3: No, no, vaig presentar. Clar, o sigui, la Mònica va conèixer aquest cosí abans que qualsevol persona de la meva família. Cosa que per mi va ser un honor, perquè la Mònica per mi...
2: No, i que és molt important tenir el seu vistiplau de les persones que t'envolten.
3: Jo li vaig veure un mig somriure, com volem dir. M'agrada amb qui vas acompanyar. I jo vaig dir,
4: és que la Mònica...
3: ja està. Ja està, no necessito més.
4: Ho veu d'una hora lluny tot.
3: Ho veu tot.
4: Ella està de tornada de tot. Bé, passen 5 minuts d'un quart. A tot això, i el vespre, la revista Hola va celebrar els premis Gen H a la plaça de toros Las Ventas de Madrid. Són uns premis que, segons la revista, distingeixen les 10 personalitats joves més influents del moment. I perquè us en feu una idea, entre la llista de guardonats hi havia influencers com la Marta Díaz, la Rorro o la Inés García, que és la parella de la Míndia Mal, a qui de seguida sentirem i comentarem el seu discurs d'agraïment. Abans, però, us haig de dir que entre els nominats hi teníem un català, que la temporada passada va passar per aquest estudi, que de fet ara mencionàvem amb en Garriga, que és l'Oriol Cardona, que va venir amb la seva parella, la Maia, a Verasturi. Ell va ser nominat al Premi Esport i Superació i es va emportar aquest premi.
2: Ah, sí? Et vas ben obsessionar amb ells, la temporada passada?
4: Ells m'encantaven, ells dos.
3: Però és com quan de vegades quedes amb algú que t'has descarregat per internet, que després presencialment...
2: Quan desvirtualitzes...
3: Sigui per gestualitat, per mons, perquè de vegades no tens res a dir-te amb algú, perquè
4: són
3: de mons molt diferents.
4: Idealitzats.
3: No hi va haver la química que esperàvem, això és així, i no és pas dolent.
4: No, no és gens dolent, ja està. A veure, més enllà d'això, el més rellevant de la gala va ser el discurs d'agraïment que va fer la Inés García. Una Inés que va començar dient que li feia molta vergonya parlar en públic, cosa que no es va notar gens, li feia vergonya, i que, a més, va explicar que ella està vivint un somni.
7: Y nada, yo no me quiero enrollar, quiero ser muy breve, porque me da muchísima vergüenza hablar en público. Lo mío es solo de las cámaras, grabarme en casa tranquilamente, eso es lo mío. Yo me acuerdo de la Inés de hace unos años, que tengo allá a mi madre, y yo le decía todo el rato a mi madre, mamá, yo quiero ser modelo, mamá, yo me quiero dedicar a las redes, mamá, yo quiero salir en la tele, mamá, en las pantallas me ponía sus tacones, sus pañuelos. Pues... el destino. Si es para ti, es para ti, no hay quien te lo quite. Así que la Inés del pasado estaría súper orgullosa de sí misma y la Inés del presente muchísimo más. Así que muchísimas gracias otra vez a Lola.
4: Ella tenia molt clar que de gran volia ser, doncs, presentadora de tele, que volia sortir a les pantalles o que segurament volia ser famosa.
2: Sí.
4: La seva aspiració.
3: Home, sí, ella parla obertament de que volia ser famosa perquè en el moment on dius... o sigui, tot està bé.
4: Saps? No és qualsevol cosa que porti exposició pública.
3: M'encanta comunicar. No és m'encanta explicar històries, m'encanta actuar, que no ho jutjo, eh?
4: Talons i sortir a les pantalles.
3: Jo prefereixo la gent que baixi de cara, que diu, jo volia ser famosa.
2: Sí.
3: Doncs volia ser famosa, aviam com va.
4: I ho ha aconseguit.
3: Bueno, la fama, tu ja saps com ho deia la Rosalia i com ho han cantat tots els artistes. És mal amant, la fama.
2: Sí.
3: Si aconsegueixes avui, demà, mai saps. I tampoc sé, perdó, però ja posats, tampoc sé fins quin punt aquesta fama que de vegades poder et penses que la necessites i que et farà feliç, a l'hora de la veritat et fa sentir realitzat quan ja fa un temps que la tens i ja tens els diners i ja... poder arribar a un punt que també necessites aspirar a alguna cosa més, que jo crec que ella ho farà i ja trobarà el seu camí superjove.
2: O si et compensa aquesta fama. També, perquè si t'han de criticar per cada mal possible partit que fa el teu nòvio...
4: Clar, ella està molt a l'inici, no?, d'aquesta fama i popularitat, però sí que ja li han caigut algunes crítiques de moment. I parlant del seu nòvio, en aquest discurs també li va voler agrair en la Míndia Mal, doncs, que estigui al seu costat.
7: Y agradecerle a mis padres, a mi familia, que es mi mayor apoyo, a mis hermanos que me han enseñado que hay que pelearlo todo y pelearse con todos, a mis amigos que siempre están ahí apoyándome, también a mi pareja que es la persona que me ha enseñado a creer en mí misma y ya está, que esto es un reconocimiento que hace que me dé cuenta de que he llegado aquí, Inés García ha llegado aquí y de aquí no me voy, ya por más, muchísimas gracias.
4: Ella d'aquí no se n'anirà, i una Inés García, que ella ja era creadora de contingut i ja tenia seguidors. Però, clar, abans de que es fes públic que sortia amb en Lamine Yamal, ella era una creadora d'uns 40-50.000 seguidors i està a punt d'arribar als 5 milions.
2: És una barbaritat.
4: Tot això en menys de mig any,
2: i tu mires les col·laboracions que comença a fer, que són amb marques d'alta costura.
4: Clar, clar, és que ella...
2: un Chanel o un Dior, no sé.
4: Un salt de descomunal.
2: Descomunal. Fa un any li haguessis dit i és que hauria al·lucinat, ella.
4: Hauria flipat.
3: Aquí sí que la paraula catapulta la fama.
4: Home, sí, aquí sí, la compro. Aquí no ens discutirem,
2: Aquí no ens discutirem com en Morat,
3: no, en absolut. Però és veritat que, clar, fa un any encara estàvem parlant, jo crec, just dels rumors de ruptura entre la Nicki Nicole i la Lamine Yamal. O sigui, ha plogut d'una manera... És que, escolta, tu fas un moment, tanques un segon els ulls.
2: I és tot està diferent.
3: És com quan nosaltres estem 24 hores sense veure'ns. Mm-hmm. No es pot? Bé.
4: És que ha canviat molt tot, en un any.
3: Ha canviat
4: tot.
3: Molt tot.
4: Tot.
3: Què?
4: Tot. Passen... No, falten 5 minuts per dos quarts.
3: No et paris nerviós.
4: La... No, jo, sí, ja. Els comptats. L'únic que ho tinc tot igual.
2: No, no, no, no és tot igual.
4: No, no tot.
2: No tot, eh?
3: És veritat, aquesta cara, quanta atrapalleria.
2: És que...
4: La Marta... La Marta fa uns dies, canviant de tema, ens va confessar al grup de WhatsApp del programa que les trobava molt a faltar. I Marta, l'actualitat t'ho ha regalat.
2: Bé.
4: Avui sí que podem parlar de l'Espombo.
2: De fet, Roger, parlarem, encara més bones notícies, del meu subtema preferit quan toca obrir la carpeta de l'Espombo, que és les polèmiques de la Maria.
3: Uf, m'encanta que Déu realment t'ha fet un regal, perquè és que jo vaig veure la Marta desesperada al grup de WhatsApp demanant a Espanya.
2: És que
3: necessito,
2: a veure,
3: estic farta ja.
4: Era un
3: matisè de Peter Vives.
2: Un moment, matisem les paraules.
4: Necessito, jo vaig dir, Espanya, va dir.
2: No, a veure, un moment.
4: Marta, tu puc buscar?
2: Jo sé que vaig dir això.
3: Jo escrit, dir, tu ja ho vas dir dient.
2: Una cosa són els...
3: Perdoneu el que comentaré.
2: Sí, una cosa són els codis que tinc amb vosaltres i l'altre és el que tinc jo amb l'audiència. Mm. Llavors, ara es tergiversen les meves paraules.
3: No, l'audiència t'entén.
2: Jo el que volia dir és que ja m'està bé l'Arnau París, de Masterchef.
4: També.
2: Sí, i del Cuines.
3: Va sortir Masterchef.
2: És veritat, i comença allà. Ja m'està bé l'Arnau París i la seva parella, i la Rais. Però de tant en tant ja m'agrada, mica de Melissa, m'agrada mica de Pombo, m'agrada...
3: T'ha vingut tot de cop. L'Aitana cada dia ha sortit aquesta setmana.
2: Sí, però que notava que les coses estaven massa tranquil·les. I aquesta setmana, en canvi, hem tingut una allau de notícies, una onada...
4: Han obert les portes
2: d'Espanya, si vols dir-li així.
4: Espanya sempre serà allà quan la necessitis, Marta.
3: Espanya estava descansant, però ara la
2: no, no acabo de quedar gaire bé, però bé.
3: Va, sí, és que a mi em passa el mateix.
2: A mi, les polèmiques de la Maria Pombo em donen anys de vida, al contrari que a ella, que probablement li resten anys de vida. Llavors, la temporada passada va ser un 10 en aquest sentit, perquè us recordo que fa un any estàvem omplint programes cada dia amb aquella polèmica dels llibres de la Maria Pombo. Una polèmica que, també recordem-ho, va acabar desembocant en la ruptura d'amistat fins ara amb la Laura Escanes. Mm-hmm. Però bé, parlem del conflicte que està passant a data d'avui, setembre del 2026, perquè és una polèmica que té a veure amb joies.
3: Mm. Esmorzar amb diamants.
2: Diamants no pica tant en la Maria, perquè ho ha de vendre les seves seguidores i aleshores diamants no et pot acabar de vendre. Però bé, ella fa anys que col·labora amb una marca de joies que es diu Agatha, i algun cop n'hem parlat aquí al programa, perquè una de les col·leccions que van fer plegats va ser aquella dels aneguets, que és una línia molt pensada per mares, perquè simbolitzava com la maternitat, els aneguets petitons simbolitzaven els fills, i recordo que un cop en vam parlar perquè la Lucía, que és la germana gran de l'Espombo, va posar-se aquest collaret dels aneguets i la gent de seguida va associar aquesta joia amb un embaràs, i ella encara no ho estava i va dir que tant de bo, etcètera, etcètera. Que, per cert, no ho hem actualitzat, però la Lucía ja ens va parir.
3: I tan contenta amb
2: la Lola. I tot fantàstic. Però bé, tornant a la Maria i a les joies. Aquesta nova col·lecció que ha llançat la Pombo amb Agatha és com l'evolució d'aquests aneguets, perquè el penjoll és un ou de joia, com un ou de Pasqua, doncs un ou de joia, i el pots triar de color blanc o de color daurat, així com petitonet i amb uns cristallets brillants incrustats. Aquesta peça, ho podeu consultar a la web d'Agatha, costa uns 35 euros.
4: Bueno.
2: Mira. I dius, fins aquí, doncs bé, em pot agradar o no, però aquí està, no? Es pot comprar.
4: Tu t'agrada o què?
2: Jo no me la compraria.
3: No? Doncs ho traiem de la llista de regals, ja ho havíem comprat.
2: Jo no ho demano.
3: Perquè es pot tornar. Embolicat. Ja teníem el regal
2: moment
3: de Canal Maig.
2: La carta al rei, si voleu, eh?
3: Ai, Marta,
2: amb l'inici de la tardor.
3: Bueno, saps què vam fer nosaltres l'altre dia, que en Roger era davant, amb la meva colla d'amics?
2: Què?
3: Ja vam agafar casa per Cap d'Any. No vull generar
2: estrès. Veus com la gent ja...
4: Però és que molt això va així. S'està avançant tot.
3: S'ha d'anar sempre d'ara amb tot. Jo al Cap d'Any ja estic parlant de què fotrem a l'estiu. Si és que no... Que si no et quedes... Tot és caríssim, no arribes.
2: Això és veritat, no es pot degustar el moment, eh?
3: No, les dates... No, clar que no pots.
2: Res.
3: Dius, feliç... bon any nou! I ja estàs allà ja mirant l'escàner per quan juliol. Estan els vols.
2: Ai. Doncs bé, tornant als ous...
3: Quin estrès, eh?
4: Matarà tots.
2: Els ous de la Pombo. Doncs bé, en Roger
4: Bui...
2: No, tornant als ous de la Pombo.
3: En Roger Bui... És que abans ja... Sí, n'està tenint de molt bones, eh? Perquè sempre queda com en segon o tercer pla, però...
2: Ell sempre fa els millors comentaris.
3: Portem molts dies parlant de l'Arnau i la Rais. Comentaré d'en Roger, la Rais. Només així, saps?
2: La Rais.
3: Em fa molta gràcia.
2: T'agrada la Rais?
3: Sí. No, ho dius per dir alguna
4: cosa. No, perquè, hòstia, has dit la Rais i dic... La Rais,
3: tio. Veus, és que mira.
4: Bueno, saps? Sí. No, no, no he pensat gaire més, eh? Pues dic la Rais, hòstia.
3: És maca, la Rais.
4: Sí.
3: Ella desprèn una energia, no?
4: I a part, com que no,
3: no
4: em
3: coneix...
2: No, però... no, jo avui he demanat no parlar de l'Arnau i la Rais, que me'ls estimo
4: no,
2: molt,
4: sí,
2: però
4: va, ja
2: que
4: està.
2: Ja...
4: Tornem als ous de la Pombo.
2: No puc més, els ous de la Pombo. Doncs aquí els tenim, a la web d'Àgata. Però us haig de dir, aquí la polèmica, que hi ha una altra marca de joies que es diu About Theodore, que també té uns ous de joia a la seva col·lecció.
3: No fotem, això és acollonant. No hi ha res ja propi. Aquests ous, per començar...
4: Potser són diferents.
3: Em recorden els ous d'allà del Museu de
2: Dalí. Ja que deies els de Fabergé, que són uns ous molt mítics, peces històriques, i és veritat que els ous són una inspiració bastant recurrent en el món de la joieria, en el món de l'art, els ous de Pasqua, etc.
4: Sí.
3: És que fa molta festa un ou, eh? No ho sembla, però fa festa.
2: Un ou? I fa la forma és molt bonica.
3: És que sembla una joia en si mateix quan te'ls compres al mercat. Un ou així ben parit.
2: I el concepte és maco, també.
3: I quan l'obres i a vegades surten dos rovells...
2: Uf!
4: Que passa molt poques vegades.
3: Vagi, eh?
4: I has però... de pensar un desig quan passa això.
2: Sí.
3: Tu fas.
2: A mi fa molt que no em passa, eh?
3: A mi m'ha passat màxim un parell de cops a la vida i ni desig ni merda, és la truita més grossa i endavant.
2: Doncs bé, tornant al plagi, presumpte plagi, ja és curiós que els ous d'aquesta marca, About Theodore, siguin realment molt semblants als ous de la Pombo.
3: Sí que són ben iguals,
2: jo us convido que entreu al seu web, About Theodore, recordo.
4: Sí?
2: Heu de cercar el producte, que és Charm Huevo Alina, i en trobareu quatre de models. Un de daurat, un de blanc, curiosament, els dos amb brillantets i els mateixos colors que els de la Pombo. I aquí també s'han estirat una mica més i en tenen de blaus turquesa i de negres. Et diré que l'únic que els diferencia a banda d'aquests dos colors més és el preu, que és bastant més alt, gairebé el doble, 60 euros.
4: Ja són idèntics.
3: Això és el pitjor que pots fer, per això, quan fas plagi. Vull dir, perquè si a sobre ho poses
2: rebentes,
3: més barat...
2: Clar, ho rebentes tot. El cas és que ara se'ns desperten moltes preguntes.
3: Home, i tant.
2: Què va ser abans, l'ou o la gallina, no?
3: Literal. No ho pogués dir millor. No ho hauria pogut dir millor.
2: Què va ser abans? Tu no vagis rient, Marc Andreu.
4: Marc Andreu, bona tarda.
3: En Marc Andreu ja ha vingut a riure. L'altre dia vam tenir una convidada a l'estudi que ens va cridar l'atenció perquè en Marc Andreu només va entrar a riure i després
4: perquè
3: aquesta
4: no
3: persona que mai ens havia escoltat va dir... Però, i en Marc, de què treballa? O sigui, i per què ha entrat?
2: Només quina convidada va ser?
8: Una convidada
3: que va venir. Una amiga meva.
2: Vale. És veritat que és difícil de definir la feina de Marc Andreu. Bé, què va ser abans? Deia l'ou o la gallina, la Pombo o aquesta altra marca? Qui va copiar qui? Tenim algunes respostes. De fet, qui les té no és el que no ha sortit d'aquí, perquè últimament no donem abast amb la investigació i fem el que podem.
3: És que l'equip som això, eh? Vull dir
2: que és el que veieu i es troba molt a faltar en Pau Espark en moments com aquest i espero que vingui aviat. Qui té les respostes és el programa El verano se mueve de Telecinco.
9: Sin embargo, lo que renace aquí es la continua acusación a María Pombo por supuestamente plagiar el diseño de este accesorio en forma de huevo a otra marca. No es la primera vez que María Pombo se inspira en un diseño y le cambia alguna cosita para hacer lo suyo. Con este vestido pasó lo mismo. Fue un supuesto plagio al que María solo habría cambiado el color.
2: Ells la setmana passada ja van tractar el tema i van recordar altres presumptes plagis de la María Pombo, de quan tenia aquella marca de roba que va acabar tancant, que es deia Name de Brand i després Tipi... Doncs bé...
3: Per mi, el més important en tot això, perdona, és que la María no ha plagiat res, segur. Perquè la Maria, de tot això...
2: Posa la cara i ja està.
3: No n'ha fet res, la Maria li va arribar al disseny... Poder va dir, mai, m'encanten ara el món dels ous de Pasqua. Màxim. Sí. Ho ha fet tot això, un equip creatiu.
2: A la vida d'una influencer són moltes reunions, eh? Sí. Reunions amunt i avall amb aquesta gent cada vegada que treus una col·lecció, eh? Mm. Que després no sé quin paper té activament en el procés de creació i de disseny, però bé. Els del Vera no se mueve saben qui plagia aquí.
8: Pero no se sabe cuál es anterior o cuál es posterior.
10: No, el anterior es el de la otra marca. Pero yo he hablado con la marca a la que supuestamente María Pombo habría plagiado este charm, este tipo de huevo. Y lo que me dicen es que ellas sí que consideran que podría ser un plagio, que han puesto todo esto en manos de sus abogados. Anda. Y que está claro, y lo voy a leer textualmente, que los huevos es una inspiración vintage. Pero el mismo color que sea el collar, las circonitas incrustadas y el tamaño, pues obviamente nos hace sospechar de que hay un posible plagio. Repito, lo han puesto en manos de sus abogados y verán qué harán.
2: Com la cosa acabi, als tribunals.
3: Wow. No saben el que t'estan donant aquesta gent a tu.
2: Per mi mai hi ha hagut res igual, a no ser que contempli la imatge de la Shakira compareixent a l'audiència de Barcelona, tota de color rosa.
4: Sí, no n'hem tingut gaires de judicis. Vam tenir a Itàlia...
3: Tot queda com a mi, la Chiara, però per mi quedava tan lluny. El personatge, també, tot. Tindrem Pombo, si això passa.
2: La Chiara, que per mi és de la família, fa molt que no parlem d'ella. Jo necessito Itàlia.
3: Ha dit que vol tenir més fills, així, si pogués somiar, que li agradaria tenir-ne tres.
2: L'exmarit que va tenir... O sigui, el seu exmarit amb qui han tenit tota aquella història ja ha estat pare.
3: Ah, que la Chiara va anar amb la Shakira, justament.
2: Sí.
3: Al concert.
2: És que... Si hem de parlar de la Shakira i de tota...
3: De desfilada.
2: De la hortarada que està propiciant, bé... Tremendo.
4: No, ja en parlarem.
2: Ah, sí? Parlem. És que tampoc ens interessa gaire, eh?
4: No, però
2: alguns
4: escrits i tal.
2: Però... M'encanta la seva música, eh? Però aquí separo, de veritat, l'obra de l'autor últimament, perquè m'encanta l'obra, l'autor em fa mandra.
4: Ja. A veure, tornem al plagi.
2: Aquest presumpte plagi no seria l'únic problema que té la Pombo amb aquestes joies, perquè us haig de dir que també està rebent queixes per la qualitat de les peces.
10: También hay otra polémica, porque más allá de esto, lo que también acusan a María Pombo es que la calidad de sus joyitas no es muy buena. De hecho, los famosos patos, ya hay varios usuarios que los han comprado y que hablan de que se ponen feas y que para lo que cuesta, que son 35 euros, no salen pues muy rentables.
2: M'encanta aquest programa.
4: Se ponen feas.
2: Se ponen... Haurem de mirar sempre el verano se mueve.
3: Clar, jo penso, el verano se ha acabado ja, perquè és que ja avui comença la tardor, aleshores. No sé si segueix.
2: Sí.
3: No tinc... Si s'ha acabat, Marcadeu, com a experta. Quan acaba el programa? Ara ja, que comença la tardor.
11: Aquesta setmana començava la nova temporada, en
3: llavors,
11: principi.
3: S'ha acabat aquest programa, no quina llàstima, perquè parlava de les coses que a mi m'interessen.
2: El verano se dejó de mover, nena.
3: Ja no se mueve, nena. A tot, en canvi, el tot es mou, allà està.
4: Ah, no,
3: amb la Melero.
4: No,
2: molt mala audiència últimament.
3: No, home, no. Jo he vist audiències. Home, no. Hi ha dies de molt bona audiència.
2: N'hi ha dies de molt dolenta perquè, no ho dic... Pobre Melero, és que Mañaneros està apretant tant i tant i hi ha dies que duplica l'audiència.
3: Jo penso que això és puntual, eh?
2: Ja, però és que el dia aquell puntual no hi ha qui et tregui el disgust.
3: Bueno,
2: escolta,
3: no sempre es pot estar allà dalt de tot. Igualment, segueixen fent un bon programa i crec que tenen, per norma general, bona audiència.
2: Fan un gran programa i, a part, l'únic que pot passar quan no va bé l'audiència és que et renovis, que facis el programa encara millor, que et motivis, vull dir, endavant amb tot.
3: Però bé, com veieu, la Pombo torna a estar a l'ordre del dia i ella ja està a uns nivells de famosa, que és allò que els reporters l'esperen a l'aeroport cada vegada que fa un viatge per treure-li declaracions. I aquest cap de setmana passat vam tenir les seves primeres paraules davant de les acusacions de plagi als micròfons de l'agència G3.
12: Ha comentado que una firma de joyas ha dicho que supuestamente tú has plagiado uno de los diseños para la firma con la que tú trabajas.
13: Sí.
12: ¿Tú conocías el otro diseño?
13: No. De hecho, es que, chicos, mira, yo llevo trabajando con Agata 9 años. Sé perfectamente cómo trabajan y, en concreto, en esta colección, imagínate, llevamos un año trabajando. Hace 3 años sacamos unos palmitos y la evolución natural de este proyecto eran, pues, unos huevos. De hecho, los huevos son una inspiración vintage que llevan siendo una inspiración durante años para la joyería. Entonces, nada, estamos muy tranquilos, yo estoy trabajando todo el equipo de Agata, ellos ya han emitido un comunicado.
3: Se sent fatal, un xivarri increïble. Però, bàsicament, el que ens ve a dir la Maria és que ella està tranquil·la, que la seva col·lecció volia dir... Tranquil, no me'n recordo quines paraules i quins conceptes abstractes fa servir, i que ja està, que màxima confiança amb Agata i que allà estan.
4: I que l'ou és una forma clàssica, no?
3: Sí,
4: manera,
3: que és una tradició, bueno, és una cosa vintage, històrica. Ganes que tornin Pau Espart de veritat, eh?
4: Doncs crec que aviat tindrem bones notícies.
3: Exclusiva?
4: Jo diria que amb 15 dies màxim està assegut en aquest estudi.
2: Això sí que és una bona notícia.
4: Per què fots aigua al vi ara?
1: No ho sé, no ho sé.
4: Ja ho veurem.
2: Què has dit?
1: Ja ho veurem.
2: És veritat que m'he parlat amb ell
4: fa 24 hores.
2: Amb el Pau Espart, perquè el senyor Trescat ens el roba, perquè aquí el qui no estigui pendent del que va passar, Pau Espart, que era un treballador, company nostre, genial, que de sobte no passa res, però el van fitxar a Trescat, que està genial, i que ens n'alegrem moltíssim, perquè evidentment les condicions com a intern són molt millor que les nostres, per tant, alegria màxima, i ara resulta que
4: hi ha un problema de compatibilitat.
2: Que no sé quina és la incompatibilitat, si se suposa que som Trescat, és que és el nom de la marca, som Trescat, primera persona del plural, som Trescat, doncs quin hauria de ser el problema que en Pau Espart segueix ara mateix aquí al meu costat? Jo no ho acabo d'entendre. Senyor Trescat, doni'ns explicacions, perquè de veritat que no s'entén de cap de les maneres.
1: I perdoneu, però el verano se sigue moviendo, que ho acabo de veure i no ha acabat. Sí,
2: segueix, mira, tota la
1: temporada. Sí, potser ja canviaran el nom, però...
4: Fem una pausa i de seguida, Marc Andreu, t'hem de llegir un WhatsApp dirigit a tu que ens ha arribat aquesta tarda.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i...

0: minuts i 3 quarts. Et llegeixo Marc Andreu al WhatsApp que hem rebut aquesta tarda.
1: Ja renya, noi.
0: I la Marta t'ampliarà informació, perquè em consta que ha estat xatejant amb aquesta persona. Hola, estimades guilles. Avui he vist passar en Marc Andreu pel Bon Preu on treballo. I, noi, quina planta. Quin saber està.
2: Té raó amb tot.
0: I quin tros d'home.
2: Quin tros d'home.
0: Jo sóc el xarcuter. I no és pas el primer cop que el veig passar per davant meu.
2: Aquest tipus de WhatsApp, Roger, estan escrits perquè et funcionin a tu. Sí, i és real, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I cada vegada està més d'un guapo pujat. Jo no dic res, eh? Però si aquest noiet necessita algú que li talli el pernil ben finet, aquí em té. Marc Andreu.
2: Tan finet que es trenqui, eh? Oh. Ell no sap que tu vens del mateix sector. Clar, vull dir, que això t'emociona especialment. Som dos xarcuters aquí, eh?
0: Marc Andreu, si estàs escoltant això, ja saps on trobar-me.
3: A veure...
2: Perdona, que no
3: jo vaig a comprar un Bon Preu, però realment avui no hi he anat.
2: Està a punt de trencar-se, de l'emoció del WhatsApp.
3: Crec que s'ha confós de calvo, perquè jo no he anat avui al Bon Preu, de veritat t'ho dic.
2: Això ja m'ho has comentat a la redacció, llavors jo he fet les meves investigacions.
0: Fes periodisme, la Marta.
2: I la persona, el xarcuter, m'ha confessat que s'ha confós de tants nervis a l'hora d'escriure'ns i que ens volia dir que l'altre dia vaig veure Marc Andreu, no avui. O sigui que eres tu, Marc Andreu, no un altre calb. Perquè, a part, hem contrastat quin Bon Preu volia dir, i és el teu.
0: És el de la Sagrera.
2: Sí. No, no, era per mantenir l'anonimat.
0: No, bueno, el de la Sagrera, el de Barri Nou, Nou Barri...
2: Com que Barri Nou?
0: Pot ser qualsevol, de Barcelona, volia dir. Jo sempre que vull dir Barcelona em
2: Marc Andreu, te'n pica la taula, m'estàs destrossant el micròfon. Ara, Marc Andreu, amb lo famós que ets últimament, sí, hi haurà allau de fans en el Bon Preu de la Sagrera.
3: Bé, doncs...
2: Saps que ara per obligació en el
3: hauré
2: programa...
3: Hauré de passar.
2: Hauràs de tenir una cita amb el xarcuter.
0: No, passes i saludes. Passes i saludes.
3: Jo no hi compro a la xarcuteria, més o més.
0: Deu passar per davant.
2: Però ell no està dient que vull que em compri... Ah, sí que t'ha dit que em vol tallar el pernil, és veritat. Bueno, era una manera de dir que vol apropar-se a tu.
3: Però sí que l'Àctics està al costat, llavors haig de passar per davant sí o sí.
0: També és veritat que ell potser ens hauria de passar una mica de descripció, aquest xarcuter.
3: Descripció de què?
0: De com és ell,
2: com és ell
0: o algun detall.
2: De... Parlant de descripcions físiques i de buscar amors, en Roger encara està buscant la noia de qui es va enamorar a la plaça.
0: A veure, sí.
3: Com era, com era?
2: Septum, ulls clars, morena, cabell una mica curtet.
0: Uau.
2: Era ella.
0: No, era heavy.
3: Hem de parlar, si voleu, d'una de les noves sèries de ficció que ha estrenat TV3 últimament, que és Gènesi.
4: Hòstia, fotre canya que respon jugant l'estrella, eh? Va, vinga, va.
3: És aquesta sèrie de 6 episodis que explica la trajectòria professional i personal de Ferran Adrià i el seu lligam amb el restaurant El Bulli. Es va estrenar aquest dilluns passat 21 amb els 2 primers episodis, que realment van funcionar molt bé d'audiència.
2: Quina alegria.
3: No l'has pogut veure encara, no, Juliana?
2: Jo ahir recordo que veu parlar de Gènesi i vaig haver de preguntar què era. No, jo sabia que existia aquesta sèrie d'en Carlos sobre El Bulli. Me l'he de mirar, me la miraré.
3: I Trescat està fent molt de publicitat sobre...
2: No, i que crec que és guai, vull dir que serà xula segur i que sí, sí.
3: L'actor Miquel Fernández interpreta el Ferran Adrià i el germà del Ferran està encarnat per...
5: Hola, sóc el Carlos Cuevas. En aquesta sèrie, Gènesi, interpreto l'Albert Adrià, que és el germà petit del Ferran Adrià, una persona que arriba al Bulli als anys 90 sense la vocació de ser cuiner i que ho va aprendre tot aquí i es va convertir en un dels millors cuiners del món actualment.
3: Sí que és veritat que té aquest efecte en Carlos Cuevas que només el veus a ell quan surt a la sèrie i dius què fa Carlos Cuevas al Bulli amb el Ferran Adrià al costat, saps? Vull dir que costa una mica
0: no
3: veure veure el personatge.
2: No, home, no, però si li encaixa molt, ell és bon actor.
3: Sí, però que sempre té tanta presència en Carlos que em costa molt. Jo el veia i deia, és en Carlos.
2: Bueno, Marc, perquè tu poder estàs massa pendent d'altres coses.
3: Una sèrie que va presentar el mateix dilluns al Festival de Sant Sebastià mentre s'estrenava a Plataforma 3CAT també. És una sèrie que també va rebre molts aplaudiments. De fet, al presentar-se al festival, els diferents actors van haver de passar per la catifa vermella i, per tant, van ser obligats a respondre algunes preguntes dels periodistes que els esperaven allà, d'acord?
2: D'acord.
3: En Carlos Cuevas, doncs, va haver de respondre algunes preguntes molt personals. I aquí, com que ens agrada també treure una mica la part aquesta més íntima d'ells...
2: No llavors... és gens fàcil amb en Carlos Cuevas,
0: no, no,
2: eh?
0: No li agrada,
2: no, no li agrada gens. No.
3: Però hi han periodistes que es van atrevir a fer preguntes potser incòmodes, no?
2: A veure...
3: Ja sabeu que això no és freqüent en ell de respondre, però a Sant Sebastià...
2: Sense pots dir també en català, eh?
3: A Sant Sebastià...
2: Donosti.
3: ell va decidir tirar-se a la piscina.
1: Déu meu.
6: El plato te define a ti como actor.
7: Ostras.
8: Qué difícil.
6: Para pensar.
7: Diría algo como casero, algo tradicional y algo de mi tierra. Entonces te diría unos fideos a la cazuela.
3: Us ha sorprès la resposta,
0: i
3: suposo.
0: I la pregunta és tot sorprenent, és meravellós.
2: Sí, no entenc com no hem fet una especial. No entenc com pot ser que ara es faci el tot cost.
9: És la pregunta que li hauríem fet nosaltres, n'en ve també.
2: No, jo li hagués preguntat moltes altres coses, si va conèixer en Ferran Adrià personalment, com va anar la relació amb ell, si era fan del Bulli, si tindria una cita al Bulli. Això és el màxim que apretaria.
3: Doncs els dilluns podeu veure Gènesi, aquests 6 episodis, i després de l'emissió d'aquesta sèrie també tenim una sèrie documental que es diu Chefs Noves Generacions.
2: Sí. Aquesta... posats molt en la temàtica cuina.
3: Sí,
2: escolta,
3: però doncs tres gats han agafat el volant i han anat cap allà.
2: Nino.
3: Ah, tot queda lligat.
2: Dos xarcuters tenint una cita menjant-se, passant-se... Perdoneu, empassant-se tot de continguts. No, és zampant-se.
0: Sí.
2: En castellà, per això m'he corregit, si t'hi fixes, just abans de dir-ho.
9: Endrapant
2: aquests dos continguts sobre cuina a TV3 el dilluns.
3: Doncs aquest seria documental que es diu Chef Nova Generació. Són 30 minuts on expliquen les històries de diferents chefs joves que tenim aquí a Catalunya. El primer el coneixeu molt bé. De fet, aquest piano que sentiu de fons no l'està tocant el nostre estimat Carles, no? En Carles ha cedit el seu espai
0: aquí,
3: a la Martina Puigverd.
10: La inspiració em pot venir en moments tranquils, no? Com podria ser... M'ajuda molt,
2: piano,
10: crec, tocar el piano, perquè em fa concentrar tant que realment no... Estic tan concentrada tocant-lo que no puc compensar en res més. Llavors, és veritat que allà no estaré segurament pensant en cap plat, però és un moment en què com que desconec...
2: Explica si són nòvies amb l'Aitana Bonmatí o no?
10: Què fa la mà dreta i l'esquerra, que llavors jo crec que... No? Entro com... Connecto molt amb mi mateixa, amb... Crec que a partir d'aquest moment poden sorgir doncs, com nous plats, noves idees.
2: Hòstia.
0: Totalment, és que passa això quan...
2: Ja, no m'ho posaré, ja t'ho dic ara, no m'ho sentirà aquest tall, no, és l'antipromoció, se m'ha fotut llarg de collons.
0: Però així l'entens a ella també, clar, no? Perquè te l'imagines cuinant allà sempre.
3: I ella també necessita desconnectar. Són 30 minuts de saber com la seva família ha construït les cols i tot el que això implica i els valors que transmeten. Són 10 episodis que estan a la plataforma 3CAT.
0: I parla de la seva vida personal?
3: Aquest és el punt més personal que hi ha trobat en el documental. El tocar el piano, que és una cosa que no coneixia.
0: No? És veritat. Bé, passen 2 minuts a 3:15 de la tarda. Marina Porres, bona tarda.
2: Bona tarda.
9: Sort que per ella, que
2: ja estava en un pou de foscor total.
3: Però què dius?
0: Tu toques el piano, pot ser?
9: Jo no toco el piano. M'encantaria, per això. O sigui, donaria tota una pàtina interessantíssima que no tinc com Martina Puigverd, però no toco el piano.
2: Impossible.
9: No.
0: Bé, aquesta setmana, que és la setmana del llibre en català, i que, de fet, vosaltres demà hi sereu, a les 7 de la tarda...
2: A les 7 de la tarda, a la caseta número 3, és Marina, hem quedat?
9: Crec que sí.
2: Caseta número 3...
9: Un cop estàs allà, tot és molt fàcil de trobar.
2: Més que res que ens veureu a nosaltres, m'entens? Vull dir, tu passeja i ja ens acabaràs trobant. És el Llarg de Triomf.
9: És el passeig Lluís Companys,
3: sí. I què fareu?
2: I parlarem, Marc Andreu, sobre viure escrivint, sobre què vol dir escriure i per què escriuen els nostres autors.
0: Fantàstic. Doncs demà, a partir de les 7, a la setmana del llibre.
2: Gratuït, per cert.
9: Sí, obert a tothom.
0: Tothom que hi vulgui anar, hi vagi. Bé, dit això, evidentment, hem de parlar de literatura, avui també.
2: Sí, volem parlar...
9: D'aquella manera.
2: Sí, d'aquella manera. Volem parlar de literatura perquè tenim molt pendent comentar els últims llibres que l'Aitana ha ensenyat a Quarto Azul, la gira mundial que està fent. I ja t'hem estat explicant que en aquest Quarto Azul l'Aitana hi recrea l'habitació de la seva infància, l'escenari, la cambra on va néixer, i entre altres detalls de l'escenografia... Sempre hi ha un llibre amagat. Un llibre que després s'encarreguen de compartir des de l'Instagram de la gira del Quarto Azul, que per cert l'altre dia vaig xatejar amb ells perquè no ho havien actualitzat i els hi vaig explicar el crustó. I et van contestar. Sí, ahora lo compartimos y lo ponemos a destacados. Dic gràcies.
9: Parlant amb l'Aitana, parlant amb el seu equip. Jo crec que estan de fitxa.
2: Vas mantenir el català?
3: Obligat.
2: Crec que no. O sigui, crec que ja els vaig contactar en castellà. Perquè el compte de Quarto Azul jo ja em vaig imaginar que no ho portava...
9: Bé, que ho faci la IA, que tradueixin tu.
2: Sí, també és veritat. El fet és que l'Aitana fa això, no?, que col·loca el llibre i ella no vol que tampoc passi desapercebut aquest gest, perquè el fet de col·locar allà el llibre a l'escenari no és gratuït, és un instrument de màrqueting per dotar la gira d'una mica de caché intel·lectual que no té, però vaja, ara està de moda i ho ha de fer. Sí, com sigui, aquí ja vam comentar abans d'acabar la temporada passada alguns dels títols escollits, que mai sabem que aquesta és l'altra. Si són llibres que ha escollit l'Aitana o ho fa l'equip i l'Aitana es troba el que es troba. Havíem comentat que va escollir, per exemple, una cambra pròpia de Virginia Woolf o El meu any de repòs i relaxació de l'Otessa Mosfec. Llibres amb cert nivell literari que tenien un sentit i ara que la gira ha continuat tenim nous títols per comentar.
9: Jo crec que et diria que agafen un, o sigui, agafen l'algoritme, els llibres que més es comenten de, per xarxes i així, no cal haver-lo llegit ningú, només que surtin més les cobertes, i ells diuen, aquests els posarem a sobre.
2: És que jo crec que no van pensar gaire bé aquesta estratègia, quan ho van planificar, més que res perquè hi ha molts concerts, a més, clar, vull dir que intentar que tot tingui un sentit una mica a nivell ja editorial d'elecció dels títols, una curadoria, és molt difícil, i més si ja no és els llibres que li agraden a l'Aitana, que això és evident, perquè si fos els llibres que li agraden, mira, hi hauria aquesta línia, però clar.
0: Mira, comencem per un que es diu Dorayaki, que segur que la llibreria l'heu venut bastant.
9: Venut, és d'aquests que t'agraden a tu, eh?
0: A mi em va agradar.
9: Aquestes cobertes minimalistes, cosa japonesa.
0: Sí, aquesta típica història japonesa de noi que se sent solíssim, que coneix a persona gran, que es dediquen a fer alguna cosa manual.
2: Ai,
0: i que llavors troben sentit a la vida,
2: no?
0: Gràcies a això.
2: És que fa molt per tu.
0: I canvies papereria, per pastissets,
2: sí,
0: per infusions, saps? I funciona.
2: Ojo les infusions, perquè una infusió quan toca.
0: Ah, no.
9: Només han de canviar el fons de les cobertes amb això. O sigui, de botiga han de posar una diferent cada vegada. És veritat, eh?
0: Però hi ha com una moda molt...
9: Molt, molt, molt, molt.
0: Literatura japonesa.
2: A tu m'agrada molt aquest llibre, el vas recomanar molt.
0: A mi em va agradar, és primet i el vaig trobar molt emotiu. Em va agradar molt.
2: Creus que l'Aitana se l'ha llegit?
0: Doncs jo crec que se'l podria haver llegit aquest, perquè és un... Vull dir, no la vull jutjar, però vull dir que és un llibre fàcil i que entra molt bé i que emociona.
2: Molt bé, si voleu podem passar pels llibres que va escollir pels concerts al Palau Sant Jordi a Barcelona.
9: D'ells era Patti Smith, que bàsicament és una picada d'ullet, perquè Patti Smith, doncs, com sabeu, és una famosa cantant, de fet és una icona, i jo crec que el va posar com de dir de cantant a cantant, no? Mm. És una senyora, és l'ídol de la Rosalia, que ella va explicar com la il·lusió que la va fer conèixer-la, etcètera, etcètera. I Patti Smith en realitat no és el primer llibre que treu, sinó que té tota una sèrie de llibres. Aquest és Uns marrecs, que és bàsicament com una mena d'autobiografia juvenil, perquè aquesta senyora, molt bé que fa, explica la seva història, perquè ser una estrella del rock dona molt de suc per explicar moltes històries. I l'Aitana ha dit, doncs som-hi, perquè això és el meu ram, no?
2: Que també és el llibre més famós de Patti Smith, amb moltíssima diferència, i és un llibre que ja, o sigui, es coneix més la portada que el que hi ha a l'interior. Vull dir, sí. Aquest sí que és un llibre objecte 100%.
9: Absolutament, saps? Com tots els que hi ha en aquesta sala.
2: I a Barcelona també va escollir Vincles ferotges, de la Vivian Gornick, que aquí a mi em va sorprendre una mica, però si m'hi vaig fixar, i segueix havent una mica la mateixa línia editorial, que és llibres que podrien agradar a la Rosalia. Jo veig una intenció claríssima de... alguna manera assimilar-se al que ha fet la Rosalia amb Lux, que va intentar fer una cosa com més intel·lectual. Ella ho intenta fer amb aquesta estratègia i posa un llibre de la Patti Smith i un llibre de Vivian Gornick, que és una de les autores preferides de la Pili, que ella ho ha explicat moltes vegades. Jo hi veig molt això.
9: És una senyora fantàstica, Vivian Gornick, una escriptora que, nascuda als anys 30, viu a Nova York, va explicar en una entrevista que encara camina quilòmetres i quilòmetres cada dia, i amb ella, bàsicament, li agrada explicar el que veu. Aquest de Vincles ferotges deu ser el seu títol més famós, i ella sempre explica com la seva experiència com a dona que volia trencar una mica els esquemes durant la seva joventut. És una història que s'ha explicat moltes vegades, quin és el seu mèrit, que clar, la senyora és dels anys 30, per tant, és com que és de les pioneres i té molt de mèrit. A mi és una senyora que m'agrada bastant.
2: A més, nascuda al Bronx en un context com molt ferotge, realment. Tu creus que l'Aitana l'ha llegit?
9: Potser sí, potser per sobre.
3: Però
9: és que
3: són
9: tampoc...
3: lleugerets o no, aquests llibres?
9: Bueno, la Vivian Gornick en realitat sí, és una cronis... O sigui, en realitat són com cròniques. Ella et va explicant com el que li passava, la història de la seva família, que és un punt dura també, la història de la seva... O sigui, com el seu aprenentatge a la universitat. Jo crec que sí que els pot haver llegit. Pobre, la jutgem molt, en aquesta noia.
2: El que sí que segur és en castellà, no? Clar, jo la jutjo molt perquè l'Aitana els tenia allà tots aquests llibres, al seu quarto azul, en castellà, quan tots tenen, com hem estat comentant ara, traducció en català.
9: Sí, és que... A més, és que és una cosa absolutament no prescindible.
2: Va viure un moment així.
3: Marina Porras, sí, tota tensió de fons.
0: Sí, tota tensió. Ha fet com un sobressalt, la Marina.
9: Realment, és una cosa tan provinciana, tan cutre,
2: no
9: tan
2: ni
9: penosa, de tant de fa dècades. De dir, estàs a Barcelona, hi ha una sèrie d'editorials, les edicions són molt més boniques en castellà, les traduccions són molt bones. O sigui, tot és, hi ha un sistema editorial que fa les coses superbé. Cal posar el castellà com per defecte, llavors fent tots aquests discursos hipòcrites sobre la llengua, és que és molt repugnant.
2: Clar, a mi em va desquadrar molt això, no? Les declaracions d'intencions que va fer parlant, deixant anar sobre com s'estimava la llengua, el català, com d'important era per ella, i de sobte costa d'entendre que aquest discurs no vagi en coherència amb la decisió de no només no apostar per la literatura catalana, que això suposo que ja és demanar massa, sinó que a més els títols que has escollit tenen, resulta, traducció al català i apostes per la traducció castellana.
9: Però és que a més això d'arribar a la literatura catalana no m'estranya, perquè clar, com hi arribes si tot el que llegeixes constantment tot és en castellà com per defecte, perquè no tens ni la consciència de dir si el llibre està en anglès, evidentment té una traducció en català i no cal que sempre vagi el castellà per defecte. Llavors, clar, és que aquesta noia viu molt lluny de tot això.
2: En qualsevol cas, nosaltres estem zen, no ens emprenyarem per aquestes coses.
9: No, és no.
2: L'Oberera. Estem a la nostra L'Oberera i el que farem és deixar senzillament alguna proposta per si a la propera ens fa cas i s'anima a triar la literatura catalana. La Britney de Manlleu és una...
9: És una escriptora revelació.
2: No, és que un dels llibres sí que va ser de la Britney Spears,
9: sí,
2: no?
9: Sí, jo volia fer alguna proposta per l'Aitana de literatura catalana, però en Roger m'està traient
0: sintomis. No, és cosa meva, però vull dir que quina en català i llavors anem a Britney Spears amb aquest
9: minut que es queda. No cal ni fer-li. Jo, de veritat, em conformo amb que posi totes les versions dels llibres en català, o sigui, jo crec que aquest primer passet ja pot fer cap a moltes altres coses.
2: Jo penso, si tu estàs fent això com a estratègia de màrqueting i el que vols també és agradar al públic català, perquè per això fas aquest discurs, per agradar al públic català, tu et claves algo tan senzill com la plaça del Diamant, no pot ser més senzill, ni més bàsic, ni més evident, ni més de primer nivell, i és que tothom està contentíssim.
9: Sí, la gent ho compra.
2: Bé, anant a la Britney Spears, ha sonat perquè, efectivament, com deia la Marta, va ser també, a mi aquest sí que m'encaixa molt i crec que és el més coherent, va ser un dels llibres escollits per l'Aitana de cara a la gira.
9: Home, aquest sí que se'l deu haver llegit, no? Perquè realment, jo crec que en realitat es pot aprendre molt, perquè, clar, la Britney és com una mena d'icona caiguda, no? És com una persona que en realitat és com, era tan perfecta com representa que és l'Aitana ara i va tenir la càrrega també de representar tanta gent i de ser un ídol, i llavors explica, clar, el que hi ha darrere, que és una història bastant tràgica, de moltes pressions i de molt drama.
2: Que és el llibre de memòries, no?
9: Sí.
2: Exacte, La mujer que soy, que ara no
1: sé. Molta gent va traçar un paral·lelisme entre l'Aitana, amb tots els respectes, i salvant les distàncies, però la relació amb la família...
2: Clar. Quan al mateix temps ella negaria fins al final.
9: Sí, ella ho negaria.
2: Però clar, imagina l'Aitana d'aquí 20 anys. Veurem.
0: Marina, moltíssimes gràcies. Torna aviat.
2: Gràcies. Que vagi bé demà, eh?
9: Moltes gràcies.
2: Ens veiem a la Setmana del Llibre.
0: Setmana del Llibre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta dels partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Super Niño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, però vols dir... Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, vols voler pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olímpic de Lyonès 8 i Lovaina 0, Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet debuta avui dijous a la Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.

0: Fins aquí les notícies.
1: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
2: No.
1: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
3: Se et confinaven.
1: I el panorama era desolador,
2: no, quina por.
1: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 3:15 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'un

0: Avui els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les,
2: sí,
0: de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica, per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan tens al costat està gravant.
0: És que pot gravar en qualsevol moment i hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú encertadament les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, i tant. Molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera... Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: És que pots gravar el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran $349, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, quan tu escoltes música, el so és espectacular, perquè, a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats, eh?
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que... Estan enganxadíssims. Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa, perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó.
0: Sempre et dona la raó.
3: I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, és horrible.
2: Es tracta malament, també. Si fa preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquest llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, 5:45 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que, de ben segur, garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a 5:45. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
3: Ho impulsa una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats. I ara, doncs, es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema té, també per posar damunt de la taula que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
5: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
6: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
5: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matinets. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Home. Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular.
3: És preciós.
0: És que és preciós, de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
3: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta d'una mousse esponjosa de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què té de cara de figa, de gerds i d'ametlles?
3: Ha de ser bona,
0: Sí. La fotografia fa molt bona cara, això.
3: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
7: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
3: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, però escoltem-lo un moment.
7: Continuaríem barrejant, mica en mica...
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de 6 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: Els més matiners.
1: Un quart de sis del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és segir de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada, també en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons es pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'ls poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa baixada.
2: Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com, per exemple, el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, plens de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
1: Ens
2: farà plorar.
1: No, no ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el compte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i, en aquesta ocasió, els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal, família? Ni l'Àngel Llàzar em supera, de Joel Joan.
6: Què tal, família? Com em veieu? Superguai, eh? Ni l'Àngel Llàcer em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó, moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, demano.
5: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, va. Que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
5: I número 1, indiscutiblement, t'explico. Hasta aquí, moscatell. Hasta aquí, conyaca. Hasta aquí, anís. Un pòlsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico. Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I en tots és un pòlsim d'eme i festa, noi.
5: Aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, clar.
2: He de dir que aquest no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Ah, jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo. Anava finet.
2: Boníssim.
1: 8 minuts, 6:15 del matí. Moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
10: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. o com faria riure tothom, també anant al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'ha omplert de reaccions amb els seus amics.
2: Sí,
1: amics.
2: Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham. Ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en que explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
11: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que al cap i a la fi la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, o el que diu, o el que decideix un tribunal independent.
7: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La bola negra.
12: La veritat, jo no...
2: No sé. Però te la sents teva, la pel·lícula?
12: Sí, clar, jo sí, bueno, amb els Javis... Podem dir, vull dir que tot bé.
13: Sí.
2: És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
12: Sí, són com la mascota.
2: Home, no, la Messias.
12: Soc la mascoteta dels Javis.
2: Era...
12: No,
13: home, et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se a la pell d'un coronel feixista?
12: Què va, no...
13: Portes gens. Un feixista dintre teu?
12: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
14: Se cruzó el hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro, sutil, para que Pedro no se asuste. Y soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí. Que soy la chica de Barajas.
1: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
15: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot i reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
16: Pedro!
2: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa, suma un any més i arriba als 78.
16: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més, la soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners.
18: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
17: La cançó que trio és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
0: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Fin. Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava el seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix a escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la barriera, Dic, hòstia, tio, tinc la sensació que us heu veig com que hi ha hagut una confusió, no? Però, hòstia, no vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer. Dic, vols dir? Us voleu pensar, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. Me'l vaig creuar i dic, serà donat que he acabat en xoc de veure-la en directe. En Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, són els dos grans temes de portada. Canalies, Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
6: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
5: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu el periòdico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
7: Avui, diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada a Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
5: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
6: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
5: Critica que ara els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
5: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
6: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
5: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
6: Mentrestant, la directora del periòdico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
5: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
7: I a la premsa digital, què va a l'alça?
5: Doncs justament els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
7: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
6: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
7: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto, perquè se'n van a Andorra.
8: Es una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán indiferente a nadie.
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
7: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: Sí,
7: al
6: sí,
7: País Valencià, eh?
6: Sí, sí, mostraran 80 obres. No sé si de merda.
7: Bé, el 80 obres, en festival. Tot
6: cas. El tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot. Ho llegim a La Vanguardia.
7: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
9: Doncs avui amb la Mercè.

0: Molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
1: No anem gravats, eh?
0: No anem gravats, estem en directe, més que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló de Sena al càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona-Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, en Xaneta, anem a escalar el...
0: I, evidentment, avui, 24 de setembre, també es diuen que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn a la plaça de Sant Jaume. I, per tant, si voleu anar i veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs, seran de carrer i, a més, seran gratuïts. Per tant, també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical.
1: Vinga.
0: Perquè Venus treu cançó. Un single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard to Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs, per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 31 d'octubre.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de la dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Ah, però això ja està acordat, no?
0: Espera, espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Ara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps, anem bé de temps.
1: Lara,
0: tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus? Mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Eh? Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest
1: què
0: tranquil·let aquests últims 10 minuts? Bé,
1: sí,
0: estem fent un programa de ràdio en directe.
1: Ha, ha.
0: Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, som-hi.
0: A veure.
3: És la mà que mai s'amaga, és sembrar.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No m'ho
2: diguis. Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: No hi és avui. Bueno, sempre està bé que comenci
0: ell. Sí, però ell, a més, clar, afine és de Barcelona.
1: Molt,
0: sí.
1: I afine molt.
0: El primer cop. Això fa temps ja.
1: Fa temps.
0: Molt temps d'això. Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800...
2: Ah, tira enrere, ara.
1: 80.
0: No.
2: 1880.
0: No,
1: sí,
0: no.
1: Va. A 1900 m'ha agradat, però
0: no,
1: diré...
0: No,
1: un moment, que...
2: 1920.
0: És que, Marta, m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant en el meu avi, penso...
0: Va anar a Cuba?
1: Ho devia... Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920. Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè, Mercè... Ai, Déu meu, quins nervis. Doncs desvela'ns-ho, estimada Maria, perquè avui la dada Maria se l'emporta...
2: La Lara García!
0: Això és pitjor que la Melero. No m'ho puc creure! A veure, 1880, quin any?
2: 1871. Oh,
0: molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament
0: sí,
1: tu mateix abans de la Mercè, de les llagostes,
0: sí.
1: Tot plegat.
2: De fet, ho he pensat,
0: van designar la Mare de Déu de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la dada, Mariana, només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Fins bon dia.
0: Passa un minut de 3 quarts de 6 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Veieu el Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan et saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Clar. Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no està
0: bé. És a dir,
4: doncs,
0: que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat.
4: Exactament,
0: eh?
4: I quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: tema. Passa, això sempre passa. Aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, bé, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però
4: en
0: fi, clar.
4: Bé. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'Àgora del Matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat la seva defensa i parlarà aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Mallol. Moltes mercès.

0: Les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo! Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
5: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
6: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
5: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
1: Ràdio. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
11: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
12: Bon dia, bona hora.
11: Què tal? Esteu? Com estàs?
12: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
11: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
12: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
11: Què ha passat? El nen,
12: no, no, tot bé, tot bé, tot bé. No, tot bé, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors d'aquí de el president de l'associació de caçadors d'aquí del poble,
11: ai.
12: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
11: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
12: A casa, vull dir, al voltant de casa meva. Que
11: que perquè tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
12: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que era un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
11: I què cacen? Què cacen?
12: Senglars.
11: Ah.
12: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
11: Oh!
12: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
11: Sí.
12: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
11: A quina hora hi vas anar?
12: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig recordar en aquell moment i dic, ai, vinga. Aquella hora estava buscant cabres enmig de...
11: Corda't les xiruques i puja cap a la roca.
12: Intentant tancar-les. Sí, sí.
11: És que, de veritat...
12: Va ser divertit. Ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
11: Sí? Perfecte. No hem tingut problemes, totes senceres.
12: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
11: Ho celebro.
12: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
11: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
12: Home, mira, ara estàs escoltant l'anunci del podcast.
11: Tira, xau, ja et veig allà així.
12: Estàs escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
11: Sí, mira, exacte.
12: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
11: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
12: Va, avui un altre dia de sol. Un dia de sol, un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
11: Uf, jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
12: Una mica, només una mica.
11: Bueno.
12: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí hi haurà cosetes.
11: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous. Va,
12: és que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
11: Cuida't, Eloi.
12: Vinga, fins ara.
11: Adéu.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
11: I que bonic és regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat, i a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
11: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
11: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
11: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
11: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
11: No m'ho diguis!
0: Que hi ha un aiguat impressionant. I jo vaig estar parlant amb tu.
11: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
11: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
11: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. T'envio una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
11: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha dormit. A veure, 93207474. La Roser?
3: Hola,
11: bon dia. Ah, la Roser, dia. Roser, bon dia.
3: Bon dia.
11: Què tal, Roser?
3: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
11: Ja vas amb l'horari...
3: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
11: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
3: Des de Barcelona.
11: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
11: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
3: Igualment,
11: adéu.
3: Bon dia.
11: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo, qui tinc per aquí? En Juanjo, Juanjo, bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
11: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
6: Des de Lleida.
11: Des de Lleida, avui no tenim festa, els lleidatans.
6: No, avui no, avui no.
11: Preparat per treballar, entenc?
6: Sí, ara estic passejant el gos.
11: A quina hora ens hi posem, aviat?
6: Me fico a les 8.
11: A les 8, home, encara et queden dues
6: sí,
11: hores.
6: Sí, passejant el gos.
11: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
6: Gràcies.
11: Una abraçada, fins ara.
6: Bona.
11: Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
13: S'ha dormit.
11: Hola, què tal?
13: S'ha dormit.
11: Qui s'ha dormit?
13: Ah, jo no dic Cristina, sóc la Maria.
11: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina.
13: Comencem de matí.
11: Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
13: No els hi facis cas, estigues dormint.
11: Escolta'm una cosa, Maria, que vaig una mica tard. Tens el número 4 per aquest sorteig.
13: Vinga, va, som-hi.
11: T'envio una abraçada, Maria.
13: Que jo un altre tu, maco.
11: Que vagi molt bé.
13: Apa,
11: adéu. Fins ara, adéu. Arribem a les 6, d'aquí uns moments saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: dels clàssics del boss de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé. Ai, bona noi. Mercè.
0: La Mercè, eh?
1: Dic bona Mercè.
0: Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic, has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Un número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: És qui se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica, que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una tensió als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un més dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça-Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: L'UA fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Eicordomí, sol, calor... Seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes. Encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una 60ena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis, s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de

0: 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
1: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
0: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barceloneta.
2: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmes per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
1: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 0609. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
3: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
3: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
5: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
3: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
1: I ha dit que ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
0: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
1: Anem a Vignàtia d'ell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això del soc arrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, sí, 9 minuts del matí. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
3: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
9: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
10: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. ni tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
9: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
1: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
0: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
1: Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
11: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
3: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
1: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
0: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
1: Ara a Madrid, Paula Brujats.
12: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge ja que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espray de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
3: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'espray per indicació de la diputada.
1: Dani Sanciaja.
13: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un spray de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
14: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
15: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
14: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
13: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició petició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
0: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
1: Àlex Giralt Robert.
16: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
17: Marxar i assumir responsabilitats.
18: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
16: Ni la resta de l'oposició.
19: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
20: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
16: I és que el president, tot i l'autocrítica,
21: ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
16: Va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
21: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que tinc.
16: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giralt Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pérez per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella. Sofia Cabanes.
22: Bon dia. Sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pérez va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Juan Pérez, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família Andic denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
3: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
23: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
3: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
1: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
0: Segons van avançar els diaris El País i El Periòdico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
1: I dos apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Espanyol.
3: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
1: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco.
0: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
1: I els esports, Robert Prat?
24: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí Laseu, campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
1: 10 minuts i 6:45 del matí. Ara 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: La primera.

0: És el dia central de la Festa de la Mercè, hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons que es podrà veure des del mar i l'espectacle de la Fura dels Baus que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: La segona,

0: Avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Addicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb esta soledat protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera.

0: La de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becket.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:15 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45, a la taverna, avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Herpe, el Marc Casanovas i el Pau Aranós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir. Arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola, al Vallès i 20 graus a Amposta. Avui poden formar-se 4 bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava, i a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara, fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre arriben més núvols, i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment, amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona, perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals, i pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el Servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
6: Ja, yeah, guten Morgen.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
8: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on, tot i que Europa aposta per prioritzar les armes made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys, tot plegat?
6: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça-bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà a cap tribunal per queixar-se i, a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, als Estats Units s'acosta Halloween, tant com aquí s'acosta Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es venen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
7: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falta 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs per veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya situats a l'espai protegit Natura 2000, al Capcir. La ROM és mediambiental, Laura?
8: És exactament això, tant per les causes com per les conseqüències, i concerneix, entre d'altres, la Boiós i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat, sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
1: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa.
1: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debuta en victòria a la Champions femenina 5-2 davant el París.
16: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarah Jordi Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça a la mitja part. Una de les golejadores, Sarah Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
17: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 9:15 davant de l'Efes d'Istanbul.
16: Darío Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
18: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
16: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Amb Ernest Macià, Carme Lloberes, transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: I Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
16: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 9:15.
19: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país, jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
16: teams. El Cadí la Seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72, davant l'Espar Unigínora, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 minuts a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 minuts de la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. Gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus, amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdesa a tota la xarxa de carreteres. I pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
0: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
0: El segon, Mari Carmen.
2: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
0: El tercer, Nacions Unides.
1: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta, respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president iranià, Massoud Pezeshkia, ja ha desafiat Trump i l'ha acusat de terrorisme.
0: El quart, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'expresident del govern espanyol assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I el cinquè, Julia Lüdenwall.
1: La terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que està patint, diu, i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que els Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del nou viatge que el papa farà per Europa, en aquest cas a França, Lleó 14 aterra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
0: I amb què diran avui a la Xina?
5: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també, que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
6: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdani. Els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals «Els poderosos ens tenen por» i la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
0: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
2: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges, com ara alfals deshidratats, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada els anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al Diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir les ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon vol convertir l'espai en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes i ara s'hi faran 55 habitatges.
0: I en esports, ara ho apuntàvem, bona estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert.
7: Debut amb victòria a la Champions, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça F és a quarts de nou. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí, la seu campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72, davant l'Espart Unigirona.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels Estats Republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí hi ha una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
0: Són 6:45 del matí i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
1: Però si posem el focus en els últims mesos, veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una seixantena menys. Airbnb segueixen la plataforma que concentra més il·legalitat.
1: El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
12: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i, malauradament, per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de feia 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política.
1: Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També enviat un missatge a la resta de partits.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Unes paraules de Sánchez que han arribat després que milers de persones sortissin dels carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. L'actualitat passa aquests dies per Nova York, per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez, si hem mostrar convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
14: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Per cert, que el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de fer terrorisme.
1: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa, per cert, Putin, que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
0: I a tot això, Trump rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió.
1: El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials, Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I novetats també de les últimes hores en el cas contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol. Ha aclarit el jutge que l'investiga que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president, i demana que les autoritats d'aquest país certifiquin aquesta versió.
1: Zapatero ha trigat 3 mesos a explicar l'origen dels collarets, braçalets, arracades d'or blanc i diamants que la policia va trobar a la seva caixa forta. I què pretén amb aquesta versió? L'escoltem.
15: Sí, primer de tot el que fa és que intenta desmuntar l'acusació contra ell per contraband, aclareix que les joies van ser un regal de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita, ara està mort, durant un viatge oficial que va fer a Madrid el 2007 i diu que les va acceptar per cortesia. Ara bé, això és només la seva paraula i Zapatero necessita que l'Aràbia Saudita ho confirmi, per això el que fa és que li demana al jutge de l'Audiència Nacional que reclami a aquest país que confirmi que va fer exactament aquest regal. Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
1: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres, segons informa Televisió de Mataró, com que el servei al porta Vodafone, en aquest cas els fixos, també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
16: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui et pots fer passar. Sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
0: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
1: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
0: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
1: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels dos dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
17: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
18: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
19: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill, anys després torna aquell fill quan comença a celebrar i sobretot te n'adones que ja no estàs venent, estàs participant en una història familiar.
1: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
0: I la banda osonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el Premi Sona Nou de Música Emergent en català.
20: Vaig a escriure una cançó per sortir de tot això i s'emprenya.
6: Gràcies a aquest guardó, ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
21: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto plaça Catalunya. És una bestiesa.
6: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de Garbí que reforça una miqueta al migdia. Això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs. Dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona. Es nota que és festa a la ciutat. I pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu. Hi ha trens especials de reforç a l'R4, una línia en què recordem que des d'ahir els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
23: I joves que van entrant gent, i gent diferent, eh? Una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, o la mateixa setmana dues persones. I clar, és quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
22: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 al barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, dels asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
24: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
25: Molt bon dia.
0: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial, perquè a 9:45 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres, Júlia.
7: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació que ja va començar amb declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada.
0: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
8: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord, però això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
0: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Maria.
24: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
0: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
25: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la 1 del migdia, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 8:45, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu, i a l'avinguda de la Catedral a les 9, Maria Terremoto, i a 10:15, la Barcelona Flamenca.
0: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
26: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Efes a 9:15. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 9:15.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
27: A qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Alexander Sekulic sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Yuha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulic li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50a d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linka't.
12: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linka. A Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
13: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slope Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió. Bé, a tots no. On diríeu que no vaig dir la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desnonament, ella també és slow com la seva empresa.
0: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 50-50.
14: Sembla difícil, però una proposta feel good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
15: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
16: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes, pero al final luego hay gente que está agrediendo.
17: Que todo lo ves mal.
16: Pero hombre, es que cazar migrantes, cazar personas está mal, Figaredo.
15: En Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez a les Nacions Unides en una mena de telenovela.
18: Soy yo, Pedro Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí.
15: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
28: 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio...
15: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: dia, Canàries.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa?
2: És que heu hagut ballar.
0: Què dius?
1: És que tens l'hernia fotuda, és que, clar...
2: Tu em males...
1: Ara.
0: Home, que és amb l'Elvis, clar...
1: És el rei del rock.
0: El rei del rock, en rol.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava... Jo ja no puc més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada un dels... Què? Què estàs dient?
2: Podem sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

0: més efectiva.
1: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
2: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
3: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
4: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
3: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través del missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
2: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
3: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
2: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons voltor, Urbagestión, Desarrollo e Inversión, va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic d'Ayuso.
3: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, inculpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
5: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
6: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
3: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
7: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
8: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
7: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
9: O tallem això del socarrel o ens anem a l'abisme real.
7: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O, que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
11: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 16 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podrien arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i a voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis. canvis.
0: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molt...

0: Molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a l'A2 també hi ha un camió bolcat al voral a Cervera, en sentit Lleida.
1: Ara són les 7 i 6. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez confia.
3: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: Nova York, Oriol Serra.
4: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma passar els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
5: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
4: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rècord d'abstenció.
6: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
1: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
7: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Alerta de la CIA.
8: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
3: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
1: Van ser un regal.
6: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
9: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Investiga.
8: El Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
3: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
10: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
11: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
10: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: Cau.
6: La militància política i social dels joves en l'última dècada, però es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
8: A partir de 9:45 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
1: poc creïbles.
3: Les explicacions que va donar ahir al matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
2: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
12: Motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament i, a més, va ser un debat llarg. Va ser un debat que va durar 15 minuts.
6: Al matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
1: Linxament mediàtic.
8: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
13: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Lluís que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
3: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
1: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
6: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
1: Sense aigua.
8: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
3: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
14: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitació. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
1: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
15: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
16: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
15: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a quarts de nou davant l'Efes. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
1: D'aquí un minut serà un quart de vuit del matí.
3: Temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Conmoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdico explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant, i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periòdico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Endic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
17: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 euros.
17: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
19: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
20: 20 anys construint junts. Obramat.
21: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona. We'll be right back.
0: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Berga, 17 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
5: Molta fluïdesa a les carreteres i autopistes. Es nota que és festiu a Barcelona perquè a aquesta hora no hi ha cap problema enlloc.
0: En un dia marcat per la crisi de l'habitatge a Reus, expliquem que 7 de cada 10 barcelonins volen prohibir els pisos turístics.
22: Segons un sondeig de Gesop per al periòdico, el 76% dels barcelonins estan molt o bastant d'acord en prohibir els pisos turístics a la ciutat. A més, el 67% donen suport a augmentar les taxes que paguen els visitants.
0: L'estudi Maria mostra diferències segons el record de vot.
22: El suport a la prohibició supera el 80% entre els votants del PSC, Esquerra i Comuns, mentre que és inferior entre els del PP. La qüestió de l'habitatge i la gestió del turisme continuen així entre les principals preocupacions ciutadanes.
0: I precisament el 86% dels barcelonins reclama més habitatge social.
22: Segons el mateix sondeig, el 86% dels barcelonins consideren necessari augmentar l'oferta de lloguer social i 2 de cada 3 són partidaris de limitar la compra d'habitatges per a usos diferents de la residència habitual.
0: Més notícies. Novetats pel que fa a l'esfondrament d'abans d'ahir a l'estació de Fabra i Puig de Renfe.
22: La caiguda d'una part del sostre l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions.
0: Jordi Canal.
23: Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, hi hauria al darrere els aiguats de la setmana passada.
24: Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso. El yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
23: I també els moviments provocats per la reforma que s'està fent a l'estació i pel pas dels trens.
24: Cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podran ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
23: L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada fins que s'hi pugui garantir la seguretat. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultura. Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
22: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
0: I pel que fa a la música...
25: No deixis ser tan ràpid.
0: Avui a la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, i també al Gran Teatre del Liceu i al Cor d'Orquestra a partir de les 9. També a la mateixa hora, Maria Terremoto, a quarts d'11, la Barcelona Flamenca a l'Avinguda Catedral. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27: el 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
26: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
30: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
31: Avui hem quedat a les 4.
32: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
33: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
34: Uau!
35: Home, tant de bo! Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
33: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
36: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
32: La tarda de Catalunya Ràdio.
35: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
37: Acabarem com el perfum aquí tots.
32: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Els sons del matí.
38: El gobierno... Por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
39: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
38: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
1: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
2: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.
3: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
35: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
36: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
35: Joia.
36: Una peça de valor feta amb metalls preciosos com l'or o la plata i pedres precioses que es porta com a adorn. En sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
35: Pebre.
36: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
35: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 62%.
4: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
35: 525.
4: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
35: 450.000.
4: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Super Niño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
35: I ara el veig, avui dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
6: Abans de la compareixença d'ahir de Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra l'Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia «Ja hem passat». Això era una resposta a un usuari que deia «No passaran» i adjuntava la imatge antifeixista.
35: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
7: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
35: Avui a La cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el Super Niño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i en llocs del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tot són flors i violes. En aquest cas, literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà ho acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosí tossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí, amb el musell més curt i ample, i també significa relatiu a la mula. Exemple excels de tossuderia. Avui dijous, un Enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
11: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant un entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piraghetto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels fidels musulmans, que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat, fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
11: Però això és real o fals? Catalunya Ràdio.
13: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada el diari Corriere della Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
11: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.
11: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
14: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, a roba, encants, i és punt de trobada de l'actor i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Cisa, que avui també compleix anys. Fa una...

0: Són 7:45. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró, el dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Maria Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espart Uni Girona.
0: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
0: Sol i mosques?
4: Alguns, bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, res, 4 núvols prims, temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un palet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
0: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
4: No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, amb sumar una mica la tardor, amb alguns ruixadets...
0: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
4: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, a Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
0: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè de Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat. Avui al transport públic, Maria Fernández Noguera.
5: Matí sense incidències destacades al transport públic. Avui, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i hi ha trens especials de reforç a l'R4, on recordem que des d'ahir els trens no s'aturen a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha, això sí, alguns retards, com els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que està anant de Tortosa a Barcelona.
0: I a les carreteres, un accident talla la C-65 a Llagostera, Mireia Sala.
6: Sí, l'accident ha passat fa un quart d'hora en sentit Girona i provoca cua. A banda d'aquest problema, hi ha intensitat a la C-25, l'eix transversal, per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida, i intensitat també a la P7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
0: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita, és el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
8: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del periòdico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA, subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i, sobretot, la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Catalunya Nit.
19: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
16: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes, allotjar gent.
2: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local. Es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estavanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
0: Palamós canvia de nom.
21: Ja és oficial, passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig, ho recull el Nació.
0: Que va a l'alça.
2: Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres... En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
0: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
21: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
0: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
2: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
22: Pues una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses...
2: No oferia només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
0: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat literalment Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
21: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
0: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
21: Sí. Si mostraran 80 obres, el tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, gore i underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a La Vanguardia.
0: Bueno, la tècnica és important, també, en aquest cas, si no...
21: Sempre.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Pol Forada i Lara García.
1: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar gas lacrimogen contra els manifestants mentre una dona de 87 anys amb discapacitat era desnonada de casa seva. Als Estats Units, la premsa analitza avui sobretot la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump. El The Washington Post titlla d'estranya la rebuda de Trump al líder xinès a l'aeroport amb catifa vermella i assegura que ha estat una cerimònia poc habitual que demostra fins a quin punt el líder nord-americà vol oferir una posada en escena pomposa al seu homòleg. En la mateixa línia, el New York Times assegura que Trump està fent veure que són amics per camuflar les diferències que els separen.
21: I a la premsa econòmica, Expansió, llegim que el Banc d'Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. L'Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ON Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
0: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
3: És un Barça renovat, amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico. Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'Esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món, 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil. Soy

partits amistosos a Austràlia, un a Calcuta davant de l'Índia, un dia sencer de viatge per jugar amb la selecció, tres partits intranscendents. I per voltes les que dona Xavi, que va substituir Koeman al Barça i ara el substitueix també com a seleccionador dels Països Baixos. L'Esport entrevista Xavi, que afirma que ell va posar un petit gra de sorra en aquest Barça actual. Pel periòdico, Xavi obre un nou cicle contra Alemanya d'un club burleta que diu que ell coneix més jugadors holandesos que no pas Xavi. La Vanguardia apunta que han triat un català per tornar a l'esperit de Johan Cruyff.

0: I el diari Marca avisa que el Dakar està en perill. El conflicte a l'Aràbia Saudita ha obligat a suspendre una prova al país que ha d'acollir el rally i diu que els organitzadors estan cagats, textualment, perquè es veuen a venir la suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalies.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic?
3: El dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi. Sí, amb el nuvi, sí. Que es casava amb una dona.
2: No, hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: Qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí. No se sap, quedarà sempre als lavabos sí. d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de Vox a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, se n'ha fet ressò. Ser Catalunya es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la Lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes Exacte. Lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquifanja avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Ah. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en suma un mes i arriba als 57. I el santoral, avui, evidentment, és el sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys, dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Vigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23 i de Fogueroles.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassant aquesta hora els titulars en dos minuts amb Francesc Soler i Lara García. Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
8: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de mira y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
10: Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
1: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
8: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que la joia que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
10: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
8: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
10: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
1: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
8: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gelida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
11: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
1: Avui, a partir de 11:15, seran aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Corado, bon dia.
14: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
1: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
12: Sí, aquest matí comença el judici i l'audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar. Un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla, aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat, és a dir, primer xiquets de Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
1: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència. El judici pel cas de carreteres declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques. Estela.
13: Sí, el nom més destacat és el de l'ex-cap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i 2 directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
1: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
14: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a 1:00 PM, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, és clar, a la plaça de Catalunya. També a les 5:00 PM, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, a 8:45, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.
16: No debí decir tan rápido que sí a la primera, debería haberme esperado.
14: A les 9, Maria Terremoto, aquesta que sentim, i a 11:15, la

0: Primer Escultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, a Ribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu, bon dia.
3: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui encara, a aquesta hora, tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més, el cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C65 a Llagostera. Mireia Sala.
5: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C25, l'eix transversal, per un vehicle avariat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui, no hi ha problemes.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
9: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, i és quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio, avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636 36 06 09. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
10: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
11: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. I a les dues rodes del cotxe.
10: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
12: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú, que més muntem, pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
10: A Vilassar de Mar, el taller Com Nou cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
13: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria a 8,5 euros per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
2: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez-Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
16: Lo que pasa es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
15: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca hores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació. El volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan a gustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Ara, gràcies, Elisenda.
15: A tu.

aquesta hora cada dia dediqueu una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Coneixeu la història del Capità Aranya? És un personatge astut que s'encarregava d'embarcar tothom en un vaixell cap a la guerra i que un cop els tenia tots al vaixell, ell es quedava a terra. És una imatge popular, molt nostrada, una imatge perfecta de qui exigeix a la resta alguna cosa que ell mateix no està disposat a assumir. Com, per exemple, qui aprova un codi ètic en política per després saltar-se'l. És el que vam veure ahir amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero va remetre ahir un escrit explicatiu, després de mesos de silenci. De fet, estava forçat a fer-ho per un ultimàtum del jutge Calama de l'Audiència Nacional. Havia de justificar d'on sortien les joies que es van trobar al seu despatx el mes de juny. Eren 19 peces, recordem-ho, 19 peces de luxes taxades de moment en 1,3 milions d'euros.

0: paradoxa més, i és que va ser el mateix Zapatero qui va aprovar l'any 2005 el Codi de Bon Govern. Una norma que obligava expressament els alts càrrecs a rebutjar qualsevol regal de rellevància i que fixava que aquests obsequis havien de passar obligatòriament al patrimoni de l'Estat. Passa com el capità Aranya que abans us deia. Aquesta distància entre la norma escrita i la pràctica real, el que veiem, degrada aquesta imatge de la política i de les institucions. Una distància que, a més, les converteix en un escenari opac, allunyat dels problemes reals de la ciutadania. Un altre exemple el vam veure ahir també amb un espectacle grotesc d'una diputada del Partit Popular al Congrés, brandejant aquest gas pebre en plena sessió. Una broma que va acabar amb la diputada expulsada i amb 12 intoxicats, per cert, quan un assessor buidava el gas als lavabos del Congrés. Surrealista i vergonyós. Però no tant com el ja famós cas de la Mari Carmen, una veïna madrilenya de 87 anys. Desnonada de casa seva després de 7 dècades vivint-hi. 70 anys. A ella sí que se li ha aplicat la norma. Sense clemència ni miraments. A una ciutadana que ha complert la seva part del tracte tota la vida. I això són contrastos que fan mal, que trenquen la confiança. Perquè la política en democràcia té una triple obligació. Ser exemple, ser decent i ser ètic. Sense que sembli que qui escriu les lleis o qui les aplica n'està per sobre. I sense que sembli que la idea de justícia, de ser justos, sigui només una qüestió legal, sinó també una qüestió ètica i humana. Que acompanyi i que protegeixi els més vulnerables, com la Mari Carmen, que volen viure en dignitat i en pau.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar-ho sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
0: La segona.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% denuncis a les principals plataformes.
0: La tercera.
2: El president del govern espanyol es compromet a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com la de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent.
0: La quarta.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que investiga el cas com a contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I la cinquena.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on vivien la mare i la filla de la víctima.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: El Barça, que debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Efes, a 9:15. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a 9:15. El Cadí, la seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
0: I sembla que el temps continuarà sent tranquil els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui, demà, dissabte i diumenge continuarà fent sol i calor. Avui de calor en farà més que ahir. Al migdia bufarà un vent de garbí que farà pujar 1 o 2 graus la temperatura. Demà pot pujar encara més i el cap de setmana recula lleugerament a l'espera d'una baixada una mica més apreciable de cara a la setmana que ve.
0: Pel que fa al trànsit, pocs problemes a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, només hi ha retencions a la C-65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona, es nota que avui és festa perquè no hi ha cap problema.
0: D'aquí a mitja hora, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez, el dia en què parlarem del principal problema de la població, l'habitatge.
6: Catalunya Ràdio. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny

0: La tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
1: Vinga, ara jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
2: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria.
3: Ara em toca.
2: Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Dèiem que l'habitatge és un dels principals problemes de la gent i avui hem de començar parlant d'habitatge aquest informatiu i també d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint per ara efectes bastant discrets. De fet, en els últims mesos hi ha hagut un repunt notable dels anuncis que es poden trobar a les principals plataformes. Pol Foradada.
6: El mes de maig n'hi havia detectats 358 i des d'aleshores s'han tornat a augmentar un 47% fins als 525. Si agafem una mica més de perspectiva i mirem què ha passat en l'últim any, aquí sí que hi ha un lleuger descens, però és petitó, d'un 10%.
5: Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
6: I, de fet, fa un any es va firmar amb l'Ajuntament i la pròpia Airbnb un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
7: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
6: L'Ajuntament què diu? Doncs recorda que des del 2018 han aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i és que sovint els tècnics recorden que no és tant que costi retirar un anunci il·legal, sinó que el que costa és evitar que se'n publiquin més. Airbnb assegura per la seva banda que disposa d'una clàusula segons la qual si els propietaris no acrediten que tenen una llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
5: Una clàusula que, per tant, no acaba de funcionar i els principals afectats, com és habitual, són els veïns. A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut el missatge, per exemple, de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
8: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
5: Si et voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer enviant un missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028. Una mesura amb un ampli suport ciutadà.
6: En una enquesta que avui publica el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics i prop d'un 70% dels ciutadans també estan a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
5: I parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. D'una banda, al carrer. Avui veureu la fotografia a la majoria de portades. La Mari Carmen és una dona de 87 anys, de Madrid, que hi treien de casa seva en llitera.
6: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, ara era de 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión, Desarrollo e Inversión, que va comprar la finca on viu la Mari Carmen ara fa uns anys, ara demanava pujar-li el lloguer fins a 1.600 euros. La Mari Carmen cobra una pensió de 1.300. El seu cas ha provocat una forta mobilització ciutadana amb diferents manifestacions en les últimes hores. N'hi ha hagut a Barcelona, però sobretot la més multitudinària a Madrid. 10.000 persones davant l'àtic d'Ayuso.
5: I si es parla tant del desnonament de Mari Carmen, no és tant per la gravetat del cas, perquè hi ha molts casos greus i no sempre s'aconsegueixen amb aquesta atenció. Aquí també hauríem de reflexionar perquè alguns hi posem l'atenció i d'altres no. I el cas de la Mari Carmen també ha arribat al debat polític. Pedro Sánchez, des de Nova York, n'ha culpat els governs d'Ayuso i d'Almeida i ha anunciat un nou intent perquè el Congrés aprovi un decret sobre l'habitatge.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: I també ha reaparegut Ada Colau. Després d'obrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta matèria.
9: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
5: Com dèiem, més casos, per exemple, que hi ha hagut a Vic. A Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
10: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
11: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
10: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
12: O tallem això del soc arrel o ens anem a l'abisme real.
10: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O que fa dues setmanes, per exemple, l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. I a banda de l'habitatge, que avui en parlarem a l'Àgora a partir de 3:15, aquesta nit Pedro Sánchez ha defensat davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió de Ceuta i ha confrontat la seva política migratòria amb la política de l'extrema dreta. Des de Nova York, Oriol Serra.
13: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
14: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
13: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I tot això mentre la jornada electoral al Marroc, marcada per l'abstenció, ha acabat sense incidents a la frontera, tot i els rumors d'un nou creuament massiu. El gran dia de Sánchez a l'ONU ha estat marcat per les polèmiques internes, com el processament, per exemple, de la seva dona, Begoña Gómez. El president espanyol ha fet malabarismes quan li han demanat una valoració.
14: I sobre Begoña Gómez, no mi mujer, sinó Begoña Gómez. Sí, però és important el matiz. És Begoña Gómez. Luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez. Pues yo creo que está todo dicho.
5: És Begoña Gómez. Quan fins ara teníem clar que era la dona del president i que per això se l'atacava. Ha estat una mica més concret Pedro Sánchez amb José Luis Rodríguez Zapatero, en qui assegura que encara confia.
14: Y luego sobre el presidente Zapatero, pues lógicamente no tengo nada más que añadir a que sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
5: La defensa de Sánchez arriba després que Zapatero hagi donat explicacions al jutge sobre l'origen de les joies que van trobar a la seva caixa forta. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia.
5: I ha trigat 3 mesos Zapatero a dir al jutge el mateix que va dir a la televisió, que les joies eren un regal de l'Aràbia Saudita.
15: Sí, ara amb algun detall més, Zapatero demana disculpes al jutge per haver trigat tant. A l'escrit explica que va ser el rei de l'Aràbia Saudita qui li va donar les joies a la Moncloa, a Madrid, el 2017. Era un regal personal que va acceptar per cortesia, descriu la mateixa versió que el juliol va donar, però llavors sense dir qui li havia fet, a Televisió Espanyola.
16: És un regalo de cortesia, personal, de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido.
15: A l'escrit diu que mai em va fer cap ús i que no era conscient del seu valor. Ho ha intentat justificar amb papers per demostrar que no hi ha delicte fiscal, estaria prescrit, ni contraband. Fins a dues cartes ha enviat a través de l'ambaixada a protocol de la Casa Reial Saudita perquè aportin documentació del regal. No li han respost i ara demana ajuda al jutge de l'Audiència Nacional per aconseguir aquests papers.
5: I per cert, Tania, que el mateix Zapatero va aprovar un codi ètic per frenar aquest tipus de regals als càrrecs públics.
15: Sí, un codi de bon govern del 2005, per tant, dos anys abans de rebre aquestes joies, una norma interna que diu que els membres del seu govern rebutjaran directament qualsevol regal que superi el que es considera la pura cortesia i que els regals de més significació, usa aquesta paraula, s'hauran de donar a Patrimoni Nacional. Ell no ho va fer, se les va guardar, tot i que la taxació encarregada pel jutge parla d'un valor de 1,3 milions d'euros que la seva defensa no comparteix. Recordem, són 12 peces d'or amb maragdes, safirs i diamants.
5: Ho analitzarem també a l'Àgora amb Jofre Llombart, amb Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez, i afegirem també el filòsof Oriol Ferrés per parlar precisament d'ètica i política. Què porta a un polític a aprovar un codi ètic i a saltar-se ell mateix per rebre un regal, en aquest cas milionari? Això serà a partir de 9:15, però abans, comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
17: Zapatero no s'hauria d'haver quedat les joies del rei d'Aràbia Saudita. No és només una qüestió de sentit comú, és que ho deia el codi de bon govern que va aprovar el seu propi Consell de Ministres. L'exemplaritat, esmicolada. Això s'hi suma que fa 4 mesos el seu portaveu va negar que l'origen fos un regal d'aquest règim autoritari. Al marge de si acaba o no derivant en una responsabilitat penal, l'expresident ha caigut del pedestal de l'ètica i la moralitat. Ha donat munició a aquells que li tenien ganes. Però és inevitable preguntar-se si el problema no són només les joies de Zapatero, sinó totes les que mai no sabrem que guarden les caixes fortes d'alguns que avui es freguen les mans.
5: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
18: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
5: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres a Mireia Sala.
19: Pel que fa al temps, avui pujarà una mica més la temperatura. Al migdia bufarà un vent de garbí que farà pujar el termòmetre entre els 30 i 35 graus a bona part del país. A la tarda, amb algunes capes de núvols prims poc importants, demà encara es pot enfilar una miqueta més i el cap de setmana sembla que recula molt lleugerament. Sí que la setmana que ve s'espera unes temperatures una mica més normals per l'època.
20: Situació tranquil·la pel que fa al trànsit. Com que avui és festa a Barcelona, el trànsit als accessos és totalment fluid. De la resta de Catalunya encara hi ha retencions a la C-65 per un accident a Llagostera en direcció a Girona i intensitat a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit sud.
21: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
22: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
24: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
23: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què?
27: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
28: Citroën.
27: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
29: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social.
30: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments.
14: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, convertir al migrante en enemigo.
0: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007.
1: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquests són els sons del dia d'avui, 24 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia.
5: La CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: El Mundo publica avui que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis, segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
5: Aquest ambient bèl·lic està marcat també i està marcant l'Assemblea General de l'ONU, on, a part de Pedro Sánchez, ahir va ser el torn d'Ucraïna i de l'Iran, que va respondre a les amenaces de Donald Trump. Nova York, Oriol Serra.
13: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
7: Ahir el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
13: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I mentre l'Iran l'amenaçava, Donald Trump rebia el president xinès a peu d'avió.
8: President Trump has officially welcomed President Xi into the United States.
6: El president nord-americà i Xi Jinping els reuniran avui en la tercera cimera conjunta que celebraran aquest any. La trobada estarà marcada per les disputes comercials, la tensió amb Taiwan i la pugna per la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
5: I al matí de Catalunya Ràdio estarem molt atents als moviments de Donald Trump les properes setmanes marcades per aquestes eleccions de mig mandat dels Estats Units.
6: Sí, farem un desplegament especial per seguir les midterm, que serà d'aquí a 40 dies. El comentari diari de les eleccions de Bernat Adéu i sumem les anàlisis dels experts en política nord-americana, Gustau Alegret, Núria Ferragut Casas i Carme Colomina, i dels excorresponsals de Catalunya Ràdio, Francesc Garriga, i de TV3, Raquel Sans.
5: És un ampli desplegament del matí de Catalunya Ràdio per posar el focus també a aquestes eleccions que el món mira amb molta lupa. Entre altres coses també perquè hi ha molts catalans que viuen als Estats Units i ens fan també saber i ens fan conèixer inquietuds que tenen pel seu dia a dia amb les polítiques de Donald Trump. Pels catalans que viuen allà i també perquè és una mirada global que ens afecta també a Catalunya, especial desplegament del matí de Catalunya Ràdio per la cobertura de les midterm. I atenció al que va passar ahir al Congrés. 12 persones afectades per la manipulació d'un esprai de gas pebre que una diputada del Partit Popular va voler ensenyar a l'hemicicle. Madrid, Dani Santeaja.
9: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
10: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
11: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
12: Esto no es un arma. Obviamente ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
9: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I surrealisme a Madrid i al Parlament de Catalunya. Continua la polèmica també pel suposat error d'aliança en defensa el dret de Vox a dir assassí a Lluís Companys. Ahir va defensar aquesta tesi en aquest programa la protagonista de l'incident, la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana.
31: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
5: Sobirana parlava d'un debat efímer, però també en declaracions en aquest programa el diputat David Cid va dir que el debat previ a la votació i la forma de votar demostraven que Aliança no va votar per error en Vox.
4: Però a la Junta de Portaveus, perquè la gent ho sàpiga, el que fa el president és obrir una ronda d'intervencions en el qual els hem de posicionar públicament de viva veu i moltes vegades motivant i expressant els arguments dels quals no ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament i, a més, va ser un debat llarg. És un debat que va durar 15 minuts.
5: I encara un detall més sobre això. Ahir us avançàvem que fa un any Sílvia Orriols havia defensat el dret de Vox a dir-li assassí a Lluís Companys.
15: Va ser a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, a porta tancada, quan es debatia si s'havia de sancionar Vox per aquests fets. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, que era present en aquella sessió, ho corrobora així al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El que va dir és que era normal que Vox entengués que el president Companys era un assassí, com ell entenia que el franquisme doncs també eren uns assassins. És a dir, comparant un president democràtic amb un dictador, el que va passar no va ser un error, va ser la realitat amb el mateix discurs que han sostingut defensant que dir assassí al president Companys és llibertat d'expressió.
5: Tot això mentre la política catalana està pendent de la redacció de la sentència de l'amnistia.
15: Una sentència que serà clara, segons va explicar l'encarregat de redactar-la ahir en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, en què també va dir que el Suprem activarà aleshores l'amnistia ràpidament.
17: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència que tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
15: Són paraules del magistrat Macías, que va redactar, recordem, un primer text contra l'amnistia, en aquest cas a Jordi Turull, que la majoria del ple del Constitucional, majoria progressista, li va tombar, i aleshores ell va defensar que els jutges tenen ideologia.
17: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre.
5: I el que comentàvem sobre Aliança va protagonitzar també les converses ahir al Parlament de Catalunya. I mentrestant a l'hemicicle...
18: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
5: Les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco a les proves PISA no van convèncer l'oposició, que continua demanant la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral, Robert.
19: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
20: Marxar i assumir responsabilitats.
21: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
19: Ni la resta de l'oposició.
22: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
23: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
19: I és que el president, tot i l'autocrítica, va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
24: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que tinc.
19: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I un últim apunt de política. Els joves militen menys en partits i sindicats.
15: Fa 10 anys, prop del 13% dels joves entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit o sindicat, mentre que en l'última dada disponible, la del 2023, la xifra havia caigut al 3,4%. Són dades d'un article acadèmic publicat recentment que conclou que els joves s'estan allunyant de les organitzacions polítiques, però que segueixen, això sí, mobilitzant-se per causes concretes.
5: Avui en parlem a partir de 9:15 amb Roger Soler i Martí, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i és autor d'aquest article molt interessant, que és aquest article que ara explicava el Pol i que detallarem també a partir de 9:15. I atenció, perquè tenim novetats del cas Endic. I avui parlarà en aquest programa l'advocat de la defensa de la terapeuta de Jonathan Endic.
27: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
27: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
32: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
33: Doncs tant com vulgui bussejar.
32: Genial. I quant d'oxigen queda?
33: El que vulgui, també.
32: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
33: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
32: I quants de cetacis?
33: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
34: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Són les 8:31. La defensa de la terapeuta de Jonathan, Isaac Andic, denuncia que està patint linxament mediàtic.
0: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
5: És l'advocat Francesc Jofrés, amb qui parlarem a partir de les 10 del matí a Catalunya Ràdio.
1: Jofrés assegura que la terapeuta no feia de psiquiatra ni de psicòloga de la família Andic i que ni tan sols sabia que pare i fill anirien a l'excursió a Montserrat, que va acabar amb la mort del fundador de Mango.
5: A l'hora del matí també parlarem d'un altre succés que està tenint molt ressò mediàtic. Ahir van detenir a Madrid la parella de Josep Joan Pere per la seva relació amb la mort de l'arquitecte a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. Viella, Sofia Cabanes.
3: Bon dia, sí. Els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció a això, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
1: Segons van avançar els diaris del País i el periòdico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa, on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o bé si hi ha indicis de criminalitat.
5: I dues notícies més de successos. La primera, investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
6: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets, s'han reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
5: I la segona, preocupació per l'onada de robatoris en escoles i instituts de Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força en 5 centres educatius.
6: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres, segons informa Televisió de Mataró. Com que el servei el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una targeta SIM. El perit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
7: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui et pots fer passar. Sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM, vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
5: I a Ribes de Freser, gairebé la meitat de veïns estan sense aigua corrent des de fa, atenció, una setmana.
6: Sí, l'Ajuntament subministra aigua corrent en camions cisterna després que es detectés excés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. Reparar els filtres que l'eliminen trigarà un mes i mig, segons va explicar l'alcaldessa Mònica Sant Jaume en declaracions al Catalunya Nit.
8: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
5: Tot això quan avui a Barcelona és festiu perquè és la Mercè.

0: Avui hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles. Un amb més de 750 drons i l'espectacle de la Fura dels Bous, que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: Ahir es va donar el tret de sortida amb el pregó que el van fer, per cert, l'Antoni Falgueres i la Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història.
2: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
3: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar.
1: Avui a 2:15 del matí parlem amb l'Antoni Falgueres i la Meritxell Falgueres, pare i filla, per saber com ho van viure. I bones notícies també a casa nostra, perquè Oriol Pla ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Teatre.
0: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Que sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella anava rient, anava rient. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, no vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer. Dic, vols dir? Us voleu pensar, dic, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, per cert, es podrà tornar a veure a Barcelona el proper 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: I ahir a Sant Sebastià... El que sentiu són aclamacions a Brad Pitt.
0: L'actor nord-americà va presentar envoltat de centenes de persones la pel·lícula En el corazón de la bestia.
5: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna perquè els valors que promulga la lleialtat i la solidaritat són indispensables en el món actual.
6: Els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, la llibertat que et dona envoltar-te de la gent que t'estimes i que et cuida, ho és tot.
5: Everything. En el corazón de la bestia s'estrena demà. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un apunt més, perquè a partir d'avui Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Girona, Laia Claret.
7: S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí i Moda, entre vestits, joies. Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, al Museu de Florida i al Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
8: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
7: També s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
8: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar des del disseny de vestuari fins publicitat.
7: Es pot visitar fins al 31 de gener. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, per cert, a 12:45 del matí, farem també la nostra particular festa major al Matí de Catalunya Ràdio. Visitarem el restaurant Cinco Hermanos, a Nou Barris. Allà avui hi farem una secció especial de La Taverna amb el director del restaurant i també amb Marc Casanovas i Pau Arenós. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
9: Doncs 4 quilòmetres de cua a la carretera T11 a Reus, en direcció a Tarragona. Aquestes retencions també afecten la C14 a Vilaseca, en direcció a Reus. I el Gironès, aturades a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona. Els accessos a Barcelona, avui, la circulació és fluida.
1: I ara anem també a les 3 preguntes del dia.
10: Primera.
1: A què espera Zapatero per retornar les joies a Patrimoni Nacional?
10: Segona.
1: Per què només va lliurar a Patrimoni les joies que li van regalar el 2007 i no aquestes?
10: Tercera.
1: I per què se les va quedar si el codi ètic, que regia des de feia 2 anys abans, aprovat pel seu propi govern, prohibia expressament quedar-se regals de luxe com aquell?
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: De fet, avui Girem l'àgora del matí avui amb Jofre Llombart, amb Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Però en els esports abans, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant del París.
12: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarah Jordi, Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça a la mitja part. El tècnic blaugrana Pere Romeu reconeix que necessiten l'ajuda de jugadores del filial.
13: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant de l'Efes Istanbul.
12: Dario Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb 11 jugadors nous.
14: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
12: A Catalunya Ràdio també estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes, a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, amb Ernest Macià, Carme Lloberes. Transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: I Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
12: En un partidà jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 8:45.
15: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
12: teams. El Cadí la Seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72, davant l'Esparun i Girona. A primera ref, el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella. Javier Aguirre, nou entrenador del València. El jugador del Depor, Aubameyang, s'haurà d'operar el genoll, estarà de baixa 2 mesos. I el jugador del PSG, Achraf Hakimi, anirà a judici acusat de violació l'any 2023. El PSG li dona suport.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Catalunya
16: Ràdio. Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
17: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
18: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
20: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
21: La increïble història real de Bert Trautmann.
22: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
23: És un alemany de merda.
24: És un maleït nazi.
25: El futbol és una dansa preciosa.
26: Els hi presento el nou porter del Manchester City.
27: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter, a TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
28: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc, acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
29: Descobreix el cas sencer a 3CAT.cat, equip 012.
30: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
31: Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
32: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Tres quarts de nou del matí, comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb el periodista Jofre Llombart, amb la consultora experta en polítiques urbanes, Alicia Puig, amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, i amb el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez.
1: I de què parlar fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs ara ho tractarem, un dels protagonistes de la setmana, amb el Jofre, de tot el que l'envolta, i ara tractarem per començar aquesta Àgora.
1: Doncs sí, no sé si t'ho esperaves, Jofre. Tota la llau de comentaris...
2: No. Tampoc ho fas per buscant ja. que una reacció, o buscant molts comentaris, o buscant l'abraçada. Ho vaig fer, tot el podcast dura una hora, va sortir a la meitat, i ho vaig fer com a exemple del que no s'ha de fer la feina.
1: Vas explicar que vas patir assetjament laboral pel pare de Manel Fuentes, quan estaves treballant precisament en aquest programa, sí, ara sí. Farà 15 anys.
2: Més. Vaig entrar-hi el 2009, em vaig sortir fulminantment el 2010, per tant, això, 16-17 anys.
1: Sí. I per què has volgut posar nom i cognom?
2: Una mica va sortir en plena conversa, perquè la persona que em va entrevistar, la Vanessa, la conec des de la facultat i em mereix molta confiança, però també vaig pensar el fet de dir-ho sense noms posa una pàtina de sospita a la resta de caps que he tingut que no en tenen cap culpa. Aleshores, doncs, volia focalitzar en aquesta persona.
1: I t'has sentit alliberat?
2: Aviam, jo crec... O sigui, la sensació d'alliberament no l'he tingut.
1: De fet,
2: crec...
1: ja fa temps que estaves...
2: Exacte.
1: En un procés en què havies explicat que havies patit això, no?
2: Exacte. És a dir, em sembla que no és que m'hagi tret un pes de sobre... i m'he sentit alliberat, sinó que com que ja estava alliberat, com que ja m'havia tret el pes de sobre, ho he pogut dir. Crec que el procés ha sigut aquest.
1: Que quan parlem d'assetjament, de què parlem? Pots posar-nos un exemple del que vas patir?
2: Un exemple? Mira, aquesta és la pregunta del milió. Perquè si jo ara et poso un exemple, un concret, que te'l puc posar tranquil·lament, home, qui més qui menys crida, qui més qui menys té una mala paraula, qui més qui menys... No? Aleshores, l'assetjament... és el conjunt de comportament que s'estén durant molt de temps, a més, a moda muntanya russa. És a dir, el que explico al podcast, avui et critico molt, i com que veig que no t'ho has pres bé, demà et felicito molt, també exageradament. Avui et determino que ets una peça clau de l'equip sense la qual l'equip no va, i l'endemà et dic que ets un inútil. L'assetjament és tot, és la muntanya russa. Clar que et puc posar exemples. Clar que et puc posar que un guió que no li va agradar me'l va estripar davant de la cara, davant de tot l'equip. I això t'humilia molt. Però la gent pot dir, home, per una vegada que et trenquen un guió, doncs no... El maltractament o l'assetjament és tot el conjunt, com una pluja fina, que saps que acabes xop, però no saps en quin moment precís t'has començat a mullar.
1: Perquè tu hi ha un moment en què tu te n'adones, li dones nom, sí, a tot això. Però passen molts anys.
2: No, li dona nom la meva psicòloga. Perquè jo el que sé és que no estava bé. Jo el que sé és que tenia plors espontani, no dormia, no menjava, estava de molt mal humor, etcètera, etcètera, i no era jo, bàsicament. Sí que podia intuir que el focus era la feina, però amb aquestes paraules que et diguin ets víctima d'assetjament laboral i el maltractador es diu així i aixà, m'ho va fer dir a la consulta al cap d'un temps la psicòloga. I aleshores les peces encaixen. I aleshores és quan dius, ah, allò que em va fer aquell dia era allò, allò que em va fer aquell dia era allò, allò... I és quan veus la visió de conjunt i allò li dius que és assetjament.
1: És a dir, una mica l'exigència d'un programa com aquest justificava que tu estiguessis malament en aquell moment. Tu, eh? És a dir, tu entenies que era un programa de molta exigència, que llevaves, sí, molt d'hora, que per tant, exacte, aquell malestar formava part d'un estil de vida que anava amb allò.
2: Exacte. Sí, és a dir, l'exigència ho justificava tot. I després s'ha vist, doncs, que no és així. Perquè passa una cosa, clar, al matí de Catalunya Ràdio, programa líder, però és que saps què passa? Que aquest maltractament o aquest assetjament també passa en una oficina de tres persones. És a dir, l'assetjament és una actitud, és un comportament, que evidentment quan el vaixell és molt gran és com més fàcil de justificar, però res ho justifica, clar.
1: I vas marxar a RAC1 per això?
2: Sí, vaig marxar a RAC1 per això. En aquell moment, el 2011, no tant per despit professional, sinó bàsicament també per necessitat terapèutica. És a dir, encara que sigui injust, el primer que et recomanen els psicòlegs és posar fi a la situació que t'està generant aquell malestar. Per més injust que sigui, que aquí també hauríem de parlar de per què sempre l'assetjador es manté el seu lloc i l'assetjat és qui ha de marxar. És veritat, és injust. Tan injust com útil. A mi em va anar molt bé. I el fet de marxar físicament de l'espai que compartia amb aquesta persona em va anar molt bé.
1: I va anar molt bé RAC1, perquè érem líders i de cop i volta el lideratge se'n va anar cap a l'altra banda.
2: Sí, bueno.
1: Perquè el matí de Catalunya...
2: Tampoc m'ho pots imputar a mi.
1: No, evidentment, hi havia altres també circumstàncies, però és així. És a dir, quan tu marxes, el lideratge d'aquest programa, doncs, es perd.
2: Sí.
1: Per tant, marxar era una manera també de protegir-te.
2: Sí, sí, sí. De fer foc nou i de trencar, sí, sí, exactament així. I també una mica de revaloritzar-me personalment, perquè arriba un punt que l'assetjament arriba a qüestionar-te la teva pròpia autoestima personal i professional. I, home, va caure del cel la possibilitat de dir, aviam si sóc capaç de fer el que feia, i sí, vaig ser-ho capaç durant 8 anys.
1: I tornar al lloc dels fets, perquè ara ets a la cadira, on tu...
2: No, a la cadira ets tu.
1: Sí, però, d'acord, però tu segues aquí.
2: Sí, sí, tal qual.
1: Al mateix lloc. I has vingut aquí durant... aquests últims 3 anys?
2: Allò que et deia d'alliberat i superat. Si
1: però va costar tornar aquí?
2: No, perquè ja havia passat molt de temps i, evidentment, aquí aquestes paraules que es posen de zona de seguretat, zona de confort i tot això, jo ja havia superat el pànic escènic a venir aquí. Entre altres coses, perquè al pis de dalt hi treballa la meva parella i tinc una relació molt estreta amb Catalunya Ràdio. Però, sí, efectivament, imposa, però ja vas veure que ho vaig portar bé el primer dia.
1: I arran de l'entrevista i del que vas dir en el podcast, hi ha gent que t'ha escrit, ha dit, jo també ho vaig viure així, que no s'havia atrevit a dir-t'ho?
2: Moltíssima gent, moltíssima gent. També vull aclarir, moltíssima gent que l'ha patit amb ell, moltíssima, però moltíssima gent, encara més, evidentment, per qüestions estadístiques, que diu que ell o algun parent seu o algun amic seu a la feina també ha patit assetjament laboral. I que precisament aquella entrevista l'ha ajudat, al marge del nom, a veure que aquells comportaments que rebia per part del CAP no eren normals.
1: No. I això, normals. Això no ho compartíeu, aleshores? No. No us ho dèieu?
2: És que no hi havia cap... És que et té captiu. És a dir, una de les virtuts... en el mal sentit de la paraula, o un dels factors que té el maltractador és que et sap tenir captiu. Si arribes a tenir, fins i tot, t'arribes a posar en dubte tu mateix, és que penses que qui ha fet malament la cosa ets tu.
1: O sigui, tu estaves sol. Et senties sol.
2: No, hi havia més gent a l'equip maltractada, també. Sí, sí, clar.
1: Amb qui sí que compartíeu, diguéssim, aquell dolor.
2: Sí, clar. Sí, sí, sí. És així. És així.
1: T'ha sorprès qui t'ha escrit, per exemple?
2: Sí, clar, és que ja et dic, jo quan vaig fer això no m'esperava. Vaig a fer això perquè m'escriguin. No, fas això i t'escriuen. I, ostres, estic content d'alguns missatges que he rebut, evidentment. Molts noms que, evidentment, per la privacitat del WhatsApp no podré dir, de l'Star System català i espanyol audiovisual, que estic molt content, meravellat, sorprès i, sobretot, agraït que m'hagin escrit. I moltíssima, moltíssima, moltíssima gent... mira, aquí també vull fer una autocrítica o una crítica de gènere. Dels missatges de suport que he rebut, diria que el 80% són de dones i el 20% d'homes. Vull dir que aquí també tenim molt treball a fer sobre la gestió de les emocions i les expressions masculines.
1: I a qui t'esperaves que t'escrivís i no ho ha fet?
2: Sí. Sí, sí. Insisteixo, tampoc ho vaig fer perquè m'escrivís.
1: Ja, ja.
2: Però no ha escrit, ja està. I aviam, un moment, els motius pels quals escriu la gent els pots dir? Mira, es vol posar en contacte amb mi, em vol felicitar, em vol... Els motius pels quals no escrius no els puc saber.
1: I Manuel Fuentes no t'ha tornat a dir mai més res?
2: No. No, no, no. No, no, ni ho espero, ni ho busco... I el més important de tot, ja no ho necessito. Perquè també t'has de fer responsable de tu mateix. És a dir, si estàs pendent encara de si es posa en contacte amb tu o es disculpa o tot això, és que tu encara no ho tens. En el moment que et fas responsable de tu mateix, ja et dic, no ho esperes, sí, no ho busques...
1: aquesta és la part més bèstia, no? És a dir, després de 16 anys, o 17, has trobat la certa normalitat per poder expressar això. O sigui, ha hagut de passar molt de temps.
2: Sí, sí, sí, és el que explico el podcast.
1: És un 20% de la teva vida.
2: Ostres, dit així, impressiona, sí. No, és allò que dic al podcast, de que la ferida està curada, però la cicatriu hi és. La cicatriu t'assenyala que vas patir allò, i ja està. Com tota cicatriu, és una cosa visible, però que ja no t'afecta en el teu dia a dia, ni tan sols quan passes per damunt et
1: cou. Ara no, però segur que t'ha afectat a l'hora d'afrontar-te a una nova feina, no? Per exemple, tu ara com et relaciones amb els caps? Bueno, ara no tens cap perquè tu ets el cap de tu mateix, però quan has treballat durant molts anys en altres caps...
2: Doncs mira, imagino...
1: No sé si has tingut també una sensació de dir no sé relacionar-me amb un cap pel que he viscut, o al contrari, ho sé perquè sé que no vull tornar a viure.
2: Sí, aquí és on ja juguen les habilitats socials i psicològiques de cada equip i tot això i tal, de les persones, però evidentment jo vaig sortir dient... tot això que he patit no vull reproduir-ho jo com a cap. I m'he, no diré obsessionat, però sí que m'he centrat en fer sentir benestar al meu equip. Perquè fer sentir bé el teu equip no cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin.
1: Amb que no li trenc... Que si la posen, que la posin.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, però hi ha una cosa, molt més bàsica. Sí. No cal posar una taula de billar a les oficines perquè en moments d'estrès doncs es desestressin i juguin i oh, que bé que estic a la feina. Amb que no l'humilis ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolors després d'una bronca ja n'hi ha prou. Hi ha moltes maneres
1: d'esbroncar, eh? No, i que es pot ser exigent perfectament. Clar. Sense ser un assetjador, no?
2: Home, és que, és
1: que pots tenir una discussió, i pot haver existit una discussió,
2: clar, clar,
1: no?
2: Clar,
1: i que, tot un dia que... pots aixecar el to perquè estàs nerviós, però d'aquí...
2: És que
1: hi hagi un degoteig constant és que de fer-te sentir una persona inútil, sense ell, doncs això és un lloc de diferència.
2: És on hi ha el... És que tot canvia del focus i de l'accent que li vols posar. És a dir, l'exigència... busca uns objectius en gran. I l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar. I l'assetjament és un malson. I el top negatiu o positiu canvia. Però això no vol dir que no hi hagin moments que no surten les coses, moments que els objectius no es compleixen. Però és que la gran diferència és que l'exigència busca subsanar l'error i l'assetjament busca assenyalar el culpable. A igual cosa que no ha sortit bé, on focalitzes tu la teva atenció determina moltíssim. A més que l'exigència acostuma a ser una cosa compartida, inclús pel cap, que es fa seva la responsabilitat, i en canvi l'assetjament el que fa és just el contrari, individualitza i centrifuga responsabilitats. No, això és culpa d'aquell. Home, doncs no.
1: No, i segurament durant molt de temps també et sents culpable, tu, no? Penses alguna cosa, jo no devia fer bé, no devia estar a l'alçada, fins que no fas un canvi de clic,
2: és el
1: dius,
2: principal...
1: no, escolta, jo no sóc culpable de res.
2: És el principal mal de l'assetjament.
1: Sí,
2: el principal dany psicològic és que et fa responsable a tu de tot el que surt malament, inclosa la teva feina. I clar, és quan et sents inútil, incapacitat, etc etc.
1: Què li diries tu avui al Jofre que vivia aquella situació?
2: Que sigui fort, que tota la vida val la pena, malgrat això, que en traurà un aprenentatge increïble i que tiri endavant i que se'n vagi a teràpia psicològica.
1: Oriol.
3: Primer, m'agradaria començar elogiant la valentia del Jofre i també, per què no elogiar, la seva capacitat com a persona, però una qüestió molt senzilla, ell segur que no se'n recordarà. Jo era molt jove l'any 2011, una campanya municipal de Convergència i Unió, jo tot just començava en aquesta professió, i tu quan comences una professió et trobes que hi ha veterans que t'ajuden i veterans que no t'ajuden, i en el cas del Jofre era dels veterans que ajuda, i això ja parla...
1: Això diu molt, eh? En el nostre ofici,
3: jo crec que diu molt.
1: Ho tinc claríssim, sí.
3: Vull dir que hi ha gent que es porta més anys que tu fent la feina, veu un xaval jove i pensa quin pal haver d'interactuar amb un tio tan jove...
1: I pensa en aquest qui es pensa que és.
3: Sí. I, en canvi, hi ha gent que t'ajuda. Jo tinc un record molt vívid de com el Jofre era d'aquelles persones que acollia. I després m'agradaria fer-te una pregunta, perquè això passa moltes vegades en ruptures amistoses, en ruptures de parella, que tenen una altra dimensió si la persona de qui tu et separes o de qui et distancies és pública o no és pública. Hi ha una capacitat, si tu treballes en una oficina en un determinat carrer de Barcelona, només tens una relació professional amb aquest algú que t'ha fet assetjament, tens la capacitat, si vols tu, de no passar mai més per davant d'aquell carrer i, per tant, de no tenir-hi mai més contacte, que el fet que el teu assetjador sigui una persona pública i que, per tant, tingui una finestra permanent en programes de gran audiència. Per exemple, com t'has relacionat tu amb el fet que Manel Fuentes sigui una persona molt coneguda i que tu, fent zapping qualsevol dia, quan es feia zapping, que ara tendim a no fer-ne, de trobar-te una persona que és un model, en certa manera, d'èxit, una persona que és admirada, una persona que és seguida, i que tu saps la veritat d'aquest personatge, com t'has relacionat tu amb aquest aspecte, tenint en compte que segur que això deu haver aparegut en algun moment en la teva teràpia, si és que en vols i en pots parlar.
2: Sí, sí, sí. Mira, primer de tot t'agraeixo el comentari. No ho recordo, però sí que tampoc et desmentiré, perquè sí que m'agrada, entre altres coses, perquè tots hem sigut joves. És que és una cosa tan senzilla com tots hem començat, tots hem sigut joves. Ja està. I no pots accedir ja a la feina amb 30 anys d'experiència tenint fons a dins del govern de la Generalitat. No. Sempre arriba un moment en què vas a la roda de premsa i amb prou feines pesques el titular. Ja està. Per tant, sí, és que no en sé d'altre. Sobre el comentari de compartir... És que encara t'ho empitjoro. És que jo, al setembre del 2011, me'n vaig al programa al qual li fa la competència directa. És a dir, durant 3 temporades, diria, comparteixo escena pública, sinó que haig de mirar què fa per veure que el meu programa faci uns continguts millors, diferents, etc etc. I sobre veure-la a la tele o no, efectivament és més difícil desenganxar-te'n. Perquè aquí també passa una cosa. Aquest model d'èxit d'ara surto per la tele i presento un programa, tu et penses que en algun moment hi haurà justícia poètica i que algú deixarà de contractar-lo perquè és impossible treballar amb ell. Això ho arribes a pensar. Però precisament com que són persones astutes...

0: El que tu dius, no tant com perquè hi hagi unes conseqüències legals, sinó una normalització cultural de que aquestes coses no puguin passar i, per tant, té molt valor que 15 anys després pugui sortir a explicar-ho i a, pues, sí, a deixar de normalitzar certes pràctiques que, a més, en llocs d'èxit es normalitzen encara més. Grans empreses, llocs amb molt de poder, en el qual, bueno, si ets un tio o una tia dura, ho has d'acceptar perquè per això estàs allà, saps?
1: Sí, i t'afegeixo una cosa. Evidentment, aquest tipus d'assetjament vertical que es diu, que és de cap cap a subordinat, és el més habitual perquè un té posició de privilegi i l'altre no. Ara bé, és multidisciplinar, multigeneracional i multigènere. És a dir, l'assetjament vertical també existeix en el vector en sentit contrari, subordinats que fan la vida impossible als seus caps, això passa. També existeix horitzontalment persones que en el mateix rang un li destrossa la vida a l'altre de les maneres, homes contra dones, dones contra homes, gent gran contra gent jove contra gent gran, existeix. Ara bé, tens raó, Alicia, el més habitual és cap home que assetja a subordinat. Home, dona...
2: Sempre hi ha la
1: jove.
2: Qüestió del poder, no d'alguna manera? Hi ha un,
1: evidentment,
2: un mal ús o un abús, si voleu, de poder.
1: Però evidentment,
2: que
1: també,
2: és l'eix.
1: Evidentment, també hi ha gent que se sent empoderada des d'una posició...
2: Sempre hi ha casos.
1: Exacte. Sí. Jo dic que el més habitual és el que vaig patir jo.
2: Però si és a la inversa, si és de baix a dalt, segurament és perquè des de baix es creu que hi ha un poder i que si fa això podrà coaccionar aquest altre poder.
1: És que és així.
2: Si no existeix. Si no hi ha la qüestió de poder, ningú s'atreveix a abusar d'un altre.
1: Exacte.
2: És que és així.
1: És una relació de poder.
2: Claudi.
3: Trobo que és una història molt valenta. Més encara en aquestes procel·loses aigües que són les del periodisme, no? El que és molt estrany, com periodistes converteixin en notícia, no? Però a vegades les regles s'han de trencar. Jo trobo que és molt valent haver-les trencat. Trobo que és, la nostra és una feina de molta pressió, no? La que estem permanentment en zona de perill. Jo he sigut cap director junt amb un diari amb 400 periodistes i sempre penses, hosti, no et passis, no? No et passis amb això de l'exigència quan et toca fotre una bronca. Aquí, per mi, la clau és que la persona que està dalt de tot, les organitzacions periodístiques són molt, molt jeràrquiques i molt, molt militars, no? Aleshores, és molt important que la persona que està a dalt de tot no traslladi aquesta pressió d'una manera dolenta, no? D'una manera fosca, cap a baix, no? Si això succeeix, hi ha gent que multiplica, no? Que multiplica la foscor i que acaba fent coses així, no? Jo ho trobo, ja dic, una història molt valenta. Et felicito per la força de poder-ho explicar en antena.
1: Gràcies, Claudi. Sí. Això també m'ha sorprès, que tothom subratlla la valentia.
2: Sí,
1: jo no he volgut fer un acte heroic.
2: La Marta Rubagosa ja havia dit que havia sigut molt dur treballar amb Manel Fuentes. Sí. Ja ho havia expressat.
1: És així. I tant. Sí, ho vam patir junts. Vam entrar el mateix dia i vam sortir el mateix dia.
3: Era potser més habitual fa 20 o 30 anys, no?, que les redaccions hi hagués aquesta mala pressió, no? Pressió fosca.
1: És així.
3: Ara jo crec que les noves formes, a més, a part les noves generacions, no accepten i fan molt bé de no acceptar que això succeeixi. Malgrat això segueix succeint i per això trobo que és tan valent dir-ho a l'antena.
1: Gràcies.
2: Són les 9:06. Anem a parlar d'altres temes de l'actualitat. Connectem amb la redacció. Francesc Soler.
4: Bon dia, Ricard. Sí, a Madrid, avui pendents d'Isabel Díaz Ayuso, parlarà per primer cop del cas de la Mari Carmen, la senyora de 87 anys, a qui han desnonat de casa seva després de viure-hi 70 anys. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Va sortir a llitera amb veïns i activistes intentant durant hores aturar el desnonament després de 70 anys de pagar religiosament el lloguer. Un cas que ha despertat la indignació política i social. Des de Nova York, Pedro Sánchez ha culpat el govern d'Ayuso i també l'alcalde d'Almeida per no frenar l'especulació. Madrid no aplica la llei d'habitatge i el govern espanyol els acusa de no trobar una sortida al cas de la Mari Carmen.
4: I notícia de fa uns minuts, la justícia nord-americana ordena restablir l'accés a la Casa Blanca dels mitjans vetats per Donald Trump. Redacció, Marta Viana.
6: Un jutge federal ha ordenat restablir l'accés de les cadenes CNN, MS Now i el diari Politico a la Casa Blanca després d'haver estat vetats de les instal·lacions oficials per ordre del president dels Estats Units. La decisió arriba després d'una audiència en què el jutge va qüestionar que Trump retirés els passis de premsa sense establir abans regles clares i sense una notificació a temps.
4: El Marroc pendents de les reaccions avui a la victòria victòria del partit del president de la Federació Marroquina de Futbol, que es perfila com a pròxim primer ministre. Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
7: Fusil.

0: viatges pel convertint el pròxim primer ministre del Marroc, que és el que ha de gestionar el Mundial 2030 organitzat també per Espanya i Portugal. La seva formació, el PAM, d'orientació liberal, ha guanyat les eleccions d'ahir i s'ha imposat al partit del primer ministre. No ha arribat a la majoria absoluta i haurà de pactar amb altres partits, però previsiblement seran els mateixos que ja formaven l'actual executiu de coalició. L'altra cara d'aquestes eleccions al Marroc ha estat l'alta abstenció, que ha arribat al 62%.
1: Aquí a Girona avui presenten els primers vols d'EasyJet a l'aeroport Girona Costa Brava. Girona, Fèlix Martín.
2: Hola, bon dia. Aquest estiu des de Girona hi havia connexió amb 49 destins de 15 països amb 10 companyies diferents. Ara les rutes es van reduint setmana a setmana. Però ja s'està planificant la temporada vinent i aquí és on per primera vegada s'hi afegeix la britànica EasyJet, que aquest matí presentarà a Girona els primers vols que farà la pròxima primavera. Sabrem, per tant, aquests nous destins d'EasyJet des de Girona a partir de les 12 del migdia.
1: I avui dia fora de les festes de la Mercè, amb actes des de primera hora, d'aquí una hora a les 10, arrenca el seguici popular de la plaça Sant Jaume per anar a ofici a la plaça de la Mercè. Redacció, Marc Jurado.
3: Sí, serà un matí amb mostres de gegants i amb la Diada Castellera amb totes les colles de la ciutat. A la una, a la plaça de Sant Jaume, durant tot el dia també hi ha jornada de portes obertes als museus de la ciutat i dins els actes de Xangai, ciutat convidada. Aquesta nit, espectacle de drons, el fil vermell de Barcelona a Xangai, a la platja de l'Espigó del Gas.
4: La lletra petita.
5: De seguida entrem parlant de Zapatero, però abans d'aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
6: Hola, Ricard.
5: Un robot humanoide ja costaria un terç del cost d'un operari de fàbrica.
6: Ho diu JP Morgan en una anàlisi. Un robot humanoide podria treballar per $10 l'hora, quan un operari en cobra 30. Cal remarcar que, de moment, aquest mateix robot fa la meitat de feina que un humà. De fet, calen dos robots per fer la feina d'una persona i que cadascun d'aquests robots costa uns $120,000. Però el mateix estudi calcula que el 2030 n'hi haurà prou amb poc més d'un, i l'hora de robot sortirà gairebé a meitat de preu que la d'un treballador. El 1854, els filadors de Barcelona es van revoltar contra les selfactines, les màquines que els prenien la feina. I cal recordar que les màquines es van quedar, tot i les protestes. Els nostres dirigents haurien d'estar molt pendents d'això, o aquest tsunami laboral ens atraparà quan ja sigui massa tard per actuar.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
9: Visca!
10: M'ho tocat!
11: He guanyat! Que sí, bé, sí, que bé, que bé!
9: Quina passada!
8: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rascats milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'ONCE. Que bé que els surt repartir.
12: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
14: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
13: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Com et dius?
16: Josep.
15: On vius?
16: Blanes.
15: 2+2?
16: 4.
15: Capital de França?
16: París.
15: Qui sóc?
16: En Peyu, no?
15: Amb qui tens el mòbil?
16: El mòbil...
15: La fibra?
16: La fibra?
15: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
16: Ah, això.
15: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
17: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
18: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: 3 minuts seran un quart de 10, no correm. En Jofre Llombar, Alicia Puig, Oriol Marc i Claudi Pérez. Ara entrarem a parlar de Zapatero, però abans tenim avui públic, no és habitual, i el volíem saludar. Samuel, què tal? Bon dia.
19: Moltes gràcies, bon dia.
5: Com estàs?
19: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me a aquest programa i a aquest espai.
5: A tu per matinar per veure'ns, mira. Tu ets de Màlaga.
19: Jo sóc de Màlaga. Vaig estudiar periodisme a la Universitat de Màlaga i ara estic vivint aquí a Barcelona.
5: Quan fa que vius a Barcelona?
19: Un mes.
5: Un mes.
19: Portaria un mes, sí.
5: I com és que parles també el català?
19: Gràcies a tu i a vosaltres, a Catalunya Ràdio.
5: Veus? I això com és? A veure, explica.
19: Doncs mira, jo anava a la universitat escoltant Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio.
5: Tu ets de Màlaga tota la vida?
19: Sí, tota la vida.
5: I escoltaves Catalunya Ràdio?
19: Sí, Catalunya Ràdio, perquè m'agradava el teu programa, el teu format, i vaig començar a escoltar-vos i ara ho sigo escoltant des d'aquí, des de Barcelona.
5: Però és que parles un català fantàstic.
10: Sí, sí. I tant. Meravellós.
5: I no tens amics catalans? O sigui, ara suposo que sí a la universitat.
19: Sí, has... algú, però poca cosa, poca cosa.
5: Però, i que no parlaves en català.
19: No, res.
5: O sigui, fa 24 dies...
19: I mai he agafat un llibre de gramàtica ni res.
10: Tampoc cal, eh? No pateixis, no pateixis. Perquè...
5: però tens, així. Tens una pronúncia molt bona. Fantàstica.
19: Gràcies a tu.
16: És el típic català de Màlaga.
5: El típic català de Màlaga.
10: Sí.
5: El català de Màlaga,
10: sí.
5: Bueno, doncs gràcies per venir a veure'ns i espero que...
10: Mira, jo li puc
5: que no decepcionem, sí, perquè la ràdio quan la vens a veure et decepciona, eh?
10: Sí, li puc fer un parell de preguntes?
5: Sí, tant, totes.
10: Una, des del punt de vista lingüístic,
19: sí.
10: Què és el que t'és més fàcil, perquè dedueixo que ets castellano parlant de llengua
19: sí,
10: mare, no?
19: Tota la vida, sí.
10: Què és el que lingüísticament t'és més fàcil i el que lingüísticament dius, ai, això em costarà una miqueta més?
19: Lingüística,
10: una pregunta tècnica.
19: És que jo, com escoltar el català, jo crec que vas aprenent conforme vas escoltant. Jo crec que no és difícil en aquest sentit. I difícil, jo crec que... molt, escriure.
10: Escriure.
19: No, no, todavía no m'he atrevit a això. Però...
10: Val. I la pregunta més important de totes. Encara hi ha un restaurant que es diu El Tintero, a Màlaga?
19: El Tintero, sí.
10: Ah, val, perfecte, ja està.
5: I puc preguntar com ens vas descobrir?
19: Perquè m'agrada, sempre m'ha semblat molt interessat Catalunya i Barcelona és una ciutat que m'agrada molt i vaig descobrir Catalunya Ràdio per aprendre català i per descobrir la llengua de la vostra terra.
5: Doncs veieu?
10: Meravellós.
5: Això és meravellós. Sí, perquè a vegades ens posem tots aquí a parlar de com ho hem de fer, doncs potser fent això, fent-nos més atractius també, Jofre.
10: No, és que quan et trobes el típic cas de jo sóc un metge que vaig estudiar al MIR i que no sé què, i ara em demanen el català. O sigui, ets capaç de memoritzar processos cel·lulars de no sé què i no ets capaç d'aprendre el català, perquè clar, també cal recordar que el castellà i el català són llengües d'origen llatí. No és que...
19: Interès, realment.
10: Ah, clar, és que no és que fossis serbo-croat i et canvien l'alfabet ciríl·lic per l'alfabet... Hi ha moltíssimes coses que són semblants. Molt bé, felicitats.
19: I sobretot practicar-ho el dia a dia. I...
5: Aquesta és la clau. O sigui, ara no parar, no, llançar-te. Samuel, gràcies, eh?
19: Moltes gràcies, Ricard.
5: Estàs a primera carrera, per tant?
19: No, ja he terminat.
5: Ah, ja has acabat.
19: Sí, terminé el periodisme.
5: I ara estàs aquí?
19: Periodista, sí.
5: Estàs aquí buscant feina? Buscant feina? O estàs treballant?
19: No, estic treballant.
5: On treballes?
19: Una empresa gran.
5: Gran?
19: Et pots dir?
5: Sí, clar.
19: Acord d'inglès. De la Diagonal.
5: Ah, molt bé, però treballant no de periodista.
19: No de periodista. Bé.
5: Doncs des d'aquí...
19: Malauradament, no.
5: Ara ens dones el currículum i també des d'aquí, doncs, escolta'm, amb aquesta força de voluntat que tens, aquesta capacitat, segur que trobaràs feina aviat. Samuel, gràcies per venir.
19: Gràcies.
5: Que gaudeixis, no et decepcionem, això sobretot. Són les 9:16.

0: De seguida parlarem de la Mari Carmen, aquesta dona que també és protagonista del dia, però abans volem parlar de les joies que la policia va trobar a casa de José Luis Rodríguez Zapatero. En el marc d'aquesta investigació de l'Audiència Nacional, són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007. Així ho ha assegurat l'expresident del govern espanyol en un escrit dirigit al jutge que instrueix el cas Plus Ultra. Redacció, Pol Foradada.
1: Sí, Zapatero, a més, ha dit que les va acceptar per deferència. El problema és que el Codi Ètic del Consell de Ministres, que havia aprovat en el seu propi mandat, prohibia acceptar aquest tipus de regals. L'expresident del govern espanyol ha assegurat que ha enviat una carta a la reialesa saudita perquè corrobori aquesta versió. De moment no ha obtingut resposta. Recordem que el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha obert una segona peça precisament per investigar això, investigar les joies del que es van trobar al despatx de Zapatero per possibles delictes fiscals i de contraband.
0: Gràcies, Pol. La setmana passada també l'expresident de la Generalitat, José Montilla, en aquests micròfons parlava així del cas Zapatero.
2: M'ha sorprès, sí, algunes coses, perquè jo crec que hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos.
0: Us ha sorprès, Claudi?
3: Home, em sorprèn també la declaració del Montilla, no?, que té enemics poderosos.
0: Sí.
3: El principal enemic de Zapatero aquí és Zapatero, no? Tenim un delicte fiscal probablement prescrit, jo crec que està bastant clar, però un delicte polític que no ha prescrit, no? Tot i que el Zapatero té una certa facilitat per ressorgir de les seves cendres, no? Aquell me cueste lo que me cueste de l'any 2010, no? Després va poder sortir d'allà. Per mi és una pèssima notícia per al PSOE, perquè Zapatero era un dels grans actius del PSOE i va tenir un paper molt, molt important en la victòria relativament sorprenent de l'any 23. Jo vaig estar perseguint molts anys, però molts anys, una carta del Trichet, de l'exgovernador del Banc Central Europeu, a Zapatero, en la que ens obligava a fer unes determinades reformes, per exemple, laboral i de pensions, no? I la vaig veure publicada al seu llibre de memòries a l'editorial Planeta i recordo haver-me enfadat com una mona, no? I cada vegada que veig lo de les joies me'n recordo d'aquella carta, no?, que va patrimonialitzar ell, o sigui, la va fer seva quan era una carta que tenia molt de valor, no?, molt de valor perquè ja dic, el Banc Central Europeu, saltant-se completament el seu mandat, ens va obligar a fer coses que no podia fer, no? I en aquell moment vaig pensar, aquest home fa una utilització patrimonialista d'aquesta carta quan s'omple la boca tot el dia amb l'ètica i amb els valors i tot això, no?
0: És que a més,
3: i amb les joies m'ha passat exactament
0: el mateix. O sigui, i a més a més, podria fer gestos ara, no? Per exemple, a què espera a tornar aquestes joies a Patrimoni Nacional? Primera. Dos, per què només va lliurar unes joies i no aquestes a Patrimoni Nacional el 2007? I tres, per què després se les va quedar quan aplicava un codi ètic que anava en contra d'això? Vol dir que ell no tenia ni idea del codi ètic? O vol dir que hi havia una certa impunitat i aquesta cosa de jo sóc poderós, per tant, amb mi no va la norma? Aquestes són les preguntes.
3: Per mi la clau és la tercera, el pecat d'Ibris, no? Els déus castiguen duríssimament el pecat d'Ibris, no? La soberbia aquesta que els agafa amb alguns polítics, no? A mi no em toca aquest codi ètic, no? Doncs, bueno, li ha tocat, està enmig de la diana i ja dic, per mi és un cadàver polític ara de primera divisió, tot i que ja dic que aquest home té una certa facilitat per convertir-se en l'Eufènix.
0: Oriol.
4: No, sense voluntat d'entrar en comparacions, però quan hi ha molta gent a Catalunya que en el seu dia, el 25 de juliol del 2014, se sent molt decebuda amb Jordi Pujol, no és només per la confessió d'uns diners a l'estranger, sinó perquè durant molt temps, si tu t'erigeixes com a far moral i dones lliçons a aquell famós tall de l'any 84, quan treu una majoria absoluta esclatant en ple cas Banca Catalana i diu a partir d'ara d'ètica i de moral en parlarem nosaltres, quan tu confesses un presumpte delicte fiscal que ara encara estem pendents de sentència del cas que afecta la família, doncs quan tu t'erigeixes com a far moral, és evident que quan hi ha alguna cosa que treus del calaix i que no fa gaire bon olor, doncs és evidentíssim que tu això et passa factura i te'n passa més perquè has donat lliçons. I en el cas de Zapatero és una mica similar, perquè recordem, Zapatero va ser un president, crec que extraordinàriament digne, com a expresident fins fa uns mesos crec que era un expresident modèlic, com recordava ara el Claudi, és fonamental perquè Pedro Sánchez es mantingui la Moncloa l'any 2023, quan tot semblava perdut pel PSOE, i això li obre un forat enorme a un partit socialista que ja estava afectat, no només pels casos que afecten a la família de Pedro Sánchez, sinó també tot aquell informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el cas de les mascaretes, Coldo, Ábalos i companyia, però el pecat mortal de Zapatero és no haver informat d'aquestes joies, tenir-les guardades en una caixa forta i saltar-se les seves pròpies normes, perquè quan es parla molt de la desafecció de la gent envers la política és quan els polítics se salten les normes autoimposades. Ningú li demanava a Zapatero establir un codi ètic. Si tu el fas, l'has de complir, no estàs per sobre ni de la llei ni dels teus propis codis ètics i, per tant, aquí el PSOE té un problema, el té gros, i em sorprèn que Pedro Sánchez ahir, des de l'Assemblea General de l'ONU, continuï mantenint la confiança en Zapatero i fins i tot en una entrevista fa només una setmana, si no recordo malament, al programa Mañaneros de Televisió Espanyola, va venir a dir que hi continuava comptant per fer campanya electoral. No entenc quin actiu pot ser pel PSOE ara fer-se fotografies al costat dels
0: Casolos. El problema que té el PSOE o Pedro Sánchez és que no té més fars morals, perquè si miren més enrere, doncs Felipe González ja no està, Alfonso Guerra ja no estava. Què li queda? Quin capital polític té, moral?
4: Després de Pedro Sánchez em sembla que patiran.
5: Absolutament.
0: Salvador Illa li queda, però...
4: Sí, clar, Salvador Illa, sí, sí. Però vol jugar la partida catalana, clar. Entendre'ns.
5: Sembla difícil pensar que Zapatero pot reneixer donades les condicions. No teníem prou amb la... O sigui, amb el tema del cas de Plus Ultra i les declaracions de Julio Martínez al juliol ja situaven un lloc difícil per Zapatero per justificar-se respecte al cas de Plus Ultra, en un moment en què ell explica que donarà explicacions, explicarà i que hi hagi confiança en ell, com perquè ara admeti això de les joies de l'Aràbia Saudita. Crec que són massa fronts oberts en el qual no s'està explicant, malgrat prometre des de fa molts mesos que s'explicarà. No ho sé quan s'explicarà, però ja arriba tard i ja ha caigut aquest far moral i sembla molt difícil pensar que aquesta figura es podrà recuperar.
0: Jofre.
6: Només li queda una pantalla per empitjorar. És a dir, el rèdit polític i el rèdit moral ja l'ha perdut absolutament. Només li queda una pantalla, que és que aquesta falla moral i aquesta falla política, a més tingui una derivada penal. És a dir, només ho pot empitjorar la imatge d'ell anant a judici o sent condemnat per... Per tant, tota l'explicació d'ahir davant del jutge, el que busca ja no és salvar el rèdit polític, ni el rèdit, és directament salvar el match ball judicial, i totes les explicacions que donen, que poden ser surrealistes, tenen tot el sentit del món quan veus que és per explicar el delicte fiscal del qual està acusat i el delicte de contraband, que també el nom també fa la cosa, no? Tota l'explicació d'ahir és per dir, miri, això no és delicte fiscal i això no és contraband. És moral, és ètic, etc. No ho sé. Però ara, per què? Per estalviar-se precisament l'última i única pantalla que ho pot empitjorar, que és anant a un judici per aquesta qüestió.
4: I crec que això el Claudi ho sabrà molt millor que nosaltres, estant a Madrid, però crec que la defensa de Zapatero té un component molt més processalista que no pas penalista. Crec que va més a intentar impugnar els procediments que no pas a donar la batalla per dir jo sóc innocent. Crec que moltes vegades en procediments d'aquest tipus hi ha arguments administratius que poden ser superiors als arguments penals o als arguments que puguin ser més de caràcter moral, que això evidentment no està mai jutjat, però és important en el judici paral·lel, que també és important, que és el que es lliura dins de l'opinió pública. I en aquest sentit jo crec que el PSOE, el problema que tindrà quan perdi, com tot indica si es miren les enquestes, quan perdi el poder, el problema que tindrà el PSOE és que continuarà bona part dels casos que ara mateix estan judicialitzats o en instrucció, el cas Leire Díez, per exemple, casos que puguin tenir a veure amb la família de Pedro Sánchez. A mi em continua sorprenent que Pedro Sánchez encara no li hagin trobat res per imputar. Això em continua sorprenent. Però quan perdi el poder res fa pensar... Que
0: potser estan esperant també, eh? Vull dir, potser dius, mira, espera, que convoqui eleccions i ja ens hi posem.
4: Això pot passar, sí, pot en un moment d'extrema necessitat o que algú pugui dir ara és el moment de fer l'estocada, pot passar, evidentment. I és veritat que la causa que hi ha a l'Audiència Nacional encara sota secret de sumari sobre un presumpte finançament irregular del PSOE, qui et diu que Pedro Sánchez, quan deixi la Moncloa, no hagi d'acudir com a mínim a declarar com a testimoni en una causa d'aquest tipus?
0: 9:25, saludem aquesta hora el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Oriol, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ricard.
0: Volíem parlar d'ètica, però també del que amaga aquests gestos de Pedro Sánchez, perquè al final... Ai, de Pedro Sánchez, de Zapatero, perdona. Perquè al final també posa de manifest una manera de fer, no? Què vol dir que Aràbia Saudita et regala unes joies?
7: És que realment és molt sorprenent. I tu quan ho comentes a la gent et diuen ui, això pinta molt malament, que de cop i volta un càrrec polític, en aquell moment president del govern, accepti un regal personal que a més estava valorat amb una milionada, doncs, clar, realment fa molta pudor. I aquí, més enllà de la dimensió jurídica que existeix, hi ha un tema legal aquí, Jo voldria fer èmfasi en l'ètica política, perquè és que ja s'ha dit, però és que ho vull emfasitzar. És a dir, dos anys abans de rebre el regal el va rebre el 2007, el 2005, el Consell de Ministres va aprovar un codi de bon govern. Això té a veure amb una autorregulació ètica. Tu quan fas un codi de bon govern o un codi ètic, el que estàs fent és una sèrie de recomanacions que de manera no vinculant, orientativa, tu et compromets públicament a seguir. En aquest sentit, per tant, teníem una imatge, que era la imatge d'un govern ètic, del bon govern, d'aquests codis, d'aquesta autorregulació, sense esperar que siguin els altres els que et forcin a haver de prendre, diguéssim, el camí correcte de les coses, sinó d'alguna manera sent tu autònom o autorregulant-te èticament, i aleshores quan això passa a ser pura cosmètica, és a dir, quan l'ètica passa a ser cosmètica, és quan és decebedor, perquè dos anys després acceptava aquest regal, i a més tampoc el posava en el patrimoni públic de l'Estat, sinó que se'l quedava, el guardava en una caixa. Tot plegat és una mica com menudir i fa un efecte trist. Aquesta és la sensació que jo tinc. I sí, efectivament, s'ha parlat de desafecció, quan càrrecs polítics es poden aprofitar del seu càrrec per temes, per interès personal, per qüestions econòmiques, etc, etc. Això és de tota la vida el que n'hem dit, la metàfora conceptual de la corrupció, és a dir, quan la dimensió pública queda corrupta o corrompuda. I després també hi ha un altre tema. Aquests que donen lliçons d'ètica són els primers a vegades que se les salten. Per tant, quins intangibles hi ha per la resta de la societat a poder seguir una conducta ètica? Aquí també hi ha, d'alguna manera, un podria dir, home, si aquests van així, per què m'he d'esforçar jo? És a dir, que a part de la desafecció també pot haver-hi un relaxament, i són efectivament males notícies. No l'estic justificant, aquest relaxament, eh? Seria una possible conseqüència, diguéssim, d'intangible social que hi podria haver.
0: Mm. Hi ha una cosa també de credibilitat, no? Perquè tot això també afecta la credibilitat, no?
7: Tot això afecta la credibilitat. I a vegades pensem que això de l'ètica és una cosa que ve després, no? La responsabilitat social corporativa de les empreses. Anem a posar una pàtina ètica al final de tot, quan ja tinguem la resta de temes resolts. I el que jo penso que hem d'entendre és que l'ètica és fonamental i va primer. En un context com l'actual, de crisi climàtica, d'escassetat de recursos, d'haver de ser responsables, d'haver de ser, d'alguna manera, també austers, d'haver de practicar virtuts públiques i virtuts cíviques, l'ètica ja no pot ser només una qüestió merament cosmètica o de bijuteria. Ha de ser una qüestió fonamental i ha d'anar en primer lloc. Per tant, sí, sí, afecta la reputació i s'ha dit a la taula, també. És a dir, a veure la imatge mateixa d'un expresident del govern sent en camí de ser jutjat, tot això efectivament afecta la reputació, el prestigi, a la imatge d'aquesta ètica política que durant un temps va semblar que era la marca característica del govern Zapatero.
0: Oriol Farrés, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Clar, quan parlem de justícia, doncs també xoca molt les imatges que hem vist aquestes últimes hores, que s'han provocat i s'han convertit en una protesta al carrer per protestar contra aquest desnonament de la Mari Carmen de 87 anys a Madrid. En parlem d'aquí a 3 minuts.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Escoltes Ricard Ostrell.
10: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir, el cosí tossut del dofí era el mular, és a dir, molar, de les mules i els muls, també. Avui, un enigmàrius acadèmic, filòleg expert en llengües de l'est, molt miop, de nou lletres. Filòleg expert en llengües de l'est, molt miop, nou lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara, pesto de festuc i alfàbrega a 1,99. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
15: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
16: els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
17: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Tasses perfectament apilades. Mmm, cafè a punt i somriure d'orella a orella.
4: Ja podem obrir...
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Quan vols comprar bé i dones importància a l'alimentació dels teus, busques el Corte Inglés. I quan busques, trobes fruita i verdura fresca de temporada, de productors locals i amb denominacions d'origen. Peix i marisc amb varietat i qualitat, o de llotges d'origen, o pesca sostenible. Carn amb els talls que t'agraden i una acurada selecció de procedència i denominacions d'origen. Quan busques el supermercat del Corte Inglés, també hi trobes ibèrics, embotits i formatges únics, i els de sempre. I quan t'ho estimis més, els nostres plats preparats. Receptes casolanes i sanes, que són bones i venen de gust, elaborades cada dia a les nostres cuines per tu. I tot sempre amb el servei atent, professional i especialitzat del Corte Inglés. A més, pots comprar des de l'app o al corteinglés.es amb garantia de varietat, qualitat i productes frescos. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. I avui, Diada de la Mercè, les nostres botigues al Corte Inglés de Sabadell, Cornellà, Girona i Tarragona estan obertes amb l'horari habitual de 9 a 21.30 perquè puguis fer les compres amb comoditat. I res més per avui. Fins demà.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Són les 9:34, amb Jofre Llombart, amb Alícia Puig, amb Oriol Marc i amb Claudi Pérez. Avui ens volem fixar també en la implicació política dels joves. Cada vegada militen menys, però s'activen en moments puntuals per causes concretes. Com, per exemple, ahir, que van sortir al carrer per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Lara García, redacció.
9: 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe de la comunitat que va comprar per instal·lar-hi un despatx per a Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Ahir els carrers es van omplir de joves per la indignació que va causar aquest desnonament. Però cal recordar que cada dia de mitjana hi ha 50 desnonaments al dia a Espanya i no sempre doncs veiem aquesta imatge de resistència ciutadana i de joves al carrer.
8: I acaba de parlar Gerardo Pisarello als matins de TV3 i avisa al PSOE que si el nou decret d'habitatge no va al Consell de Ministres de dimarts, atenció.
10: Ha d'anar al Consell de Ministres o aquest divendres o el dimarts de la setmana que ve. El ministre Agustín Duy i el ministre Urtasun han pressionat públicament perquè sigui així i si això no passa, doncs seria un senyal que el Partit Socialista doncs no vol que hi hagi un govern de coalició i està posant en qüestió unes majories parlamentàries.
8: Doncs afegeix també la demanda d'Ada Colau, que diu que hauria d'acabar-se aquest govern de coalició si això no avança. Claudi Pérez.
11: Bueno, aquí estem veient el filibusterisme dintre del propi govern, no? Jo crec que aquest és una amenaça que difícilment es portarà a terme perquè en aquests moments la part esquerra del govern, la part més esquerrosa del govern, està en una situació molt dolenta, les enquestes, no? O sigui, si hi hagués una convocatòria d'eleccions seria un moment fatal per l'esquerra del PSOE. Així que no em crec l'amenaça. Tot i això, doncs lògicament juguen el seu paper i això està al seu programa electoral, com està el programa electoral del PSOE, com està a la Constitució espanyola. O sigui, aquest és un... la indignació de la gent és lògica, no? Aquí és el símbol d'un dret que s'ha trencat perquè la vivenda s'ha financiaritzat, és un actiu financer més i això porta a coses com la que hem vist ahir.
8: Jofre.
4: Sí, aquest cas és molt exemplificant perquè mostra dues realitats extremes, que és la situació de la Mari Carmen, però de qui és propietat el pis. Què vull dir amb això? Que hi ha una llei, ara que se m'entengui bé, hi ha una llei que també garanteix que els propietaris puguin cobrar els lloguers. Dit d'una altra manera, imagina't una persona de més de 65 anys, enviudada, que té un pis i el té lloguer, i se li instal·la una família que decideix al cap de 3 mesos no pagar. És una situació molt diferent a la que ahir afecta la Mari Carmen, no? La de el fons d'inversió pot viure perfectament sense el pis de la Mari Carmen i, en canvi, la Mari Carmen no pot viure sense aquest pis. El que crec que ara buscarà sumar és precisament atacar o que s'ataqui amb més duresa els fons d'inversió, els fons voltor, el que dona una situació extrema desproporcionada entre el privilegi i la persona que necessita aquesta casa, no? Curiosament, abans que parlàvem de tots els casos judicials que assetgen el PSOE i a Pedro Sánchez, etc., aquest govern sí que pot caure per l'esquerra i no per la pressió de la dreta. És a dir, Pedro Sánchez, el seu manual de resistència ho explica perfectament, pot aguantar ofensives mediàtiques de la dreta, ofensives judicials de la dreta judicial, ofensives el que sigui. Per on té la criptonita és per l'esquerra, que és la que també l'ha fet president els últims anys, no? Primer amb la moció de censura que va sortir i després amb les eleccions del 2023. Trobo molt més significatiu que surti una de Colau dient-li que o caixa o faixa aquest pròxim dimarts, que no pas totes les ofensives del jutge Peinado i tot això. És on pot tenir la debilitat i és el que pot acabar de fer-li.
8: O Pisarello ara mateix, no?
4: Sí, o Pisarello ara mateix. També és veritat que ho fan, com deia el Claudi, perquè les enquestes no li són gens favorables. I perquè Sumar, o l'espai polític de Sumar, pugui ser influent, necessiten que Sumar i PSOE i alguns socis més sumin 175. Si PSOE aguanta el tipus o s'esfonsa, però a l'esquerra del PSOE s'enfonsa, tu ja pots tenir un discurs molt pur que si no sumes 175 no pots ser influent. Només seràs influent a l'oposició. Per tant, seran unes setmanes molt interessants de veure com es mouen aquestes peces.
12: Jo crec que s'ajunten aquí dues coses. En primer lloc, jo no estic tan d'acord amb el que deia el Claudi, de que ara mateix l'esquerra del PSOE no està interessat en eleccions. Jo crec que l'esquerra del PSOE el que ha vist és que ara mateix té més èpica d'esquerres el PSOE, Pedro Sánchez, que no Sumar, que ha quedat com un partit institucionalitzat, molt obedient al PSOE, molt diferent al mandat anterior on hi havia Podemos i, per tant, hi havia una lluita dialèctica molt més present, una amenaça molt més present. I també està veient que les enquestes s'estan enfonsant i que, per tant, o aixeca el cap i representa una esquerra a l'esquerra del PSOE, o està mort políticament. I en aquest sentit té un valor que surti Colau Pisarello a dir, ei, havia de ser el mandat de l'habitatge i no estem avançant, no estem avançant. Per tant, jo ho he dit aquí altres vegades, anem a un cicle electoral on el centre polític està mort. Per tant, anem a una polarització.
8: Sí.
12: I, per tant, anem també a unes enquestes que no ens havien dit mai, més gent que mai s'identifica com a gent, com a persones d'extrema esquerra. Dades com aquestes no les havien vist mai. Per tant, hi ha la sensació de que hi ha la demanda, però que ara mateix no hi ha una oferta d'algun partit que s'ofereixi a fer això.
8: Una polarització, perdona, i també un altre element sobre la taula, que és que hi ha una guerra política per veure qui capitalitza el vot, tant de la classe treballadora com dels joves. I aquí pot entrar tant l'esquerra
13: com
8: també l'extrema dreta.
12: Totalment. I llavors tenim el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge, aquest havia de ser el mandat de l'habitatge. I és veritat que l'únic que es va aprovar el mandat anterior va ser la llei de vivienda, la llei d'habitatge, que es va celebrar amb una gran expectativa, però que era una llei molt, molt, amb avanços molt petits. O sigui, no es cobren els honoraris als llogaters i permet la regulació de preus en els llocs que es declarin zona tensionada. Catalunya ho és. Catalunya ho és, ho tenim vigent des de fa 3 anys i mig, i hi ha hagut només 12 multes. Vull dir, aquí, a poc que t'hi posa a mirar una mica, veus que s'ho està saltant moltíssima gent. Per tant, no hem aconseguit contractes indefinits com tenen Alemanya, a Àustria. No hem aconseguit aturar les compres especulatives de que no fons d'inversió no puguin comprar pisos. Per tant, hi ha tantes coses a fer i la crisi és tan greu que s'ha de poder anar més enllà, i és veritat que el PSOE estava reculant en aquest sentit, no està avançant en la línia del que hauria d'avançar.
13: Oriol. En certa manera, cada vegada que hi ha una problemàtica social com és la de l'habitatge, moltes vegades els governs regulen molt més tard de les trampes que arriben de segons quines persones. Per exemple, quan el govern espanyol, el govern català, qui sigui, intenta regular el preu del lloguer, immediatament el sector immobiliari opta per intentar buscar la manera, buscar la cicatriu en la llei, que sigui, per exemple, trobar els lloguers de temporada. O el lloguer turístic, que ara segurament estarà més regulat, i en la campanya municipal a Barcelona també se'n parlarà molt, moltíssim. El problema també del que deies tu, Alici, i estic completament d'acord, que és que fa molt temps que han de ser legislatures sobre l'habitatge. Quan Ada Colau arriba a l'alcaldia de Barcelona, per exemple, s'havien d'haver intentat aturar segurament molts més desnonaments del que està passant, i n'hi va continuar havent en els 8 anys que ella va ser alcaldessa. En els 8 anys que ella va ser alcaldessa, el preu, no només, ni molt menys, per la seva presència a l'alcaldia, el preu va anar pujant i no s'ha trobat una solució en el mandat de qui sigui, quin sigui el color polític que hi ha hagut a les institucions. I després, crec que també hi ha un punt de deshonestedat intel·lectual per part de Pedro Sánchez quan diu que tot això és culpa de la dreta i d'Ayuso perquè no apliquen la llei d'habitatge, quan tu, des del govern espanyol, podries haver regulat o haver tapat molt millor els forats, haver estat molt més ambiciós a l'hora d'intentar impedir casos com el d'ahir, que em sembla que indignen a tothom. I quan tu portes 8 anys governant, arriba un dia que potser has de ser responsable dels teus propis actes. Si hi ha casos com els de la Mari Carmen i tu ets president del govern espanyol, el senyor Almeida pot dir el que vulgui, que tu tens la maquinària del BOE per impedir casos com aquest.
8: Alicia.
12: I sobretot perquè es dona una anomalia molt estranya en la legislació en la que vivim. Tu pots estar pagant durant 40 anys i que d'un dia per l'altre et puguin pujar, bueno, això a Catalunya no seria possible, de 500 euros a 1.600, que és el que li demanaven a la Mari Carmen, i per tant que et puguin fer fora. Igual que es dona aquesta anomalia de que no tenim contractes indefinits. Què vol dir que quan encadenes més de 2 o 3 contractes no sigui això de per vida? Ara mateix vivíem en una situació en el que teníem encara molts lloguers de renta antiga previs al decreto Boyer, fatídic decret del 1985, però ara veurem tot de gent gran amb 70, 80 anys que se'ls acaba el lloguer i se'n van al carrer. Això és intolerable, està molt lluny del sentit comú.
8: A Vic s'ha aturat en extremis el desallotjament d'una família sense recursos que estava ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat, per exemple, o dilluns, a Barcelona, sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat ja el protocol per risc de suïcidi imminent, no? O fa 2 setmanes, l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva.
12: És que una cosa que estem notant molt és la caiguda de la moratòria de desnonaments de vulnerables de grans tenidors. Allò que va tombar Junts farà 5-6 mesos, ara mateix ho estem veient. En aquell moment estaven blindats que si eres una persona vulnerable, el gran tenidor no et podia desnonar. L'administració havia de cobrir els costos que això et suposava. Amb la caiguda d'aquesta moratòria, estem davant de moltíssimes famílies vulnerables al carrer, no hi ha prou pisos de la mesa d'emergència, per tant, bueno, és que la situació és molt desesperada. És que hi ha una dada que a Barcelona el sensellarisme en 2 anys ha augmentat un 40%. I és que com no va augmentar un 40% si el lloguer mitjà està a 1.100 euros quan el salari mínim és de 1.000 i poc? Per tant, la situació és molt desesperada i, per tant, a mi em frustra molt veure, per exemple, el govern de la Generalitat només havent posat 12 multes en 3 anys i mig per gent que se salta la regulació de preus. Necessitem inspectors, gent que multi, atenció, treballadors socials intentant atendre, perquè la situació és desesperada.
8: Ayuso ha parlat d'aquest desnonament i ha atacat Catalunya, Tània?
14: Sí, ha atacat Catalunya, ha atacat també el president espanyol, diu que el que està fent és no fer res en 8 anys i després donar les culpes, i que fa 2 dies que amb el cas de la Mari Carmen, que per cert ni l'ha esmentada ni ha fet cap missatge de solidaritat per aquest cas, el que intenta, diu, és cremar els carrers i intentar deshumanitzar el seu govern. I com deies, no s'ha oblidat de Catalunya. Diu que Madrid està molt lluny dels desnonaments que passen en aquesta comunitat.
15: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto, comprando voluntades.
14: Clima de tensió totalitari és el que descriu Ayuso, diu que van a per ella des de la Moncloa amb propaganda, i ha recordat que la llei d'habitatge, que, ho sabeu, Madrid no aplica, diu que és estúpida i no controla els preus.
8: Doncs Ayuso que ataca Catalunya. Oriol.
13: Bueno, suposo que és el manual d'externalitzar els problemes i intentar buscar enemics exteriors que sempre aplica Isabel Díaz Ayuso.
8: I a més és fals el que diu.
13: És evidentment fals. Crec que en el documental que es va emetre aquest dimarts a la nit al 3CAT de Catalunya i Madrid sobre els dos models econòmics, es va veure fins a quin punt els arguments d'Isabel Díaz Ayuso són fluixos i normalment basats en mentides. Tu el que no pots estar dient és queixant-te de que hi ha comunitats que són privilegiades a nivell de finançament i després tu dedicar-te a baixar els impostos, per exemple, o dir que Madrid té uns serveis públics excepcionals que funcionen molt bé i que les llistes d'espera són molt baixes, quan sabem a través del país que hi ha dades d'aquest estil que estan manipulades. Per tant, crec que Ayuso només busca la polarització, la busca no sempre des de la veritat, i la busca també perquè sap que és una manera que té d'estar sempre sota el focus i de sortir-se'n. Recordem que Ayuso ara mateix té majoria absoluta, recordem que hi ha eleccions autonòmiques a la primavera vinent i recordem que Ayuso necessita que Vox no creixi. Per tant, qualsevol atac al PSOE i qualsevol atac a Catalunya és gasolina per mantenir aquesta majoria absoluta, i crec que s'ha d'interpretar sempre en aquestes coordenades.
12: I una dada que ella no dona és que ella diu aquesta, no aplico la Llei de Vivienda perquè és ridícula. Ens ha passat una cosa, que és que a les zones on s'està aplicant, sobretot Barcelona, Tarragona, les províncies, són els únics llocs d'Espanya on estem veient que els preus del lloguer no baixen encara, però estan congelant-se, estan mantenint-se, no estan augmentant. I, en canvi, dos dels llocs paradigmàtics del neoliberalisme en habitatge, que és Madrid i Màlaga, on augmenta més l'oferta, però no hi ha cap tipus de regulació, és on més estan pujant els preus. I això és un fet que està passant i la regulació s'està demostrant que funciona. Ara, no és suficient. Hem de poder anar molt més enllà per garantir que l'habitatge no faci que la gent visqui com està passant ara, deixant un 40% del seu salari en pagar el lloguer i amb unes condicions de sempre la sensació de perill de en qualsevol moment em poden fer fora o augmentar-me molt el lloguer.
8: Claudi?
11: Jo aquí més que el manual de l'Ayuso trobo que és el manual del bon populista, no? Primer, paraules incendiàries, un llançaflames que sempre el té mà. Segona, busca't un bon enemic, o Catalunya, o Sánchez criminal, o el que faci falta. I tercera, introdueix mentides, si cal, en el teu discurs, que això encara li dona més picant. Aquí sí que el que diria és que la vivenda és evidentment una de les grans lesions socioeconòmiques d'aquest primer quart de segle, però no només a Espanya. També és evident que el govern espanyol no ha fet prou coses, també té una majoria fràgil que de vegades ho impedeix, però el problema no és espanyol, el problema és de tot Occident. Aquí, si acaso el que tenim és alguns problemes autoinfligits. No? Primera, absència de pisos de protecció oficial, aixecable tant al PSOE com al PP, com a les comunitats autònomes, de tots els colors, els nacionalistes, no nacionalistes, ningú ha fet quasi res. Segon, el fiasco de les polítiques aplicades per solucionar-ho. Tot i que jo sí que crec que la Llei de Vivenda té algunes coses que podrien funcionar, però aquí estem veient deslleialtat institucional d'algunes comunitats autònomes. I tercera, són els efectes secundaris d'aquesta crisi tremenda que vam tenir el 2008 i que va fer que va esborrar del mapa el sector de la construcció. I aquí estem veient que les conseqüències, no? Quan lògicament van posar molta més regulació perquè no tornéssim a veure una bombolla així, doncs ara estem veient els excessos. Les crisis són pendulars, no? Perquè provoquen regulació i després aquesta regulació provoca d'altres problemes. Jo sí que el que voldria és això, dir que s'ha de fer una miqueta de literatura comparada, que no és una cosa d'Espanya, ni de Catalunya, ni de Barcelona, ni de Madrid. És una cosa de tot l'Atlàntic Nord, de tot Occident, que té aquest problema, que no és una cosa hispano-espanyola ni catalano-catalana, és una cosa general.
8: Jofre.
4: Aquí, des del punt de vista de comunicació política i del que trasllada, també vull afegir una altra cosa. Tot element novedós, disruptiu, de la dreta, de l'esquerra, el que sigui, passen per una època d'una certa immunitat que Donald Trump va resumir molt bé, que és: jo podria matar a trets gent a la cinquena avinguda i no perdria vots. És veritat que passes per aquesta fase, però també és veritat que aquesta fase acaba. Aquesta fase Ayuso ja la va passar. Ara, a les últimes eleccions, que va guanyar a Vallecas, Ayuso va passar per una fase en què podia fer qualsevol cosa i no perdia vots. I això va fer que captés vots de bosses que habitualment no li eren. Aquesta fase l'està superant i l'està baixant. I per això tindrà més dificultats el 2023 que el 2019, no? I, a més, amb l'errada flagrant de que en la legislatura i el tema de l'habitatge se l'enxampi amb un àtic. És a dir, no se la va enxampar amb un compte corrent no sé on, no se la va enxampar fent vacances a no sé on, se la va enxampar amb un àtic de luxe que estava comprat tècnicament fatal i que, a més, era una aberració i una cosa barroca, fins i tot, no? Aquells vots de Vallecas no els té tan garantits, perquè això desactiva, no? I això li pot passar a molts i moltes altres lideratges que ara mateix tenen tot d'immunitat i que poden fer qualsevol cosa i que se'ls perdonarà, però que arriba un punt en què baixa. Per això aquesta violència d'Ayuso.
8: Doncs Ayuso, que ha parlat d'aquest desnonament a Catalunya, com sentíem, diu que per desnonaments el nombre major és a Catalunya, Andalusia i València, després a Madrid. Recordar, pel que fa a les dades, que és cert que a Catalunya hi ha més desnonaments que a Madrid, però són 3 vegades més, no 5, com afegia Ayuso en aquest document. Ens acompanya Roger Soler i Martí, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Perdona, Roger, què tal, com estàs?
16: Molt bé.
8: Bon dia i gràcies per ser avui també amb nosaltres. No sé si del que estàs escoltant en aquesta conversa hi ha algun lloc on agafar-se, on hi ha certa esperança. Deia al principi, introduint aquest tema, que ahir sí que veiem una imatge de protesta important al carrer. Veiem com molta gent jove protestava contra aquest desnonament de la Mari Carmen, que és un desnonament, si volem, simbòlic, perquè n'hi ha molts que es produeixen i segurament no hi posem l'atenció que hi vam posar en aquest desnonament.
16: Sí, a veure, hi ha una cosa evident, que és que el problema de l'habitatge és un problema que afecta molt particularment als joves. Ja porta intrínsecament un conflicte generacional de model, malgrat que ho veiem en casos extrems, com ara en persones en situacions de vulnerabilitat, persones grans, però hi ha una cosa sistemàtica que diferencia la generació actual de joves amb altres generacions precedents, que és que l'accés a l'habitatge doncs és prohibitiu. No? I això dibuixa... un d'aquells aspectes que ens posa de manifest que els estats del benestar, els nostres sistemes de protecció han estat pensats en una altra època, on les condicions en general econòmiques i socials eren diferents i en particular les condicions dels joves eren molt diferents. No? Han passat coses que els joves no han, que les institucions no han sabut transformar.
8: Condicions i projectes, no? Perquè quan érem joves, que els nostres pares, una generació, no?, que havien aconseguit un progrés, no?, i tu tenies una idea de que la teva vida progressava, no?, que avançava, que guanyaves en drets, en llibertats, però també en projecte personal, no?
16: Exacte.
8: I això es trenca.
16: Moltes vegades, no?, hi ha un discurs, diguéssim, des de posicions adultes, de dir, no, però escolta, si els joves viatgen més que mai, poden estudiar fora, etcètera, no? I això és veritat, forma part del canvi que hem viscut, vinculat a processos de globalització, etcètera, però el que ha canviat substancialment és la percepció de vulnerabilitat i incertesa que tens davant teu, no? I això ens ajuda a entendre, entre altres coses, la implicació política dels joves, no? Però hi ha un element que també forma part d'aquesta relació dels joves amb la política, que segurament parlarem, que és aquesta distància que identifiquem entre els joves i la política més institucional. I vinculat amb això de l'habitatge, jo volia posar de manifest, no?, com és que les institucions, el sistema polític, envia senyals a la població, no només als joves, sobre què és la seva prioritat i què no, no? Per mi, l'habitatge és per mi un element clau que ens ajuda a entendre com el sistema polític, social, l'estat del benestar contemporani és incapaç, per diversos motius, competència política, interessos privats, etc., però és incapaç d'afrontar un problema que té, com deia, conseqüències en la desigualtat entre generacions, en el projecte de vida dels joves, però és que té un impacte enorme també sobre la reproducció de les desigualtats. No? Aquells joves que tenen l'expectativa de rebre el piset que els seus pares van poder comprar, doncs tindran unes oportunitats molt diferents i unes perspectives d'incertesa i vulnerabilitat que dèiem abans molt diferents que els que no. Per tant, la incapacitat del sistema polític institucional de l'estat del benestar de prioritzar això, de protegir el mercat de l'habitatge com hem decidit com a societat protegir l'educació, o hem decidit protegir la sanitat, perdoneu, està trucant a la porta, són drets socials completament fonamentals que tenen un impacte molt gran sobre la població vulnerable, sobre el projecte de vida d'una generació sencera i sobre si, com és un dels motius de ser de l'estat del benestar, i sobre si vivim en societats que reprodueixen indefinidament la desigualtat. No? Per tant, a mi em sembla un punt clau també per entendre la relació dels joves amb la política.
8: Que el 15M va activar moltíssima gent, no? Però al final el temps ho ha anat dilatant tot molt, no? Com a organització, és a dir, un moviment que els joves sí que estaven molt més organitzats. Ara no veiem tant aquesta organització, aquesta mobilització.
16: Bé, el que va sorprendre molt de l'11M era precisament que aquella gran mobilització passava pels costats de les organitzacions polítiques i socials, no? El discurs que teníem llavors era què està passant, els partits es miraven els uns als altres, els sindicats, les grans organitzacions, perquè en realitat el que havia passat és que la gent, i molt particularment gent jove, desbordava la mobilització més enllà de les organitzacions tradicionals. I, per tant, va ser una de les primeres mobilitzacions on es va fer palès que, i això també és una característica de les generacions més joves, la mobilització, la implicació política no passa tant per aquestes vies més tradicionals de mediació política, com són els partits, les grans organitzacions polítiques, sinó que passa més per una vinculació directa amb les causes que els incentiven. No? Com hem vist amb la mobilització per a la Mari Carmen, per exemple. No?
8: I com expliques que hi hagi també aquest focus de joves, de gent que decideix votar posicions més extremes, també d'extrema dreta, no? Aquesta franja de 18, per exemple, a 24 anys, que és la que més dona suport a Aliança i Vox, segons el CEO.
16: Aquí hi ha diversos fenòmens. D'entrada, sempre la joventut, i això és un fenomen vinculat al cicle de vida, no? Els joves, com que s'incorporen al mercat, per dir-ho així, de electoral, de forma més recent, doncs tenen una menor inèrcia d'identificació partidista. Per tant, són més propensos, i això ho ha estat sempre, a votar ofertes polítiques noves. I ara mateix, l'oferta política nova és l'extrema dreta. I després, per una altra qüestió també, que és que els joves també tendeixen de forma sistemàtica a votar, a tenir posicions ideològiques més extremes i a votar partits que estan més als extrems. Per tant, a veure, ja, això per dir que és normal que quan apareix una oferta política els joves tendeixin a votar-la més. També és veritat que el que estan fent aquests partits és capitalitzar d'una forma deliberada la decepció i la desil·lusió, doncs, amb el sistema polític tradicional, amb els partits tradicionals, i això també atrau els joves. Ara bé, si intrínsecament el programa polític de l'extrema dreta no conté un programa, diguéssim, per resoldre aquests conflictes generacionals. Per tant, el meu pronòstic, aventurant-me molt, diguéssim, és que això forma part de la dinàmica política del cicle que vivim, però sense ser optimista, i crec que, no, que és una, diguéssim, una tendència de vot que no es consolidarà.
8: És a dir, podria ser que els joves ja no identifiquin tant que cal ser antisistema, sinó que cal ser antidemocràtic, per una forma de rebel·lia també pròpia.
16: Jo no generalitzaria gens en aquests termes, però sí que hi ha un perfil de joves, la joventut és extremadament diversa, tant com qualsevol altre grup d'edat, i encara més, perquè si pensem el que ens van canviar les vides a nosaltres dels 15 anys als 30, no? Vull dir que la diversitat interna de la joventut és enorme. Però sí que hi ha un perfil de jove que pot sentir aquests senyals que deia canvia les institucions, doncs de certa distància, desafecció, desinterès, i el missatge fàcil de l'extrema dreta, doncs, pot tenir una certa receptivitat. Però insisteixo que és un determinat perfil de joves, de la mateixa manera que això també, diguéssim, té el seu impacte en un determinat perfil de gent adulta.
8: Enfoquem els joves, bàsicament, perquè al final és el futur i és el que en el país que ens trobarem també en un present ja present, però vull dir que també en un present més immediat, doncs anirà creixent també aquesta sensació de desconnexió, de que el sistema no els acompanya en molts sentits, i al final també veiem com la cohesió social, doncs, es va trencant en determinats episodis, per exemple, el que hem viscut recentment a la ciutat de Manresa, no? De fa uns dies, com veiem com el col·lectiu de joves, doncs aquí sí que té un paper important perquè això sigui més fàcil de digerir i d'entendre que no pas que no ho sigui, que generi encara més polarització, més diferència i més violència.
16: I el que insisteixo ja, la joventut és immensament diversa, i quan jo que acadèmicament em dedico a estudiar la joventut acabem parlant i posant tot en un mateix sac per intentar distingir, doncs, dinàmiques generacionals, etc. Però sí, i jo crec que hi ha un paper important de les entitats, no? Diguéssim, la tendència general és que els joves participen d'una forma menys estable a les entitats, però segueixen tenint un paper molt rellevant en generar aquesta comunitat, diguéssim, que fa front a aquests problemes.
8: Claudi.
11: Jo m'he mirat bastant les enquestes de joves i coincideixo bastant amb el que diu amb el que diu aquest professor de la Pompeu Fabra, jo no veig les enquestes gens clares. Hi ha un vot que se'ns va cap a l'extrema dreta dels joves, però les dades no confirmen. Hi ha una narrativa brutal que està calant, no?, de que els joves són majoritàriament d'extrema dreta, i aquí els números a mi no em surten, no? Hi ha una part que sí, però els números generals no surten. I sobre la relació d'això amb la vivenda, per mi hi ha una dada que és molt... que ho explica molt, molt fàcilment. Els joves espanyols i els catalans surten de casa amb 30 anys. Això són quasi 10 anys més que els joves europeus. Sempre parlem de la dieta mediterrània, però aquesta dieta mediterrània té colesterol social del pitjor, eh? O sigui, aquesta dada per si sola explica molt cabreig, molt cabreig.
4: Jofre, a mi m'agradaria preguntar-li al Roger quin paper va tenir la pandèmia en dos fronts. Un, la desmobilització física, per exemple, el cas de l'independentisme, que el tinc molt estudiat. Tardor del 19, Urquinaona en flames, mig any després, sembla que, doncs, que es pot allà certificar una mica la mort del procés i les següents diades ja mai van ser el mateix, no? Un. I dos, com a contingut. És a dir, com a generació... no et diré perduda, però generació molt marcada perquè aquell any, aquells mesos i totes les conseqüències que se'n van derivar també han transformat la ideologització d'aquesta generació.
16: No tenim el contrafactual, és a dir, no podem saber què hauria passat amb el... Clar.

0: de conflicte generacional, i a més així s'estava presentant per part del moviment, què esteu fent adults i institucions amb el nostre món, no? I esteu jugant amb el nostre futur, no? I efectivament, doncs, la pandèmia va tallar en sec aquestes mobilitzacions enormes. No sabem què hagués passat amb el moviment independentista, que és un moviment que durant molts anys la joventut hi havia tingut un paper puntual, però que, en canvi, justament amb la reacció a la sentència, doncs va ser quan la joventut va prendre, diguéssim, les regnes del moviment, i això s'acaba al cap de pocs mesos. Per tant, efectivament, això ens trenca dinàmiques de cicles de mobilització i dinàmiques polítiques. No sabem què hagués passat, no tenim aquest contrafactual, però és, diguéssim, normal anticipar que la història hauria estat diferent, i també que el fenomen que veiem en els anys posteriors, que coincideix, doncs, amb l'expansió també a nivell mundial dels populismes autoritaris, les ofertes d'extrema dreta, doncs, bueno, pot haver connectat amb una sensació de frustració amb unes generacions, particularment els joves, que van viure la situació de pandèmia i d'aïllament en un moment de la vida en què el vincle social amb iguals, el sortir i el tenir experiències, doncs és completament fonamental, no?
1: Abans sentíem les paraules d'Isabel Díaz Ayuso quan parlàvem d'habitatge, deia això.
2: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan, porque así nos lo dicen tantos catalanes, hartos de esa persecución fiscal, burocrática y política diaria.
1: Doncs bé, arran d'aquestes paraules, ara mateix podem saludar la portaveu del govern, Silvia Paneque, que respondrà a les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Consellera Paneque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Què diu el govern, aquest atac directe de la presidenta madrilenya?
3: Bé, jo crec que la senyora Ayuso, a part de ser una fake news constant, en fi, té alguns problemes que tots coneixem per justificar alguna de les seves últimes actuacions com a presidenta de la comunitat, com ha estat el cas àmpliament conegut de l'àtic milionari, i per tant intenta amb això fer cortines de fum, però en qualsevol cas les dades que dona no es corresponen en absolut a la realitat, però és que, a més, és contradictori amb el que ella sempre ha dit, i és que a Catalunya estem fent polítiques precisament d'intervenció i de garantir el dret de l'habitatge per sobre del bé que pot significar, doncs, a nivell especulatiu, un habitatge. Per tant, justament, ella ens ha acusat de fer unes polítiques que ara ella mateixa intenta contradir unes dades que no són falses.
1: A Catalunya, per tant, diguéssim que el desnonament, no posaria vostè el focus en què és un problema?
3: A Catalunya tenim problemes de vulnerabilitat, efectivament, i tenim problemes que no tenim un parc d'habitatge encara suficient. El que dic és que és fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. I, de fet, miri, ahir es produïa, a més, formava part del debat parlamentari, l'aturada d'un desnonament a Vic d'una família amb menors. El criteri que s'utilitza a Catalunya, d'acord amb els drets socials i amb els serveis socials, disculpin, és que quan hi ha menors en un habitatge no es produeix el desnonament, excepte que sigui una ocupació delinqüencial, que doni problemes de convivència, fins que es pot donar un recurs habitacional a aquella família alternatiu. O també procedim a la regularització de casos sempre que hi ha menors o un informe social. I si comparem dades de l'últim trimestre de regularitzacions o desnonaments aturats, comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments, d'aquests que els hi dic, per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu, i Madrid només 7. Per tant, és que és fals, és a dir, és una notícia falsa que genera, com dic, jo crec, per ocultar vergonyes pròpies.
1: Catalunya estan construint habitatge, però que el que veiem en el carrer és que cal més mesures urgents. No sé, en aquest sentit, consellera, si el govern també té preocupació de que no arribin a temps per resoldre aquest malestar social.
3: Nosaltres estem posant tots els recursos que tenim a abast i, de fet, els que més s'han posat respecte a altres comunitats d'entorn europeu, no només per construir el parc d'habitatges, sinó que, com saben, estem actuant amb el topall de lloguer, estem fent polítiques d'intervenció al mercat i activarem totes aquelles que facin possible que tot allò construït

0: Catalunya vagi destinat a habitatge residencial i permanent. Aquest és l'objectiu del govern, que tot allò construït, més enllà d'ampliar el parc d'habitatge que es necessita amb el pla 50.000, més enllà d'això, tot allò construït sigui habitatge residencial permanent. I no descartem modificacions legislatives que en aquests moments estan en tràmit en el Parlament i propis del govern per assolir aquest objectiu. I que, per tant, no hi hagi altres usos especulatius o usos temporals, sinó que tot sigui o pugui ser permanent, residencial i permanent, com dic. Per viure-hi les famílies, perquè ens entengui la gent, lloguers habituals.
1: De fet, acabo aquesta pregunta perquè per reaccionar, diguéssim, a les paraules d'Ayuso no vull fer-hi ara tampoc una entrevista molt extensa, ja tindré temps a parlar-ne perquè serà un dels temes segur de nou urgent d'aquesta tardor. Però sobre aquesta modificació de llei per prohibir la compra especulativa, ahir van reunir amb els comuns, no sé com l'estan plantejant.
0: Doncs estem agafant totes les recomanacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que el Consell de Garanties Estatutàries certament ens assenyala riscos d'encaix legal, però alhora reconeix que l'objectiu que perseguim, que com dic és protegir el dret a l'habitatge i fer que tingui aquesta prioritat residencial, és legítim i es pot assolir, però amb un camí jurídic diferent al que havíem plantejat. I amb això estem per tal de, en fi, poder-ho aprovar les properes setmanes amb tota garantia jurídica, però, repeteixo, perseguint aquest objectiu de limitar al màxim l'especulació que s'està produint entorn de l'habitatge.
1: Sílvia Paneque és la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i també portaveu del govern. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
1: Oriol Marc.
2: L'entrevista i sobretot el contingut de l'entrevista demostren un parell de coses. Primer, que l'habitatge és la prioritat principal del govern i en el debat de política general de l'any passat Salvador Illa va prometre la construcció de més de 50.000 pisos en l'horitzó de la propera dècada, més o menys. Crec que en el debat de política general que s'ha de celebrar a partir de la setmana vinent els grups de l'oposició li podran preguntar com està això, quines xifres es porten i quina quantitat de sòl ja s'ha pogut alliberar per poder construir. Això per una banda. I segona, que el govern de Salvador Illa, que és una persona que és prudent, que és moderada, que és tranquil·la, que intenta no entrar al xoc amb la majoria de líders polítics tant del país com de l'Estat, quan es tracta d'Isabel Díaz Ayuso, sí que tenen un ressort a la cadira que els fa saltar per confrontar, perquè això jo crec que és un escenari en el qual Salvador Illa s'hi sent còmode perquè li permet contraposar molt bé el seu model. I torno al documental, a més, pel 3CAT dimarts, on Isabel Díaz Ayuso hi posa baixades d'impostos, una relació elàstica, diríem, amb els serveis socials i poques ganes d'atendre les urgències de la gent del carrer. Salvador Illa pot parlar, per exemple, de prosperitat compartida. I, en certa manera, la prosperitat compartida avui en dia a Catalunya passa molt pel que deies tu, Roger, abans, d'aquesta bretxa que hi ha entre la gent que té un pis, la seva família, i la gent que no té un pis. El primer pas a la vida adulta, que és el fet de poder-te independitzar, el fet de poder-te emancipar. Pisos d'estudiants n'hi ha hagut tota la vida. El que tu no pots fer és viure com un estudiant amb 40 anys tenint una feina normal. Però si tu a la teva vida has volgut estar matriculat a literatura moldava, tenir 45 anys i tenir una relació complicada amb la vida adulta, està bé, però normalment la gent no fa això, la gent vol treballar, la gent vol guanyar-se la vida, la gent vol poder viure a la seva manera, com ella vulgui, sota un sostre que ell pugui triar. I això, que era una de les condicions del contracte social més o menys implícit que ens havíem donat entre tots, per dir-ho de la manera del règim del 78, això s'ha trencat del tot, i és la principal bretxa, l'accés a la teva vida adulta tal com tu te la vols dissenyar. I aquí és on, en certa manera, els governs i les institucions, tant a Catalunya com a Madrid, se la juguen, perquè Salvador Illa, el seu llegat com a president, tenint en compte el problema que hi ha amb l'habitatge, si no el resol en un primer o en un segon mandat, se li podrà imputar a dir que ell potser no ha estat part de la solució, sinó que ha pogut perpetuar el problema o no l'ha pogut resoldre. I això pot ser un problema en les aspiracions també del vot, perquè al final, quan tu veus eleccions com les que hi ha hagut a Alemanya, la gent vota en funció de les condicions materials de vida. Dir-li que guanya a Berlín perquè parla d'habitatge.
3: I dir-li que guanya amb un 48% dels vots entre la gent jove. Vull dir que aquestes dades que donem de... Jo crec que els joves el que ens avancen és aquesta idea de que el centre polític està mort i, per tant, la situació s'ha posat tan malament, una inflació 40% més a l'habitatge, 60%, que per tant les solucions no pot ser el socialdemòcrata de torn dient bueno, millorarem una mica, sinó que hi ha d'haver-hi transformacions reals de la societat. El tema és cap a quin costat es donen, si es donen des de l'extrema dreta o des de l'extrema esquerra.
4: Sí, sí. És que jo crec que el que estan interpretant els joves, i jo crec que és coherent, és que el centre polític és seguir amb aquesta situació. És la recepta de l'estabilitat, el canvi mínim, no?, que és el centre polític, doncs no ofereix una solució, com dèiem, no? A mi, ara la consellera deia que l'objectiu és limitar al màxim l'especulació. Segons amb quines orelles escoltem això, significa que, de fet, acceptem que amb l'habitatge, que és un bé essencial, amb el qual, sense el qual la gent no podem viure, acceptem que hi hagi certa especulació. No, perdoneu, no? Jo crec que en aquesta línia, no, de dir, no, s'han de fer polítiques públiques per treure l'habitatge de la lògica especulativa. No? És veritat, deia el Claudi abans, que aquest és un problema comú en tot el nord global, però també és veritat que hi ha polítiques molt més ambicioses que s'estan prenent aquí, no? I això entronca amb el que dèiem abans sobre el suport a la democràcia. Jo crec que s'ha de transmetre la idea que la democràcia és un producte meravellós de la humanitat, la democràcia, l'estat social, i crec que els partits demòcrates han de jugar molt fort aquesta línia. Però una de les belleses, per dir-ho així, de la democràcia és precisament que mai serà un projecte acabat, no? I per tant, tu aconsegueixes adhesió a la democràcia quan la democràcia és sexy, quan la democràcia t'està proposant millores, no?
1: Si el que
4: estem dient és no hem de defensar la democràcia perquè mireu, el franquisme era molt pitjor, perdoneu, això té un impacte nul sobre la il·lusió, que és el que genera adhesió. I des del meu punt de vista, la democràcia, els partits demòcrates, el projecte progressista, l'estat de benestar, té una oportunitat idònia per fixar en l'habitatge, que és una diguéssim, és el far west a conquerir des del punt de vista de la democràcia i de l'estat del benestar. Té una oportunitat idònia per explicar que el projecte democràtic d'estat social segueix vigent i encara pot aconseguir major benestar per la societat i pels joves en particular, i generar aquesta adhesió també al projecte democràtic.
1: És el Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per acompanyar-nos, professor.
4: Gràcies a vosaltres.
1: És un quart d'11 del matí. Ara farem una pausa de 3 minuts i a seguida parlarà amb nosaltres l'advocat d'una també de les protagonistes d'aquests últims dies, l'advocat de la terapeuta dels Andic.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: Farem un espectacle que ens hem inventat.
11: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
12: Serà molt xulo!
11: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
13: Sí.
11: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
14: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
15: Ciutadans de Catalunya.
16: No us ho creureu.
17: És més fàcil del que et penses.
18: Sorpresa.
19: Així que som-hi. A practicar.
15: Acompanyeu?
14: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
20: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
21: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
13: I a partir de les 3,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
18: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
21: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
18: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
20: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí amb Jofre Llombar, amb Alicia Puig, amb Oriol Marc i amb Claudi Pérez. Continuem al pendents de les novetats també que hem conegut sobre la mort al desembre de l'arquitecte Josep Joan Pere. Ahir els Mossos d'Esquadra van detenir la seva parella, a qui veuen presumptament relacionada amb la mort, i per tenir-ne més detalls també volem parlar avui amb el periodista del diari Ara, Cesc Maideu, que ja ens acompanya. Cesc, què tal? Bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
1: Situem-nos, a veure, 26 de desembre, és a dir, dia de Sant Esteve, i aquell dia és quan Joan Pere va morir en una segona residència que és la seva propietat, a Baqueira.
23: Sí, estaven tots dos, la seva dona i ell, en aquesta segona residència, i després del dinar de Sant Esteve, ell s'estira al sofà i acaba trobant-se malament i acaba morint. Hem de tenir en compte que 2 dies abans, pel sopar del dia 24, Joan Pere ja va a l'hospital perquè té problemes de digestió amb aquest sopar. Després li donen l'alta, torna a casa, està amb la seva dona a casa i és quan acaba morint finalment en aquesta segona residència. I en un inici sembla una mort natural. En un inici s'atribueix un infart, sí. Tot i que des del principi, tal com va la cosa, els Mossos sospiten una mica de la dona, perquè hem de pensar que no és ella que avisa el 112, que avisa emergències, sinó que és el nebot de l'arquitecte que no pot contactar amb ell, i això fa que acabi anant en aquesta segona residència, acaba obrint la porta d'aquesta segona residència i s'acaba trobant amb el cos del seu tiet sense vida i amb la dona profundament alterada al seu costat i que no havia avisat emergències. Evidentment, ho hem parlat també en el cas antic en el seu dia, és difícil jutjar les actituds de les persones quan acaben de viure un moment traumàtic, però és una cosa que els Mossos doncs, ja els va fer sospitar una mica d'entrada.
1: I què és el que argumenta? La situació d'estrès, entenc, de no saber com reaccionar, un bloqueig...
23: Exacte, ella ho argumenta més aviat com un bloqueig, com una situació que a més feia poca estona que havia mort, és a dir, no és que passen hores i ella està allà i després arriba el nebot, sinó que és una situació que és immediata. Però no acaba aquí la cosa, és a dir, això no és el principal argument que tenen els Mossos, evidentment, si no haurien detingut una dona per presumptament matar el seu pare. Vull dir, hi ha més coses, i aquí el principal element i el més important és que l'autòpsia acaba determinant que és un homicidi, que és una mort criminal. Per tant, aquí no hi ha marge de dubte, ja. I, a més, no és una mort criminal dubtosa, sinó que s'acaba concloent que és una mort criminal amb signes de violència clars i, evidentment, l'home només estava presumptament amb aquella dona, en aquella casa. Per tant, tots els focus acaben passant a ella.
1: Juan Pere, que, a més, era gran amic d'Isaac Andic.
23: Gran amic d'Isaac Andic, sí, li va dissenyar diverses coses, com les oficines que té Mango a Lliçà d'Amunt, com el valer que té Isaac Andic a Eivissa. Eren grans amics, per xarxes corren moltes fotos junts al llarg dels anys. I això, evidentment, són dos empresaris morts en un any de diferència que van causar un gran revolt en la jet set catalana.
1: Perquè deies que tenia un disseny de... O sigui, dissenyava coses, i què és el que feia aquest empresari?
23: Sobretot era un arquitecte que era conegut i s'ha fet conegut per dissenyar tant interiors d'hotels com també dissenyar oficines. Oficines de grans empreses, i això és el que ha fet que tingués una gran relació amb la jet set catalana, amb les altres esferes catalanes. Per exemple, va dissenyar per dins l'Hotel Arts, va dissenyar les oficines del despatx d'advocats Quatre Cases a les Glòries, va dissenyar Mango, també va fer la Torre Puig 2 que està a l'Hospitalet de Llobregat. Vull dir que ha dissenyat grans superfícies de grans empreses i això en gran part li ha donat un gran poder adquisitiu, era una persona d'un gran poder adquisitiu i també una gran relació amb molta gent d'aquestes altres esferes.
1: I ara mateix els Mossos amb quina hipòtesi treballen? Perquè descarten l'enverinament?
23: Les Mossos ara mateix no consideren que l'enverinament sigui el motor principal d'aquest homicidi. És a dir, consideren que la forma de matar-lo va ser més física, més manual que química. No podem entrar molt a precisar la forma amb la qual exactament va morir, perquè hi ha secret de sumari, hi ha un secretisme absolut al voltant d'aquests fets. Però hem de pensar que principalment això, és a dir, que no és un enverinament i, per tant, sí que, evidentment, el fet de que ell tingués una indigestió 2 dies abans, de que es trobés malament, de que després acabés morint estirat al sofà, podríem arribar a pensar que hi ha un enverinament, i no està descartat, per exemple, que potser el drogués perquè tingués menys habilitats i perquè no es pogués resistir, però, evidentment, el motor principal de l'homicidi ara mateix és manual, és manual.
1: Clar, i ella no ha explicat que en algun tres a casa ni cap situació, és a dir, que la pugui defensar.
23: No, ella en tot moment defensa una mort natural i ella també, les seves declaracions que ha fet, doncs també els Mossos han detectat algunes incongruències. De fet, també els Mossos han detectat que des de que va haver-hi aquest homicidi, perquè hem de pensar que aquesta dona és una dona resident a Madrid, que no és la mare dels fills d'aquest arquitecte, que és una parella que té des de fa aproximadament 2 anys, doncs tot això fa que la dona, un cop hi ha aquesta mort, doncs s'aïlla una mica d'aquesta família, trenca una mica amb el contacte d'aquesta família, se'n torna a Madrid i d'això trenca el contacte amb la família de qui era la seva parella. I això també els Mossos els fa sospitar, perquè diuen, ostres, després de 2 anys de relació i que et coneixies a tots els membres d'aquesta família, doncs sorprèn que t'aïllis d'aquest entorn. Mm.
1: Clar, això, com dèiem abans, lliga també amb un altre cas, que és el cas Andic, que n'estem parlant des de fa temps, que també era un gran empresari, que també hi ha moltes sospites sobre la seva mort. Són dues morts en el qual ningú hi era, més enllà de l'altra persona, en aquest cas la dona, i en el cas del cas Andic, el fill de l'Andic, que era el Jonathan Andic. I ara, en el cas Andic, apareix un personatge més, que és la terapeuta.
23: La terapeuta és la figura clau d'aquest cas, segurament. No només la terapeuta, sinó també la col·laboradora de la terapeuta, cada cop i volta, després de no poder dormir durant un any, d'assegurar que estava absolutament fet a caldo per no poder explicar el que podia explicar, va acabar declarant coses que són molt rellevants per a la investigació. Com que la terapeuta tractava una altra persona amb qui volia fer una teràpia en què consistia, doncs, simular la caiguda d'un familiar per la muntanya, que és precisament com va caure i com va morir Isaac Andic, i que Jonathan Andic s'hi va interessar, un fet que Jonathan Andic ja ha descartat i ha negat. Però és això, la terapeuta tenia un rol molt important en aquesta figura. És a dir, hem de pensar que fins i tot Isaac Andic i Jonathan Andic volien fer un llibre sobre les teories que tenia aquesta terapeuta, teories alternatives, perquè no estava llicenciada ni tenia cap tipus de títol, però va ser profundament una figura molt propera als dos. Fins i tot la terapeuta va pressionar Isaac Andic perquè Jonathan Andic li donés, perdoneu, no, a Jonathan Andic perquè rebés 40 milions d'euros per part del seu pare. Vull dir, tenia una relació molt propera, és a dir, va fer de guru.
1: S'enfiaven molt, s'enfiaven molt.
23: Sí, és a dir, ho van deixar tot a ella, és a dir, la seva relació d'alguna manera va dependre d'aquesta psicòloga i de com evolucionava.
1: Ara el que denuncien és que hi ha hagut una campanya de desprestigi contra ella, també pel fet de si era terapeuta o no era terapeuta, i a aquesta hora podem saludar el seu advocat, que és el Francesc Jofresa. Senyor Jofresa, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: I gràcies per acompanyar-nos. Expliqui'ns qui seria el responsable d'aquesta campanya de desprestigi que denuncien.
0: Bueno, és que, a veure, jo no tampoc vull personalitzar qui és el responsable. El que jo he dit, en concret ahir als mitjans, és que aquest procediment s'està portant d'una manera doncs, que xoca amb el que diu la llei. Perquè, mira, la investigació penal és una investigació que és secreta per qui no és part. I, a més, sembla que en la causa que investiga la mort d'Isaac Andic hi ha una declaració expressa de secret, o sigui, doble secret. I, en canvi, els mitjans estan fent un autèntic judici paral·lel amb elements probatoris que sembla ser que estan a la causa. Jo no ho sé perquè no estic a la causa, ni la meva clienta ha estat portada com investigada a la causa. Senzillament ho sé pels mitjans. I aquests elements, doncs, estan sota la custòdia del jutjat i no s'entén que tingui perfecta còpia, sàpiga el que és una gravació de veu que diu que no sé què, el contingut. Clar, això de fer un judici paral·lel amb una investigació penal senzillament pulveritza les garanties a les persones sotmeses a investigació. I més de la senyora Lidebal, la meva clienta en aquest cas, que ni siquiera està investigada en aquest procediment.
1: Vol dir que el judici mediàtic...
0: El que hem dit i hem protestat i estem estudiant què fem, perquè, clar, és una situació insostenible. Us prego que mireu el titular d'un article de pàgina sencera en un periòdic tan important i tan efectivament al que estic vinculat com és La Vanguardia, que el títol és La terapeuta que conduce al barranco. O sigui, un titular que li imputa un assassinat, no? No crec que sigui cap broma, això. Mm.
1: És a dir, que el judici mediàtic està contaminant o té risc que pugui contaminar el judici pròpiament processal, eh?
0: Home, per favor, més amb un tema que per Ministeri de la Llei, per decisió del legislador, té que jutjar el jurat. M'agradaria saber qui trobarà nou homes i dones justos que no estiguin contaminats pel judici mediàtic, perquè no és només a la premsa, ràdio i televisió. És als TikToks i a tot arreu s'està opinant del judici, de qui és culpable, què va fer cadascú, etcètera. No sé, vosaltres mateixos. Mm. És bastant complicat, això.
1: Sobretot també per la seva feina, no?, al final, perquè vostè està intentant defensar doncs una persona que veu com se li desborda la defensa en funció del que vagi dient als mitjans de comunicació.
0: Una persona que veu com se li desborda la defensa i que ha declarat amb un procediment penal com a testimoni amb obligació, jurament o promesa de dir la veritat, perquè se li va advertir que si no podia cometre un delicte de fals testimoni. Per tant, aquesta persona és bastant injust que se la jutgi i se la condemni als mitjans de comunicació, amb un procediment que té que jutjar al seu dia un jurat popular.
1: Mm. En tot cas, per això, deixin que li faci algunes preguntes per entendre també on està la versió, perquè si no, també aquí tothom hi diu la seva i no ens aclarim. Pel que fa, si sabia o no la terapeuta el dia de la mort d'Isaac Andic...
0: Com, perdó, no sé sentit bé.
1: Dic, pel que fa al que se sabia o no, la terapeuta nega que estigués al cas de l'excursió.
0: A veure, jo el que no puc fer, ni faré, és donar versions de fets que són objecte d'un procediment al que no estic comparegut.
1: No, però si no vostè no explica fer la versió, aquí quedarà el relat de tothom que un relat...
0: No, pues, que quedi el que sigui, jo el que dic...
1: Ah, però, llavors, però vostè denuncia que no li agrada que quedi... Però vostè, el que està explicant...
0: Jo el que no faré és parlar en nom de la meva clienta...
1: No,
0: en
1: nom no.
0: El que jo li... que va fer,
1: no m'està entenent, senyor Jofresa. Si vostè està dient que hi ha una campanya de desprestigi, el que jo li dono és l'oportunitat perquè vostè pugui donar l'argument.
0: No ho estic dient. És una evidència que hi ha una campanya que s'està fent un judici paral·lel.
1: Però aleshores vostè no vol aclarir res del que es diu.
0: Jo el que no faré és parlar en nom de la meva clienta, i més amb un tema que està subjudici, perquè no sóc cap irresponsable.
1: Però vostè va negar ahir...
0: Sóc un advocat amb exercici.
1: Doncs vostè ahir ho va dir. Ahir vostè ho va dir. Vostè va negar que estigués a l'excursió ni que sabés que es produiria.
0: No, jo no vaig negar que estigués a l'excursió, ni vaig negar ni afirmar cap fet que sigui objecte d'investigació processal. Vaig dir el que vaig dir ahir.
1: Ahir ho va dir,
0: que,
1: sí.
0: No, em remeto a el que vaig dir ahir, evidentment.
1: Val, però vostè ahir ho va negar, això, sí. Ahir ho va negar.
0: Bueno, no sé, estem enrocats ara, però... Et dic una cosa, el d'ahir i el que jo vaig dir ahir és que s'està fent un judici paral·lel d'un tema que és una actuació secreta d'investigació criminal d'un jutjat.
1: Mm-hmm. I li preocupa que pugui acabar imputada per tot això que està explicant del relat mediàtic?
0: Home, em preocupa relativament perquè crec que no té cap vinculació real amb l'objecte d'aquesta investigació, però clar, amb un judici mediàtic com aquest, la possibilitat existeix i naturalment que tinc una certa preocupació, evidentment.
1: Francesc Jofresa, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau. Que no tingui l'oportunitat, ha tingut l'oportunitat, vaja, per explicar la seva versió, però no l'ha volgut aprofitar, també suposo que forma part de l'estratègia de tot plegat. Hi ha molts interrogants sobre la terapeuta, de si havia recomanat l'excursió o no, si havien fet l'excursió abans, no? Saps? És a dir, aquí cal aclarir també molt el paper, el rol que ha tingut, més enllà de la confiança que tenia amb els Andic, com ens explicaves.
23: Exacte, és que el que és molt important aquí és evident, i és que la terapeuta no està sent investigada per aquest crim, i crec que ningú, cap mitjà, jo només puc defensar la feina que faig jo, però cap mitjà ha publicat que la terapeuta induís a la mort d'Isaac Andic. Simplement el que s'ha explicat és que en base a la teràpia que feia aquesta senyora, en base a les excursions que aquesta senyora va proposar per Jonathan Andic i feia per altres clients i feia teràpies a Collserola basades en mètodes alternatius per la jet set catalana, doncs en base a tot això és d'on neix la idea de Jonathan Andic de fer l'excursió per Collbató. Evidentment, tot això és important per entendre per què s'acaba arribant a aquesta excursió. Evidentment, la terapeuta, fins on s'ha investigat fins ara, no hi era el dia de la mort d'Isaac Andic i en cap moment indueix, fins on se sap fins ara, Jonathan Andic a matar el seu pare.
1: L'advocat ahir en roda de premsa deia això.
2: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
1: Per tant, sí que ahir va dir que no tenia coneixement de la fatídica excursió. En tot cas, sí que és veritat que és un cas que periodísticament també genera molts dubtes, perquè hi ha una part que és mediàtica, perquè era un gran empresari, i al mateix temps hi ha un fill que, si és innocent, doncs està patint una situació que no deu ser gens fàcil.
3: No, no ho és, i de fet ha deixat el seu espai que tenia a l'empresa familiar. És veritat que ells dos han tingut una relació complicada, això el Cesc ho sabrà millor que nosaltres, però és de domini públic que hi ha un moment que Jonathan Andic es posa al capdavant de Mango, la cosa no acaba d'anar bé, i el pare ha de tornar a agafar les regnes i se li dona tot el poder a un conseller delegat, com és Toni Ruiz, que ha fet que els resultats tornin a funcionar molt bé. I és veritat que, de dos judicis paral·lels, en casos que són mediàtics, n'hi ha a tot arreu. Ho vam veure, per exemple, en el judici del procés, amb unes acusacions que anaven molt fortes i que explicaven una part de la realitat i unes defenses que intentaven fer el contrari. Crec que això passa en tots els casos. El que passa és que, en aquest cas, Jonathan Andic és una persona pública, perquè el seu pare era una persona encara més pública, molt coneguda, malgrat que pogués ser discreta, era una persona molt coneguda. I aquí crec que també tots plegats ens hem de preguntar com pot ser que la Jet Set barcelonina confiï el seu benestar emocional en una persona que tendeix més a ser una xamana que a ser una psicòloga o una terapeuta.
4: Totalment. Jo el que plantejo
1: és fascinant,
4: que...
1: per això, perquè no només és ells. O sigui, jo crec que hi ha una classe rica, directament, no? que interès perquè... Anava a dir perquè el robin, però no sé si és això, però perquè per buscar respostes a uns llocs que són, en fi, molt...
3: esotèrics.
1: O poc científics.
4: Sí. Jo crec que ens ha causat molta curiositat a molts, i ara vull saber més, o sigui, investigueu més quines teràpies tots, el Juan Pérez, o sigui, què fa aquesta gent. Però, més enllà d'això, jo crec que el que és molt evident, i em sorprèn el que deia ara l'advocat de la terapeuta, quan tenim judicis amb jurat popular, clar que juga moltíssim l'opinió pública. Com si aquest jurat popular no és gent que viu a una cabanya i no mira mai les notícies o no llegeix el diari. Està profundament esbiaixat per el que llegeix a un diari, el que surt a les notícies, i jo crec que això Cristóbal Martell, com a advocat de la defensa, ho té claríssim, i per això ell es queixa que hi ha filtracions. Clar, tenim filtracions d'ambdues bandes constantment, perquè saben que qui guanyi l'opinió pública guanyarà aquest jurat popular i guanyarà, per tant, aquest judici. I jo crec que ara, amb les declaracions d'aquesta ajudant de la terapeuta, pinta molt malament, per això no te n'endic.
13: Bé, aquí hi ha un parell de coses. Des del punt de vista penal, he parlat amb experts, i és un cas molt complicat i també molt curiós, perquè com que no hi ha la prova determinant, no pots acusar de manera determinant una persona. Però sí que és veritat que d'un temps cap aquí hi ha jurisprudència sobre el fet de que, encara que no tinguis la prova determinant...
1: Si hi ha indicis...
13: No indicis, no. 360 graus, tot ha de sumar perquè, encara que no hi hagi la prova determinant, només pot haver passat allò. Fins al punt que s'ha arribat a empresonar gent que no s'ha trobat el cadàver. És molt estrany, però s'ha arribat perquè no hi ha cap altra més opció. És a dir, no pot haver... Amb que hi hagi una sola fuita, ja no pots tancar aquests 360 graus. És el que està buscant, el que deia l'Alícia, no? El relat de la defensa de trobar alguna fuita en aquests 360 graus. I el relat de l'acusació de tancar tot el cercle. Clar, per tancar tot el cercle és molt difícil, no? I des del punt de vista psicològic, per tancar el cercle aquesta tertúlia, com a persona que ha estat molt ben tractada i molt ben assessorada i molt ben ajudada per la teràpia psicològica, diria que la ciència, però sobretot el sentit comú, van en el sentit contrari. És a dir, a mi ningú em va dir... Imagina't que l'empentes barranc avall. Al revés, el que et cura més aviat és que et treguin pensaments tòxics del cap i que tornis a tenir pensaments sensats. I ja et dic que els pensaments sensats i els pensaments saludables van en la línia contrària a imaginar-te que comets un assassinat.
1: Claudi? No. Ara, no et sentíem.
24: Que veig material narratiu de primera per una pel·li de Tarantino, per un
1: sí, bon sí.
24: Time in Hollywood, inclosa aquesta entrevista amb l'advocat.
1: Sí, agafeu el document. Agafeu el document. És que, clar, és que aquí també... Clar, Estem parlant d'un crim, eh? I, un crim, perdó, d'una mort que podria ser un crim. O no, no ho sabem. Però és veritat que hi ha uns personatges, també, no? I que això és el que, clar, li dona també suc. És que, clar, narrativament és molt potent, Claudi. Sí, sí, el que dius tu. Una sèrie.
24: Sí, sí, o una pel·li, eh? Once Upon a Time in Hollywood amb el Charles Mason. No ho sé, això ja potser és més bèstia.
1: Sí, sí. En fi, ja en parlarem. Ses Maideu, gràcies per acompanyar-nos.
23: A vosaltres, com sempre.
1: Anem a què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
1: Què?
5: Mira, o guten morgen, eh? Perquè cada dia, poc després de les 6, fem aquella secció de corresponsals que tenim pel món, satèl·lit al món, no, en diem? És una secció en què sempre espero amb ganes, perquè quan saludes el corresponsal ho fa sempre en l'idioma del país. Per exemple, si el corresponsal és a París, dius bonjour, a Londres good morning, a Jerusalem dius el que pots. Avui aquest espai l'ha fet en Francesc Soler i m'ha sorprès que el corresponsal a Berlín doncs s'ha ficat molt en el paper.
6: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín, Jordi Regàs, guten morgen.
7: Ja, yeah, guten morgen.
8: Das war ein Befehl!
5: I ja que parlem d'idiomes, el Paris Saint-Germain, el club de futbol, ha difós un vídeo a través de les seves xarxes socials on donen l'oportunitat als seus jugadors de mostrar com es pronuncia correctament el seu nom. Té molts jugadors estrangers, el PSG, i ha tingut la bona pensada de fer aquest vídeo. Què passa? Que un dels seus jugadors és Ferran Torres. Que l'única cosa que havia de fer en aquest vídeo era dir Ferran Torres. Doncs ho ha fet malament.
9: Asraf Hakimi.
25: Lucas Beraud.
26: Marcus Awas Correa. Marquinhos.
27: Ilja Zabarne.
28: Juicha Quaratzhelio.
29: Fabián Ruiz.
30: Ferran Torres García.
31: Com?
30: Ferran Torres García. Ferran.
32: Es dirà que som uns sondors.
30: Ferran.
5: A més, no ho ha dit ni amb la fonètica francesa. Hauria pogut dir Ferran o alguna cosa així. No, Ferran. Doncs anem ara als matinals de les emissores de Madrid. Carlos Herrera i Jiménez Los Santos han opinat sobre el cas de la Mari Carmen, la senyora gran desnonada ahir a Madrid. Tot sensibilitat, tant l'Herrera com en Los Santos. Aquí primer la COPE.
33: Ese desahucio no es injusto. Dramáticamente, humanamente es un drama. Pero como el caso de esta señora que ha estado pagando durante muchos años un alquiler que no le correspondía, claro, según los papeles y según la ley, esto, ¿qué quieren que les diga? Es uno de los 25.000 que se producen al año en España. Pero la escena es tan potente que es fácil intentar sacar rédito político. Para eso está Sánchez y toda la izquierda folclórica que ayer a esto le dio, disfrutó como una rana en un charco.
5: Ha dit rana, però volia dir un altre animal, segur. I Los Santos encès perquè Pedro Sánchez va dir ahir que aquest cas de la Mari Carmen és un drama humà.
34: Ustedes han visto con lo que está pasando en Ceuta, este canalla Delfi y Delcio, este canalla diciendo una tragedia social. La tragedia social eres tú, canalla. La tragedia social es tener esta izquierda asquerosa. Pues si fue la izquierda la que cambió el régimen de alquileres e hizo muy bien.
5: Los Santos ha despodrigat aquest matí de periodistes, tertulians d'esquerres, ha dit que acabaran tots a l'atur o a la presó i després s'ha aturat a fer aquest comentari sobre Sara Santolalla.
34: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
35: Es la mañana de...
36: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
37: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
36: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
37: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
36: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Doncs Ricard Ostrell.
1: Això mateix. Fins aquí l'Àgora del Matí, amb Jofre Llombart, Alicia Puig, Oriol Marc i Claudi Pérez. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
1: Bona Mercè, bona Santa Tecla i bones festes majors que encara queden a Catalunya.
3: Igualment.
1: Farem una pausa i de seguida, parlant de la Mercè, entrevistarem els pregoners d'ahir de la Mercè. Ara tornem.
38: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
39: Avui l'Enigmàrius feia filòleg expert en llengües de l'est molt miop. I la resposta era eslavista. Moltes llengües de l'est d'Europa són d'origen eslau. Un eslavista n'és un expert. I si és molt miop, llavors el problema és la vista. 1146 de les 1224 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmarius dona 9 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva Xavi Gutiérrez Riu, de Viella, a la Val d'Aran. I avui també ens heu dit Coromines, eslavònic o macedònic.
0: Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tisores a punt, pintes ben alineades i... tupè? Perfecte.
7: Ja podem obrir!
8: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
9: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
10: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al corteinglés.es.
11: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele, huele.
13: Va. ¡Y para 24 horas! ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga.
14: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
15: Sex.
5: Francesc.
15: Sex.
17: ¿Cómo?
5: Francesc.
12: Fàbregas, que no me sale.
17: O cada uno me llama como quiere.
16: La tarda de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir dues llegendes del món del vi, el Toni Falgueres i la Meritxell Falgueres, van protagonitzar el pregó de la Mercè.
1: Barcelonins, barcelonines i sobretot la gent que estiu en Barcelona. Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem.
0: Toni Falgueres, bon dia.
3: Bon dia.
0: Meritxell Falgueres, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: De ressaca avui és la pregunta obligada.
4: És que t'haig de dir que els Falgueres sempre som els últims en deixar qualsevol festa. És més, a vegades sóc jo amb els meus pares de va, papa, per favor, anem a casa. Que
0: ja està,
4: sí,
0: no?
4: Sí, i sempre donem tot, sí.
0: Home, ha d'impressionar molt el Saló de 100, no?
3: Sí, encara sembla que estiguem en un núvol, eh? Encara no ens ho creiem.
0: Perquè quan es van proposar fer el pregó, què veu pensar? O què veu, com veu reaccionar?
4: Papa,
3: sí, sí, digues. Jo vaig dir que no, que tu era el meu ofici, i no, que a més no m'atrevia.
0: Si voleu ja servim unes copes, però no.
3: Sí, no, vaig dir, escolta, ni ple de vi, puc acceptar-ho. Dic, em fas molt content, perquè va vindre el Xavier Mercè, i em va dir, et tinc de comunicar una cosa. Em va fer sortir al carrer, i jo dic, aquest és que li hem donat un vi que no li ha agradat o alguna cosa. I em va dir, no, aquest any podria ser el pregoner. Dic, jo, dic, bueno, em fas molt content de dir-lo, però ja no podria dormir. I a més, que no, ja t'ho pensaràs, que no, a casa, un daltabaix.
4: I... Home, tenim nens petits i era com li pots dir als teus nets que siguin valents, que facin el final de curs, encara que els hi faci vergonya, si el seu avi no dona exemple, no?
0: Clar.
3: Sí, i al final una trucada al cap de 4 dies del senyor Jaume Collboni i posar-te al telèfon i dir, soc l'alcalde.
0: Dir-li que no a l'alcalde, no? És que...
3: I em va dir, Toni, t'he demanat mai alguna cosa, no, pues et demano això.
0: I, bueno, però, mira, canvi, arregli'm la vorera, no?
3: Sí. No, l'únic que se'm va ocórrer és dir, escolta'm, jo sol no m'atreveixo perquè no és la meva feina, però la Meritxell, que li agrada comunicar, que li agrada d'això, si ho fem, perquè la quarta i la cinquena, pues, de generació, pues, estupendo. Mm. I ho vam fer així.
0: Ja, sou la quarta i la cinquena generació del celler de Gelida, que va obrir l'any 1895. Sí, és que així impressiona ja, dir-ho, el barri de Sants de Barcelona, i de fet el Toni ha estat al capdavant de la botiga fins a la seva jubilació, no? Fins,
3: sí, vaig també...
0: La Meritxell era sommelier, no?
4: Sí, sí, jo faig cartes de vins per tot el món, però és que el meu pare, Ricard, és dels botiguers que ha nascut, o sigui que el van parir a la botiga, i el meu avi també. O sigui, imagina't, és botiguer...
3: Botiguer.
0: Però quina responsabilitat, també, això, no? El pes de la història, al final.
3: Sí, no, bueno, i vam explicar pues, totes les peripècies que passa a un comerç petit i per subsistir, no? O sigui, que és difícil, però jo animaria la gent que Barcelona es convertís en una ciutat de botigues especialitzades i que la gent que ve a veure la Sagrada Família o els monuments a Barcelona vingui a veure també les botigues. Nosaltres, per exemple, tenim la satisfacció quan hi ha el Congrés de Telefonia, ve gent del Perú, de Mèxic, tal, que cada any ve a veure perquè el dia descobrim pues, un vi i això fa ciutat, no? Mm.
0: Clar, òbviament el pregó va girar al voltant del vi, això és obvi, però també és molt important això que dèieu ara, no? De posar en valor aquest patrimoni cultural i aquest monument viu de la ciutat, que sou els comerços de proximitat, perquè estem en un moment que parlem molt de supermercats 24 hores, mm-hmm. però que hi ha una gent que fa molts anys que hi sou, que us deixen la pell, l'ànima, perquè això formi part també de la identitat d'una ciutat o d'un barri.
4: Sí, a més, jo el que no suporto és la gent quan comença a plorar, tanca aquesta botiga històrica.
0: I anau a comprar o no?
4: Això clar, mateix, sí, sí. O sigui, és que no siguem falsos, si no volem que tanquin, anem a comprar. És que és així, no?, com fas que les coses canvin i com formes tu també part de la identitat de Barcelona.
3: Sí, no, és, o sigui, ja dic que ojalà Barcelona, amb aquest centre comercial a cel obert, sigui per tothom i per la gent jove, que si té un hobby o té la botiga més antiga de Barcelona, és una botiga especialitzada que ven ciris, i des del 1700 i pico.
4: Sí.
3: O sigui que podem fer botigues molt especials de tot.
0: I què creieu, més enllà d'això que deies, del compromís de la gent, no?, que necessita ara mateix el comerç més tradicional a les ciutats de, del país i del món, perquè, clar, també si mirem arreu del món, les ciutats europees, el comerç també trobes...
4: Totalment.
0: Que trobes al centre, són, en fi, botigues de souvenirs, el barret mexicà, que està tot arreu, siguis a Mèxic o no, a Mèxic o no, i va desapareixent aquest comerç tradicional, no?
4: Sí, sí, no, és que tots els centres de les ciutats són iguals, hi ha les mateixes botigues, podries anar vestit i ja et dic, o sigui...
3: Les tampoc... franquícies.
4: Sí, però tampoc siguem falsos, o sigui, saps allò del 80-20? Nosaltres tampoc som perfectes. Jo, per exemple, sí que m'agrada molt comprar al carrer Vallespí les coses de menjar, però també molts cops se'ns acaba la vida. Ara, que tots siguin paquets a la foscor, no? Sense el que ens agrada és aquestes llums, aquests aparadors, aquest bon dia, com estàs, et deixo les claus, no? Què tal? Us han anat les vacances? Això també mola molt i fa barri.
0: És que, a més, teniu un element més vosaltres, que sou prescriptors, no? Quan entres a una botiga i confies en qui et serveix, perquè t'ha servit tota la vida, tu, els teus pares i els teus avis, doncs això és un lligam que és únic. No?
3: Sí, sí, aquest...
0: Saps que no t'enreden.
3: Sí. Aquest comerç assistit, que a més és aquest boca-orella que va d'una a l'altra i quan et ve una persona que diu m'ha dit un amic que vingui perquè em recomanis i tal, no pots defraudar, no? I tens de donar-li una cosa que l'animi, que li deixi, o sigui, un bon gust de boca i torni. Mm.
0: Perquè, clar, tu, Toni, vas néixer l'any 48.
3: Sí.
0: Dius que vas néixer ja directament allà.
3: Allà.
4: Però hi havia molta feina, era per Nadal, i llavors sí, no hi havia temps d'anar a l'hospital. Ja.
0: I la clientela ha canviat molt en aquests últims anys, també? S'ha tornat més exigent, més...
3: Sí, no, bueno, jo diria que en sap més ara, perquè ara parles amb algú i tothom sap molt de vi, i llavors dius, bueno, lo del vi és molt fàcil, o t'agrada o no t'agrada, vull dir, ho tenim de fer fàcil, i és això, de que quan tens set, tens de beure aigua.
4: Sí.
3: Però quan, diguéssim, acompanyes un plat, una copeta de vi, és fantàstic. Com, per exemple, els digestius i els cordials, les sobretaules...
0: M'has portat un regal que no m'esperava avui, que...
3: Aquest tema, digestiu. Per exemple, de que anaves a cala tieta i et treien les galetes i el vi bo, no?
4: Ara et començarà a parlar dels licors catalans, que és superfan.
3: La mistela, el ranci, però a més això dels licors, que no... O sigui, a mi m'agrada molt Suècia, que, per exemple, pots demanar un centilitre, dos centilitres d'un licor, i no... A vegades vas a un bar i et posen un copot,
0: no,
3: que llavors no pots conduir...
0: Però el consum de vi ha canviat aquests últims anys, sí.
3: Sí, però sobretot favorable al vi català perquè s'ha posat amb una qualitat molt alta.
4: Sí, però també a nivell internacional hem vist que el vi negre ha baixat un 40%, també perquè és diferent als maridatges que fem, ja no fem fricandós, mengem finger foods, no?, davant de la televisió, i això també ha fet que el canvi climàtic també ha fet que tot el que siguin escumosos, vins blancs, que es poden servir més fresquets, també vinguin més a gust. Jo una cosa que vaig intentar explicar al pregó, perquè ja saps que a casa el meu actual marit, és exalcohòlic. Llavors, el brindis que volíem fer amb la ciutat era una manera de relacionar-nos mirant-nos als ulls i desitjant salut, amb alcohol o sense, perquè també es pot degustar la vida amb tot el gust del món i sense alcohol.
0: Mm. I és superimportant, perquè tu al final et dediques a això, o sigui, saps veure la bellesa i el gust i el patrimoni cultural que té una copa de vi, però al mateix temps doncs, no pots celebrar-ho amb aquest vi en la part més íntima.
4: Sí, jo no puc tastar un vi, donar-li un petó a l'Aniel, haig de menjar o fer un glob d'aigua i tal, però és que es pot lluitar contra tot, menys contra el desamor. Sí, no, drama.
0: I es pot estimar des de molts llocs i en molts moments diferents, no?
3: Sí. Una altra cosa que ha passat una mica així ràpida és que voldríem que per la Mercè, en vés de veure aquestes caipirinhas, gintònics i coses d'aquestes de barreges, bevessin cosa nostra. I, per exemple, amb el tema de que ara el vi està passant un mal moment, doncs que per la Mercè féssim el primer vi d'Europa. Ho vam presentar, L'únic que ho vam
4: presentar... No podíem portar el porró, el saló de ser.
3: Suc de raïm, un fermentat que és molt bo per netejar el cos, i, per exemple, aquest primer vi que pensem d'Europa, que només es pogués veure i comprar durant la Mercè, i que fos per una causa benèfica.
5: I això s'ha tirat endavant o no?
3: Bueno, pensem per l'any que ve, aviam si ho podem fer, que Barcelona sigui la ciutat del mos, la ciutat del primer vi d'Europa, perquè si ens vam ben d'hora es pot fer. I aquest any ho han demostrat i ho hem portat perquè vam dir que seria un pregó que, a més d'escoltar, es podria degustar. I ho vam celebrar amb els porrons.
0: Penso amb els Llopard, no? Que fan un mos que és extraordinari.
3: Això mateix.
0: No? A més, també té una part que també retorna per lluitar contra el càncer infantil. No?
4: Sí,
0: i que tot això també al final té un relat, té un compromís i té un arrelament amb la societat.
4: És que t'agradi o no el vi, és part, la vinya és part del paisatge. I també el meu pare, com a bon botiguer, tots estem patint molt doncs, aquest pagès, aquesta pagesa, que realment es paga molt poc al raïm i que hi ha aquests excedents a nivell mundial. Llavors, fer mos, fer el sucamulla, fer les panses... O sigui, al final també volem ajudar aquest sector primari, perquè és la gallina dels ous d'or.
3: I a més, o sigui, una altra història que també ens va encoratjar a dir-ho allà, que, diguéssim, a Barcelona, per la cultura aixequem el taló, però, diguéssim, per la festa major tenim d'aixecar el porró.
0: Ara. Toni Meritxell, moltíssimes gràcies. Llarga
4: gràcies.
0: Vida al celler Gelida, al barri de Sants, comerç tradicional del barri. Avui també volíem reivindicar el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies.
4: Merci.
0: Llarga vida al vi, també, que hi ha molta gent al darrere. Ara farem una pausa, seguida les notícies de les 11, i després nosaltres hi haurà una entrevista que farem amb la Laura Gost, un fenomen que hi ha ara mateix a Catalunya, i després us saludarem des d'una taverna, perquè ja que és festa major a Barcelona, doncs avui farem també una part del programa des dels Cinco Hermanos. Ara tornem.
6: Catalunya Ràdio. Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Ponés. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
10: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
11: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
12: Arriba la setmana de la llanceria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llanceria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llanceria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
13: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va ser desnonada al seu pis de Madrid, ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en aquest cas i ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat.
2: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
1: Però en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses aquestes dades que ha donat la presidenta madrilenya.
3: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Doncs bé, a Catalunya aquest primer trimestre de l'any hi ha hagut 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'hi ha hagut 8,2. Són dades del Consell General del Poder Judicial. En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid. De tota manera, des del 2013, després de la crisi financera, els desnonaments a Catalunya han baixat un 80%. Seguim al fil d'aquesta notícia, Marta Prats.
4: Sí, perquè fa només uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat a Junts, PP i Vox que facilitin l'aprovació del decret antidesnonaments quan arribi al Congrés després del cas de la Mari Carmen.
5: Ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. Acabem veure ahir més una visió conservadora, una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
1: En aquest context, l'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Alguns governs directament estan fent polítiques per excloure els migrants de les prestacions d'habitatge. En una entrevista a aquesta emissora, el relator especial sobre habitatge de Nacions Unides, Koldo Kasla, ha alertat d'això i també del risc de dividir la societat. Kasla se n'ha queixat al govern espanyol pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
6: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental, la nit passada. Cap a 11:45, els agents van rebre un avís d'una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques, el SEM. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.

0: de la mort de l'home. Els Mossos han portat les dues dones a l'hospital. Montse Genarriba, Catalunya Ràdio, Cabrera d'Anoia.
1: Marcos García.
2: Estrena victòria al Barça femení a la Champions. Ahir 5-2 sobre el París, dos gols d'Eva Payor i un de Caroline Serra Jordi i Caroline Graham. Claudia Pina va haver de ser substituïda en aquest partit per molèsties físiques i pendent de les proves que li faran a les properes hores, tot indica que no es tracta d'una lesió important. Avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, 8:45, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. La selecció espanyola jugarà demà contra Anglaterra. El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga. Rep l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana. El partit començarà a 8:45 i el podreu seguir en la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. I l'Ilerna Llei, de fet oficial, fa uns minuts la no continuïtat de l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas. A més, el Cadí la Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar ahir al vespre l'Espar Uni Girona per 67-72.
3: Fins aquí les notícies.
4: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
5: Doncs això, 11:06 del matí, arriba el concurs pendent, el concurs en què podeu guanyar 50 euros cada dia. Avui tenim al telèfon l'Eduard Plana. Bon dia, Eduard.
6: Hola, Eduard. Hola, què tal?
5: Què tal, com estàs?
6: Bé, bé.
5: Sí?
6: Bé.
5: Doncs va, atén a la pregunta. Que avui és de categoria.
7: Avui és de la categoria la Mercè. Ara n'hi diem la Mercè com si fos una veïna del pis de baix o la tieta de Balanyà, però en realitat avui és la Mare de Déu de la Mercè. El que passa que Mare de Déu de la Mercè és un nom molt llarg de dir i té unes connotacions religioses que mira. I la Mare de Déu de la Mercè resulta que és copatrona de Barcelona, comparteix càrrec amb Santa Eulàlia. I tot i que la Mercè va arribar més tard que l'Eulàlia, amb el temps s'ha fet més famosa i ha donat nom a la festa major de la ciutat. Aquesta. És Pasqual Maragall cantant a Santa Eulàlia. Es diu que la Mercè es va convertir en patrona de la ciutat després que l'any 1687 alliberés Barcelona d'una plaga de llagostes. Avui en dia la ciutat pateix tantes plagues que hi hauria lloc per nomenar una dotzena de patrones més. Hi ha guiris, rates, fatxes, coloms, ramen, empanades argentines, idiotes en general, patinets elèctrics, runners, tesles, grups de música d'ultramerda o gent amb la samarreta de Vinícius que acampen per la ciutat, perquè des de 1687 cap sant ha volgut fer res per Barcelona. Pensem-ho, això. Sants del món, ajudeu aquesta pobra, bruta, trista i dissortada ciutat. I ara et faré una pregunta, Eduard. Quin dia se celebra Santa Eulàlia, que és l'altra patrona de Barcelona? Dono quatre opcions. Opció A, 24 de setembre. Opció B, 12 de febrer. Opció C, 29 de juny. Opció D, 27 d'abril. Temps.
6: 23 de febrer.
7: És una opció que no t'he donat. A veure,
5: repetim-la.
7: Sí. 24 de setembre, 12 de febrer, 29 de juny, 27 d'abril.
6: Perdona, 12 de febrer.
7: El 12 de febrer, eh?
5: Sembla que sí. Que
7: és una resposta correcta.
5: Molt bé, 12 de febrer.
7: Escolta'm, demà vols seguir concursant o et plantes amb els 50 euros?
6: Vinga. Continuem.
7: Continuem,
5: Eduard,
7: continuem,
5: doncs valent. Fins demà. Vinga.
6: Apa. Fins demà, que vagi bé. Gràcies.
8: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
9: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
8: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
8: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
11: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
10: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulten les condicions al corteinglés.es.
12: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
13: El diu Sol Soler.
12: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.

0: Xula!
1: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
0: Superxuli!
1: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
2: Xula! Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: I per Liverpool ja és tard.

0: 11 i 10 minuts del matí. Us imagineu una societat on no puguis tenir una criatura si abans no trobes algú que li cedeix el seu lloc al món? És a dir, que se sacrifiqui i accepti morir? Això és el que planteja l'última novel·la de l'escriptora mallorquina Laura Gost, El preu de néixer, publicada per Proa, una distopia que s'ha convertit ja en tot un fenomen. Laura Gost, bon dia i benvinguda al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: En primer lloc, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: El llibre sempre és gairebé com un fill, podríem dir.
1: Sí, de fet, la concepció d'aquest llibre va anar una mica en paral·lel a la concepció del meu fill, d'en Blai. Tant vaig començar a pensar-la quan estava embarassada i la vaig continuar escrivint just quan ell va néixer.
0: La sort és que per fer un llibre no n'ha de morir cap.
1: No, afortunadament, sí. I també, i per sort, avui en dia encara, també per tenir un fill, no m'ha arribat en aquest punt.
0: Ara hi entrarem. El preu de néixer s'acaba de publicar aquest mes de setembre i a la primera edició ja surt amb una faixa que hi diu: el nou èxit internacional de la literatura catalana, traduccions al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià, drets audiovisuals adquirits. Escolta, que bé, no?
1: Sí, de fet, aquesta setmana hem rebut dues ofertes més, també, per traduir a portuguès i alemany. I, vaja, en aquest sentit, d'una banda, estic superagraïda a les meves agents, en Anna i na Clara, de l'agència Pontes, perquè crec que han sabut transmetre molt un entusiasme, una confiança en aquell llibre. I, per altra banda, també me fa molta il·lusió, perquè, clar, són unes apostes editorials que han arribat abans que el llibre en català pogués passar una mica aquesta prova d'escotó comercial, no? No és una traducció que arribi dient: ha funcionat molt bé, anem a fixar-nos-hi. I això també m'ha agradat molt. També és com que les meves agents són molt generoses, sempre m'envien una mica els comentaris d'aquests editors estrangers i és molt bonic. Vull dir, me sent molt, molt, molt afortunada i també un poc aclaparada.
0: I ara suposo que em diràs allò: és que no em puc parlar gaire perquè m'han demanat que he de ser discreta. Però a veure, això dels drets audiovisuals adquirits, què ens en pots dir?
1: A veure, no em puc parlar gaire. No, sí que puc dir que és una productora americana amb seu a Los Angeles i Mèxic, i que la intenció seria fer-ne una pel·lícula. Hi ha com molt interès i molta il·lusió per part seva. Jo sempre sóc un punt prudent perquè sé que, clar, aquests processos són llargs i complexos, no?, perquè també he treballat dins audiovisual, però vaja, sí que hem tingut algunes reunions i m'inspiren moltíssima confiança i, a més, m'ha sent molt privilegiada que hagin apostat per aquest llibre, per aquesta història.
0: Al començar amb la redacció, que també tothom està entusiasmat i ja deien: això serà un years and years, serà un conte de la criada. No sé si te l'imagines ja d'alguna manera, aquesta possible adaptació.
1: Mira, sí que inevitablement tens alguns referents, no? Pot ser més visuals, també. Jo pensava, pot ser un de Leftovers, a nivell d'atmosfera. El conte de la serventa és òbviament una referència també que també tot dona en el cap. Però, clar, també dependrà tant del director que l'agafi i, de fet, en aquest sentit, per mi, clar, jo, havent fet coses de guió en altres moments de la meva vida, sempre te demanen, no?, sobretot des de l'agència, si jo voldria participar en el guió o d'alguna manera ser coguionista. I jo en aquest sentit ja vaig dir que no, perquè m'agradaria, i crec que serà més fascinant veure com un altre creador ho dona al seu territori, posa la distància suficient, no?, potser s'acarrega algunes escenes que a mi m'encanten, però dirà: mira, fa falta. I crec que és molt important que hi hagi aquesta perspectiva i que hi hagi aquesta mirada d'un altre per encara, no?, fer créixer més a la història.
0: L'argument és evident que crida molt l'atenció. No sé si perquè ho veiem molt llunyà o perquè, al contrari, quan ens hi posem a pensar, pensem: és que potser això un dia passarà.
1: Clar, jo crec que aquesta premissa, allò que té és que, evidentment, té uns elements distòpics, no?, però és una distòpia que no... Per mi era important que no fos tan massa inversemblant per al lector, no?, que no semblés una hipòtesi absolutament fora assenyada, inconcebible, i per mi és fet que dialogui amb qüestions que ja ara mos interpel·len, no?, com ara unes eventuals conseqüències dels canvis climàtics, la qüestió de la superpoblació, no?, tots aquestes recursos naturals, com els gestionem, com els distribuïm, tot això mos interpel·la molt i crec que, per tant, justament es propera, i a més l'únic que ha canviat és una llei, que això encara pot ser esgarrifa o escarrufa, com dic a Mallorca, un poc més, sí. Perquè dius: no és que de sobte el món s'ha tornat boig o passam a uns mecanismes que són de ciència-ficció pura, sinó que hi ha una llei, com si en un moment donat s'hagués dit: mira, ja està, ja hem arribat en aquesta insostenibilitat que anàvem, no?, repetint, que potser se produiria, i ara allò que mos queda és posar això, un aforament limitat, aquí ja hi som tots, i malgrat la perversitat d'aquest sistema que se planteja, ho intenten fer d'una forma com molt freda, molt burocràtica i administrativa, no? I això, ja dic, per mi pot ser una mica més pertorbador que si fos un escenari on de sota el món canvia radicalment, no? Que ho veuríem com una pel·lícula gairebé d'un Mad Men, no?
0: Mm-hmm. El llibre el dediques al Blai.
1: Sí,
0: que és el teu fill.
1: Naturalment. Sí, home, no podia ser d'altra manera. En Blai, bé, per mi és la cosa més extraordinària que m'ha passat mai. I clar, és a dir, sempre dic que és un poc irònic, pot ser, que escrivís aquesta història estant embarassada i després tenint un infant, no? Perquè justament les dicotomies, els dilemes en els quals s'han d'encarar els personatges són bastant cruels i si a sobre has experimentat molt recentment la maternitat, crec que te ressonen d'una manera també especialment dura o implacable, però és que també, curiosament, per mi, quan tenia en Blai, me va tornar més productiva. És a dir, crec que ja sempre dic que el fet d'haver tingut segurament una experiència amb l'embaràs i el postpart que va ser positiva me permetia durant unes hores en el dia o quan podia, quan ell dormia, quan era possible, dedicar-me a endinsar-me en aquest univers que és més fosc, però ho feia, ja dic, jo sempre comento, hi ha una frase de Billy Wilder que ell deia que només podia escriure drama quan se sentia en un moment molt feliç, no? Deia, no puc sentir-me deprimit i recrear-me encara més en el drama. I aquí crec que ha passat un poc també això, que era estimulant saber que la meva vida afortunadament era tranquil, era plàcida i després la ficció m'ha permet a explorar zones molt més fosques.
0: Aquest és el punt de partida del Preu de néixer, publicat per Proa, que avui ens ve a presentar la seva autora, la Laura Gost. Quan una persona es queda embarassada en la història, què passa?
1: Quan te quedes embarassada, clar, per començar, el simple fet de quedar-se embarassada en aquesta història ja se percep que no està en una decisió espontània, no? tan orgànica o fruit d'una improvisació, no? com pot ser, ara podries dir, un impuls de dir, vinga, va, anem. Aquí, no, els personatges són molt conscients que és una decisió que implicarà surfejar tota una sèrie de complicacions i de tràmits.
0: Em feia pensar, per exemple, una mica en la política del fill únic de la Xina, imperant durant molts anys.
1: Exacte, és que, de fet, clar, hi ha... Això també un poc enllaça amb el que no és una distopia tan llunyana.
0: Perquè, de fet no poses ni data, no. ni ho vols situar en un futur amb cap data concreta, ni en cap país concret. És a dir, la idea és que pot ser d'aquí una setmana, d'aquí un mes, d'aquí un any, o no.
1: Sí, l'únic que queda clar és que ha passat tan sols una generació. És a dir, que la generació immediatament anterior, a les protagonistes, encara varen poder tenir fills lliurement, no? I... Sí. Quina és la pregunta que m'havies fet abans? Abans d'aquesta? No sé si m'he quedat sense contestar d'alguna cosa. Bé.
0: No, et demanava què passa quan una persona decideix quedar-se embarassada o es queda embarassada.
1: Exacte. Sí, una vegada sí queda, hi ha diferents mecanismes, no? D'una banda, hi ha com un organisme institucional, que seria el Butlletí Estatal de Finats, que és com una llista on, senzillament, hi ha gent que mor per causes naturals, per accidents, per qualsevol motiu, per qual ja ara moren les persones, i si no hi ha, si el seu relleu, no, que és aquell lloc que ocupen, no el deixen herència a ningú, doncs automàticament va allà i hi ha unes llistes d'espera. Clar, si te toca, quan arriba el teu torn i tens sort i tens un t'adjudiquen un finat, doncs cap problema, ja pots tenir un fill, però com que les llistes d'espera són tan llargues, clar, la novel·la, d'una banda, compta amb aquests elements que són legals, són els tràmits burocràtics oficials, no?, els canals oficials, però d'altra banda també hi ha un mercat negre, no?, perquè sempre feta la llei, feta la trampa. Aquest mercat negre, evidentment, ja sí que separa, no?, és a dir, ja d'alguna manera jerarquitza perquè només hi poden accedir que tenen un poder adquisitiu prou elevat, però després hi ha altres mecanismes interns, famílies, que pot ser, no?, arriben a normalitzar aquesta cosa d'un dia anar al teu pare o a la teva mare i dir, ei, escolta, que a mi m'agradaria tenir un fill. Te sabria greu morir perquè jo pugui tenir-lo? Jo crec que ja pots ser viscut prou, que com ho veus, no? O sàvia, o...
0: Aquesta és una de les sorbes més inquietants quan les llegeixes i que ho explica en aquest fragment que ara escoltarem.
2: A la festa de ben comiat que el matrimoni havia organitzat, la iaia Sofia estava asseguda en una trona encoixinada. Al seu voltant, la parafernàlia era més pròpia d'un casament que d'una sentència de mort altruista. La dona duia posat un vestit blau marí i lluïa un collar de perles petites que feia conjunt amb les arracades. Al seu darrere hi havia un mural ple de fotografies. Al mural també hi havia enganxat la fotocòpia ampliada d'una ecografia. Devora la fotocòpia, escrita amb lletres majúscules i daurades de traç gruixut, s'hi llegia la següent frase. Gràcies de tot cor, iaia Sofia. No puc viure sense tu.
0: És que a mi aquest fragment em posa la pell de gallina. És molt inquietant, però també molt proper. Sí. I a més és una barreja, no?, de cinisme, però també d'acte d'amor. De dir, jo cedeixo el meu lloc al món per tu, perquè neixi algú altre.
1: Sí, d'una banda d'aquesta lectura, jo sobretot també una cosa que se me fa molt, molt present o molt evident quan escolta aquest fragment, és que el món ha canviat en un sentit, no?, bastant important i transcendent, no?, en el tema de com podem dur vida al món. Però tu no te fas el fet que hi ha Instagram? Perquè, si t'hi fixes, aquesta parafernàlia, no?, té alguna cosa, pot ser de gender reveal o de que baby showers, no? És com si d'alguna manera, i això també ja es presenta en el llibre, les persones acabam adaptant-nos, per bé i per mal, en els escenaris que ens toca evitar, i no només podem arribar a trobar coartades morals o justificacions en certs casos, no? Aquí també passa alguns personatges, no? Per dir, mira, jo, aquell desig meu és legítim, per tant, cercaré una manera de no sentir-me tan malament per fer certes concessions ètiques. Però és que fins i tot troben sa manera, i aquest fragment és un exemple, d'edulcorar, d'envellir una decisió que en el fons és molt perversa, és dura, és pertorbadora, però troba't la manera de fer-ho fins i tot un punt kitsch, no? Que és el que per mi també té aquesta escena. I la frase de viure sense tu, que va de ser les primeres que em va venir al cap, clar, m'ha fet replantejar de quina manera un canvi de paradigma així de fort pot arribar a canviar també el sentit d'unes frases que pot ser s'han utilitzat amb certa frivolitat o d'una manera més metafòrica, no? A més, més hiperbòlica, perquè dius, no puc viure sense tu, a una cançó pop, i aquí passen a ser tan literals que ja no tenen aquest sentit un poc poètic, no? O més dolç, més ensucrat.
0: No, tens tota la roca. Tu pots imaginar com un reel d'Instagram ple de corets, sí, de gent que hi posa m'agrada, sí, un hashtag, sí, fins i tot, no sé, musicat amb Antònia Font, no? El viure sense tu.
1: Exacte. Sí, també va ser d'aquestes cançons, naturalment, que immediatament tenen en el cap, però i n'hi ha d'altres, és a dir, també no podeu vivir sin ti, és a dir, hi ha moltes cançons que juguen en aquesta, bé, cançons i declaracions d'amor a pel·lícules, no? És una frase molt pop, però sí, això de fet està en el principi un pot de la novel·la on volia d'una manera no excessivament llarga, no massa pedagògica, però tampoc no volia dedicar moltes pàgines a sobreexplicar la premissa, però sí que volia posar això, com aquests elements, uns quants paràmetres coordenades, perquè ràpidament el lector pogués situar-s'hi i pot adonar-se que no han canviat tantes coses. Ha canviat una cosa molt essencial, però la resta continua una mica igual. I novament, no sé si esgarrifa més això.
0: I una altra de les coses que, de fet, no has volgut explicar, per suposo que per aquesta idea de no sobreexplicar, i potser també perquè, per deixar que el lector s'ho imagini, o sí, s'ho imagini, és la manera en què moren aquestes persones, perquè aquí ni es parla d'eutanàsia ni expliques gaire com acaba això, no?
1: Clar, hi ha una sèrie de possibilitats que a mi m'agrada deixar una sèrie de preguntes, m'agrada que el lector pot ser intueixi coses. Al capdavall, quan ets un lector, quan estàs davant d'un llibre, t'agrada comptar amb una informació necessària per comprendre la trama i per fer-la avançar, però tampoc, és a dir, igual, talment com a sa vida no tenim una informació molt explícita, detallada, exhaustiva de cada cosa que veiem i sentim i percebem, també a mi m'agrada que els llibres deixin aquests espais oberts, però sí que hi ha coses que s'intueixen, com ara, per exemple, un suïcida, per dir alguna cosa, passa a ser un actiu, no? Sa mort pot ser, per exemple, escoltar el soroll d'una ambulància en comptes de fer-te patir, de posar-te trist, pot ser te fa anhelar que aquella persona no arribi a sobreviure. I això també enllaça amb la deshumanització inevitable que se desprèn d'aquest sistema, perquè, clar, això erosiona moltes coses, no només vincles, sinó també els teus propis codis, no? La teva pròpia estructura emocional, clar, no pot ser totalment impermeable en aquests pensaments, no?, que poden arribar a tenir.
0: El llibre planteja debats molt interessants. Evidentment, el més evident és el dret a tenir fills. És a dir, és un dret, no és un dret, l'ha de tenir tothom, es pot retirar aquest dret, es pot regular. L'altre també podria ser si totes les vides valen la pena ser viscudes.
1: Clar, tot això és que són, de fet, fa poc que ha sortit el llibre, però sí que és molt estimulant compartir, no?, moments, converses amb lectors, i cadascú n'extreu unes conclusions que fins i tot a vegades transcendeixen allò que això pot ser en aquell moment tenia justament, no? Però fins i tot hi ha hagut persones que m'han dit, es debat, no?, sobre què vol dir viure bé, no? A partir de quin moment, en un escenari així, podria arribar a ser legítim o correcte o acceptable dir a algú, mira, escolta, per viure així pot ser que deixis espai a algú que comença de zero. També, però clar, és molt pervers, és molt perillós si centrar realment, i de fet hi ha escenes on hi ha, també perquè hi ha, naturalment, s'han de plasmar les diferents ideologies, com se relaciona la religió també amb un escenari així, però aquests pensaments, simple fet de pensar quina vida val més, que algú pot decidir quina vida val més la pena ser viscuda, com se pot arribar a mercantilitzar d'aquesta manera en sa vida i en sa mort, no? Posar un preu, no només un valor a sa vida, sinó també un cost. Tot això és, ja dic, és fosc, a mi mateixa m'escarrufava, m'angoixava, però també és fascinant com a escriptora provar d'analitzar de quina manera se podrien les diferents persones, no?, relacionar amb un context així.
0: És El preu de néixer, de Laura Agost, una de les sorpreses, en positiu, en molt positiu, de la reentrada literària després de l'estiu en català. L'ha presentat a la Setmana del Llibre, la presentarà també a Palma demà, és?
1: Diumenge.
0: Sí. I que avui ha sigut aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, per parlar-ne una estona. Laura, mil gràcies per venir.
1: No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres, doncs, us saludarem de seguida des del Cinco Hermanos, per acabar el programa. Avui, taverna especial amb Pau Arenós i Marc Casanovas. Ara venim.
3: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Ponés. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
4: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
5: Et desafio a un duel.
6: Ets al·lucinant, oi?
4: Dues grans llegendes.
6: Quina bestiesa!
7: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
6: Jo em dic Tsubasa Ozora. Ens passaran un munt de coses increïbles.
4: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
2: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
9: Joel Parra l'enfonsa.
2: La Lloberes.
10: Bloc directe sempre central.
2: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Barça fins al tala!
2: Fem que Europa ens escolti. Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
13: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
14: Gran ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
14: Buena venta,
13: ojo. ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
15: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
16: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
17: Junts i un estiu que s'allarga.

tardor. Això com a mínim és el que diu el calendari, perquè l'estiu sembla que no vol marxar i la cantant gironina Jules tampoc vol que s'acabi. Ens ho deixa clar a Una Més, on desitja que, sobretot, les nits estivals, d'agendes plenes, rutines laxes i un equilibri perfecte entre calma i eufòria, es quedin

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
2: Passa un minut de 11:45. Us saludem ara mateix en directe des del Cinco Hermanos a Barcelona. Som a Nou Barris, al districte de Nou Barris, a Canyelles. Pau Aranós, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Marc Casanovas, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Dit i fet.
4: Has complert.
2: Sí, sí. Home, complert, bueno, la paraula.
5: L'última vegada que vam sortir no vam menjar res.
2: Avui vam al bar del costat de la ràdio i van trigar molt i no ens van portar res. Però avui no estem malament.
5: Se'ns han promès coses.
4: Pinta molt bé, això.
2: Som en una casa de menjar. Uh-huh. Casa de menjar és un lloc molt emblemàtic, ara en parlarem, i de moment a la taula tenim uns gots d'aigua, tres ampolles de vi, unes copes de vi, això per després quan acabem...
5: Sí, som quatre, n'hi ha tres ampolles de vi, algú no veurà res.
2: Algú no veurà res, o potser no cal obrir-les totes. I ens acompanya també el Jordi. Jordi, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
2: Que és un dels cinc germans.
6: El petit.
2: El petit.
6: Sí.
2: Com és? Com neix aquesta història dels cinc germans?
6: Molt de lluny. Els cinc germans, el 77, aquí obre la mare, a Canyelles.
2: Sí.
6: Això va de la iaia, eh? La Janeta, la Guinaueta Vella, ja estava als 50. La mare es queda a la casa de menjars de la iaia. El barri va tot a baix i fan Canyelles. Com a la mare li foten el restaurant a baix i la casa, li donen el pis al restaurant i obre aquí el 77, quatre hermanos. Perquè jo no existia. Jo el 84, quan vaig néixer, hi havia 5 hermanos.
2: I era una casa de menjar.
6: Bueno, a baix, la Janet sí, la mare quan puja, viuda, 4 fills, una lluitadora nata, fa un bar, restaurant, li dona menjar a les escoles, ens dona vida a nosaltres, lluita per treure'ns endavant i fem bar-restaurant. Potser el 2006, 2007... Ve la crisi i això ens obre una mica els ulls i li posem més interès a la part del restaurant. I mica en mica el restaurant es menja el bar. El 24 ve Pere Cortacans, ens fa aquesta renovació, revolució sí. Una mica xula i ja diem casa de menjars.
2: I això és un restaurant amb totes les lletres.
5: Sí, per a més, el Pere Cortacans, l'arquitecte de llocs com el Coixunca, és a dir...
4: O Gran Helena.
5: O Gran Helena, que mm-hmm. és com un salt estètic molt important d'un restaurant amb estrella com és el Coixunca.
6: I raro, eh? Sí, jo sí. I el Pere, el dolor de cap més gros era com fiquem un projecte del Pere a Canyelles amb un puesto com Cinco Hermanos que fem 50 anys l'any vinent. O sigui, aquí hi ha una història de barri, de molt de barri, i com això ho posem tot dintre d'una olla, la barregem i surt algú que estigui bé.
5: Clar,
6: ha costat un món, eh?
5: És construir una cosa moderna, sense ser excessiva, perquè la clientela habitual del barri del que els va veure néixer no se senti expulsada, no?
6: Ha estat un exercici de desconstruir per construir i que no quedi fora de lloc.
2: Però qualitat, bueno. Aquí hi ha qualitat. És a dir, estem parlant d'un restaurant que està molt vinculat al barri, que també jo crec que té una peça importantíssima d'estructuració del barri, no? Del lloc on ens trobem, que és un lloc, per cert, molt aïllat. No? Sí. Perquè has de venir.
6: Ho parlàvem amb el Marc abans de que sortim una mica de la zona de confort. Li demanem a la gent que surti de, mm-hmm. de l'Eixample, de Ciutat Vella, i que vingui aquí a menjar.
4: És que hi ha un fenomen claríssim a Barcelona que s'està donant. Hi ha molta gent exhausta i cansada de la massificació del centre de la ciutat i busca expressament el que passa, que molts cops no coneix aquests llocs, busca llocs que surtin del que seria la voràgine del centre habitual de la ciutat. I llocs com aquests, ara mateix, de veritat, que van buscats perquè es busca qualitat i es busca sortir d'aquesta massificació del centre.
2: I anar cap al centre, no? És a dir, al final tothom va cap allà.
5: I després orgull de barri, és a dir, que la gent que viu aquí digui, és que nosaltres tenim una bona oferta, una oferta interessant. I després la resistència d'ells, perquè l'ambició de poder fer-ho molt bé, passar de l'àvia de la casa de menjars, la mare, una altra clau de volta, i els germans que acaben, no?, donant aquesta punt extra, un punt més. Cada generació va pujant, va millorant, va arriscant-se. És una casa i són una família que sempre s'han arriscat, no?
6: Tota la vida. La mare és la que ens ha ensenyat i ens ha dit ser valents, lluiteu i arrisqueu. I una mica nosaltres hem begut de l'essència de la iaia, de la mare, i ho posem a terme. Som una família forta, som germans molt units i molt bons socis amb una molt bona estructura, perquè sempre hem format la mateixa estructura. El meu germà Manel, el gran, que ho heu conegut a baix, ha sigut el líder pràcticament tota la vida, fins que fa 10, 12, 13 anys em va dir, Jordi, ho agafes, ho agafes. I sempre treballem en l'estructura del líder, d'un marca el camí i els altres...
2: Segueixen. Una tribu,
6: segueixen,
2: una tribu.
6: Però amb els ulls venats.
5: I com el petit?
6: Ens tirem per la...
5: I com és que el petit acaba sent el líder?
6: No ho sé. A mi, des de molt petit, m'ha agradat, he tingut la curiositat una mica del meu germà sobre la gestió. Els meus germans mitjans sempre han tingut més la curiositat de la cuina, d'obrar. I de... El Manel gestiona, el Manel ho fa bé, nosaltres ho respetem i ho seguim. Jo, potser, Manel, t'ajudo. I Manel ja arriba un moment que em diu, Jordi... Te toca, espavila. La mare li va fer així a Manel, Manel, et toca, t'espaviles.
5: I ja n'hi ha una nova generació també treballant aquí.
6: El seu fill, Aitor, la meva mà dreta, els meus ulls i les meves cames.
4: O sigui, la quarta generació.
6: És la meva extensió.
4: La quarta generació ja.
6: Aitor, sí.
4: Escolta'm, i la gent del barri, amb aquesta evolució de la carta del propi espai, com s'ho ha pres? Segueix, espero i desitjo que segueixin venint. Com ha sigut la reacció?
6: Sí, segueixen venint, però aquí n'hi ha un treball molt dur. Molt dur perquè... Tu deies una cosa de l'evolució, de créixer amb el restaurant, però a la vegada no oblidar-se... Però n'hi ha gent que ho entén, n'hi ha gent que no ho entén, n'hi ha gent que tota la vida feia el tallat i una de les coses de l'evolució ha supost tancar el bar, perquè no podíem atendre el restaurant amb el bar, per exemple, eh? Uh-huh. Però encontrar un equilibri costa molt. I que la gent vingui de fora, a un puesto que era del barri...
2: continua sent del barri.
6: Sí, continua sent del barri, però...
2: És un salt de qualitat perquè no renuncia al barri.
6: És inevitable, tu, que eres a la terrassa assegut i la taula del costat, de l'altre costat, coneixies
4: tothom,
6: i ara cares desconegudes, i cada vegada més cares desconegudes. De repente la gent... Ei, algú passa.
5: Però això passa. Seguim mantenint una carta de platillos, no? Havíem parlat
6: amb una carta de platillos intersetmanal, sí, amb uns preus una mica més reduïts per la gent que para de treballar per fer, jo que sé, unes croquetes, una ensaladilla russa, una capipota més petita, una birra i arranco, i el servei a la carta que tot sol, igual que el restaurant, en tota la història de Cinco Hermanos, s'ha menjat la barra, s'ha menjat el bar, la carta s'està menjant... S'ha menjat el menú i s'està menjant la carta de platillos. I no ho sabia explicar, però cada cop ve més gent de fora i demana carta. I nosaltres no podem donar l'esquena.
2: Això és un debat que fa temps que tenim, no? Sobre com hem d'explicar allò que fem en un restaurant. No? I aquí ho tenen molt clar i no van a fer invents. No? És a dir, es pot ser un restaurant de qualitat fent allò de tota la vida. No, Marc? Hi ha restaurants que s'expliquen molt bé amb això. No?
5: A mi m'interessa molt l'herència, és a dir... Què queda de la cuina de l'àvia i de la mare?
6: Tot.
5: Quins plats conserveu? No només l'esperit, sinó coses en concret.
6: Queda l'esperit, queden plats i queda la tècnica, perquè a Cinco Hermanos no n'hi ha un sol títol, ni de sala ni de cuina. La iaia, la Janet, va...
2: No teniu títol.
6: No n'hi ha cap títol, n'hi ha vida i n'hi ha...
2: Ho ha après cuinant, sortida, treballant.
6: I a les cuines també, eh? I als restaurants també s'aplem molt, molt, molt. Això la mare ho sempre ens ha explicat. Però la Janet... li va ensenyar la Tere a cuinar i la Tere li ha ensenyat al Julio, al Javi, i nosaltres, neguitosos, hem anat provant, prova-error, però tot, el sofregit, el xup-xup, els arrossos, són la base de tot. Ho deia el Ricard, perquè el Ricard tinc la sort que sovint, de cop en cop, ve aquí a menjar... Bueno,
2: aquí ve molta gent.
6: A casa seva.
2: Hi ha gent aquí...
6: I som sincers. Nosaltres fem cuina sincera. Sí. La iaia feia una bona capipota i uns boscallos i els peus de porc, ho fem. Els canelons, ho fem. L'arròs, ho fem. Potser a l'arròs li hem fotut una volta, però per què no? No hem de fer l'esquena.
2: Però és una proposta, Jordi, que i ho traslladeu al Pau i al Marc, que crec que ara mateix està més viva que mai. No? És un moment en què ens hem passat de creativitat. Sembla que hi ha certs restaurants que han resistit molt tot això, i molt bé, amb aquesta tradició i amb aquest compromís i aquest tenir clar el camí, que ara, afegint-hi la qualitat i volguem progressar també dins del seu àmbit, doncs té més cabuda que mai.
4: Bueno, des de l'alta cuina fins a qualsevol casa de menjars de barri es parla molt d'aquesta cuina honesta, no? Qui no compleixi aquesta cuina honesta i de qualitat no tindrà vigència a 2026 i la gent ho busca, la gent busca aquesta autenticitat i no tant relat. No?
5: Però no és la que s'hagi passat l'excés de creativitat, l'excés de mala creativitat de copiadors, és a dir, el pitjor que li pot passar quan la gent, algú jove obre, o no jove, és igual, però normalment són gent jove, obre un restaurant, el primer que s'ha de preguntar a si mateix és què volem explicar, quina és la nostra cuina, per què fem això, què volem fer, no qualsevol cosa, no una mirada a aquestes cuines internacionals, que és una mica de tot, com tu vas a qualsevol, abans ho parlàveu amb la Mèria, amb la Meritxell i Falgueres, tu vas a qualsevol capital del món i totes són les mateixes botigues, tu vas a qualsevol capital del món i les cartes són exactament les mateixes, són tot franquícies, franquícies de si mateixes, no? Quina és l'ànima? Quina és l'ànima d'un restaurant? La seva ànima és l'àvia i és la mare. Aquesta és la seva ànima. I aquesta és la seva ànima a la que ells són lleials, afegint aquestes coses noves, aquestes noves idees, aquestes històries.
6: Jo li vaig dir a un col·lega vostre del País, en una entrevista que em va fer, em sembla que l'any passat o fa un any i mig, i ho va posar de contraportada. Uns callos perfectes, molt ben fets. És alta cuina.
5: Clar, és que l'alta cuina...
6: És alta cuina.
5: No, és que hem confós cuina cara amb alta cuina, que són coses diferents.
6: Molt diferents.
5: És que són coses diferents. L'alta cuina, al final, el que acaba és parlant d'excepcionalitat, però no de quina excepcionalitat.
6: Sí,
5: no?
6: Perquè pot estar la cuina entens? Creativa i la cuina tradicional, però estan al mateix nivell.
5: Alta cuina és excepcionalitat. Parlaves abans del Borja, de Casa Elena, sí. Alta cuina de barri.
6: Granja Elena.
5: Alta cuina de barri.
6: Una mica més, una mica més.
5: Bueno, és el que diu.
6: I tenen una tècnica molt bona.
4: El tindríeu, una mica com a referent, sí, de la feta sí, no? Imant que està provocant el barri, tant el Bari Bèria com Gran Helena estan aconseguint que molta gent que no és del barri
6: vagi cap allà. Són molt col·legues nostres.
5: Clar, és com una família de tipus de restaurant. No?
6: El Bari Bèria són molt col·legues. Nosaltres, quan els hermanos nos damos un festival, nos vamos a l'Iberia sempre. Un salut al Longhi des d'aquí.
4: Ho veieu o no com a referent? Us agradaria que...
6: Bueno, i ells a nosaltres, al cop, i ells a nosaltres.
5: És qüestió de germans.
6: Potser la zona, a nosaltres, és molt més difícil. Yeah. Perquè l'Iberia, la zona franca, el port, saps? Granja Elena, els jutjats...
5: Granja Elena una mica més, però Iberia tampoc és el barri més alegre del món.
6: No, però ve molta gent del port a menjar allà,
5: Al final, que aneu a restaurants de germans? Els germans van a restaurants
6: de
5: germans.
6: Bueno, no ho sé. Mira, potser. Mira, aquí ve algú,
5: A veure, a veure.
6: Aquí ve algú,
5: Bueno.
2: Això què és?
6: Això és pop. Sí, nosaltres, per part de pare, som de Galícia, som de Costa de Morte.
2: Sí.
6: Un poble que es diu Zas, al costat de Muxía. I una mica em begut l'essència també gastronòmica gallega. I sempre fem un bon pop.
4: I unes croquetes, també.
5: Bueno, però explica'ns una mica com...
6: Bueno, sobretot...
2: Sí, el que estem veient és un pop a la gallega tradicional, no?
6: Tradicional.
2: De patata.
6: A veure la cocció i la mossegada, què us sembla? Nosaltres sempre tenim pop d'hivern.
5: Ara ens hem de tornar qui parla i qui menja. Ah, Ricard, tu parles.
2: Jo parlo sense problema.
6: No, home, no. Podeu agafar també...
5: Estem a la ràdio.
6: Estem en directe.
5: Si tothom menja, anem a provar això.
6: Podeu provar, que després us queixeu. Que Ricard us porta puestos que no us dona
2: menjar. No, és que no l'havien portat mai. És la primera vegada que sortim amb la secció perquè se m'havien queixat molt de que no sortíem mai. Què, Pau?
5: El punt del pop és fantàstic, sí. I el punt de la patata. A vegades és una cosa que no s'aprecia suficient d'un plat, la part com menys...
6: Porta una mica de Palberto.
5: Amb menys valor econòmic és la que s'aprecia menys. Pues jo dic que aquí el pop és fantàstic, però la patata és un 10.
4: Està fantàstic.
2: Sí, sí. Però és productes, i aquí el producte també el cuideu molt.
6: És producte, sense emmascarar. Tu saps, és producte i producte, és el protagonista. Perquè nosaltres som molt sincers. I si no sabem fer una esferificació, no la podem provar. Ens agrada fer plats que controlem.
4: Escolta, he vist també que hi ha cartells dins del restaurant que us heu liat i esteu una mica de motor d'una mena d'acte gastronòmic en el barri.
6: Sí,
4: això és així?
6: Sí, i això ha sigut molt culpa, t'ho he de dir la veritat. Jo diria, no, jo i el de l'Esquinica i el 23 hem lluitat per fer una associació gastronòmica. No, com l'any passat vam fer un menjar amb l'alcalde. Vale? El Collboni porta l'Ajuntament per districtes. I quan va vindre a l'oficina Nou Barris va dir fes una quedada amb els restauradors a l'escola d'hostaleria que va sortir l'Ajuntament aquí a Can Dragó i els invitem a menjar i que ens proponguin projectes, si tenen queixes que ho diguin i tal. I vam fer un menjar amb l'alcalde i d'aquest menjar va sortir el que hem dit.
4: No, més
6: que res li van dir per què no posem nou barris gastronòmicament al centre, saps? O sigui, nosaltres l'única queixa que tenim és que l'esforç és el triple que un restaurant de l'Eixample, perquè vinc la gent.
4: Sí.
6: Saps?
2: I no us ho ha plantejat mai, Jordi, marxar d'aquí?
6: No.
5: Sí, una traïció, no?
6: De hecho, habéis visto, perdó, que jo soc mig xarnego, ja ho he dit, para gallec, mare catalana, i l'idioma a casa és castellà, i per això salto al castellà, ho sento. Quan va fer aquesta reforma, ho he vist, aquí hem posat calés, hem fet una inversió, hem fet, pues, la família ha fet olín i ha posat el que tenia perquè volem progressar i volem que jo tingui un futur, que l'Aitor que ve la quarta generació tingui un futur, i hem cregut i hem apostat perquè el futur és això, fer una casa de menjars i donar-li a la gent, al client, una mica més de millor acústica, millor il·luminació, que senti més a gust. Aquesta inversió és gorda i el primer que em va dir el meu assessor va dir per què no ho fem al centre? Per què no busquem puestos?
4: Va proposar el canvi d'ubicació.
6: Sí, per què no canviem ubicació? Aquesta és molt dolenta.
4: La resposta?
6: Que no, no té gràcia.
5: Però, clar, és que no tindria sentit.
6: Estem a casa, no té sentit.
5: És que no tindria sentit. És a dir, aquesta aquí és una oferta molt singular. I el centre, que seria ser una gran oferta, seria una oferta més invisibilitzada.
2: Sí, però la tentació, no? Que han tingut molts cuiners i molts restaurants que m'ha explicat també que han obert i que no han funcionat, precisament per aquesta tentació de dir anem a fer una cosa que arribi més gent, o més moderna, o més...
6: Però saps què em passaria a mi? Jo que sóc el cap de visible, la família, o el responsable ara del negoci, i represento els meus germans, que jo no tindria arguments per defensar. El 90% dels arguments...
2: Econòmics?
6: Sí, solament, però la casa de menjars, la casa de la mare...
5: Clar.
6: Estem a casa, jo aquí me siento fuerte. Jo aquí defenso la casa.
5: Això
6: fora,
5: és molt
6: no sentiria com la casa meva.
5: Aquí està segura.
6: I vindria el Ricard i també no sentiria com a casa seva.
5: Perquè la gràcia és venir a Canyelles. La gràcia és venir a Nou Barris.
6: Totalment.
5: Dir, ostres,
6: jo penso que sí.
5: Tenim una oferta sensacional amb un dels barris, a més, barris lluitadors i emblemàtics de la ciutat. Uh-huh. Barris de la gent que s'ho va currar molt per arribar-hi, per ser-hi aquí.
6: Aquí van lluitar, per
5: clar,
6: fer el barri.
5: Gent que venia de llocs com el seu cas, que van tirar a baix,
6: sí,
5: que
6: sí.
5: Va haver de recomençar una vida.
4: Totalment. Hi havia barraquisme, a més.
5: No, és un reset continu.
6: Si tiró de memòria històrica, aquí les dones i els nens es fotien sota l'excavadora per parar les obres. O sigui, aquí va fer un moviment per part d'una dona que es diu Maria Àngeles Ribas,
4: sí.
6: Ja és morta, en part descanse, que va dir, no, la gent d'aquí es queda aquí. Això és superimportant, eh?
4: Clar, que
6: és un barri molt lluitador, el moviment del PSUC, els sindicats... És un barri amb molta història. N'hi ha gent dels sindicats d'UGT, de Comissiones, molt, molt lligada al...
4: I que la mare no li volien donar aquest espai, no? Que us feien anar més enllà, no?
5: A Sant Adrià,
4: sí.
6: Els manaven a la mina.
2: Uh-huh. Tu, per tant, tota la vida has estat vinculat aquí, aquest barri, Jordi?
6: Tota la vida. Jo vaig néixer aquí. Vaig néixer aquí, vaig estudiar. La meva mare volia que estudia, que tu eres el quinto, nadie estudia, tu estudia. I què va? Jo deixava la cartera i m'agradava molt ajudar els meus germans i posar-me aquí a la barra del bar, córrer cap a dalt, córrer cap a baix...
2: Sí, també
6: hi ha
2: una cosa que és bonica, també, no? De la cuina, que a vegades oblidem, perquè ho hem professionalitzat molt, però que al final és un ofici
5: i que
2: s'aprèn treballant.
6: Jo penso que sí.
5: Bueno, el cas d'ell, la universitat, l'escola de cuina era aquí, vull dir, ja tenia...
6: No, molt respectable,
5: ja tenia...
2: Sí, i tant, no,
6: molt necessari.
5: Que ja tenia professora particular
4: era,
6: molt necessari.
2: Tenia professora a casa. Però que no oblidar que és un espai, és a dir, hi ha molts, com a periodisme, no?, que són, si no, ho aprens fent-ho, no?, i la cuina és claríssim.
6: Però si la meva filla em diu, amb 14, amb 15 o amb 16, pare, que jo vull ser cuinera, jo li diria, doncs vés a estudiar.
5: Clar.
6: Jo li diria, vés a estudiar, eh? No li diria, no, vine amb mi o amb els teus tiets i aprèn com... No, jo li diria, vés a estudiar. I potser vés a estudiar la meitat del dia, l'altra meitat vine a currar, però estudia. Jo li diria,
2: què ens han portat?
6: Bueno, la capipota, el més important, eh?
5: És el pla més important?
6: Bueno, jo penso que sí. Els peus amb els camarlans, però penso que aquí no tenien caguda amb els micros, però la capipota de la iaia... Jo vull que la tasteu, vale?
5: No
6: té explicació, no fa falta presentació a la capipota.
5: Ja, però segons famílies, algun exemple, per exemple, que li posa un punt més dolç, altres no, una punta de tomàquet, un chorizo picant de no sé quin lloc, què feu vosaltres?
6: No, el chorizo i el jamón, un sofrito con un poquito de tomate, muy poca cayena, y un toque muy, muy sutil, que es muy, muy difícil encontrar ese, que a veces cuando el Julio se le pasa, me cago en la madre que lo parió, que es la mía también, de comino.
5: Però... Mi veus?
4: Molt... Ah, bueno, veus? Jo ho volia...
5: Tiene mucho... cosa, hi ha un punt diferent de comí.
4: No volia explicar-ho.
6: Tiene mucho éxito. I no volia explicar-ho.
2: Sí, però el comí al final no, no, no mata.
5: No, però es nota. Sí. El comí és. I si no et diuen que és comí, la gent que menja dirà... Ah, té una coseta, un puntet, una història... Mm. El comí, pues, aquest és el fet diferencial que marca el camí.
6: Voleu pa?
5: I aquest dia era de l'àvia?
6: Sí, la iaia ja n'he feia així la capipota i la meva mare. Bueno, aquí es feien molts plats que, mica en mica, ho aniren rescatant, eh? Saps què es feia molt aquí?
5: Això és molt interessant.
6: L'assadura.
4: L'assadura?
6: Sí.
2: Què és això?
6: El cor i el pulmó del xai.
4: O sigui, voleu introduir més plats històrics o de menuts?
6: De menut, no vols pa? Mm.
4: Això està molt bé, també. No només tenir la història, sinó reincorporar plats
6: ja
4: de...
6: Estan, sí.
5: El comí és el que marca la diferència.
6: Però t'agrada?
5: M'agrada.
4: Està deliciós.
5: M'agrada perquè està... És molt dominant, són espècies molt dominants i l'has de saber utilitzar en el punt.
6: Si te passes, l'acabes.
5: Fantàstic, clar, molt, sí. Les croquetes?
6: Bueno, n'hi ha una de boletus i una miqueta més així com... Perquè és el que parlem. També ens agrada fer un guinyo i posar-nos una mica a l'avantguàrdia, fer alguna cosa més atrevit, bueno, alguna cosa més modern. Tampoc és ninguna passada, però un formatge de cabra amb ceba caramelitzada i un tot de mel. Per fer alguna
2: ara,
6: mica
2: ara entereu per què no fem l'espai de la taverna cada setmana fora, no? Perquè, clar...
5: No, ho entenc.
2: Tampoc no es tractarien mai tan bé com aquí. Potser no, sí que algun lloc, però...
6: No costa res, ha sigut un plaer, eh?
2: Sí, sí.
6: He de dir que el Ricard m'ho va dir ja fa una mica de temps i jo m'ho vaig prendre a broma i el tio, mira...
5: Ah, han insistit, però
6: és un tio,
5: molt,
6: és un tio de paraula, eh? És,
2: bueno, tardo, però sí. No, perquè hi ha una història molt interessant aquí, que és diferencial, que aquesta història que explicàvem del vincle amb el barri i de com el barri també es vincula amb aquest restaurant, perquè bueno, genera un espai...
6: No n'hi ha tant puestos, tampoc, amb quasi 50 anys.
2: I que la tentació del capital, diguéssim, és una altra, no? Hi va en una altra línia. En canvi, vosaltres resistiu i això us fa diferents i us fa excel·lir també en el que feu.
6: Jo me n'alegro que us agradi.
4: Jo insisteixo, tenen la història i, a més, els fenòmens que s'estan donant a la ciutat els hi van a favor. És a dir, la descentralització gastronòmica és un fet i això l'únic que farà és locals com aquests, amb ànima, estar plens. És que és inevitable que estiguin plens perquè la cuina és boníssima, la història i el relat familiar el tenen, per tant, és això el que la gent busca. És això el que la gent busca.
5: A Barcelona hi ha aquest bar La Plata, que ara el Roger, el fill, l'hereu, ha fet un llibre molt interessant, i ells sols tenen 4 productes. No en fan més, 4. Però en els anys 70, algunes persones, clients o amics o gent que hi passava diria, per què no feu foie? Per què feu no sé què? Per què no? I la decisió més intel·ligent que els ha fet durar 70 anys
6: seguir
5: és...
6: Seguir fent seitons.
5: Farem 4 coses.
6: Perfectes.
5: Farem 4 coses i no dir ara toca això i ara toca l'altre. És confusió. Però aquest model que la família, l'avi, decidissin dir, ens plantem aquí, ens plantem, sí. Amb el nostre principi és el nostre final.
4: D'aquí no es troba ni en grua.
6: Yo tiro otra lanza, sí. Que todo el rato estoy con lo mismo, pero es cierto. Pero el sitio, ¿sabes? O sea, nosotros somos aquí al quinto coño, com es diu.
2: Però, Jordi, aquí què?
6: Nosaltres som al quinto coño, però més encara, saps? Que el carrer de dalt és Collserola, ja. I ja Torrebaró i Cerdanyola.
2: Sí, sí.
6: És que la situació nosaltres és fumuda.
2: I que és un discurs que lliga molt també amb altra gent que fa molts anys que hi són, com els Falgueres, que ara escoltàvem també, sí. Que hi van fer el pregó, no? I que reivindicaven que el comerç de proximitat al final és un valor molt singular, que l'hem de cuidar entre tots, perquè és un patrimoni que, si no, doncs es va desdibuixant, perquè si no tot el dia ens queixem que hi ha molts Starbucks i molts supermercats 24 hores, però això vol dir que també com a ciutadans hem de participar d'una vida més compromesa i més activa amb el comerç de proximitat.
5: Sí, però sobretot això, que la gent ha d'anar-hi, és el que es parlàveu abans, no? La ment, una vegada i el mort, no serveixen per res. No? I aquesta és ser proactiu amb aquesta gent que fa barri, amb aquesta gent que fa ciutat, amb aquesta gent que segueixen aquí, i sobretot això, que tenen una idea clara de qui són. Saber qui són, és important. Sembla una tonteria, però és que n'hi ha molts restaurants, molts, que no saben qui són, que tu els dius qui sou vosaltres, i comencen a explicar-te unes coses raríssimes, òbvies, i que ja... No, el que nosaltres volem és ser feliç a la gent, home. No aniràs a que et foti una hòstia el cap de sala, no?
6: Lo pitjor ja que tu seus i això ho percebeixes a la primera.
4: Sí, sí, és que ho veus a l'entrada. Escolta'm, i 5 anys vista, com els 5 hermanos, com es veu? La situació ideal per vosaltres, quina seria?
6: La mateixa.
4: La mateixa, o sigui, que no canviï res.
6: Que no canviï res. Continuar, això és molt difícil, eh? Ara hem fet aquest exercici titànic de mutar cap una casa de menjars una altra vegada, O sigui, tirar 50 anys enrere. I ara, consolidar això, la casa de menjars, el que tu dius, que pugin a menjar 60, 70, 80, 100 persones el dissabte, el diumenge, què més vols?
4: 100 comensals, ticaven, eh?
6: Són 5 de casa i 6 de fora. És un orgull.
2: Jordi, gràcies per obrir-nos els 5,
6: no,
2: els 5 hermanos.
6: Supergràcies, de veritat.
2: Des d'aquí, des de
6: molt, molt agraït.
2: Nou Barris. Peyu, ets per aquí, eh?
3: Sí, tant, aquí estem.
2: Has de venir aquí, el 5 hermanos, ja t'agradarà, Peyu.
3: Sí, quan me convidis.
2: Ah, doncs sí, et convido. Ah, has, has de baixar a Barcelona, eh?
3: Bueno, ja ho parlarem, això. Ja ho veurem.
2: Sí, ja ho veuràs, val la pena, val la pena. Avui què, la Renaixença, Peyu?
3: Avui entrevistem a un noi que es diu Guillem Cardona, que és dels millors beatboxers del món. Està entre els 10 millors, aquests que fan això, que sembla que no saps si els està agafant un ictus o necessiten assistència mèdica o estan cantant. Doncs aquesta meravella, un nano de Berga. I dediquem el capítol al termòmetre, que, bueno... termòmetre. No sé si te n'han ficat mai cap... no sé on te'l poses.
2: Sí, bueno, la xella, jo.
5: Donava la impressió que anava per aquí, això. Eh?
3: Sí. Es veu que hi ha diferència. Vull dir que la temperatura més exacta és si va pel cul, que per la xella
2: com?
3: No dona exacta. Que te la, o sigui, per ser estrictes, per saber la temperatura real del cos, te l'has de ficar pel cul. Que la
5: havia
3: acabat no
5: així.
3: És així.
2: Doncs el dia que baixis ho assagem, si vols, després del dinar.
5: Però què estàs dient? Quina proposta?
2: Home, però escolta, no passa res, perquè hem de practicar les...
5: Vale, practiqueu no, entre vosaltres les vostres coses.
3: No m'ha passat mai, eh? Vull dir que no seria... Vull dir, la primera vegada. Bueno, no se m'ha ficat mai un termòmetre.
2: Seria les nostres primeres vegades, està bé.
3: No passa res, no passa res.
2: Garriga, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: No participar-hi?
7: No, és que em feia tanta por aquest link ara que...
2: No el faig, simplement canvio de tema. Oh, la tarda avui què, Garriga?
7: Ben fet. Doncs mira, avui la tarda anem a la Setmana del Llibre en Català, que
2: sí,
7: és un esdeveniment que fa ja uns quants dies que funciona, i avui serem allà, al passeig de Lluís Companys, a vora de Triomf, ens podreu venir a veure. I tindrem una estrena, perquè avui s'estrena a Catalunya Ràdio un podcast del Sergi Vicente, que parla de la Xina, i avui el tindrem perquè farem secció amb el Sergi Vicente per explicar-nos aquest país que és tan llunyà, tan desconegut i que a vegades ens ha avançat moltes coses i potser no ho sabem. I avui
2: això
7: amb el Sergi
2: interessant.
7: Vicente...
2: S'estrena avui a Catalunya Ràdio.
7: Correcte, correcte. I a la tarda doncs, en farem un tastet. Avui parlem de la ciutat de Shanghai, que és també la ciutat convidada a la Mercè, no? Que avui és la festa de la Mercè. I Shanghai, ciutat convidada a la Mercè, i avui ciutat que explicarem una mica amb què ens va per davant Shanghai. Però a banda d'això, llibres. Tenim el Marc Artigau, amb el seu manual per extraterrestres, i després ens visitarà el Francesc Soler, no sé si et sona.
2: Sí, home.
7: Un company teu, que ha escrit Els assassins guapos, amb el Toni García Ramon, que és un altre dels experts en això de com es representa presenten els assassins en els mitjans de comunicació i farem una mica de debat amb ells dos. I també dietari de lectura amb la Juliana Canet, la Marina Porres. Per tant, avui molt de llibre en català a partir de les 4.
2: Doncs ho escoltarem, Garriga. Ja ho saps, si vols venir aquí el Cinco Hermanos, també és un
7: home, això sí que m'hi apunto. El termòmetre no.
5: El termòmetre.
7: Sí. El Cinco Hermanos m'apunto, i tant.
6: Porta el termòmetre.
2: Porta'l. Sí, Garriga, gràcies. Fins ara. Que vagi bé. Acabarem amb un brindis, no?
6: Sí, home.
2: Desitjant una feliç Mercè a tots els barcelonins, també Santa Tecla, els tarragonins, i a tots els que fan...
6: Visca la Mercè.
2: Els que fan avui festa major.
4: Tots a menjar sarsuela, que avui és el dia de la sarsuela.
2: Ah, sí, avui és típic.
4: Avui és típic a Barcelona menjar una bona sarsuela. Recordeu, no amb la caldereta, es fa amb poca salsa, la sarsuela.
2: Hi ha molta closca.
4: Que hi ha molts restaurants que no saben ni fer-la ni la fan. I s'ha de recuperar la sarsuela.
5: I si poses llagosta,
2: millor.
5: Òpera.
2: Pau Aranós, Marc Casanovas, gràcies.
4: Adéu.
8: Tenim carn.
9: I també peix.
8: Tenim fruita.
9: I tenim verdura.
8: Tenim amplis horaris.
9: I botigues al teu costat.
8: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
9: I estem molt a prop teu.
8: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
10: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
11: Bon dia, us informa Joan Bota. El Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre per fomentar la lectura a partir del curs que ve. Són dues de les mesures impulsades per la Conselleria per reforçar els aprenentatges bàsics i millorar els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Anem a Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
12: Bon dia. Dos anys després d'eliminar les lectures obligatòries al batxillerat, el departament fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. La mesura, així com l'obligatorietat de tenir un pla de lectura de centre, s'emmarca en l'ofensiva del departament per reforçar aprenentatges bàsics, lectura, oralitat, escriptura i matemàtiques. La consellera Esther Niubó ho defensa en aquests termes.
13: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
12: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Cornellà de Llobregat.
11: Més notícies, Marta Prat.
14: En marxa a València una manifestació en contra del tancament del teatre principal de la ciutat. Aquesta setmana es va anunciar el seu tancament per motius de seguretat, just després de presentar la nova programació de la temporada. L'anunci va provocar un trasbals entre el col·lectiu teatral València. Marta García, bon dia.
15: Bon dia. Un motí al cor amb eixa pancarta i estos xiulets de protesta i aplaudiments de suport que ara sentíem es desenvolupa o s'ha desenvolupat ja que ha acabat ja la concentració de protesta del col·lectiu teatral i d'arts escèniques del País Valencià. Com dèieu, després del tancament sobtat i sine die del Teatre Principal de València, el col·lectiu denuncia la deixadesa de les institucions respecte a la cultura. Recorda que ara mateix només n'hi ha un teatre públic en funcionament en València i ja ha demanat reunions que espera se produïsquen en les pròximes setmanes. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
11: El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, ha celebrat aquest matí la seva última missa de la Mercè. I connectem, Marriera.
16: Bon dia, Omella. Ha començat el sermó recordant la recent visita del papa i ha demanat acabar amb la soledat no desitjada i la pobresa, tant espiritual com material. També ha posat en valor la Barcelona humana, més enllà dels seus monuments.
17: Tenim una ciutat meravellosa, preciosa, admirada per tot el món. Tenim la Basílica de Sagrada Família per tants altres llocs. Però, sobretot, que aquesta fraternitat, aquesta germanor, aquesta comunió entre nosaltres sigui el projecte més valuós per oferir al món.
16: Cap referència a la seva marxa imminent ni al seu futur successor. S'espera que ben aviat el papa faci públic qui agafarà el relleu d'Omella, que porta 11 anys al capdavant de l'arcabisbat de Barcelona. Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Han trobat una persona morta a la platja del Palomares, a Vilassar de Mar, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la localització d'aquest cos sense vida, però no n'han facilitat més detalls. La policia manté oberta una investigació per aclarir els fets. Marcos García.
18: El Barça Bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga, rep l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana. El partit arrencarà 8:45 i es podrà seguir en la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. Estrena en victòria del Barça femení a la Champions, ahir 5-2 sobre el París Futbol Club. Dos gols d'Eva Payor, un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Caroline Graham. Claudia Pina va acabar el partit amb molèsties, va ser substituïda i està pendent de proves mèdiques. Tot indica que no es tracta d'una lesió important. Avui es juguen els primers partits a la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre Països Baixos i Alemanya. Debuta, doncs, amb la selecció dels Països Baixos, Xavi Hernández.

0: Fer per financer el Corte Inglés i subjecta a la seva aprovació.
1: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al corteinglés.es.
4: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
5: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
6: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
7: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Grau, què et passa?
12: Faig masses coses.
11: T'has de calmar i organitzar-te millor.
12: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
13: Ja, però això és impossible, Grau.
11: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
12: Esclar, un altre Grau.
11: Buah, això seria la bomba.
13: Buah, no m'ho perdria per res del món.
11: Un altre Grau.
14: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
15: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
16: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
17: Déu vos guard.
18: I visca!

0: La Renaixença.
1: El primer instrument, semblant al termòmetre que coneixem avui en dia, l'inventa Galileu Galilei al segle XVI. Galileu Galilei, també, que a mi m'hauria agradat conèixer els pares.
2: Hòstia. Bueno, clar.
3: Si tu,
1: perquè, Conxi, el cognom és Galilei. Fa falta posar-li Galileu.
3: Ah, no cal.
1: Pots dir Giuseppe Galilei, no. Mario Galilei, ja està.
3: Vincenzo. Hi ha molta gent que fa aquestes coses, que gent penseu una mica.
1: Home, pobra canalla. Pobrets, que això ho hauran de portar tota la vida.
3: Sí, sí.
1: Bueno, he investigat una mica, hi ha una cosa que no s'explica de Galileu Galilei, que tenia una dona, es va casar amb una dona que es deia Marina, i de cognom es deia Gamba.
4: Home,
1: t'ho prometo.
4: No, Peyu, no t'inventis les coses.
1: Us ho dic de veritat. Busqueu.
4: Marina Gamba?
1: Marina Gamba.
4: Home, no us deia Marina d'Or.
1: Mira. Em fa certa gràcia pensar que es van conèixer Galileu Galilei i Marina Gamba en una mena de trobada de fills putejats pels seus pares. Com et dius tu? Jo, Galileu Galilei. Ah, jo, Marina Gamba. Ah, que guai. Fem-nos nòvios, no?
4: Jo, Xuriguera, Xuriguei.
1: Mira.

0: I mira, però Galileu Galilei, que sapigueu...
1: A veure una cosa, no parlàvem del termòmetre, Pei?
0: Sí, sí, perdona, efectivament.
1: Dir, ens estem anant, eh?
0: Galileu és el primer que posa un líquid en un tub de vidre i veu com el líquid puja i baixa segons la temperatura.
2: Carai, és l'inventor del termòmetre, doncs.
0: No exactament, perquè es va descuidar de posar-hi els números.
3: Hosti, Galileu!
0: Llàstima.
3: Ese era lo primer, eh?
0: Vull dir que va demostrar que el líquid es movia perquè l'aire s'expandia amb la temperatura i l'empenyia, però no servia per gaire res més que per això. El que posa una mica de seny a tot plegat és un senyor que us sonarà, que es diu Fahrenheit.
2: Hòstia, aquest... La de vegades que m'ha espantat aquest home a mi...
0: Per què?
3: Per què?
2: Perquè tu compres un aparell que ve configurat als Estats Units i diu... Temperatura, 70! Hòstia puta, quina calor que fot!
0: Sí.
2: I llavors veus que no, que és 20, que 20 graus dels normals.
4: Dels normals, n'hi dius tu, eh?
2: Sí, perquè Celsius costa molt de dir. Normals.
0: Celsius.
2: Normals.
4: Normals.
0: Celsius ve de l'Anders Celsius, que era un científic suec, el 1742, uns 20 anys després dels graus Fahrenheit, aquest home proposa una nova escala, un nou sistema de mesura.
1: Aquest és el bo, aquest s'entén a la primera.
0: Sí, bueno, doncs atenció a la dada, perquè l'escala de graus Celsius, sí, la que va proposar ell, en el seu origen, anava del revés que la que coneixem actualment.
4: Com?
0: Situava la temperatura d'ebullició de l'aigua als 0 graus i... la de congelació als 100 graus.
3: Sí,
0: al revés de lo que...
3: Mira, això sí que no m'ho crec.
0: No
3: m'ho crec.
0: No m'invento res.
3: Tu no m'ho per ta mare, per ta mare.
0: T'ho prometo, per ma mare, que es mori ara mateix.
3: Doncs ja està, ja m'ho crec.
0: No té per què morir-se. Sí,
3: ja imagina't que s'ha mort ta mare.
0: Si s'hagués mantingut l'escala que va dissenyar originalment el senyor Celsius, ara quan fa molt fred i estàs a zero, diries, hòstia, estem a 100 graus, tu.
3: Mira, ara t'he de dir una cosa, Peyu. Estic molt decebut amb el senyor Celsius, eh? Ha caigut un mite, eh? Per mi estàs mort. On és la meva càmera? Per mi estàs mort, Celsius. Per mi ja no existeixes.
0: Celsius.
3: Quina farsa.
0: En Celsius ja fa molts anys que és mort. Es va morir deixant l'escala feta del revés. Ell, quan es va morir, va pensar que això quedava així. Per sort, uns científics ho van girar al cap d'un temps perquè els hi semblava més lògic el sistema ascendent actual, de 0 cap a 100.
2: Menys mal que ho van canviar, sí. Peyu. Home, em fotria un liu, jo.
0: Sí, home. Sí. Per cert, a finals del segle XVI, principis del XVII, llavors hi ha un metge italià que inventa el que seria el termòmetre mèdic per mesurar la temperatura del cos. Un home que es deia Santorio Santorio...
3: Mare, home, no, sí, home.
1: No, ara ja estic amb en Marc. Marxo, eh?
3: Vaig, home, per favor. No.
0: Una generació de pares molt fills de puta. Molt desgraciat.
3: Santorio Santorio?
0: Sí, Santorio Santorio, no sé. En fi, aquest tenia altres motius per anar a teràpia, en comptes d'anar a la teràpia de fills putejats pels seus pares, perquè estudiava un dia, és un tio que estava una mica tocadet. Era un metge obsessionat amb el pes i l'alimentació i s'estudiava a si mateix. Pesava tot el que menjava.
4: Ah, ja en conec, d'aquests que ho fan.
0: Tot, sí, el que passa és que ell també pesava tot el que cagava.
4: D'aquests no en conec.
0: Aquest va inventar un termòmetre bastant rudimentari, feia 25 centímetres.
3: Home, delicat si te l'han de posar pel cul.
0: Sí.
4: I... sempre estem amb el mateix, però...
5: Realment sí.
0: No ho generalitzis, no diguis sempre estem amb el mateix, perquè és només en Joel.
3: Exacte.
0: Que està.
3: Però,
4: i el Fel.
2: Jo?
5: Toma!
1: Abatam, estava aquí escoltant en Joel, patapam.
0: El termòmetre aquest tardava 20 minuts a dir la temperatura, que també pot ser que t'hagi baixat la febre ja, eh?
3: Va,
0: vull dir,
3: és va. Com...
0: Bueno, i durant 3 segles el mercuri, sabeu que ha estat el rei dels termòmetres,
2: tant,
0: fins a finals del segle XX, que es va demostrar que era, bueno, altament tòxic.
3: Sí, que hi va haver un període en què es podien trencar termòmetres dins del cul de persones amb un contingut altament tòxic.
0: Doncs sí, senyor, és així.
3: Que la humanitat avança hòsties. És ben bé això.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnal Toreda, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, una persona capaç de convertir la seva veu en una orquestra sencera. Trompetista de formació, ha competit al màxim nivell internacional en la disciplina del beatbox. Acompanyat de la seva màquina de loops, aquest jove berguedà construeix cançons fent sons amb la boca. Tots són avantatges. És com tenir una banda sencera, però a l'hora de dinar només has de pagar un sol menú.
0: Això està bé, això està bé. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Guillem Cardona. Guillem Cardona, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
2: Per esmorzar?
0: Sí.
2: Ostres, he agafat les sobres del sopar d'ahir, que vaig fer truita a la carbonara.
0: Truita?
2: Truita a la carbonara.
3: Explica-me-la.
2: Boníssim. Tu fas la carbonara, normal, sí, amb els ous i el parmesà, sí, i el guanciale i tot, i llavors fas la truita per una altra banda només amb patata, sense ceba. I llavors ho acabes barrejant tot.
4: Ah, clar, perquè l'ou ja és... L'ou és l'ingredient comú.
2: Ah, exacte. Sí, sí. I llavors s'agrupa tot allà i queda... Uf, és impressionant.
3: Ai, això fresc.
5: Ai, cony, ja tinc sopar per avui.
0: Molt bé, molt bé, sí, molt bé. Sí. El Guillem, el 2024, tu et vas coronar dins del top 10 dels 10 millors beatboxers del món, eh?
6: Wow.
0: Cuidado, eh?
5: Cuidado.
0: Del món, eh?
5: Del món.
0: Que no és petit, eh? Com va ser això?
2: Això va ser a Tòquio, al campionat del món. Sí. Doncs, bàsicament, doncs, em vaig presentar i, mira, resulta que vaig anar passant les rondes, primer de manera online, i llavors vam anar presencial allà a Tòquio, al campionat, i llavors això em van eliminar a quarts de final. Vaig arribar fins a quarts de final i llavors vaig quedar d'això dels 8 millors.
0: Qui és el campió del món?
2: El campió del món, en aquell any, era un belga. Va ser un belga que feia així música més hardcore, més electrònica.
0: Ah.
2: Xumba, xumba.
0: Xumba, xumba.
3: Això
0: ho ha fet ella. Això ho ha fet ella amb la boca, eh? Escolta, què s'ha de fer per arribar aquí? Per arribar al campionat, per arribar al top 10 mundial de beatbox?
2: Què s'ha de fer? Fotre-hi moltes hores. Realment, jo vaig descobrir el beatbox fa, no sé, gaires anys, al confinament.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, jo...
0: O sigui, no és una cosa que practiquessis des de petit?
2: No, jo no tenia ni idea. I quan vaig començar tenia unes capacitats nul·les per la disciplina.
0: 2020?
2: 2020. Abans, prèviament, al confinament, un mes abans em va arribar aquesta màquina a casa, que jo me'l vaig comprar perquè la tenien alguns amics i jugava amb la trompeta.
0: Aquesta màquina, què és, per la gent que no ho està veient?
2: És una màquina de loops.
0: Sí.
2: Ja és això, funciona, va repetint tot el que faig i...
0: O sigui, tu pots gravar sorolls aquí.
2: Puc gravar sorolls aquí i ho va repetint.
0: I això qui t'ho va regalar?
2: Això va ser un autorregal de Reis.
0: Ah, amic meu.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: I per fer coses amb la trompeta, amb els meus alumnes, i llavors al confinament, en tot el temps del món, vaig dir, calla, posa-t'hi, mira, perquè té moltes possibilitats aquesta màquina. I vaig veure que era una màquina que estava feta especialment per beatboxers i per fer servir amb les mans, que normalment les pedaleres de loops van pels guitarristes amb els peus.
0: Clar.
2: I aquesta està per fer servir amb les mans, sí, i per ser més manipulable. I llavors vaig veure que, hòstia, hi ha un campionat d'Espanya, va, m'hi apunto. I l'any, el 2022, m'hi vaig apuntar i vaig guanyar el campionat d'Espanya. Llavors, al cap d'un parell, bueno, vaig anar intentant classificar-me pel campionat del món i vaig aconseguir el 24.
0: Són gent que generen certa admiració, però
3: sempre
0: entenc que si tu ets del món del beatbox, certa rabieta, no?
4: Ah, és ràbia.
0: Si tu portes, per exemple, des dels 14 anys intentant practicar amb el beatbox i ve un tio que amb
4: 4... El confinament.
0: El confinament, ho vaig provar-ho i va, sí, m'he
3: cap... Màquina.
0: Estic entre els 10 millors del món.
3: Molt bé.
2: No, no,
3: per presentar, Lea...
2: Hi ha molta cohesió dins el món del beatbox. No, sí. És bastant poc competitiu dins el que cal, dins el que cap,
0: sí,
2: per ser una competició, per ser un esdeveniment competitiu. Hi ha molt poca competició i molta comunitat, i fins i tot tots ens ajudem els uns als altres. Tu, que això no em surt, ajuda'm.
5: Clar, també és que... També s'ha d'entendre, no? La gent que no està massa bé. Vull dir, no?
0: Què vols dir, Fel?
4: Sí, Fel. Sí.
2: A veure...
6: De veritat.
4: No, ara explica-ho.
5: No, vull dir que...
4: Ara petxugues.
5: Entre ells s'ajuden, no? Va. I és allò... Quan es miren i diu... Si som quatre, vull dir...
0: Som,
5: no?
0: Sí, perquè...
3: Som pocs, sí. Aquí... Tallau-li un micro.
0: No. Anava a dir, és bona la pregunta? No, no ho és, però...
2: No. Era una pregunta.
0: Arrel de la seva intervenció sí que em serveix per preguntar-te, t'hi pots guanyar la vida fent beatbox, diguéssim?
2: Ara mateix estic allà en procés, sí, bàsicament. Compagino 50% la feina amb la trompeta, amb la Copla Sant Jordi,
3: bé,
2: i 50% amb temes de beatbox, sobretot en àmbit pedagògic. Faig molts tallers pedagògics, escoles, instituts, escoles de música, empreses... a tot arreu.
0: Pots fer-nos una mica de taller, diguéssim, de com funciona aquesta màquina?
2: De taller? Sí, com... us puc ensenyar com funciona la màquina, clar.
0: A veure, o sigui, tu fas un soroll.
2: Un canvi d'auriculars.
0: Per... ah, mira, ah, s'ha portat els seus.
2: Sí, home.
0: Que els veu que els nostres...
5: que tiquis miquis.
0: Els nostres no són prou bons, els nostres.
5: Vaja, vaja.
6: El micro també,
2: el micròfon també.
0: També és el seu, eh?
2: Així que bé. Doncs sí, què faig? Doncs amb aquesta màquina, sí, el que faig és que, això el que dèiem, no? Quan apreto un d'aquests botons, va repetint en bucle tot el que vaig gravant.
0: Sí. Val.
2: Sí. Va
5: ja ho té. Ah, va. Això ja ho tens,
0: sí,
5: no?
0: Això ja ho tinc.
5: Això no t'ho treu ningú.
2: Ja. Això ja no m'ho treu ningú.
0: El primer soroll l'ha generat ell amb la boca i el micròfon i ha quedat gravat i ara es va repetir.
3: Sí, senyor.
2: I a sobre d'això...
0: ara en gravaràs un altre.
2: A sobre d'això puc gravar tot el que vulgui. Per fer una bateria, per exemple.

0: Ja
1: aquí ja tinc unes bateries ben posades. Ja,
2: sí, sí, sí, sí, sí, sí, estic flipant. Ja m'ho veia.
0: Estic flipant.
3: Ara que,
0: ara que, ara que. Ara que, ara que. Posi la pantoja.
1: Cuidado, perquè per acabar-ho de millorar amb aquest micròfon, abans de gravar puc ficar-me uns efectes.
0: Sí.
1: Puc, per exemple, distorsionar-me la meva veu i pelar-me-la per fer un sintetitzador.
0: Sí. D'acord.
1: Fins i tot et puc gravar... Ficar efectes per ficar-me un baix, per exemple.

0: Mare de Déu, senyor. La coordinació és excepcional.
1: És que encara no s'acaba aquí,
2: sembla que balli, eh?
0: Sí, sí,
1: no s'acaba aquí.
2: No s'acaba aquí.
1: Espera, espera, espera.
2: No se balli, amigos.
1: Tot el que he gravat ho puc passar per uns altres efectes. Per exemple, el baix és el baix normal, però puc ficar uns efectes per tallar-lo.
0: Sí.
1: I ficar-li una melodia a sobre, així més maco.
2: Això ja arrissa el riso, eh?
0: Hòstia.
1: I amb això, doncs, es podem fer música tots juntets.
0: Si mai us actua, que no es faci una factura molt grossa, perquè fa molt ràpid, no hi està. Si veieu que s'envia una factura de 3.000 euros, ho has quedat 5 minuts, va, parit.
1: Allò que dèiem del dinar o el sopar, que només em pagues per un, però jalo per dos o tres, eh? Això sí que...
0: A veure, seguim.
1: Seguim, no? Doncs som-hi, comencem, a veure.
3: Sí, provem.
1: Esperem una mica que acabi la volta. Si us hi voleu afegir...
2: Sí, facim.
0: Arnau i Laia també us hi afegiran.
2: Ah, que sí, ho deixen, tu!
3: Tothom amunt, eh?
2: Ei!

0: Increïble, eh?
1: Oh, molt bé! Oh,
0: escolta, això, la resta de músics no tenen una mica de mania, perquè els hi pots fotre la feina pràcticament a tot.
2: Sí. Això, no, el bo d'això és poder-ho tractar com un instrument més. No, que no, òbviament, pots fer moltes coses sols, però si es pot compaginar amb un bon guitarrista.
3: Aquí hi havia una gralla, també, una guitarra. Gralla.
4: Sí, sí, sí. Llàstima és que no tenim molt bon guitarrista aquí, la gralla. Sí.
5: I un xèquere. El Fels ens ha animat.
3: Sí, tu anaves tocant, feia sacsejar l'ou.
1: Sí, feia sacsejant els ous.
3: Escolta, us recomano, de veritat, si ho heu escoltat només per la ràdio o en podcast, poseu-vos el vídeo perquè veure...
1: Val molt la pena.
3: Veure com ballen aquestes mans tocant botons.
1: Tu danses, fas dansa, també.
2: Exacte, hi ha coreografia inclosa, no?, per anar apretant els
3: botons. M'equivocaria tants cops de botó.
1: Oh, i tant.
2: A mi m'ha passat, eh? Hi ha competicions, escenaris...
3: Quin és el soroll més estrany que saps fer amb la boca?
2: El soroll més estrany? Poder la pistola làser.
3: La pistola làser, eh?
2: Pistola làser
3: seria...
1: Oh! L'ho ha fet, això! Ni tot, ni tot, ni... Hòstia! M'he espantat i tot, eh?
2: Cuidado, eh?
1: Espera!
3: Joel, que vols fer una pregunta?
1: Sí.
3: Te'n resto una.
1: És important, eh?
3: Vinga, aviam.
1: Guillem Cardona, suposo que estàs plenament familiaritzat amb la figura del gran Guillem I de Cardona.
2: Clar que no.
1: Home, doncs era el fill de Ramon Folc III de Cardona i Sibil·la d'Urgell, que va lluitar contra els francesos a la batalla de Muret de 1213 i, malauradament, van perdre. I allò va representar...
3: Sí, estàs fent ping-pong, Joel.
1: Una mica de... Va representar. Dic que va representar l'inici de la conquesta d'Occitània per part dels francesos. Llavors, jo volia saber si tu, com a Guillem Cardona, per honrar el teu tocaio, tens pensat recuperar Occitània pels catalans.
6: Ara...
1: Justament. I que sàpigues que si és així, jo t'hi acompanyo. A matar francesos.
2: Només hi ha una condició, que hem d'anar els dos amb pistoles làser, si no, no hi ha
1: manera. Home, en perill, evidentment.
2: Segur que s'espanten.
3: Hòstia, els teus pares, quan els hi vas dir... Escolta, més que la trompeta he pensat fer... com s'ho van agafar?
2: Clar, és que tu imagina't, el confinament, jo estava, justament en aquella època estava a casa dels meus pares.
3: D'acord.
2: I jo em tancava baix a l'estudi, ells anaven sentint... coses rares i...
1: El nen es droga.
2: Ai, sí. Ai, hagués sigut millor que el nen s'hagués tirat a la droga. Jo crec que hem pensat això, que no pas fer això. No, però justament... no, deia, bueno, pues mira, fes i anar fent... El que passa que crec que ni jo m'esperava que al final podria dedicar això, vull dir, era més com un joc, com una manera de passar-ho
7: bé. El director de la Cobla Sant Jordi ha de fer una cara com et veu.
2: No, doncs, ostres, els agrada moltíssim. I fins i tot en tinc algun allà enganxat practicant sons. I, sí.
7: Hi ha una mica de sardana amb això?
2: Estem ja...
1: Ojo, que tenim titular, eh?
2: No, res. Són esbossos al meu cap.
3: Em podries ensenyar ràpid a fer-me el xulo una mica fent beatbox?
2: Home, clar, mira, hi ha...
3: Algun so que diguis, això és fàcil de fer, però hi quedaràs... Perfecte.
2: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
3: La dieta?
2: La dieta del beatboxer.
3: Què és això?
2: És el que la nostra dieta ens alimentem a base d'això, que és pizza i ketchup.
3: Pizza?
2: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup,
1: pizza i ketchup, pizza i ketchup. Ei, ei, ei!
7: Potents, paio! Què és que ha fet això?
8: Posa-hi el porc per aquí al mig.
3: És tot el que s'ha fet.
1: Bravo,
3: està mal.
1: Bravo.
3: Pots incorporar-lo al repertori, el porc aquest?
2: El porc, a veure, me l'ensenyes?
3: Has d'agafar el dit i moure't la galta mentre aspires aire molt... És això.
2: Ah, calla.
3: Bon, eh?
2: És el mateix que el que fa ara.
3: Au, au, au. Sí, però sense tants artilugis. Sí.
2: No.
3: Entenc que tu els dits els necessites per apretar botons.
2: No.
9: Mirant des de fora aquesta conversa surrealista.
1: No té cap puto.
9: Estic fent dos putos sonats.
3: T'has donat mai la sensació d'estar-li explicant a algú aquest de dir que sí que no ho entengui?
2: Ah, sí, bueno, jo... I què més? I això... Ah, molt bé. I què més, no?
1: Com et guanyes la vida, no?
2: Sí. I què més? No, però això des que vaig començar la carrera a l'ESMUC, com a trompetista, ja també... Clar. Ah, fas música, eh? I què més? Que xulo, què més?
3: Escolta...
2: Suposo que n'esteu farts, jo, també.
3: Ets de Berga, tu, eh?
2: Sí.
3: Bé, Berga.
2: Berguedà.
3: Has fet la música de la Patum, tinc entès, una vegada? Vas fer la música de la Patum?
2: He fet.
7: Què dius?
3: Bueno, vull dir, que ja has participat a la Patum.
2: Sí, bueno, jo soc músic de plaça, sí, toco els dimecres i el dijous.
3: Veus?
2: Però a part, fa el novembre vam fer un homenatge pel 20è aniversari de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat.
3: Sí.
2: I l'Ajuntament em va dir que... em va deixar via lliure per muntar un espectacle a gran escala del que volgués i va liderar un espectacle de mitja hora allà a la plaça, multidisciplinari.
3: Molt bé. Molt bé.
2: Ballarins, sí, va ser molt xulo, amb música inspirada a la Patum, ho podeu trobar per internet.
7: El buscarem.
3: Molt bé, i tant, i tant. El buscarem i et seguirem a tot arreu. Jo espero que et tornis a participar a campionats mundials i guanyis.
2: A veure, home, si queda l'espineta allà.
3: Aquest belga, fill de puta, l'hem de rebentar.
1: Per favor.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Guillem, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
3: La paraula d'avui és Renoc. Renoc. Ah, Renoc. Nom amb el qual es coneix la marca d'automòbils Renault en algunes zones rurals de les comarques de Girona.
7: La tieta s'ha vengut el Seat Panda i s'ha comprat un Renoc Twingo.
3: Bé, Renoc, sinònim de Benjamí, el fill més petit. Es diu també d'un animal que ha quedat petit.
10: Vam anar a comprar un gos pel nano, un Doberman, volia, però noi, fa 3 anys que el tenim i fot un pam. És ben Renoc, pobret.
3: O C, Renoc, paraula o expressió injuriosa contra Déu o una cosa sagrada, insult que tothom considera grosser i inconvenient.
11: Tu pots creure que m'ha fotut el sal amb la millor amiga de la nostra filla? Que té 20 anys menys. Renoc de Déu, és que el mato, eh? És que el mato.
3: A, B o C.
2: Uf. M'agradaria molt que fos la A, eh? Però diria la... La... No ho sé, no en tinc ni idea. La C?
3: La C?
2: Nec, ai, ja he vist la cara allà.
1: Home, clar, és que ja li dius la C, eh?
2: Ai, la C. No la sé. No, ja t'he dit que no la sé, però...
3: No la sabies.
2: No la sabia. No la sabia.
3: És la B. Renoc, un animal quan queda renoc, quan queda petit, bueno, sortejarem la llangonissa entre la gent del públic que ens acompanya avui.
2: He fet expressament.
3: D'acord. Guillem, moltes gràcies per oferir-nos aquest festival aquí en directe i et seguirem. Torna't a apuntar al Campionat del Món, que et volem veure guanyar el Campionat Mundial.
2: Així ho farem.
1: O guanyes o no tornis, eh?
3: Exacte.
2: No, després del campionat anem per Occitània, vull dir...
11: Home, de francesos.
3: Clar. Mira. Si torna, si guanyes... Si guanyes, tornes a venir a explicar-nos-ho aquí a la Renaixença.
2: Perfecte.
3: Pots fer l'espasa làser un cop i prou?
2: L'espasa làser? Guillem,
3: gràcies per venir a una estona a l'escó de la Renaixença. Aplaudiment.
6: Tens una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Això no és beatbox, Arnau.
1: Podria ser-ho, a veure, sí. Aquesta base rítmica la podria fer, alguns trets per aquí i ja ho tindries.
0: Qui és aquest?
1: És The Rocketman, el britànic Elton John, que ens interpreta I'm Still Standing, una cançó publicada l'any 1983 com a part del seu 17è àlbum Too Late for Zero.
0: 17è àlbum, són molts àlbums, eh? L'Elton John ha treballat, aquest tio, eh?
1: Bueno, i això és el 1983, ja publicava el seu 17è àlbum.
2: Mare de Déu!
0: Encara és viu, eh?
3: De moment,
0: no,
3: no,
0: no, diguem gaire.
1: Diríem que encara és viu.
2: Sí, home, sí.
1: Això, el 1983, publicava el 17è àlbum, sí. Però és que en l'actualitat n'aglutina 31 de propis i 5 de col·lectius.
4: Sí, però això, a veure una cosa, està molt bé, Arnau, tot això, però això, no és, estem parlant del termòmetre, no sé...
0: És veritat.
5: Sempre us agafen aquestes...
1: Ja arribarà, home.
4: Bueno, però és que la gent posa la ràdio, de què està dient ara?
0: El capítol avui està dedicat al termòmetre.
1: Estem cantades musicals contrastades.
0: Ara.
1: Fent palès la gran carrera musical d'Elton John.
4: Vale, vale.
1: Doncs això, que és considerat una de les grans estrelles de la música popular de tots els temps, i com dèiem abans, tot i que va abandonar les gires el 2023, semblaria que encara és viu i a punt de complir 80 anys.
0: 80 anys.
2: Semblaria, eh?
1: I no s'ha retirat del tot, eh? Vull dir, encara...
0: Molt bé, molt bé.
2: No s'hauria retirat.
1: Si és viu ara mateix,
0: no s'ha retirat.
1: Encara no s'ha retirat.
5: Bé, de ben petit, l'Elton John admirava el pioner del rock and roll, el texà Buddy Holly. I potser us ve al cap, si el recordeu, amb aquella imatge, amb aquelles ulleres gegants a la cara.
0: Que era idiota.
2: Què has fet ara? Què has fet ara, Joel?
1: El que ha fet ha estat imitar-lo. Sí? I això justament era el que feia l'Elton.
0: Ah, mira.
1: Ell va començar a posar-se unes ulleres gròcies, tot i que no les necessitava per res. I quan va esdevenir una estrella de la música, uns anys més tard, doncs va decidir incorporar-les com a part de la seva imatge pública.
0: Mira.
5: De fet, són tan importants per ell, tan essencial i tan inseparables de la seva identitat artística, que va declarar que ell, sense les ulleres, no és el mateix.
0: Ah, no, eh?
5: No. Mira.
1: Durant una gira de l'any 2013, va demanar una habitació d'hotel, de més a més, a part de la que tenia ell, només per guardar-hi part de la seva col·lecció d'ulleres.
0: Aquí has de veure que ja comença a anar malament.
2: Sí, hi ha la droga.
1: No, i atenció, i atenció, perquè va donar ordres de controlar la temperatura de l'habitació amb un termòmetre.
4: Si parlarem d'ulleres tot el rato.
0: S'ha equivocat de secció, eh?
1: Un termòmetre que havia d'estar concretament a 16 graus.
0: Les ulleres han d'estar a 16 graus?
1: Es veu que les de l'Elton John, sí.
4: Es veu que quan tens gaires calés...
5: No, és que mira, com crec que ens podrà confirmar avui el nostre company Arnau Tordera primer, les grans estrelles de la música, els agrada això, no? L'exageració, aquest ingredient indispensable per engrandir el mite. Llavors, no saps mai quan és realitat i quan és facció. He dit que tu crec que ho pots confirmar, no, això?
0: Quines excentricitats tens? Tornau, què demanes al camerino, tot això?
1: Ui, no t'ho puc pas dir aquí per la... No, jo no, demano només unes ulleres. Això sí, ho demano sempre, que estiguin a 16 graus, però és que no són unes ulleres qualsevol. Han de ser unes ulleres amb la muntura negra, sí, bastant grosses, i concretament les que porta Felfes.
4: Sabia que estava rumiant per tornar-me-la.
5: Bé, però poc després que la notícia sortís a la llum, un treballador es veu que va desmentir que això... O sigui, va dir que això no era veritat.
1: Ah. Disculpa no demanada, culpa manifesta.
0: Què vols dir?
1: Que segur que era veritat, però l'Elton, en revelar-se una cosa tan íntima com aquesta, va intentar doncs tapar-ho. L'any 2025 va explicar que la seva col·lecció d'ulleres oscil·lava entre les 10.000 i 15.000 unitats.
2: És una forquilla important, eh?
1: Tot i que en algun lloc també s'apunta que la xifra podria arribar a 250.000.
0: No pot ser.
2: Home, ara sí que això és tot el de les manifestacions i la Guàrdia Urbana.
0: Sí.
1: Depèn de qui ho hagi comptat. Tot i així no tinc clar que aquesta dada sigui real. No.
5: Bé, el que sí que tenim clar és que la temperatura òptima de les ulleres és de 16 graus. Sí. Això sí que ens ho va deixar.
6: Pateixo molt en aquest programa.
1: A continuació, escoltarem el seu primer gran èxit internacional, Your Song, una peça publicada l'any 1970. Gràcies a ella, Elton John va convertir-se en una estrella de la música que ha traçat una extensa carrera fins avui.
0: Aquesta és la primera bona que va treure, diguéssim.
1: La primera... bona, això ja dependrà una mica de...
0: La primera que va transcendir.
1: És una bona melodia, la veritat, amb tota honestedat ho dic. A la portada del disc es titulava com ell mateix, Elton John, i apareixia, òbviament, amb unes ulleres immenses.
0: A 16 graus.
1: Música, mestre. It's a little bit funny.
4: Això el Cortijo, jo havia ballat això el Cortijo, eh?
0: Què dius?
4: Jo el Cortijo l'havia ballat aquesta.
2: Quan tiraran les lentes, eh?
4: Sí, els lentes.
2: Tornaran a obrir el Cortijo.
4: Amb
2: la propaganda que els hi fot.
0: Deixa'm-el sentir, la
2: música. Sí, calleu.
4: Amb amb la Marga, castellana de Blanes.
0: Havies ballat amb la Marga de Blanes?
4: Una noia castellana de Blanes, que jo ballava.
0: Va sortir amb una noia castellana?
4: No, vaig ballar-hi.
0: Ballar-hi prou,
4: va deixar. Sí, eh?
0: Home, si no hi va sortir, no podia deixar.
4: Jo li vaig anar per dir,
0: sí,
4: i encara no estava mitja frase, i ja em va dir que em deixava.
2: Li vas anar per dir, eh? Per dir.
0: Elton John.
2: Poc l'hem sentit.
0: Ai. Ja està, ja. Si us agrada molt Elton John, us el poseu. Ara,
2: està molt sentit.
3: Estàs escoltant La Renaixença.
0: El termòmetre, igual que tots els avenços tecnològics, va tenir els seus detractors. Al segle XIX hi havia metges veterans que criticaven els joves doctors que miraven, deien, és que aquest mira més el termòmetre que el pacient.
6: No, no, ah, si era així, eh?
0: Era així?
6: No, sí.
0: Ah, sí?
6: Mirava més el termòmetre que el pacient, sempre.
0: Qui és vostè? Ui.
6: La Maria Àngels.
0: Maria Àngels?
6: Sí, soc... Maria Àngels. Maria... Què riu aquell?
2: Àngels,
0: no sé.
6: Sí, sóc infermera de nit de Bellvitge.
0: Ah, Maria Àngels, entenc que vostè deu haver posat uns quants termòmetres, llavors.
6: Oh, sí, molts, molts, ja. N'he portat. Sí, n'he posat, n'he portat, n'he... per tot arreu. Sí. Sí.
2: Una
6: sí,
2: cosa però, portada.
6: A veure, també us diré que... també us diré una cosa...
2: No, no, digui Maria Àngels.
6: Que soc molt sèrio.
0: Deixeu-la parlar.
6: Sí. Molt sèrio, eh?
2: Perdona, Maria Àngels.
6: També s'ha de saber treballar sense termòmetre,
0: sí, senyora.
6: Eh? Vull dir, perquè si tot depenem del termòmetre, a veure, arriba un punt que...
4: Clar.
6: Ja, mira, tu sí agafa. Agafa. I com l'abuela demà.
2: Què?
6: L'abuela demà.
4: Sí.
0: Què, l'abuela demà?
2: Què diu? Que és francès, això?
6: L'abuela, la sàvia, la iaia. La iaia de tota la vida que te venia, te feia un petonet al front.
0: Sí, senyora.
6: I que t'endevinava la decimeta.
2: No endevinava res.
6: La iaia ho sap, això. Ho sap.
0: Però avui parlem del termòmetre, Maria Àngels.
6: Sí, del termòmetre. Us aplico un truco?
0: Sí.
2: Vinga, Maria Àngels.
6: Us aplico un truco a... Tu sí, per exemple, no? Tu passes el termòmetre aquí a la xella.
0: Sí.
6: A la xella.
2: Sí. Raro que hagis dit a xella.
6: Bueno, és que jo sóc nascuda aquí de tota la vida, eh?
2: Perdona, Maria. Ah.
0: Nascuda de tota la vida no pot ser.
6: Bueno.
0: Deixo un cop i prou.
2: Nascuda de Bellvitge, eh?
6: Ah, no em despisteu.
0: No, digues.
6: Tu te fots aquí el termòmetre a la xella.
0: A la xella, sí.
6: A la xella, sí. Te dona un grau menys.
0: Ah, sí? És veritat, això? Sí.
6: Que si 38, són 37.
0: O sigui, si tu et marca 38 el termòmetre, realment són 37. 37.
4: És com si fossis a Canàries.
0: Yeah.
6: Sí. Ah, exacte.
0: Sí, sí, exacte.
6: Un grau menys a Bellvitge.
0: Sí.
6: És més fiable, i jo te diré que és més pràctic, bueno, més pràctic potser no, però més fiable dintre el cul.
0: El cul et dona la temperatura exacta.
6: Ah, exactament, o la boca.
0: A la boca,
6: A la boca també.
2: Però per aquest ordre no, eh?
6: No.
0: Bueno,
6: sí.
0: Pots tenir dos termòmetres.
6: Tanto monta, monta tanto, eh? Lo que passa que li ha de passar una mica d'aigüeta. Li passa una aigüeta i ja està, va.
0: Molt bé, molt bé.
6: Sabeu... Tiquimiqui.
0: Com ho has dit, això?
6: Tiquimiqui.
0: Tiquimiqui.
6: Tiquimiqui.
0: Gràcies, Maria Àngels.
6: Sí.
0: Joel, anem a disseccionar el termòmetre, si et sembla.
2: Home, disseccionem-lo, per l'amor de Déu.
7: Utilitat en una illa deserta.
0: A veure.
2: Es pot què?
0: Sí, es pot fer servir.
2: Jo no crec que sigui massa útil tenir un termòmetre a una illa deserta, perquè la gràcia de saber la temperatura, bàsicament, és comentar-ho.
0: Clar.
2: Perquè, si no, tu ja ho saps si fa calor o fa fred.
0: Sí.
2: No?
0: Sí, sí.
2: Ja t'ho diu el teu cos.
0: Tu t'ho notes.
2: La temperatura numèrica, jo només la miro per això, per validar la meva sensació de dir, ah, fa calor. Mira, és veritat, estem a 39, fa calor.
0: Però tu ja ho notes.
2: Però tu ja ho notes.
0: Sí, sí, sí.
2: Ja ho notes.
0: Sí, sí, sí.
2: Però si no hi ha gent d'aquests... Perdona que m'estic enfadant i no té cap...
0: No, està clar.
7: Utilitat com a joguina sexual.
2: A veure, jo encara me'n recordo alguna vegada que m'havien fotut el termòmetre pel cul.
0: Sí?
2: I jo no en tinc bon record, Peyu.
0: A mi no m'ha fet mai.
2: Estava fred...
8: A mi tampoc.
2: No, era punxegut, a mi sí. Sí.
8: Ara penso...
2: Igual m'ho fotia una mica per bici, també, la meva mare, no ho sé.
0: No ho sé.
2: Ara el que sé és què deveu estar pensant tots, no? Segurament estareu pensant en un termòmetre més gran, no?
0: Sí.
2: Si esteu pensant en termòmetre, joguina sexual...
0: Clar.
2: És tan fi que allò
0: no. Llavors el descartem.
2: Tipo, com... un termòmetre per cavalls o per vaques, per exemple.
0: Ah.
2: Doncs us he de dir que no.
0: No.
2: Ho he estat buscant i els termòmetres per cavalls són pràcticament igual que els nostres.
0: Ah, sí?
2: O sigui, no guanyaríem res.
0: El descartem com a joguina sexual.
2: No tan ràpido, cabrero.
0: Ah.
5: Ui.
2: Potser no és una joguina, però sí una bona eina de flirteig. Per exemple, Xuriguera, tu que t'agrada flirtejar... Sí, i tu també, Fel, si mai tornes
0: Marga.
2: A quedar amb la Marga
8: sí,
2: de Blanes.
8: Explica'm.
2: Tu estàs ballant amb algú, sí, el cortijo, no?
8: Sí, sí.
2: Algú que t'agrada molt.
8: A la festa major del teu poble?
4: Sí.
8: Amb la Marga o a les 5 del matí quan punxa el DJ Ernest Codina?
4: Sí.
8: Que sempre punxa aquesta hora?
4: Sí.
8: Vale. Llavors, acabes de ballar i tu li vols tirar la canya a la Marga, no?
4: Sí.
8: Poses el termòmetre al subacu dissimuladament.
4: Sí, maco.
0: En el teu propi, eh?
8: En el teu propi, sí, sí. Sobretot, però això és important.
6: Però te dona un grau menú, eh?
8: Vale. Tenint en compte això, sí. Llavors, tu li dius... nena... Marga, m'has fet pujar la temperatura. I llavors ella et dirà, però què dius, flipat? No? I llavors li dius, no, que sí, que és veritat. I li ensenyes el termòmetre, que és el que certificaria,
4: sí,
8: que efectivament li t'ha fet pujar la temperatura.
4: I segur que
8: triomfes,
4: eh?
8: Sí. Home, seguríssim.
0: No fa gens de psicòpata.
4: No.
8: O triomfes o truca als Mossos d'Esquadra. Sí. Hi ha aquestes dues opcions.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
0: Difícil.
8: Molt difícil. Mira, amb un dels antics encara, de mercuri, perquè com que és tòxic, no, sí, encara pots fer una mica de por.
4: Sí.
8: Si no, aviam, jo ho veig com a arma per evitar el conflicte. Per exemple, si l'has feta grossa a casa teva, sí, pel que sigui, no, i la teva parella, doncs veus que ve amb ganes de recriminar. Ja la veus amb la mirada recriminadora, no? Fas el truc d'escalfar el termòmetre tota la vida sobre el radiador o amb aigua calenta, al banyomaria, i llavors, ai, carinyo, és que em trobo malament. Tu ja la veus,
0: sí,
8: trobo malament. Mira, estic a 37,9. Llavors, si aquella persona realment t'estima, tirarà de compassió.
0: Clar.
8: No et recriminarà res aquell moment.
0: D'acord.
8: Llavors ja permets que es refredi, o sigui, el cabret.
0: És una arma per refredar el conflicte.
8: Ara bé, no t'has de passar. El límit és 38.
0: Sí.
8: Perquè per sobre de 38 et dirà d'anar a urgències. Mm. I és molt millor una bronca amb la teva parella que haver d'anar a urgències.
7: Utilitat metafòrica.
8: Vale, això, bueno, està claríssim, suposo que no cal ni que ho digui, però ho diré.
0: Perquè
8: m'he de guanyar el sou. És allò que es fa servir tant de... X cosa és el termòmetre d'ahir.
0: Aviam.
8: No?
0: Desenvolupa.
8: Que vol dir que X és un indicador fiable de com està ahir. Per exemple, hi ha qui diu... Twitter, la xarxa social...
4: Sí.
8: És un termòmetre social.
0: D'acord.
8: Bé, no sé si heu entrat a Twitter últimament, però si realment allò és un termòmetre social, jo crec que estem a 40 de febre,
6: sí,
8: com a societat. Llavors, si us dieu Mohamed, jo aniria, per exemple, a apuntar-me a classes de karate directament.
0: Sí.
8: Si Twitter fos un termòmetre social. Yeah. Però jo no crec que ho sigui un termòmetre social.
0: Llavors, quin seria un bon termòmetre social?
8: L'humor, veio. Jo crec que és el millor termòmetre social. Tu mires com es tracta l'humor a un país,
0: sí,
8: si se li dona llibertat o no, si se'l protegeix,
0: sí,
8: si se'l persegueix...
2: És molt intel·ligent, això que diu.
8: I crec que sí que et dona una idea molt exacta de com està el país.
0: I tu com diries que està el termòmetre de l'humor a Catalunya?
8: Doncs mira, no ho sé, perquè encara crec que el tinc ficat pel cul.
7: Propaganda del segle XIX.
6: L'incomoda estar envoltat de gent i cada cop es faci el silenci?
9: Bueno... Ha quedat una bona tarda, eh?
6: Aquells segons en què ningú diu res se li fan eterns?
9: Diuen que demà plourà, eh? Oh, bueno, potser no, eh? A veure, que tampoc soc meteoròleg, jo, saps?
10: Jo, quan es feia el silenci, ho passava molt malament, fins que vaig conèixer el doctor Andreu.
6: Vingui a teràpia d'incomoditat i tractaments Andreu, la Tita.
9: Però, com diu?
6: La Tita. Teràpia d'incomoditat i tractaments Andreu.
9: La Tita.
6: 9 de cada 10 homes han provat la Tita i no se'n penedeixen.
9: Oh, carai, eh? Uita, ara ha passat un àngel, eh? Com que tothom està callat... Eh?
11: La Tita, teràpia d'incomoditat i tractaments, Andreu, patrocina...
7: Patrocina històries per passejar el gos.
6: Mireu quina cosa!
0: Ai!
2: Coseta!
6: Oh, coseta!
0: Que maca.
6: Aquest és el Panxo.
0: Ah, és un gos, és mascle. Sí. No li veia la Tita.
6: Ah, vinga.
0: Ei, gràcies.
6: És una barreja entre Yorkshire i perdiguer.
2: I rata.
6: Ai, rata peluda.
2: Home.
6: No, pobret.
0: Però fixeu-vos...
6: És de l'Olga.
0: Un moment, la composició de la foto no és a l'atzar, eh? Veieu tots els joncs de darrere?
2: Sí.
0: Hi ha un espai que queda,
6: sí,
0: just
6: totalment,
0: perquè hi capiga,
6: sí,
0: el gos, eh?
6: Totalment, està buscat, sí, està buscat.
0: Aquesta foto estava ben tirada.
4: Banyoles, sí, sí, és Banyoles, això.
0: És Banyoles, això?
8: Sí, home, clarament, és Banyoles. Sí.
6: És Banyoles?
0: Pot ser,
6: sí,
0: no.
6: El gos és de Sarrià de Ter.
2: Collons, és el Ter.
4: És Banyoles.
2: Si és Rianyarter.
0: Bueno, però el gos te'l pots endur del poble.
4: Ah, va, sortit del poble, no hi ha pas el Covid
6: aquella. Li pregunteu a l'Olga, que és la seva responsable. El que ens ha explicat l'Olga és que té les articulacions fetes pol.
2: Ella, pobreta.
6: No, no.
0: El gos.
6: El Panxo.
2: En Panxo.
6: El Panxo. I que només li queden 3 dents, pobret. Sí, però tot i així...
0: 3 dents les has de combinar molt bé per menjar-les.
2: Ara s'ha molt ben parit.
8: Has de triar dues a dalt, una a baix o al revés.
0: Sí.
8: No hi ha més.
6: Perquè, heu menjat
8: si 3
2: i 0... Pots cloure o pots serrar. Jo crec que serra.
6: A veure, el que ens interessa és que el Panxo odia mort els ocells
0: sí.
6: I sempre que veu un ocell, bueno, és que es torna boig.
0: Vaja.
6: Les 3 dents així,
11: Avui tornem a passejar per Austràlia, un territori inhòspit que durant la primera temporada ens va donar bones anècdotes. Llàstima que en aquesta ocasió la crisi i el crac del 29 també han arribat fins allà.
0: Avui passegem el gos per Austràlia. Som a l'any 1932. El nostre passeig amb en Panxo comença a Campion, una regió agrària al sud-oest d'Austràlia. Els seus habitants són soldats veterans de la Primera Guerra Mundial, que ara fan de pagesos. El govern els ha atorgat un tros de terreny pels serveis prestats a la pàtria.
8: Ah, mira, això està molt bé, eh? O sigui, lluites pel teu país i et donen un tros de terra.
0: Això ho hauríem,
8: de fer aquí.
0: Sí,
8: amb tots els que ens vam implicar amb l'1 d'octubre.
0: Ara.
8: Ho hauríem de tenir parell o 3 d'hectàrees, tots.
0: Jo tindria tot Catalunya. Seria meu.
2: Seria la manera de conquistar-nos a nosaltres mateixos.
8: Ara.
0: Sí, senyor.
8: Ara ho has dit.
0: Sí, senyor. Bé, llàstima que molts veterans es van quedar sense extremitats per culpa de la guerra, i ara això de fer pagesos els hi fa una mica de nosa, diguéssim.
6: Si aquest meu home amb dues mans ja era inútil, imagina't ara amb una sola mà, de veritat.
4: Mira que intento fer una laixada amb una mà, però collons, costa,
6: Mira, costa.
0: Aquesta és la situació de moltes famílies. Els veterans de guerra haurien preferit diners i no pas tantes terres. Penseu que fer de pagès a Austràlia no és de les activitats més agradables del món. Les temperatures són extremes i les hectàrees interminables. És un terreny que va molt malament per les articulacions del nostre gos, en Panxo. De tota manera, el problema més greu dels pagesos australians és el crac de 1929 provocat per la borsa de Nova York. Resulta que el principal client dels pagesos australians eren els Estats Units.
8: Àngela Maria.
0: I amb la crisi, els Estats Units han deixat de comprar productes a la resta de països. Ara ens trobem amb una colla de veterans de guerra amb unes terres que generen un producte que no poden vendre.
6: I saps què et dic? Saps què et dic? Que mira, que m'hauria d'haver casat amb tu un germà.
4: Amb el meu germà?
6: Sí.
4: A veure, però si es va morir a la guerra.
6: Per això, ara estaria cobrant una pensió de viudetat, cony.
2: Es va morir o el van matar?
4: Es va morir. Com va veure tot allò de tristesa, i se'ls hi va morir allà.
0: Anaven a matar-lo, ja.
2: Què? Es va morir abans.
4: No el mateu. Es va anar morint de tristesa, pobrot.
0: Els pagesos australians estan de pega. A més de fer front a la crisi més greu del segle XX, també han de combatre una plaga inesperada.
8: Una cosa, pot ser que el sector primari sempre estigui fotut a tot arreu? Que no sigui una cosa només
2: de Catalunya. I en qualsevol moment de l'humanitat.
8: Sempre, i vinga a plorar, i les subvencions...
0: Ei.
4: Tens un
2: prèiem
4: veterana, eh?
2: A fotre ironies a casa teu, eh?
8: Llavors perdo la feina.
0: El programa no és de riure, eh?
8: Vale, doncs vinga. Mare de Déu.
4: Començarà a venir tractors aquest prèiem i...
0: Els pagesos... no diré res. Els pagesos australians han de fer front a una plaga de mus.
8: Eh?
0: De mus. Una plaga de mus. D'animals, no de gent jugant a cartes.
8: Ah, pensava que sí, m'ho imaginava.
0: T'imagines, tot de senyors jugant a cartes. Hi ha una plaga de mus?
8: Una plaga de senyors borratxos.
0: La mu... És la segona au més grossa del món. Pot arribar a fer 2 metres i a pesar 45 quilos. No pot volar, però corre com un dimoni.
2: Collons, és un estrus, això.
0: Sí, perquè us feu una idea, és com un estrus. Sí.
8: I per què no dius estrus directament?
0: Perquè són amus, que no és exactament el mateix. I hem de ser curosos perquè ens escolten molts científics.
4: Ah, sí?
8: Sí, això és veritat.
4: D'Austràlia.
0: Els amus no són cap espècie invasora, però les collites del sud del país ha provocat una concentració inusual d'aquest bestiar.
6: Ara només ens faltava això, tu. Ara uns amus, aquí.
4: Si són 4 gallines de res, dona, pateu. Tites.
6: Amb quina mà ho fas, això?
4: El què?
6: El tites.
0: Amb la que queda.
4: Sí, bueno, sempre ho faig amb la mateixa.
6: Però has deixat l'aixada, cony! Agafa l'aixada i treballa.
0: Els amus són un autèntic malson dels pagesos. A més d'espatllar-los la collita, també es destrossen les tanques dels camps. La situació és tan desesperant que els sindicats s'han reunit amb el ministre de Defensa. No el d'Agricultura, amb el ministre de Defensa. S'han reunit. El govern ha trobat una solució. Declarar la guerra als amus. Tot i que costi de creure, els australians han mobilitzat l'exèrcit per eliminar l'amenaça.
8: Ah, mira, com aquí Collserola, Que també va venir la UME.
0: Sí que és veritat.
8: A matar senglars.
0: És veritat, això.
8: Quatre, em sembla.
6: Com ho tenim, això?
0: O el dels porcs senglars.
8: Els porcs senglars, allà estan.
0: Sí. I l'exèrcit també, allà estan.
8: Allà estan, sí.
4: Han guanyat els senglars, em sembla.
8: Ojalà.
0: Els australians no estan per ximpleries. Al capdavant de l'operació hi ha el major Meredith.
12: Si vam poder derrotar l'imperi alemany, ara també derrotarem aquests ocellots.
2: Ha parit Meredith.
4: Meredith, ha fotut de carajillos aquesta sí. Pel·lícula.
12: Quants me n'he cardat aquest matí, sí.
0: Potser no és la missió més emocionant del món, però el major Meredith s'esforça per complir les ordres. Diu que aquesta guerra serà positiva per reactivar l'economia australiana. El major diu que la pell i les plomes dels amus, els que matin, doncs serviran per fer barrets. Ah,
12: serà com matar dos ocells d'un tret. Ara m'he fet gràcia. Pam, pam! Ah, no, d'un tret.
2: Ja n'ha tirat tres.
8: Hosti, cau molt bé, el Meredith.
0: Hosti, que és idiota, pobret.
8: Molt simpàtic.
4: Sí que n'ha fet de carajillo, sí.
0: Sí.
12: El major... Quatre, ja. Faig dos abans d'esmorzar. Sí. Vaig esmorzar, me'n faig un altre.
8: I el caliquet.
12: I quan he acabat aquest per postres, me'n faig un altre. Oh.
0: El major Meredith també opina que serà una bona manera que els soldats practiquin la punteria. És que tots són avantatges,
8: sí.
0: Eh?
8: Sí.
0: Per fer la missió, l'exèrcit ha desplegat soldats de la Reial Artilleria Australiana. Xt, poca conya, eh? En total, són dos soldats, eh?
8: Dos?
0: Sí, dos. El major Meredith i dos soldats contra 20.000 amus.
8: Carai.
12: Els meus homes tenen la moral molt alta, oi que sí, nanos?
13: I tant que sí, senyor. Molt alta, major.
14: Què hem de fer?
13: Tu, cala, cony, tu fes-li cas al major Meredith. Té molt mala llet, eh? Sí, hem de matar...
14: Carajillos.
13: Sí.
14: Hem de matar carajillos?
0: Amus,
13: sí.
0: Amus.
12: Els nostres millors homes, què et sembla?
13: Sí, major Meredith.
14: Senyor!
13: L'admiro molt, major Meredith.
0: Ah, fas bona pinta, eh?
13: Sí. Ah,
0: cuidado, no. Que dus la cantimplora.
14: És el que anava a dir.
0: Cuidado.
14: Que se m'ha buidat la cantimplora.
4: I porta Fanta de taronja dins. Porta cantimplora de Fanta de taronja.
14: M'agrada molt la Fanta de taronja.
0: Quan veieu que veu Fanta de taronja...
13: M'agrada molt la Fanta de
0: taronja. No he vist mai ningú, o sigui...
14: Jo vaig a començar els bolos, a vegades em bec.
0: Veus? No he vist mai ningú sencer del tot que begui Fanta,
4: sí,
0: de taronja.
4: Aquest que ha donat terrassos de Fanta.
0: Gent que veu Fanta de taronja...
4: No, ja es veu que no.
14: De taronja, eh?
0: Sospiteu.
14: És pel sucre.
0: Ha arribat el dia de la gran batalla. El major Meredith i els seus homes han divisat un important grup de mus.
15: Poseu-los a trets abans que em fotin el blat, hòstia!
13: Senyora, calmi, senyora, per favor, que això no és tan fàcil.
0: Els tres soldats també els acompanya en Panxo. El nostre gosset, eh?
14: Hòstia, quin equipàs!
0: Sí.
15: Amb les tres dents.
0: Avui passegem amb aquest gos que sabeu que odia els ocells, eh? En Panxo no li agraden els ocells. El Quiso s'ha posat a roncar i a ensenyar les úniques tres dents que li queden quan ha vist aparèixer el primer amo.
4: Sembla que és el que en té més de dents, eh? Sí.
0: De tot l'equip.
4: De tot l'equip.
0: Amb les armes a punt, els soldats es disposen a exterminar-los a tots.
13: Pinyau, pinyau.
0: Però hi ha un petit problema. Amb el primer tret, els amus han fugit corrents.
12: Oh! L'enemic utilitza tàctiques de guerrilla.
14: Capità, és que aquí es havia de pensar que disparant el primer tret sortirien tots corrents.
13: És que no els podia poder veure de cap manera.
0: L'endemà, el major i els seus dos homes preparen una emboscada. Els amus són a la vora d'un riu. Són un blanc fàcil i no tenen gaires possibilitats d'escapatòria. Els soldats obren foc sense pietat amb unes metralladores amb gran potència de foc.
14: Carda-li foc.
0: Els soldats disparen fins que es queden sense munició. Han disparat 2.500 bales. Ara només toca fer recompte de baixes de l'enemic.
14: Jo crec que, si es foten un cap mas, jo crec que anem un 500.
13: 500 has matat?
14: Un 500.
13: Doncs mira, jo crec que per lo menys he matat 1.000.
14: 1.000.
13: 1.000.
14: 1.000 teus, 500 meus, 1.500.
0: Sí.
13: A veure...
0: De 20.000 amus que corrien per allà...
14: Sí.
0: N'han matat 12.
14: 12.000, no està malament.
13: 12.000, 12.000.
14: No està malament, és la meitat de la feina que havia
0: de fer. Jo no he dit 1.000.
13: Són més dels que es pensàvem i tot.
0: 12. 12. El 1.000. 12.
14: 12?
0: Una dotzena. 12.
14: 12?
0: 12 amus morts.
13: I llavors què és el que hem matat?
14: On te disparàvem?
0: Feia rato que estàveu disparant arbustos.
13: Jo ja deia que no queien, no queien.
0: Va bé recordar que aquestes històries sempre estan basades en fets reals, eh? Vull dir que això que estem relatant ha passat de veritat. Això va passar a Austràlia. L'operació ha sigut una destrossa. Es calcula que després d'una setmana de guerra han mort 50 emús. 50 d'un total de 20.000.
14: Vinga, va, vinga, ànimos, que només en queden 19.950. Ah. Ho tenim a tocar.
13: Fes un glob de Fanta.
14: Adelante, mis valientes.
13: Passa amb la Fanta.
0: L'exèrcit ara mateix és la riota de tot el país. La velocitat dels emús i la seva resistència a les bales han sorprès tothom. El mateix major Meredith es refereix així als seus enemics.
12: Si tinguéssim una divisió amb la resistència d'aquests ocells, podríem competir amb qualsevol exèrcit del món.
14: Bueno, i una mica més de punteria, també, senyor capità.
0: Fart de les burles, en Meredith té una altra idea. Instal·lar les metralladores dalt d'un camió. Així podran perseguir els ocells.
14: Ara.
0: El camió va tan lent, però, sobre aquell terreny, que fins i tot en Panxo, amb els seus problemes d'articulacions, pot seguir-los al ritme, eh? Els emús passen pel costat del camió a tota velocitat. Els adelanten.
14: Hòstia!
0: Per culpa dels sotracs, cap dels dos soldats pot disparar un sol tret que vagi recte.
13: És impossible.
0: És curiós, eh? Finalment, el ministre de Defensa no té més remei que acceptar la derrota i ordenar la retirada. Ja és oficial. L'exèrcit d'Austràlia ha perdut la guerra contra els emús.
8: Bueno, i el que és encara pitjor, s'han quedat sense barrets nous.
0: És veritat.
8: Perquè s'havien de fer barrets amb els emurs.
0: Aquesta ha sigut la gran guerra de l'emú, que juntament amb la guerra dels conills és una de les històries australianes més surrealistes que recorden. En el seu informe final, el major Meredith explica que l'exèrcit australià no va patir cap baixa. No van perdre res més que la dignitat.
4: Això es veia venir.
0: Això sí. Anem a veure què se n'ha fet d'en Panxo, el gos de les tres dents, a veure si ha sobreviscut aquesta història dels emús o també l'han disparat. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
15: Això ho decidirà el Pere, que d'on vens, Pere?
4: De Banyoles.
0: Banyoles. Mira, el gos era l'any de Banyoles.
14: Mira, com el gos.
0: Sí.
16: No, de Sarrià.
0: No ho sabem, sí. El gos és de Sarrià, però la foto...
14: Era
0: de
14: Banyoles.
0: No sé. A veure, Pere, parlant de la fauna australiana, a veure si ens saps dir quin d'aquests animals no és australià. A, el kiwi. B, el diable de Tasmània. O C, l'ornitorrinc.
8: El kiwi és una
0: quin fruita. Quin no és australià d'aquests tres? El kiwi és un ocell, també.
8: Ah,
0: un ocell.
14: Sí, ara una poma també serà un ocell.
0: No.
4: En diré un.
0: Digue'n un.
4: El diable de Tasmània.
0: El diable de Tasmània.
14: Ah, és de Tasmània.
0: Sí, clar, no és de...
14: No és d'Austràlia.
0: Doncs sentint-ho molt, en Panxo és mort.
8: Pere! Has matat en Panxo.
14: És de Banyoles, ja se sap, eh?
8: Assassí!
0: Tasmània és una illa d'Austràlia, eh? El kiwi és un ocell que és endèmic de Nova Zelanda, tu. El nostre Panxo no ha pogut superar el passeig per Austràlia. Amb tant de mu i veient la incapacitat dels tres soldats, ell mateix ha carregat contra els ocells. Abans de poder queixalar el primer amb les tres dentetes que li queden, s'ha mort de l'esforç d'arrossegar-se fins allà. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu com... Ui, hòstia, perdoneu.
8: Què telèfon. Passa ara?
0: Segon, ja l'agafo. Moment. Sí.
17: Nen?
0: Ei, mama, què
17: sí,
0: dius?
17: Què passa amb la Mercè?
0: La Mercè no puc, no. Que no, el cable no arriba fins allà on hi ha la Mercè,
17: és
0: mama.
17: És que és el seu sant avui, a Santa Mercè.
0: Ah, sí que és veritat, sí, senyora.
17: Nena,
0: sí.
17: Felicitats, eh?
0: Felicitats, Mercè. Felicitats.
8: Felicitats, Mercè.
0: A la Festa Major de Barcelona.
17: Però, bueno, una merda, la Festa Major de Barcelona.
0: Què dius?
17: L'any passat hi vam anar-hi, només hi havia que estrangers.
0: Sí, l'any passat. Veu anar a la Festa Major de Barcelona?
17: Sí, perquè el teu pare volia veure allò del piro musical en directe.
0: Home, és gros allò, és ben parit allò.
17: Ja pots comptar. Tota la gent mirant en l'aire i els manguis, anar aprofitant la gent que mira en l'aire per fotre'ls-hi la cartera.
0: Que no, mama, què dius?
17: Apa, que no, que ho vaig veure jo. Amb el teu pare vam agafar uns hula hops de les nenes.
0: De quines nenes?
17: Collons, les teves filles, sembles encantat.
0: Bueno, no ho sé, mama, jo què sé.
17: I amb un hula hop cada un, allà al mig d'aquella gentada, i així no se'ns acostava cap mangui.
0: Mare de Déu, senyor, quina estampa.
17: És que està ple d'aixosma a Barcelona,
0: Bueno,
17: ja cal que s'espavili l'Ada de Colau aquella, perquè...
0: L'Ada Colau, em fa de temps que no hi és l'Ada Colau, mama.
17: No,
0: hi ha el socialista, el Collboni.
17: No sona, no sé pas qui era.
0: Sí, home, i tant, en Collboni.
17: No sé qui, jo pensava que hi havia la Colau, o en Tries. No hi ha en Tries?
0: No, hi ha en Collboni, mama, en Collboni.
17: No sé qui és, en Collboni.
0: Que sí, que ho saps, és aquell del cabell blanc, aquell guapot.
17: Ah,
0: saps
17: que... felicita la Mercè,
0: Sí, home, sí, felicitats, Mercè, felicitats. Adéu, mama, adéu. Ara sí, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
18: I amb el vostre esperit.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
20: Bon dia, us informa Òscar Fernández.
16: El govern espanyol i Junts per Catalunya acceleren els contactes per intentar aprovar la llei per prorrogar els lloguers i prohibir els desnonaments de persones vulnerables. La norma està encallada des d'abans d'aquest estiu i Sumar pressiona Pedro Sánchez per tal d'aprovar-la dimarts que ve al Consell de Ministres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
18: Bon dia. El problema és la falta de suports al Congrés i per això el Ministeri d'Habitatge busca el suport de Junts i a intercanvis de papers. Junts ha fet la seva proposta i demana i canvi bonificacions fiscals per als petits propietaris. Sumar pressiona Pedro Sánchez perquè s'aprovi la norma dimarts que ve, però el PSOE no ho farà fins a tenir lligats els suports. Òscar López, ministre.
20: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar, que ha tomado medidas, la Golden Visa, los pisos turísticos, la ley de vivienda, el plan estatal de vivienda, eso es lo que está haciendo el gobierno.
18: Sumava més enllà i també reclama Sánchez que s'expropiï el pis de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys, desnonada ahir a Madrid per un fons d'inversió. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
16: Més notícies amb Joan Bota.
21: Un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra. El judici del cas comença avui a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
22: Bon dia. Segons el relat del fiscal, l'home va matar la seva exparella després de trencar una relació que havia durat 4 anys. Ho va fer a cops de pedra. L'agressor va posar el cadàver al maleter del seu vehicle i es va entregar una patrulla dels Mossos a l'AP7 unes hores més tard. A més dels 22 anys de presó per assassinat amb traïdoria, el fiscal demana també una indemnització de 500.000 d'euros per als 3 fills de la víctima. L'acusació particular afegeix al cas una agressió sexual i vol que se li apliqui la presó permanent revisable. El judici durarà 2 setmanes. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
16: El govern polonès qualifica de sabotatge l'incendi en una estació de comunicació per satèl·lit Starlink al país que ha quedat fora de servei. Les instal·lacions les utilitzaven conjuntament els exèrcits de Polònia i d'Ucraïna per qüestions relacionades amb internet. Per Varsovia es tracta d'un nou episodi de l'anomenada guerra híbrida en la qual diferents governs europeus i membres de l'OTAN estan acusant obertament Rússia. A més de casos de presumpte sabotatge sobre el terreny i de ciberatacs, el que més preocupa són les accions protagonitzades per drons a Polònia, als Països Bàltics, a Romania o a Alemanya. Aquest mateix estiu. Moscou sempre, però, ha negat tenir-hi res a veure.
21: Un jutge federal dels Estats Units tomba la decisió de Donald Trump de prohibir l'accés a la Casa Blanca dels periodistes de les cadenes CNN i MS9 i del diari Politico. El jutge considera que el veto pot vulnerar la Constitució nord-americana i reclama que es tornin els passis de premsa als informadors. Qüestiona que Trump els retirés a aquests mitjans sense establir prèviament unes regles clares sobre l'accés a la Casa Blanca i sense notificar-ho als implicats. L'accés estarà en vigor de moment durant 2 setmanes mentre s'estudia el fons de la qüestió. El magistrat rebutja l'argument de l'administració Trump, que ha justificat la mesura per raons de seguretat nacional.
16: Barcelona, en el marc de la Festa Major de la Mercè, que és avui, es torna a convertir en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Un d'aquests escenaris, i novetat d'enguany, és la plaça de les Glòries, que ja ha acollit els muntatges pels més matiners. Anem cap a aquest punt. Marta Vives, bon dia.
23: Bon dia. Una plaça de les Glòries a la confluència de la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana, que ha quedat ben petita davant de l'afluència de públic, grans i petits, que s'han aplegat al voltant de l'escenari per veure el primer dels muntatges proposats en aquesta zona.
24: Ha faltat una mica més de lloc pels pares. Tenim la filla petita que està allà a dins, que ella ha pogut colar-se una mica cap a dins i poder tenir un lloc on veure. Nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
25: Pues perquè una senyora m'ha dit on hi havia lloc de primera fila i he anat.
23: Es tracta de 3 tristes trolls, un espectacle de clowns de la companyia La Nòrdica.
26: Circ contemporani, estan fent algunes acrobàcies.
23: Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Els esports han d'ahir tobac.
27: El Barça de bàsquet té la baixa de l'aler pivot E. Bowman per rebre aquest vespre l'Efes Turk en el debut blaugrana a l'Eurolliga aquesta temporada. El partit, a partir de 8:45, el transmetrem per 8a temporada consecutiva a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. En futbol, avui es juguen els primers partits de la Lliga de les Nacions. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, a 8:45,

0: Espanyola i presenta proposta per encapçalar la candidatura a les eleccions generals.
1: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera, con unas primarias abiertas a todo el mundo.
0: És Irene Montero i aquest divendres serà en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, com estàs, Elisenda Carot?
0: Estic molt contenta. He de dir una cosa.
1: Dos.
0: Felicitats a les Mercès.
1: Tres.
0: Felicitats als Gerards.
1: Quatre, ja.
0: I encara me'n deixo una altra, de Sant
1: Oral. No passa res. Mira, jo mentrestant...
0: Ara te'l buscaré.
1: Mentrestant jo t'explico que la Laura ens ha escrit al WhatsApp del programa i diu: sempre us escolto a la nit quan no puc dormir. I penso, ja demanaré formar part del Club de la Solució, però després al matí, quan em llevo, em marxa del cap. Diu, ara que estic a punt d'anar a dormir, i he pensat, m'hi podeu afegir, sisplau?
0: Home,
1: és que m'encanteu, i tant.
0: Enviem-li l'enllaç,
1: Anem enviant l'enllaç al 677-38-77-19, si voleu formar part del Club de la Solució. Allà hi trobareu coses que no trobareu en antena, documents, vídeos inèdits i exclusius, i formareu part d'aquest club que és el de la solució. Falta la cinquena cosa de l'Elisenda Carot.
0: També et dic una cosa.
1: Digue'm.
0: Que avui és especialment important ser part del Club de la Solució.
1: Ah, sí, és cert.
0: Perquè avui és aquests dies que farem un mapa, d'acord? Farem un mapa d'una cosa que tots ens toca de prop i que tots ens interessa, i si no sou part del Club de la Solució, no podreu accedir a aquest mapa.
1: FOMO 100%.
0: Per tant, aprofiteu el 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució. Us enviem l'enllaç i abans d'acabar el programa podreu consultar això que us explicaré ara. Abans, però, què ha passat, Fran? Què dius, ostres?
1: No, no, és que té a veure amb el programa, no puc desvetllar-ho,
0: no,
1: però estem rebent fotografies molt interessants.
0: Per
1: ens
0: cert,
1: fa la boca aigua.
0: Sant Rústic, Sant Pacífic, Sant Lupus, Sant Isard, Sant Gerard, Sant Antoni... Sant Antoni? No ho sabia, això. Sant Anatoli. Jo m'havia creuat cables, però segur, Gerard i Mercè, felicitats tots, perquè els Gerards queden sempre opacats per les Mercès,
1: Ai, sí. En segon pla, no?
0: Jo en tinc una casa, per tant, felicitats, Gerard. A tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, en Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia Discípio. Avui, l'últim dijous de cada mes, ja sabeu que toca puntet de sal i ho fem amb en Raül Balam. Molt bon dia!
2: Molt bon dia!
0: Com estàs? Meravella!
2: Bueno, content i feliç de començar la nova temporada amb vosaltres.
1: Home, i tant!
2: Aquesta temporada.
0: Per favor, tercera temporada ja amb el nostre equip, segona de la solució, tercera temporada, no?
2: Segona temporada.
0: Ah, segona temporada. Sí. Tot però de la solució ja,
2: Sí, jo sóc de la solució.
0: És que portem tants anys en aquesta casa, fill meu.
2: Però,
0: ja
2: però a l'altre em colava de tant en tant.
0: O sigui, jo...
1: Bueno, quan venia la Marta Pontnou...
2: Sí, llavors ja apareixia.
1: A darrere venia el Raúl.
2: Ja parezco a tu lado.
1: Era això, eh?
0: No.
2: Sí.
1: És que era això,
2: Per això estic aquí,
0: Se va guanyar pols.
2: Per això estic aquí,
1: Picant pedra,
2: El que la segueix, l'aconsegueix.
1: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, meravella, què portes aquí?
2: Home,
1: ostres.
2: Jo sóc molt de santificar les festes.
1: Déu meu.
2: Avui es menjarà... Avui parlarem molt d'un plat que fa molta festa. Hi han d'haver unes postres. Hi han les postres de la Mercè, el gremi de pastissers de Barcelona.
0: Ho desconeixia.
2: Doncs jo us ho explico. Estic aquí per explicar-vos-ho. El gremi de pastissers de Barcelona, l'any 2022, van crear juntament amb en Jordi Vila el pastís Les Postres de la Mercè.
0: D'acord.
2: És un postre que porta ametlla...
0: Sí.
2: Ametlla, mel i figues, que és un postre de temporada. És un postre molt nou, on es pot trobar a moltes pastisseries de Barcelona, on te podeu trobar el tradicional o la innovació, o sigui, l'evolució del postre. Avui us porto una evolució del
0: postre. Perquè
2: quan un postre
0: clàssic,
2: evoluciona, és que ha arrelat.
0: Ametlla, mel i figa. Però aquí veig un
2: bueno,
0: pastís...
2: Ja porta tots els elements, porta aquest caramós, porta les fruites, porta la mel, porta les ametlles, que és dels nostres amics de la pastisseria, que ens l'han atès tan perfectament perquè el puguem gaudir al final del programa.

0: la pastisseria.
1: La pastisseria està al carrer Aragó, ara no sé el número, però es diu La Pastisseria.
0: La pastisseria, al carrer Aragó, de seguida m'ho diu el Nil, que ja m'ha fet senyals de ja t'ho estic buscant, tieta, ja t'ho estic buscant.
2: Sí. De Barcelona, no? Perquè Barcelona. Potser hi ha un carrer Aragó a Montornès.
1: No, avui ja parlem de les Mercès, i les Mercès, la patrona, amb permís a Santa Eulàlia.
2: Jo poso la tirita abans de la ferida.
0: I perquè Santa Eulàlia avui no plora, eh?
1: Avui no plora.
0: No, perquè els dies que durant la Mercè, les festes de la Mercè, plou, diuen que és Santa Eulàlia plorant, sí, perquè li van fotre.
1: És que això és... Bueno,
0: un altre dia en parlarem.
2: No, pot ser Gerard, sí, també, Sant Gerard, eh? Perquè també queda eclipsat per
0: Mercè.
2: Sí,
0: però el pique que hi havia, diguéssim, era Santa Mercè, Santa Eulàlia.
2: És veritat.
0: El 677-38-77-19, apunteu-vos avui al WhatsApp per formar part del Club de la Solució, perquè avui, més que mai, ho necessitareu. Gràcies a la gent de la pastisseria Aragó 228, per cert.
1: Perfecte.
0: Ara el tastarem, eh?
1: I tant que sí.
0: Avui ens endinsem, perquè torna el puntet de sal. Avui parlem d'arrossos. Quines varietats d'arròs existeixen i en què es diferencien? Quines són les més cultivades i consumides a Catalunya? Com i per què es va convertir el Delta de l'Ebre en una zona arrossaire? Es fa servir el mateix arròs per fer una paella que per fer un risotto? Quin recipient hem de fer servir en cada cas? L'arròs s'ha de remenar sovint o l'hem de deixar fer tranquil? Quin és el secret perquè un arròs quedi al punt? Com podem saber si està fet o si se'ns ha passat una miqueta l'arròs? I, encara més important, on podem menjar el millor arròs de Catalunya? Oh! Perquè fa restauració, ara no em diqueu, no, casa la meva tieta Maite, ja ho sabem. Però on podem menjar el millor arròs de Catalunya? Raül, per què hem de reivindicar l'arròs? Perquè fa festa.
1: És que fa festa. A casa, o sigui, Can Balam Ruscaia de Can Ruscaia de Balam, tanto monta, monta, tanto, sempre que ens reunim, si no és el dia de Nadal, que hi ha gens, mengem arròs.
0: Estic tant amb tu. L'altre dia parlava amb marit i deia, és que clar, abans dèiem, no, un pollastre a l'as i unes amanides.
1: Arròs.
0: Ens surt més barat, queda millor,
1: i l'arròs
0: és una festa comunitària.
1: I el bo d'un arròs és que tens la teva tècnica de fer-la, cada família té la teva tècnica, però és que a més reflexa la temporada de l'any en què estem. O sigui, quan és més primavera sempre hi cauen un grapadet de pèsols, ara és el moment, un arròs ara seria el moment de posar-hi calamar, a principis d'estiu hi fiques sèpia, vas jugant amb el que tens. A l'hivern són arrossos que hi va la carxofa sí o sí, i això és una autèntica fantasia.
0: Per cert, enquesta al Club de la Solució, paella de marís 41%, arròs a la cassola 25%, risotto 17% i altres opcions 17%. Ens haurien de dir quines són aquestes. Avui, com sempre, línies obertes, Fran Domènech.
2: Doncs sí, la veritat és que ara mateix és probable que estigueu a la cuina, per exemple, teniu a la mà un cullerot, per dir alguna cosa. Doncs amb l'altra mà que us queda, doncs podeu trucar al telèfon del directe, el 93-201-7474, i si no esteu per fer malabarismes i coreografies, doncs deixeu el que esteu fent i podeu escriure un WhatsApp al 677-38-77-19. Per què? Doncs per explicar-nos això. On heu menjat el millor arròs? Sigui a la cassola, sigui caldós, sigui un risotto, sigui una paella. I el més important, que ja ho esteu fent. Avui volem fer el mapa de tots els arrossos, els millors arrossos que es mengen. Farem aquest mapa i l'enviarem al Club de la Solució.
0: Per tant, avui ens heu de trucar o escriure, dir-nos restaurant on trobem el millor arròs, sigui del tipus que sigui. 93-201-7474, 677-38-77-19. Al llarg del dia farem tots aquests locals que ens aneu recomanant associats a un mapa i us enviarem el mapa a través del Club de la Solució. Per tant, si no sou part del club, demaneu-nos-ho per WhatsApp. Avui també trobarà la solució amb nosaltres, a banda d'en Raül Balam. Un fort aplaudiment per la Raiz Esteve. Molt bon dia, Raiz.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt contenta d'estar aquí.
0: Home, nosaltres encara més, eh? Mira que et teníem indexada i just ens arribes amb un passo a l'ala,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, així.
0: La Raiz Esteve és la nova presentadora del Cuines, el programa diari de receptes del 3CAT. Escolta'm, has rebut algun consell per part de l'antic presentador?
3: Molts i molt bons.
0: Arnau París, per cert, que a més es pot dir, no?
3: Sí, clar.
0: Parella de Raiz Esteve.
3: Home, una abraçada des d'aquí, Arnau.
0: Pares tots dos de dues criatures que van venir a la vegada a sobre. Us ho posteu difícil, no?
3: Sí, nosaltres anem així per la vida. Vinga, que és un repte, doncs vinga, dos.
0: El Cuines, després el... Ara se m'ha anat el nom.
1: El molí.
0: No, home, no.
3: No, el joc de cartes.
0: El joc de cartes,
3: home,
0: gràcies.
3: Sí.
0: O sigui, tots dos, inicieu projecte. Sí.
3: Tots em passo el braç aquí.
0: Rais, quina diferència hi ha entre cuinar a casa i cuinar davant d'una càmera?
3: Home, sembla que no, però és molt diferent.
0: Home,
3: molt diferent.
0: Sembla que sí.
3: Sí, no, però jo al principi anava, dic, bueno, jo he fet algun directe, he fet ponències, he estat amb un auditori ple de gent mirant-me i de sobte estàs allà amb una càmera a dos pams i dius, ai, que no me'n recordo de tallar, quasi.
0: Sí, eh? Clar, i a més has d'anar tallant, és a dir, executant i parlant.
3: Clar.
0: I fer-ho entretingut, a sobre.
3: Sí, no, has de pillar-li el truc a moltes coses, però per sort hi ha un equip de molta gent darrere, molt professionals, i que t'abracen constantment.
0: Són molt macos, l'equip, molt. La veritat. Jo vaig tenir l'honor d'anar-hi a gravar i la veritat és que sí. Avui parlem d'arrossos. Quin és el teu plat preferit d'arròs?
3: Mira, jo diré que a mi m'agrada molt un arròs sec. Clar, perquè comencem amb, per mi, la paella, l'arròs sec, arròs sec. Parlem d'arròs sec.
0: Arròs sec, d'acord.
3: Sí. Per què? Perquè la paella valenciana m'agrada molt, però també m'agrada molt l'arròs sec que fem aquí a Catalunya, que és molt diferent. Llavors, bueno...
0: Arròs sec, o sigui, a veure, una paella no és un arròs sec.
3: Sí.
0: És un arròs sec.
3: Però no...
0: Jo no tinc ni idea, de cuina, res, ja ho veuràs.
3: És a dir, saps allò de quan una cosa... O sigui, un contingut... Una paella és arròs sec, però no tots els arròs secs són paelles, així com dogmàticament.
0: Ostres, tu, ens estem endinsant en molt profund, eh? Deixa'm obrir un moment línies. Us demanaré que avui sigueu molt breus, tota la gent del telèfon. Us demano nom del local i població on el podem trobar. Comencem amb una bateria amb en Ramon i en Pep. Ramon, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tu tens una pregunta o suggereixes un local?
4: No, jo tinc una pregunta perquè d'ençà de la pandèmia vaig aprendre a fer el risotto amb una recepta d'en Carles Gaig i el faig sempre amb canaroli o amb arborio. I volia preguntar-li al Raül amb quin arròs català puc substituir aquests arrossos i no haver-me d'anar a comprar italià.
0: Em sembla extraordinària la pregunta. Ramon, quin arròs català es pot fer servir per fer els risottos?
1: A veure, és que l'arròs, la varietat d'arròs, són varietats italians perquè són varietats molt més grossos que es queden molt més granyals. O sigui que els pots anar nacarant, remenant, perquè deixin anar aquest almidó i se't quedin doncs, molt més untuosos. El que sí que pots buscar és una varietat d'aquests arrossos cultivats a Catalunya.
0: Ah, amic!
1: Això sí que ho pots buscar, però el que és la varietat del risotto, que és el carnaroli o l'arborio, per fer servir el risotto has de ser purista amb la varietat que es fa servir.
0: I se'n fan aquí a Catalunya, d'aquestes varietats?
1: I tant que sí. En el Delta, Pals, es cultiva molt d'arròs. Som terra de cultivar arrossos i se'n cultiven moltíssims.
0: Doncs Ramon, aquest és per respost. No canvis la varietat, sinó l'origen d'aquesta varietat, que sàpigues que Pals, per exemple, en trobes. Gràcies per trucar, Ramon.
4: Ja preguntaré. Gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Adéu. Va, ronda ràpida. Pep, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pep, de Sant Celoni, què recomanes?
5: Sí, al Deltebre hi ha un restaurant que es diu Racó del Riu i totes les varietats que fan d'arròs, sigui amb llamàntols, sigui les que siguin, mai sabem quin dia, perquè tots ens agrada moltíssim. Recomano, a més, el lloc, és un lloc fantàstic davant del riu Ebre, preciós.
0: Racó del Riu.
5: El Racó del Riu.
0: Racó del Riu a Deltebre. Doncs mira, ets el primer en iniciar aquest mapa.
5: Tot just passat el pont que separa Deltebre de Sant Jaume d'Enveja.
0: Doncs apuntadíssim i ubicadíssim, Pep. Gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara.
5: Adéu.
0: Ramon, de Calella del Maresme. Ramon, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Maresmenc, a prop del Meravilles, eh?
1: Clar, com a Maresme lliure i tropical.
0: Què recomanes?
6: Aquest noi que parles amb Pep Balam, no? Amb, bueno, el seu pare, el seu fill.
0: En Raül Balam, el fill de Pep Balam.
6: Raül Balam, perdona. Sí, la seva mare és
0: la Ruscalleda. Ja t'han fotut aquí l'arbre genològic, nano? Tenen ubicat, el Maresme?
6: Home, els de Calella són veïns, amb els de Sant Pol. Jo passo un tren cada dia que vaig a treballar i el restaurant full complet, no s'hi cap, eh?
0: I no és per menys.
6: I pensava, ostres, si pogués baixar i provar algú en aquest restaurant.
1: Hi ha parada, eh, el Sant Pol? O sigui, para el tren, baixa com vulguis.
6: Aquells plataners tan nets i amb plàtanos hispànica amb aquella ombra de Sant Pol i amb la brisa del mar, nois, els àngels deuen cantar allà.
0: Un moment, Ramon, que t'han pagat per venir a fer la promo aquí del restaurant del Cap
6: Balam. No, si passo cada dia i no hi he pogut parar mai, però bueno, si aquest noi me diu, Ramon, pots venir com vulguis, jo cap allà, eh?
0: Ramon, vés-hi com vulguis i digues, conec en Balam de la ràdio, tu, de la solució.
6: Ja
0: li diré. Però has de dir la paraula clau, Ramon, escolta'm, has de dir la paraula clau, la solució, si no, no t'obren taula, eh?
6: Oh, ja m'has fotut o no, no això.
0: Apunta
6: ja,
0: tu, la sí. solució, amb Elisenda Carot.
6: La solució, vale, ja li diré, ja li diré, i tant, jo, escolta'm, tinc, no tinc pèls a la llengua, vull dir que no tinc...
0: Així m'agrada. Ramon, va, anem al tema, que si no ens... està aquí a ploure.
6: Vaig anar amb la meva mare i amb els meus dos fills i un servidor a dinar un arròs a Calella, a la peixateria.
0: El la peixateria,
6: un arròs boníssim.
0: La peixateria.
6: Em van sortir d'allà, bueno, ens van fer un pica-pica, unes gambetes, uns cargolets, i després vam demanar un arròs de peix que no tinc paraules.
0: La peixateria a Calella de la Costa. Doncs apuntadíssim, Ramon, tu l'has venut extraordinàriament bé.
6: Vale,
0: moltes gràcies, salut. Guapo. Adéu.
6: Adéu, adéu.
0: Vaja, acabem aquesta primera ronda amb l'Antònia de Manresa. Antònia, què ens recomanes?
7: Hola, què tal?
0: Hola, guapa.
7: Mira, jo vaig anar... un restaurant que es diu Can Font, sí. a Marganell, i on feien allò de la bona cuina, aquell que deia bona cuina.
0: Home, i tant.
2: Sí, Jaume Pasteller.
0: Jaume Pasteller. Bona cuina.
7: Oh, sí. És un restaurant que és una masia i tots són menjadorets petits i tens l'ermita davant i veus tot Montserrat. És oh. brutal.
0: Oh, i apuntadíssim, Antònia.
7: Sí, és molt maco. I entre setmana el menú val 19 i jo vaig demanar arròs caldós amb escamarlans boníssim.
0: Apuntadíssim, Antònia. A més, el menú que has demanat, potser te'l copiem.
7: Sí, és que el lloc és tan bonic perquè tens l'ermita aquella tan petita i totes les muntanyes de Montserrat. I hi ha menjadors de 4, de 6, de 8... És una masia preciosa.
0: Apuntadíssim, Antònia. Masia de Can Font. Gràcies per trucar. Una abraçada.
7: Marganell, eh?
0: Fins ara, sí. bonica.
7: Vinga, adéu,
0: adéu, adéu. Raül, si volem cuinar a casa, on hem de comprar l'arròs?
1: On heu de comprar l'arròs? Al supermercat, no?
0: Al supermercat o al mercat?
1: O al mercat, sempre, clar, en un lloc... Botigues de proximitat, sempre. Primer perquè et sabran dir per què el vols, l'arròs. Si te'n vas a un lloc especialitzat i preguntes a què el vols, perquè no tots els arrossos són per tot. Sí, hi ha molts arrossos... Hi ha una guia, sí, vaig enviar, dic, hi ha moltes varietats i com a tu t'agradin. Jo faig servir a casa el Bahia.
0: Mm-hmm, d'acord.
1: Per què? Perquè m'encanta el
0: perquè
1: nom.
0: Perquè t'encanta?
1: El nom.
0: El nom.
1: El nom
0: m'encanta. Ara que et va matricular, David.
1: Però llavors és molt semblant... Ara vindran els experts del arròs. És molt semblant al bomba. El bomba sí que és un d'aquests arrossos que quan l'has acabat de coure, o el Bahia també l'has acabat de coure, li has de donar potser un minut o dos de repòs i llavors has d'anar a menjar. Un arròs no pot esperar... un arròs no pot esperar un client, sinó un client ha d'esperar un arròs. Perquè, si no, llavors es passen i... cagada l'espardenya.
0: Això és la típica trucada de la teva mare o del teu pare. Nens, esteu sortint ja de casa, és per tirar l'arròs.
1: No, a casa es tira l'arròs quan tothom és a casa.
0: Ah, per si
1: llavors
0: de casa.
1: Llavors es fan allà quatre olivetes, quatre patatetes i l'arròs que vagi fent.
0: Hem parlat de l'arròs bomba, ideal per fer paelles i arrossos secs.
1: Sí, la Sénia i la Bahia són a Ola de l'Albufera, que es fa cap a València, doncs són ideals per fer aquests arrossos secs, si vols algun arròs caldós, que vol fer-lo un o dos minuts de repòs i menjar.
0: A veure, li passo el torn a la Rais. Rais, arròs, carnaroli, perfecte, entenc, per risotos, que ho hem comentat.
3: Correcte,
0: ara.
3: Correcte, sí.
0: I faries alguna altra cosa amb el carnaroli?
3: Bueno, potser com és un arròs que t'aguanta una miqueta més de cocció i que s'hidrata molt i agafa molt de gust, un arròs caldós no pot quedar malament.
0: Un caldós amb carnaroli, eh?
3: Sí.
0: Arròs basmati, aquest també és un típic que tenim bastant, que es va posar molt de moda, als anys 2000, l'arròs basmati. Què podem fer amb el basmati?
3: Acompanyament, una guarnició de qualsevol estofat, algú així amb salsa que agafi bé.
1: Amanides fredes.
3: Correcte.
1: És un arròs que, si el fas, és bo netejar-lo primer, el basmati, l'has de ficar una mica en remull i anar-li traient l'almidó, perquè d'aquesta manera no se't quedarà enganxat un cop cuit, i llavors és ideal per fer amanides. El pots tenir a la nevera i aguanta. Mm-hmm.
0: Home, si hem de fer algun plat oriental també, no?
3: Total, és l'arròs.
0: Sí,
3: que m'he recordat, un arròs amb llet amb carnaroli és molt bo.
0: Arròs amb llet amb carnaroli.
1: Allò agafa, absorbeix.
0: M'encanta.
1: I les croquetes d'arròs, o sigui, quan el que és els risotos que et queden, si et sobra el risotto, el que és fantàstic és fer arancinis. L'arancini és agafar aquell risotto que t'ha quedat, sí. fer com forma de croqueta, rebossar-lo com una croqueta i llavors fregir-lo.
0: D'acord.
1: Queda boníssim perquè es fon el formatge per dintre, l'arròs no queda passat, o sigui, que un arancini és una autèntica fantasia.
0: Arancini, apunteu, amb el que queda del risotto no hi hem d'afegir res, ni llet
1: no,
0: ni històries.
1: No, perquè el risotto ja ho té tot, té el formatge, té el risotto de què l'has fet, si l'has fet de bolets, si l'has fet de carbassó, si l'has fet de peix, si l'has fet de carn.
0: Fem la croqueta.
1: Allò ja ho té tot, fa fas la forma de la croqueta, un cop l'arròs fred és bo, l'arròs d'avui per demà.
0: D'acord.
1: I llavors fas els arancines, és una manera d'aprofitament, d'aprofitar un arròs.
0: Raiz, arran del que deies de l'arròs sec, et pregunten, diu, quina quantitat d'arròs s'ha de posar perquè quedi l'arròs sec?
3: Clar, això depèn molt sempre del foc que estàs utilitzant, de si ho fas amb foc o si ho fas amb gas, o si, de com acabes l'arròs, però l'orientativa sempre sol dir entre... Clar, ara em ficaré un peu a la llera, però és clar, és entre la meitat i un terç.
0: Entre la meitat i un terç de...
3: O sigui, és a dir,
0: no entenc.
3: Un litre d'aigua,
0: saps?
3: Un terç d'arròs, un terç de, un, o meitat. Per què dic entre un espectre tan ampli? Perquè depèn molt del foc i del mètode de cocció, sí.
1: I de la cassola, si se fa servir una cassola ampla, si fa servir una cassola estreta. Clar.
0: Quin és el foc més difícil? Ara has dit foc, a la meva mare, per exemple, li encanta fer paelles amb llenya.
3: Doncs ta mare és campiona,
1: home, és lliga superior,
3: sí,
1: això,
3: no,
1: eh?
3: Sí, sí.
0: És una jefa i li surten sempre bé, que jo dic, però com controla? Perquè, clar, no pots baixar el foc. Bueno, pots baixar, pots deixar de fotre-hi combustió, no? Sí, però és molt més difícil. És el mètode més complicat de controlar,
3: sí,
0: el foc de llenya?
3: Sí, absolutament. Pensa que el foc és viu, clar. I a més és que té una potència calorífica molt diferent al foc de casa.
0: Ah, sí, eh? És
3: clar,
0: més
3: clar,
0: fort?
3: Clar, molt més fort.
0: Ah.
3: I també la flama és més difícil de controlar, però un cop ho domines, també és veritat que hi ha gent que diu, jo sé fer arròs per tres, saps? I
0: no
3: fa
0: merdis.
3: Arròs per tres.
1: I d'aquí no passes.
3: I d'aquí no passem.
0: Si cal, faig tres paelles consecutives o paral·leles,
3: total,
0: no?
3: Total.
0: Però no feu fer multiplicar-ho les racions. A veure, Raül, volies afegir alguna cosa, rei?
1: No.
0: Ah, val, m'ho ha semblat, eh? Pensava que aixecaves el ditet, com una criatura.
1: No, bueno, jo avui estic amb moc molt els braços.
0: Ah, sí, ara seguirem repassant tipus d'arrossos i per què ens serveixen. Però deixeu-me fer una altra ronda ràpida. Aquesta vegada la fem a través del WhatsApp, el 677-3877-19.
2: Mira, Calella, per cert, el francès recomana el restaurant Banys La Gavina, i diu, digueu-li al Raül que fa temps que no el veig córrer de matinada sota el far de Calella.
1: Em controlen, eh?
2: L'altre amb el tren.
1: És que passa per davant.
2: Tremendo,
1: sí, sí, fa dies que no sortim.
2: Hòstia, el Maresme...
1: Demà sortim.
2: Et tenen fitxat. Doncs mira, Francesc, quedes
1: avisat.
2: Demà que
1: em saludin, Francesc.
2: El Jesús recomana l'arròs del Can Rafel, a ceba, la Susana, l'arròs negre, molt concretament. Concretament el negre, del racó del port de les cases d'Alcanar. Oh. La Dolors, el de la Maria de Cadaqués, a Palamós, és a dir, que hi ha doble rèplica aquí, Cadaqués i Palamós. La Mercè també se'n va a les cases d'Alcanar, a Can Ramon, concretament. A Lloret de Mar, el Guael en recomana tres. Can Sabata, el Fresquito i els Pops. O sigui, imagina't, s'ha recorregut tot Lloret de Mar menjant...
0: El Fresquito, sí, i els Pops. Us recordo que no heu de patir, perquè tots aquests locals que anem dient els anirem indexant en un mapa i us farem arribar al mapa a través del Club de la Solució. Pels que us acabeu d'apuntar ara mateix a la Solució, sapigueu que si voleu formar part del Club de la Solució, ens ho poseu en el mateix WhatsApp, al 677-3877-19. Us enviem l'enllaç, entreu allà i en un parell d'hores us passarem l'enllaç amb el mapa tot omplert amb les propostes que ens han anat fet a través de WhatsApp i de trucades.
2: És a dir, que la Montserrat ens fa una advertència i diu, avui no recomanaré cap restaurant, però us convido al concurs de paelles que es fa aquest diumenge a les Borges Blanques.
0: Home,
2: tu no pots... No, vosaltres dos no.
0: No podeu concursar,
2: no,
0: vosaltres.
2: Sisplau,
1: home, Miralla t'està.
2: La doble R.
1: Miralla t'està.
0: Ronda ràpida, telèfon. Us demano, si us plau, que em digueu població i nom local, si us plau. A veure, anem a l'Enric. Enric, del Priorat, què recomana, rei?
8: Bon dia.
0: Bon dia.
8: Mira, jo us volia recomanar un restaurant de Miami Platja, que és el restaurant Casa Pepita.
0: Sí.
8: Paquita, perdona. Pepita, ho he dit.
0: Pepita, Casa Pepita.
8: I fa 40 anys que fan un arròs de menú els dijous, molt econòmic, una paella valenciana boníssima. La feia primer el Rafael, el seu pare, i ara el Santi, el Rafael ja no és amb nosaltres, però el Santi la continua fent de la mar de bona, de putíssima mar.
0: Doncs tota la gent que de Barcelona s'ha exiliat aquest cap de setmana llarg, si sou a Miami Platja, que sapigueu que avui, com que és dijous, a Casa Pepita fan aquesta paella extraordinària que ha heretat el fill de la Pepita i que el fa estupendo. Gràcies, Enric, una abraçada, guapo.
8: Si no han reservat, no dinaran, ja t'ho dic ara.
0: Hosti, doncs no hi aneu, ho anulo, no hi aneu. Una abraçada, guapo, fins ara. Adéu, adéu. En Joan, d'Olesa de Montserrat. Joan, què et recomana, rei?
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia, guapo.
9: Mira, et recomano les barques de Cambrils per dos motius. A part de que va guanyar el joc de cartes...
0: Epa!
9: Però per dos motius. Una, que fan arròs molt bons, molt diferents, i tots molt bons. I segona, perquè el fan per una persona.
0: Oh! Oh. No cal que sigueu dos.
9: Pots triar, i vas a la parella, i triem dos arrossos, i en mengem mig de cara.
0: Oh, boníssim!
9: I proves proves, no trobo... Trobo que això de que mínim dues persones no hi ho entès mai.
0: Estic molt d'acord amb això.
9: Fer un arròs per mi sol, no ho he entès mai.
0: Mira, m'agrada molt aquesta puntualització, Enric. Ara els hi preguntaré als nostres convidats. Gràcies per... Ai, Enric. Joan, gràcies per trucar-nos. Olesa de Montserrat. Una abraçada, guapo. Adéu. Va, i acabem ronda de trucades ràpidament amb la Rosa de Barcelona. Rosa, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Què recomanes?
10: Recomano el restaurant El Avión de Castelldefels, un local de tota la vida. Jo hi vaig des que vaig néixer i en tinc 60. Fan l'arròs, a mi m'agrada sec, fan la paella seca, més bona del món, amb el seu socarraet, que és el que m'agrada a mi.
0: Mira.
10: I m'agradaria molt reivindicar l'arròs bullit.
0: Epa!
1: Ah, aquí
0: Epa.
1: Sí,
2: bravo.
1: Aquí sí, bravo.
2: Bravo.
1: Molt bé.
2: No, no.
0: Rosa,
2: no, no.
0: L'arròs bullit amb llorer, com es feia a casa, i un
1: gradall.
0: I un
1: gradall.
0: All.
1: Sí. Oh.
10: Jo, és que jo, a mi no m'agrada l'all. Jo no suporto l'all. Jo a casa meva el fem amb un ratzoli i sal, i res més.
0: Boníssim.
10: Però el fem moltes vegades, bueno, moltes, però moltes. Un cop a la setmana cau, sense que ningú estigui malalt. Pel plaer de menjar arròs bullit.
0: Estic tant amb tu.
1: Jo també.
0: Pues estic ja molt amb tu. Rosa, apuntadíssim, tant reivindicat l'arròs blanc com aquest El Avión de Castelldefels. Gràcies per trucar. Una abraçada. Fins ara.
10: Adéu, bon
0: adéu,
10: dia.
0: Adéu. Adéu, adéu. Ara ens deia, tu feies que si Raïs, que el coneixes, El Avión de Castelldefels?
3: Sí, sí. Ah. Restaurant de tota la vida. Jo no hi he anat des de tal, però sí que hi he anat més d'una vegada.
0: Oh, arrossos secs dels que t'agraden a tu, eh? Mm. Paella és per una persona. Tots dos heu dit, clar que sí. Mai, és home. Més difícil fer una paella per una persona.
1: Bueno, és, al final és el recipient amb què el fas.
0: Per què no es fa? Comprar
1: paelletes més petites.
3: Perquè t'ocupa un foc.
0: Ah, per un tema de...
3: Suposo, eh? Entenc.
0: Clar, si has de fer per una persona, per tens dos focs ocupats...
1: Jo faig arrossos per un, eh?
0: Tu fas?
1: Clar. Mm.
0: A quin dels molts restaurants?
1: A Sant Pol i a Barcelona, també.
0: Doncs
1: a Barcelona és Caldós, fem l'arròs Caldós, que és el meu arròs prefe de tot el món, que perquè al Maresme no fem sofregits per fer arrossos. No et fem una marca, fem una picada de pescador. Una picada de pescador és un triturat d'una tomàquet, un all i julivert i un vi tipus xerès sec. Mm. Això ho tritures i ho remenes doncs, amb uns caps de gambes o amb un cap d'escòrpora que hagis sofregit. Allò et neteja tots els glacejats, li tires aigua, llavors quan ha reduït una mica el tomàquet, perquè et netegi també tots els glacejats que has tornat a fer, bull 15 minuts, coles i amb això fem l'arròs. O sigui, aquí ja no hi va res més. O sigui, la picada de pescador del Maresme. Els arrossos del Maresme són caldosos.
0: Ui, m'encabi, l'arròs caldós em perd, eh?
1: Evidentment, torna l'Ela.
0: Raïs, com sabem si un arròs està a punt de passar-se?
3: Tu el veus, allò, quan...
0: Tu el veus, ja comencem, tu... els que hi saben.
1: No, perquè fa...
0: La que t'admeti.
2: No, l'arròs et parla, mira.
1: No, és que la cuina et parla, eh? Sí. Escoltin, ens poden escoltar, si us plau. La cuina et parla i et diu coses.
3: Gràcies.
1: Et parla i et diu una paella si està més seca, si li falta... Més o menys...
3: Tu el veus, el veus. Tu
1: el veus, et facis...
3: A veure, el mires als ulls.
0: A veure, Raïs, què li veus a l'arròs? Què diu?
3: No, de veritat, o sigui, l'arròs arriba a un punt on està brillant, està allò que dius, uah, me'l menjaria, no? I passem d'aquest punt a una cosa que comença a ensupir-se, comença a perdre aquesta brillantor.
1: S'obre, sí, ho absorbeix, sí, tot, per aquell líquid que hi havia.
0: Per tant, és una mica, quan veieu que està brillant, brillant, que dius, ara me'l menjaria?
3: Clar.
0: Però l'hem d'aturar?
3: No, l'hem d'aturar abans d'això.
0: Hòstia.
3: Clar.
0: Claro.
3: Perquè, a més, el Raül ho ha dit, sobretot, hi ha varietats al Delta, que són les varietats bàsiques amb les fer... Bomba no tant, no es passa tant, però les altres, a cendra, tal, es passen molt.
0: Quines llavors, són? Quines són?
3: La cendra i la... Ai, no em sortirà.
1: La cendra, el veí, el...
3: Sí.
1: Sí, aquests són...
3: Aquests són...
1: Fer i sortir.
3: Exacte. Llavors, clar, abans que estigui per menjar-se'l, para'l, i amb els dos minutets aquests residuals estarà per menjar-se'l.
0: La paella, quan l'acabem de fer, parlo de paella, perquè molta gent dirà, oh, un arròs festiu, l'hem de tapar i deixar-lo reposar com 4 minutets, 3 minutets?
1: A mi m'agrada deixar reposar l'arròs.
0: O sigui, però tapat o sense tapar amb paper de cuina?
1: Bueno, si tapes, absorbeixes, no s'evapora tant. Potser també hi ha una mica d'aquestes coses que si es feia a casa, nosaltres també ho fem.
0: No,
1: no ho deixeu de... Doncs no ho deixeu.
0: I amb les agulles d'estendre.
1: Doncs que no es deixi de fer mai. L'arròs, quan li queda... O sigui, el bo d'un arròs, quan tu fes un arròs, no és fer un arròs i allà va l'arròs. Tu l'arròs l'has d'anar cuidant, l'has d'anar... Mentre et va parlant, tu l'has d'anar... Tu l'has d'anar escoltant, l'has d'anar tastant, i llavors has d'anar mirant el granet com està, i arriba un moment que és aquell punt granyal que trobes a dintre com un fil molt petit que és duret. Aquell és un moment molt òptim. És el moment perfecte de parar el foc i que tot se senti. que tot se senti, que tot absorbeixi, que tot es barregi. Són aquells 3 o 4 minuts que hem d'esperar.
0: També va una mica el gust. Esteu parlant com del més òptim, sí. No? Però a mi, per exemple, a mi personalment, i ara em matareu, menys mal que ho tinc lluny, a mi m'agrada l'arròs un palet passat.
1: Aplaudiments. Cadascú
3: la Raïs no. Ja m'ha odiat. No, no, t'he dit una cosa, el meu sogre també. I tenim unes baralles a casa, pels minuts de l'arròs.
0: Sí. Que el meu senyor... El meu germà, que ens està escoltant, per cert, que diu que el meu senyor també el fa molt bo. I la meva mare són més d'arròs al punt, al punt, al punt, al punt. Però... I jo i el meu pare som més de passat.
1: Us heu d'esperar una mica més.
0: Ens esperem, el deixem allà.
1: L'aperitiu l'heu de fer durar més, vosaltres.
0: La segona ronda.
1: La segona ronda.
0: Ens agrada més, la segona ronda. Va, més tipus d'arrossos, de seguida el repassem. Abans, però, 93-201-7474. Voleu recomanar un restaurant on heu menjat el millor arròs del món, a Catalunya? 93-201-7474. 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
2: Doncs mira, la Maribel recomana el restaurant La Marea, al Poblenou, a Barcelona. El Lluís, el restaurant Laia de Blanes, diu, és brutal, que per cert, he de dir que molts dels nostres oients amb les recomanacions hi ajunten fotografies. Per tant, l'exercici de supervivència que estem fent aquí, veient arrossos, és notable. L'Aitor, l'arròs de cabra de mar del restaurant es Esbaluar de Cadaqués. Els pescadors de Llançà, diu l'Anna. Can Màrius i l'Esmolet de Badalona. En recomana la Lídia. I l'Alba té una pregunta, torno enrere una mica per parlar de l'arròs bullit. Quina varietat és la millor per fer un arròs bullit?
0: Quina varietat és la millor per fer un arròs bullit? Anem a la publi i ara us ho diem. També us respondrem. Cal rentar l'arròs abans de cuinar-lo? És millor remenar l'arròs o deixar-lo tranquil, en el cas d'una paella? Ara us ho diem.
11: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
12: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
14: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
15: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
19: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulten les condicions al Corte Inglés Punès.
11: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Hem de respondre a moltes coses i ja tenim el telèfon. Mira, escalfant la banda, l'Artur, en Josep, la Isabel, la Mercè i els 200 milions de whatsapps que ens...
2: Sí, no, és increïble.
0: Està cremant, eh?
2: No, estem plens de recomanacions. Recordem que molta gent ens demana l'enllaç, també. Estem fent aquest mapa d'arrossos de Catalunya i potser de països catalans, perquè hi ha molta gent que ens recomana restaurants del País Valencià i de les Illes Balears. No el tenim fet, és a dir, el mapa l'estem fent ara mateix, el feu vosaltres, el feu vosaltres, i quan el tinguem, doncs el passarem en el club.
0: El Club de la Solució. Per tant, si no sou part del club, que sapigueu que ens ho dieu per WhatsApp, us enviem un enllaç, formeu part del Club de la Solució i allà rebreu tot de material en exclusiva que només es veu per allà. A veure, abans d'atendre les trucades i els whatsapps, l'hem deixat votant. Fem una bateria ràpida i us vaig donar en pas. A veure, Balam, varietat per fer arròs bullit. Ens ho demanaven a través del WhatsApp.
1: Un bomba és un molt bon arròs, un que absorbeix i es deixa portar bé. O sigui, a mi el bomba m'agrada.
0: Un bomba. Rais. Abans el Balam deia que el basmati l'has de rentar una miqueta abans de fer-lo servir. Cal rentar l'arròs abans de cuinar-lo?
3: Clar, depèn del que vulguem fer, sí. Ah. O sigui, per exemple, el dia aquell que volem fer sushi, rentem l'arròs fins...
1: Moltes vegades.
3: 9-10.
1: Moltes vegades.
0: Transparent l'aigua.
3: Correcte.
0: D'acord.
3: I el mateix passa amb algunes varietats llargues. Per exemple, si vols fer el vapor, allò que et quedi així ben flonjo, ben esponjós, rentem l'arròs.
0: I en quines no? Per exemple, fer una paella i dinar.
3: Clar, aquí no, perquè el que volem és un arròs que ens absorbeixi tot el líquid i que aquest midó el vagi deixant anar a poc a poc per fer aquesta... Primer per fer el socarrat, la garraeta aquest de la paella.
0: Sí, per favor.
3: Per exemple.
0: Per tant, per fer paella no, per fer altres aquest arròs flonjo que ens deia la Rais, sí que ho hauríeu de fer, o per fer sushi. És millor remenar l'arròs o deixar-lo tranquil, Balam?
1: Jo crec que l'arròs ja l'estresses molt, si el rento, no el rento, no sé què. O sigui, deixa'l tranquil·let, no el toquis gaire. Si vols un arròs brillant, si vols aquests arrossos que et queden amb aquest mica de caldo, si el fas sec, que queda aquella pel·lícula brillant, no el toquis. Sacseja'l, amb una culleradeta el vas ajudant una mica, però no anar remenant perquè et deixaran a tot l'almidó i podem fer xacaparets.
0: 18 minuts perquè siguin les dues del migdia. Avui estem fent aquest mapa d'on heu menjat el millor arròs de Catalunya. Un mapa que compartirem amb vosaltres i que ara l'Artur, en Josep, la Isabel i la Mercè es disposen a ampliar. Us demanaré rapidesa perquè hem de parlar de mil i una coses i ens queden poquets minuts. Artur, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Què recomana vostè?
20: El restaurant Fry... de Llofriu.
0: Restaurant Cal Frai de Llofriu. Quin tipus d'arròs has menjat?
20: Molt bon arròs.
0: En general, tot l'arròs, eh?
20: Tot l'arròs. Tant amb el menú com si ho fas a la carta. O sigui, les dues coses funcionen i molt bé.
0: Cal Frai...
20: I fa molt de temps.
0: Cal Frai, Llofriu, un espai històric per menjar-hi arròs. Gràcies, Artur, i a més he demanat brevetat i l'Artur ha dit...
2: Bravo.
0: Cal Frai, Llofriu, adiós. Artur, una abraçada, guapo, fins ara.
20: Moltes gràcies.
0: Adéu. Josep, de Barcelona, què recomanes? Josep,
21: hola.
0: Josep.
21: Hola,
0: guapo.
21: Hola, perdona, eh? Mira, recomano el restaurant Ciutadella.
0: On és?
21: Està davant del parc de la Ciutadella, aquí a Barcelona.
0: Epa! Ojo!
21: Que és la mateixa família que el restaurant en l'avió de Castelldefels.
0: Epa! Ojo, duríssim. Alerta, eh? Restaurant Ciutadella.
21: Sí, exacte, i fan un menú els diumenges que costa 32 euros... i et porta un entrant i l'arròs de segon i el postre, la beguda a part.
0: Josep, m'ho apunto que encara hi caurem. Una abraçada,
21: molt
0: guapo.
21: Bons, eh?
0: Fins
21: moltes
0: ara.
21: Gràcies.
0: Adéu. Vinga. Isabel, de Sabadell, bon dia.
22: Hola, bon dia a tothom.
0: Què recomanes, bon Flor?
22: Doncs recomanem el Roser 2 a l'Escala.
0: Roser 2?
22: 2, sí, està al passeig. I a banda de ser molt bona tota la teca que tenen, hi ha unes vistes fantàstiques.
0: I a l'U, què li passa a l'U, Isabel, que no és bo l'U?
22: Ah, no sé on té l'U.
0: Ah, val.
22: Allà porta el Roser 2.
1: Controlem el 2.
0: Boníssim. Sí. Isabel de Sabadell ens recomana aquest restaurant, sí. Roser 2, sí. A l'Escala, que a part de tenir uns molt bons arrossos, tenen unes vistes, sí, espectaculars. Apuntat, Isabel, sí. Bonica, fins ara.
22: Molt bé.
0: Adéu.
22: Gràcies, adéu.
0: La Mercè de Badalona, molt bon dia.
23: Bon dia.
0: Felicitats, que la penya ho va petar, el diumenge
23: gràcies,
0: passat.
23: Gràcies.
0: Què recomanes?
23: Mira, jo també em quedo a l'Empordà, al,
0: sí,
23: restaurant El Padró, a Pals.
0: El Padró, a Pals. Quin tipus d'arròs?
23: El Padró. És un arròs fet amb cassola d'aquesta grossa de ferro colat, un arròs un pèl negrós amb tots un sofregiret gustosíssim. A nosaltres és el que, vaja, ens agrada per sobre de tot.
0: No tinc prou vida per visitar tots els locals que ens estan recomanant, eh?
23: Doncs no te'l perdis.
0: No me'l perdo, Mercè. Gràcies per trucar, bonica.
23: Molt bé. Adéu.
0: I acabem la ronda amb la Rosa de Manresa. Rosa, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què m'explica vostè?
4: Mira, jo he menjat molts arrossos molt bons, però com el del restaurant Divers de Manresa, que és un restaurant que porta la Fundació Enfants i ho fan tot nois amb discapacitat, boníssim, l'arròs de pollastre rostit, és a dir, l'arròs el fan amb el gust d'haver fet el pollastre rostit al forn, amb aquell suquet fan l'arròs, amb bolets i una mica de cansaladeta.
0: T'he de dir...
4: I després et posen... I et posa el pollastre, que està farcit, a sobre. I te'l vas menjant tot. Oh,
0: Rosa, ara et deixaré morta. He anat a aquest restaurant perquè vam fer un programa a la Fundació Enfants i ens van portar precisament al restaurant Divers de Manresa. I dono fe.
4: Has tastat aquest arròs?
0: No aquest arròs, però dono fe que cuinen molt bé i que a més ells són encantadors.
4: Sí, molt bé.
0: L'apunto, Rosa. Gràcies, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. De seguida anirem... Bueno, va, anem a la Núria de la Garrotxa, que la tenim pendent. Tu, Núria, Núria, bon dia, nena.
5: Hola, bon dia.
0: Va, et passo a tu, que escolta'm, que si no t'estaràs florint aquí al telèfon. Què recomanes?
5: Mira, jo estic a l'Alta Garrotxa i aquí al costat hi ha una muntanya que es diu Santa Bàrbara de Pruneres. Hi ha una ermita molt xula. A més a més, un lloc amb unes vistes increïbles de 360 graus.
0: Epa.
5: I a dalt, a part de l'ermita, hi ha la casa de l'ermitanyo, que té títol d'ermitanya, a més.
0: Epa.
5: I ella es dedica a fer arrossos per colles en el pati de l'ermita i fa uns arrossos increïbles. Que estàs allà fora, que la vista és fantàstica, que el lloc és preciós i que l'arròs és una delícia. A més, em fa de moltes coses i per mi és dels millors arrossos que he menjat.
0: Mira, fem una cosa, estic reenviant el teu missatge a la família, als carots, que s'ho guardin i que vagin reservant el local, tu. Escolta'm, extraordinària recomanació. Gràcies, bonica.
5: En Jordi és un encant i us explicaré un munt de coses de l'entorn.
0: Una abraçada, fins ara. Adéu. Per cert, la meva cunyada, del Baix Llobregat, em fa notar que no hem dit el Cala Sanz a Molins de Rei, guanyador també del joc de cartes, i que, ostres, uns arrossos, l'arròs de tres carns, que a mi me'n posen quatre, els habituals ens en posen quatre, boníssim, el Cala Sanz. Apunteu-lo també al mapa, si us plau. Va, escolta, hem de fer una pausa i hem de tornar, hem de parlar amb un historiador perquè volíem saber des de quan això de cultivar arròs a Catalunya, des de quan és? És el Delta de l'Ebre el primer punt on s'hi cultiva arròs? Perdoneu, és que
2: ai,
0: fa molt de
2: passat.
0: Riure. Diu, hola, Elisenda, aquí Còpolo, la Sílvia Còpolo.
2: Home, Còpolo, a veure,
1: amén.
2: El divan.
0: Amén. Feu silenci que parla la Còpolo.
2: A veure.
0: El Roser 1 és el centre de l'escala, al mig del poble. El de les vistes és el Roser 2. Quedi aclarit, paraula de Còpolo.
2: Bravo.
0: Ara tornem, va.
1: Us lluem, senyor.
0: Gràcies, Còpolo.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és, en realitat, una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
6: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
24: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
25: Esto promete, Manu.
24: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
25: Huele a compra, Manu.
24: Huele. Va. ¡Y 24 horas!
25: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
24: ¡Venga!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
4: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Tenir baldó a casa, això és interessant.
6: Tu tens baldó a casa?
5: No.
6: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
5: No, tampoc. Però...
6: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
5: No, però ens passava allò quan érem petits.
6: No, és que és una imatge tètrica. Si passa una...
5: A tu t'ha passat? Sí, d'acord, ja està. Perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Mare de Déu, que és tard, vol ploure. Tenim 50 milions de propostes de restaurants. La Raïs està veient el WhatsApp, que crema,
8: sí,
7: oi?
8: La gent s'està tornant boja a Catalunya.
9: Sí, li hem deixat entrar en aquesta finestreta, que és el WhatsApp del programa. I els oients estan ara com els grans d'arròs a la paella. Estan tots allà apilats. Sí, total. Sí, brillants.
7: Va, anem a resoldre la pregunta molt breument amb una veu autoritzada. Nosaltres hem dit, ostres, quan va començar a cultivar-se arròs a Catalunya? Ho resolem amb en Xavier Ribas Vilanova. Bon dia, Xavier.
10: Hola, bon dia.
7: En Xavier Ribas Vilanova és historiador i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Xavier, quines són les primeres notícies documentades sobre el cultiu d'arròs al Delta de l'Ebre?
10: Doncs mira, la primera notícia precisament és una notícia que es lamenta de que no es faci arròs al Delta.
7: Opa!
10: És del 1557. El 1557 el Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis de la ciutat de Tortosa, li fa dir un personatge textualment que arrossos a la veritat no hi ha perquè no tenim regadiu de sèquia.
7: Oh.
10: O sigui, ja d'entrada ja està dient que seria possible i que estaria molt convenient, però que no es pot fer. Després tenim notícies esparses. El 1607 els monjos de Benifassà van sembrar arròs a la seva finca de la Carroba. O el 1626 també es va fer arròs, es va sembrar arròs a la partida de Soldevila, a Campredó, però són plantacions puntuals, són sembres puntuals perquè afectaven, sembla que afectaven a la salut dels treballadors o dels veïns.
7: I quan arriba el gran desenvolupament d'aquest cultiu d'arròs que tenim ara tan ric al Delta?
10: El gran desenvolupament és a partir del segle XIX, el 1860, 57-60, quan es construeix el canal de la dreta de l'Ebre, que fa possible tot el sanejament del Delta Dret i tota la seva transformació en camps d'arròs.
7: Mm-hmm.
10: Això serà el 1860 i el 1912 és el canal de l'esquerra i tota la banda esquerra del Delta que es transforma en aquest arrossar que coneixem avui.
7: Xavier, ara parlaves de la transformació. Va ser una iniciativa dels habitants de la zona o van venir empreses de fora?
10: En principi, el canal de la dreta, el del 1860, va ser una iniciativa de fora i no estava dedicat al rec, sinó que era un canal pensat per a millorar la navegació fluvial per l'Ebre i poder treure les mercaderies de l'Aragó cap al mar. Això ho van fer bàsicament amb inversors estrangers, la Banca Internacional i personatges francesos. El que passa és que quan van acabar de fer el canal... Pues també en la mateixa època ja es va establir la línia fèrria que unia Saragossa amb València i amb Barcelona, i clar, la navegació fluvial va, diguéssim, que va fracassar perquè es va fer fora de temps. I llavors es va dedicar el canal cap al rec.
7: Amic, interessantíssim. Hauríem de fer un programa sencer, eh? Xavier, ara no tinc més estona, però m'ha encantat respondre la primera pregunta. 1557, la primera notícia que tenim de, ostres, això es pot fer i no es fa. 1607, sí. 1626, plantades puntuals, diguem-ne, i el gran desenvolupament arriba fins al, arriba al 1857-1860, que es construeixen aquests canals de rec al segle XIX i principis del, del segle XX. Ens apuntem sí. aquestes dates i gràcies per aquesta píndola de saviesa. Xavier Ribas, Vilanova, historiador i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Una abraçada!
10: Gràcies.
7: Adéu, Lluís, adéu, adéu. Últimes trucades, 93-201-7474, per recomanar locals on heu menjat el millor arròs de la vostra vida. 93-201-7474 i el 677-387-19.
9: És que et digo una cosa, el Jordi diu, acabo de pujar al cotxe, poso la solució i esteu parlant d'arrossos. Això no ho podeu fer a aquesta hora. Diu el Jordi, mira, escolta'm, doncs vés a buscar, mira, mentre fas aquest trajecte al cotxe, que no sé si vas a la feina o on vas, doncs vés pensant en on, on podràs dinar. El restaurant Mari Morena, per exemple, diu el Lluís, del xef Albert Mendiola, a Sant Boi de Llobregat, s'hi mengen molt bons arrossos. La Montse diu que Sitges és el restaurant La Salseta i a Sant Pere de Ribes el restaurant L'Enxaneta. Canquel a Palamós,
7: el
9: diu
7: Canquel,
9: l'Anna.
7: Home.
9: Doncs mira, hi has anat tu. I en Miquel Restum ha recomanat dos restaurants a Manresa, Can Dani i el Vermell. Per cert, el Paco de Manresa també diu el millor arròs de Catalunya és a Santpedor, en el Bages, en aquest cas el restaurant L'Olivera. Diu, si fos per mi, a casa meva es menjaria arròs cada dia.
7: Ui, arròs cada dia i de postres. Abans la Rais ha dit, per fer arròs amb llet, has dit una varietat d'arròs que ara no recordo.
8: El Carneroli.
7: El Carneroli, que ha dit aquesta varietat italiana, però que podeu comprar aquí feta a Catalunya, serveix per l'arròs amb llet. Arròs amb llet, què porta a banda d'arròs i llet?
1: Canyella, llimona i sucre.
7: Canyella, llimona i sucre. S'ha de menjar fred, tebi o calent?
8: Fred.
7: Fred sempre.
1: Fred.
7: De nevera, eh?
1: Fred.
7: De nevera. I quina, a part de la varietat que ens ha dit la Rais, quina altra varietat d'arròs podria utilitzar?
1: La que es feia, normalment es feia amb un arròs que li deien potser més comú, com una podria ser una bomba, un tènia, un... Ah, un sènia, ara, i un bahia, m'estic entrebancant
7: un
1: jo.
7: Un sènia i un bahia, eh?
1: Sí, aquests arrossos que has fet. Mira, s'ha de fer servir l'arròs que feien servir a casa teva. Si a tu la teva iaia, la teva mare, la teva tia t'ensenyava a dir, mira, jo faig servir aquest, continuar amb aquest, perquè aquest és el llegat que ens emportem cada família.
7: M'agrada. Arròs negre, què podem fer amb arròs negre? Quins plats podem fer amb arròs negre, Rais?
8: Què vols dir plats?
7: Vull dir que es pot fer servir, es pot fer
1: sí,
7: una paella
1: no,
7: amb arròs negre?
1: Aquesta, sí. Hi ha aquests arrossos.
7: Perdó, la varietat d'arròs aquest fosc, eh? Negre,
1: sí, el vènere.
7: Ah,
1: sí,
7: ara,
1: els vèneres, primer, que són cuccions molt llargues.
7: Molt.
1: Sí, no és un arròs que si has de fer un correprisa... No, no funciona. Necessites molt de temps. Estem parlant de coccions de 25, de 30 minuts.
7: Calma,
1: de 30 minuts, o sigui, i no ha d'anar molt fora. Deia, piano, piano, se va a lontano. I són arrossos perfectes per llavors fer-los saltejats amb una miqueta de carbassó, una miqueta de ceba, fer un saltejadet així, tonto, per acompanyar una carn, per acompanyar un peix. No sé si es podria fer un arròs amb llet i et quedaria un color d'aquesta manera estrany, que seria, que estaria molt bé, però són arrossos que permeten, tenen molta força, no es passen tant i llavors permeten doncs, ben saltejar-te'ls.
7: Arròs integral, què podem fer amb arròs integral?
8: Bueno, el mateix, al final un arròs integral torna a ser un arròs de molt llarga cocció i que és molt resistent, llavors.
1: Que són arrossos que no han estat, no els hi han tret tanta pellofa.
7: D'acord.
1: Perquè al final tots els arrossos són el mateix. Quan li diuen integral és que només l'han rentat, li han tret una capa.
7: Per això s'ha de coure més estona, oi?
1: Claro.
7: Va, acabem la ronda de trucades. Crec que no ens hi cabrà més que en Xavier de Deltebre. Xavier, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Què em recomanes ràpidament, que tinc dos minutets?
11: Doncs et recomano anar al Delta Hotel, al
7: Delta
11: cor
7: Hotel.
11: Del Delta.
7: Epa, aquí. Delta Hotel.
1: Sí, aquest te'l dic jo. Sí.
7: El coneixes també?
1: Sí.
7: I qui hi has menjat últimament, Xavier?
11: Mira, doncs sóc un client que va sovint, però des de l'arròs de cranc...
1: El de cranc blau,
11: Restaurant és extraordinari.
7: Oh, arròs de cranc.
11: Extraordinari, l'estructura de cranc.
7: M'apunto.
11: La cocció, molt, molt bons.
7: Apunto, molt bons. Apuntadíssim. I... Digues.
11: Volia fer una puntualització.
7: Tens 5 segons,
11: no,
7: literalment.
11: No, és a parlar de l'arròs, marisma.
7: Oh?
1: El marisma,
7: ai,
1: sí.
7: Marisma.
11: Sí. Una varietat extraordinària.
7: Boníssim.
11: Agafa molt gust de tot el que posem a dins.
7: Arròs marisma, doncs apuntem.
1: Te'l deixàvem perquè ens el comentessis tu.
7: Xavier, farem una cosa, no tinc temps, però farem una segona edició d'arrossos, no patiu, que seguirem ampliant el mapa, perquè això s'ho mereix. Xavier, Deltebre, restaurant Delta Hotel. Gràcies, bonic, una abraçada.
11: Una abraçada, fantàstic. Fins ara,
7: adéu, adéu. Farem una cosa, jo us acomiado, d'acord? Raïs Esteve, la nova presentadora del Cuines de TV3, del programa de receptes diari al 3CAT, i Raül Balam, el nostre col·laborador de La Solució. Gràcies per haver vingut avui.
1: A vosaltres.
7: A vosaltres. I farem un experiment. Demà tornem en horari normal, a partir de la 1, i ara ens queden 40 segons, i t'acomiades anant fent recomanacions dels nostres oients al 677-38-77-19.
9: Mira, l'Elisabet, la Caleta de Sant Vicenç de Montalt, la Cristina, el restaurant Can Carbó de Begú, la Mònica diu, neu a Borriana, Castelló, a la Mar de Francisca, al Marc, que heu de tastar, el restaurant Denver de Cambrils, l'Albert diu, el millor arròs, sens dubte, el del Racó del Port a Mataró, la Lluïsa diu, jo sempre he menjat molt bons arrossos, el Juanito de la Ràpita, la Isabel, a Cal Esteve de Castellbisbal, que en tenen d'individuals, per cert.
7: Fins demà, família.
12: El govern espanyol reactiva la norma per frenar desnonaments després de l'impacte social del cas Mari Carmen. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
12: L'anomenat cas Mari Carmen, el desnonament ahir a Madrid d'una dona gran, sola, amb discapacitat reconeguda i que sempre havia pagat el lloguer de renda antiga, obliga el govern espanyol a moure fitxa amb l'habitatge, Joan Bota.
13: Els contactes amb Junts per convalidar el reial decret que surti del Consell de Ministres s'han accelerat aquest matí. Els independentistes, que han tombat les dues últimes propostes del govern espanyol, reclamen que la futura norma diferenciï clarament entre petits propietaris i grans tenidors.
12: Madrid, Paula Brujats.
14: Negociacions en marxa per intentar rescatar una norma que fins ara ha fracassat al Congrés. El govern espanyol confia arrencar aquest cop el suport de Junts i tancar el text el més aviat possible. Sumar pressiona i urgeix Pedro Sánchez a prendre mesures, però el PSOE no es compromet a aprovar la norma dimarts que ve al Consell de Ministres. Ernest Urtasun i Òscar López.
15: Li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
16: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda.
12: La bronca política, per aquest cas, enfronta també el govern espanyol amb el govern de la Comunitat de Madrid i, de retruc, el govern madrileny amb la Generalitat.
13: Pedro Sánchez ha culpat Isabel Díaz Ayuso del desnonament i la presidenta madrilenya ha replicat disparant contra Catalunya. Sentiu Ayuso i la rèplica de la portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
17: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
18: Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
12: Aquesta és la discrepància entre els polítics, però les dades què hi diuen?
13: Doncs que a Catalunya hi ha hagut el primer trimestre de l'any, l'últim de que tenim dades, 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'han estat 8,2. Són més aquí, doncs, però no 5 cops més.
12: Que és el que havia dit Isabel Díaz Ayuso. Més qüestions. La Generalitat recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat el curs que ve.
13: És la punta de llança d'un replantejament de les inèrcies dels últims anys que ha coincidit amb una baixada radical en els resultats educatius. La tornada als bàsics va més enllà de restringir l'expansió de les pantalles. Sentiu la consellera Esther Niubó.
19: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
12: I a la cultura avui és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
20: Bon dia. La plaça de les Glòries és un dels 7 escenaris que acull la programació de les arts escèniques per celebrar aquesta Festa Major. El nou espai ha desbordat expectatives i afluència.
21: Espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
22: Després hem arribat aquí i la massificació és tal que es fa difícil, no?
20: Més d'un centenar de propostes omplen carrers i places de Barcelona.
12: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
23: Bon dia.
12: Avui al Tot Costa, entrevista Fermín López.
23: És un dels jugadors del Barça que ha començat la temporada més en forma i en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio parla del gran moment de l'equip i també de Mourinho.
24: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid.
23: Avui també debuta Xavi a la banqueta dels Països Baixos i debut també del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
12: Avui és festiu a Barcelona, però no passa tot Catalunya. Això com incideix en la circulació, Mariluz García?
2: Doncs ha estat un matí força tranquil. Ara només hi ha complicacions per dos accidents. Tallada a la C12 al Dover, al Baix Ebre, retencions a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda Litoral i a cua entre Fòrum i Poblenou en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
12: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
12: Podríem passar gairebé la crònica d'ahir del temps per avui, sí, i gairebé per demà, no? Vull dir, igual.
4: Sí, el que passa és que avui té com al·licient, això d'al·licient entre cometes, que demà toquem sostre, patem el marcador i les temperatures a gran part de Catalunya es mouran entre els 30 i 35, a gran part dels observatoris catalans. Cap a l'Ebre es podria arribar als 37-38, i al Pirineu alguns dels valors de 32-33 podrien ser màximes històriques en un mes de setembre. Ja veurem això. Però bé, en definitiva, molt, molt amunt en aquesta setmana darrera de setembre de forma completa. La que ve queden pocs dies. I tot això s'allarga fins diumenge, tot i que baixant un palet la temperatura al cap de setmana. I sempre amb l'esperança, aquella llunyana, de la setmana que ve, que podria afluixar una mica més la calor i produir-se alguns ruixats, que ja veurem el seu abast. Aquest afluixar de la calor la setmana que ve no vol dir que arribin aires de plena tardor, vol dir senzillament que faria menys calor.
12: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, a veure si cada dia ens vas dient quan i on plourà i quin abast, i anem esperant que vingui la tardor de veritat, la de haver-nos d'abrigar una miqueta. Fins ara, Francesc.
4: Fins ara.

0: mesures, Pedro Sánchez s'hi compromet, però demana a tots els grups que remin a favor.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
0: I el govern espanyol confia convèncer Junts aquest cop. Hi ha converses, hi ha intercanvi de papers segons les dues parts i Junts ha enviat una proposta on reclama garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. De moment, però, avisen que estan al mateix punt que el juliol quan no hi va haver acord. La crisi de l'habitatge també enfronta els socis del govern espanyol. Sumar marca perfil propi, reclama expropiar el pis de la Mari Carmen i urgeix que les mesures s'aprovin dimarts que ve. El PSOE, però, no s'hi compromet. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
2: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
3: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
0: Però aquest cop Vox i el PP tampoc s'immuten. Feijo deixa clar que no pensen negociar res.
4: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
0: I Esquerra Republicana, que també negocia amb el govern espanyol, avisa que és un perill deixar la negociació en mans de Junts. És un error, diu Rufián, cedir al xantatge de la dreta catalana.
5: Bé, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i a Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés dels Diputats i que no el tornin a tombar.
6: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que es rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
5: Aquest cas de la Mari Carmen, que vam viure ahir a Madrid, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de tot l'Estat, comparant-se, a més, amb Catalunya. I des del govern de la Generalitat, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha acusat Ayuso de mentir. Marta Corbalán.
7: Després que Pedro Sánchez hagi acusat Ayuso de no moure ni un dit per evitar el desnonament d'ahir, la presidenta madrilenya s'ha defensat posant-hi Catalunya pel mig.
8: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
7: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
9: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
7: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de Luxe.
5: Bé, doncs, hem anat a mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes dades són del primer trimestre d'aquest any. I aquestes dades indiquen que a Catalunya, sí, s'han fet més desnonaments dels que s'han fet a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants a Catalunya davant dels 8,2 per 100.000 habitants que hi ha hagut a Madrid, Sara Riera.
10: En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que a Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
11: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges, i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi, doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
10: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt d'aquests desnonaments, justament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
11: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
10: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i Madrid el 19%, segons la taxa AROPE.
5: I no deixem de parlar d'habitatge perquè els

0: Pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria. Bé, doncs la Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència d'allotjaments il·legals al seu edifici en la bústia de queixes i de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
1: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer. Malmeses les escales. Els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Doncs davant d'aquesta queixa i d'altres similars, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que, coincidint amb els mesos d'estiu, han detectat un repunt d'aquests pisos turístics il·legals que s'oferien a la ciutat, Jordi Canal.
2: Sí, el consistori ha detectat 525 anuncis d'allotjaments d'aquest tipus sense llicència. Són un 47% més dels que havia trobat al maig, abans de l'estiu. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
0: Aquest de l'habitatge no és un problema exclusiu de Barcelona, tampoc de Catalunya, fins i tot no ho és de l'estat espanyol, sinó que és molt més general. De fet, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatges assequibles i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge, serà.
3: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
4: Queda a entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
3: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
4: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propiedad. El dret a la propietat privada. No lo és.
3: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Deixem els temes d'habitatge i anem a un altre tema, un altre àmbit que també ens ha tingut molt preocupats en els últims mesos i fa pinta que ens en tindrà encara en els pròxims també. Dos anys després d'haver eliminat les lectures obligatòries a les assignatures comunes del batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes del batxillerat. El pròxim curs també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
5: Bon dia. Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
6: A la ciutat tothom va quedar parat i meravellat.
5: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
7: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
5: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
0: Hem parlat d'habitatge, hem parlat d'educació i els últims mesos també hem parlat molt d'intel·ligència artificial. Bé, doncs Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació a fons per reforçar la seguretat i per determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa Vicent Mifsud.
8: Els fets van passar al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, assegura que no va detectar, ho va detectar a l'agost i en va informar a principi de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
9: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
8: El primer ministre australià s'ha queixat del retard d'informar al seu govern per part d'OpenAI. La companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a les dades de pacients. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU, precisament, els directius de les empreses líders en intel·ligència artificial han demanat una regulació internacional per fer front a riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica del Consell de Seguretat, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, i el d'OpenAI, Sam Altman, han reclamat normes per evitar que els errors de la tecnologia puguen provocar catàstrofes per a la humanitat.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Nova York.
10: Catalunya migdia.
11: Avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sabies que fer testament és molt més que deixar els teus béns en ordre? És triar quina empremta vols deixar al món. Fent un testament solidari on inclous CRIS contra el càncer, impulses projectes científics que busquen noves teràpies i tractaments contra el càncer. Un gest senzill, avui, pot convertir-se demà en avenços mèdics, en oportunitats per la recerca i en esperança per milers de persones, perquè la teva herència es pot transformar en ciència. Pot impulsar la feina d'investigadors que busquen canviar la història d'aquesta malaltia. Uneix-te a la generació CRIS, la generació que cura el càncer. Informa-te'n sense compromís a testamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
12: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
16: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8,49 € al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
20: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
21: De veritat, Mallorca era platja, tio.
20: Torna la travessa 3cat. prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
1: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
21: Vaig al límit amb tu.
20: Aquí la fama no serveix de res.
22: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. El conflicte palestí-israelí pren protagonisme avui a la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i de Benjamin Netanyahu, aquest últim contestat al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció de les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins a arribar als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Veneçuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, tot i que no ha concretat la data. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
24: Bon dia. Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president, Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
25: We need to slow it down before we reach the next stage.
26: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
25: And we need peace before we reach that point.
24: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Veneçuela.
27: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Veneçuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
24: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
0: I no ens movem dels Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president de la Xina, Xi Jinping, a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen 2 mesos més de treva comercial, Cèlia Cernadas.
28: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
29: We will extend
30: the... Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
28: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals.
0: Encara en la informació internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i ell es perfila com el pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats, però, per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera, bon dia.
31: Bon dia. El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina
2: marroquina de futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre d'atà a Sisa Hanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelouaf El Aftit.
3: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
2: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Adjà defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i sobretot tot una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada quatre marroquins en edat de fer-ho.
0: Tornem a Catalunya perquè la ciutat de Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la mateixa ciutat. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
4: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
5: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
4: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
6: Tot el campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, formar els més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen a mi, escolti'm, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
4: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
0: I ja que parlem de salut, a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans pels pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i familiars reivindicaven un espai així. Anem a Lleida, Noelia Caselles, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat.
7: Sí, perquè l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la franja més de la plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
8: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
7: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
9: Que tinguis un lloc on no hi vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
7: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Els trens, els ferrocarrils de la Generalitat, els autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia, el metro i les bicicletes. Tots compartiran una mateixa identitat corporativa. I això per què, Joan Garcia?
30: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector, com IFER Cat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'ampliar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
0: Precisament Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, o el Trueta a Girona, o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
10: Sí, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys, amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
11: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
10: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
12: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
10: A més dels campus de salut, ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova dessaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
0: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
13: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
14: Procurava que jo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella, una ventana, no la abría, porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos.
13: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
14: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba, o sea, le daba gusto de sentirlo hablar.
13: Una altra veïna, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
15: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí y huele a muerto.
13: Davant la casa i el cotxe d'elles aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
18: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
21: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
23: Podríem tenir son.
31: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
32: Mare, literalment.
33: O poques ganes de treballar.
34: És que tinc molta feina.
35: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
36: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
37: Som pura cafeïna.
38: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts de 2 quarts, anem de festa major. Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Anem cap allà. Marta Vives, bon dia.
1: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
2: Sempre dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
3: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
1: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
5: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
1: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: I també estan de festa a Tarragona. I aquest migdia es fa la baixada dels Pilars Caminant de la Mercè, a càrrec de les quatre colles castelleres locals. Es tracta d'un dels espectacles més singulars de les festes de Santa Tecla que s'acaben avui. Connectem en directe amb la plaça de la Font, amb el company del Tres Rondes, el David Prats. David, bon dia, com van les coses?
16: Bon dia, Òscar. Doncs ara mateix esperant el primer pilar de quatre caminant aquí a la plaça de la Font, un recorregut de més de 450 metres que ha sortit des de la plaça de les Cols, ha pujat pels 20 esglaons del Pla de la Seu, ha girat davant de la Catedral de Tarragona i carrer Major avall amb la baixada de Misericòrdia per arribar aquí a la plaça de la Font, la primera colla que farà l'entrada d'aquest pilar de quatre caminant. Estem a punt de veure si ja arriba aquest primer pilar de quatre caminant dels xiquets de Tarragona en aquest últim acte casteller de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
19: Ja mira el que he vist. Està guapa, no?
20: I això no ho agafo.
19: Robes esglésies però no a cementiris.
0: I avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
22: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
22: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
0: I una cosa més. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys, Montse Pujol.
24: Sí, el Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa així la distinció.
25: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i el lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
24: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
36: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Sentirem Fermín a Catalunya Ràdio.
4: Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, entrevista Fermín, però ara al Catalunya Migdia n'avançarem un fragment.

0: Fermín López és un dels jugadors blaugranes que han començat més en forma aquesta temporada i avui passarà pel tot Costa. Fermín és ara a Madrid amb la selecció espanyola i allà també hi tenim el Roger Arbusà, que ha estat amb ell fa una estona. I com l'has vist, Roger?
1: Doncs molt bé, molt content de tornar amb la selecció espanyola. Recordeu que es va perdre el Mundial per lesió, per tant tenia unes ganes boges de tornar amb la selecció espanyola. Com deies, a partir de les 7 aquesta entrevista amb Fermín, un dels jugadors més importants del Barça, un dels més destacats, també ho deies, en aquest gran inici de temporada, amb 4 gols en 8 partits. El sentirem sobre aquest retorn aquí a les Roces, sobre el bon moment del Barça, el seu moment de forma, sobre Lamin, la pilota d'or, i també sobre el Madrid i Mourinho. És un fragment que podem avançar d'aquesta entrevista. Fermín sobre el show del portuguès.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Doncs Fermín, aquesta tarda al Tot Costa, i avui es juguen alguns partits ja de selecció, entre els quals el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos. Ara en parlarem d'aquest debut, el sentirem també a Xavi, però abans, amb tu, Arbusà, dos apunts més relacionats amb els jugadors del Barça. D'una banda, ha parlat Gordon.
1: Sí, demà la selecció espanyola viatja cap a Londres ja per jugar dissabte contra Anglaterra, la selecció d'Anthony Gordon, un estadi, per cert, Wembley, sempre especial pel barcelonisme. Dissabte aquest Anglaterra-Espanya, primer partit de la Nations League contra Gordon, que després d'unes setmanes al Barça al·lucina d'aquesta manera. Ara el sentirem amb la manera de jugar que té l'equip de Flick.
3: We don't have that strength like the Spanish, where we control games like they do.
4: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
3: But we can definitely get better.
0: I des d'Austràlia, el tècnic del Brasil, Ancelotti, ha parlat de Rafinha.
1: Sí, el Brasil ha de jugar partits amistosos el primer demà a Austràlia. Veurem com ho gestiona això Ancelotti, la càrrega de minuts amb Rafinha, però mentrestant el seleccionador brasiler, preguntat per Rafinha i també per Vinícius, celebra com el jugador del Barça s'ha destapat com a nou.
5: El momento de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. El Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: El que dèiem fa una estona, avui partit destacat amb entre Països Baixos i Alemanya, amb aquest debut de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, Montserraia.
6: Parlem d'un Països Baixos-Alemanya que comença a 8:45 del vespre al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que és el duel destacat de la jornada. El tècnic terrassenc Xavi Hernández es troba en el seu debut com a seleccionador neerlandès a una llegenda de les banquetes, Jürgen Klopp, que també debuta.
7: Jürgen is one of the best.
8: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
7: Coaches and this kind of teams.
6: També a 8:45 el blaugrana Joao Cancelo serà partit a Portugal-Gales i entre d'altres es juga el Noruega-Dinamarca. Des d'ara fins al novembre es juga la fase Lliga de la Nations League i els 4 millors equips de la Lliga A, on hi ha Espanya, jugaran la fase final el pròxim mes de març. I d'altra banda, la selecció espanyola femenina sub-20 jugarà diumenge a la final del Mundial de Polònia contra Corea del Nord, l'equip espanyol amb 5 blaugranes, Aixa, Julià, Torres, Jiménez i Rosalía, va superar Itàlia per 2-0 a la semifinal.
0: I ja ha començat el virus FIFA, de moment només pel Madrid, que ja té la primera baixa. Konaté no arribarà ni a debutar amb la selecció francesa i torna cap a Madrid lesionat. Marcos García.
4: La selecció francesa ha fet un comunicat. Informa que el central Ibrahima Konaté deixa la concentració, torna de fet ja a Madrid. Li han fet unes primeres proves amb la selecció i té un esquinç lleu al genoll dret. A Madrid li faran més proves.
0: I el Real Madrid no ha començat bé la temporada i hi ha una dada que posa en dubte l'esforç dels jugadors. És l'equip que menys corre de la Lliga.
4: 96 quilòmetres quilòmetres per partit fan els jugadors del Madrid. Els altres 19 equips de primera corren més. El Madrid està 6 quilòmetres per partit, per sota de la mitjana del que corren els altres. Segons dades de SofaScore, el Barça, per exemple, corre uns 8 quilòmetres per partit més que el Madrid. Si en comparem sprints, també la diferència és importantíssima. El Madrid fa 99 sprints per partit, és el desè equip de la Lliga en esforços curts a gran intensitat. El Barça és el primer en sprints, 142 per partit. Marco Corella ho valora en declaracions a la SER, que el Madrid sigui l'equip que corre menys.
9: Por ejemplo, tener posición y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y nos salvará eso, pero bueno, al final pues los datos también va bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que dar un poquito más.
4: Aquesta dada, que el Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, és un dels arguments que fan servir a Madrid a hores d'ara els opositors a Florentino Pérez. L'argument que l'arribada de Mourinho hauria de portar com a mínim més entrega als jugadors de camp no està passant.
0: Dels partits de seleccions a la Champions femenina, l'estrena del Barça a la Champions ahir va ser plàcida. Una maneta per començar.
10: Sidney amb el primer control, amb la dreta, aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'Esperó, cap a Lua, Lua fa la passada cap a Payor, la rematada de Payor i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payor.
0: Una Barça, molt bona acció individual de Sidney, va acabar amb el gol de Payor, el segon de la polonesa ahir, el cinquè del Barça, que es va imposar per 5-2 al París.
4: Sí, amb les baixes, Romeu va tornar a proposar un 11 amb aquesta que deies, amb Sidney al lateral dret, i va jugar de sortida també Irene Paredes. Es va estrenar Martina i també ho va fer Caroline. Es van avançar les franceses amb un gol de Vins al minut 5 de partit, però abans del descans, Caroline, Serra Jordi, Payor i Graham ja havien posat el 4-1 al marcador, no hi havia color. Aquesta reacció de l'equip de Pere Romeu va ser el millor de la primera part.
11: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
4: A la segona part, aquest cinquè gol de Payor, que ara sentíem narrat a la TDG, i Mateo per les franceses va posar el 5-2 definitiu. Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que han marxat jugadores molt importants.
12: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
4: Clàudia Pina no va acabar el partit, la van substituir per unes molèsties. Caldrà veure la seva evolució per si cal fer proves. Tot indica que no té cap lesió important.
0: De la resta de marcadors d'ahir, destaca l'arrencada explosiva de l'Olímpic de Lió.
4: Servet 0, Olímpic de Lió 8, amb hat-trick de Katotó i Salma, que va jugar als 90 minuts. Chelsea 1, Austria Viena 0 i Lovaina 0, Roma 0. Justament, les italianes, la Roma, seran el pròxim rival del Barça en aquesta Champions dimecres de la propera setmana.
0: I un apunt més a futbol. Javier Aguirre ja és a València per intentar reflotar un equip de capa caiguda. És una de les especialitats de Javier Aguirre. Avui ja l'hem sentit i segueix fidel al seu estil de bituac.
13: A Mestalla, Aguirre té ben clar que en la seva arribada s'hi trobarà molta feina a fer.
14: Bueno, mucho trabajo, hijo. Mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, empezamos a trabajar.
13: Aguirre, això sí, ha matisat que a les seves mans tindrà una plantilla de prou qualitat per evitar patiments, i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco ha lluat el club on aterra.
14: Es la institución, la historia. Siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! De verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
13: L'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arriba a València després de dirigir Mèxic al Mundial passat.
0: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i quan tornem, bàsquet al Barça, debut a l'Eurolliga.
15: Catalunya migdia. Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
16: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
15: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: Únic, s'escriu amb H o sense H?
18: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
21: Sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
20: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
22: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
20: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
23: Me siento súper, me siento fantástico.
20: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
24: amunt,
20: però que al final són falses.
25: El rotllo, no m'agrada.
26: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
28: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
29: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
30: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
28: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari, amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 24 de setembre, a Carrefour.
32: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som 3Cat.
33: Som 3Cat.
0: I avui dia important al Palau Blaugrana. El Barça s'estrena a l'Eurolliga. També tornen els partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio. Ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça els podeu seguir a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, amb l'Ernest Macià. Ernest, que avui nou partit, primer partit vaja de l'Eurolliga, oportunitat per veure aquest nou equip d'Alexander Sekulić i veure com respira en un clàssic de l'Eurolliga.
34: Doncs sí, és un equip que, segons Alexander Sekulić, és un equipàs, això ho veurem. Sí que és veritat que han fitxat a una estrella, que és Mike James, que la tenia al Barça, però que amb el canvi d'entrenador el Barça va dir doncs no, ara no vestiràs la samarreta, i el van rescindir. Això va provocar doncs un petit contenciós entre el Barça i Mike James, que finalment va trobar equip a Turquia, i és el rival que avui doncs tindrà el Barça, que és aquest Efes, que fa 6 anys guanyava l'Eurolliga, però que l'any passat va ser penúltim. I a més l'Efes tindrà a un exentrenador del Madrid a la banqueta, Pablo Lasso. Escoltem Alexander Sekulić.
35: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
36: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
35: Efes team is built to play at least playoffs.
34: A aquesta hora de la tarda s'està enllestint un palau al mur est del Palau Blaugrana, on l'artista Fert One doncs, fa la pintura commemorativa al mural dels 100 anys. I bé, el Barça, que jugarà sense dos jugadors, Makundu i Emboa, que estan lesionats, i un pivot que encara trigarà setmanes a arribar.
0: Un mural que, deies ahir al Tot Costa, l'acabaran al descans?
34: Al descans, està preparat per acabar-se al descans, sí.
0: Doncs,
34: jugadors de bàsquet, etc.
0: Molt bé, doncs això teniu al descans. Si sou al Palau ja sabeu que podreu veure la transmissió del partit d'avui a Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Ernest Macià, a Carme Lloberes...
34: Joan Fitó.
0: I Joan Fitó.
34: Sí, aquest any no hi ha David Ubach.
0: No hi ha David Ubach, no, has no fet sé. Canvis també a la plantilla de les transmissions.
37: Plantilla per millorar.
0: Hi ha hagut canvis amb Sekulić i també hi ha hagut a la plantilla de les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio. Avui, un quart d'hora abans de que comenci el partit, com podreu sentir aquesta transmissió. Seguim amb bàsquet, perquè el Cadí La Seu és el nou campió de la Lliga Catalana. Les de La Seu d'Urgell van donar la sorpresa derrotant l'Uni Girona en la final jugada ahir a Reus, i que va seguir el Xavi Soler.
1: Sí, sorpresa, perquè el Cadí es va carregar a tot un equip d'Eurolliga com l'Uni Girona, però si veiem la competició els últims anys, 5 dels 6 últims títols han anat a parar a La Seu d'Urgell. Sempre superior, l'equip urgellenc, excepte els minuts finals, on una gran Iana Martín va igualar les coses. La jugadora més veterana del Cadí, Laia Reventós, es mostrava satisfeta perquè una temporada més tard han reprès el títol a casa.
2: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
1: Mentrestant, decepció a Girona, un Girona que ara pensarà en el partit de la setmana vinent, la prèvia de l'Eurolliga, que ja saben amb qui s'enfrontarà. Serà l'Emlat Konuk turc. Serà un partit únic. Qui guanya va a la fase regular de l'Eurolliga a Fontejau.
0: I tornem al futbol, perquè aquest cap de setmana no juguen a primera divisió, però sí que ho fan els equips de segona divisió. Això vol dir que el Girona i el Sabadell tenen partit. El Girona, de fet, juga demà, rep l'Albacete, i Quique Álvarez ja ha fet una roda de premsa. Eduard Solà, quina és l'última hora de l'equip?
3: Doncs que entre els internacionals i els lesionats tindrà 8 baixes. Benat, Pixur, Krapitsov, Júnior, Las i Esprilla són amb les seves respectives seleccions. I Brian Hill i Justin estan lesionats. I encara sort que Unai i Mate Morey sembla que estaran recuperats. Problemes, per tant, al davant, sobretot als extrems. L'entrenador Quique Álvarez en parla i també confia que per al dia del Mallorca pugui recuperar algun dels internacionals.
4: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible, i bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
3: El Girona Albacete de demà a 8:45 obrirà la setena jornada de la Lliga de la Segona Divisió, amb el Girona, que ve de guanyar a Cádiz, i l'Albacete, que és en zona de descens i és un dels tres equips que encara no han guanyat.
0: I el Sabadell avui han operat el seu golejador, Nico Joaquini, David.
36: Que ja ha passat en les últimes hores, doncs, pel quiròfan. El golejador dels vallesans l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encrevat anterior del seu genoll dret, segons ha informat el club vallesà. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, n'acaba de parlar fa ben poca estona.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
0: El Mundial de Ciclisme a Montreal. Avui ja tenim contrarrellotges. Es passa de les contrarrellotges a les proves en línia, i al Canadà hi tornem a tenir participació catalana aquest vespre. Isaac Vilalta.
6: Doncs sí, en una cursa que començarà a 8:45 del vespre. La prova en ruta en categoria júnior. I serà el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, de 17 anys, i que aquesta temporada ha aconseguit ja 7 victòries. El seu rol principal serà el de treballar pel seu company, l'asturià Benjamín Noval, però tot i així no descarta res.
7: El Mundial jo crec que serà una cursa sobretot d'eliminació, ja que són tot el rato 10 punts ja des d'un quilòmetre 800, perquè encara així s'acumulen 2.700 desnivell, i crec que serà una carrera molt dura on es faran durs les últimes passades. Jo crec que si intentarem estar sobretot davant, i crec que tinc una bona oportunitat, ja que al final sóc una persona bastant ràpida a l'esprint.
6: Les reflexions d'Aitor Martínez, com la resta de catalans que participen en aquest Mundial, es podeu sentir a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I què més expliquem, David?
36: Doncs que la primera federació de futbol ahir, el Sant Andreu, va empatar a un al seu partit a casa de la quarta jornada contra el Madrid-Castella. Els andreuencs queden cinquens per la cua amb 4 punts, i per cert que a primera hi ha hagut nova lesió d'un ex del Barça al Deportivo de la Coruña, com és Aubameyang, que ha de passar pel quiròfan per un trencament parcial del menisc del genoll dret, i s'estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al Tot Costa. Avui entrevista amb el jugador del Barça, Fermín López. Seguim al Catalunya Mig i amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
3: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos els contactes entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per reactivar la llei per frenar els desnonaments. Això després de l'anomenat cas Mari Carmen, que ha causat un gran impacte social arreu d'Espanya. També hem sentit la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa tornar als bàsics en l'educació, és a dir, a la lectura, a la memòria, al càlcul mental i al llibre de text, per revertir els mals resultats dels alumnes catalans dels últims anys. I hem connectat amb la Festa Major de la Mercè a Barcelona. Avui és festiu local a la capital del país i, de fet, l'aturada de la capital es nota a tots els nivells, començant pel trànsit a tot el seu entorn. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs és notícia de fa pocs minuts. La Casa Blanca continua impedint l'accés a periodistes de la CNN i el diari Politico, dos mitjans de referència, malgrat que un jutge federal ha revocat aquesta matinada el veto imposat per Donald Trump. Els dos mitjans han informat que el personal de seguretat ha impedit l'accés dels seus equips desplaçats a cobrir la informació presidencial. El magistrat havia determinat que la prohibició d'accés als periodistes per part de Trump no estava justificada i ha rebutjat els motius de seguretat nacional al·legats per l'administració. El jutge havia retirat la prohibició durant dues setmanes per analitzar el fons de la qüestió. Més qüestions. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i també Londres. Anem a Girona, Pau Artolí.
9: Bona tarda. EasyJet oferirà dos vols setmanals a Liverpool de març a octubre i dos vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà tres. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
10: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
9: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continua sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
8: I ara ho deies, Òscar, avui és la Mercè, és Festa Major a Barcelona i l'habitatge serà protagonista de la campanya per les municipals a la capital l'any que ve. El dia central d'aquestes festes, els responsables polítics a l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Connectem amb l'Ajuntament. Anna Escura, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs mira, efectivament, tal com deies, tots els partits són conscients que l'habitatge és una de les problemàtiques que més preocupen els barcelonins. De fet, tots els partits de l'oposició han coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat, i tots han assegurat que les coses s'han de fer diferent. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar i posar remei a la crisi. Escoltem Marta Villanueva, que és la portaveu del grup municipal del PSC, Elisenda Alemany, presidenta del grup municipal d'Esquerra, i Jordi Martí Galbis, president de Junts.
12: Aquí estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid.
13: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
14: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents. I un gran pacte polític i social i de sector.
3: Passant gairebé 4 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats d'avui.
15: Catalunya migdia.
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
22: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
22: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
23: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
24: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a col·lapse ben aviat. Anem per feina.
16: Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Catalunya migdia.
1: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
2: Joel Parra l'enfonsa.
1: La Lloberes.
4: Bloc directe sempre central.
1: I Joan Fitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
2: Barça fins saltar la banca.
1: Fem que Europa ens escolti.
15: Som 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, juntament amb la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda, Lourdes.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
5: El Ferran Casas, director adjunt de Nació. Bona tarda.
20: Bona tarda, Òscar.
5: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
20: Bona tarda.
5: Que no m'ha quedat molt clar si has guanyat o perdut l'aposta, perquè tenies una mena de juguesca amb tu mateix. Crec,
20: estava,
5: no?
20: Estava profundament preocupat aquest matí, un dia festiu, he vist la televisió una estona i he vist el Ferran Casas amb tratge, anat a la televisió,
5: sí,
20: i clar, anava amb tratge.
5: La
20: meva preocupació era si es mudava per anar a la tele, o si... Clar, el
5: si tot el dia
20: era,
5: aniria amb americana o no, no?
20: A veure com me'l trobaré.
5: Ha vingut sense americana.
20: Ha vingut sense americana. I amb texans, o sigui que

0: Mi això és fer feina, no sé com ho
1: són dies de festa una mica sui generis. Bueno,
2: és a dir, no vaig a la redacció. No estic Val. Tot el dia allà a la redacció, de sol a sol, amb un moreno fluorescent.
1: Molt bé, molt bé. A veure, Llucia, sembla que el tema avui de la dèria és de rabiosa actualitat, eh?
0: Sí, sí, gens original. Parlarem d'habitatge, perquè ahir van desnonar Mari Carmen, una dona de 87 anys, en cadira de rodes, 71 anys vivint al mateix lloc, a Madrid, no ha deixat de pagar mai el lloguer, a les 7 del vespre hi va haver concentracions convocades pels sindicats de llogateres, van ser multitudinàries, sobretot a Madrid i Barcelona, avui tothom en parla, i ha quedat una sensació a la societat d'això com és possible, no? com ha pogut passar. Tractem sovint els problemes de l'habitatge, però no és fins que coneixem casos com aquest que entenem la magnitud de la tragèdia. I és que els mercats com el de l'habitatge no responen a criteris tant de justícia, de vegades, com d'eficiència. No? I quan ho converteixes tot en producte, aquest producte ha de ser rendible. I això és el que sovint acaba per fer-lo inaccessible. Per tal que funcionin, cal deshumanitzar aquests mercats, no? I això es pot fer a través de les xifres. Les xifres impressionen, però no ens acabem de fer una idea del que representen, i també es pot fer a través del llenguatge, emprar paraules despectives que fan que percebem l'altre com una amenaça. En el cas de l'habitatge, hi ha les paraules ocupa o inquiocupa, que és especialment perversa, que alerten d'aquelles persones que s'han instal·lat a viure en un lloc sense pagar. No? Tota l'estona sentim anuncis d'alarmes antiocupació. Integram, que si ens n'anem de vacances, quan tornem, potser hi haurà una família instal·lada a casa nostra i no la podrem fer fora, quan això afecta a menys del 0,06% de la població. I sobre la paraula inquiocupa, si ets propietari i llogues un pis, vés en compte, perquè potser el llogater no et pagarà la mensualitat, tria gent solvent per no tenir problemes, etc. No? Això provoca no només una dificultat afegida a les rendes més baixes per poder accedir a un habitatge, perquè la gent recelarà d'aquestes persones, no només un recel vers els altres, veure l'altre com a qualcú de qui t'has de protegir en comptes de qualcú a qui pots ajudar i que et pot ajudar, sinó que, a més, trenca el teixit social i reforça aquesta deshumanització. No? Un exemple, el 99% de les immobiliàries accepta clàusules discriminadores. No? Segons la procedència de la persona interessada en veure un pis, els diuen que ja està llogat fins i tot abans de mostrar-lo. D'altra banda, és molt difícil crear teixit social, veïnat, barri, amb persones que només passen uns mesos al bloc de pisos, no? No hi arribes a tenir confiança, i d'aquí que hi hagi un interès a fomentar el lloguer de temporada, no només perquè s'hi poden guanyar més diners. Tot això qui beneficia? El petit propietari que ha posat de lloguer el pis que va heretar de l'àvia? No. Beneficien els fons, beneficien les entitats, les empreses que necessiten poder actuar d'una manera absolutament cruel, com estem veient aquests dies, emparats per la llei o pel sistema, i que l'únic risc que estan disposats a córrer és el risc reputacional. No? És a dir, es crea tot un mecanisme pel qual es criminalitza el vulnerable, es qüestiona qui l'ajuda i es reforça l'abusador. Què passa? Que quan ens fixem en les vides que hi ha darrere d'aquest llenguatge deshumanitzador, veiem que la cosa no és exactament com ens l'havien explicat. No? El cas d'Anna Mari Carmen ha estat especialment esfereïdor. Ella pagava un lloguer a una immobiliària fins que una altra empresa va adquirir el pis, li va oferir comprar-lo per un preu que ella no es podia permetre, llavors el va comprar un fons i li apujaren el lloguer de 500 euros al mes a 2.650, molt per sobre de la pensió que té Anna Mari Carmen i que no pot assumir. No? Però és que aquesta mateixa setmana coneixíem els casos d'en Olga i d'en Sílvia. En Olga feia 20 anys que vivia en un pis al barri de Santa Eulàlia. Es va suïcidar el 7 de setembre, després que la desnonassin a l'abril. Vivien les seves filles, es va separar, va perdre la feina, no podia pagar la hipoteca, va obtenir un lloguer social fins que un fons ja no li va voler renovar el contracte i la va demandar per impagament. No? Ina Sílvia ha estat desnonada després de viure 13 anys en un pis del carrer Sardenya, tot i tenir una discapacitat per motius de salut mental. I si mireu els titulars, en van plans. Dos jubilats al límit del desnonament a Badalona després d'avalar el seu fill, fa més de 40 anys que viuen allà, o el cas de la família amb 5 fills a punt de ser desnonada al Besòs. El pis és de propietat municipal i els darrers mesos havien estat ells abonant el doble per reduir un deute que varen contraure durant la pandèmia, però es reclamen el pagament íntegre de 7.000 euros en un màxim de 20 dies. No? Tot això és el que hi ha darrere les xifres, tot això és el que hi ha darrere d'un llenguatge sovint deshumanitzador. No? Unes xifres que repasso ràpidament. El 2025 hi va haver 6.814 desnonaments a Catalunya. Això representa el 26,6% de tota Espanya. Equivale a gairebé de 9 desnonaments al dia. La majoria han estat per impagament de lloguer. Hem normalitzat els desnonaments. Semblava increïble el

0: 2008, però ho hem normalitzat. I cal recordar que la moratòria antidesnonaments va expirar el desembre de 2025, que havia durat més de 13.000 desnonaments i, per tant, enguany se n'esperen molts més.
1: La història que hi ha al darrere d'aquest i altres desnonaments, aquest de la Mari Carmen, que ja s'ha convertit en un cas Mari Carmen, i que ha provocat que la llei de l'habitatge torni a estar d'actualitat, perquè, de fet, arran de les protestes pel seu desnonament que vam viure ahir, sumar pressió al PSOE, perquè ja dimarts que ve es torni a aprovar un reial decret antidesnonaments que el Congrés ha tombat dues vegades. Els socialistes, que estan d'acord en reactivar aquesta carpeta, que porta dormida des d'abans de l'estiu, volen, però, abans, lligar el suport de Junts per Catalunya. Els juntaires posen com a condició que la futura norma diferenciï clarament entre grans tenidors i petits propietaris. Veurem si se'n surten o no, però en tot cas, no sé què sembla això que ens explicava la Llucia, del cas particular, a tots els que hem viscut aquesta setmana, els que hem viscut durant els últims mesos i anys, els que segur que viurem en el futur, i els que acaben marcant una mica l'agenda informativa. Ui, quin silenci.
2: No, jo, senzillament, escolta'm, no sé, l'Hospitalet, no pots pagar, et desnonen, et poses fatal, entres en una depressió, t'acabes suïcidant, com l'Olga. Mala sort. Madrid, tens 87 anys, no pots pagar un lloguer que multipliqui per dos la teva pensió, et desnonen amb 87 anys, estàs fatal, et fots. Badalona, si tu avales el teu fill, ell perd el pis i venen a tu i et desnonen, haver-hi pensat millor. Tot això és legal. Tot això cap dins de la llei. Els que fan això, les immobiliàries, els fons, els propietaris de tota mena que activen, diguem-ne, aquests desnonaments i els jutges que els avalen, no estan cometent cap delicte, no estan fent res il·legal. O sigui, estan fent coses que no ens semblen ètiques i estan fent coses que no ens agraden i estan fent coses que ens escandalitzen, però no estan fent coses il·legals. Per tant, el que s'ha de fer és canviar la lògica i canviar la llei, i que l'habitatge, doncs, deixi de ser un negoci i deixi de ser un bé per especular. És a dir, si considerem que l'habitatge és prou important per estabilitzar les vides de la gent, que és un dret, que no pot ser que gent de 87 anys es vegi en aquesta edat fora de casa seva perquè li multipliquen el lloguer per 5 o per 6, doncs, aleshores, cal canviar la llei i cal posar tota la pressió sobre això. I això vol dir, també, un canvi cultural, i crec que aquí està una mica el problema. És a dir, som un país on hi ha hagut molts propietaris, on lògicament, doncs, es respecta la propietat privada, i on aquesta propietat privada, en aquest cas, doncs, el totxo, l'habitatge, ha estat també una font d'especulació i una forma d'inversió i de guanyar molts diners, i de gent que s'ha dedicat, doncs, al rendisme amb l'habitatge. Doncs, aleshores, això cal canviar-ho. No és fàcil, no és fàcil. I aquests casos, doncs, fa que ens escandalitzem molt. Però, repeteixo, i em sap greu, és que entren dins del que preveu la llei. Per sort, d'aquests ens n'entrem i ens sensibilitzen, però n'hi ha molts que no els veiem perquè els mitjans de comunicació a vegades no tenen capacitat de recollir-ho tot, perquè els que estan implicats no tenen capacitat d'arribar, no tenen capacitat d'explicar-ho, o perquè els protagonistes, doncs, prefereixen no comunicar-ho, no explicar-ho i entomar-ho en silenci. Però és que hi ha desenes de desnonaments al nostre país cada dia.
3: I això no és nou. O sigui, això ja ho portem patint des de la bombolla immobiliària, que van començar, doncs, amb els desnonaments per falta de pagament d'hipoteques, que això eren 2012, 2013, 2014, som al 2026. I el drama de l'habitatge és un drama social, és un drama que impacta en la projecció de les vides de totes les persones, dificulta el progrés d'un país, dificulta l'emancipació dels joves, dificulta tornar a recuperar una vida que pot haver truncat per mil motius, siguin de salut, siguin de separació, etc. Avui tenir un habitatge està esdevenint un luxe i no s'està solucionant. I malgrat no estar-se solucionant, persistim amb els errors que s'estan cometent. O sigui, hi ha d'haver una legislació adequada, i adequada vol dir que sigui participada de tots els agents. No es pot legislar com s'està legislant actualment. I per tots els colors polítics, perquè vull recordar, perquè això és el principi del drama, en la meva opinió, quan vam salvar i rescatar els bancs que venien, tenien actius tòxics, que veien tòxics perquè s'havien donat hipoteques que la gent no podia pagar per culpa de la crisi, aquells bancs doncs es van sanejar, els vam sanejar amb els nostres diners, 80.000 milions d'euros, van anar a fer cap aquells actius a la Sareb, una entitat participada pel govern espanyol amb un 49%, i avui 2026, 24 de setembre del 2026, doncs encara no sabem aquests pisos on són. És a dir, els bons s'han venut, els ha venut la Sareb i ha cobrat uns diners. Les rampoines no s'han venut, estan a pobles perduts i a llocs que no tenen cap interès per les persones d'anar-hi a viure, i més amb la dificultat del transport. Tot això que des del 2012-13 es va doncs sanejar la banca, avui encara no té solució. Avui encara estem patint les conseqüències d'allò. I a més afegit que, com que l'administració no ha ocupat diner públic en fer habitatge, doncs no hi ha habitatge. I què passa? Doncs que si tu pots tenir, per dir alguna cosa, una sanitat pública i pots tenir una escola pública, no tens habitatge públic perquè l'administració no ha fet els deures. I llavors veiem com es tronquen vides i com el drama de no tenir un sostre impacta en totes les famílies i cada vegada en persones doncs, vulnerables i no vulnerables.
2: Clar, però també diguem-ho clar, no té solució, no té solució perquè hi ha partits polítics als que els hi sembla bé que es desnoni a una persona de 87 anys que no pot pagar un lloguer que es multipliqui per 5.
3: Jo crec que això que dius no és veritat, Ferran, perquè la legislació s'ha de fer no escoltant només a un davant de la taula, no escoltant, perquè totes aquestes legislacions que s'estan fent en res han revertit a incrementar el parc d'habitatge, en res. Al contrari, el que han posat traves és els privats. Aquell que té habitatge l'ha dissuadit de posar-lo en disposició de lloguer. Estem d'acord que els topalls han d'existir, que s'ha de regular el que és l'accés a l'habitatge per tothom. I aquest accés a l'habitatge s'ha de fer amb una legislació que sigui participada. És a dir, el problema de l'educació, i amb això acabo, ara faran un pacte nacional per l'educació, amb tots els agents, ha dit la consellera, clar, perquè es va dedicar a escoltar només a un sector de la balança, i com estem? Fatal. I l'habitatge, perpetuarem l'error si continuem legislant així, dient que hi ha partits que volen que la gent es desnoni. Això no t'ho creus ni tu ni s'ho creu ningú. El que passa és que forma part d'un mantra, que el que convé és ser seriosos i rigorosos. La manca d'habitatge ens impacta a tots de ple, i el que no pots fer és, per exemple, tractar igual que han de tenir dos patrimonials que tenen més de 5.000 habitatges, grans tenidors que poden ser els que tenen 5 habitatges. Això és una aberració. Tot el que s'està fent no està afavorint que hi hagi habitatge a disposició. I els responsables són aquells que estan escoltant els que tenen representants minoritaris al Congrés espanyol i a Catalunya, que fan ballar sardanes a la resta, amb discursos i relats completament contaminats, com ara que els agrada fer fora la gent de casa seva. Això és mentida i ho sabeu. Per tant, no, jo crec que és una irresponsabilitat jugar ideològicament amb el drama de l'habitatge i no legislar des del 2012, repeteixo, perquè hi hagi, efectivament, més habitatges suplint les mancances de l'administració.
4: Marc. Jo em costa donar l'opinió no per manca de claredat, perquè tinc clar o intento esclarir les idees, bàsicament, a veure si sóc capaç. En primer lloc, tant la dèria que ens planteja la Llucia com les imatges de la Mari Carmen, d'aquesta senyora, són l'evidència, la icona, la reflexió que sobre un mateix tema, no? Que és el fracàs sistèmic en matèria de vivenda. Aquesta és la premissa de la que crec que no ens podem sostreure, no? Penso, a més, que no hi ha cap norma ni cap interpretació que avali o que justifiqui un desnonament com aquest, ni molt menys, evidentment, un procés depressiu que pogués portar algú a suïcidar-se. És a dir, no hi ha norma ni hi ha interpretació possible que avali aquesta, el que estem veient, el que està passant.
2: Però està passant.
4: Dit això, perquè està passant, en aquests canvis de la lògica o canvis de la llei que plantejava el Ferran, i molt al fil de la reflexió que fa la Lourdes, hem de ser curosos, no? Perquè el que ens diuen les dades és que aquest mantra que també s'han convertit els fons voltors representen el 8% de la propietat de les vivendes. L'altre 92% són vivendes d'estalviadors, de famílies que l'han rebut en herència o que han estalviat i han comprat.
2: De bancs.
4: I que No, el banc seria probablement tindria aquesta condició de supergran tenidor, no? Però ni tan sols distingiria en atenció al volum. És que per mi l'essencial, el que distingeix i el que ha d'ordenar la ratio legislatoris, no? la intervenció normativa, és l'actitud amb la que es compra o es té l'immoble. Perquè si acceptem que l'immoble té una funció social, perquè així ho diu la Constitució, i acceptem que la legislació estatal tendeix a concretar aquesta funció social, quan topa els preus dels lloguers, protegeix el vulnerable, qualsevol tenidor, amb independència del número d'immobles que tingui, que compleixi la llei, està respectant aquesta funció social i, per tant, no el podem criminalitzar. Tingui un 121 o el 21% d'una propietat indivisa. És a dir, si l'actitud és d'una legítima explotació d'acord amb les normes, sense fer els clàssics fraus de llei, de converteixo un contracte d'arrendament en un arrendament de temporada, o intento pressionar perquè marxi el llogater, o pressiono... És a dir, si l'actitud amb la que s'explota l'immoble és una actitud coherent amb la norma, crec que no se li pot fer cap retret. I, en canvi, amb independència de que en tingui un 21 o 121, si quan s'adquireix aquest immoble, què és el que passa amb Urba Gestión, perquè parlem de la Mari Carmen, ja s'adquireix, sabent que hi ha una escletxa legal que permet qüestionar si aquesta segona subrogació era una subrogació correcta i, per tant, puc desahuciar, si aquesta és la vocació amb la que s'adquireix, per mi no hi ha cap factor, amb independència del volum i el número d'immobles que es tingui, que justifiqui i legitimi un desahuci com aquest. Per tant,
1: el que passa que en aquest cas, i agafant aquest cas com a únic, en el cas de la Mari Carmen, el propietari, que és un fons voltor, compleix la llei.
2: Clar.
0: Bueno, i de fet vol demandar-los per dir fons voltor, perquè diuen que no són un fons voltor.
1: És a dir, la llei, perquè clar, aquesta és una renda antiga, que eren dels seus pares, el pare va morir, va quedar per la mare li va passar amb ella, que ella és qui ho tenia, i llavors hi havia...
0: I que està amortitzat, de tant de pagar lloguers, sí, també.
1: Però vull dir que la llei... Sí, sí, sí. És probable que es compleixin, però sí, no, la mare va dient que no.
2: De fet, aquí es va fer una llei al Parlament de Catalunya contra la compra especulativa, uh-huh. i va haver dos partits, que van ser Junts per Catalunya i el Partit Popular, que la van portar al Consell de Garanties Estatutàries per mirar-la de tombar, perquè vull dir, hi ha partits polítics que legítimament els hi sembla bé que es faci la compra especulativa, que és el que ha passat amb el cas de la Mari Carmen, és el que va passar amb la casa Orsola, que hi va haver tot el debat ciutadà i que va acabar amb l'Ajuntament comprant-ho i sabent que això no es pot convertir en la norma, és a dir, la norma no pot ser que l'Ajuntament de Barcelona vagi a tanteig i retracte de tots els edificis que hi ha per impedir la compra especulativa, senzillament, si nosaltres creiem en aquesta societat que l'habitatge no pot ser un bé especulatiu, cal legislar contra això. I això no treu que es pugui construir, que pugui haver altre tipus de regulacions que no només són necessàries, sinó que són imprescindibles.
4: Dos qüestions.
3: Una cosa molt important, a la meva opinió. La legislació de la compra especulativa el que pretenia era limitar l'adquisició d'habitatges per part d'algunes persones. Per mi aquest és l'error. Per mi el que nosaltres necessitem és habitatge. El que volem és que la gent compri habitatges. A mi és igual que els comprin, sempre i quan s'ajustin a la llei a l'hora de llogar-los. L'especulació esdevé quan un compra per dos i vol vendre per 22.
4: Exacte.
3: Però si un compra per dos i el lloga a preu de mercat perquè tenim un topall de rendes i aquest topall de rendes es fa amb criteri, no només pensant com es pot sancionar, sinó vetllant per la seva bona aplicabilitat i perquè hi aflori mercat el lloguer, el parc de lloguer, aquest és un bon punt. Però l'administració no està fent habitatge i el que farà trigarà 3 o 4 anys. El necessitem avui. La compra especulativa, el que volem és que la gent compri habitatge i el posi en lloguer. Per tant, amb un preu topat i regulat tal com tenim en el Parlament de Catalunya, per exemple. I una altra cosa, cal informar bé. És molt important informar bé, i més amb aquests temes tan sensibles. Aquell decret per aturar els desnonaments, en aquest cas no aplicava, perquè estem parlant d'una llei franquista. Una llei franquista que permetia les subrogacions i que fou l'any 85 el decret de Boyer que va... intentar acabar amb aquestes rendes antigues que perpetuaven lloguers molt baixets, doncs 100 pessetes, 150 pessetes, que dificultaven moltíssim que després aquests habitatges es poguessin mantenir i rehabilitar per part dels propietaris. I el 94 l'AU va donar doncs, una segona vida en aquests habitatges que estaven llogats en renda antiga. Per tant, no desinformem en general quan diem que, com que es va aturar aquell decret, això ha pogut passar. No, aquell decret no afectava una norma franquista. Dit això, i acabo amb una cosa, aquesta persona feia 70 anys que vivia en un habitatge. els nostres joves avui, muntatge de l'època franquista, repeteixo, per tant que vivia del franquisme feia 70 anys, avui els nostres joves no poden aspirar a viure tot això en un mateix habitatge, perquè els contractes vencen, perquè hi ha unes renovacions, etc. Per tant, hi ha una regulació que s'ha d'explorar, treballar bé i donar-li continuïtat, però de forma que sigui assequible l'habitatge. No perseguint aquell que compra pel fet de comprar, sinó aquell que lloga mal llogat i, com deia el Marc, incomplint la llei. Aquest és l'objectiu, aflorar habitatge i perseguir el que ho fa malament.
1: Marc.
4: Sí, jo una discrepància en, aquest, en el sentit de que el que està passant és d'acord amb la llei, perquè... Perquè no, perquè crec honestament que no. És a dir, la llei és molt clara i la Constitució és molt clara quan consagra la funció social de la propietat i l'esperit de la llei és precisament evitar aquestes situacions. Aquesta situació s'ha produït perquè hi ha una escletxa en aquest cúmul de normes que regulen l'arrendament urbà, la LAU del 64, el decret Boyer del 85 i la LAU del 94, que a més és fruit d'una elaboració jurisprudencial molt complexa. S'ha trobat una escletxa que no converteix en legal, converteix en lícit, potser, no? O converteix, però no en legal ni en just. És a dir, l'esperit de la norma és precisament garantir el dret a la vivenda i evitar situacions com aquesta. Per tant, jo no ho considero, com a mínim contrari als valors constitucionals i potser sí que si es dona aquest buit legal o aquesta escletxa, el que haurem de fer és modificar la norma per evitar que es repeteixi. Però insisteixo, l'esperit de la norma és clar. En segon lloc, si en comptes de parlar d'especular amb la vivenda, parlem d'estalviar amb vivenda, canvia, no?, el fil precisament de la dèria de la Llucia, de la importància de les paraules. És una forma d'estalvi que, explotat de forma lícita, entenc que és com a mínim adequat a la norma. És a dir, no veig per quina raó un petit estalviador o algú que rep en herència pot explotar si ho fa d'acord amb les normes i complint amb aquesta funció social. I en tercer lloc, perquè el que és evident és que hem de donar un pas, perquè no ens pot tornar a passar el que estem veient amb la Mari Carmen o el que hem vist fa pocs dies a Hospitalet. Això no pot passar. I per això hi ha d'haver, hem de decidir fins a on ha d'arribar la regulació, la capacitat del nostre legislador, de l'administració, de protegir el vulnerable, i aquí sí que podem fer retrets amb noms i cognoms, perquè la moratòria dels desaucis que no es va aprovar amb els vots de PP, de Vox i de Junts. És a dir, en una altra situació estaríem si aquella moratòria que pretenia tirar endavant el Partit Socialista s'hagués aprovat. És a dir, donem passos endavant, però que la llei faculta i legitima l'especulació salvatge en matèria immobiliària, dir això jo crec que no és correcte.
2: Bueno, però hi ha hagut moltes
3: iniciatives... I per quin motiu, Marc? Per quin motiu el propietari que ets de la... que, per exemple, una família que està esperant el pis perquè, per exemple, un dels fills es casa, que és com algun supòsit que m'he trobat al despatx, de dir, jo ara, com que tindré el pis lliure, la filla es casa, doncs el recuperaré l'any que ve, i li apliquen la moratòria i no el pot recuperar. Per què aquest propietari, o aquesta persona, aquest privat, que té un habitatge legítimament llogat, que està cobrint la seva renda de lloguer, però que necessita l'habitatge, no el pot recuperar perquè hi ha una moratòria que impedeix, per exemple, donar el contracte per cancel·lat quan va ser un contracte signat amb unes condicions determinades i que les dues parts sabien de què anava.
4: Haurem d'anar cas per cas, però Lourdes, una possible resposta seria perquè la persona que està a la vivenda té la condició vulnerable i la vulnerabilitat s'ha de tutelar.
3: No, no és així, no és el cas. És perquè si tu notificaves, segons deia la llei, dintre d'un termini determinat, a tu s'ha prorrogat automàticament. Vulnerable o no vulnerable? Home, si a més no paguessis el lloguer, només faltaria que s'ha prorrogués. Llavors, igualment, has d'anar al jutjat a fer el llançament oportú. Però fer aquestes normatives, aturar els desnonaments, penso que és anar en contra de l'esperit del contracte de lloguer, que és col·laboració, és a dir, corresponsabilitat entre les dues parts, drets i deures. Quan una part no compleix, l'altra el pot donar per resoldre, com si el propietari no compleix.
2: Busquem casos particulars que no ens
3: semblin
2: bé, però
3: també tinc un altre cas particular, que és, per exemple,
2: aplicar-ho al general i tombar els decrets antidesnonaments. Mira, jo crec que aquí...
3: No, és que això no es pot fer així d'aquesta manera, perquè estàs perjudicant, estàs jugant a l'oca amb normes del parxís, Ferran. Sí, sí. I això el que porta és un desori, que és el que tenim vivint, el que portem vivint des del 2013,
2: clar,
3: que no sabem ni com s'aplica la normativa.
2: Que fan aquest argumentari, porten al Tribunal Constitucional les lleis, les porten al Consell de Garanties Estatutàries...
3: És que no pot ser d'altra manera, perquè s'està jugant malament les regles del joc.
2: Es neguen a donar el suport perquè aleguen qüestions formals o que no està prou ben feta la norma, però no proposen una alternativa que reculli l'esperit de la norma.
1: En el cas però, de Junts per Catalunya més, sí que està proposant una cosa en la línia del que diu la Lourdes, sí, de diferenciar més quan el propietari és un gran tenidor, un fons voltor, això, o quan és un petit propietari que té un parell o tres de pisos, exacte, i que entén Junts per Catalunya que...
3: Els, i no són escoltats.
2: Jo estic parlant, bàsicament, del Partit Popular i de Vox.
3: Realment és els comuns.
2: Ara aniré per Junts. Perquè després aquí, evidentment, hi ha una polèmica política. No, clar, hi ha una polèmica política i, per exemple, els de Sumar estan molt enfadats amb el govern del PSOE. Jo crec que aquí hi ha una primera qüestió, que és que al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. És a dir, tenim una paradoxa, que és que hi ha un govern d'esquerres i amb una retòrica i amb una dialèctica molt d'esquerres, però... la majoria parlamentària és de dretes. És a dir, qui investeix el govern de Pedro Sánchez amb Sumar és una majoria plurinacional. Val? Per què? Perquè hi ha una majoria de dretes al Congrés que no és capaç de posar-se d'acord per fer una alternativa de govern. Però aquesta majoria de dretes sí que és capaç de posar-se d'acord per baixar els impostos a les energètiques, per baixar els impostos a la banca, o per bloquejar determinades lleis en matèria d'habitatge. Ara bé, aquesta majoria de dretes no és monolítica, i aquesta jo crec que és la crítica legítima que fa Sumar al PSOE, que li diu, home, no és el mateix el PP i Vox, que estan en una posició molt dogmàtica en temes d'habitatge i d'absolut bloqueig i acoso i derribo, diguem-ne, al govern espanyol, perquè volen ser una alternativa, no és el mateix que dos partits de dretes, com Junts i el PNB, que s'hi pot negociar. I el que li estan dient al PSOE és, escolta'm, activa't per buscar incentius perquè aquests partits que no tenen una posició dogmàtica i que, tocant determinades coses, arribant a determinats acords, doncs intentem-ho, perquè és que si no, que és el que està passant ara, no ens en sortirem. És a dir, si no són hàbils en la negociació tant el PSOE com Sumar, doncs el fàcil per Junts per Catalunya i en menor mesura pel PNB, sobretot en aquest cas, doncs per Junts per Catalunya, per marcar perfil i per marcar un perfil de dretes a Madrid, com està fent aquesta legislatura, és no donar suport en totes aquestes iniciatives.
1: Bé, en tot cas...
3: Però és que, a més, perdoneu una cosa. Deien que no hi ha alternatives. O sigui, jo no sé qui no ha fet alternatives o qui no ha donat propostes, però jo us garanteixo que des de diferents col·legis professionals, advocacia, registradura, registradors notariats, APCES, APIs, administradors de finques, hem inundat de propostes. Inundat de propostes consensuades per poder negociar amb el govern de Catalunya. No s'ha atès cap ni una sola proposta. I, a més, ens han verbalitzat, que és perquè doncs, han de seguir les pautes que marquen els comuns en aquesta matèria.
2: Bueno, això està perjudicant el de part com el sindicat de llogateres.
3: Això, però sí, és que la vida, Ferran...
2: No pot semblar tan malament
3: Ferran,
2: que tinguin el sindicat de llogateres
3: Ferran, jo t'he escoltat, permeta'm que acabi. La vida està formada per gent que pensa molt diferent. I no només és bo el que pensen uns i els altres sempre és dolent, sinó que les normes són fruit del consens i d'un mirall que té moltes arestes, que és el que faran ara amb educació, benvingut sigui. I això és el que s'hauria de replicar en un tema tan candent de l'habitatge i que fa quasi bé 15 anys que repeteixo el mateix i que no passa. I aquí estem, cada vegada pitjor regulat, perquè estem jugant amb regles diferents. I per acabar, no podem personalitzar, però estem legislant amb noms i cognoms, tant amb dret penal com amb dret civil. Si voleu, us explico que tinc un tema d'una persona que fa 7 anys que no cobra una renda de lloguer i se li deuen 40.000 euros. Encara no els ha cobrat. D'acord? I aquesta persona, que és una persona estalviadora, que té els seus habitatges, que sí, amb la llei actual és gran tenidora, però són fruit de, no és un fons voltor ni molt menys, sinó que és un propietari que fruit de l'estalvi té aquests 5, més de 5 habitatges. Doncs, però fa 7 anys que li deuen 40.000 euros. Això no és ni mig normal. Aquesta persona, aquest habitatge, si el recupera algun dia, el que no farà serà tornar-lo a llogar. I el portarà i el retirarà del mercat de lloguer.
1: El que passa és que si busquem casos particulars, Lourdes, sí, evidentment que trobaràs propietaris que no cobren.
3: I
1: segur que trobes molta gent que està buscant un pis i que no pot accedir
3: no
1: ni perquè,
3: troba, massa, però,
1: perquè amb el seu sou no hi entra.
3: La Mari Carmen no és un cas particular. I la senyora que es va suïcidar, que no és un cas particular. Sí. O el senyor de Reus, que li van ocupar la casa i li han fotut les multes amb ell.
1: Tot
3: això són casos particulars. Hem de legislar.
1: Però el que s'ha de veure és que quin d'aquests casos particulars és més representatiu del que li passa a la immensa majoria. Jo crec que és molta més gent la que no troba un pis per entrar al mercat del lloguer o del mercat de l'habitatge que no pas la gent que té problemes per cobrar-los. M'hauria de fer una balança, però jo crec que és més clarament.
5: la manca de l'habitatge afecta socialment a tothom.
1: Sí, sí, clar,
5: però evident. No s'està legislant per posar habitatge perquè aflori. Al contrari, s'estan retirant de l'accessibilitat. Com més va, menys n'hi ha. I això és objectivament cert.
1: Veurem què passa dimarts. Veurem què és el que passa dimarts, en què, en teoria, el PSOE té l'encàrrec, per dir-ho d'alguna manera, dels comuns, de sumar, de portar el decret d'habitatge a aprovar al Consell de Ministres. El PSOE resisteix a fer-ho si abans no té lligats els suports al Congrés dels Diputats per tirar-ho endavant. I per això estan negociant amb Junts per Catalunya, que és la peça, diguem-ne, que li falta a l'hora de fer el puzzle per poder-ho doncs, aprovar al Congrés dels Diputats. Veurem com evoluciona tot plegat. Lucía, gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bona tarda.
1: Passen 7 minuts de dos quarts, farem una pausa i després anirem a un altre tema que no és que sigui molt més optimista ni de bon tros. Estem a les portes d'una tercera guerra mundial? Déu-n'hi-do, eh?
6: Catalunya migdia.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Aquí el tens.
7: Ja?
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
14: Qué ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
14: Buena venta.
13: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
16: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
15: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
6: Catalunya migdia.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbaix, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
17: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
1: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Abans de la publicitat deia, estem a les portes de la Tercera Guerra Mundial? Si voleu, és una pregunta allò un punt exagerada, però és veritat que en els últims dies diverses informacions reals han esquitxat l'actualitat amb titulars com ara que la intel·ligència europea preveu més atacs de guerra híbrida russa en els pròxims mesos, o que Alemanya prepara els seus hospitals per una situació de guerra. Aquestes notícies, que insisteixo, són reals, i les hem vist en mitjans amb credibilitat contrastada, com The Guardian o Bloomberg, han derivat, però, en altres continguts, amb milers de visualitzacions i en comentaris que asseguren que la Unió Europea és qui està encaminant cap a una guerra imminent contra Rússia. Tot plegat s'ha amplificat amb mitges veritats o amb titulars fora de context que han contribuït a generar certa alarma depenent de l'algoritme de xarxes que tingui cadascú. Saludem Carlos Baraiber, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: A veure, aquesta onada de psicosi bèl·lica té una base real, però també té una altra de base manipulada.
8: Sí, en aquest tema la frase que potser hauríem de posar davant de tot és que no cal que una notícia sigui falsa perquè desinformi, no? Podríem dir. Perquè aquests dies el que hem estat veient és una seqüència d'esdeveniments, com tu deies, que potser alguns sí que eren certs, però que se'ls hi han sumat altres notícies que també són certes, i quan has fet la mandonguilla grossa, si ho poses tot de cop i ho presentes d'una manera espectacular, doncs pots tenir aquesta sensació de què passa, que de fet és el que s'ha generat o s'està generant fins al punt de que ha arribat a preguntar-se-li a dignataris europeus. Ara en parlarem. Per aquests dies, avui, per exemple, llegim al Mundo, no?, que podria haver-hi atacs amb drons a França, Espanya i Itàlia, no? Clar, aquesta notícia la cita una font de la intel·ligència o de la propera al Ministeri de Defensa de Lituània, no? En el teatre d'operacions que ens movem, Lituània té un interès relatiu en que Europa, doncs, es cregui aquesta massa russa i intervingui d'una manera o d'una altra, o es mobilitzi d'una manera o d'una altra. Per tant, aquesta notícia és real. Bé, el periodista la dona, té aquesta font, i darrere aquesta font ens haurem de preguntar el que hi ha. Però, clar, s'arriba a aquest punt, perquè també aquests dies ha circulat molt, per exemple, que s'acosta o podria passar una invasió russa per terra, no?, en algun punt d'un país de l'OTAN. I es parla, doncs, no sé, d'una zona, que un poble que es diu Narva, que està a la frontera d'Estònia, justament al costat de la frontera russa, o el passadís de Suwalki, que és el que uniria Bielorússia amb Kaliningrad, que és aquesta part de Rússia que està com una mica separada de Rússia. Clar, si heu jugat al Risc, no?, qualsevol estratega d'estar per casa, diguéssim, si mires, són punts com calents, no?, que tu diries, bueno, doncs els bàltics estan molt a prop de Rússia, però no hi ha cap base realment que acrediti que això s'està passant. Dos setmanes abans de la guerra d'Ucraïna, els Estats Units estava avisant de s'estan acumulant tropes a l'altra banda de la frontera, estan passant coses que indiquen una altra, i eren dues setmanes abans, que és veritat que ningú potser no ho concebien que pogués ser, però hi havia avisos, no?, i els avisos al final es van concretar. Doncs avui, fins i tot, clar, hi ha hagut líders d'Estònia o dels països bàltics que han hagut de dir, escolta, ara no està passant res, no hi ha aquest risc. Si hi arribés aquest risc, ja us avisaríem, però ara no està passant. Fins i tot, clar, d'aquestes notícies que no saps ben bé d'on surten, que és una hipòtesi, que es difonen a xarxes, que les difon aquest, que les difon l'altre, això s'acaba convertint en una pregunta, ni més ni menys, que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que li han preguntat si veu improbable una invasió russa al territori de l'OTAN, no? I ell ha dit que veu que és, que considera que seria molt improbable, tot i que diu, no hem de ser ingenus, però diu que és improbable. Però aquesta escalada d'especulació arriba a generar després una notícia que retroalimenta encara més aquesta sensació, no?
1: Deixa'm que faci algunes afirmacions que es poden llegir aquests dies per xarxes. Per exemple, Alemanya prepara els seus hospitals per una guerra blindant les finestres.
8: Sí, això, clar, si ho dius així i t'ho trobes en un tuit i en una llista de mesures, doncs impressiona, no? Això surt d'un reportatge de Bloomberg, que és un mitjà, com dèiem, no?, seriós, i que fa un reportatge de com està Alemanya treballant la seva xarxa de sanitat pública perquè es coordini o perquè s'adapti a una situació d'emergència, com podria ser una guerra, no? Això està passant? Sí. Aquesta notícia fins i tot també diu que un hospital militar d'Ulm, no?, tenia un búnquer a sota de la Segona Guerra Mundial i que potser es podria haver... S'ha mirat si es podia rehabilitar, però que després es veu que és molt car i no es farà. Però ho emmarca, evidentment, en un termini, des d'ara i fins a futur, per tenir prevista aquesta eventualitat. Clar, en aquest cas, el que hem vist, els missatges que s'han difós, que Alemanya està ara blindant els seus hospitals...
1: Com si la guerra fos la setmana que ve.
8: Exacte. I aquest és la tònica dels últims dies, no? Com, bueno, hi ha altres afirmacions, com, per exemple, no? S'ha escampat això que Polònia podia acceptar acollir armes nuclears, no?, en el seu territori, que això, no se'ns escapa a ningú, seria una escalada molt important per posar a la frontera de Rússia una arma nuclear. Doncs bé, això es basa en què? Hi ha hagut algunes converses relatives a això, amb els bàltics implicats també, però Polònia ha dit, ja fa temps va dir, que no es contemplava l'opció d'acollir aquestes armes nuclears al seu territori, perquè, entre altres coses, els seus mandataris saben el que significa geopolíticament posar unes armes nuclears a la frontera amb Rússia, no? Són dos exemples, per exemple.
1: O que el Regne Unit ha demanat a la població que acumuli menjar a casa seva per una situació d'emergència.
8: Clar, aquest cas ens semblarà més familiar, perquè això surt d'un article que també ha fet la BBC aquesta setmana, que també és un article real i que també, en certa manera, contribueix a aquesta escalada, que es diu: podria estar-se acostant una guerra. Estem preparats psicològicament? I en aquest article diu que el govern britànic li està demanant a la població que acumuli menjar. Clar, això no és ara que ho fa, és un programa de 2024 que es va llançar i que té a veure amb aquesta defensa civil i la protecció civil, perquè, si ho recordem, aquí a Catalunya el govern doncs, també ha fet la petició o ha anunciat o ha demanat a la població que tingui aquest petit kit a casa seva amb una mica d'aigua, una mica de menjar, uns llumins i quatre espelmes, que bé, aquí ho emmarquem més amb la pagada perquè, evidentment, és el que hem patit, o potser en desastres naturals, que hi hagi unes inundacions que deixin incomunicat, una nevada, etc. Però clar, els països com més a l'est estan o més al nord estan, doncs més inclouen la idea de guerra en la preparació aquesta de la protecció civil i defensa civil. Fins al punt que, per exemple, a Suècia, una altra cosa que corre, que ha repartit llibres de com preparar-se per la guerra, etc, etc, als seus ciutadans. Clar, això és cert, però des de... És una tradició que Suècia ha anat mantenint després de la Segona Guerra Mundial per tenir la seva població preparada, entre cometes, per eventualitats i emergències i que han inclòs la guerra. I el 2018, per tant, 4 anys abans de la invasió d'Ucraïna, ja es feia, ja es contemplava el supòsit d'una guerra i et deien, escolta, prepara't per si de cas, hi ha gent, doncs, són països determinats en els que pot haver una nevada que et deixi incomunicat, etc, etc, i cadascú té les seves particularitats. És cert que està passant això? Sí. El que passa és que si ho poses tot junt, sí que dona la impressió que s'estan prenent mesures a marxes forçades que t'encarin cap a un conflicte. I en aquí és el punt aquest que dèiem, no? Que aquestes narratives van juntes, ajunten totes aquestes mesures, fan el caldo gros, i el que diuen és que és la Unió Europea qui s'està preparant per atacar Rússia, o que aquests preparatius són una amenaça implícita cap a Rússia, o que el que s'està fent és collar Rússia i que és Putin el que aguanta. Clar, aquí el que s'obvia, no, és aquesta guerra híbrida que està duent a terme a Rússia.
1: Tot això és el que ens arriba perquè nosaltres estem molt més en contacte amb els mitjans de comunicació i amb les opinions públiques dels països de la Unió Europea o dels països europeus. Però i a Rússia? Què arriba de tot això? Anem a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: A Rússia arriba tot això?
14: Sí, a Rússia arriba, però el Kremlin sempre diu el mateix, és a dir, ell no reconeix estar al darrere de cap atac híbrid dels que Europa els culpa i diu que se'ls acusa sense proves i que això ho fan els governants europeus per treure'n rèdit electoral, és a dir, perquè anar en contra de Rússia els cohesiona, perquè tenir un enemic comú és la cosa que més uneix del món, i també perquè els permet gastar més diners en defensa i així poder recuperar, per exemple, la producció de les seves indústries. Però si ens fixem en el que han dit públicament, Vladimir Putin ha repetit i repetit i repetit que ell no té cap intenció d'atacar Europa, sinó que és al revés, que és Europa qui s'està armant i, per tant, obligant a Rússia a augmentar el seu nivell d'alerta. És més, Rússia acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells, en forma de sancions, de campanyes de desinformació, d'intents de provocar el derrocament del govern rus, i sobretot creu que els països europeus són els principals responsables dels atacs ucraïnesos contra territori rus. És a dir, aquest és el relat que més sentim aquí. Sense armes intel·ligència europees, el Kremlin creu que no podrien estar incendiant refineries o magatzems o duent a terme accions de sabotatge. Per tant, segons el relat oficial rus, Ucraïna és només el braç executor. És a dir, els països europeus s'han implicat directament a la guerra d'Ucraïna i, per tant, Rússia ara s'està enfrontant a tots els països europeus i, per extensió, als països de l'OTAN.
1: Per tant, tenim a dues parts que s'acusen mútuament d'haver iniciat una guerra híbrida. Rússia creu que és Europa qui ho ha fet i Europa creu que és Rússia qui ho ha fet. Per acabar-ho d'aduar, Cristina, hem tingut un viatge del director de la CIA aquest estiu a Moscou. Què és el que faltava per aquest ingredient i aquest caldo gros perquè tot plegat encara la gent encara hi cregui més, no?
14: Sí, i a part hi ha hagut moltes especulacions, perquè el Kremlin l'únic que ha dit és que John Ratcliffe va venir a parlar amb el cap del Servei d'Intel·ligència Exterior rus, amb el Sergei Naryshkin, i amb el cap dels serveis secrets, amb Bornikov. I que això és una pràctica habitual entre les agències. Ara bé, no se'ns escapa ningú, que això no és normal, que el cap de la CIA aparegui de cop i volta un dia a Moscou. No havia passat des d'abans de la guerra d'Ucraïna i no sabem a hores d'ara què és el que van parlar en aquelles reunions. És a dir, sí que n'han parlat experts en intel·ligència russa, que diuen que aquestes reunions Washington només les fa quan té informació rellevant per la seva seguretat, però no necessàriament per la seguretat europea, i fins i tot hi ha una tesi molt sustentada aquí que diuen que tindria molt més a veure amb el conflicte de l'Iran i amb el rol que juga Rússia com a soci de Teheran, i que això no ho admetrien els nord-americans, i que ja els hi va bé a Washington que s'hagi parlat d'Ucraïna i no de l'Iran.
1: Jo, Marc, Lourdes i Ferran, us recomano que no feu un exercici que jo em va passar aquest dissabte, i és que aquest dissabte vaig llegir un parell de notícies d'aquestes, d'allò, i les vaig clicar amb el meu telèfon. No, vaig clicar per llegir-les. És a dir, d'on surt això? Per interès particular. Clar, l'algoritme devia entendre que a mi allò m'interessava. Bé, diumenge al vespre, que se'm va acudir donar una volta per les xarxes socials, O sigui, vaig estar a punt de començar a construir jo a mà un búnquer a casa meva, perquè la Guerra Mundial estava, no la setmana que ve, no, és que venia aquella mateixa nit. Clar, realment, si busques això, trobes mil i una teories, moltes d'elles, com deia el Carlos, basades en fets reals. No tot és inventat, no tot és mentida, hi ha una part que és certa, és veritat que hi ha episodis de guerra híbrida, de Rússia cap a la Unió Europea i probablement també de la Unió Europea cap a Rússia. Segur que Ucraïna està tenint ajuda dels serveis secrets d'Europa i dels Estats Units en els seus atacs cap a Moscou. Però, clar, d'aquí a l'escalada que es pot viure, clar, al final un no sap si tot és inventat, si no, però realment és com per posar-se molt, molt,
2: bueno, és
1: molt
2: que
1: nerviós.
2: També això ens porta una mica el fet que el Carlos parlava de mitjans de comunicació prestigiosos, no?, que fan aquest tipus d'informació, quina és la funció social del periodisme, no? És a dir, si la funció social del periodisme és agafar sempre les coses per on més creme i allò més cridaner i més escandalós, no? Clar, perquè una cosa és, doncs, no sé, que ho fem, si fem una notícia, si se'm permet, ja que estic en aquesta casa, de la Gran Travessa, no? O d'un programa de televisió, o de si el joc de cartes, que sempre doncs les foten i es barallen entre restaurants, doncs ho agafem per la banda més picant o cridanera, no? Però quan estem parlant d'aquests temes, doncs, de seguretat, que tenen una afectació, o, per exemple, de temes econòmics, jo crec que, com a periodistes, doncs, també hem de ser responsables de com manipulem, com servim, com cuinem el plat i com utilitzem la matèria primera, que és la informació, no?
1: Però és veritat que hi ha alguns missatges d'algunes cancelleries europees, hi ha reunions, Emmanuel Macron s'ha reunit, per exemple, i ha actualitzat els plans de defensa, és a dir, que hi ha aquest ambient prebèl·lic, o per exemple aquests dies sentíem l'Oriol Serra, el nostre company a les Nacions Unides, a Nova York, que estava cobrint l'Assemblea de les Nacions Unides, i deia, no, és que els discursos estan en un ambient prebèl·lic que realment posa els pèls de punta de si tots els mandataris són prou responsables com per no atiar bueno, aquesta sensació.
2: Estem en un continent on els...
1: No, hi ha guerra oberta ara mateix.
2: Hi ha guerra al continent, hi ha guerra aquí al costat, que és a Gaza, on el gran soci militar i estratègic que eren els Estats Units, doncs no cal que entrem en qualificatius sobre Donald Trump i sobre les seves posicions geopolítiques i en matèria de seguretat, i on els països d'Europa que són de l'OTAN estan fent créixer de forma molt significativa els seus pressupostos militars.
4: Jo precisament volia fer una referència, Òscar, a la que tu feies fa un moment. És a dir, per mi un termòmetre claríssim de la situació global més enllà del que puguem veure a les xarxes i de més, és precisament l'Assemblea General, no? I de la ONU, i precisament en aquests moments en què hi ha un debat general. I estic d'acord amb tu perquè m'interessa, i la veritat és que els vaig seguint, he seguit d'una forma molt concreta d'aquesta matinada, Pedro Sánchez, i estic molt d'acord amb que es veu clarament la contraposició de dues formes diferents d'entendre la governança del planeta, per això és la ONU. És a dir, estic veient, penso que hi ha un ressorgiment del sobiranisme, del més malentès, del sobiranisme malentès, no? El sobiranisme energètic territorial que permet, doncs, ocupar estats, quedar-se o apropiar-se fonts energètiques d'un tercer país. És a dir, estem veient un ressorgiment, hi ha un plantejament d'una extrema agressivitat al fil d'aquest concepte, d'aquesta sobirania, però per contra, i per mi aquest és el motiu d'esperança, també hi ha un ressorgiment d'un discurs i d'un lideratge molt més carismàtic, molt més basat en els drets humans. Jo poso noms i cognoms. Per mi, Carney, el líder canadenc, és l'abanderat d'aquest concepte, de drets humans, de justícia, d'equitat, de la sobirania ben entesa, del multilateralisme, de la justícia universal, i celebro que aquesta matinada Pedro Sánchez hagi fet un discurs i un debat, un discurs per mi molt valent, abonant-se sense límits a aquesta opció, no? A la de Carney, i sent explícitament contrari, com ho ha sigut, aquest concepte, aquest sobiranisme malentès que efectivament ens podria acabar portant a tots plegats en un conflicte.
3: I el gran repte davant de tot això és que el ciutadà mig normal del carrer, la persona que va treballar, que té una vida, que té una família, es mantingui informada, no? que continuï mirant les notícies, que continuï llegint les coses, que perquè amb un temps, diguem, no diria social, diria amb uns temps que vivim sempre en estat d'alerta, per l'alerta climàtica, per l'alerta de guerres al món, per l'alerta de pobresa, per l'alerta de manca d'habitatge, hi ha una tendència a desendollar, no? Una tendència a dir, bueno, escolta, me'n vaig a mirar una sèrie, me'n vaig a mirar una pel·lícula, perquè això no s'aguanta, no? I el risc de tots aquests missatges adulterats per fer pel clickbait, o perquè la gent m'obri la notícia, perquè puguin sigui el meu mitjà, doncs, el meu mitjà digital, sigui el més llegit, en detriment d'un altre que doncs, fer aquests titulars punxeguts perquè doncs, hi entrem, o aquestes alertes de climàtiques que per menys de 3 et posen, et deixen la gent a casa i alerten de no sortir, doncs al final hi ha la por de dir, escolta, saps que jo ja us ho fareu, el dia que hagi d'arribar hi arribarà, i jo crec que aquest és el gran problema i el gran risc que correm realment, perquè la desinformació és la pitjor de les situacions en què es pot trobar una societat, no? I entre tots aquí també amb això, igual que amb l'habitatge, hem de ser tots responsables amb els relats que matem.
1: Evidentment, però, Carlos, és veritat que hi ha una mena de preparació europea per la guerra. O sigui, s'estan fent, i per exemple, Alemanya, per exemple, està recuperant alguns discursos que fa uns anys semblaven impossibles.
8: Clar, clar, això és evident, no? I no ho pot negar ningú, no? I aquest discurs de remilitarització, d'augmentar la despesa en defensa. El que passa és que, clar, segurament, i això porta doncs, a que les poblacions de molts d'aquests països també contestin i diguin que no els hi sembla bé per uns interessos o per uns altres, però també s'ha de posar en context doncs, que tens aquest veí, no?, que és Rússia, que té un historial que ja comença a ser més llarg d'agressions territorials, perquè ara ens en recordem sempre d'Ucraïna, però clar, abans havia envaït o havia intervingut militarment a Geòrgia, es van accionar directament Crimea, el Donbass, i això que ha sigut tan gradual, Rússia no pot fer veure que no ha passat res o que ells no han fet res, no? Perquè realment aquest expansionisme existeix. Una altra cosa és això, no? Que les societats europees estiguin d'acord o estiguin a favor d'aquest procés de remilitarització, però que d'altra banda s'està produint i s'estan adaptant les estructures dels estats. El Regne Unit, sense anar més lluny, també ha dit que actualitzarà una cosa que es diu els warbooks, que són doncs això, uns llibres que tenien les guerres mundials, de dir què ha de fer el país per arribar a un estat de guerra i com ha de reaccionar doncs, les infraestructures, la coordinació, etc. Això s'està revisant per si de cas. Ara que arribi, doncs esperem que no, i segurament estem molt lluny, hi ha molts passos, perquè han de passar moltíssimes coses abans i que tant de bo no passin mai, no? Però que hi ha moviments i que els governs s'estan posicionant, això és indiscutible.
1: Doncs ja hem quedat d'allò més optimistes. Cristina Solías des de Moscou i Carlos Baraibar, gràcies a tots dos.
8: Adéu, bon dia.
14: A vosaltres.
1: Adéu, Cristina. Queda un minut i mig per arribar a les 4, minut i mig per passar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: T'has preparat tu per una guerra o no?
18: No.
1: No.
18: Ara mateix em va bastant malament.
1: Clar, jo m'ho crec.
18: Doneu-me 15 dies de marge.
1: No. A més, avui estàs envoltat de llibres i de cultura.
18: I d'autors, ah. i de gent que escriu coses interessants. Sí, avui som al carrer, a la fira, a la Setmana del Llibre en Català, a la Setmana del Llibre en Català, aquí a l'Arc de Triomf, a Barcelona, i per tant, si algú ens vol venir a veure, ens podran seguir aquesta tarda des de les 4 i fins a les 6, en aquestes dues primeres hores de la tarda, amb, mira, tinc la Sílvia Coppolo aquí preparada.
19: Hola, aquí a punt.
18: També tenim la Rebeca Carranco, que ens ha d'actualitzar coses, però després llibres i llibres amb el Marc Artigau, el Francesc Soler, la Juliana Canet i la Marina Porres, vull dir que literatura, llibres...
2: Has comprat?
18: Encara no, quan acabi. Primer fem el programa, després anem a comprar.
1: Jo hi vaig passar el cap de setmana i ja vaig... Sí,
2: vas
1: sí.
2: Tirar?
1: I tant, sí, sí. Jo i la meva dona, vull dir que ja... No ens hi entren els llibres a casa, els haurem de fer...
18: Però escolta'ns igual, eh?
1: Sí, home, i tant.
18: Ah,
1: no tinguis dubte.
18: Ja té els llibres, ja no escolta.
19: Sí, jo sí, en tinc. Molts. Sí. En regalo.
1: Doncs de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garrigo, els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la setmana que ve.
2: Bona tarda.
19: A reveure.
1: Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
18: Llegir. Interpretar i comprendre un text escrit i que permet adquirir coneixements, informació i que afavoreix el desenvolupament de la imaginació, la capacitat de comprensió i l'esperit crític. Avui us saludem des del carrer, des de la Setmana de Llibre en Català. Fa un dia esplèndid a Barcelona, fins i tot un punt massa de calor. Així que benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui farem el cafè amb la Sílvia Coupoló. Bona tarda.
2: Hola, hola, hola, hola.
1: Fa un dia estival avui, eh?
2: Sí, i diríem que som a la tardor, però és com les darreries de l'estiu que s'allarguen, sí.
1: I això que en teoria l'estiu ja s'ha acabat, però sí. Mira, avui ens està regalant un dia fantàstic. Som aquí a la Setmana del Llibre en Català, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, envoltats de llibres, i de llibres en català, que això a vegades també s'ha de recalcar. Justament avui els llibres són notícia. El govern recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat.
2: Sí?
1: Que sembla mentida, però s'han de recuperar, diguem.
2: Doncs, si em demanes a mi què em sembla genial que es torni a llegir, que hi hagin lectures obligatòries, que es llegeixi també en veu alta per atorgar sentit a la història, però que no es perdi de vista que cal trobar el gust, el plaer de llegir, i que més enllà de les obligatòries s'empenyi a altres lectures que puguin agradar als nens i sobretot als nois i les noies, ja.
1: Tu recordes algun llibre que llegissis obligada?
2: Sí, sí, sí, eh? Me'n recordo els de...
1: Jo el Lazarillo de Tormes.
2: Sí, el Benito Pérez Galdós, jo vaig estudiar en castellà i tants i tants, però el que més en recordo és quan entrava, tinc un record sensacional d'això, a la plaça Santa Anna de Mataró hi havia la biblioteca i me'n recordo empenyent la porta i veient aquell munt de taules i de persones llegint i uns llibres als prestatges i que te'ls podies endur a casa i llegir allà. I em sembla que ho he dit alguna vegada. Jo els que llegia allà, com que les lleixes, els prestatges eren amples, els amagava darrere dels que estaven col·locats perquè hi pogués anar un altre dia a continuar llegint-los. Jo m'he passat... vaig descobrir el món llegint. Vaig descobrir el món el dia que vaig deixar de mirar només les il·lustracions d'Alícia en el País de les Meravelles i em vaig posar a llegir el text. I llavors vaig veure que darrere el mirall, que dins dels llibres hi havia la llibertat.
1: Avui va d'això, de llibres. Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
1: T'has allunyat una mica del nostre set que tenim aquí. Sembla això un menjador de casa, Sílvia.
2: Sí, sí. On és la Judit?
1: La Judit la tenim una mica més enllà, amb una d'aquestes paradetes.
3: Oh, picada per les paradetes, va remenant llibres.
1: Tu recordes quin llibre et van obligar a llegir de petita?
3: Sí, Tirant lo Blanc, Vida Privada, Cròniques de la Veritat Oculta, aquesta, la plaça del Diamant...
2: Oh, i el Pere Calders.
3: El Pere Calders, boníssim.
2: L'havia anat a entrevistar, el Pere Calders, aquell home que era capaç de fer néixer un arbre al mig del menjador. Uau!
1: A veure, on ets?
3: Mira, sóc davant la paradeta de Fragmenta Editorial i tinc amb mi l'Ignasi Moreta. Ignasi, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Que, a banda d'editor de Fragment Editorial, ell és també professor universitari i professor de literatura catalana. Per tant, aquesta notícia que ara explicàveu, que tornen les lectures obligatòries al batxillerat, ell la pot valorar de primera mà. No sé, Ignasi, si és una bona notícia. En principi, sí, no? Ens n'hem d'alegrar que tornin les lectures obligatòries.
4: Ens n'hem d'alegrar. Crec que no havien marxat, les havien fet que cada centre decidia què es llegia. El que passa és que la literatura té valor per si mateix, però també com a font de referents compartits. I, per tant, aquí és on hi ha el sentit del fet que, diguem, tota la població escolar del batxillerat llegeix aquests llibres. De manera que, doncs, si tothom ha llegit La plaça del Diamant, doncs el personatge és compartit per la col·lectivitat. La literatura també ens dona aquests referents que compartim entre tots i que fa que puguem parlar, que puguem enriquir la conversa pública a través d'aquests referents, i per tant el sentit de l'obligatorietat és aquest, i per tant benvinguda la mesura que rectifica una cosa que no s'hauria d'haver alterat fa 3 anys, aquest costum que tenen els pedagogs d'anar fent invents amb els nostres fills, que no facin tants invents, que hi ha coses que funcionen, la fórmula de les lectures obligatòries funciona, i per tant si una cosa funciona no la toquem, i menys amb els nostres fills.
3: Que crec que queda clar, i jo, Ignasi, et voldria preguntar, ja que estem envoltats de llibres, de paradetes, de llibres clàssics, però també de llibres contemporanis, si tu tinguessis el poder de decidir...
1: Conseller d'Educació. Ara. El fem conseller d'Educació per un minut.
3: Senyor Moreta, quines lectures vostè posaria que fossin obligatòries al batxillerat? I si pot ser en literatura catalana, ja que estem a la Setmana del Llibre en Català.
4: Clar, és molt difícil cadascú té els seus gustos i, per tant, voler imposar els propis gustos a tothom, doncs és molt delicat, no? Pensar una mica en gèneres diferents. Teatre, poesia, novel·la. Home, en teatre No és cap descobriment. Guimarà és una meravella, no? Terra Baixa, en fi. Poesia, clar, els sants de la meva devoció són Maragall, Sagarra, Alcover, Espriu... per tant, aquests formen part del panteó que per mi hi han de ser, no? Trobapassell, també. I altres, i Carné. En novel·la, bueno, avançotava o Vida privada, que és un llibre fantàstic, té el problema que és llarg i això acaba sent una dificultat pràctica real amb els estudiants, això de llibres una mica llargs costa de fer-los llegir els estudiants, però Vida privada és una obra absolutament extraordinària. Jo l'he fet llegir a classe a la universitat i dona molt bon resultat. Roureda, qualsevol cosa de Roureda serveix, en fi, no ens ho acabaríem, eh?
3: La llista és llarga, ja ho veieu. Ja. Gràcies, Ignasi.
1: Ja li retirem el títol de conseller d'Educació, que no sé si és gaire...
2: No, sí, va bé.
1: No, li retirem... perquè jo crec que és més un problema que una cosa bona, rebre aquest títol, gairebé.
2: És una dificultat, però és un repte.
1: No, és un repte segur, però deixem que vengui llibres, que avui em sembla que ha vingut a vendre llibres. Judit, doncs ves passejant per aquí, si tens alguna altra història, ens l'expliques.
3: Molt bé.
1: Nosaltres volem parlar molt de llibres, però tenim una col·laboradora que és fixa ja al programa aquesta setmana, perquè Catalunya ens està donant notícies molt dolentes de forma repetida. De fet, donen per escriure molts llibres, les històries que ens explica la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Estem escrivint moltes pàgines molt fosques últimament. Sí. Tu, que t'hi dediques ja fa uns anys,
5: sí.
1: És que jo tinc la sensació, perquè ara ho miro més, que passen més coses complicades, per no dir xungues, amb mal dit, o últimament ens estem cobrint de notícies molt, molt complicades?
5: Jo crec que és una barreja, eh? Estem més pendents, les xarxes socials...

0: des de la pandèmia.
1: Sí.
0: La costa, aquí cada frase que anava dient anàvem afegint una mica més de complicació.
1: Sí, jo això me'n vaig assabentar ahir a la nit i vaig reaccionar una mica com tu, el que sabem d'això és que són els veïns qui avisen d'aquesta situació al 112 i truquen de manera reiterada, no la primera vegada que avisaven, perquè aquesta família vivia a una casa, viu a una casa d'una urbanització de Cabrera d'Anoia, i ja es veia, només la casa a veure-la, ja tenia com tot de matolls i herbes que havien crescut molt, estava molt deixada, un cotxe que s'havien comprat, aparcat a la porta i que mai es movia, però sí que sentien sorolls dins. Llavors tenien el neguit de saber què passava allà dins, si tothom estava bé, no? Quina situació hi havia. Llavors els Mossos ahir finalment a les 5 de la tarda truquen a la porta i és veritat que la dona els hi obre la porta, una dona de 59 anys, i els explica que viu allà amb la seva filla de 22, que no surten, com tu dius, des de la pandèmia, que tot ho compren per internet, i expliquen que qui és el seu marit va morir el 2024 quan era al sofà, que el van tapar amb una manta i el van portar a una altra sala. Llavors, els Mossos, amb una casa...
0: Sí, això, la senyora ho explica directament, ella.
1: Sí, llavors, amb una casa, amb una situació doncs, de brutícia, ens expliquen de moltes caixes pel mig, difícil, bueno, troben al final aquest cos en estat de descomposició i aquestes dues dones se les enduen a l'hospital perquè rebin atenció física i psicològica.
0: Clar, 2 anys, un cadàver sense més que tapat, allò ha de ser una cosa inimaginable,
1: sí,
0: no?
1: Sí, estava...
0: Que ha de fer una molt mala olor,
1: tot,
0: per començar.
1: Sí, tot parla d'un context familiar, doncs, d'alguna mena de desajust i desequilibri que ara estan mirant segurament de salut mental, no? Llavors sí que és veritat que aquest home té un perfil que moltes vegades no respon al prejudici que tenim d'aquesta mena de situacions. És un metge, ell va estudiar medicina, es va licenciar, tenia una consulta aquí, es va especialitzar en homeopatia i tenia 77 anys, no? Llavors sí que portava un temps jubilat, i el que no sabem ben bé, i ara els Mossos estan investigant, què va passar des de la pandèmia, o si abans hi havia alguna senyal que fes que aquesta família acabés tancada, recluïda, a més amb una filla tan jove, 22 anys.
0: Mm-hmm. Fa posar els pèls de punta.
2: Sí, jo crec que aquí ho hem d'analitzar des del que deia ara la Rebeca, no? L'aïllament social, la desvinculació comunitària, no? Si una persona pot estar morta tant de temps a casa sense que l'entorn realment ho detecti, no? Amb una manca de connexions socials sòlides amb veïns, amb famílies, amb institucions, i de vegades el que hi ha, doncs aquest senyor va morir, són processos de negació davant d'un fet traumàtic, eh? I algunes persones d'una manera, diríem, inconscient desenvolupen psicològics, diríem, mecanismes psicològics de negació. Si el tens a casa, el tens d'alguna manera,
0: no? Sí, però
2: no?
0: Aquí, com que hi afegim el fet que faci 6 anys pràcticament que no surten al carrer, ja indica que aquí segurament hi ha això que dius tu, i encara més coses.
2: I encara més coses, que diríem s'han d'anar mirant, diríem, si més o no, podem parlar de malaltia mental, doncs realment ho sembla,
0: algun
2: no?
0: Algun problema, com a mínim, segur.
2: Sí, sí, i que s'ha anat cronificant i que no han trobat una altra manera de sobreviure que aquesta, eh?
0: Perquè, Rebeca, no sé si hi ha cap indici de criminalitat aquí o realment és...
1: Hores d'ara no n'hi ha cap, és cert que intentaran fer l'autòpsia al cos i veure si, bueno, hi ha alguna cosa més, però nosaltres el que ens explicaven és que no hi veien cap indici clar de criminalitat, i el fet és que aquestes dues dones estan sent tractades, elles a l'hospital i amb atenció psicològica, i no han sigut detingudes ni ningú fins ara ha posat un ombra de sospita sobre el que hagi pogut passar.
2: I en aquesta línia a mi em sembla com important no estigmatitzar-les, és a dir, elles també necessiten ajuda, elles també estan malament si han arribat a conviure amb el cadàver del pare o del marit, eh? I no assenyalar-les, no dir, mira, què hem fet, això,
0: no.
2: Sinó pensar que
0: aquí...
2: necessiten comprensió.
0: Bé, això ha passat a Cabrera d'Anoia, però tenim un altre nom propi que també ens acompanya setmanalment. En aquest cas, amb justificació, perquè ha parlat per primera vegada l'advocat d'una de les parts que més focus ha tingut les últimes setmanes. Va parlar amb periodistes i avui l'han pogut escoltar, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Francesc Jofresa, l'advocat de la famosa terapeuta Júlia Luderwald.
3: Això de fer un judici paral·lel amb una investigació penal senzillament pulveritza les garanties de les persones sotmeses a investigació. Mm. El que hem dit i hem protestat i estem estudiant què fem, perquè, clar, és una situació insostenible. Us prego que mireu el titular d'un article de pàgina sencer.

0: fer amb un periòdic tan important i tan efectivament al que estic vinculat com és La Vanguardia, que el títol és La terapeuta que conduce al barranco. Un titular que li imputa una assassina, no? No crec que sigui cap broma, això.
1: Això és l'advocat apuntant directament a companys teus, no? Com la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia. Ha parlat d'una campanya de desprestigi contra la seva clienta. Estan molt enfadats.
2: Sí, és cert que ahir el Toni Muñoz també el que va explicar és que no volien imputar-li cap mena d'assassinat, sinó que aquell titular el que volia indicar és que aquella ruta es troba per indicació d'ella que busca aquelles rutes, no que...
1: I això no s'ho inventen el Toni Muñoz i la Maica Navarro, això ho treuen del que expliquen testimonis, no?
2: Sí, exacte.
3: Té el doble significat, però no siguem ingenus.
2: Pot llegir de moltes maneres,
1: pot,
2: clar,
1: pot,
2: clar,
1: pot,
2: clar
1: pot,
2: però pot. No hi ha una imputació directa de...
3: No, però es pot interpretar de diverses maneres per que un titular ha de ser efectiu.
1: En tot cas, l'advocat diu s'està desprestigiant sense justificació la meva clienta.
2: Sí, ell el que ens va explicar i els periodistes que ens va citar al seu despatx és que la seva clienta estava passant doncs, un molt mal moment en tota aquesta situació, que ella considerava que se li estava fent doncs, un judici paral·lel, i també va afegir que creia que hi havia un element fins i tot de xenofòbia, no?, pel seu origen, pel seu aspecte, no?, pel fet de ser equatoriana, que deia que si fos doncs un estereotip de nòrdica que segurament ella no tindria com aquest focus posat a sobre. Llavors, ell no va voler entrar en tots aquests elements que s'han anat explicant, aquestes teràpies, i si realment ella va estar implicada en buscar aquestes rutes, però és veritat que avui sí que ha anat un pas més enllà i ho ha negat, ha dit que ella no tenia com una relació directa amb aquesta dona que buscava les rutes, que és una cosa una mica contradictòria amb el que sabem de la investigació. Però, en tot cas, ella ha insistit que està estudiant tot el que s'ha publicat per veure si presenta denúncies civils o penals, i també es va queixar de que es desvetllés algun dels clients de la Júlia. És a dir, que els mitjans també haguessin explicat alguns dels clients i alguns detalls de persones que es sotmetien a la teràpia amb ella.
3: A veure, el que jo veig és...
1: Pel que explicaves sí. Tu, Rebeca, però arran d'això, era la pròpia Júlia, la que anava dient jo treballo amb aquest.
3: Qui és que ho ha dit? Ella. Si no, com es pot saber? És a dir, no sabeu qui hi ha a la consulta. No ho sabem si no ho diu algú que està a la consulta.
2: Clar, sí. Clar. Algun client sí que ha explicat això, que en algun moment ella als seus clients els havia explicat això. Bueno, en tot cas, també li han preguntat una cosa important, que era quina titulació té, no?
1: Això,
2: és
1: això.
2: Llavors que ella és psicòloga o és psiquiatra, llavors ell sí que va dir que no, que cap d'aquestes dues coses, però que ella no s'ha presentat mai ni com a psicòloga ni com a psiquiatra, sinó que és una mediadora familiar i que sé que té una titulació que no ens va dir quina era i que estava vinculada amb la psicoanàlisi. Ja. És a dir, que no era ni psicòloga ni psiquiatra, però que sí que tenia com una gran experiència en això i que s'havia fet mofa del que ella feia, que portava 30 anys dedicant-s'hi i va dir amb grans resultats.
3: Tampoc és psicoanalista. Jo dic que aquí una que és llicenciada en psicologia no està donada d'alta al col·legi de psicòlegs, no és psicoanalista, no és psiquiatra, i quan algú diu que és terapeuta és una manera de dir que ajuda la gent, però certament la paraula confon. Diríem, per tant, no és una casualitat que es presenti d'aquesta manera, perquè si no diria sóc una ajuda a persones.
1: Clar.
3: Ja saps, tindria un altre valor. Deixa'm que dic que l'advocat el que fa és la seva feina.
1: Oh, no, clar.
3: L'advocat fa la seva feina perquè està ben bé en la lluita pel relat, no? I el que està fent és variar el focus de manera que ens presenta a aquesta senyora ajuda a persones, no? Diríem com que se l'està estigmatitzant i llavors passa ser com considerada com a víctima. I què més passa? Doncs que quan hi ha successos tràgics i difícils, tots plegats, les persones tendim a buscar figures que ajudin a donar sentit al que ha passat. De manera que aquesta senyora es podria haver convertit en la figura simbòlica perquè apareixia vinculada a les relacions familiars que s'estan investigant. Això és el que està passant. I ell fa la seva feina. I una altra cosa, entre la presumpció i la sospita. Nosaltres o la gent pot tenir una percepció del que va passar. Després veiem que la policia no treballa d'aquesta manera, sinó que treballa amb indicis i amb proves que ha d'anar confirmant. Ah. Són dues coses que van amb camins absolutament diferents.
1: Perquè aquesta compareixença és obvi, el que diu la Sílvia. Aquí volen imposar doncs, una manera d'explicar aquest relat, però tu que les has vist ja també de tots colors, això vol dir que o temen alguna cosa o esperen que el següent pas del jutge pugui anar per un costat o per un altre?
2: Li van preguntar si ell tenia por en algun moment que la seva client...
1: Ara de moment és només testimoni.
2: Ell és testimoni en aquesta causa i, de fet, ell va al·legar això per dir que no sabia contingut de la causa, que hi havia moltes coses que no podia respondre perquè les desconeixia. Llavors, davant de la possibilitat de que ella fos investigada, que canviés aquest rol, ell el que ha dit bàsicament és que creu que no, perquè si fins ara l'han cridat com a testimoni i no hi ha cap element que l'impliqui directament en res de tot això, que ell veria molt estrany que la investiguessin. No sabem si tot això és, bueno, posar-se la vena abans de la ferida, però bueno, veurem.
3: En Gifresa és un molt bon advocat.
1: El coneixes?
3: Sí. Sí, sí, moltes vegades l'hem entrevistat. És molt bo, és a dir, aquesta senyora sap molt bé el que ha fet i estaràs d'acord, no? Mentre anava de testimoni no podia mentir, és a dir, si mentia allò li anava en contra. Si realment arriben a posar-li el focus sobre ella, llavors pot dir el que vulgui, mentir tant com vulgui per defensar-se.
2: I no respondre, sí.
1: Doncs ho anirem explicant. Rebeca, en principi demà jo et donaria festa.
2: No hi soc, apago el telèfon.
1: Però clar, t'hem vist gairebé cada dia aquesta setmana.
3: No res de festa.
1: Tindrem síndrome d'abstinència si no et veiem. Bé, en tot cas, si passa alguna cosa ja en parlarem. Rebeca, moltes gràcies. Vés a fer una passejada per aquí, que ja veus que estem aquí.
2: He estat amb la meva nena aquest matí, he comprat molts llibres.
1: Ja has comprat?
2: Ella ha comprat llibres. Bueno, els he comprat jo.
1: Anava a dir, carai, quina filla més espavilada.
2: 5 anys.
3: Un plaer, diríem, estar amb tu, Rebeca.
1: Rebeca, gràcies. Sílvia, tu has estat a la Xina?
3: No.
1: Doncs ara farem un viatge a la Xina.
3: Oh, que bé.
1: I amb un guia de luxe.
3: Uau!
1: Ara venim.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a capravo.com.
7: La increïble història real de Bert Trautmann.
8: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
9: És un alemany de merda.
10: És un maleït nazi.
11: El futbol és una tança preciosa.
12: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
7: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
13: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
17: Esto promete, Manu.
16: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
17: Huele a compra, Manu.
16: Huele. Va.
17: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
16: Venga.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
19: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
20: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
22: Novetat.
1: A veure, Sílvia, aquesta música on et trasllada?
3: Home, la Xina, però no goso dir res, jo no en sé, eh? No hi he estat i, uau, t'impacta i vols anar, et fa por. Tota una barreja de sentiments,
1: home,
3: eh?
1: És un país del que parlem molt i, sí, i que surt a les notícies avui, no? El seu màxim representant polític és a visitant la Casa Blanca i és un dels països líders. Jo tampoc hi he estat.
3: Tampoc hi has estat,
1: Em crida molt l'atenció. Però és que encara més aquesta temporada, perquè a Catalunya Ràdio estrenem avui un podcast sobre aquest país tan desconegut, tan llunyà, però potser tan a seguir en algunes coses. I aquest podcast el fa ni més ni menys que el Sergi Vicente, que va ser corresponsal de TV3 allà entre el 2003 i el 2014.
3: Un crac, eh, en Sergi Vicente.
1: Sergi Vicente, com estàs? Bona tarda.
23: Molt bona tarda. Estem molt bé i sobretot amb aquesta rebuda. Gràcies.
1: Benvingut a la tarda. A 11 anys a la Xina, déu-n'hi-do, eh?
23: Sí, van ser en total 12 i mig. Com a corresponsal 11, però portava una mica més abans. Però sí, déu-n'hi-do.
1: I ara que ha passat un temps i que ja has paït una mica allò, has decidit que és el moment per acostar als catalans què és això de la Xina. I estrenem avui, a aquesta casa, a 3Cat, un podcast.
23: Sí, sí, el podcast es diu Retorn a la Xina i és un recorregut per aquest país que, com tu deies, ens queda tan lluny i, per tant, val la pena explicar-lo perquè cada cop importa més i ens afecta més, i ho farem fent un retrat per diferents ciutats. I comencem, tenim Xangai, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Chongqing i Pequín.
1: Com? A veure, tornem-ho a dir.
3: Parles xinès?
23: Com a mínim la meva dona, que és xinesa, l'entén, i potser m'ho invento, eh? Però sí,
1: a veure, n'hem agafat segur dues. A veure, com torna-me-les a dir.
23: Les que més coneixem són Xangai i Pequín.
1: Hem de dir Xangai, no Xangai?
23: Depèn de com vulguis fer-ho.
1: Si bé, dir jo la vull fer bé.
23: Si vols, dir la xinesa, és Shanghai.
1: Shanghai.
23: Sí. I el podcast expliquem què vol dir, així.
1: Amb una mica de... I després hi ha ciutats que m'has dit que són molt desconegudes, però que deuen ser com Catalunya sencera, gairebé.
23: Sí, no, en població molt més grans, i són ciutats que tenen molt de pes i molta rellevància. No sé, Chongqing mateix, tot el que és l'àrea metropolitana, té més de 30 milions d'habitants.
1: Chongqing.
3: Sí, sí. Aquesta és fàcil de dir.
1: Chongqing.
3: Bé, sap on ho he dit.
1: No ens passarem, perquè el podcast va de veritat. I comencem amb Shanghai.
23: Sí.
1: I no és casualitat, ara que és la Mercè, i que explica'ns la vinculació entre Shanghai i Barcelona.
23: Clar, Shanghai estan agermanades des de fa 25 anys, si no m'equivoco, i no és casualitat que sigui la primera ciutat asiàtica convidada a les festes de la Mercè. Ahir al pregó ja vam tenir una mica de tast del que podrem veure aquests dies, i comencem en Shanghai també per aquest motiu, perquè bé, la tenim aquí a les festes de la Mercè i, per tant, ens venia molt, molt a tir de fer-ho així.
1: I aquesta, això de ser ciutat convidada, què implica? Què podrem veure aquests dies a Barcelona que tingui relació amb Shanghai i que, per tant, ens apropi la seva cultura i les seves maneres de fer?
23: Això vol dir, doncs, que tindrà una participació molt activa en el que és la programació cultural, tots els espectacles que es fan per tota la ciutat, però podríem dir que aquesta vegada serà una mica més bèstia, perquè porten 126 artistes en total, entre músics, gent de dansa, circ, i per tant, doncs, tindrem una ocasió molt bona per veure el que és la cultura i les tradicions xineses a un nivell molt top, això ho hem de dir, perquè qui vindrà és molt top.
1: Digue'm alguna cosa, si només n'heu de fer una, què no ens podem perdre de la presència de Xangai a Barcelona?
23: És difícil de triar-ne una, si de cas ens en diré algunes.
1: Vinga, va, Coppola, vés apuntant.
3: Va, vaig anotant.
23: Sí. Per exemple, jo el que recomanaria és el concert de música xinesa, l'han traduït com a Shanghai Chinese Orchestra, és el Minzu Yuetan, i només us dic que en alguns dels assajos que vam veure l'any passat, quan hi vam anar amb l'Ajuntament de Barcelona per preparar tota aquesta programació, la gent va quedar bocabadada.
1: Escoltem.
24: Oh.
1: Però això és música o són ocells?
23: No, clar, és que no és casualitat que recordin els ocells, perquè recrea, és un cant fet amb instruments de vent típics de la cultura xinesa, de diferents llocs de la Xina, que recreen aquest diàleg entre ocells.
1: O sigui, això són tot instruments musicals,
23: Sí, sí, sí, sí, i recorden doncs, a diferents ocells o diferents sons, no?
3: Increïble, eh?
1: No és IA, això, Sílvia?
3: No, això,
1: fet
3: això és de debò, eh?
1: I va, en tenim un altre, ja aquí som.
23: Sí.
1: Això ja sona més musical, diguem. Què és això, Sergi?
23: Bé, doncs això, el que estem sentint és un instrument que es diu pipa, que és un instrument de corda, típic també de tota la cultura xinesa. Pensem que són instruments que aquí ens queden una mica exòtics, però són instruments molt, molt habituals en el que són les músiques i en l'univers xinès. I per tant, doncs, ara estem escoltant el pipa, però també probablement sentirem l'arhu, el kuzheng, el konghou, el zhonghou. Abans hem sentit instruments molt icònics com el suonà, per exemple, que és una mena de gralla, entre una gralla i una trompeta. I crec que val molt la pena sentir-ho més en aquest nivell d'exòtics.
1: On ho podem escoltar, això? I
23: això,
1: quan?
23: Això ho veurem demà, a la nit, a les 11, a l'Avinguda de la Catedral, i és aquesta Shanghai Chinese Orchestra.
1: Va, i una cosa més, va, abans d'entrar a la Xina, però digue'm alguna cosa més que puguem veure a la Mercè.
23: Mira, ara mateix, si sou atents, podeu anar a l'Estació del Nord, perquè hi ha l'Escola de Dansa de Shanghai, i són estudiants, però són alumnes d'una escola, però són tan bons que quan hi va anar la delegació de l'Ajuntament i els va veure assajant, el regidor de Cultura, el Xavier Mercè, els hi va dir això.
0: Vais a cambiar el futuro de la danza, ya veréis.
2: Yo creo que ustedes en el futuro pueden cambiar el futuro de la danza, ya veréis.
1: Va, entre que arriba el missatge de la traducció i hi ha la reacció, hi ha uns segons.
3: Això és aquí al costat, l'Estació del Nord,
1: sí, ara,
3: on som ara, de l'Arc de Triomf.
23: I si us ho perdeu, també ho podeu veure aquest cap de setmana.
3: Molt bé.
23: A més, tenim la Shanghai Acrobatic Troupe, el circ.
1: Home, aquests deuen ser bons, perquè normalment amb temes d'aquests físics i d'exigència màxima, els xinesos són molt disciplinats, no?
23: Són molt bons. També sentíem en aquesta visita, sentíem constantment els uau, de la gent que té això. Pensem que aquests són una mica el Cirque du Soleil, però probablement els acròbates xinesos són, si no els millors, algun dels millors del món. Això ho tindrem aquí. La Shanghai Acrobatic Troupe és una gent que ho fa molt bé a nivell d'execució, sobretot, no? I, per tant, diversió assegurada. Si
3: com els gimnastes, no?
23: Sí, sí, sí. Penseu que tot el que són figures de les arts marcials provenen d'aquest món de l'acrobàcia. El Jackie Chan, per exemple, no? Que aquí el coneixem, aquest surt de l'òpera de Pequín, però amb l'especialitat d'acrobàcia, de circ.
1: I, escolta, i drons, que ara estan tan de moda, els xinesos també els controlen?
23: Drons els veurem, de fet, avui, aquesta nit, a les 9 o a les 10, hi ha dues sessions a la platja, davant de l'Hospital del Mar, i l'espectacle es diu El fil vermell, que plasmarà aquest agermanament entre les dues ciutats que han col·laborat, i per la part catalana ho fan els de Floc Dron, que són els que van pintar amb drons la figura d'Antoni Gaudí.
1: Home,
23: a la
1: Sagrada Família. Home, sí, sí.
3: Molt bé,
1: els del Gaudí.
3: Sí, van fer el dibuix de Gaudí al cel.
1: Com era? Primer la tècnica i després la...
3: No, primer l'amor.
1: Això, primer l'amor, després la tècnica. Veus? Jo ja anava a la tècnica.
3: Primer l'amor, Garriga.
1: Bé, això ho tindrem a la Mercè, Xangai, ciutat convidada, però escolta, retorna a la Xina. Què ens explicaràs cada 15 dies? Perquè entenc que no serà de recomanacions culturals ni d'instruments estranys.
23: Bé, us explicaré una mica de tot, però sobretot us explicaré històries o debats que allà generen una gran conversa i que potser aquí passen més desapercebudes, no? I perquè se suposa que jo en sé una mica de la Xina, no?
3: Home, que molt, sí, esperem
1: que sí, que en sàpigues una mica més que nosaltres, clar.
23: Sí, bueno, de fet, ara em podria estar inventant tot això que us dic, totes les paraules que es diuen en xinès, podria estar farmejant jià, no?, que vol dir la falsedat, però potser m'ho puc estar inventant perfectament, això també. No ho descartis, que tot el que us digui m'ho estic inventant ara mateix.
1: No, aquí farem...
3: Però tu existeixes?
23: Sí. I si no us ho creieu, podeu venir aquí al passeig de Lluís Companys.
3: No hi ha ningú en el sofà blanc.
1: Va, explica'ns algun element per fer una mica de tasteta avui que estrenem el podcast, que ens pots explicar avui?
23: Sí, sobretot a mi el que em motiva, el que crec que és molt interessant i que en aquest podcast intentaré reflectir, és que els xinesos van molt al seu rotllo. És a dir, ells tenen marcs mentals i culturals que són molt, molt diferents als nostres. I, per tant, com que aquests marcs culturals no tenen tant a veure amb nosaltres, nosaltres, a mi em desperten curiositat i crec que també a l'audiència de Catalunya Ràdio li poden despertar.
1: I serem capaços d'entendre'ls des del nostre punt de vista d'europeu, del sud d'Europa, o ens costarà una mica, fins i tot?
23: Bé, per això estic jo, i si no ja ho anirem millorant, no? Però, per exemple, hi ha una cosa com les estacions. Demà celebrem el Festival de Mitja Tardor.
1: Mitja tardor.
23: Sí, és el Zhongzhouji, que és una de les festes tradicionals més importants.
1: Sí, fem un especial demà a la tarda.
3: Sí.
23: De fet, estarà també representat a les festes de la Mercè, però aquest festival té a veure amb unes estacions es compten diferent perquè ells el calendari és diferent al nostre. Ells segueixen el calendari lunar i no el solar, per exemple. No? I per què mitja tardor? Ara, podríeu dir tardor, encara...
1: Clar, acaba de començar.
23: Sí. I, doncs, perquè la seva tardor va començar el mes d'agost i la mitja tardor coincideix amb l'equinoxi, que és aquest punt quan el dia i la nit duren el mateix i quan la lluna està més plena. I el Zhongzhouji té aquesta tradició de menjar yueping, que són una mena de pastissets rodons que simbolitzen el símbol de la lluna. No? Nosaltres mengem panellets per la tardor, doncs ells mengen yueping.
1: Són bons?
23: Estan molt bons i de fet, estic pensant que, mira, te'n portaré uns perquè els provis. I a mi els que m'agraden són, per exemple, els de rovell d'ou o els de mongeta vermella.
1: Jo crec que m'agafaré el de rovell d'ou, millor que el de mongeta vermella.
23: Ja te'n portaré i ja em diràs si t'agraden,
1: Escolta'm, amb això, per exemple, dels gustos, també suposo que serà important tot el tema de la diferència de gustos i de maneres de cuinar i de productes, que també del xoc és molt bèstia. Aquí coneixem una part de la cuina xinesa i quan vius allà deus descobrir la cuina xinesa de veritat.
23: Totalment. La Xina és tan gran com un continent i, per tant, la seva riquesa gastronòmica també és molt variada i de fet, en el podcast tindrem sempre un plat típic. També farem una mica d'introducció de diferents gastronomies d'arreu de la Xina.
1: I algun element més que ens vulguis destacar així com a primera entrada en aquest podcast i el que anirem explicant també a la tarda de Catalunya Ràdio cada 15 dies.
23: Com que Xangai simbolitza aquest creixement econòmic, vull parlar-vos d'una cosa que no sortirà en el podcast, però que crec que ha estat recentment molt parlat a les xarxes socials xineses, que és aquest debat que va haver-hi amb els aires acondicionats a Europa.
1: Sí.
23: Te'n recordes, que feia molta calor.
1: Oh, els vam limitar aquí, màxim 20 no sé quants graus.
23: Sí. Hi havia gent que deia, ostres, estem passant calor, com és que no podem posar-lo, no? Doncs aquest debat va generar molta, no controvèrsia, però va generar fins i tot una mica de befa a la Xina, no? Perquè la gent deia, home, com és possible que nosaltres, que tenim aire condicionat, que tenim aire condicionat accessible, perquè allà, diguéssim, és relativament econòmic tenir-ne, els europeus no es barallen, no?, per això. Quan hi havia un mem, fins i tot, que deia que els xinesos tenen aire condicionat fins i tot pels porcs, no?, perquè estan climatitzades les granges de porcs.
3: Clar, s'ha de tenir en compte els animals, sí.
1: Doncs mira, rota que els xinesos
3: el bon tracte animal
1: els tenen més en compte que nosaltres.
3: Sí.
1: Els ratpenats també els tenen molt en compte.
3: Clar, això és sobretot des de... Aquí sí que tenim aire condicionat, és quan pujaves al nord d'Europa, que mai havia fet aquestes calors, no?, Anglaterra i França.
23: I sobretot m'interessa aquesta percepció, que jo la vaig tenir quan era corresponsal allà, que els xinesos han anat millorant en el que són, sobretot, les qüestions del dia a dia, les infraestructures, el benestar, diguéssim, aquest progrés compartit, i aquí no sé si dir que ens hem quedat una mica estancats, no?, i que moltes vegades ens barallem amb coses que per ells els semblen molt bàsiques. Això ho veurem.
1: Doncs intentarem acostar la Xina i descobrir-ne coses i aprendre'n coses amb el Sergi
3: molt
1: Vicente
3: bé.
1: Cada 15 dies i amb aquest podcast que ja tenim, el retorn a la Xina, a l'app i al web de Catalunya Ràdio de Trescat. Sergi, benvingut a la tarda i moltes gràcies.
3: L'enhorabona.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A veure, Judit Pastor, no et tinc,
4: Ei, aquí, què tal?
1: Aquí darrere.
4: Aquí, el públic.
1: Aquí, perquè ens ha vingut a veure gent. A veure, pot fer una mica
4: molta
1: de soroll,
4: gent,
1: la gent? Aplaudiu una miqueta que es vegi que efectivament hi ha gent. Ara, home. Ja aquí sou, que se senti.
4: Estem a un lloc fantàstic, perquè estem just al costat d'Arc de Triomf. Això vol dir que la gent que entra i la gent que surt d'aquest passeig...
1: No, és que estem eclipsant tota la fira.
4: Som les estrelles, estrelles.
1: Els pobres paradistes no tenen clientela ara.
4: I ha vingut gent molt fan de Catalunya Ràdio a veure'ns, com la Caterina i l'Anna. Com esteu, noies?
5: Hola, molt bé.
4: Em dèieu, som molt fans de la tarda de Catalunya Ràdio i d'altres programes de la casa.
5: Ens acompanya sovint Catalunya Ràdio, en bastants moments del dia.
4: Ja heu fet volteta per aquí la fira?
5: Sí, hem fet tota la volta ja. De fet, marxàvem i ens hem decidit descansar una estoneta aquí.
6: Corre, que va Garriga.
4: El Garriga! I escolta, a la bossa hi tens algun llibre que t'hagis comprat o no?
5: És seu, en realitat. És ella la mestra. Però ha comprat un llibre que es diu Picant de mans.
4: Molt bé, cançons infantils, bé.
5: A mi quan has vingut abans m'has enganxat llegint ressenyes de llibres pensant quin em compro aquest o l'altre.
4: Important anar ben informada perquè si no veus tants llibres que t'atabales al final. I escolta'm una cosa, Garriga. Estàvem aquí i de cop en Yusef, que el tenim aquí...
1: Sí, ben assegut també.
4: Fixa't què du en Yusef, una llibreta i un boli.
1: Sí, està prenent notes.
4: Està prenent notes perquè el Yusef fa un any que ha arribat a Catalunya des del Marroc i ens ha dit, us escolto cada dia i gràcies a vosaltres estic aprenent català. Home, el que passa que m'ha dit que té una mica de vergonya. Però digues només hola, Yusef.
3: No, res, digues el que vulguis, digues coses.
1: Saluda'ns, home, Yusef, saluda'ns.
6: A mi m'agrada aprendre català, escoltar la ràdio, la música...
4: Molt bé,
1: bé. Perdona, a Justícia tenen traductors que parlen menys català que això, eh?
4: Crec que en Yusef ho faria fantàstic.
1: I porten uns quants anys aquí, vull dir que el Yusef amb una mica més de marge, amb mitja temporada més de la tarda, ja ho tenim fet, això.
4: Oi tant.
1: Escolta, molt bé, Yusef.
3: L'enhorabona, Yusef.
1: Donem la benvinguda també aquí. Farem una pausa. Crec que tenim per aquí la persona que ens rep aquí, la directora de la setmana. Aquí la tenim.
3: Ja hi és.
1: No, primer la pausa i després l'anfitrió. Ara venim.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
22: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
9: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
26: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
27: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
28: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
29: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
30: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
31: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
30: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
32: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
33: Ara mateix, sí.
30: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
34: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ens anem acostant a 4:45 de la tarda. Som en directe des de la Setmana del Llibre en Català, a tocar de l'Arc de Triomf a Barcelona. Una tarda fantàstica a Barcelona, que fins i tot una mica massa de calor. Estem fumant una mica.
3: Transpirem.
1: La que va de bòlit és la directora d'aquesta fira, d'aquest esdeveniment, que és la Cristina Domènech. Bona tarda, com estàs?
35: Hola, bona tarda.
1: Home, fa goig, això, no? Una hora que no, tampoc deu seure a punta, a les 4 de la tarda, però es va animant, això, no?
35: La veritat és que sí, avui és un dia molt especial, la Mercè, és un dia que ve moltíssima gent i en general, sí, està anant molt bé, estem molt contents.
1: És el dia més fort, el dia de la Mercè, o el cap de setmana potser encara millor i tot?
35: És una mica igual, el cap de setmana passat va ser molt fort, el dissabte i el diumenge, i avui també ho està sent i veurem què passa. És que és molt llarg, és una setmana de 10 dies.
1: clar, és una setmana que no és una setmana.
35: Exacte.
1: És una setmana i mitja, pràcticament. 332 expositors, 229 segells editorials, 25 llibreries, 350 activitats. Aquesta setmana, aquests 10 dies, passen moltes coses aquí.
35: Sí, la veritat és que la barreja que oferim en quant a tots els segells editorials que publiquen en català, que és una enorme varietat el que estan fent, són projectes molt interessants, llibres que són novel·la, narrativa, però també d'altres de no ficció, tot això són el cor, no?, una mica del que és aquest festival. Però a banda, doncs, com tu bé dius, estem organitzant moltíssimes activitats, totes són molt diferents, per un públic molt divers, i això potser és el que li dona aquesta atracció, no?, que pot interessar algú, doncs, que vol un clàssic, però també algú que l'interessa un llibre de cuina. És molt ampli tota l'oferta.
1: Calculeu quanta gent pot passar per aquí?
35: És molt difícil.
1: Ja, com es calcula això? No hi ha un...
35: Tenim els nostres sistemes.
1: Porta...
35: No, el que passa és que extrapolem també a partir de les vendes, que ara no tenim encara aquesta xifra ni aquesta informació, però sí que a partir d'aquí la conversió, visitants, etc, doncs traiem una xifra més o menys aproximada.
1: No hi ha una IA que tu calculi això?
35: Potser
1: encara?
35: Sí, eh? Potser haurem d'explorar això. Fer-la servir només per això.
1: Sí, sí, ja et fa bunyols, però et fa de tot. Bunyols, però et fa de tot. Quin és el... Si haguéssim de fer un diagnòstic des de la Setmana del Llibre en Català, el llibre en català en quin punt es troba?
35: Crec que es troba en un estat de molt bona salut, però pel fet que les editorials estan fent uns projectes, el que comentava, no?, molt interessants. S'estan realment publicant llibres de tot tipus, per un públic molt ampli. S'estan aconseguint traduccions que potser fins fa uns anys no eren habituals de trobar en català. I aquest esforç enorme, ingent, per part de tot el que és el sector, a més, doncs bé, té els seus fruits. Llavors tu vas a una llibreria i realment tens a l'abast multitud de llibres, multitud de propostes, col·leccions molt diverses, i això crec que reflecteix l'estat de salut del llibre, no? D'altra banda, evidentment, s'han d'anar creant lectors, és un esforç que hem de fer entre tots, però per tenir lectors el primer que hem de tenir és una molt bona oferta, no?, que tothom es pugui interessar per aquell llibre en concret. Per tant, és una mica això, no?, posar a l'abast de totes les persones llibres molt diversos, de molta qualitat, i a partir d'aquí els lectors els anem aconseguint mica en mica.
1: A vegades hi ha la sensació que es publica més que es llegeix. Això és així?
35: No ho sé. No ho sé, no t'ho sabria dir. Jo crec que, és una opinió una mica personal, eh? Crec que una llengua com la catalana mereix tenir... que es publiquin molts llibres, vaja. Perquè per què no es pot tenir el mateixa oferta que altres llengües? És una llengua minoritzada, que ara tots estem preocupats, etc. Doncs, home, el llibre, tenim el mateix dret, no?, de que hi hagi una diversitat molt àmplia. I els lectors, el que penso, no?, que si s'ofereix, es posa a l'abast i es sedueix una mica en aquest art de llegir, què vol dir llegir, no?, aquest acte que és una mica íntim, si s'aconsegueix anar una mica per aquí i nosaltres podem posar a l'abast d'aquest possible lector una molt bona lectura, doncs bé, estarem fent lectors d'una manera.
1: S'està venent molt el Marc Artigau avui?
35: El Marc Artigau, sí, molt.
1: Marc Artigau, com estàs?
0: Molt bé.
1: T'has vist ja en algun aparador?
0: No, home, és que no em busco.
1: Sí, clar que et busques.
0: No, home, no.
1: Com t'has de buscar? Jo, si fos autor, el primer que faria seria anar a mirar on tinc el meu llibre.
0: No, home, no. Què has de fer, pobre? No. Estic molt d'acord a la pregunta que es fa sempre si es publica massa en català. Per mi la resposta és molt senzilla. No. Perquè som una llengua minoritzada, per tant, jo he de poder, com més accés tingui a autors d'altres llengües, o, doncs, millor, no?
3: Deixa'm, amb aquesta línia, recomanar de l'Eusebia Llensa la traducció de Cavafis, justament que el vam tenir en el divan, i dius, ostres, que bé! Diríem, aquesta nova traducció d'un savi premiat pel Ministeri Grec.
1: Doncs, Cristina, ens vols recomanar alguna activitat, algun esdeveniment que diguis, si només podeu venir a un, veniu a aquest, d'aquests propers 4 dies?
35: Això és molt difícil.
1: Un.
35: Però bé, us diré, ja que estem aquí, doncs quan a les 7 la vostra companya, la Juliana Canet,
1: home,
35: amb la Marina Porres...
1: A les 6 la tindrem aquí.
35: Exacte.
1: I quan acabi directe cap al següent esdeveniment.
35: Tindrem un club tàndem especial aquí a la Setmana del Llibre en Català. Penso que serà molt divertit i estem molt contents, doncs, de poder-les tenir.
1: Doncs, a primer a 5:45 a l'estand de 3CAT de Catalunya Ràdio i després a les 7 a l'estand oficial de la Setmana del Llibre en Català. Cristina Omena, gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
35: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Clar, Sílvia, tu com li explicaries a un extraterrestre què és llegir i què és un llibre i què és la literatura? És difícil.
3: A veure...
1: No, m'ho facis tu. tenim...
3: Home, hosti, Sílvia, com no, li explicaries? La Sílvia sóc jo.
1: Era perquè em diguessis, no ho sé.
3: Ah, però jo sí que ho sé.
1: Clar, clar, que ho saps, què m'has de dir?
3: Però, no, tenim... si m'ho preguntes et respon, no dic res, no?
1: No, és que tenim un expert.
0: No, jo prefereixo que ho digui, que ho expliqui.
1: No, no, que tu t'has preparat la secció. Arriba el Marc Artigau. Perquè cada setmana ens porta una guia didàctica per explicar als extraterrestres conceptes de la humanitat.
0: És així com dius.
1: I avui de què parlarem?
0: Doncs avui és obligatori parlar del llibre. No només parlarem de literatura, potser també una mica, però del llibre. Què és un llibre? Doncs he anat al diccionari i t'explica que és un conjunt de fulls escrits posats en l'ordre en què han de ser llegits, especialment reproducció impresa d'una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot.
1: Carai, carai, quina explicació més completa.
0: Què et sembla? Però anem al més important. Per què serveix un llibre?
1: Ostres, per què serveix un llibre? Doncs per aprendre coses, per exemple, no?
0: Té moltes funcions. Per exemple, anivellar una taula, si el llibre és primet, doncs t'anivella la taula. Per tapar un forat, si és de tapadura, hi ha llibres amb una qualitat de tapadura que està molt bé. També pot servir per elevar la pantalla de l'ordinador, saps? Que
1: això la ràdio es fa servir bastant.
0: Sí. Jo ho he vist, això. Que
3: els paquets de folis, també, sí.
0: Per amagar algun objecte, no? Per matar algun insecte, alguna mosca, també depèn de la qualitat del llibre, del plec, doncs va molt bé.
3: No estic gaire d'acord en que aquestes siguin, els usos principals.
0: I hauríem d'acabar citant a Maria Pombo, que diu que el llibre és un gran element decoratiu.
1: També és veritat, també és veritat. Però escolta, si haguéssim d'explicar-li als extraterrestres què és un llibre i, sobretot, quins són els llibres més llegits, què li explicaries als extraterrestres?
0: És complicat saber-ho, perquè també hem de diferenciar entre comprar un llibre i llegir-lo, perquè la sort de la indústria editorial és que tu pots comprar un llibre i això no vol dir que te'l llegeixi.
1: Clar, si
0: no,
1: la indústria cobrés per cada lectura, potser els beneficis serien més baixets.
0: Seria diferent. Però avui farem un rànquing. A mi no m'agraden molt els rànquings, però he pensat que pels extraterrestres així anirem per feina. Les dades són confuses, però t'he fet les cinc novel·les de ficció més venudes de la història.
1: Les cinc més venudes de la història. Doncs comencem pel 5.
0: Sí. Faig una petita esmena. Novel·les de ficció, perquè si entrem en un llindar una mica complicat com la Bíblia, l'Alcorà, aquests llibres els he apartat. Perquè
1: la Bíblia és tot veritat, no?
0: No només per això, sinó perquè són llibres que no entren com a novel·la de ficció.
1: Ah, d'acord.
0: Però anem al top 5, si vols.
1: Vinga, doncs anem al top 5. Anem al top 5. Ui, és això?
0: Sí, en el cinquè lloc tenim a Harry Potter i la Pedra Filosofal.
1: Mira.
0: És l'últim llibre publicat d'aquesta llista, perquè es va publicar el 26 de juny del 1997.
1: L'últim?
0: Sí.
1: El 97. I quants exemplars ha venut?
0: Aproximadament uns 120 milions. Sé que la Carla, la nostra productora, li encanta. Però a vosaltres entreu en el món Harry Potter?
1: Jo no.
3: No.
0: Molt bé.
3: Sinceritat, no.
0: Sola.
1: Tema generacional, potser també.
0: Sí, jo el vaig llegir una mica i t'he de dir que m'ho vaig passar bé. I ara estrenaran una sèrie que culminarà en 10 temporades, és a dir, que acabarà d'aquí 10 anys. Només de pensar-ho ja m'angoixo. Un projecte d'aquí 10 anys. Com serem d'aquí 10 anys?
1: Doncs bé, potser ara hi serem. Sí, sí que hi serem.
3: Sí,
1: si no,
3: serem.
1: Si la intel·ligència artificial no ha acabat amb nosaltres, encara hi serem.
3: Hi serem.
1: A veure, número 4.
0: Doncs mira, El Senyor dels Anells, de Tolkien.
3: Sí.
1: Ah, clar.
3: I
0: mira, el 4 i el 5, què tenen en comú aquestes dues sagues? Doncs totes dues són fantasia èpica, és a dir, en un món paral·lel al nostre, poblat per màgia, per criatures extraordinàries. Els protagonistes són joves orfes o desplaçats, que descobreixen que tenen un paper excepcional en la lluita contra el mal, però els protagonistes no estan sols, tenen un grup d'amics, hi ha la lluita entre el bé i el mal, Sauron, Voldemort, és a dir, que comparteixen més idees de les que sembla així d'entrada.
3: I valors.
0: I valors.
1: Sí que és veritat. Estem al número 3.
0: Anem al 3.
1: Manu Guix?
0: Manu Guix és el tercer llibre més venut de la història. No, El Petit Príncep.
3: El Petit Príncep.
1: Home, això ja és un clàssic clàssic.
3: Sí, sí.
0: Mira, l'Antoine, que és l'autor, a més d'escriptor i de francès, també era pilot d'avió, sí. I va desaparèixer, que és un eufemisme de morir, el 1944, quan sobrevolava el Mediterrani dins d'una unitat encarregada dels reconeixements fotogràfics per preparar el desembarcament de Provença. I el més curiós és que el seu avió es va trobar el 2004 van trobar la placa.
3: Antoine de Saint-Exupéry va ser el primer llibre en francès que vaig llegir, aquest, El Petit Príncep.
1: En francès, ja,
3: En francès.
1: Mira.
3: En francès, que... Home, és un... En francès.
1: En francès, no en Francesc.
3: Francesc.
1: Home, és un clàssic, aquest.
0: És un clàssic. Jo no sóc objectiu, perquè formo part del projecte del Petit Príncep.
1: A pensar que...
0: I aleshores no puc opinar sobre
3: el llibre. Què vol dir que formes part?
0: Que vaig fer l'adaptació.
3: Esclar.
1: Pensava que havia col·laborat amb Sant Exupery.
0: Sí, que havia disparat a l'avió l'any 44, exacte.
1: Bé, número 3. Número 2.
0: Mira, història de dues ciutats de Dickens. La novel·la es va publicar per entregues setmanals perquè era una pràctica molt habitual de l'època. Això és molt interessant. Sí. Perquè necessitava mantenir els lectors enganxats setmana rere setmana per saber com continuava. I se n'estima que se n'han venut més de 200 milions d'exemplars.
1: Ostres. Clar, això, que hi ha hereus de Dickens que encara cobren?
0: Hauríem de veure quan va morir. Depèn de cada país. Ja, aquí a Espanya són 70-75 anys.
3: Els drets d'autor. Aquesta, sí. Això de la idea de les entregues era també perquè necessitaven anar cobrant, de mica en mica.
1: Clar,
3: i llavors anaven cobrant per als lliuraments que feien.
1: I qui s'emporta la palma? Qui està al top number one?
0: Doncs al number one tenim el Quixot, amb aproximadament 500 milions d'exemplars venuts. És un dels llibres, per no dir, el llibre més important de la literatura castellana. L'heu llegit?
1: No.
3: Sí.
1: No.
3: Sí.
0: No. Jo no l'he llegit.
1: Bueno, molt però bé. Jo he llegit trossos.
0: Com jo?
3: Home, sí.
1: Algun tros, sí.
0: Era lectura obligatòria, crec que...
1: No. A la meva època no. Crec que ja no. I si ho era, no ho vaig llegir.
3: Va ser, no? Diríem lectura obligatòria, Tirant lo blanc.
1: Sí.
0: Tirant lo blanc.
1: Escolta'm, sí. I en català tenim rànquing o tenim el més venut?
0: Quin diríeu que és el llibre més venut en català en la història?
3: Algun llibre d'en Jaume Cabré?
0: No.
3: No? La Mercè Rodoreda.
0: Està al top.
1: Jo anava a dir.
0: Però el llibre més venut en català és Mecanoscrit del segon origen.
3: L'Alba, una noia verge i bruna de 13 anys.
0: Exacte. Doncs és el llibre més venut, que evidentment per tota una generació també va ser una lectura obligatòria dins les escoles. Però porta aproximadament 1,5 milió d'exemplars venuts, imagineu-vos.
1: Les lectures obligatòries són un gran tema, eh?
3: Són, ho són, però... I a més trobo això, que siguin obligatòries, però aquestes o unes altres que estiguin, diríem, encaminades a descobrir, sentir el plaer de la lectura.
1: O a odiar el llibre.
0: No. També.
1: Això pot passar.
0: Pot passar.
1: Pot passar.
0: Jo estic a favor de les lectures obligatòries, sens dubte.
3: També.
0: I és veritat que en algun moment a mi em va passar, per exemple, que em va tocar llegir Bearn i no el vaig gaudir. No tenia potser les eines i és un llibre que he hagut de redescobrir amb els anys.
3: S'ha de ser una mica maduret ja, per llegir Bearn, no? Una mica.
0: Sí, però era lectura de batxillerat, eh?
3: Potser ets massa jove, no?
0: Sí,
1: bé, les lectures obligatòries.
0: Les lectures obligatòries,
1: un tema. Com acabem?
0: Doncs mira, està molt bé que els extraterrestres sàpiguen quins són els llibres més venuts. També haurien de saber que alguns llibres han estat prohibits perquè un bon llibre, i perdó pel lloc comú, potser és una porta cap a algun lloc que ni t'imagines. Jo, quan era petit, a casa no teníem gaires llibres. I va ser gràcies a la biblioteca pública del meu barri que vaig poder descobrir molts autors i moltes històries que em van eixamplar el món. Per això, si algun dia arriben els extraterrestres, potser els hauríem d'explicar que una societat no es mesura només pels llibres que compra, és a dir, no només pels més venuts. I ara que les biblioteques fa mesos que estan en vaga per reclamar millores en les seves condicions laborals, crec que és un bon moment, per si arriben els extraterrestres i nosaltres volem donar algun tipus de signe de civilització, explicar que entenguin que no només comprem llibres, sinó que cuidem les nostres biblioteques perquè són un dels pilars de la nostra societat.
1: Doncs tenim feina. Abans no arribin els extraterrestres a cuidar les nostres biblioteques. Marc Artigau, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Els extraterrestres t'ho agraeixen també. Blai Mercè, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
1: Perquè són dies de llibres i de música, també.
2: Sí,
1: i tu estàs molt pendent del cartell de musical de les festes de la Mercè.
2: Sí, tant. És que és un mal de cap, perquè hi ha tanta oferta aquests dies que no saps mai què triar. Llavors, Garriga i Sílvia, us proposo anar junts aquests dies a concerts.
3: Ah,
1: els tres.
2: Sí, per què no?
3: A les 3.
2: Sí, comencem avui...
1: No, als 3.
3: Ah, tots 3.
2: Sí. Comencem avui a 11:15 a l'Avinguda de la Catedral.
1: Això què és?
2: Jo no sé si ho saps, Sílvia, però el Garriga és un gran amant del flamenc.
3: Sí.
2: L'any passat vam entrevistar aquí el Miguel Poveda, la Maite Martín i l'Estrella Morente. Va demostrar tenir molt de feeling amb tots aquests convidats.
1: Van ser dels que van donar més titulars impactants.
3: Són molt autèntics. Parlen molt des de l'estómac, de veritat.
2: Doncs l'esperit d'aquests artistes ressonarà avui a l'Avinguda Catedral amb un espectacle titulat Barcelona Flamenca, on hi sonaran, encara que sigui fragments, cançons tan clàssiques i tan grans com aquesta. La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla, o Di mi nombre. Això m'ho ha dit fa una estona Luis Troquel, que és el director artístic d'aquest concert, i ens ha dit que repassarà el passat, el present i el futur de la Barcelona més flamenca.
1: I demà què tenim? Perquè això avui ja tenim el pla.
35: Ja està tot bé.
1: I demà on anem?
2: Demà hi ha coses molt interessants, però jo crec, Garriga, tu, Sílvia, no ho sé, però tu estaràs bastant cansat, jo crec, has tingut una setmana molt dura.
1: Molt.
2: Per tant, et proposo que descansis demà, perquè dissabte tenim un dia molt intens, començarem fent el vermut a la Fàbrica d'Am.
5: Pues la soledad reflejó de la...
1: Comencem a poc a poc.
2: Sí, a poc a poc. Primer amb una veu molt profunda, la de la Carmen Aciar, que és una argentina afincada a Catalunya, que ha cantat l'últim disc de... No, que canta la gira de la Clara Peya i que estarà allà a la Fàbrica d'Am a l'hora del vermut. Crec que serà un concert d'aquells que hi entres completament. Després podem anar a dinar, aquell dinar que s'allarga, que s'allarga, que s'allarga, i a dos quarts de 10, a l'Arma del Raval, això.
1: S'ha d'allargar bastant el dinar, eh? Què és això? No em sona.
2: És Iam Rose, originari de Louisiana, de Nova Orleans, una cantant amb història profunda, ho va perdre tot amb l'huracà Laura del 2020, va arribar a viure al carrer fins i tot, fins que el productor Fred Again la va descobrir i ara doncs, és una d'aquelles veus a tenir molt en compte del panorama internacional.
1: I si volem una mica més de festa, dissabte a la nit?
2: Podem anar a Svetlana, ja n'hem parlat molt, a la platja del Bogatell, però també podem anar a Plaça Catalunya, on hi haurà la valenciana Sandra Montfort. I acabem amb el diumenge, que per vèncer la ressaca us proposo anar a veure La Lloreria, una superbanda.
1: La Lloreria.
2: S'han proposat amb Guillem Roma, Marta Roma, Adriano Galante... S'han proposat convidar a tothom a plorar amb ranxeres i boleros que coneix tothom.
1: A pensar que posarien rodes de premsa de Mourinho.
2: També seria una opció. Mira, podríem convidar el Mourinho a La Lloreria.
35: Ai, pobre Mourinho.
1: Va, i una última proposta, Blai, per
2: doncs
1: acabar.
2: Mira, volem felicitar des d'aquí a la Mercè, que és una Mercè que actua el diumenge a la Fàbrica d'Am també, pràcticament a les 7 de la tarda, i és un dels nous valors de l'electrònica catalana.
1: Doncs amb això acabem. Blai, Mercè, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Sílvia Coupoló.
35: Les últims tres,
1: festes de la Mercè. Sí,
35: festa.
1: Ens veiem.
35: Fins ara.
1: Butlletí de les 5 i de seguida Juliana Canet, Francesc Soler i companyia.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dinamarca alerta d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Un informe dels serveis d'intel·ligència danesos parla d'un risc baix, però creixent, d'accions contra un aliat o més i ho atribueix a l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida. Algunes informacions periodístiques parlen avui també de l'amenaça per a països de l'arc mediterrani com Espanya, Itàlia o França. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Renier, diu que no descarta res.
10: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
7: I en aquest context, avui el govern de Polònia ha acusat Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. Més notícies, Alba Barbosa.
11: El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Com a exemple, ha exposat el pla d'expansió d'assentament que està tirant endavant el govern de Benjamin Netanyahu a la Cisjordània ocupada. Una expansió que països com el Regne Unit o França han penalitzat amb vetos comercials als productes dels colons jueus. Mahmoud Abbas s'hi ha referit durant la intervenció que ha fet en l'Assemblea General de l'ONU, un discurs que per segon any ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Aquesta tarda s'espera també la compareixença del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha estat rebut a Nova York amb protestes al carrer.
7: José Luis Rodríguez Zapatero demana deixar al marge de la causa a l'Audiència Nacional la joieria a qui l'instructor del cas ha encarregat una nova taxació de les joies que li van interceptar. La defensa de l'expresident espanyol al·lega que el director general del negoci madrileny, Juan Llanes, no pot ser imparcial perquè ja va estimar el cost de les peces d'alta gamma en una entrevista mesos enrere a La Sexta.
12: Y luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable.
13: ¿Incalculable qué significa?
4: Pues hablamos de el conjunto, pues son un par de millones.
7: El jutge Calama va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat de les joies.
11: El Suprem ratifica la condemna de 3 anys de presó per corrupció per a l'expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP. L'alt tribunal el considera corresponsable d'un cúmul d'irregularitats en la construcció d'un auditori durant els anys en què va ser alcalde al municipi murcià de Puerto Lumbreras. L'esclat del cas li va costar la presidència del govern autonòmic el 2017, quan encara no portava 2 anys de mandat. Amb la sentència ferma, que inclou 17 anys d'inhabilitació, Pedro Antonio Sánchez haurà d'ingressar a la presó.
7: Migdia a Casteller, a Tarragona, amb els Pilars caminant, i a Barcelona amb la Diada de la Mercè. Ho recollim des de Tarragona, David Prats.
8: Bona tarda. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut. Jove i Serrallo també han arribat, mentre que els xiquets els ha caigut. El Pilar caminant s'hi estrenava enguany a la jove com a segon, l'Ignasi Salat, que ha volgut descriure el moment.
9: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
8: A Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació amb la tripleta màgica. David Prats, Catalunya, Ràdio Tarragona.
7: Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
12: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet té la baixa de l'Ale Pivot Euboman per rebre aquest vespre l'Efes Turc en el debut blaugrana a l'Eurolliga aquesta temporada. El partit de 8:45 el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la Lliga ACB, a Lleida, ha fet oficial la sortida de l'Ale Pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. Avui es juguen els primers partits de la Lliga de les Nacions de Futbol. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya a 8:45, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès i de Jürgen Klopp com a preparador alemany. França, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret. I en motor ja tenim en marxa el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaijan. Els primers entrenaments, el circuit urbà de Bakú, el més ràpid ha estat el pilot anglès de Mercedes, George Russell.
13: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: De la tarda, en directe, la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Arc de Triomf a Barcelona, a la Setmana de Llibre en Català, una tarda de molt sol, de calor, de llibres en català, i amb la Judit Pastor passejant i veient... Ara sí que t'he perdut la vista, eh?
2: Estic una mica més lluny, perquè m'agrada escapar-me.
1: Ara, escapa't, llibres, escapa't.
2: Sí, veure una mica la gent. Res, aquí ara s'ha animat, realment. Sí? Es nota que aquesta hora la gent potser ja ha començat a sortir de la feina.
1: Saps què passa? Que no, Judit, pensa que és festiu avui.
2: Ai!
1: Passa que nosaltres, com que fem programa...
2: Que me n'havia oblidat,
1: Garriga. No hi
2: caiem,
1: però avui molta gent té festa.
2: L'és veritat, potser també es nota una mica això. Bé, hi ha gent que ve equipada fins i tot amb motxilla, eh? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Això és que vens de la feina, tu, o és que portes la motxilla perquè tens previst comprar molts llibres?
3: No, porto la motxilla per inèrcia, sempre la porto. No té res a veure una cosa amb l'altra.
2: Acabeu d'arribar aquí la Setmana del Llibre, no sé si tens pensat hi ha algun llibre que et faci gràcia...
3: No, jo venia precisament per un treball, de fet, de la universitat, de lingüística, hem de buscar coses de política lingüística i això venim.
2: Oh, carai, és a dir, que has vingut a fer investigació, eh?
3: Sí, si vols dir sí.
2: I què has d'investigar, què has d'esbrinar?
3: Res, buscar títols explícitament de política lingüística i ecologia lingüística en català i bé, veure si els trobem.
2: Carai, doncs que tinguis sort. Realment hi ha llibres per tot, és veritat, eh? Sí. Jo pensava que venia a buscar un llibre per entretenir-se i no, bé, a buscar un llibre per feina, tu.
3: Correcte.
2: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, que vagi bé la tarda. Adéu. Que vagi bé.
1: Doncs llibres amunt i avall, motxilles plenes de llibres, d'altres plenes dels artilugis de la feina, i tinc asseguts al sofà dos protagonistes per parlar doncs de més Crònica Negra encara. Perquè si posem sobre la taula el nom de Luigi Mangione, què serà el primer que us ve al cap? Doncs imagino que us vindrà al cap un assassí, un criminal. Però potser algú de vosaltres, que ens coneixem, doncs també haurà recordat unes fotos sense samarreta, un tors allò bastant quadradet. Francesc Soler, bona tarda.
4: Què tal, Francesc? Bona tarda.
1: Si tu no haguessis escrit el que has escrit, si et digués Luigi Mangione, què seria el primer que et vindria al cap, sigues sincer?
4: La icònica foto del Luigi sense samarreta pujant una muntanya.
1: A la muntanya aquella, eh? Allò era Hawaii, allò? On era aquella muntanya?
4: No ho sé, però d'aquella foto s'han fet molts acudits. Recordo un late americà que van dir que podria ratllar el parmesà en el

0: Sí, que amb les xarxes tot va molt ràpid ara, però aquesta velocitat amb què ens vam oblidar de la víctima i amb què fins i tot els partidaris de Luigi Mangione, que el reivindicaven com un justicier, com una persona que d'alguna manera es prenia la justícia per la seva mà, van acabar completament engolits per la narrativa de l'assassí guapo, de l'assassí sexy. Això va córrer a les xarxes, això va córrer als mitjans.
1: Jo recordo les xarxes quan va passar i es parlava més del seu atractiu que no del pobre assassinat, que ningú pràcticament no sabia ni com es deia, ni sí, que treballava amb unes assegurances de mèdica, però poca cosa més.
0: De Brian Thompson, que és el nom de la víctima, mira, i a mi m'agrada dir-ho, perquè moltes vegades no se'n parla, no, de la víctima.
1: Recordava.
0: De Brian Thompson en sabem molt poca cosa. Sabem que tenia fills, sabem que era l'executiu d'una de les principals asseguradores mèdiques dels Estats Units, però de Luigi Mangione sabem el que llegia, gràcies al seu perfil a Goodreads. La música que escoltava, gràcies al seu perfil a Spotify. I, sobretot, com era la seva vida abans del crim. Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i, evidentment, a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
1: Clar, si comet un delicte, trobaran molt per triar.
0: I es podrà il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Clar. Per tant,
1: sortiré bastant bé.
0: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
1: Sembla bona persona.
0: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
1: I després la responsabilitat dels mitjans. I ara hi entrarem també amb el nostre següent convidat, que per parlar d'assassins i de guapos era l'ideal, ara el presentarem. Però la responsabilitat que tenim els mitjans per veure com pintem aquesta pel·lícula, no?
0: Sí. Sí, jo crec que a vegades es crea una relació perversa, simbiòtica, entre els mitjans i les xarxes socials, no? És a dir, quan alguna cosa es converteix en viral a les xarxes socials, els mitjans ho convertim en notícia i d'alguna manera ho acabem validant, no? Aleshores, Luigi Mangione, és veritat que al principi pareix això com un assassí als mitjans de comunicació, però com que les xarxes embogegen amb la Mangione mania i es fan pastissos amb la seva cara, samarretes amb la seva cara, ungles, manicures amb la seva cara, tatuatges amb la seva cara, jo poso una galeria del llibre per explicar tot això, perquè és una bogeria. I a més a més és de tot el món. Doncs com que passa tot això, llavors els mitjans fem notícia d'això. I, per exemple, trobes una informació amb un mitjà important d'un país, que és Luigi Mangione sorprèn amb un nou look en la seva primera compareixença judicial. És a dir, la notícia no és que comparegui per un assassinat, sinó que és que s'ha tallat els cabells a la presó. No em diguis que no és una bogeria.
1: És una bogeria, i aquest llibre no només parla de Mangione, sinó que aprofites per rescatar d'altres casos icònics i coneguts fins i tot, o alguns no tan coneguts, d'altres assassins que també eren guapos o tenien un cert atractiu i que, a més, després se n'han pogut fer sèries i altres dibuixos en la cultura popular.
0: Evidentment, aquest fenomen no comença amb les xarxes socials, ve de molt abans, ve de la premsa també més groga, podríem dir, en el seu moment. Estic parlant de Charles Manson, de Ted Bundy, però, evidentment, hi ha hagut llavors un revival de tot això a partir de les sèries de Netflix, que fan dues coses. Primer, tornen a posar de moda aquests assassins, també estic parlant dels germans Menéndez, i no només això, sinó que llavors es cullen per interpretar-los a actors com Zac Efron, per exemple. Quan tu agafes a Zac Efron,
1: com més guapo possible, millor.
0: Per interpretar Ted Bundy, no busques que la gent tingui por de l'assassia. Jo, quan era petit, aquestes sèries em deien, no, a la mínima, perquè et farà por. Però és que ara, clar, veus, Zac Efron tot el dia es treu la samarreta, tot el dia es dutxa, que ja sabem que va molt net, però és que, a més, ve de fer Los Vigilantes de la Playa. Ah. Per tant, el seu capital mediàtic és aquest. I, per tant, quan la gent veu el Zac Efron tan meravellós, una mica caracteritzat, una mica, per fer-lo una mica més tremendo, és aquesta barreja entre atractiu, entre fascinació, però el pas de que et fascini algú a que l'idolatris és molt petit.
1: Toni García Ramon, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: De què estàs més a prop, d'assassí o de guapo?
2: No, jo només em demano que si m'assassinen que sigui un tio lleig. Perquè llavors és més probable que se'n recordin més de mi que de l'altre.
1: Clar, si és guapo, ningú se'n recordarà del Toni García Ramon, pobre.
2: I crec que aquí el mèrit absolut de Mangione és de la víctima. És a dir, si la víctima hagués estat un qualsevol, no parlaríem de Mangione, ni tan sols s'hagués mencionat. Hagués sigut un assassí més. Com que li hem atorgat aquesta condició, que a més això hauríem de discutir-ne llarg i tendido, com diuen els castellans, sobre els antiherois, no? Hi ha molta gent que diu, no, l'antiheroi. La mateixa gent que creu que Tony Soprano i Walter White són antiherois, que són precisament el contrari. si no hi ha més antònim d'antiheroi que Tony Soprano o Walter White. Un antiheroi és, per definició, algú que fa algú a bo, algú heroi,

0: contra la seva voluntat, no? Snake Plissken.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: No? És un antiheroi. Carpenter, John Carpenter, que és un director de cinema, ha dedicat la seva vida als antiherois. Aquests són antiherois. Gent que fa coses positives, insisteixo, bones, d'acord? Contra la seva voluntat. Si la seva voluntat no és fer algú, però es veu obligat en un moment donat a fer una cosa bona. Llavors, el que hem assistit amb Luigi Mangione és el mateix que va passar en el seu moment amb per cert que mencionava un, que és Charles Manson. Charles Manson, jo el miro i no penso, hòstia, que bo que està Charles Manson.
1: No, en principi no.
0: I Charles Manson rebia centenars de cartes a la presó, de gent, no?, que li escrivia i tal. Però quan van fer la sèrie, Helter Skelter, no van escollir un tio guapo per interpretar-lo. Sí.
1: Perquè s'havia de fer por.
0: Estem assistint a la massificació de la frivolitat absoluta i això és el gran problema que tenim. És a dir, estem oblidant que hi ha un mort que té una família, no?, i que se l'ha carregat un tio, i de tot el que som capaços de parlar és d'aquest tio... Està bastant bo.
2: Deixa'm dir que si jo sóc el culpable d'aquest llibre, el Toni és còmplice.
1: No, i surt.
2: Perquè, evidentment, a l'hora de parlar de sèries i de cinema, el vaig anar a buscar ell per dir-li... Escolta, realment, quan un autor li proposen posar-se en la pell d'un assassí, d'un violador, d'un criminal, té un dilema moral? I el Toni em va dir...
0: No. No, però a més tenim... No,
2: sobretot si pot guanyar un Òscar amb el paper, no?
0: Tenim un cas claríssim. O sigui, tenim les dues bandes. Una és la gent que fa pel·lícules serioses en la que surt gent dolenta... o sèries, Vince Gilligan seria un dels casos, el responsable de Breaking Bad o Better Call Saul, els dolents són dolents, que fixa't, Vince Gilligan arriba un moment a la seva carrera que diu, estic cansat de que els meus dolents, que són mala gent, estiguin mitificats com si fossin herois.
3: Però hi ha dos tipus de dolents.
0: No.
3: En aquestes, sí.
0: No, només hi ha un... aquí és on t'equivoques, Francesc.
1: No m'equivoco.
0: Hi ha un tipus de dolent que tu, que ets una mica criminal, llegeixis dos tipus de dolents, no vol dir que hi hagi dos tipus de dolents.
1: Home, els del cartel són més dolents que
0: el
1: pobre Saul Goodman, que pobret, va fent
0: Estàs fent un exercici de frivolitat gran.
1: Sí.
0: Què és? Hi ha un senyor que es dedica a blanquejar els diners dels dolents, que és tan dolent com la gent que fa la droga.
1: És menys dolent.
0: No, perquè segurament un no podria existir sense l'altre. M'explico o no?
1: Això sí.
0: Perquè de seguida t'agafarien. Llavors, això ho fem contínuament. I llavors hi ha gent com el Ryan Murphy, que és un tio que a mi em fa... Ho diré sense... No vull ofendre, vale?
1: No ens escolta avui.
0: D'acord. Em fa fàstic a mi el Ryan Murphy, que és un tio que es dedica sempre a donar-li un toc estètic.
1: Què ha fet Ryan Murphy, per qui no ho sàpiga?
0: Ha fet Ted Bundy, ha fet totes les sèries, sobretot els assassins en sèrie. I els fa interessants.
1: Sí.
0: Estèticament, Ted Bundy amb les seves ulleres... Saps? John Wayne Gacy... Sí, sempre són assassins, però assassins de Ryan Murphy han de ser guapos, han de ser interessants. No són tios repugnants que han matat a 15 noies.
1: Tu que controles, saps si estem ja a punt de tenir la sèrie sobre Luigi Mangione o hem d'esperar encara uns anys?
0: Hi ha uns quants projectes sobre Luigi Mangione.
1: Però seriosos, eh?
0: Sí. El problema aquí és el següent. Primer, és molt recent. Segon, hi ha diferents tractaments de guions, uns que pinten el tio com un tarat, que és el que és, no?, que serà condemnat a cadena perpètua i que no ho passarà bé a la presó, ja us ho adelanto.
1: Tan guapo.
0: No, és així, no?, que no ho passarà bé a la presó. I una altra línia argumental que no comprarà Hollywood de cap manera i que pot ser que estigui fet als marges de la gran indústria, que és la imatge aquesta del justicier.
1: De pobret, que tenia un problema físic i les assegurances no sé què...
0: No, clar, és que tu pots buscar justificació per qualsevol cosa. És a dir, jo no de cap manera em posaria a dir que el senyor aquest que ha matat era un heroi. El senyor aquest que ha matat segurament era un cabronàs de mil parells de collons perquè treballava per una companyia que es dedicava sistemàticament a denegar ajut a persones que ho necessitaven. Això és mereixedor de la mort? Podríem discutir-ho.
1: Bé, en principi aquí hauríem de dir que no.
0: Al
1: mínim a la ràdio pública hauríem de dir que no.
0: El problema és que al final... jo crec que és un exemple claríssim del que està passant amb tot. I és que hem acabat parlant de si el tio és guapo o no.
1: No, fixa't, mira, et posaré un exemple, ara que parlàvem de Netflix, perquè més enllà de Mangione ja hem vist altres criminals que els pintaven tan atractius que estaves més pendent d'ell que no de què feia aquest altre.
4: El olor, las herramientas eléctricas funcionando toda la noche. Oigo gritos que vienen de tu piso.
5: Solo quiero pedirte disculpas.
1: Això és Jeffrey Dahmer, Monster, una altra d'aquestes sèries de...
0: Amb les seves ulleres.
1: De Netflix, el conegut com a Caníbal de Milwaukee, però que tu veus la sèrie i, home, doncs...
0: Però perquè són... Però aquí el... O sigui, hem d'explicar bé això. Aquí el que ells volen és que tu sentis fascinació per això, no? Sentim fascinació pel mal, pels assassins en sèrie. I ja posaré dos exemples. Hi ha dos personatges mítics de la història del cinema modern, que són Aníbal Lecter, no? I John Doe, que és l'assassí de Seven. Des del moment en aquest personatge apareix en pantalla, a tu els altres et són igual. Per què? Perquè per tu és incomprensible el que fan, però et fascina. El mal sempre ha tingut un component de fascinació.
2: És la part aquesta sublimada i estètica del mal, no? Que és el que, en el fons, ens porta a tenir una visió distorsionada del que és un crim. No? Dexter, per exemple, és un altre cas, no? Aquesta però idea del
1: és sí, un assassí bo, no?
2: Però veure l'assassí gairebé com un artista, no? És a dir, aquesta dimensió estètica del crim.
0: Però jo crec que Dexter sí que juga molt bé amb la dualitat de que el pare de Dexter l'eduqui per matar gent dolenta. Si ens ho mirem amb calma, el punt de partida de Dexter no se'l creu ningú. No, hijo mío, eres un assassí en sèrie, però vas a matar solo.
2: Sí, però fixa't, jo el llibre parlo, per exemple, de l'evolució de l'arquetip del vampir, no? Com passem de Nosferatu, sí, de Murnau, que feia molta por, era un ésser desagradable, deforme, etcètera, etcètera, a fem el salt, unes quantes dècades, a Entrevista amb el vampir. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas...
1: I això... Com s'explica aquest canvi? És la societat que demanda aquest canvi, creus?
2: Jo crec que hi ha una voluntat d'anar a buscar... Primer hi ha una sexualització en general, és a dir, el true crime ven, el sexe ven, sexe més true crime, encara ven més. Per tant, això, per exemple, m'ho deien també en alguna entrevista al País Valencià, em deien que amb la Maje ha passat el mateix. La Maje és una per qui no ho sàpiga, és una noia que convenç un company de feina, amant seu, perquè mati el seu marit. I quan això es fa el salt a la ficció, aquesta part eròtica, una mica amb la Rosa Peral, va passar també. Bé, una també, mica el mateix, també, quan fa el salt al cinema.
0: Però, no? Però per què va passar això de la Rosa Peral? La Rosa Peral va passar perquè quan tu veus la sèrie de Netflix, no, ells et venen directament la trama de la dona fatal. I quan tu ja et parlen d'ella, tu no penses en el documental de Rosa Peral, penses en la sèrie de Netflix on Rosa Peral era una dona fatal. És a dir, construeixes una narrativa que després serveix per omplir la narrativa oficial.
2: No, i el millor de tot sí, és que aquesta narrativa l'acaben comprant els clar, mateixos criminals. Jo al llibre explico el cas d'un criminal que està complint condemna als Estats Units per un assassinat, reconvertit en escriptor i periodista, però vaja, està a la presó, eh? I ell diu que els presos, quan estan a la seva cel·la, miren True Crime. I que quan ell va veure el capítol sobre el seu crim, era tan espectacular amb la música, uns planos i això, que ara ell, quan tanca els ulls i pensa quan va matar un traficant de drogues, que és per això estava a la presó, pensa, no, el seu record està contaminat per la visió de la televisió.
1: S'imagina els planos que ha vist a la sèrie, sí, més que no el que ell recorda del
0: moment. Perdoneu-me, però això ho fem tots. És a dir, tenim un record, el anem envellint, no? Envellint de bellesa, eh?
1: Sí, sí.
0: No de que et fas vell.
1: Jo recordo la secció que vau fer dilluns ara i va ser una merda, però ara la recordo com una cosa excelsa, per exemple.
0: Jo, per exemple, si ara vingués Luigi Mangione i et disparés, jo l'abraçava.
2: Deixa'm dir que tot això, a més, perquè jo, clar, començo de Mangione, vaig estirant fils i n'estiro tants que acabo parlant de Plató, de Hitler i de neurociència, perquè jo descobreixo fent aquest llibre una cosa que es diu efecte halo, que és un biaix cognitiu segons el qual el nostre cervell està preparat per associar bellesa amb bondat, intel·ligència i èxit. És a dir, quan ens ve algú atractiu, nosaltres necessitem per un automatisme jutjar-lo i pensem, com que és guapo, és intel·ligent i hem de confiar, per tant, li comprem una enciclopèdia, li comprem un cotxe o li obrim la porta de casa i si és Ted Bundy tenim un problema.
0: Nosaltres, de manera, jo volia dir que el criminal, per mi, més fascinant que hi ha hagut als Estats Units els últims 40 anys és un senyor que es deia Ted Kaczynski i es feia dir una bomber. Us en recordeu? Que era un intel·lectual considerat un dels millors matemàtics del món.
1: Un manifest de l'hòstia.
0: El manifest és increïble.
2: I que està en la llista de lectura de Luigi Mangione a Goodreads, per cert, que apuntava maneres.
0: Que és un manifest contra l'era industrial i com la tecnologia es menjarà la natura, que es va adelantar en anys a qualsevol altre manifest d'aquesta natura i que, a més, no sé si saps que hi ha una versió comentada per professors d'Oxford sobre el seu llibre.
1: Ah, no?
0: No? Però què passa amb una bomber? Una bomber no era un tio ros, guapo, alt, amb els ulls blaus. Si no, estaríem tot el puto dia parlant d'una bomber. Però que era un tio tancat en una cabanya amb una barba gran, no ens importa gaire una bomber, que per cert, hi ha una sèrie que sortirà d'aquí un mes o dos o una altra sobre ell.
1: Ja se'n va fer una.
0: Se n'han fet dos.
1: Dues.
0: Se n'han fet dos i una pel·lícula. Però una era com una sèrie documental, l'altra una sèrie de ficció, i aquesta volen que sigui la definitiva i tal. Però vull dir que al final la percepció que tenim del personatge és tot. És tot, o sigui...
1: I tu creus que avui les grans plataformes, Toni, Netflix, HBO...
0: Els hi dona absoluta...
1: És a dir, veuen que això funciona, doncs fot-li ben guapos tots.
2: Deixa'm dir que en algun moment s'han vist obligats a rectificar, per exemple, en el cas del Dahmer, era un assassí d'homosexuals, i ell mateix era homosexual, no? Quan Netflix la penja amb l'etiqueta de cinema LGTBI, i llavors anem a veure, clar, si agafem un feminicidi, és com si ho associem a cinema feminista, no? Llavors això anava de rectificar. Clar. També ha passat, per exemple, en algun cas, que des de Netflix s'ha fet un tuit, per exemple, dient, potser que no celebreu aquest noi guapo perquè el trobeu estupendo, si és un assassí, trobareu altres nois a les mateixes plataformes. És a dir, quan hi comença a haver molts missatges a les xarxes socials de gent que diu, segresta'm, vull que em segrestis perquè m'és igual el que em facis, Netflix veu que potser se li instal·la la cosa una mica de mare, no?
0: Toni. De tota manera... Hi ha una teoria de finals dels 80 d'un professor de Harvard que es diu El Mundo Mezquino, no? Que és que quan més productes consumeixes d'aquest tipus, true crimes, etc., el teu cervell pateix una involució.
1: Ai.
0: Perquè comences a percebre el món com un lloc hostil. I què passa quan perceps el món com un lloc hostil? Comences a votar a opcions polítiques que diuen que et defensaran d'aquest món hostil. I així és com arribes al populisme. Això és un fil que va des de finals dels 80, no? Que és quan sorgeix aquesta teoria, fins avui de forma directa. Si tu penses com són les campanyes dels grups que es dediquen a dir tot és molt perillós, gent que ha arribat a dir Barcelona és una de les ciutats més perilloses del món, que haig de dir que qui diu això és que no sortim mai de Barcelona. Clar, perquè jo que m'he tirat mitja vida a Mèxic o a Rússia o a Xina, et dic que si vols llocs perillosos, jo te'n dic uns quants. Sí. Puc fer una llista de 100 llocs perillosos i no surt Barcelona. Però com que hi ha una idea, no, i això, i el true crime està darrere d'aquesta idea, és la idea de que el teu veí et vol matar, no? De que el teu veí té el cap de la seva mare guardat a la nevera.
1: Clar.
0: De que ha enterrat a la família al jardí. I com que tu veus cada setmana un true crime, i és veritat que hi ha crims horrorosos, però cada setmana veus un crim nou i dius, la mare que em va parir.
2: És que és un no parar. Deixa'm dir sobre la portada. Apareix Luigi Mangione vestit com un sant.
1: Senyem aquí, aquesta
2: que... portada... Portada polèmica,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
0: Polèmica? A casa meva hi ha hagut polèmica.
2: Sí? Bueno, la polèmica...
0: La meva dona em va dir, què fa aquest tio vestit de sant?
2: I li vaig dir, que t'espulli.
0: He escrit jo el llibre?
1: Jo hi surto.
2: Deixa'm dir, doncs, que aquesta portada, aquí ell apareix vestit de sant, ve d'una foto que faig jo a Manhattan, a prop d'on hi va haver el crim, gairebé un any després. I vaig pensar, si aquesta foto apareix allà i ningú l'ha arrencat, vol dir que hi ha un cert consens que això funciona, no? Però també la idea aquesta de santificació, que és un pas més, no? És a dir, a un assassí el podem romantitzar, cosificar, sexualitzar, i al final ja és santificar, que és ja al costat de Déu, no? Això, des d'un observatori que monitoritza l'odi a les xarxes socials, m'explicaven que no és una cosa nova. Amb petits grups d'extrema dreta, es juga molt amb aquesta idea de sants, amb els assassins, per exemple, d'Utoya i altres assassins d'extrema dreta del nord d'Europa. I ell em deia que estan una mica perplexos perquè per primer cop aquesta idea de santificar un assassí passa al mainstream, passa a les xarxes socials en general. I llavors hi ha gent que tant et pot parlar de la Meghan Markle com de les celles de Luigi Mangione. I això fins ara sí que és un fenomen nou.
1: Els assassins guapos, el llibre del Francesc Soler que...
0: Que no és la teva biografia.
2: No,
1: encara.
2: Ni per guapo ni per assassí.
1: Encara, encara.
0: Que et deixin un anyet.
1: Que el podeu trobar, suposo que aquí el trobarem
2: aquí,
1: per aquí, no?
2: Aquí a l'estant 46, doncs, i a totes les llibreries.
1: Doncs a l'estant 46, a totes les llibreries. Toni García Ramon, moltes gràcies.
0: A vosaltres, amics.
1: Un gràcies, assassí gràcies, de guapos.
0: Jo ja dic a què aspiro. Si em maten, que sigui un tio lleig.
1: Mira, tinc per aquí ja la Juliana Canet i la Marina Porres, que vindran de seguida, però abans, la Judit Pastor també la tinc voltant per als estants d'aquesta setmana de llibre. Judit, on pares?
6: Garriga, mira, estic al vell mig del passeig Lluís Companys, perquè m'estic divertint molt, perquè vaig descobrint editorials noves, és a dir, editorials
1: clar.
6: Que ja de tota la vida et sonen, però també la setmana és un molt bon aparador per descobrir editorials noves, i he anat a una parada que just de costat hi ha dues editorials que tenen un any i mig de vida, Tinc aquí davant el Jordi Novell d'Enderroc Llibre. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
6: Content d'aquesta setmana, perquè entenc que, clar, és un molt bon moment per dir «Ei, existim!».
7: Sí, i tant, és un molt bon aparador. A més, hi ha molt públic que es pregunta constantment de quins llibres nous hem editat aquest any i vaja, també és una manera de tenir contacte directe amb el lector.
6: Enderroc Llibres, que publica llibres sobre música, estan vinculats a la revista Enderroc, i tinc també l'Aissata Mbalo, que també ha emprès fa molt poc un altre projecte editorial. Què tal, Aissata?
8: Hola, què tal?
6: Vosaltres sou Jande. Què és Jande Editorial?
8: Doncs Jande Editorial és una editorial de ficció i no ficció en català que publica en veus racialitzades o d'origen migrant, tant d'autors que escriuen aquí en català i castellà com traduïdes de l'estranger.
6: Si ens haguessis de recomanar un títol dels que teniu, quin en recomanaries?
8: Doncs us recomanaria Una independència, de Jeffrey A.B. Pants, que el presentarem demà a la tarda a la setmana amb l'autor, i va sobre el procés d'independència de Guinea Equatorial, que va ser colònia espanyola fins fa res, i que parla també de l'intervencionisme del règim franquista durant el procés d'independència.
6: Uau! Descobrim històries fantàstiques i descobrim també gent que, ara atenció, la noia que et presento, Mariona. Molt bona tarda.
9: Hola.
6: La Mariona està aquí fent cua, a aquesta paradeta, i la Mariona ens ha explicat que cada any ella es marca un repte de lectura. Quants llibres t'has proposat llegir aquest any, Mariona?
9: Enguany 60.
6: 60?
1: 60, sí. Home, Déu-n'hi-do.
6: I quants em portes avui, 24 de setembre, quants n'has llegit ja?
9: Vora 50, perquè l'estiu és un molt bon moment i puc aprofitar per llegir molt.
6: Ja, però i durant l'any, com t'ho fas? No em surten els números.
9: Durant l'any resten moltes hores de son, perquè soc docent i llavors un cop acabo de corregir, preparar classes i tot plegat, abans d'anar a dormir sempre intento rascar una estoneta per poder llegir, perquè és el meu moment també de desconnexió.
6: Ens podries dir quin és el teu rècord històric de llibres llegits en un any?
9: Fa una mica de vergonya dir-ho, però l'any de la pandèmia, malgrat no ens podíem moure i no podíem anar a cap banda, alhora va ser un molt bon moment perquè em vaig llegir més de 100.
6: Més de 100. Home, llibres.
1: Jo
6: crec que no ho aconseguiré
1: dies,
6: mai. La ràtio, sí, ha sigut ràpid, fent càlcul ràpid, cosa que jo no sé fer. Molt bé, no em surten els números. Tens algun de pensat, d'algun de comprat ja?
9: Sí, vaig venir l'altre dia i em vaig comprar bastants, i per exemple, un dels que vaig comprar que em feia moltes ganes comprar és un que es diu Venus i els bàrbars, de Cap de Brut Edicions, que es va publicar en ple franquisme, es va censurar i ara el van poder reeditar.
6: Ja ho veus, bé, que hi ha llibres per tot i per tothom.
1: Perfecte, doncs segueix voltant per aquí. Nosaltres anem posant les coses a punt perquè la Juliana Canet i la Marina Porres ens obriran el seu dietari de lectura. Estic veient la Juliana Canet fent una cosa molt vintage, com és firmar autògrafs. Marina Porres.
9: És veritat, en paper,
1: l'autògraf es porta... Juliana, l'autògraf es porta molt poc avui dia.
9: Saps que et sorprendries perquè es porta més del que diries d'entrada?
1: Però en teoria es porta el selfie, no?
9: Està tornant a l'autògraf. No, saps què passa? Sí que hi ha un col·lectiu de gent, que sobretot són els nens, que encara no tenen dispositiu mòbil o que no tenen manera de fer fotografies, clar, que sempre tiren d'autògrafs. Sembla que no, però jo n'he arribat a fer bastants, vull dir que no ho diries.
1: Jo
9: però
1: tinc una llibreteta de quan era petit amb autògrafs.
9: Jo també la tinc.
1: Algun de gent amb la que després he acabat treballant i tot.
9: Com, per exemple, digue'ns algun nom, Francesc.
1: No, el Xavi Valls.
9: Ah, mira.
1: El Xavi Valls, tinc allà un autògraf seu. I vaja, amb ell no, però vaja, a la mateixa redacció treballàvem, sí, sí.
9: És el de l'esport, ell?
1: Sí.
9: El món de l'esport es fa molt, sí. A mi no em pot quedar més fora el món de l'esport.
1: Bé, doncs després de la pausa no farem esport. Vaja, si voleu podem fer uns burpees entre llibre i llibre, però en principi recomanarem llibres. Lectures, Club Tàndem, a la tarda, ara venim.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
11: Què ens empeny a perseguir l'impossible? Bobetoya és la història d'una expedició d'un grup d'amics cap a l'illa més remota del planeta.
12: Un relat sobre l'amistat, la lleialtat i la necessitat de continuar creient en el teatre.
11: Text d'Ivan Benet, Cristina Genabat, Julio Manrique i Sergi Pompermayer. Amb direcció de Julio Manrique.
12: De l'1 al 25 d'octubre a l'Espai Lliure de Montjuïc.
13: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
14: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
15: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
13: La història del restaurant que ho va canviar tot.
14: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? El lío.
13: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
17: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
18: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure. Molt, molt per llegir.
19: Com et dius?
20: Josep.
19: On vius?
20: A Blanes.
19: 2+2?
20: 4.
19: Capital de França?
20: París.
19: Qui sóc?
20: En Peyu, no?
19: Amb qui tens el mòbil?
20: El mòbil...
19: La fibra?
20: La fibra?
19: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
20: Ah, això.
19: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
21: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
22: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT. Podríem tenir son.
25: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
26: Mare, literalment.
23: Tinc poques ganes de treballar.
26: És que tinc molta feina.
25: Oh, jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
23: O quedar-nos al llit una mica més.
26: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
25: Quina ràbia.
23: Però per alguna cosa som els matiners.
26: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
25: A mi això també m'ha passat.
23: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
27: Som pura cafeïna.
28: Amics, bona tarda a tothom.
29: 50 anys de transmissions de futbol en català.
23: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Ullal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Passen 6 minuts a 6:45 de la tarda. Escolta, quina expectació per parlar de llibres avui. Club Tàndem, Marina Porres, bona tarda.
30: Bona tarda, Francesc.
1: Juliana Canet, bona tarda.
30: Bona tarda, Francesc, com vas?
1: Doncs m'agrada molt tenir-vos aquí, perquè crec que un dia que parlem de llibres havíeu de ser-hi sí o sí.
30: Sí, avui que encaixava.
31: Avui encaixa tot, home, és el moment, és el dia...
1: No hauria tingut cap sentit, això.
30: No. Sí, no, avui hi ha molts nervis per explicar-te...
1: Molts que... nervis.
30: Hi ha molts nervis.
1: Et veig nerviosa.
30: Jo tinc nervis, Francesc. Tu no saps que cada vegada que et veig tinc neguit.
1: M'ho has de dir més perquè no m'ho crec.
31: Però sí, ja t'ha comentat el polo,
1: veritat,
31: de tall...
1: És veritat, el polo.
30: Bé, és que avui el Francesc Garriga llueix un polo de color gris així una mica trenat, que jo ja li he dit, això o és nou... És que aquesta és la sintonia que necessitava. Això o és nou o estàs cometent l'error garrafal de no posar-t'ho el suficient.
1: Doncs és un error, perquè ja el tenia i no me l'he posat. Però me'l posaré més. Els dies... Mira, me'l posaré en especial els dies que fem secció.
30: M'agrada que pensi molt
1: bé. Sí, tenim dinàmica. Escolta, avui venim a explicar doncs, el que fem habitualment a la secció, dietari de llibres, llibres que avui, setmana del llibre en català, suposo que ens haurem adequat una mica a la qüestió.
30: Sí, avui encaixa molt fer el dietari de lectures.
1: Imagina't, avui no, avui llibres en castellà, tot.
30: T'imagines? Avui tot llibres que no estan traduïts al català. No, avui, com que és la setmana del llibre en català, proposarem algunes lectures que podeu comprar si veniu a passejar per aquí, que és un pla indiscutiblement meravellós, Marina Porres. Suposo que estàs d'acord amb mi.
31: Estic molt d'acord i, de fet, he portat avui recomanacions de coses que ja tens, que és el que s'ha de fer la setmana, que tu vas veient llibres que es van anunciant, que t'esperes que surten per aquestes dates i t'esperes per poder-los comprar aquí, per poder tenir-los quan vens a passejar per la setmana.
1: O sigui, coses que podrem trobar després passejant per aquí, en la majoria dels casos.
31: Exactament. Jo crec que és la gràcia de la setmana, no? Que ja és un aparador de tot de coses noves, però, i a mi sempre m'agrada molt dir això, el que a mi m'agrada més de la setmana és que també és una exposició del fons de moltes editorials, perquè aquí hi ha paradetes d'editorials que treuen tot el seu catàleg d'obres publicades fa moltíssims anys.
1: I els trobem aquí, també.
31: I a les llibreries, clar, no poden assumir tenir tot el catàleg d'una editorial a la llibreria i, en canvi, aquí ho pots veure tot i, com que tenim un sistema editorial que està molt bé, i no ho dic per dir, és la veritat, doncs està molt bé.
30: Sí, i tant si ja tens al cap la llisteta de llibres que t'agradaria comprar-te des de ja fa dies i t'ho estàs reservant per comprar-ho aquí la setmana en una ocasió especial, com si ets una persona que no llegeix gaire, la setmana és interessant, perquè si tu no ets gaire lector, passejar entre parades de llibres sempre et pot acabar inspirant, sempre pots parlar amb algun treballador que t'orienti. Saps que la meva germana està treballant aquí?
1: No.
30: Jo després aniré a que m'orienti.
1: Home, doncs...
30: A que em recomano.
1: No, és que els llibreters ens han d'orientar i els hem d'escoltar perquè en saben molt. I... Digues, digues, digues.
30: No, digues. A més, la teva mare...
1: Per això, per això, que a casa meva, la meva mare, això tota la vida s'ha dedicat a això.
31: La meva també.
1: Tenim això en comú. Mira quina connexió més maca aquí.
30: Escolta, i tu quin llibre ens recomanaries, Francesc? Si ara no sabéssim pas què comprar-nos en aquesta setmana del llibre en català?
1: Mira, un llibre que avui fent una mica d'ordenar coses a casa m'ha aparegut, Maletes perdudes, del Jordi Puntí, que, que va llegir fa...
31: Un gran llibre.
1: 10, 15 anys, deu fer?
31: Sí, sí, sí, 10 segur.
1: I avui he dit, ostres, i m'ha portat el record de quan el vaig llegir, que em va agradar molt, i després a mi em va impactar molt, que és un llibre que no és en català, però que el trobem en català, Si això és un home, de Primo Levi, que aquest era lectura de la facultat, i em va impactar moltíssim, per exemple.
30: Sempre ens agrada a nosaltres, a la Marina i a mi, quan es reivindiquen lectures que s'han après gràcies a l'educació, a l'institut, a la universitat...
1: Aquest universitat, sí.
30: És molt important, són vitals les lectures obligatòries. De fet, jo recomano ja d'entrada que alguna lectura obligatòria que poder no us encaixés del tot quan éreu petits i la veu agafar, avui us la podríeu tornar a comprar si passegeu
1: potser
30: per la setmana del llibre en català.
1: Potser de gran t'entra millor, no?
30: Efectivament. Doneu-li una nova oportunitat.
31: Segurament. Però per això serveixen les lectures obligatòries. Deixar una llavor i després igual el revisites i el llegeixes completament diferent.
30: Efectivament. Marina, tu què? Què ens recomanes?
1: Què recomanem avui? Va, donem idees.
31: Doncs jo aprofito per això, per dos llibres que tenia fitxats de fa un temps, però que són molt nous. El primer és un que ens escau molt al lloc on som, perquè fa frontera just amb l'Eixample. De fet, és com...
1: Estem a tocar de l'Eixample.
31: Exactament. Sí, sí. I us vull recomanar un llibre que explica per què els noms dels carrers de l'Eixample tenen el nom que tenen.
1: Ah!
31: Escrit pel senyor que els va triar. És a dir, és un llibre que es titula Els carrers de Barcelona, l'Eixample, de Víctor Balaguer, que és un home del segle XIX, de la Renaixença, és un escriptor i polític, té una biblioteca a Vilanova molt bonica, que nosaltres dues hem visitat, amb tot el seu fons.
30: Que val molt la pena, la veritat, perquè sí, allà hi té tota la seva... Hi ha tota la seva, el que era la seva col·lecció privada, i hi ha obres d'art espectacular, totes molt diferents,
31: sí,
30: i és molt curiós de visitar. I de vegades també, a nivell cultural, prioritzem molt la capital, i em sembla que moltes coses passen aquí a Barcelona, però a Catalunya també té aquesta característica de tenir centres culturals i museus especialment boníssims per tot el país.
31: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb un edifici molt xulo,
30: molt
31: a més a més. Llavors, aquest llibre el publica l'editorial Veles i Vents i l'ha traduït del castellà del XIX, que per tant no només ha fet una traducció del castellà, sinó que d'alguna manera l'ha com...
1: modernitzat una mica,
31: exactament,
1: no?
31: El Josep Asensio. Llavors, aquí el que fa Víctor Balaguer és que explica com va triar el nom dels carrers lligant-los a la història de la ciutat, a la història de Catalunya i de l'Imperi Català, perquè ell el que volia fer com a senyor de la Renaixença era restablir Barcelona com a capital de la catalanitat. Llavors, que tinc molta curiositat per veure com Balaguer explica el motiu de la tria, com es barreja aquí literatura i política, i de dir, val, doncs per què el carrer Aribau es diu Aribau?
1: Per què Balmes?
31: Per què Balmes?
1: Per què Villarroel?
30: És que Francesc fa molt per tu, aquest llibre.
1: No, bueno, no,
31: aquest
1: m'encantaria. I en compraré dos, un per mi i un pel meu pare.
31: I mira aquesta edició.
30: Ja tens regal, que també és molt de la setmana del llibre, agafar el llibre.
31: L'edició és molt bonica, perquè...
1: Amb els carrers així marcats.
31: Amb els carrers marcats.
1: Amb plànols antics.
31: Perquè t'ubiquis a l'Eixample, com està distribuït... No sé, em sembla una boníssima idea editar aquest llibre.
30: Doncs la veritat és que sí.
1: Doncs mira, hi ha primera recomanació, aquest Els carrers de l'Eixample, de Víctor Balaguer.
30: I per contrastar, a mi m'agradaria parlar d'una novetat.
1: Vinga. Oi, ens hem posat una mica de festa major i tot, eh?
31: Quina cançó!
30: El cel de l'Empordà, Francesc, d'Acció. És que aquesta setmana passada vam
1: parlar... Ai, l'Empordà. És que l'Empordà ens té emboirats alguns, eh?
30: Sí, jo vull recomanar un llibre d'en Pau Cosí, que és un jove molt de l'Empordà, nascut a Roses el 1995, o sigui, fa dos dies. És un autor molt jove que acaba de publicar Les entranyes i s'ha endut el Premi Roc Boronat. En Pau sempre explica que ell va créixer pensant que se'l menjaria un calamar gegant, que això per mi m'encanta perquè...
1: Un calamar gegant.
30: Em sembla com molt de nen de Roses, me l'imagino descalç per la sorra, així, amb aquest punt de pedra. dreta, amb aquest pànic d'un calamar gegant que se'l podria arribar a cruixir.
31: No n'hi ha un de normal, eh, d'empordanès.
30: No, ni
31: és una cosa que s'ha de... O sigui...
30: Tots totalment grillats i que així segueixi
1: sent. La tramuntana, la tramuntana.
30: Sí, i després, en un ordre més o menys cronològic, ell explica que va arribar a interessar-se molt pels animals, però també pels contes, per la literatura i per poder escriure, i que el seu somni era un dia poder escriure com Pere Calders o Foster Wallace, que són alguns dels seus referents.
1: No s'hi posa per poc, eh?
30: No s'hi posa per poc, ja intentem picar món. I tot això l'ha dut a ser un gran apassionat per la literatura i a llançar-se a escriure, per mi, d'una manera molt original. Crec que poca gent escriu com ho fa en Pau, perquè ell és tremendament bèstia, és molt cruel, és molt dur quan vol, amb la realitat que l'envolta, amb aquesta realitat que sempre té molt a veure amb aquest Alt Empordà consumit pel turisme, amb una mica de misèria humana, amb molt de francès que els hi amarga la vida als locals d'allà, amb moltes feines d'estiu de merda, no? Però sempre, que és el que m'agrada d'en Pau, per mi acaba de venir una mica d'escletxa de llum, no? Com que acabes
1: que
30: trobant
1: si no,
30: l'esperança.
31: Totalment. No és, o sigui, és molt estripat, però no és desenganyat del tot. Jo em vaig llegir els primers contes que va fer i ja hi veus que és un bèstia, però que en el fons té bon cor, ja es veu.
30: Totalment. I a les entranyes el que ens explica és la història d'un protagonista que viu un canvi dràstic a la seva vida. Ja us puc explicar per què, crec, perquè es diu molt al principi, a les primeres pàgines, i és que, sense voler o volent-ho, ja es veurà, tira pel daltabaix d'un penya-segat a la que és la seva primera nòvia d'adolescència.
31: Val.
30: I clar, després d'aquest accident, com et pots imaginar, dramàtic,
31: tot.
30: Clar, això el condiciona per sempre. Se li complica molt també l'adultesa, que això passa, no?
31: No, bueno, ja...
30: Tot és especialment feixuc per ell.
31: Va rebotant l'incident, clar, no pots. Sí.
30: I què fa per escapar-se de tot això? Doncs cau en un pou que en Pau Cosí li agrada molt i sempre explora, de creències New Age, que es diu, no? Totes aquestes conspiracions, totes aquestes branques de l'espiritualitat que moltes vegades es basen en mentides i que gairebé freguen, o ni ho freguen, i és directament sectari.
1: Un pou.
30: Jo us recomano molt aquesta novel·la si voleu apostar per la literatura contemporània aquesta setmana.
31: M'encanta. El tinc i el posaré dalt de tot de la llista. Perquè
30: val la pena. Pau Cosí. Superbé.
1: Pau Cosí. Vinga, va, una altra recomanació.
31: Doncs la meva segona recomanació és un llibre d'una col·lecció que, abans que parlaves de regals, és una col·lecció que a mi m'encanta regalar sempre, ho he fet moltíssim. És una col·lecció que es titula Fragments Flaner, val, de l'editorial Flaner, clar, que bàsicament són portes d'entrada a escriptors, perquè són llibres magníficament editats, és un disseny molt, molt bonic, molt premiat, que recullen cites, frases o fragments de l'obra de diversos escriptors. Llavors, són molt bonics.
30: Molt.
31: I ja n'han publicat uns quants. La llista ja comença a ser llarga. Dickinson, Poe, Baudelaire, Proust... Però l'últim que ha sortit és d'un escriptor català molt reivindicable, que és el poeta Joan Vinyoli. I la tria l'ha fet Pep Solà.
30: M'encanta Joan Vinyoli. És dels primers poetes dels quals em vaig enamorar, justament ara que parlàvem també al principi de la importància de l'institut i de les lectures obligatòries. La meva professora de literatura catalana del batxillerat el va escollir per estudiar-lo, amb la Teresa Pou, que és una professora que em va canviar la vida, i de veritat que una nena de 17 anys llegint Joan Vinyoli, allò era un perill tremendíssim, perquè
31: totalment.
30: Clar, és que no, és impossible que no t'encanti.
31: Però perquè a més té la capacitat, la seva poesia, d'agafar coses com molt quotidianes i llavors transformar-les en superprofundes i superíntimes, i és una poesia que és molt íntima però sense ser cursi, no? I és una manera de mirar-se la vida com molt particular, una mica és molt desenganyat, però sense ser cru del tot, no? A mi m'agrada moltíssim.
30: Crec que me'l compraré i no és broma.
31: És així. És que, a més, a part de veritat ho dic, o sigui, aquesta col·lecció és
1: està
31: perfecta.
1: Està molt ben fet.
31: Està
1: molt, sembla com
31: molt ben feta i és perfecta per regalar a algú que tu penses, ostres, li vull recomanar no un llibre, un autor. Doncs agafes un d'aquests fragments flaner...
1: I tens tota una selecció del millor, no?
31: Exacte.
1: I t'hi aproximes.
31: Exacte, és una porta d'entrada. També fa molt, és que la poesia, jo crec que la setmana s'ha de reivindicar més. Jo també vull un llibre que es diu L'amor a la poesia, de Paul Éluard, traduït pel Marc Rovira, que no l'he vist encara i l'agafaré quan el vegi per aquí. Un reportatge és de George Orwell, que es diuen 105 a Londres i a París, que farà molt... Segur que el fem servir per alguna cosa.
30: Segur.
31: I això, és una llista, és que clar, com que també els editors aprofiten a la setmana per treure tot de novetats, doncs clar, la llista es va fer llarga.
30: Bé, i de fet a la setmana en general, ara que deies apostar per la poesia, qualsevol cosa per mi que sigui allunyar-se una mica de la narrativa també estarà bé, perquè sí que tendim molt a venir aquí a comprar conte, a comprar novel·la, no? I en canvi hi ha altres gèneres que queden una mica oblidats, com és també, per exemple, el món del còmic, que també té presència aquí.
1: Ah, clar, que a vegades l'apartem una mica.
30: Clar, i que també és una meravella i també hi ha molt de còmic ja pensat per persona adulta, perquè també moltes vegades ho associem en el món de la literatura infantil i no té per què. No. Tot i que el món de la literatura infantil també és apassionant i també val la pena fer-hi una aproximació com a adult.
31: I, de fet, aquí a la setmana també és un món que reivindica molt, perquè, clar, el que passa aquí a la setmana també és que passen actes contínuament i simultanis, és a dir, que hi ha presentacions...
1: M'han dit que a les 7 n'hi ha un avui de boníssim.
31: Avui n'hi ha un de boníssim.
30: Avui a les 7 la Marina Porres i jo mateixa, Juliana Canet, estarem fent una xerrada. Una xerrada, efectivament, sobre per què escriuen alguns dels nostres autors, dels autors que tractem a Club Tàndem.
1: Tens una última recomanació, Juliana, abans d'acabar?
30: Tinc una última recomanació, seguint una mica amb la Costa Brava, ja que la meva primera tenia a veure amb en Pau Cusí.
1: Estàs molt de Costa Brava, tu.
30: Sempre he estat molt de Costa Brava, Francesc, com jo i tanta altra gent, per desgràcia, perquè la tenim petada. Res, jo tenia ganes de recomanar un autor que la retratava especialment bé i per seguir una mica també amb aquesta cosa una mica més clàssica, eh? I justament també recomanar un autor de Club Tàndem. Volia recomanar Joaquim Ruyra, que va néixer a Girona el 1858 i que és una figura clau per entendre la nostra literatura d'avui dia. És un autor molt reconegut pels seus contes, els seus relats breus, el que dic, molt lligats en
31: molt
30: aquesta
31: mar.
30: Natura, exacte, molt marítims, una Costa Brava d'aquest final del XIX, principis del XX. Ell té una capacitat descriptiva impressionant i té una llengua que és molt interessant de revisitar, perquè aposta per un llenguatge molt popular, molt ric, que ens queda una mica lluny i al mateix temps també ens queda molt a prop, i té aquesta cosa també màgica de parlar molt d'éssers mitològics, que mai saps ben bé
31: sirenes.
30: On comença exacte la realitat i la fantasia, però també hi ha molts protagonistes que són pescadors, que són mariners, molta fauna marina, és el que deia la Marina, justament, no? Aquesta cosa de la importància del mar.
31: I nens petits.
30: I molts nens petits. Molt de nen petit desenganyat que perd la innocència, també molt aquesta tensió entre el desig i la violència. Està molt bé, i us el recomano moltíssim, Joaquim Ruyra. Si el voleu comprar de costat de les entranyes de Pau Cusí, teniu dos autors que parlen de la Costa Brava en moments molt diferents i de maneres radicalment diferents.
1: Aquesta secció s'ha d'escoltar amb paper i boli.
31: Sí, això
1: passa apuntant, això. Perquè la gent ara dirà, ai, quin era el primer que han dit? Bé, ho podeu recuperar, com sempre, al web de Catalunya Ràdio i a l'app i al 3CAT i tot arreu, si ho trobeu, però...
31: La idea apunteu, és anar fent
1: llistes. Apunteu i aneu trobant i ens dieu quan llegiu alguna de les obres que recomanem en aquesta secció, que recomanen en aquesta secció, feu-nos-ho saber també.
31: Això seria fantàstic.
1: Ens agradarà.
30: Llibres ben diferents els que hem recomanat avui. Zero línia editorial, eh?
31: Sí, no, realment, hem tirat cadascú per la seva.
1: Perquè
31: és la gràcia,
1: aquest.
31: És la gràcia.
30: És el que és divertit, efectivament.
1: A les 7, a la caseta 3...
30: Així serà. Sí.
1: Doncs Juliana Canet, Marina Porres, moltes gràcies.
30: Adéu, guapíssim.
31: A tu, Francesc. Mira,
1: un aplaudiment per la Marina i la Juliana, sisplau, ja que tenim aquí el públic. I atenció, perquè ara farem una pausa i farem concurs. El premi és el de sempre, Carla, sí? 60 euros del Condis. Doncs atenció, perquè un parell dels assistents d'aquí faran de concursants. Res, 2 minuts i tenim concurs de llengua catalana. Ara venim.
0: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
5: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
6: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
7: Et desafio a un duel.
6: Ets al·lucinant, oi?
7: Dues grans llegendes.
6: Quina bestiesa!
7: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
6: Jo em dic Tsubasa Ozora. Ens passaran un munt de coses increïbles.
8: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
9: 10 anys.
10: Els llums s'han apagat.
11: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
9: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
11: I ho farem amb un programa especial.
9: El dimarts 29 de setembre.
11: Amb els col·laboradors d'avui.
9: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
11: 10 anys d'esports.
9: 10 anys de ràdio.
11: 10 anys de Tot Costa.
12: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa.
13: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
14: Pintatge pastuc, matxero flamisell, cigrons, garbanços.
15: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui el concurs el fem a l'exterior, Judit, no? Ja que tenim gent al voltant.
30: Això és fantàstic,
1: en
30: públic.
1: Avui no cal ni que ens truquin al telèfon. Avui no hem, no hem dit al telèfon perquè no, no el farem per telèfon, el farem amb assistents que guanyaran una targeta de 60 euros per gastar a qualsevol supermercat Condis. Avui examinem llengua. Si sou dels que teniu un diccionari a la tauleta de nit, avui podeu guanyar perquè us llegirem una frase i ens haureu de dir l'origen d'una de les paraules d'aquesta frase. Ara ho entendrem molt fàcilment.
30: M'agrada molt aquest concurs.
1: Sí, aquest és molt divertit, és nou d'aquesta temporada. Tenim dos concursants preparats. A veure, Judit, presenta'm els concursants.
30: Tenim el Víctor d'Esplugues. Què tal, Víctor?
20: Doncs bé, bé, una mica nerviós, de veritat.
30: Home, impressiona, això, que a més tenen gent mirant, és una mica estrany. I la Laura de l'Hospitalet de Llobregat.
24: Hola, bona tarda, sí.
30: Tens pressió, abans em deies, puc demanar ajuda, puc demanar ajuda?
24: Sí, sí, perquè no sé, no sé què ens espera.
1: No es pot demanar ajuda.
30: Som
1: no
30: molt
1: es
30: estrictes.
1: Pot demanar ajuda, som extraordinàriament estrictes. Heu vingut a passejar aquí avui a passar el dia i què us ha agradat més de veure avui aquí?
20: Bé, la veritat és que és el primer lloc on...
1: Ara, és que ens hem col·locat estratègicament a la porta perquè la gent primer passi per aquí i després ja vegi la resta.
20: Hem arribat i ens hem assegut una estona a escoltar i ens han preguntat si volíem participar.
1: Que bé.
20: Així que no puc recomanar res encara.
1: Però vens a buscar alguna cosa en específic?
20: Venim a passejar i a mirar. No vinem res en específic i a veure si enganxem alguna xerrada o alguna presentació.
1: Tu, Laura?
24: Nosaltres portem tot el matí aquí, passejant.
1: Ah, mira.
24: Hem estat al Parc del Nord, hem estat al Parc de la Ciutadella, hem vist la Fira de Llibres, la veritat és que molt maco.
1: Però clar, cap dels dos és de Barcelona, no? Però no. Teníeu festa avui?
24: Sí.
1: Ah, mira, oita.
30: Quina enveja.
1: Agafem les coses bones de Barcelona, eh? I les dolentes que se les quedin els que hi viuen.
30: Avui he de confessar que estic sentint una mica d'enveja perquè veig molta gent de festa i es nota la cara, eh?
1: Però que no t'ho passes bé treballant.
30: Oi tant, no em veus el contenta que estic.
1: No, dius que tens enveja.
30: A veure, enveja perquè estan molt descansats.
1: Anem a fer el concurs. Vinga, va, atenció. Començarem amb la Laura. I ara llegiré una frase. Al magatzem hi ha tot de samarretes estampades amb un collage de vaques. Ara em sento com el professor fent el dictat. Al magatzem hi ha tot de samarretes estampades amb un collage de vaques. Quina d'aquestes paraules és d'origen basc? Magatzem, samarreta, collage o vaques?
24: Jo diria...
1: Origen basc. Magatzem, samarreta, collage o vaques?
24: Jo diria collage.
1: Collage. Collage et sona basc. Collage. Collage és una resposta... Incorrecta! El basquisme és samarreta, del basc zamar, amb l'article zamarra, que vol dir la massa de llana de les ovelles.
30: Realment, era complicadota, eh?
1: Bé, resposta incorrecta, però compte, perquè si no encerta el Víctor, empatem i, per tant, hauríem de desempatar. Víctor, tinc una frase per tu, també. Col·loca els iogurts d'arròs al prestatge de l'esquerra, al costat de l'àlbum de receptes. Quina d'aquestes paraules ve de l'àrab? Iogurt, arròs, esquerra o àlbum?
20: Àlbum?
1: Àlbum. Àlbum et sona àrab perquè comença per al.
20: Doncs sí. No sona àrab, però...
1: Doncs àlbum és una resposta incorrecta.
30: Oh.
1: L'arabisme és arròs, ar rus, que prové segurament de zones properes a l'actual Índia. Doncs hem de desempatar, i el desempat no és de llengua, el desempat és el que fem cada dia, que és la xifra exacta. Us faré una pregunta, me l'heu de contestar ràpidament. Qui s'acosti més a la resposta correcta guanyarà els 60 euros del Condis. Esteu preparats?
20: Sí, sí, endavant.
1: Quants capítols tenia la sèrie El cor de la ciutat? Laura, quants capítols?
24: Mira que l'he vist, eh?
1: Afanya't.
24: 145.
1: 145. Víctor, quants capítols tenia El cor de la ciutat?
20: 900.
1: Vaja, pregunta més per aquí, Judit, a veure si algú més...
30: Algú té alguna pista?
1: Algú s'atreviria a encertar-la?
30: Un número.
20: Mil.
30: Mil.
1: Mil.
30: Qui més?
16: 200.
30: 200.
1: La resposta correcta. Us heu quedat molt lluny.
30: És que va tenir molts capítols al cor de la...
1: La resposta correcta són 1.906 capítols. Encara que s'ha quedat 1.000 per sota, guanya el premi el Víctor. Enhorabona, Víctor.
20: Moltes gràcies.
1: Passant-nos del Condis, Laura, no ha pogut ser. Gràcies per participar.
24: Molt bé, gràcies.
1: Anem al butlletí de notícies. Gràcies a la gent que passa per veure'ns per aquí per la Setmana de Llibre en Català. A les 6, després del butlletí, arriba el que no surti.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
18: Bona tarda, us informa Marc Güell. Bones paraules i voluntat d'entès en la visita del president xinès a la Casa Blanca, on ha estat rebut amb tots els honors. En el seu discurs, Xi Jinping ha destacat la necessitat de treballar per a un futur millor, amb més diàleg i més cooperació. Ha donat la benvinguda a les empreses nord-americanes que vulguin invertir al seu país i ha dit que les xineses que ho facin als Estats Units siguin tractades amb justícia. Xi ha remarcat la necessitat de coexistir pacíficament i s'ha mostrat predisposat a avançar en tots els camps.
19: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
18: El líder xinès ha convidat 100.000 estudiants nord-americans a anar a la Xina en els propers 5 anys i també ha anunciat la donació de 2 ossos panda per al zoo d'Atlanta. El president nord-americà ha dit que ells dos han fet grans avenços en qüestions que afecten els dos països, però també ha posat sobre la taula la seguretat, la tecnologia i la intel·ligència artificial com a temes a tractar. Més notícies amb la Txell de Llespín.
21: El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de Nacions Unides per videoconferència pel veto dels Estats Units que l'impedeix entrar al país.
18: 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació ha fet marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. També s'obligarà a tots els centres a potenciar els aprenentatges en matemàtiques.
21: El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que aquesta llei està encallada per la falta de suports al Congrés dels Diputats. Sumar urgeix Pedro Sánchez a aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments. Des de Catalunya, el president Salvador Illa també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i també a Vox que facilitin l'aprovació del decret quan arribi el Congrés i no el tornin a tombar.
22: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
18: Doncs bé, seguim parlant d'habitatge, perquè l'accés a l'habitatge serà un dels temes estrella de la campanya per les municipals de l'any que ve, com s'ha demostrat avui a les festes de la Mercè de Barcelona. Els responsables de l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè sigui possible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable, mentre l'oposició responsabilitza els governs de Jaume Collboni i d'Ada Colau de la crisi actual. Sentim Jordi Martí de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
0: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça, haurem de fer coses diferents, i un gran pacte polític i social i de sector.
2: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
3: Quan una persona és desnonada, que els serveis socials actuïn. Però mai resoldrem el problema de l'habitatge a Barcelona tenint lleis que limiten la construcció.
18: Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
30: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul a 8:45 del vespre, la primera jornada de la competició. Alexander Sekulić, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista és classificar-se per al play-off. Podeu seguir aquesta transmissió a 3CAT i a l'app de Catalunya a Ràdio, com sempre, amb Carme Lloberes i també Ernest Macià al capdavant. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès, enfrontant-se a Alemanya, a l'Alemanya de Jürgen Klopp, a la primera jornada de la UEFA Nations League. A la segona divisió, el Sabadell ha informat que hi van operar satisfactòriament el davanter Nico Giacchini pel trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. I en hoquei patins aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9. El Mundial de Ciclisme que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez.
17: Fins aquí les notícies.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
23: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
23: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
23: Apialia, la força de vendre junts.
25: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
26: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
27: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
28: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
27: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
31: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
32: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
33: Som 3CAT. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
35: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
33: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
36: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
37: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
38: No te la pots perdre.
36: Però si és brutal.
39: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A La Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
36: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
39: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
36: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio. ràdio.
39: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
36: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
0: Jules i un estiu que s'allarga.

tardor. Això, com a mínim, és el que diu el calendari, perquè l'estiu sembla que no vol marxar. I la cantant gironina Jules tampoc vol que s'acabi. Ens ho deixa clar a Una Més, on desitja que, sobretot, les nits estivals, d'agendes plenes, rutines laxes i un equilibri perfecte entre calma i eufòria, es quedin

0: Una de 2 anys.
1: I la Mercè Folch, de Solidaris.
2: També,
3: no l'he visitada.
2: És veritat. I ara pensava si conec alguna Mercè més. Sí, una ex d'un company meu es deia Mercè.
0: Una cangur meva es deia Mercè. Mm. Això és com el dia que vam tenir la revelació que coneixíem tants i tants Miquels, que ens semblava que no al principi,
2: i després i
0: tots els
2: familiars
0: de la Marta es deien Miquel.
1: Però hi ha molt més Miquel que Mercè. Mercè està de capa caiguda.
2: Totalment, mira, te'n sé dir 3. I una és la meva àvia.
1: Clar, jo conec nens que es diuen Miquel. En canvi, no conec cap nena que es digui Mercè.
0: S'està perdent.
2: Sí, no,
1: amb aquesta mostra nostra,
0: és evident, és evident.
1: No vaig veure un article que sí, que Mercè està...
2: En canvi, Maries, per exemple, és
0: no passa mai de moda, el Maria.
2: És meravellós.
0: Però i també té aquesta cosa universal, Maria. Vull dir que et dius Maria aquí a Madrid, saps? En canvi, Mercè és molt d'aquí, saps? És molt nostre. Jo animo a tothom que estigui esperant una criatura que li posi Mercè.
2: I tant que sí.
1: Veus, mira, a BTV ja ho deien el febrer del 2026. El nom de Mercè, copatrona de Barcelona, ja no es posa a les nenes.
0: Això és un drama com pocs, t'ho dic, en parlem poc, d'això.
2: Bé, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058. Ens diuen, hola Reis, sóc metgessa i fan del programa. Anem molt justos de sang al banc de sang. Podeu, please, fer un llamamiento a donar? Estarem molt, molt agraïts. Doncs, és el primer que fem avui, fer una
1: doncs
2: crida...
1: Una crida gegantíssima.
2: A donar sang. Vosaltres sou donants.
0: Comparteix la teva experiència com a donant relativament recent.
1: Sí, jo he donat sang... Crec que només 2 vegades, eh?
0: Bueno, ja
1: tocaria la tercera ja, i mira, potser amb aquesta crida m'animo, perquè no costa res. A mi em feia una mica de respecte, no tant la punxada, sinó el fet de sentir que em dessagnava.
2: Totalment,
1: perquè et bui... jo tenia, em pensava que em buidarien el cos.
2: Sí.
1: I què va, la gent és superamable, que puges en aquest autobús que és supercòmode.
2: Ple de magdalenes, eh? Sí?
1: Bueno, després et donen
2: de,
1: una mica...
2: De
1: et donen piscolabis perquè t'has de refer, però tan recomanable, no costa res, i en canvi el que pots donar, aquest acte de generositat, però també d'acte gairebé de servei, és fantàstic. I aquell missatge que t'arriba després de la teva sang
2: ha anat a parar... Millor, mira, la Juli real,
1: no sé quina persona de tal hospital o de tal ciutat, és perfecta. Així que des d'aquí animem a tothom a fer-ho.
0: Sí, perquè és un gest molt petit que, com deia la Marta, té una repercussió enorme perquè pot salvar vides,
2: totalment,
0: bàsicament.
1: Totalment.
0: I a tu no et costa absolutament res, eh? Roger, que encara no n'has donat mai.
2: Absolutament. Aquest any
1: tens
2: serà...
1: Tens molta sang al cos, eh?
0: Molta, tota
2: per
0: donar.
2: Home, és que si no n'he donat mai cap, algun dia patarà alguna vena.
1: Com un pantà.
2: Perquè per algun lloc ha de sortir. Exacte. Però hem d'obrir la presa.
1: Però el teu tema és la punxada. Ja et conec.
2: És la punxada i també veure aquella bossa tan fosca.
0: Però no l'has de mirar, no la miris.
2: A mi si me la tapen...
1: Jo sóc aprensiva, però no la miro. Jo miro per la finestra i ja està.
0: I no mires quan et punxa ni de dolor la punxada.
1: Res.
0: No es
2: nota res. I tampoc dius que et mereixes ni que perds una mica el sentit.
1: I que estan molt pendents de tu.
2: Absolutament.
0: Res, no costa absolutament res. I com diu la Marta, quan reps aquest missatge al cap de 15 dies d'avui s'ha fet servir la sang que vas donar, mira, se'm trencarà la veu, eh? A Sant Celoni, tu no saps la plenitud que sents. Bueno, només per això, des de l'egoisme ja més
1: pur. Ja, sembla un egoisme. Sí.
0: Només per això ja val la pena.
1: Perquè em sento molt bé.
2: I gent que estimes, que et diuen doncs, que en una operació o que en
0: clar,
2: algun moment
0: han necessitat
2: sang,
0: clar.
2: Llavors et sents molt malament. No? Jo, en aquest cas, que no en dono. Bé, a més missatges. Un oient, per exemple, ens fa arribar documentació per afegir a l'expedient Alfred García Aigena, que és la Georgina Arnau, que des d'abans de l'estiu, ja ho sabeu, que el cantant i la periodista de TV3 s'han deixat veure junts en alguns festivals de música, i fa encara no 15 dies, van anar plegats a la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula a S'Agaró. Doncs aquest oient ens diu, bona tarda, perfectes. Primera vegada que escric aquí, quina il·lusió.
0: Benvinguda, guapa.
2: Per si torneu a obrir en algun moment la carpeta Alfred Gena, venia a fer una aportació. Una font propera, no puc revelar de quina de les parts, em sap greu.
0: Testimoni protegit, cap problema.
2: M'ha comentat que no són nòvios, però que s'ho passen molt bé, ja m'enteneu. M'ha dit que no són parella, però que estan ahir. I això ens obre de nou aquella escala infinita de grisos.
1: Gris.
2: I m'ho crec que... Potser no s'ho han dit, potser no està establert.
1: Però llavors, per mi el fet de portar algú en un casament, ja vaig dir-ho, o sigui, és de cantar-se pel blanc o pel negre, i que segueixin amb aquest gris...
2: Que potser no volen posar-hi nom.
0: Que també és la part de legítim.
2: A posar-hi nom.
0: Home,
2: no?
0: És que fa una angúnia.
2: No, si ho entenc.
0: De vegades el gris està molt clar a quins camins estàs travessant, per on estàs passejant, però de vegades ja estàs en un punt d'impàs cap a l'abisme, que estàs allà trampejant ja amb el barranquisme... que es fa molt complicat, realment, i que un dels dos ha de tenir el coratge de posar-ho sobre la taula i de dir, tu, Hem estat molt bé aquests, algunes persones 2 hores i altres 15 mesos, però podem de començar a delimitar una mica això que està passant entre nosaltres.
2: Bé, afegim aquesta informació

0: a la carpeta i anirem actualitzant. Per altra banda, atenció, perquè tenim notícies sobre una perfecta molt icònica d'aquest programa, que és l'actriu catalana Ana Castillo.
1: Verano tengo que tener los pies fríos todo el rato, entonces los mojo en cualquier sitio de la manera que me sea posible.
2: Sí, l'Anna Castillo ha concedit una entrevista a la revista Elle, tot sota el paraigua d'una publicitat de joies, d'una marca de joies. L'Anna és molt de la moneda, també, eh? Es comenta poc, però l'Anna li va molt la publicació Instagram de moneda. Fa molta publi, l'Anna.
3: Sí, és veritat, de Levi's, em sona, d'alguna marca de roba. Ella sí que tira cap
2: aquí. Genial, eh? Sí. Vull dir que segueixi fent, només ho fa de manera molt orgànica, vull dir que a mi m'agrada el contingut de publicitat que fa. Com sempre, ella en aquesta entrevista ha sigut riallera, divertida, amb aquest punt de malícia intel·ligent que ens gasta ella, perquè és que l'Anna és viua com poques. I entre moltes altres qüestions abordades, l'actriu ens ha respost un interrogant que fa ja mesos que sobrevolava aquest programa. Perquè aquí ja fa molt de temps que especulem sobre possibles canvis a la seva relació sentimental. Recordem que l'Anna fa ja més de 3 anys que està ben ennoviada amb l'actual Baromel, amb qui es van conèixer gravant una de les sèries fetitx del que no surti d'aquí. Una sèrie on interpretaven una parella d'enamorats, una sèrie plena d'apostes de sol i desbordant de romanticisme que adaptava uns llibres a la pantalla. Una sèrie disponible a Netflix que us recomanem moltíssim i que es diu Cuento Perfecto.
4: Él es David.
5: I ella és Margot.
4: I lo que pasa en esta historia és que...
2: Aquest és el tall que ha sonat més vegades de la història.
6: Sé de memòria el tràiler.
2: Jo també, ell és David, ella és Margot.
3: La vaig tornar a veure aquest estiu.
2: I què?
0: Et va agradar o se't va fer com pesada perquè ja sabies tot el que passava?
3: No tant per això, perquè jo gaudeixo molt del revisionat de les coses que m'han agradat, però la vaig veure molt més dolenta del que recordava.
2: Però sempre ha sigut molt dolenta, eh?
3: Clar, però...
0: Amb el pas del temps s'envelleix. Pensa
3: que aquella primera vegada jo la vaig romantitzar moltíssim. Jo vaig pensar que allò era una genialitat. I, bueno, és que fins i tot pensava... És gairebé molt dolenta.
2: És molt dolenta i, a més, és molt barata. Vull dir, el pretext aquest d'Enemies to Lover, d'enemics que s'acaben enamorant, és un clàssic gastadíssim que ja s'hauria de prohibir directament a qualsevol ficció que hagi de venir.
0: Però es va anar bé en el seu moment.
3: Com a cosetes tòxiques, també, que em pensava que era una relació molt idíl·lica i després anava veient de dir, home, això vols dir que toca?
2: Aviam, això també ho hem explicat moltes vegades, que nosaltres vam veure aquesta sèrie i vam gaudir d'aquesta obra d'art terrible en un moment personal en què els tres estàvem...
3: Això mateix.
2: Estàvem delicats, cadascú per històries, però...
3: Des de la desesperació, bàsicament.
2: Ara estem tots molt millor. Ara estem, ojo que no estiguem tots en un molt bon moment.
0: Estem en un molt bon moment i per això potser ara et sembla molt pitjor perquè tu estàs per sobre.
3: És possible. No sé.
2: Bé, el cas és que des de la relació...
3: Però guapíssims els dos. S'entén perfectament que s'enamoressin durant el rodatge. Això sí que ho vaig veure claríssim.
2: És que, tot i lo dolenta que pugui ser aquesta sèrie, que és que sí que ho és molt, la química que desprenen ells dos, jo crec que fa anys que no veiem alguna cosa similar a la gran pantalla. És molt bèstia. Bé, el cas és que des de la gravació d'aquesta sèrie, l'Anna i l'Álvaro s'han convertit en una de les nostres parelles predilectes, amb una posició destacable a la vitrina de les parelles que estan perfectes i que s'estimen molt i molt. Van anar a viure plegats, ens ho van ensenyar, tenen gats en comú, es publiquen mútuament a Instagram constantment, xerren de l'altre a totes les entrevistes amb total naturalitat, mig xico allà, mig xica per allà. I donades les circumstàncies, i segurament també deixats endur per un tradicionalisme que ens cau per dins, aquí vam començar a fer suposicions sobre un possible casament entre tots dos.
0: Falcada de genoll.
3: S'ho diran i, a part, com qui no vol la cosa, sense anells ni res, senzillament, ¿nos casamos? Anna Castillo, Álvaro Mel.
2: T'ho compro. I serà ella.
3: A la Costa Brava.
2: Serà ella que se'l mirarà amb aquella veu així un punt rugosa que té ella, que m'encanta, una mica greu. Jo penso que no vam dir cap bestiesa.
0: No, amb quina seguretat, eh?
2: Jo li dono la raó a la Marta com si jo veigués el futur, com si jo fos vident.
3: Molt em temo, no?, que haurem de recollir cable.
2: Escolta, també, per posar-ho una mica en context, veníem d'un moment, d'unes fotografies que havien compartit l'Álvaro i l'Anna, on es veia un anell col·locat al dit anular. La qual cosa va despertar moltes sospites a internet en general. No érem les primeres que ens aventuràvem a fer aquesta aposta, no? I per això nosaltres, fixa't aquí com ho he incorporat, és que vull començar una altra vegada a veure si al final me n'ensurto i dic vàrem algun cop de manera genuïna. Per això nosaltres vàrem ser tan agosarades pronosticant una petició demà. Doncs bé, Marta, com ja comences a intuir...
3: No, ja ho he vist, ja.
2: Anàvem errades.
3: Estic tenint un molt mal inici de curs, eh? Estic suspenent, eh?
2: Marta, senyal que estàs per altres coses i que així segueixi sent.
0: No es pot estar per tots.
2: No es pot estar per tot i cada cosa al seu moment i no passa per res.
0: Pot estar a missa i repicant.
2: Ara ho sé. Bé, el cas és que l'Anna, en aquesta entrevista que ha coincidit a la revista Elle, respon això quan li pregunten pel rumor més sonat i fals que ha sentit sobre ella últimament.
6: Hace poco están diciendo que me caso. De momento no me caso.
2: Ah, ja està?
0: Sí.
2: En Roger m'ha demanat, directe. Pots fer un tema sobre això? Dic, aviam què faig, perquè jo he d'un tall de 2 segons, puc estirar, però fins a un punt.
0: Bé, però és rellevant, el que dius.
2: Titular... Necessites més.
3: Sí, el titular ja està donat.
2: I el titular per mi és el... De moment.
3: Ara.
2: Jo m'aferro en aquest de moment. No és una negativa ja com a totes, m'entens? Ella està oberta.
3: Ella es vol casar.
2: Jo crec que ella es vol casar i, per tant, ara potser no, però ja ho estaran de promesos, ja. Paciència, ja ho haurem dit aquí, molt abans. Ja ho haurem pronosticat.
0: Home, i tant, ens haurem avançat.
2: L'Anna l'acabarem veient vestida de blanc al costat de l'Àlvaro. Queda dit aquí.
0: Bé, canviarem de carpeta i obrirem la Pinto Casas Casas Pinto perquè hem de parlar d'en Mario i la Melissa.
3: Una de les parelles de guapos, mira com Álvaro Mel i Ana Castillo, més consolidades del moment, perquè l'actor i la influencer catalano-portuguesa fa un any i mig que surten i cada vegada ens regalen més pinzellades de com d'enamorats estan. Ja ens van regalar fotos junts a l'estiu en aquell viatge inoblidable a Namíbia, ella veient girafes, ell sense camisa per variar. I en Jaume Miranda ens va parlar de la seva escapada fa pocs dies a Cantàbria amb el gos Chivato interrompent un morreig que semblava de pel·lícula. També amb moltes declaracions en públic cada cop més íntimes per ser ells, perquè recordem que en Mario és un tio hermètic i la Melissa fa uns mesos contestava així als periodistes.
7: Estás guapísima, yo hacía mucho que no te veía.
8: Muchas gracias.
7: Y feliz de la noticia cuando la oí. Yo de verdad te felicito. Viva el amor.
8: Mira, yo te doy las gracias, de verdad, pero es que no voy a contar más de lo que sabéis, entonces, porfa.
7: Estàs feliç, que és l'important.
3: Això es va acabar convertint en un clàssic, incomoditat absoluta per tothom.
2: I que sembla que hagin posat l'àudio amb menys velocitat, o sigui, saps quan...
3: Va al ralentí.
2: Com quan el Marc Andreu va posar aquell tall del Mago Pop amb més velocitat i el teníem a per 2, doncs això va més lent.
3: Menys 0,5, sí. És una incomoditat absoluta per tothom, tant pels reporters com per ella, que sembla, el que diem, és que ho diem cada vegada, que porti els tacons enganxats amb superglú i que no es pugui moure de les catifes vermelles malgrat les poques ganes de respondre a les seves preguntes. Doncs ara, nois, han passat els mesos. Ha crescut, jo crec, la confiança, tant nostra com d'ella mateixa, en la relació, i la cosa no té res a veure. Tenim al davant una nova Melissa.
0: I ens agrada, no?, aquesta nova Melissa.
3: Ens agrada molt aquesta Melissa. És una Melissa còmoda. Una Melissa oberta, més xerraire. Una Melissa que no té problemes a parlar de la seva vida privada amb els periodistes. I ho va demostrar fa uns dies els reporters d'Europa Press i G3 que l'esperaven a un esdeveniment.
9: Te iba a decir, Melissa, que ibas a pasar de Tom Bruce a Mario Casas.
8: Esa pregunta, pasa palabra.
9: Eres el ejemplo de superación para toda España.
8: Bueno, no creo que eso sea un ejemplo de superación. Yo creo que superarse son otras cosas, crecer como persona y ser mejor cada día. Y eso un hombre no lo describe.
3: Ella és, a partir d'ara, la nostra referent feminista. M'encanta! Que en Tom Bruce, si no m'equivoco, és el seu ex de quan va concursar a la Isla de las Tentaciones.
2: Aquí ella li deia... Li fotia tot aquell speech de no et vull tornar a veure mai més, etcètera, que es va fer molt viral.
3: Es va fer molt famosa, jo crec que en Mario la va conèixer allà, mirant-ho des de casa seva en aquell sofà d'aquella mansió. Ella, molt perfecta, respon que l'evolució d'una dona no ve definida per les seves parelles. Però llavors, parlant del teu nòvio actual, Melissa, en Mario, què, del 0 al 10?
9: No te le damos a Mario como
8: foto. Un 10, ya lo dije, sí, 100%.
2: Clar, però fan la trampa de como actor.
0: Perquè si no, no respondrà.
3: Després vindran les declaracions sucoses. Això és veritat que no val la pena. Ni el primer ni el segon.
2: Bueno, com estic preparant terreny, són
3: estic preparant terreny.
0: Com a actor no seria un 10, almenys parlo per mi.
3: Bueno, això a tu no t'acaba...
0: Sí, no, això va per gustos.
2: Quan estàs enamorat...
3: Això t'ha...
2: És que, a veure, jo he estat amb tios que no tenien ni ofici ni benefici.
0: I et semblen genis. I per mi eren genis
2: superdotats.
0: Sí, me'n recordo,
2: O sigui, els deliris de grandesa els tenia jo respecte a ells.
3: Ara, i que la Juliana ja va comentar fa unes setmanes que s'havia fet viral un tall de la Melissa de quan tot just sortia de la Isla o de no sé quin concurs de Telecinco que coincidia amb en Mario Mario Casas a un esdeveniment i ella es posava nerviosa de dir ula, el Mario Casas, tal, no sé què. O sigui, que a sobre era un amor platònic de fot anys. Però sí, no estem tenint grans titulars de moment, ni gaire nou. Són respostes que ja li havíem sentit a dir a la Melissa. Però la grossa arriba ara. Quan els companys d'agència li pregunten a la influencer per si... Atenció, repetim tema. Si li agradaria casar-se amb en Mario, o fins i tot, algun dia, eventualment, formar una família amb ell.
10: Wow. Como pareja, ¿te gustaría algo más con él? No solamente, sino ir a un paso más.
8: El futuro dirá.
10: ¿Te gustaría ser mamá?
8: Hombre, claro, por supuesto.
11: ¿Y vestirte de blanco eres de las que te gustan las bodas?
8: Bueno, es algo que ya no le doy importancia.
11: Pero si hinca rodilla, que hinque, ¿no?
8: Si viniera, bueno, es lo que te digo, al final el futuro dirá y yo bienvenido a todo lo que venga.
3: Jo ho sé. Fa dies que la meva intuïció de bruixa falla.
2: No et diguis això, Marta. No, Marta.
3: Està no, molt poc fina.
2: No, és veritat.
3: Error sense parar. Una cadena de... Bé, fallo sense parar. Per exemple, quan vaig dir també que en Mario acompanyaria la Melissa al casament de la Dulceida i l'Alba Paul i no va ser així.
2: Però això no són errors, això és il·lusió. És
3: això que tot pot entusiasme i les il·lusió, és veritat.
0: I era un escenari possible.
3: Però abans la il·lusió em portava encerts i ara veig que no. Però ara... Deixeu-me que insisteixi en la meva porra per al 2026 dels famosos del que no surti. Perquè jo em vaig mantenir ferma amb que aquests dos, en Mario i la Melissa, algun dia tindrien un fill, malgrat que tu, Juliana, em vas insultar sense parar.
2: És que i tornaria.
0: Sí, em pensava que ja havies com...
3: I t'haig de dir que crec que tenim el bombo més a prop que mai. Casament no, ja veig que no li fa gens il·lusió a la Melissa, això de casar-se. En Mario tampoc no és gaire de casaments i ja ho ha dit en més d'una entrevista, però ella...
0: El futur dirà.
3: El futur dirà.
0: El futur dirà, no és un no.
3: I que, per supuesto que sí, li encantaria ser mare. I jo crec que aquest bombo està al caure.
2: Jo penso que, per una banda, la Melissa diu que li és igual el tema de casar-se i que ella no li dona importància perquè ella mateixa està fent aquest exercici d'autoconvences. Però crec que li encantaria casar-se. Li encantaria.
3: Però
2: 100%.
3: Potser sap que la seva parella, s'adapta. Això de casar-se, no li acaba de fer el pes i llavors pensa, doncs això no, però en canvi, el de formar una família segur que és un tema que han xerrat.
0: Han
3: parlat seguríssim.
2: Ah, però és que és la, si us ho fixeu, és sempre la Melissa que s'està adaptant en Mario. Vull dir-te que al final la Melissa ve del món de la premsa del cor i per tant tota aquesta negativa també ara no parlar de la vida privada, clarament és perquè està amb en Mario. Si estigués amb una altra parella ho explicaria. I com això tantes altres coses, i jo crec que sí que ella s'està coartant i està condicionant alguns dels i algunes maneres de pensar per ell. No ho dic com dient que tenen una relació tòxica ni res. Quan tu comences amb una persona, moltes vegades el projecte de vida s'acaba alineant i tens converses i canvies d'opinió
0: bueno,
2: i creixes
0: coses.
2: I cedeixes, exacte, sí, i hi ha sacrificis, però per el temps, vegades el projecte de vida s'acaba alineant i tens converses i canvies d'opinió
0: bueno,
2: i creixes
0: coses.
2: I cedeixes, exacte, i hi ha sacrificis, però per el tema del casament jo la veig que ella s'està autoconvencent. El tema dels nens, ja veurem, jo el que sé és... El que en Mario anava dient fins fa molt pocs mesos per tot arreu.
3: Què anava dient?
2: Moltes coses, Marta, que jo he insinuat molt en aquest programa.
0: Que l'apropaven o l'allunyaven de la paternitat.
2: Per mi l'allunyaven i per mi té molt a veure amb aquesta frase que s'ha dit tant en aquest programa, que és que en una relació sempre n'hi ha un que pateix i un que s'avorreix.
3: Però potser...
2: I la Melissa no fa pinta que que s'estigui avorrint.
3: Però potser n'hi ha un que s'acaba enamorant una mica més a foc lent que l'altre.
2: O potser n'hi ha un que vol prioritzar el projecte de família, que això no t'ho nego, perquè també en Mario no passa res, però ens té 40 anys, no?
0: 40, sí.
2: Vull dir que també, per una qüestió ja d'horaris, la gent comença a apretar, i poder ser amb la Melissa ja s'entenen, ja tenen bona relació, i ell ja la veu també com a mare, ja no només com a parella, i la veu com a bona mare.
0: L'enteix és més com un tema pràctic, no?
3: Bueno, és que de vegades això passa però... també quan coneixes algú i teniu just l'edat, que se suposa que has de tenir fills, o fins i tot vas una mica tard,
0: sí,
3: això
0: sí,
3: passa amb uns altres timings.
0: Mm-hmm. Jaume Miranda, bona tarda.
12: Bona tarda, com esteu?
0: Tu preveus bombo de Melissa Pinto amb en Mario, no sé, en els propers 2 anys?
12: A veure, jo no sóc Naramis Fuster, m'agradaria moltíssim. Na Marta té més màgia i més bruixeria que
3: no,
12: jo.
3: No, Jaume, no.
12: A mi he de dir que me sorprendria molt, perquè jo també tenia entès que en Mario no estava implicat de la mateixa manera que en Melissa sa relació.
2: Però clar, una cosa és la relació i l'altra és el projecte de família. Mm-hmm. Clar, que també hi ha un punt on poder començar a anar per separat.
0: Mm-hmm. Bé, ara farem una pausa i de seguida tenim un parell de temes a comentar. Per una banda, l'Aitano Canya, que vol esborrar-se uns quants tatuatges. Mm-hmm. I per altra banda, repassarem l'entrevista de l'Eloi Vila a l'Enric Auqué al programa El Cotxe de TV3 aquesta setmana.
13: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota.

0: Activia.
1: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: No passa res per venir amb crocs a la ràdio, Jaume.
3: He vingut mil vegades.
2: S'estava com justificant.
4: A veure, és que hi ha un dia a la setmana...
2: A veure, ensenya'ls.
4: No, és que... A més, és que no són ni de marca, són de bazar.
2: Molt elegants, així negres.
4: No, no, a més, clar, he caminat mitja hora, me fan una pudor als peus amb aquesta sabata de plàstic.
2: Això sí que ja em molesta més.
4: No, no, ja me sap greu, Marta, que tu ho estàs sofrint.
3: Mai t'havia vist amb crocs, crec.
4: No, està sent molt desagradable, inclús per mi, eh?
2: Però sí, eh? Estàs anant, diguéssim, en contra de la teva voluntat.
3: Clar, per què has optat per aquesta decisió?
4: Hi ha un dia a la setmana que jo li he passat gesgós a una amiga i en aquell moment jo vaig amb crocs. Llavors, no m'he organitzat bé i ja no he pogut passar per casa per canviar-me les sabates i estic venint en crocs directe. Hi ha un dia a la setmana que jo li he passat gesgós a una amiga i en aquell moment jo vaig amb crocs. Llavors, no m'he organitzat bé i ja no he pogut passar per casa per canviar-me les sabates i estic venint en crocs directe des del gos, vaja.
3: Jo crec que la docu-sèrie la tenia en Jaume, perquè això de que un cop a la setmana passa... No, però li toca molt fer això per amics, que si també regar plantes, tu fas molt aquest paper...
4: Aquest estiu he regat 4 cases... Bé, les cases no les he regat les plantes de dins, 4.
3: Quines
2: tres? O sigui, et sortia aquí una mitja jornada, no?
4: Sí, no, i clar, tot això no remunerat, és que se parla poc d'aquests oficis.
2: El conserge de l'amistat.
3: Són les cures.
2: Sí, però bueno, hi ha gent que es passa. Li fas una cura un dia i llavors s'agafen fins aquí, tal.
4: Això passa.
2: Bé, com us deia, aquesta setmana l'Enric Auqué ha passat pel cotxe de l'Eloi Vila a TV3 i, com us podeu imaginar, ha estat una conversa bonica, tranquil·la, molt intensa, amb un paisatge preciós perquè els dos passegen per l'Empordà, mentre l'Enric explica com d'important és créixer en una zona o un poble com el que ell va créixer.
5: Sí, és ben parit, això.
6: És molt maco.
5: Sí, hòstia, vaig sentir una vegada que deies, hòstia, els nens que creixen aquí són molt espavilats.
6: Jo crec que són més espavilats. No crec que sigui una cosa de l'Empordà o de l'Empordanet en concret, crec que és una cosa dels pobles, no?
5: La vida de poble.
6: La vida de poble que et dona molta llibertat. Molta llibertat en que et cries sol, no? Hòstia, és que Barcelona és molt heavy, eh?
5: Sí, clar, i tu això ho has viscut.
6: Jo això ho he viscut. O sigui, jo...
5: I ets espavilat.
6: Clar, a mi em passa que jo veig els meus fills allà criats a Barcelona i és molt heavy perquè no estan tot el rato. Inclús encara, ja de bastant grans, encara... Ara la meva filla se'n va aquí al poble tranquil·la, ja ho feia, però li va costar jo de dir, me'n vaig.

0: per l'Enric, l'Empordà és el millor lloc del món, cap mena de dubte.
1: També et dic una cosa, jo crec que està sent una mica simplista quan compara la seva infància amb la dels seus fills, perquè no només hi ha entremig el fet de créixer en un poble o en una ciutat, sinó un canvi generacional brutal, on de sobte hi ha pantalles, on de sobte hi ha xarxes socials, quan abans, a Màxim, veies el xinxang abans d'anar a l'escola, m'entens? Però després ja te n'anaves a córrer pels camps. Ara, és veritat que la gent que viu a, que ha crescut en pobles molt petits de l'Empordà t'expliquen unes històries que semblen històries del meu avi nascut l'any 30.
0: Bueno, perquè són les aventures de fer més vida fora, d'agafar les bicicletes i anar-te a banyar al riu. No?
1: Sí. Mil boscos, històries...
0: Amb el TikTok a sobre, però també hi és, això.
2: O sigui, jo com a, no vull menysprear s'infància i sa criança a pobles. Jo m'he criat a Palma, que és una gran ciutat, i després he vengut a Barcelona, però jo he de dir que com a persona LGTBIQ+, estar a un poble...
3: No és recomanable,
2: potser. De vegades també és molt complicat. Ho dic com a, per enriquir el discurs, no per contradir.
3: I tant, Jaume, sí, sí.
1: Totalment, i que aquí, per això, de nou, crec que també hi ha un component generacional que a mi m'agrada pensar que d'aquí uns anys, o tant de bo fins i tot ara, la infància queer en els pobles també sigui molt més agraïda. Saps que la ciutat no hagi de ser sempre un espai d'èxode i de refugi per les persones queer, sinó que també puguin fer la seva realitat en el món rural, si és el que volen, que puguin escollir.
0: Clar, sí, està parlant d'una època perquè ell té 40 anys. Vull dir, que està parlant de principis dels 2000 i als anys 90.
1: I que tot ha canviat molt i molt i molt i molt.
3: I que ell també és un heterazo, que és una cosa que ja va dir en Roger Escapa.
0: Sí. Bé, com us podeu imaginar, tancar l'Eloi i l'Enric Auqué en un cotxe és sinònim d'intensitat, per tant...
1: No sé com TV3 ho va permetre.
0: Prepareu-vos. Jo m'he quedat a plorar de miracle allà al menjador de casa mirant aquest episodi. Una intensitat que no triga en aparèixer, de fet apareix al minut 3 ja de l'entrevista, quan l'Eloi li recorda que ja fa 7 anys que el va entrevistar al cotxe i li demana com porta el pas del temps.
4: Hòstia, ha plogut, tio.
5: Sí, sí.
4: Jo m'he fet vell, tio, m'ho noto molt, Però jo m'ho noto molt, que m'he fet gran.
5: Home, però quants en tens, ara?
4: Jo tinc 38, però he fotut moltes coses.

0: crec que el meu cos ha patit més del que li tocava. He sigut molt d'estrès, he fumat molt, he begut molt, m'ho he passat molt bé. Ara m'estic començant a fer esport, he deixat de fumar, estic començant a fer esport perquè em quedo clavat de l'esquena cada 2x3, em veig la cara i em veig que m'han començat a sortir. Doncs.
1: Jo et veig igual, hòstia, que fot 7 anys quan ens vam trobar.
0: Taques, tinc taques aquí del sol. He començat a cuidar-me. Per primera vegada de la meva vida, perquè m'ha costat molt també això, tio.
1: Per què?
0: Perquè tinc molta autodestrucció a dintre, t'ho prometo.
2: És que és llaminer de mena, l'Enric, ja se'l veu. Ja se'l veu, llaminer, bueno, llaminer.
3: Diu que ara s'ha començat a cuidar, però quan li pregunta què està fent, fa 4 mesos que ha començat a cuidar-se, va deixar de fumar.
4: Ah, fa 4 mesos.
3: Diu que es troba fatal des de que va deixar de fumar, que no para de posar-se malalt i que està molt irritable fins al punt que l'últim rodatge que va fer només muntava capullos. Explica.
2: Uau.
3: Perquè està molt nerviós pel haver deixat de fumar, però que, bueno, que ho està intentant.
4: I me fa molta gràcia perquè en aquesta entrevista, com que és dins un cotxe, se fa molt evident el caràcter molt nerviós d'en Enric Auqué, que pareix que vol saltar tota l'estona de la finestra, se vol aixecar, és una persona molt inquieta.
3: Total.
4: I aquesta cosa d'estar amb un cinturó o una cadira li costa, no?
3: Que de fet puja el cotxe amb crocs i també de seguida li diu a l'Eloi, et fa res que em descalci, que m'estan suant els peus, i està tota l'estona agafant-se les sabates, agafant-se les cames, i sí, sí, és molt mogut. L'Enric, de fet, parlant del pas del temps, reconeix que el que està sentint segurament forma part de la crisi dels 40 i que, d'alguna manera, el que li fot més de tot plegat de fer-se gran no és ja ni les arrugues ni les taques a la pell, sinó que ell diu que té moltes ganes de viure i que vol que això no s'acabi mai.
0: És que, tio, jo estic quasi quarantena i estic potser a la meitat de la meva vida. T'hi ha passat rapidíssim.
1: Sí.
0: A mi l'altre dia em deien, s'has d'aprendre a estar sol, perquè quan saps estar sol, després vius la vida millor. Dic, merda, tio, aprendre a estar sol. Vaya colla. Més coses, que no s'acabin mai les coses. I la gent, a mi m'encanten les persones. És del que més m'agrada de viure, la gent, les altres persones. Per exemple, em fa molta ràbia no saber anglès, perquè moltes vegades em perdo amb molta gent. Saps? Em perdo moltes persones, i això em fa molta ràbia.
2: És tan perillós aquest titular. A mi m'agraden molt les persones. No el trobeu fins i tot gairebé problemàtic? És a dir, fa vergonya aliena i al mateix temps, com que és una cosa que jo he dit i tornaré a dir tant com pugui en múltiples ocasions, és que jo empatitzo. Ell se'l veu enamoradís, eh?
5: Sí.
2: Ell s'enamora cada cantonada.
3: No fa tant referència. I de la vida, i de la gent.
2: Vida, sí.
3: I jo entenc que...
4: Vosaltres ho enteneu que es fa referència a la cosa sexoafectiva?
2: Home, no. Aquesta cosa d'estar sol... Una mica sí.
5: O sigui, bueno, jo crec que
3: hi ha les dues coses. A lo d'estar sol, jo crec que sexoafectiva, a lo de conèixer la gent, no,
2: sí,
3: que li agrada a tothom. Sí, que
2: li encanta molt. És que ja parlava també en altres entrevistes d'enamorar-se de noves amistats. Aquesta cosa sí,
5: d'una passió.
2: Sí, d'una passió, exacte, sí. Que frega l'obsessió, de dir, només vull veure aquesta persona i tal. És veritat que després com cuides els altres, no? Els altres bueno, amics o els altres vincles, Juliana? No és fàcil.
3: I que no sap anglès, diu, i que això li fot molt perquè hi ha molta gent que no coneix i també explica que com que ell és famós, no, i és molt conegut, la gent dona per fet que parla molt bé l'anglès i que es troba que hi ha gent que li parla en anglès i que ell no sap què contestar perquè no sap ni què collons li estan dient.
2: Ah,
3: i que intentarà...
2: Mai no és massa tard.
3: Apuntar-se a anglès. Ho intentarà veure si li entra.
5: Ostres, ella està intentant fer molt canvi d'era en general, eh?
3: Molt. No,
2: tots els propòsits d'any nou.
5: Tots
2: aprendre
5: ara.
2: Anglès, deixar de fumar.
3: Sí, sí, sí, els 40.
5: S'ha esperat després de l'estiu, també, el Trapella.
4: Clar.
2: És que per molta gent l'any comença al setembre.
3: Sí.
5: I sobretot per molta gent també deixar de fumar abans del setembre és que és un infern.
3: Bé, l'Eloi li torna a demanar el mateix que li va preguntar a l'entrevista d'ara fa 7 anys, una pregunta sobre la vanitat, perquè l'Enric en aquest moment va explicar-li que li preocupava moltíssim tornar-se massa vanitós.
1: Ara encara ho has patat més.
0: Sí.
1: Com ho portes?
0: Bé, molt bé. Bé. Em dona alegria i em dona joia, em dona gust. Mira, l'altre dia vaig anar al Vida un dia i feia poc que s'ha acabat d'estrenar Rabalejar i tot això. I vaig sentir molt d'escalf. Vaig notar que tothom sabia qui era, tothom em coneixia i tothom m'agraïa coses que jo he dit a la tele, el personatge públic amb el que m'he convertit. La gent ha sigut molt, va ser molt, molt gustosa, molt maca. Em donen molts elogis. Ve molta gent i em diu, a casa t'estimem molt, per exemple. I ho trobo preciós.
3: Per tant, ell feliç, ho porta bé i que la gent li digui que és bo i que l'estimen, doncs el fa feliç.
4: És que no tens la sensació que els actors hi ha dues variants úniques i superradicals. El sector que és mega tímid a la vida real i després hi ha sector que és mega extrovertit, que li encanta que el parli.
3: No? Sí. Que parla amb
4: i que li agraden
3: en el mercat
4: una mica també perquè el parin, perquè és actor conegut i parlar, no? Jo crec que n'Enric Auqués és d'aquests segons, clarament.
3: Doncs a mi m'agrada que ho expliqui, que li agrada això.
5: Sí, home, és que és molt emocionant,
3: clar,
5: perquè al final també sí.
3: La teva feina.
5: I no només la teva feina, sinó que amb una feina com el de sector moltes vegades hi ha implícita una vocació molt grossa, una passió molt grossa per aquella feina. I que la gent, no només tu passis bé treballant, sinó que la gent la reconegui, saps?
2: Mm-hmm. Clar, no totes les feines reben aquests aplaudiments. No. Algú que treballa a l'oficina potser li agrada molt, però no té aquest reconeixement constant. No.
4: I conèixer molta gent supos que també enriqueix després la teva capacitat indirectament d'interpretar a diferents personatges durant la teva carrera, no? Com conèixer gent, això t'ho alimenta.
3: Bé, l'Eloi després li diu que ell creu que la gent l'estima tant, a l'Enric, perquè a banda de ser un gran actor, és una persona que normalment parla com molt clar i que diu les coses sense por a les seves conseqüències.
0: Jo tinc una ideologia i jo sóc un ciutadà que ha vist el món i vist d'una manera bastant coherent amb el que dic i jo m'esforço amb això, amb ser bastant coherent en la vida que porto i amb les coses que jo dic, jo què sé, per poder parlar clar.
1: Ja a vegades... Ara és un problema, eh? Clar, és una merda, amb les xarxes socials.
0: Jo no en tinc, per això és que és molt fàcil. A mi m'ha dit, no pares de sortir al reel.
1: Tall fora de context, no?
0: No sé si és malèfic o no, o sigui, tendenciós ho és. Saps què passa? Que m'ho poden explicar, però després jo tampoc ho aniré a mirar i després em dona molta llibertat de poder seguir dient el que em dona la gana.
1: Que és la manera de viure tranquil.
0: I aquí, i si un dia molesta tant, que això passa que jo no pugui treballar perquè he dit una bestiesa massa gran que se'm cancela, o jo què sé, és que... Però jo me'n dono compte que hi ha molta gent que té molta por a dir el que pensa.
6: Ser diferent a tota l'altra gent.
5: Has fotut canya, Roger, acció, avui?
3: Bueno, perquè m'encaixava molt, perquè són de Verges, també.
2: Viure, clar, ell devia
3: també
2: viure una mica el grup, no?
3: Segur que va anar a més d'un concert.
2: No, massa gran. No
5: ser... Bueno, massa gran
3: no,
5: tampoc,
3: tenia 20...
5: perquè era, i que era un fenomen de més d'una generació, no? Tot i ser molt adolescent.
3: Però... Jo crec que va anar a molts concerts, acció, no van parar de fotre concerts a les festes majors a principis dels 2010.
2: Creieu que la Macarena García, ex d'Enric Auqué, ha mirat l'entrevista?
5: Podeu haver fet per practicar català, que ho recordo que n'estava aprenent.
3: Bé, al llarg de la conversa també acaba sortint el tema de la conciliació. L'Enric ja sabeu que és pare, i ell diu que tot i que li proposin papers i projectes molt interessants, ell ara mateix prioritza la criança dels seus fills.
1: Pots triar la feina?
0: Jo puc triar en quant a unes circumstàncies molt concretes que jo m'he muntat a la vida, que és que jo he tingut dos fills, m'he separat dues vegades, i la meva vida està molt, molt, molt lligada de peus i mans a estar amb la meva família, estar amb els meus fills. I jo no paro de treballar a Catalunya, de treballar en català, i això és el que em deixa i em permet estar a la vora dels meus fills. Ara mateix, que són petits, jo crec que tindré...
1: Que tenen?
0: Pues la Carmela té 11 i l'Antonio té 4. I estic molt agraït de poder estar fent l'únic que s'ha fet, el que m'agrada fer, que és fer d'actor a Catalunya i a la vegada poder estar paternant i acompanyant la criança dels meus fills i no perdre'm la seva infància.
3: Per tant, ara té la sort que li surtin molts papers i projectes a Catalunya, que li permet treballar en català i treballar a prop de casa seva i dels fills. Diu que quan siguin més grans vol anar a viure alguna aventura fora i crec que diu que el primer país on li agradaria fer un rodatge és a Itàlia.
4: Ah, perquè, clar, no parlen anglès allà, li anirà millor.
3: Mira, una mica d'italià. I acabant la conversa, m'ha fet gràcia que l'Enric expliqués que ell, com que li encanta la gent, moltes vegades, després d'un sopar i de conèixer gent nova, tornant cap a casa, té com una mica de ressaca de guilla.
0: Jo a mi mateix sempre sóc el típic que em diuen com estàs? I després explico tota la meva vida. I després quan vaig a casa diguin, però com has
1: explicat?
0: Com he explicat tota la meva vida a... que m'he explicat tota la meva vida aquí a persones que tampoc m'estimen ni em cuidaran la meva intimitat. I després, però sempre l'explico, a més, com jo posant-me en dubte tot el rato, saps? Jo sóc com la persona que... No sé si ho estic... Saps? I... Estic una mica fart d'això, també, veus? És una altra cosa que vull canviar. Que com vaig començar a dir, vinga, va, Enric, no està bé, saps?
1: Nosaltres et cuidarem.
0: Gràcies.
1: Molt, eh? Molt!
3: Això és el final de l'entrevista, que acaba amb una intensitat acollonant.
2: Una abraçada de llibre.
3: S'abracen com mirant-se als ulls.
5: Déu meu, no follen de miracle, no?
3: I l'Enric li diu, bueno, és que ara m'embolicaria amb tu. Agafa, li fa un petó com al cap i baixa del cotxe.
2: És que l'Enric moltes vegades ha explicat que li encantaria tenir una història d'amor amb un home perquè ell s'ha enamorat d'homes, però que sexualment no pot.
5: Tant de bo una història d'amor entre Eloi Vila i Enric Auqué, que seria la història de la història.
2: Seria
5: el somni literal definitiu. Ja es veu que el cap de l'Enric és el més semblant al Jardí de les Delícies, eh? O sigui, sí. Ha de ser passejar per allà, una bogeria, eh? Alícia al País de les Meravelles.
2: Una idea també per quan tens ressaca de guilla i penses que has parlat massa de tu, és preguntar als altres. Sí, no? I deixar que la conversa no recaigui en tu. Ja. Això no es porta gaire, eh? Últimament la gent parla tant d'ella mateixa. Però no us n'adoneu?
5: Però això ens ho posa més fàcil a nosaltres per no tenir ressaca de guilla, saps? Vull dir, clar, m'entens el que vull dir? Que jo, quan estic parlant amb algú i aquella persona...
2: No para de xerrar, clar, no a tu et protegeix.
5: A mi em protegeix perquè
3: són minuts que guanyes.
5: És veritat,
3: són
5: és veritat. I a mi em passa que, com que ja tinc ressaca de guilla cada dia a la ràdio, després és veritat que a la vida real sóc molt més escueta amb els meus temes. Ja ho explico tot aquí i ja em dono per satisfeta.
2: Crec que et passa igual, també.
5: No, t'ho juro, de veritat, tia, jo amb això m'he notat molt els últims anys, i quan dic anys vull dir la vida adulta, que no em passa, ja no em passa. O sigui, em passa al revés, que la gent crec que a vegades té ressaca de guilla amb mi. Saps de dir, he explicat massa, perquè faig molta pregunta i tal.
3: Però tens el problema...
5: Ja explico amb vosaltres aquí, amb la gent, amb la meva gent, saps?
3: Però tu ets molt divertida explicant les coses. Llavors això no t'ho posa fàcil, perquè la gent
2: en vol més,
3: no, i llavors tu tornes a casa amb unes orelles de guilla
2: riuen les gràcies, clar. Sí, eh?
5: No, em passa que... Sí, i que explico coses d'altra gent. Això sí que és una putada.
3: Ah, això sí, perquè a vegades pillem la Marta i jo.
5: No com l'Enric, de dir, ai, he explicat massa de mi. No, no, el problema és que explico massa de la Marta, saps?
3: I quan la Juliana explica anècdotes com a seves, que no són seves.
5: Ah, sí.
3: Que les roba, fins i tot.
2: Sí,
3: sí, passat, riure dels altres.
5: Ha passat a ella. Sí. L'altre dia em vaig trobar unes oients a Festa Major de Verges i em van preguntar per la Marta, algunes preguntes personals sobre la vida personal de la Marta.
3: I Marta.
5: Unes desconegudes total. I jo els hi vaig explicar tot.
3: Bueno, la biògrafa de Marta Montaner es diu Juliana Canet.
5: No,
3: i el llibre és a Verges, eh? Ara mateix.
4: Ja, si veus els aplaudiments i com un petit Dumbo alces les orelles i voles a davant elles, no?
3: Bé, podreu trobar l'entrevista sencera a l'Enric Auqué a 3Cat buscant el cotxe. A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
4: Això vos agrada o no?
5: No,
2: a mi sí.
5: Molt dolent.
4: A mi m'al·lucina. Crec que aquesta és que m'agrada més, eh?
2: No, boníssima.
4: És una cançó protesta.
2: Ara.
4: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a l'indústria.
5: Clar, està, i després això. És veritat, que és protesta, és la més protesta del disc. Mm. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït, pop.
2: Barat. Sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
3: Val.
2: I hi ha Superestrella, hi ha també Connexió Psíquica, que és boníssima.
4: I, de fet, de Quarto Azul, ets la darrera cançó.
2: Exacte,
4: és un
2: del
4: poc
2: disc.
4: Estancament de sa filosofia, un poc de l'àlbum, no? De que vull fer la meva vida. És que està molt bé. No sé per què vos heu de queixar d'aquesta cançó.
3: No, no, sí, jo no m'he queixat. Bé, escolta'm, el tema tatuatges, que se'n vol borrar uns quants.
4: Sí, abans deixa'm dir que l'Aitana està capficada en aquest Quarto Azul World Tour, una gira mundial que per ara ha passat per llocs tan emblemàtics com Albacete o Múrcia, però que ara, per fi, sí que farà el salt en el World Tour, ja per fi, perquè el cap de setmana tancava ruta estatal a Baracaldo, en el País Basc, i a mitjans d'octubre inicia shows a Llatinoamèrica, on s'hi estarà per una temporada bastant llarga.
5: Que, per cert, va anar a Euskal Herria i va fer el mateix discurs de la llengua que va fer aquí, però allà, dient que l'euskera era l'idioma més preciós que existia i parlant una mica d'euskera.
2: Ah, no ho vaig veure, això.
5: I cantant fins i tot Superestrella amb una part en basc. Superestrella va dir, crec que va dir, ara no ho diré bé, però crec que és Superissarra, que crec que és Superestrella en basc, això deia, res, la paraula. Però vaja, no vaig sentir jo que cantés Superestrella.
2: Aquí hi ha una estratègia, eh?
5: Home, sí, hi ha una estratègia, i aquesta estratègia té nom i cognom,
3: eh? Ai, no som els únics, eh?
5: No, però és que, perdona, no podem parlar d'això com si l'Aitana fos madrilenya i estigués volent abraçar totes les llengües de l'Estat.
2: No, no.
5: M'entens? Perquè clar que està genial anar a Euskal Herria i reivindicar l'euskera, perquè és que és meravellós, però clar, no és la mateixa cosa, perquè ella ha crescut a Catalunya.
3: Haurem d'esperar quan vagi a Galícia, si fa el mateix discurs, i llavors
4: ja
3: veurem que forma part.
4: Home, ja seria com quasi
2: un
4: meme.
2: Sí, no s'ha acabat ja la seva part. Crec que ara comença el World Tour.
5: T'està explicant.
4: Sí, ara se'n va a Llatinoamèrica.
5: Ja m'ho està explicant.
4: A mitjans d'octubre se'n va a Llatinoamèrica.
5: Que Galícia ja ha anat.
3: No, però per si ha fet la història aquesta, dedica al gallec, també.
4: No sé si ha parat a Galícia, supos que sí, perquè no fa parades molt selectives. Vull dir, va a Fuengirola i Albacete, saps el que t'ho vull dir? O la telefonen i va.
5: Segur que també ho hagués passat com li va passar a la Maya Romero, companya seva d'edició Operació Triunfo, que va estar tot un concert a Galícia, a més dels primers que va fer, amb una bandera de gallega de la independència, perquè li van tirar i ella es va pensar que era la bandera gallega.
2: De comunitat autònoma.
5: De comunitat, i va estar reivindicant la independència de Galícia tot el concert.
2: Bueno, si algú podia fer també és la Maya, no?
5: Sí, sí, tot, sí,
4: jo crec que quan ho va decebre li va agradar, inclús, no?
2: Sí.
4: Sí. Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Naitana, se va poder veure sa cantant amb un element molt sospitós, perquè sa cantant portava els braços envenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Naitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
7: Oye, tengo como mucho espíritu, que me lo estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no, nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
8: Moltes explicacions.
2: I la gent com reacciona? No! No?
5: Després ella també
4: sí, com decebutada,
5: fer...
4: no? Sí. Bé, és que molta gent, i no és broma, els fans molt fans se tatuen lo mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? És problemàtic.
2: Clar.
4: Clar, i al final acabes posant-te damunt pues, el teu gos per dissimular que tu és una cosa de Naitana que ja no té ni ella.
2: I que Naitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
4: Sí, sí, bastant. És veritat que són tatuatges molt finets, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
5: Sí, tal qual.
4: Aquests microtatuatges com finets, sí, a carbonat.
2: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, eh? Que això sí. Crec que els li passava a l'Aitana.
4: Bé, una Naitana... Fada. Sí, d'una fada, ara en parlarem. Una fada bastant... Bé, jo no estic per jutjar tatuatges, eh? Tampoc te diré. Bé, va aprofitar també... Jo en duc 3, només.
8: Però a color i tot, eh?
4: A color...
5: Són genials, els teus tatuatges.
4: Sí, i bastant... Mo mare no està contenta. En herència, ara mateix, la meva germana va per davant que jo. És evident.
8: A casa vas saber greu quan vas arribar tatuat?
4: Sí, sí, eh? Hi va haver un silenci.
8: Passa molt, eh?
4: De fet, vaig publicar a Instagram que anava tatuat, vaig arribar a casa i ningú va treure el tema. I era superevident perquè n'hi ha alguns que en estiu
8: es veuen,
4: se pot veure amb sa camiseta amb màniga curta, saps? Però no se parlava d'aquest tema. Bé, gran silenci. Bé, tornant a Naitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ella explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de l'habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
7: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, me dejo varios, ¿eh? Me encantan muchísimo, me encanta el arte, la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar, pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces, me estoy quitando...
4: Actualment, Naitana se sent tan poc definida per els seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots i, de fet, en el seu canal de difusió d'Instagram, Naitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
9: No puede ser, Naitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
10: A mí me fastidian. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, es que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Aitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser, o sea, no puede ser.
4: Bé, ja tenim un desdamnificats en Javi Deo.
5: Està molt afectat. Molt.
4: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Sabeu que no la reconeixerà ni tan sols com Naitana quan se tregui tatuatges.
5: No entenc què més els hi dona.
4: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Naitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, he de dir, quasi tots
5: sí,
4: estan allà situats.
5: I
4: de vos en venc a explicar alguns. Sempre va bé que soni aquesta cançó, no? Bé, ja sabeu que Naitana se va donar a conèixer a OT 2017 i ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operación Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en el canell, en honor als seus pares, que s'anomen Cosme i Belén. També té la paraula Munai, que és una paraula quechua que significa espadada de samó cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir.
2: Amb lletra cursiva, oi? I així lletra lligada, també.
4: Sí, que a més aquestes des que se'ls està mantenint pitjor. Si mirats les fotos actuals, està com molt difuminat i ja no se llegeix el que posa.
2: Potser perquè ja se l'està començant a esborrar.
5: I perquè alguns, si no te'ls has cuidat, es posen molt lletjos, i per experiència personal.
4: Sí, aquest he de dir és de Munai, que el porta amb ses seves tres cosines, i a sa part interior del braç té un girassol gegant, d'estil com molt realista, que és un dels més grans que porta i que se va fer amb una amiga de tota sa vida ara fa anys. Aquests Converse són com bastant antics, aquests tatuatges, però més recentment se n'ha fet una barbaritat i amb uns significats com més frívols o buits, o molts d'ells almenys. Naitana porta, per exemple, un petit bol de sopa, en honor a un plat que li agrada molt, que evidentment és la sopa, i hem de recordar que el seu gos, inclús, se diu sopa per això, no?
2: No hem rebut més informació dels gossos de l'Aitana, que vam fer una crida fa uns dies i no arriben missatges.
4: Però que hi ha dubtes de que estiguin en mal estat, o no sé.
2: Bueno, no mal estat, però que no viuen amb ella, jo diria.
4: Ah, perquè a més eren mig compartits amb en Miguel Bernadó, que no hagin marxat amb ell, no?
5: No sabem què passa, és que
3: clar,
5: no t'ho sabem.
3: D'aquí la preocupació.
4: D'aquí els cuidats.
2: Perquè diria que amb la promoció de Metamorfosis, del seu documental, van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més.
5: I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res. I ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt.
2: Sí.
4: No sé, no vos puc ajudar. Jo només vos puc dir que també porta una petita aranya molt realista tatuada, ja que el seu pare, per la vista, té pànic en els aràcnids i va decidir tatuar-se. I també més insectes, perquè també porta tres papallones, que és com un dels seus símbols insígnia, no? És com un poc com se la representa ella mateixa, una papallona. O també una abella en el turmell, que no està en els braços, suposadament per la seva passió amb sa mel. Per això s'ho han inventat una mica ses fans. També porta dues siluetes d'una cara humana que de forma artística s'entrecreuen, o una petita lluna que s'ha de fer l'estiu del 2022 per recordar sa seva estada a Eivissa juntament amb tots els seus amics. Els tatuatges tenen significat musical, ja que Naitana porta dos daus en el braç, juntament amb el seu amic de s'infància, que és en Marni, ja que els dos varen fer aquesta col·laboració conjunt l'any 2020, que se diu Tu foto de DNI. Jo he dit que aquesta col·laboració és tan poc recordada que aquest, per mi, és un dels tatuatges nominats a ser eliminat. També vos he dit que porta una fada entristida, que els fans vinculen amb aquesta cançó.
11: Y estas ganas no se van.
4: I això és greu, o possiblement greu, perquè segons els més fanàtics aquest tatuatge està vinculat a la cançó Los Ángeles que està sonant, que és un single del 2023 que anava dedicat a en Sebastián Yatra. En el seu moment se va rumorejar que se l'estava traient per aquest fet després de deixar-ho, però vos he de dir que estan mirant fotos de la gira actual i encara el porta. Per lo tant, aquest també seria un tatuatge nominat a ser eliminat aquests dies.
2: Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
4: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
2: La M de Miguel, que portava a les costelles o així, crec que ja en van parlar, que
4: Sí, ja ha fet algunes sessions en el passat d'avorrament de tatuatges.
5: Que ho recordo que fa un mal horrible. Jo estic en el mateix procés que l'Aitana i és espantós.
2: Per WhatsApp ens diuen que els que s'ha esborrat, no sé a través de quina font, però que hi ha un drac, el girassol...
3: Ah, mira, el girassol.
5: La Marta, la seva amiga de sempre, deu estar contenta.
2: Sí. Munai i les lletres B i C en honor als pares, uau, cosa que m'estranyaria.
5: Home, això seria estètica, perquè
4: són unes lletres medievals, com de Merlin l'Encantador, que són horroroses, eh?
3: Bé, anirem actualitzant el mapa de tatuatges de l'Aitana a mesura que se'ls vagi esborrant. Fem una pausa i tanquem la tarda.
12: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
13: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
14: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
13: I amb productes del territori.
14: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: Vinga, va, comencem!
14: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
15: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
16: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Farem un espectacle que ens hem inventat.
18: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
19: Serà molt xulo!
18: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
17: Sí.
18: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
20: Tot costa.
21: Fermín està utilitzant el combustible que no va poder cremar al Mundial per arrencar la temporada a un nivell altíssim. Sense la lluïssor de Lamine, Rafinha o Rodri, l'energia de l'andalús és un motor indispensable per aquest Barça. De seguida hi parlem.
20: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dijous, 24 de setembre de 2026, dia de la Mercè, patrona de Barcelona i, per tant, festivitat a la capital de Catalunya, però aquí som, com la resta de la graella de Catalunya Ràdio. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que avui juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League i, per sobre de tots, destaca el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès, jugar contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a partir de 3:15 del vespre.
0: Abans que arrenqui aquest partit, saludarem a Amsterdam un dels absents a la tertúlia d'avui, el Jordi Grau, ja ho sabreu, Xaviola de referència, i que s'ha desplaçat a la capital neerlandesa per viure in situ aquest debut. Per altra banda, com deia la Sònia, un autèntic partidàs en un clàssic del futbol de seleccions.
1: Informació de servei l'ofereix la primera.
0: Sí.
1: Per tant, el podeu veure per televisió espanyola. La selecció francesa, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora de Konaté, el jugador del Madrid que ha deixat la concentració per un esquinç lleu al genoll dret, segons ha informat l'equip francès. El Barça femení es va estrenar ahir a la Champions amb victòria per 5-2 davant el París. L'ensurt del partit se'l va endur Pina, que es va fer mal al genoll. De moment, avui feien festa i ahir va poder, de fet, continuar jugant. Va ser substituïda ja a la segona part. En els pròxims dies, en cas que seguís notant les molèsties, se la mirarien, però en principi el mateix Pararrodeu va dir que no apuntava res.
0: Esperem que no sigui res, però acabar el partit no és indicatiu. Indicatiu de res, perquè Valverde ha estat a punt de perdre la cama després d'haver acabat el partit. És broma, Santi, no ha perdut la cama, però té un esquinç de grau 3, que és l'avançalada de l'amputació.
2: El que va patir aquest home.
0: Valverde?
2: Aguantant, és un heroi.
1: Avui tenim Boig de la Castellana i el David Sánchez ve amb ganes de parlar d'aquest...
0: D'aquest
1: comunicat de Valverde, sí, ja m'ha comentat que és una de les coses que li ve de gust explicar. Vaja, no sé per què no s'acaba de creure el comunicat mèdic de Madrid.
0: Ens passa tots una mica, però en fi.
1: En fi, a segona, el Girona rep demà l'Albacete en partit avançat de la setena jornada, perquè ja sabeu que s'atura la primera divisió, però no la segona, i en el cas del Girona no és bona notícia. Després sentirem Quique Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, no gaire content per les baixes que té. En són 8, però és que 6 són per partits internacionals. Encara en futbol, Javier Aguirre ha arribat avui a València per fer-se càrrec de l'equip valencianista. És un home que cau bé en general i que a tu, per exemple, et provoca un somriure cada vegada que parlem d'Aguirre.
0: Absolutament, és que encara el recordo de dir Gordon, fuck you! I Gordon flipant al mig partit d'un Mundial.
2: Si aconsegueix caure-li bé a l'afició del València, aquest home té el seu guanyat ja.
1: Això és veritat, perquè no els hi va el cap en rodó.
0: El tio que està tip de salvar equips ha arribat dient queden 31 jornades, va, com vulguem dir. Me'n recordo quan el Charlie va agafar el Barça que va dir, això està xupat. Doncs una mica ha vingut a dir això. És un regal tenir-lo a la Lliga, encara que sigui al València.
1: En bàsquet, primer partit de la temporada del Barça al Palau, a 9:15 rep l'Efes, que amb el primer partit d'Eurolliga i el primer partit del nou tècnic Alexander Sekulić i els 11 fitxatges d'aquest estiu. L'entrenador blaugrana creu que l'objectiu realista de l'equip és entrar al play-off i espera una reacció després de perdre diumenge a la final de la Supercopa CB.
0: Ens visita Mike James, que és... Mira que ja, havent fitxat 11 tios, que et fitxin i després no et vulguin, ja és mala sort. Doncs no, Mike James el tenia el Barça fitxat i avui visitarà el Palau com a jugador de l'Efes. Evidentment, aquest partit, com tots els de l'Eurolliga, el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir d'un 9:15. Abans que comenci aquesta transmis, saludarem el Macià al Palau, a més en un dia especial perquè coincideix amb una sèrie d'actes de commemoració del centenari de la selecció de la secció de bàsquet del Barça.
1: Encara a la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'Alep i Bonlituà Urimas Mallauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. I també en bàsquet, l'Uni Girona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turc a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria a partit únic, dimecres vinent a Fontejau, l'únic que va perdre ahir la Lliga Catalana amb el Cadí la Seu.
0: Avui en parlarem amb una jugadora del Cadí la Seu, la Marina Mata, que va ser la màxima anotadora de l'equip urgellenc, i pel que fa a l'Uni, una derrota inocua, i en canvi aquest partit únic per ser o no ser a l'Eurolliga sí que és de vital importància de cara a la setmana vinent.
1: En hoquei patins, aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9. El Mundial de Ciclisme, que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà. Aquest vespre s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, i acabem amb un apunt de motor al Mundial de Fórmula 1 a l'Azerbaidjan. Els dos Mercedes amb Russell i Antonelli han estat els més ràpids del dia. Fernando Alonso, que ha penalitzat 25 posicions per canvi de motor, ha plegat després de 9 voltes per una fuita d'oli.
0: 25 posicions?
1: Sí, si canvies el motor.
0: Si no, hi ha 20 cotxes.
1: No sé, jo t'explico el ja, que m'ha explicat el Damià, que és el que en sap, i m'ha dit, que havia penalitzat 25 posicions.
0: Ja podria ser. Seria boníssim que Alonso sortís. I jo crec que aniria més ràpid amb un car d'aquells de pedals que teníem quan érem petits que no amb, el seu Fórmula 1. Hòstia, ara m'imagino Alonso darrere el safety car i no m'ho trauré.
2: Què li ha fet,
1: Sí, sí, li fa molta gràcia. Per al·lusions, si el Damià Aguilar ens vol precisar... però vaja, m'ha dit que són 25,
0: No, m'ha sorprès perquè la graella no té 25 cotxes, però en fi. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Mira, aprofitem que avui entrevistem Fermín i us preguntem si ha de ser titular indiscutible al Barça, amb dues opcions per votar. Sí, o bé, considereu que no, perquè ha de fer rotació amb Olmo. Si considereu que no ha de ser titular perquè teniu una altra mitja punta al cap, també ens el podeu explicar.
0: S'ha de dir que no ens ho hem ni plantejat, que no considereu que Olmo, almenys, ha de ser mig titular.
1: Doncs això, ens podeu enviar les vostres respostes, com sempre, al Twitter i l'Instagram, i la Sònia Leart ben pendent.
0: Per cert, que parlàvem d'Eurolliga, el primer partit, el partit inaugural, s'està jugant ara mateix a Dubai, entre el Dubai, l'equip de Xavi Pasqual i el Real Madrid. A l'inici del tercer quart, guanya de 2 al Madrid, 42-44. Recordem que el Madrid ja va derrotar el Dubai ara fa una setmana a la semifinal de la Supercopa en aquella ocasió. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del senyor Santi Jiménez. Hola, Santi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En realitat, el Santi ja sabeu que ha format part del bloc de titulars del programa, però en tot cas mantenim les formes, molt més disciplinat ell, el senyor Gerard Tautet. Hola, Gerard,
4: sempre,
0: bona tarda.
4: Tio, sèrio, bona tarda.
0: Tot bé?
4: Sí, sí, sí, sí, tot bé.
0: Encara, ja hem passat a la tardor, encara colònia d'estiu?
4: Sí.
0: Sí,
2: sí. Està molt bé perquè es fa olorat per assegurar.
4: Sí, però sí, sí. De fet, quan marxi aquesta calor que fa...
1: Clar.
4: A més,
1: és que no és una qüestió de data, és una qüestió de sensacions pròpies.
4: És una qüestió de sensacions de...
1: Ja,
4: quan faci més fresqueta, la canviarem.
2: Sí, també, entrar en aquest estudi podries portar la colònia d'hivern, eh?
4: Va, fresquet. No, però està bé. Ja la canviarem, ja t'avisaré.
0: No perdrem més... No dedicarem més temps a comentar...
4: Escolta,
0: sí.
4: A la meva olor corporal,
0: sí,
4: no.
0: Jo n'aprenc molt d'aquestes coses, però és que ens esperen a les Roses.
3: Tot costa. Tot costa. Tot costa.

0: perquè tot emprenyar seria massa. En fi, que marxem... marxem cap a les Roces, allà hi tenim el Roger Arbusà, la concentració de la selecció espanyola, que es prepara per jugar dissabte a Wembley contra Anglaterra en el primer partit del Tour de compromisos de la Nations League que el combinat espanyol ha de jugar aquesta setmana, i a més el tenim en protagonista d'excepció, protagonista blaugrana. Roger, bona tarda.
1: Com esteu? Bona tarda. Sí, amb Fermín, un dels jugadors importants del Barça, un dels millors en aquest inici fulgurant de temporada de l'equip de Hansi Flick, i també un jugador que ha de ser important a la selecció espanyola, on hi torna amb moltes ganes, amb molta il·lusió, després de perdre, ja ho sabeu, el Mundial l'estiu passat per culpa d'una lesió. Fermín, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot bé?
2: Tot bé, tot bé.
1: Devies tenir unes ganes boges de tornar aquí, no?, a la selecció espanyola, i sentir-te partíceps, sentir-te part d'aquest equip campió del món.
2: Sí, tenia moltes ganes després del que va passar aquest estiu, i res, estic molt content de tornar a estar aquí amb els meus companys, amb l'staff, i res, a preparar els partits que venen.
1: Ara en parlarem de tu, del teu estat, del teu nivell de forma, però no sé si tu des de dins notes el que molts veiem des de fora, que és que aquest retorn ve acompanyat d'un gran moment d'espurna, d'energia, de rendiment. Tu creus que estàs en el teu millor moment?
2: Bueno, pot ser que sí, al final... la idea que tenia quan em vaig lesionar era tornar el millor possible, i crec que ho estic aconseguint. Encara has de millorar moltes coses, però estic content amb el meu rendiment i he de seguir així treballant.
1: Costa, Sònia, us escolta des de les Roces, Fermín.
0: Hola, Fermín, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ara et preguntava el Roger per què et retorna a la selecció espanyola. Serveix per tancar la ferida d'haver-se perdut el Mundial? Ja la tenies tancada, perquè ens vas explicar que havies treballat durant l'estiu, o és una cicatriu que no s'acabarà de tancar mai?
2: No, sí, ja està tancada. Al final van ser moments molt, molt durs, però ja he tancat la ferida i res, estic preparat i pensant cap endavant en el que ve i molt content de tornar aquí.
3: No serà el Mundial, però un Anglaterra-Espanya a Wembley no està malament.
2: No, no està malament. I és un escenari pels culers una mica especial, així que tinc moltes ganes d'anar a jugar allà.
3: Ara, què ho dius? Tu recordes la final del 2011, per exemple?
2: Sí, òbviament.
3: Sí, eres petit.
2: Sí, era petit, però me'n recordo.
3: La tens present, La tens present. Sí. La del 92 ja no, evidentment, aquí no havies nascut. Aquesta no l'has vist ni repetida.
2: Només
3: no?
2: Vídeos.
3: Ah, vídeos sí.
2: Sí, algú.
0: Fermín, ara deia el Roger que has començat la temporada fortíssim. 4 gols, 2 assistències en 8 partits, 5 titularitats. Et sents titular a la mitja punta o t'agradaria sentir-te encara més intocable? Ho dic perquè hi ha la rotació que està fent Flick amb Dani Olmo.
2: Bueno, jo sempre vull jugar i vull estar al camp, però al final sé que és difícil pel míster decidir. Al final juguem 2 jugadors, crec que molt bons en aquesta posició, i el Dani també té un gran nivell i és normal que aquesta rotació es doni, però òbviament jo vull estar al camp sempre.
3: No sou l'única parella de ball, per dir-ho així. Hi ha diverses posicions on hi ha un parell de jugadors que van rodant, i és producte, òbviament, de la competència. Quina importància hi dones tu a la competència en cada posició per explicar aquest gran inici del Barça?
2: Crec que és molt important perquè tothom estigui donant el seu màxim nivell, que doni el seu rendiment per poder jugar. I al final hi ha molts partits a la temporada i hem de tenir les posicions doblades perquè sempre hi ha lesions, sancions o hem de rotar perquè hi ha molts partits i tothom no pot jugar tots els partits.
0: Flick explicava l'altre dia que hi ha hagut canvis en la manera de preparar físicament l'equip perquè, com tothom sap, ha arribat un preparador físic nou. En què ho noteu, els futbolistes? Ja és més dur, és més dura la preparació?
2: Al final El Benjamín té una altra filosofia de treball i

0: crec que ens està ajudant molt i estem fent molta força, la veritat. I crec que això es nota també al camp, és un plus i estem molt contents amb la preparació també.
1: Potser és cosa meva, però tinc la sensació que a Flick li costa elogiar-te públicament quan surt a la sala de premsa, com si estigués content amb tu però encara et demanés més. És així la relació que teniu?
0: Bueno, jo la relació amb el míster és molt bona i crec que ell m'aprecia molt. Però bueno, sí, és veritat que al final ell sempre m'exigeix molt més perquè sap el nivell que tinc i no em molesta molt si no parla tan bé de mi a les rodes de premsa, perquè personalment em tracta molt bé i si en té que dir les coses bones també me les diu i sobretot les coses a millorar també, que al final és el que més m'importa.
2: Uh-huh. Ets un jugador que transmets molt quan estàs content i també transmets molt quan et frustres perquè no et surten les coses. Això és una assignatura pendent o no t'afecta tampoc en el joc?
0: Sí, pot ser. Al final tinc molt caràcter i jugo amb molta passió i soc molt exigent i és una cosa que intento treballar amb el meu psicòleg. Però que és una cosa que sempre tinc a millorar, però és una mica el meu caràcter.
1: L'altre dia li vam sentir explicar a la Mina en una entrevista que se sent molt còmode jugant amb tu perquè entens que quan ell té la pilota el que toca és anar a l'espai, oferir-li una passada en profunditat. És un molt bon negoci ser dels preferits de la Mina, no?
0: Home, sí, perquè és un jugador molt important per nosaltres, és un amic també, i bueno, que parli així de dir també és bo i bueno, jo intento donar-li les millors pilotes possibles, que ell estigui còmode i sobretot aprofitar les seves passades, i al final ell sempre té tres homes a sobre i intento aprofitar els espais i també que ell estigui còmode i res, ens entenem molt bé, la veritat.
2: També és cert que li has de demanar l'espai, perquè si li demanes el peu no te la passa, que també això ho va dir, que si els que els rodegeu li demaneu a la pilota els peus, millor que ell no la tindrà ningú als peus. És la seva manera de ser, però és un futbolista molt segur d'ell mateix.
0: Home, al final ell és molt sincer i crec que no és dolent i diu les coses amb sentit i al final saben les capacitats que ell té i no anirem allà a demanar la pilota al peu en situacions que ell pot resoldre molt millor, i intentem adaptar-nos al seu lloc i jo intento adaptar-me el millor possible i crec que ens entenem molt bé i això també és molt important per a l'equip.
1: En general, el Barça hi ha anat dient la seva a tothom i ningú no en té dubtes. Tu també consideres que hauria de guanyar la pilota d'or, Lamin?
0: Per mi sí. La veritat que jo ho veig cada dia. Vaig veure la temporada que va fer l'any passat, que crec que va ser increïble. El Mundial potser no va donar la seva millor inversió perquè venia d'una lesió important, però al final va guanyar el Mundial. I bueno, al final hi ha molts jugadors espanyols que també el van guanyar i poden estar allà, i el Pedri no està ni nominat, el Rafinha, que és increïble, però per mi crec que em quedaria en Lamine i crec que s'ho mereix.
2: Uh-huh. Aquest any no està nominat, crec que no hi ha dubte sobre que l'any vinent Rafinha estarà nominat, sobretot amb aquest inici de temporada que està fent impressionant, jugant de nou. Tu imaginaves que podia rendir aquest nivell de nou?
0: No m'ho imaginava, perquè mai l'havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador, i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt. I ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
2: Flick va parlar de tu com un dels candidats a ocupar també aquesta posició. Tu t'hi veus, aquí?
0: Sí, jo crec que també em puc adaptar allà, però crec que ara està el Rafa i és impossible jugar allí. I res, no hem de tocar tampoc moltes coses, que estan sortint les coses molt bé, però bueno, si el míster en qualsevol partit ho necessita, jo jugaré allà.
1: El Barça aquest estiu s'ha reforçat amb uns quants noms, però segurament el més destacat és el de Rodri. Tu ja el coneixies de la selecció espanyola. Diries que és el salt de qualitat definitiu per aspirar amb garanties a la Champions?
0: Home, no sé si per guanyar la Champions 100%, perquè això...
1: No dic guanyar-la, dic aspirar-hi. És a dir, tenir tots els trumfos a la mà. Si després, evidentment, després la cosa a vegades va d'un gol.
0: Sí. Al final crec que l'any passat també teníem molt bon equip per aspirar a la Champions, però al final un jugador com el Rodri, que ha sigut pilotador i és un jugador increïble, que ja el coneixia de la selecció, pot ser un plus més per l'equip i ens pot ajudar molt.
2: Aquesta lliga, com que dieu, acaba de començar, però ja teniu 6 punts sobre el Madrid, a més d'aquí a 3 jornades i aquest clàssic al Camp Nou. Òbviament no serà decisiu, quedaran moltes jornades, però clar, sortir del clàssic amb 9 punts és un carmel.
0: Home, seria molt important, aunque encara queda molta temporada. Òbviament és un clàssic, és un partit especial per nosaltres, pel club, per l'afició, i bueno, intentarem guanyar els 3 punts i fer un gran partit i sobretot seguir a la nostra dinàmica i no pensar en els altres equips.
1: En l'última setmana hem sentit protestes segurament justificades del Madrid per l'arbitratge al derbi madrileny. La sensació que fa és que hi ha un punt de nervis a l'altra banda. Creus que una part important d'aquests nervis, d'aquests problemes, venen de veure tan fort el Barça?
0: Bueno, no sé, al final jo intento no mirar molt el que fa els altres equips, però bueno, ells tenen aquest pensament i nosaltres el que hem de fer és el que estem fent aquests 2 anys, intentar guanyar tot, intentar fer un bon joc i una mica deixar els temes dels àrbits per altres equips, i nosaltres ens centrem en el nostre joc i en millorar.
2: Abans parlàvem d'aquella final de Wembley del 2011, que ja queda molt lluny, però la recordaves. Per tant, imagino que també deus recordar la primera etapa de Mourinho al Madrid, tot i que era relativament petit. Aquest Mourinho que ens estem trobant, no sé si és el que t'imaginaves també, i ara que ja han aparegut les queixes arbitrals, si allà al vestidor n'esteu molt pendents del que diu, del que deixa de dir, on... Tinc entès, a més, per exemple, que tu mires bastant les xarxes socials, i una cosa que et fa gràcia veure quan hi ha queixes i quan hi ha una mica de salsa en aquest estil entre Barça i Madrid.
0: No, la veritat que no intento mirar molt, però sempre veus coses i al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
1: Fermín, acabo. I torno a l'entrevista de Lamine amb Valdano, que va dir una cosa que em va cridar l'atenció ara que parlàvem del Madrid. Va dir que a ell gairebé el motivava més jugar contra l'Espanyol o a Cornellà que el Bernabéu, i que això, en general, els que sou de la Masia, us passa. A tu també et passa?
0: Potser sí, perquè al final hem viscut la rivalitat des de ben petit. Sempre hem jugat contra l'Espanyol en categories inferiors i sabem el que significa per la ciutat i per l'afició, i bueno, també crec que és un camp que m'agrada anar a jugar i que és un partit molt, molt difícil i que representa molt per tots.
1: Doncs aquest és Fermín López, el jugador del Barça, ara amb la selecció espanyola, que afronta aquesta finestra amb 4 partits de Nations League. Fermín, moltíssimes gràcies, que vagi bé el retorn a la selecció espanyola i sobretot moltíssima sort amb la temporada en el Barça.
0: Moltes gràcies.

0: Sona Fermín López des de Madrid, al costat de l'Arbusà. Ja ho veieu que, tot i el seu bon inici de temporada i la seva competitivitat, i que, com la majoria de futbolistes, ell ho deia, no li agrada quan el canvien, de moment assumeix amb humilitat que ell ho està fent molt bé, però Olmo, que és el seu competidor directe, també està a un nivell altíssim i que no sempre podrà ser titular, com sí que passa amb altres companys, Lamin, Rodri, des que s'hi va posar. Bé, jo crec que és una bona manera d'aprendre-s'ho. Potser de portes endins pensa d'una altra manera, perquè els seus números són espaterrans en aquest inici de temporada, però és millor això que no començar amb les males cares, perquè de moment la competitivitat, la competència al Barça, de moment només és positiva.
1: Totalment. Home, si comença amb males cares, com ha començat l'equip...
0: No, per com ha començat l'equip.
1: Ja, però bé,
0: que tu...
1: Però els números són molt bons, estic totalment d'acord. Potser és l'única cosa que el diferencia d'Olmo.
0: Sí.
1: Perquè Olmo, quan ha sortit, ha jugat molt bé.
0: Ha fet assistències també.
1: El que passa és que a Olmo li ha faltat la capacitat de marcar gol. Hi ha un tema que aquestes coses que a vegades tothom dona per fet, que no poden jugar junts, jo no sé si es podria intentar que no els veig tan incompatibles. Vull dir, no et dic que siguin perquè ha de sortir un altre jugador o tal, però un equip amb Olmo i Fermín junts, jo no sé si és tan impossible com sembla que veiem ara tots.
0: Jo, la temporada passada, diria que va passar en absència de Pedri. Olmo va jugar en algun partit a la posició de Pedri, és a dir, més a prop del mig del camp que no de la davantera. I, per descomptat, si Flick tira d'un fals nou, que en algun moment d'aquesta temporada ja ha jugat Olmo,
2: i fins i tot a la banda, Olmo per l'esquerra ha jugat en algun moment de la seva carrera.
3: Fins i tot el Leipzig jugava a l'esquerra. El que passa és que el Leipzig, o sigui, els bandes de Flick els demanes bastant treball, diguéssim, defensiu, i Olmo a vegades no és tan connectat com per mi.
0: Falsos extrems Flick em fa servir poc, em fa l'efecte. Ara
3: sí,
0: parlaria de memòria.
2: Rafinha seria un
3: flex extrem. Rafinha quan anava cap a dins, sí.
0: Més extrem que Olmo.
3: Jo el que deia el Santi és interessant el que diu, perquè jo no me'ls imagino els dos per davant de Rodri, perquè ens entenguem, però sí que m'imagino un Fermín de nou i un Olmo al mitja punta.
1: Mm-hmm. Sí.
3: Però ara ha vingut Gabriel Jesús, per tant això ja entenc
1: que
3: és més difícil que passi.
1: Que jo crec que hi ha partits per tots. I jo crec que
3: els dos com interiors...
1: Rodri haurà de descansar, també.
3: Sí, els dos com interiors em costa més. Així és com, per exemple, et compro, per exemple, un Rodri i a prop d'ell Bernal, Marc Bernal, això sí que t'ho compro. Veure Fermín i...
1: Em costa una mica més,
3: perquè els dos tenen molta capacitat per generar, però molt ofensius els dos. Pedri, un jugador que aguanta una mica més l'alçada amb Rodri, però amb un fals nou, per mi, Fermín de nou i Olmo per darrere.
0: És a dir, tu si haguessis de triar
3: un
0: dels dos com a fals nou, triaries Fermín per davant d'Olmo.
3: Bàsicament perquè crec que té més gol.
0: Jo diria
3: que... I l'altre té més i millor passada i millor pausa en la passada que Fermín.
0: Olmo és més migcampista que Fermín, em sembla a mi.
1: Sí, no, i després hi ha una altra cosa. També crec que també pot ser que depengui una mica del rival. Quan un rival se't tanca molt, Olmo és, per mi passa per davant, perquè en espais reduïts, de pensar molt ràpid i de treure's la pilota de sobre molt ràpidament, Olmo és millor que Fermín. Ara, partits desbocats d'aquests de tirar carreres i anar...
0: Bé, ja ho va dir Lamin.
1: A pradera, sí.
0: Està entusiasmat en Fermín perquè li va tot a les desmarcades.
3: En un Barça on Rafinha es mou moltíssim, com aquest l'actual, que és un nou, però és un nou que es mou molt i apareix per tot arreu, quan Rafinha no està entre centrals o en la zona de nou, qui hi ha de central? Qui hi ha de central? Qui hi ha de nou? Fermín ocupa el lloc, o Lamin va cap a dins, a vegades Gordon, a vegades Amy, però sempre hi ha algú que està en aquella zona. I Fermín, la majoria de vegades és Fermín, quan no hi ha Rafinha. Per tant, jo crec que es coordinen bé.
0: Mira, ara que surt el nom d'Olmo, ara tornarem a Fermín, perquè us haig de preguntar, igual que preguntem als nostres oients, si el voleu de titular indiscutible o el voleu en rotació a Olmo. Però ara que parlaves de Gordon, a la concentració anglesa li han preguntat a Gordon per la manera de jugar d'Espanya i si Anglaterra podria fer el mateix. Diríem que Fermín està impressionant i Gordon està impressionat.
4: We don't have that strength like the Spanish where we control games like they do.
5: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
4: But we can definitely get better.
0: Fa gràcia perquè jo recordo Gordon el dia que el Barça n'hi va fotre 7 al Newcastle, sí. Que va sortir i va dir, jo això no ho havia vist mai. Mm. Sí, sí, i em va cridar molt l'atenció, perquè el dia que te'n foten 7 t'intentes treure l'orgull d'on pots i el tio va dir, això ens passa, ens passa per sobre.
1: Sí, sí, sí. No, no, que era una altra manera de jugar, jo crec que s'està adaptant en això i intenta aprendre el millor possible.
0: Però d'una miqueta pistonada, no?
3: Diguéssim, bueno, que l'ha avançat l'altre, potser.
1: Jo crec que De Jemi ha deslumbrat més. És divertit de veure De Jemi. Ell és més acadèmic. Crec que fa coses molt ben fetes, Gordon. Ha tingut la... Jo crec que té una mica cas Olmo. De cara a porteria no ha estat encertat. Especialment a Sevilla, que va tenir... Quan es va posar 15, 20, 10 minuts de davanter centre, va tenir dos.
3: Tot comença el Gamper.
0: Sobretot n'hi ha
1: el penal.
3: Falla el penal i bé.
0: La confiança és tot.
3: És tot, la confiança és tot.
1: I que és estrany, perquè realment Gordon passava per ser el llançador de penaltis més fiable d'Anglaterra, del Newcastle i fins i tot de la selecció anglesa, els tirava ell. Per tant, és... I després... no sé si va ser generositat o falta de confiança quan li va donar el gol aquell a Fermín, precisament, sí. Al camp de l'Elx, em sembla recordar.
0: Sí, sí, sí.
1: I després, bueno, porta 4 o 5 assistències, o sigui, sí. En això sí que ho fa bé. El que passa és que no és tan deslumbrant quan ha sortit. I amb defenses tancades li costa molt més, sí. que De Jemi, que et pot fer qualsevol
0: bogeria. Això sí, a Sevilla, diguem-ho així, el partit més seriós o més difícil que ha tingut el Barça... Flick el manté al camp fins que està sentenciat. Sí. No estava fent un partit brillant, però Flick explica al principi del partit que Gordon li dona més control, que, sí. que De Jemi, i a De Jemi acaba entrant, però entra amb una 3.
3: Exacte. Sí. Entra per sacsejar una mica més, i crec que Gordon entén millor, o Gordon al final... Jo crec que un jugador que té, i ho ha demostrat i ha verbalitzat que tenia tantes ganes de venir aquí, jo crec que juga com un punt amb massa responsabilitzat. S'ha de deixar anar una mica més. I això, el procés natural d'adaptació li portarà. Sí, i evidentment, a nivell del que li demana Flick, jo crec que ho farà, però a nivell de gol i de deixar-se anar, jo crec que està en procés. A mi no em preocupa, perquè a més el veig que no... Ell no es precipita ara en algunes accions. Hauria d'estar amb ansietat, i no el veig amb
2: però
3: una ansietat.
2: Jo us entenc, però els dos primers partits de Gordon, jo crec que tothom...
0: Ens va flipar bastant.
2: Exacte. Doncs mira, no és el que m'esperava o té més coses de les que m'esperava,
0: sí, sí.
2: I vam quedar impressionats.
3: Quan heu començat a...
2: I ara crec que ja hem de fer...
0: Quan ha fet gols.
3: Exactament. I ell no.
2: No, però ell... No, ell però ja. jo crec que si ell hagués continuat repetint aquells dos partits, tots continuarem veient que Gordon és un jugador més disciplinat i que t'aporta més coses que De Jemi. És veritat que t'enlluerna, sí. Però que per l'equilibri de l'equip probablement Gordon és més probable, sí.
1: Sí, sí.
2: Però el que vull dir és que, i ara ens heu d'explicar el perquè Gordon, aquí és on vaig, que jo, al principi que... era molt fàcil de veure i ara hem de fer esforços per veure que Gordon és millor.
1: Jo ho resumiria amb una frase molt fàcil, que a més que la gent ara, fins i tot el tribunero més tribunero l'entendrà, que això ja es diu molt, que és veient aquesta temporada. Penseu que pensàveu, recordeu que pensàveu de Rafinha la primera temporada.
0: Pues que era un altre jugador.
1: Bueno, això, no, però és això... que és
2: i jugava en una altra posició. No, jo crec que no té res a veure.
1: El que et dic és la confiança, adaptar-se, sentir-te, la pressió,
2: totalment...
1: perquè per mi Rafinha, quan va arribar, no ho feia malament. Jo era dels pocs que defensava Rafinha.
0: La primera temporada de Rafinha...
1: Jo, a mi em va agradar.
3: No, és normaleta.
2: Li pesava...
1: Però a mi, jo li veia coses a aquest tio que deia aquest tio serà bo, aquest tio és bo, no s'han equivocat amb el fitxatge.
0: Perquè tu devies veure-ho com Xavi i com Flick, que jugaria en un altre lloc. La primera... perquè és important no pervertir els fets. A Rafinha el van fitxar d'extrem dret.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí, sí,
0: emparat
1: sí, sí.
0: No se n'anava ni de la meva tieta.
1: Vale.
0: Després el vam redescobrir i jo crec que és una de les... transformacions més bèsties que he vist a la història del futbol.
1: Però et dic, ninant-se'n de la teva tieta, li enviem salutacions des d'aquí.
0: Dic com a extrem, fix.
1: Sí, sí, no, que t'ho compro. El tio, quan acabava la temporada, eren 10 gols, 11 assistències.
0: Això sí. Mm. Això sí. Sí, sí.
1: O sigui que tan mal...
2: era el seu objectiu,
1: de fet,
2: fins i tot diria.
1: De fet, igualava els números de Dembélé.
0: Sí, la primera sí, sí. I crec
1: sí, que... Sí, i la segona va calcar els números. 10 gols, 11 assistències, 11 assistències, 10 gols, crec.
0: Però...
1: Que vull dir-te, que quan pensem en Gordon, i ara, després, no en 5 partits el matem, el matem amb 2.
0: No, l'hem...
2: No, però no, un moment, no crec que quedi aquí.
1: No t'ho dic per tu, eh? Sí, però és que... Dic que hi ha molta gent que ja l'agrada, ja, ostres, ens hem equivocat, aquest no sé què, dius, hòstia...
2: Bueno, jo crec que la...
1: Que són els mateixos que deien que Rafinha no valdria per res.
3: Això passa, Santi, jo... perquè has pagat 70. Però... O sigui, si has pagat Santi, 15, ningú li
0: ha... A la qüestió de Gordon...
1: Home, Rafinha va sortir per un pico, també.
3: I ell no té cap culpa.
2: Jo no tinc sensació que ningú estigui matant Gordon.
0: No, al contrari.
2: Dic públicament i fins i tot diria també, fins i tot per xarxes, no tinc la sensació que s'estigui matant Gordon.
1: Jo per xarxes no ho sé, perquè no tinc xarxes.
2: Doncs públicament, del que jo escolto, no.
0: La qüestió de Gordon...
2: No, però aleshores tu t'hi refereixes a totes...
1: No, jo sento gent al camp...
2: Ah, sí?
1: Que ja està dient...
2: No, d'acord.
1: I són els mateixos que deien que Gordon i gent dintre de la professió que està dient, hòstia, aquest ja... Quin ens han colat? La de Gà. Quin ens han colat? Que també ho van dir d'Eric García, per cert.
2: Són els mateixos.
1: Sí, és el mateix padró. Vaja, quan ens ha fotut el Pep amb la Pep aquesta. Sí, són aquests. Sí.
3: Això ha passat sempre, Santi. Sí, això ha passat sempre.
0: Però escolteu, que no va tan enllà...
1: Ferran Torres. Ha! Anda, que se l'hagués tret el Pep, si fos bo. Tots aquests, tios. I en això li dono una raó a Ferran Torres, que convivia amb una sèrie de gent que rajava tota l'estona d'ell.
2: Però jo crec,
1: i ja podia fer el 4-6 amb Pulra i Manillas.
2: Això que tu dius que ha passat a fases de la carrera de Ferran Torres al Barça, ell mateix ho va revertir. Però si ell ho va revertir és que hi va haver un moment en què
0: escolta,
2: li costava marcar gols.
0: Torno a la prèvia. Ferran Torres és d'aquells futbolistes que es guanya tot el que té perquè és tossut com una mula. Però... Ferran Torres la temporada passada va estar 3 mesos sense marcar. I el dia que marca es fot de mala orella. Estem bojos.
1: Que jo no t'estic dient que Ferran Torres sigui l'exemple de...
2: No, jo crec que tots van saber veure l'utilitat d'un Ferran Torres sortint de la banqueta i fins i tot ja guanyant-se per davant de
3: l'Andorra. A la Copa del Rei va durar més.
0: En tot cas, entenc que el que defensa el Santi és que paciència, que en això ja estem tots d'acord. Simplement parlem de Gordon perquè el dia del Racing, que és la gran exhibició de DMI fins ara... El realitzador de la tele va estar molt ràpid i el va enfocar.
3: Últimament estan molt ràpids.
0: I Gordon estava a la banqueta amb cara de... Hosti, aquí tocarà costarà jugar.
3: Per sort, jo crec que el que no ha perdut ni una mica de fe en Gordon...
0: És Flick.
3: És Flick.
0: Sí, sí, ja ho dèiem abans.
3: Crec.
0: Va, el que no té problemes de confiança ara mateix és Rafinha. Ja en parlàvem amb el Marcelo Beckler. Què farà Ancelotti amb Rafinha? El Brasil juga el primer partit del seu tour mundial a Austràlia demà al migdia. I avui li han preguntat a Ancelotti per Rafinha i ha dit això.
6: El moment de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Y Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. Ha convencido que tenemos dos dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: Com veieu, no li hem preguntat només per Rafinha, sinó també
2: parlava
0: per Vinícius.
2: Parlava dels moments dels dos futbolistes, moments
0: cas,
2: molt diferents.
0: Ancelotti, amb aquesta lògica aclaparadora que utilitza, està jugant en una posició que parece que no era la suya, però ara parece que sí que és que és la suya. A veure de què el posa demà, que era una incògnita que li traslladàvem al Marcelo Beckler i que ell no tenia tampoc gaire...
2: Ancelotti ha confirmat l'11 de demà i a la part ofensiva jugaran junts Estevao, Endrick, Vinícius i Rafinha.
1: Endrick, veurem... en teoria, només pot jugar davant de centre.
0: Va, França jugava a la banda, l'OM.
1: Però...
0: Aquesta alineació, jo crec que menys Estevao i Vinícius, la pots fotre Endrick a la dreta, però vaja, la lògica... estic d'acord amb tu, que en teoria amb aquests quatre, Endrick és el 9 i Rafinha al mitja punta, però potser els posa com a doble punta, bé, en fi, ja ens sentirem a...
1: Una de córrer menys.
0: Com a contra no, però... Austràlia i contra la Índia, espero que no hagi de córrer gaire al lloc.
1: Austràlia et fa córrer. O sigui, Austràlia, altra cosa, no tindran, però corre, corre.
3: Però la naturalesa de Rafinha, o sigui, oblideu-vos que si ha de fer un sprint al 100%, no, el farà. Perquè és que aquí sí, ens fa... És la seva naturalesa, vull dir, no s'ha de lesionar amb cada sprint, ni si Déu vol. Això esperem que torni sa.
0: I esperem que Ancelotti no el faci jugar els tres partits, perquè no tindria cap sentit. En aquest cas ja ni tan sols parlem de partits de competició. Va, torno a l'origen. Fermín, titular indiscutible a nivell Lamine Rodri o rotació amb Olmo?
1: Jo rotació amb Olmo Sí, però per veritat, crec que hi ha titulars indiscutibles en aquest equip, n'hi han 3-4. No hi ha més titulars indiscutibles.
3: Rotació, 100%, perquè va en benefici de l'equip. Per mi, sens dubte, no té massa... La pregunta la veig fàcil, aquesta.
0: No li ha agradat la pregunta.
3: No, sí que m'ha agradat, la trobo fàcil de respondre. A vegades em poseu un compromís.
0: No passa res, si no t'agrada, no t'agrada.
3: A mi aquesta la veig...
0: Ja veuràs com a la nostra audiència, sí. Sònia Oleart, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Ha de ser titular indiscutible Fermín al Barça? Què hi diu la nostra audiència? Que sí o que no? O que rotant a Olmo?
7: Doncs està la cosa ajustadeta. Un 60% diu que no, que rotació a Olmo. El Macià diu, seria un error, Flick sabrà aprofitar el fet de tenir dos grans jugadors per jugar a la mitja punta i els farà rotar per mantenir l'atenció i la competència positiva. En cas contrari, el titular es podria relaxar i el suplent desmotivar-se i desconnectar de la dinàmica del joc. El Biel diu, per mèrits, segurament sí, però avui dia això de titular s'ha de quedar en un títol honorífic i per als partits grans de veritat. La resta, rotacions, on arribes a final de temporada amb tanta tralla de partits i de quilòmetres. El Germán diu, hi ha un munt de partits durant la temporada, si el mostra el seu nivell, està bé que vagin rotant. D'aquesta manera, tots dos arribaran millor als partits decisius. El Josep diu, per mi seria titular indiscutible, però per no cremar-lo, que vagi rotant. L'Àlex Panicello diu, amb la plantilla que ens ha quedat enguany, hi ha molts pocs titulars indiscutibles. Tenir Fermín i Olmo per a la posició de mitja punta és un luxe i han de rotar per mantenir-se tots dos sempre endollats. El Pere Alzina diu, sí, titular amb rotacions amb Olmo segons el tipus de partit, sobretot si tot el partit del contrari és en bloc baix. I l'Eric diu, tenim una mitja punta de luxe i titular sí, hauria de ser, però rotant a Olmo, ja que depenent de quins partits aniran millor per un o per l'altre. Per cert, ens diu l'Eric, diu, trobo a faltar el podcast a Spotify o a 3CAT que no s'actualitzen des del dia 21 i són vitamina matinera per mi.
2: Continuem resolent la incidència amb Spotify. El que ja sap és que apareixem a tota la resta de plataformes i evidentment a l'app i al web de Catalunya Ràdio troba el programa. Per tant, mentre no ho resolem, sempre ens pot continuar allà per tenir vitamines pel matí.
0: Ja i ho resoldrem, però hi ha altres maneres, efectivament, de trobar aquesta vitamina matinera que és el tot costa i que li agraïm, evidentment, la confiança al nostre oient. Fins ara, Sònia.
7: Fins ara.
0: Autet, deies... Me'n surten pocs de titulars indiscutibles, sí. Però t'ha sortit la meitat de l'equip.
3: Exacte. Vas mirant...
1: Són cinc
3: claríssims, sí. No? Són Joan Cubarsí, Rodri... Lamine i Rafinha estan com estan. Són els altres, tots a rodar.
1: Pedri, el posar. Sí, Pedri jo crec que en teoria...
0: No, Pedri no ho hauria de ser, perquè llavors arriba l'abril...
3: Exacte, però és que jo no el poso per això.
0: I crec que
1: dintre d'aquests titulars i titulars, jo crec que Rodri és un que ha de descansar.
0: Crec que no ho serà. Però,
1: jo crec que ha de descansar. Ara, que són els que jo que necessitaries tenir sí o sí el dia dels partits grossos.
0: Sí, això 100%. Sí. Molt bé, farem una pausa i arriba Laia Tudel amb...
1: Hombre.
0: Producte reservat, ara venim.
8: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
15: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
16: La increïble història real de Bert Trautmann.
17: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
18: És un alemany de merda.
19: És un maleït nazi.
20: El futbol és una dansa preciosa.
21: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
22: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter, a TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
23: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
25: A veure si s'ha entès.
24: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
26: T'esperem al Supercampus!
27: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
28: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
29: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
30: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
28: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: L'organet més famós de Catalunya ja és aquí, a 7:45, tocats del vespre. Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ja teniu disponible el segon capítol d'aquesta temporada del Barça Reservat. Avui crec que la cosa va de preparació física.
1: Sí, sí. És un tema que recordareu que la temporada passada en vam parlar molt, aquí al Tot Costa i també al Barça Reservat.
0: Sí, reservo,
1: perquè...
0: mai millor dit, em reservo un comentari final sobre preparacions físiques.
1: D'acord, doncs vam parlar molt perquè Hansi Flick temporada passada no va estar gaire content amb la preparació física, sobretot ja havia van tenir moltes lesions, recaigudes, i el tema ja des del mes d'octubre, novembre, que Flick ja no ho veia clar. I llavors a l'estiu va demanar doncs un canvi, com a mínim en la persona responsable, i va portar Benjamin Kugel, que és un preparador físic que ell ja coneixia, amb qui ja havia treballat, i va ser una petició de Flick i el club doncs va accedir a aquesta petició. Bé, doncs el que expliquem al Reservat amb el Javi Miguel, el que ens explica són alguns d'aquests canvis que s'han produït amb l'arribada d'aquest nou preparador físic. I d'entrada, el canvi, diria, més significatiu és que s'han canviat les famoses gomes, que en vam parlar moltíssim, de com feien exercici de força amb gomes, i veiem a les imatges, fins i tot, dels jugadors amb aquelles gomes a les cames, fent molts exercicis amb els braços, però sobretot amb les cames. Doncs han canviat totes aquestes gomes per peses de gimnàs. Llavors la força la treballen amb peses i han deixat les gomes. És cert que hi ha algun jugador, amb excepcions, com per exemple Pedri, que sí que manté aquest treball amb gomes. I llavors el que ha afegit a més aquest preparador físic és que després dels partits també treballen força, però tots els jugadors, els que han estat titulars com els que han estat suplents. Sí que és cert que quan acaben els partits, a vegades al Camp Nou, sobretot si et quedes una mica més, doncs veus, per exemple, que fan partidets o fan algun exercici, sobretot els jugadors que no han jugat o que han tingut pocs minuts, però és que els que també han estat titulars, també un cop entren dins el vestidor, això ja no ho veiem la resta, doncs també tenen uns exercicis complementaris de força dins el vestidor després dels partits, i això és una cosa també nova respecte l'any passat. I després hi ha altres qüestions segurament més menors, en aquest cas tractant-se de preparació física, doncs com és que Benjamin Kugel estigui molt present, és a dir, està al dia a dia, pels viatges, està a l'estadi, cosa que l'any passat amb Julio Tous, per exemple, doncs no hi era tant. Ell feia la preparació física, preparava tot l'esquema de la feina, però no hi era tant. I després, que la gent es pensa potser que l'adaptació, que potser diu, doncs ha portat una mica alemany i no, i l'idioma també pot ser una barrera, doncs la curiositat és que també parla castellà. I llavors això facilita molt la comunicació, cosa que l'any passat Julio Tous també parlava, vull dir, no és un canvi respecte a l'any passat, però vaja, que sí que ha entrat molt bé Benjamin Kugel al vestidor, que estan molt contents fins ara, és evident que l'equip va com vola, sempre diem, i va molt bé. I veurem si això es manté aquesta temporada i si aquests canvis, aquests petits canvis, doncs es noten també i tenen els seus fruits durant tota la temporada.
0: A veure, el comentari que em reservo, que em reservava és, crec que el Javi ha dit que estem al 70% del potencial de l'equip, per tant,
1: sí.
0: Venint cap aquí he passat per Canaletes, perquè si estem al 70%, quan estiguem al 100%...
2: I no has vist Canaletes, perquè bàsicament està fet tot obra.
0: Però ho he intentat. I el segon comentari és que cada any per aquestes dates és... Home, ara sí la preparació física i ara les lesions.
1: No ho diguis.
0: Perquè va arribar Xavi amb el seu staff i ara ja no se'ns lesiona ningú i no havien acabat la frase i no va quedar ni l'apuntador. Després va arribar Julio Tous com a gran gurú.
1: Va fer una temporada sencera molt bona.
0: De la tribu d'Astèrix, més o menys, que tenia una mena de poció màgica.
3: Però Tous i Conde, no? I Conde, amb ells dos.
0: Sí, parlo del cap. I ara ha arribat Kugel, que, clar, és que aquest va als entrenaments i més o menys el que ha vingut a explicar el Javi és que aquest li ve de gust treballar cada dia. Que està,
2: home, és que jo el que no entenia és que el preparador físic teletreballi.
0: Ja, però...
2: Igual les coses han canviat molt,
0: però... Tu creus que el problema era aquest?
2: No sé si era aquest o no era aquest.
4: Clar, el primer any li va funcionar molt
0: clar,
4: bé.
0: Sí. Ell dissenyava, això és el que jo he entès, ell dissenyava sí. I tenia dos tios executant
2: el camp.
0: Jo
2: crec que el primer any estava més que el segon any.
0: Però després, que les gomes, que al principi eren la vuitena meravella del món, després, gomes no,
2: jo
0: ara volem manovelles.
2: Hi ha un aspecte que no valorem, que és l'aspecte. L'aspecte, o sigui, l'aparença.
0: Dels preparadors físics o dels jugadors?
2: No, del preparador físic. El Kugel, aquest fa por.
3: És un animal.
2: Sí, a mi, aquest tio...
4: Vols dir que aquest li fan cas?
2: Aquest tio jo li faria molt de cas. Perquè aquest tio no sembla el preparador d'un equip, esportiu. Sembla el preparador dels Navy Seals. Sí, d'una unitat d'èlit de l'exèrcit.
0: Li he preguntat a Fermín i no li ha donat especial importància als canvis, però en canvi Rodri estava flipant amb la càrrega que es va trobar quan va arribar aquí, que es pensava que venia a fer rondos.
2: Una altra cosa que també m'han explicat de parar... Bueno, que va al fil, és que és molt personalitzada. O sigui que ell veu... O sigui que s'està fent un projecte de preparacions físiques molt... Que, no que evidentment, un cos com el de Rodri no necessita el mateix que un cos com el de Fermín.
0: Però això vols dir que no ho feia tot?
2: Jo suposo que sí, però aquest ho accentua molt més.
3: Sí, jo crec que es tendeix bastant a individualitzar-lo cada vegada més. Si us fixeu, els assistents que hi ha en una sessió d'entrenament del Barça... Gairebé n'hi ha un per jugador.
0: No, n'hi ha més, o sigui, per jugador.
3: Exacte, sí, n'hi ha més, però vull dir que hi ha molts temes d'aspecte físic que van cap a aquest sentit per individualitzar-ho, perquè tots no necessiten el mateix.
0: Clar.
3: El que està clar és que també... Això ho parlem cada any, el tema físic, i quan es trenquin dos isquios direm ara ens hem passat, massa peses, etcètera, etcètera. Exacte. I això passa cada temporada. El tema és que s'ha d'adaptar la preparació física a l'entrenador. O sigui, Flick...
0: Ah, això sí.
3: Vol que
2: juguin d'una manera.
3: Vol que juguin d'una manera, i a la primera roda de premsa de Flick va dir jo vull que apressin els 90 minuts. Xavi volia una altra cosa.
0: Sí, sí.
3: Koeman volia una altra cosa.
0: I ja et diré més. És un càrrec de confiança. Exacte. Flick l'any passat, amb una certa diplomàcia, però no va deixar de dir tot l'any que estava emprenyat amb aquesta matèria, no, i a mi em sembla molt bé que al final de temporada...
3: El que passa és que quan hi hagin dos isquios trencats, que pot ser que passi per la càrrega, perquè l'esport és un joc de contacte i el futbol no, i poden passar...
0: L'exemple que posava el Javi Miguel, Christensen es lesiona i no és culpa de ningú. Doncs, desgraciadament,
3: doncs, quan
0: és així.
3: Això, que tornarem a tenir una altra tertúlia aquí al tot costa, dient que Kugel massa
0: pes. En tot cas, farem una cosa.
2: I que aquest també ha introduït un altre aspecte d'aquesta part que deia que entrenin abans, després... Aquest tio està muntant un gimnàs, i una de les emprenyades que té Flick i Kugel és que el gimnàs que els estan muntant a sobre, o sigui, no dintre de la ciutat, al costat, a sobre de la gespa, va massa lent pel seu gust i que no està acabat.
0: Molt bé.
1: És que hauria d'estar a punt, el supergimnàs van començar les obres abans de l'estiu perquè estigués per la pretemporada.
2: Sí, no, això era una cosa fonamental.
3: És un gimnàs espectacular, no?
2: Sí, no, i a més està... Sí, perquè mentre estiguis entrenant, facis de fer treball de camp al gimnàs sense sortir del camp.
3: La transferència, perquè ja gairebé fas exercici amb les botes posades. Perquè vas de transferència al camp directe, això ja es fa des de fa temps, però vull dir que sí, que al final és transferir-ho directament.
2: Et falta saber a quina empresa li han encarregat les obres del gimnàs nou, que van amb retard.
0: No ho sé.
3: Jo el que trobo... Deixa'm, Jordi, ja sé. Un minut, menys. És les imatges que veiem a vegades en els entrenaments, jo sí que havia, a part de les peses de torno que hi haurà, és el ritme en les accions dels jugadors. És més elevat. És més elevat que fa un temps. O sigui, abans saltaven balles i allò semblava... Que
0: Bambi.
3: Ara
4: és intens.
3: Salten, surten, piquen... Bueno, ha canviat. Però no. Física, digue-li com vulguis, la intensitat...
2: Això és els crits que m'han dit que pot aquest tio durant
3: la intensitat ha canviat. No, bueno, no passa res.
0: Doncs tota la sort al senyor Kugel, perquè la seva sort serà la sort dels jugadors del Barça i de l'equip, però... per no fer el que hem fet en temporades anteriors, calma. Ens ho han explicat al reservat i ja veurem quina traducció té això al final de temporada, que és quan interessa.
4: Ben, sentirem el reservat, però deu haver-hi altres matèries, no, Laia?
1: Sí, sí. Deixa'm dir només que hem fet un fitxatge, Marc Marvà, que s'estrena en aquest episodi, i també parla d'un mètode, en aquest cas el mètode de Deco i Flick per fitxar, com trien el jugador que volen, doncs aquelles reunions que es fan, algunes curiositats també d'aquest procés de selecció i de tria.
4: Això ens sentirem.
0: Molt bé, doncs ja el teniu a disposició. Laia, gràcies.
1: Adéu.
5: Payor condueix, Payor continua en l'acció, s'ajuda a Serra Jordi, amb Pina, que s'incorpora, Pina fa la passada cap a Kerolin, és molt bona, Kerolin al joc, gol. L'empat del Barça, la passada en profunditat de Pina cap a Kerolin, enrosca el xut amb la cama dreta. 27 de joc, el corna pel Barça des del costat esquerre. Fa la centrada, Graham s'incorpora tot sol a Serra. Jordi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El segon del Barça, a pilota aturada. Centrada, Graham, apareix Serra, Jordi, segon pal. L'engalta tal com ve, amb la cama dreta i fa el 2-1. Patri, que trepitja la pilota, aixeca el cap, busca la profunditat directament de Graham. Graham a la cursa amb Vaquerizo. Graham li guanya la partida, entra tot sol en l'àrea Graham. Fa la centrada enrere, Payor, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercer del Barça. Eva Payor recupera la pilota, s'incorpora Graham. Graham, cercle central, carril del mig. Graham el xut amb la cama dreta i el gol. El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart. El xut de Graham. L'acaba controlant Sidney amb el primer control, amb la dreta. Aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'esperó cap a Lua. Lua fa la passada cap a Payor, la rematada de Payor i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payor.
6: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
0: Barça 5, París 2, en l'estrena del Barça a la Champions. La victòria esperada. Pere Romeu, content, però...
3: Bueno, jo estic d'acord, eh? Jo ho explicàvem i la TDG ho vam explicar. Algunes transicions que es poden defensar molt millor, contundència dintre l'àrea que pot ser molt, molt més agressiva en les seccions defensives. Comences perdent, però després és que el Barça domina tant i et sotmet i crea tantes ocasions que al final el talent marca la diferència. I diguéssim que el París va posar per davant el marcador, però jo crec que ningú al camp, el Johan, va patir per la victòria, perquè sabies que el Barça, una qüestió d'allargar el partit i que acabaria donant-li la volta.
4: Però és un partit que pot acabar sent-li útil i molt útil, sí, a l'equip, perquè també s'ha de dir que és un partit marcat per les seves circumstàncies, moltes lesions, jugadores que són fora del Mundial Sub-20 i la situació defensiva que tindrà el Barça aquest any, que és que necessita les quatre jugadores que pràcticament han de ser les titulars, perquè a partir d'aquí tots seran invents. O invents, digue-li com vulguis. Ahir, per exemple, veiem Sidney al lateral dret, i això implica que Sidney t'aporti unes coses ofensivament, però que defensivament no és tan segura com una lateral d'ofici. Mm-hmm. Per tant, bé, jo crec que ho pots emmarcar dintre d'aquestes circumstàncies i que és normal que Pere Romeu sigui exigent, però el Chelsea va guanyar 1-0 a casa contra l'Estrella de Viena, l'Arsenal fa dos dies va guanyar 0-1 al minut 93 també contra el Kiev.
3: Va empatar, no?
4: El Madrid va empatar amb el PSG, però bueno, el Madrid dintre del que seria la seva categoria jugava contra un equip potent. El que vull dir és que ningú guanya fàcil l'Europa.
2: El Lió
4: em va fer 8, d'acord. El Lió sí que va guanyar fàcil l'Europa, com ho fa el Barça habitualment. Però que el Barça, tant de bo quan tingui problemes, guanyi 5-2.
2: Sí.
4: Vull dir que queda molta temporada.
2: L'ensurt va ser que a l'inici del partit Pina també...
4: Aquí és... Bueno. I aquí, mira, l'ensurt d'aquells 3 minuts en què tots se'ns va passar pel cap tots els fantasmes perquè s'ho va fer sola i amb el genoll, penses, home, si perds Pina, aleshores potser sí que comença a caure l'invent, perquè vas molt just de jugadores claus de l'equip. Sí, sí. T'han marxat unes quantes, sí, i diríem que has reduït la plantilla i que de jugadores fonamentals ara te'n queden menys que d'altres anys. Hi ha hagut anys que has guanyat una Champions sense Alexia perquè se't lesiona per tota la temporada, una sense Mapi tota la temporada, i l'any passat guanyes la Champions sense Aitana. Aquest any, si una de les jugadores que tu consideres claus se't lesiona, caldrà veure si realment ara ja tens fons d'armari per fer-ho, i ho ha de ser. Sí, sí.
3: Ho serà.
0: Doncs, pròxima parada, dimecres vinent a Roma, a 3:15 del vespre, evidentment en directe, com ahir, i com sempre a la Champions, a la TDG de Catalunya Ràdio. Per cert, el Dubai de Xavi Pasqual ha acabat guanyant. El Madrid ha guanyat d'un, 78-77. Per tant, l'equip de Xavi Pasqual comença amb victòria a l'Eurolliga. El Madrid, que és a priori un dels grans favorits, comença amb derrota. Ara sí. Tots aquests dies, com sabeu, hem estat puntuals amb els senyals horaris de les 8. Saludàvem el Manel Elias. Avui, com que torna l'Agnès Marquès,
1: quina barra,
0: hem decidit endarrerir-ho 3 minutets. Agnès Marquès, bona tarda.
7: Què tal, com esteu?
0: I ben tornada. Tot
7: gràcies.
0: Bé?
7: Tot bé. Bastant a lloc.
0: Molt bé.
7: Està bé.
0: A punt, en perfecte estat de revista pel Catalunya Nit, a partir de les 9, a la sintonia de Catalunya Ràdio, i amb quins continguts?
7: Doncs mira, deixa'm explicar que començarem amb una novetat important sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés condemnats per malversació, perquè hem conegut el primer esborrany de la nova ponència del Tribunal Constitucional sobre, concretament és sobre el recurs de Jordi Turull, però que establirà doctrina, i això és important, eh? I considera aquest primer esborrany que el Suprem va fer una interpretació excessiva, això ho diu el Constitucional, d'acord? Diu que el Suprem va fer una interpretació excessiva de la llei per deixar aquesta malversació fora de l'amnistia. Li diu fins i tot, no, Suprem, li has fet dir a la llei una cosa que no deia. I, doncs, això és important. El debat, recordem-nos el següent, el Suprem considera que els líders del procés van obtenir un benefici personal perquè van destinar diners públics amb una finalitat que, si no, haurien hagut de pagar d'una altra manera. Per tant, considera d'una manera indirecta que es van enriquir i per això no els hi aplica l'amnistia. Doncs bé, el Constitucional el que considera, en canvi, és que no hi va haver un enriquiment personal real i que interpretar-ho com un benefici personal doncs s'aparta de la finalitat de la llei. I és especialment rellevant qui escriu això. Deixa'm que ho expliqui, eh? És José María Macías. És un magistrat del sector conservador del Constitucional que havia defensat fa tot just molts pocs dies tot el contrari. Ell era de la tesi que el Suprem feia bé subratllant aquest enriquiment personal. Aquest posicionament, però, va perdre una votació important al Constitucional. 7 vots contra 5. Per tant, Macías no ha canviat d'opinió, però sí que el que està fent és, com que continua sent el ponent, escriure una nova proposta de sentència d'acord amb el criteri de la majoria que va derrotar la seva tesi. Bé, és una ponència que encara no està escrita definitivament, que el ple del Constitucional ha de deliberar i votar el pròxim 6 d'octubre, però sí que és important perquè, com que ja hi ha una majoria progressista que donarà suport en aquesta tesi, a partir del 6 d'octubre es pot considerar que s'obre un camí, hi ha molt pla per a l'amnistia, tots aquells que estan acusats de malversació. Perquè parlem de Turull, però establirà doctrina i, per tant, afectarà Puigdemont.
0: Perquè el Suprem ha de fer cas sí o sí?
7: Ara ja sí. Clar, ara aquesta ja és sí? La cosa exacta. Quan el Constitucional digui això, el Suprem no té altre remei que aleshores aplicar l'amnistia.
0: Molt bé.
7: Doncs, estem parlant, per tant, del sí, 6 d'octubre en endavant.
0: Sí que és un pas, evidentment, fonamental.
7: Sí, en parlarem amb el catedràtic de Dret Constitucional, Joaquín Urías. Dues entrevistes més. Carme Trilla, per tot el tema d'habitatge, després del cas Mari Carmen. Això ha reactivat les converses entre el govern espanyol i Junts per aprovar una nova protecció contra els desnonaments, que gira al voltant de la prohibició de desnonar persones vulnerables. El que ens preguntem avui al NIT és com es pot arribar a definir el concepte vulnerable si el sol fet de córrer el risc de ser desnonat no et converteix ja en una persona vulnerable, no? I una altra entrevista al president dels directors de centres d'ensenyament a Catalunya, perquè avui el govern, la Conselleria d'Educació, ha posat sobre la taula el seu full de ruta per redreçar el nivell acadèmic amb idees com reforçar el càlcul mental, fer exàmens amb preguntes a desenvolupar i recuperar lectures obligatòries a batxillerat. Són idees fonamentals.
0: De 1950.
7: Però, molt bé, sí. Ens preguntem què es fa doncs a les aules. Angorina, que ja ha vist la bola negra, i l'última paraula que avui la tindrà el dramaturg Xavier Albertí.
0: Molt bé. Doncs a partir de les 9, al NIT. No sabia que li deieu així.
7: A Catalunya Nit, no?
0: Sí, però al NIT avui m'ha agradat.
7: Ah, doncs sí, l'argot, ja saps. Perdona, no. Ets tu qui continua parlant de la Cati, eh? Catalunya Informació.
0: Jo crec que em moriré parlant de la Cati. Potser no falta
2: gaire. Una persona que parla d'Ecusa encara.
4: Ah, sí, sí. Bé. Això és veritat, no? Sí, sí.
7: De debò?
4: Sí. Malauradament.
7: Ostres, Jordi, no deixarem de sorprendre'm.
0: Molt bé. A les 9 sí que us sorprendran. Catalunya Nit, al NIT, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Ben tornada, Agnès.
7: Gràcies.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
9: Amb Sònia Gelmà.
4: Avui m'ha entrevistat Fermín López. Si el voleu sentir, podeu recuperar aquesta primera hora on també hem tingut una tertúlia apassionant avui amb el Santi Jiménez i el Gerard Autet sobre el rendiment de Gordon, per exemple, o el rendiment d'Adeyemi. I Laia Tudela ens ha explicat, aquí podeu tenir dues alternatives, podeu anar al Barça reservat i sentir-ho, o el que ens ha explicat ja aquí al Tot Costa la Laia Tudel sobre els canvis a la preparació física que s'expliquen precisament al podcast de Catalunya Ràdio.
0: La versió original ho explica el Javi Miguel, que és més punyent, això sí.
4: Això és veritat. Però, bé, doncs la Laia també ens ho ha explicat molt bé aquí al Tocosta.
0: El nostre exacte. Rigor, però sí, sí. El Miguel és...
4: Bé, ara anirem a Madrid amb el David Sánchez. Ara que parlaves de rigor, he pensat en el David Sánchez. Ara anirem a Madrid a parlar amb ell. I dimarts ja sabeu que celebrem els 10 anys. El Tot Costa 10 anys. Les previsions de temps... Bé, no són especialment bones, però...
0: Està virant a indoor, una festa indoor.
4: Era una festa outdoor i ara ja veurem...
2: Es farà el pavelló, que diuen les festes majors.
4: Exacte, es farà el pavelló. Veurem què és el que passa d'aquí a dimarts. Ja sabeu que les previsions en tants dies sempre ens diuen que no són 100% encertades, per tant, haurem d'estar atents. En tot cas, si voleu ser en aquesta festa dels Tot Costa 10 anys que farem al Museu d'Història de Catalunya... El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per poder assistir a aquesta festa on hi serem els del Tot Costa amb tots els col·laboradors que puguin venir, els excol·laboradors que ara fa temps que potser no veieu, doncs tots en principi estaran per allà.
0: Molt bé, això serà dimarts, ara que hi penso, dimarts i Eurolliga, i avui també, de fet, a 8:45 al Palau, primer partit de la temporada pel Barça, Barça-Efes, que el podreu seguir a la sintonia digital de Catalunya Ràdio. D'aquí a no res, amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i el Joan Fitó al Palau. Ernest Macià, bona tarda.
10: Com estem, Jordi? Bona tarda.
0: Tot a punt per l'estrena?
10: Sí, tot a punt. Tenim ja el Barça i l'Efes, que, atenció, el partit arriba amb una novetat d'última hora. Yep. Més calamitós encara, el Barça perd un altre jugador. En tenia dos a dintre, que estaven lesionats. Makundu i Mbua són dos dels nous fitxatges, però ara el pivot teòricament suplent, que per les baixes passava a ser el pivot titular, Josh Nebo, també està lesionat. Tampoc jugarà. Pendents del comunicat del Barça, podria ser, a més, una baixa mitjana, és a dir, no només d'avui, i doncs en el decurs de la transició explicarem exactament què és el que té Josh Nebo, però sabem que avui el Barça només té un pivot, Balcerovski. Encara... Recordem que n'ha de fitxar un altre encara.
0: Encara trobarem a faltar Willy Hernán Gómez, qui ens ho havia de dir. Avui Ernest ens visita a l'Efes amb Mike James al comandament, que té gràcia perquè podria haver estat per

0: deixa escapar un jugador de rendiment immediat i tenim aquí doncs, una plantilla de rendiment futur que veurem avui què fa, a veure què passa. En fi, tot plegat bastant surrealista.
1: Després del que va fer la Provítola diumenge, fa por pensar que pot ser avui Mike James. De fet, no ho vull ni pensar, però vosaltres sí que ho voleu pensar i, de fet, si ho voleu escoltar de manera íntegra, ho podeu fer d'aquí a no res a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Per cert, l'EFES en teoria és de la nostra gamma, no? Hauríem de poder competir.
0: Tal com està el Barça, qualsevol equip és difícil. Per tant, si és de la nostra gamma, ho marcarà el Barça, perquè pot ser que estigui per sobre també l'EFES. Però vaja, no és equip de Final Four. De play-off jo diria que tampoc, de play-in potser. I aquí és on potser sí que el Barça té alguna opció de rascar alguna cosa, perquè juga a casa avui i ha de fer valer pel civil o pel criminal això del factor Palau.
1: Molt bé, doncs ja veieu que els ànims de l'Ernest estan pels núvols. A veure
0: si... La boira baixa.
1: A veure si la competició ens posa a tots a lloc. Ernest, gràcies, bona transmissió.
0: Una abraçada, companys.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
3: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Ara ho deia la Sònia, anirem a Madrid a gaudir un dia més del present de l'equip blanc amb el David Sánchez, però abans hem de fer una volta una mica més llarga, passant per Amsterdam, on d'aquí mitja hora, en un Holanda-Alemanya, debuta Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Això li deia Xavi al Jordi Grau ahir abans d'aquest debut.
4: No, l'encàrrec és d'alguna manera tornar a aquesta filosofia, doncs, que ells i aquesta identitat que d'alguna manera veuen doncs, que Espanya veuen que ha triomfat i d'alguna manera doncs, volen tornar a aquesta filosofia, no? Al final el projecte doncs, l'important diguéssim és a l'Eurocopa i després al Mundial són els principals reptes per nosaltres, crear un equip, crear una família, i en això estem.
1: Només una cita d'aquest calibre, una Holanda-Alemanya amb debut de Xavi Hernández, podria fer que Jordi Grau faltés a la seva cita presencial amb el Tot Costa, però el tenim des del Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Hola, Jordi, bona tarda.
5: Què tal, Jordi? Bona tarda a tots. Què tal, Gasteu?
1: Ja, evidentment, a la posició de premsa d'aquest partit que arrenca d'aquí mitja hora, ja tenim 11 de Xavi. Et vull preguntar més que per l'11, per l'ambient que perceps al voltant d'aquest debut de Xavi.
5: Doncs mira, en el que portem de prèvia, nosaltres fa aproximadament ja una hora que som aquí. Ha estat el gran protagonista. És llàstima que estem fent televisió, fem ràdio també, però no us puguem ensenyar el que està passant, no? Perquè tan bon punt han sortit fins al parc els jugadors de la selecció dels Països Baixos, s'ha desplegat des del darrere d'una porteria un gran tifo, Willkommen Xavi. Oh. Ell és el gran protagonista de tot el que està passant fins al moment. L'hem vist com oferia les clàssiques entrevistes a les televisions amb drets. Hem pogut escoltar aquí a través dels videomarcadors una entrevista que li van enregistrar fa uns dies en missatges a la afició. Ha estat ovacionat. També tira una cosa. En aquest estadi el que passa és que la gent ve molt a última hora. Ara mateix la majoria de la gent encara estan en aquestes zones d'hospitality o de partners que diuen, estan sopant, però no menjant uns Frankfurt, Estan sopant realment de luxe. I això fa que la gent no vingui molt fins a última hora cap dins de l'estadi. S'ha penjat el cartell de no hi ha entrades, que hi haurà ben bé 56.000 aficionats per donar suport, uns quants també força vinguts des d'Alemanya per donar suport a Xavi i, evidentment, a la selecció dels Països Baixos en aquesta estrena, en el que és un clàssic aquí del futbol neerlandès, un Països Baixos-Alemanya.
1: Absolutament, evidentment. El Johan Cruyff Arena estarà ple perquè el partit s'ho val. Jordi, aprofitant que has tingut l'oportunitat de parlar amb ell cara a cara en les últimes hores, com veus Xavi? El veus nerviós? El veus responsabilitzat? El veus optimista com és ell?
5: Jo diria que sobretot molt il·lusionat, Que dos anys o dues temporades sense entrenar. Jo crec que al final se li ha fet llarg. Ell tenia molt clar que per la situació familiar, etc. Ara no ve el cas. Em necessitava molt més una selecció que no pas la dinàmica diària de club. I, esclar, tot això és molt complicat. Fins que no es va acabar el Mundial, no li va arribar l'oportunitat, És cert que l'oportunitat dels Països Baixos ell no la veia venir. Estava molt més pendent, per exemple, del Marroc, i des d'aquell dia

0: ho rep amb una il·lusió brutal, sobretot pels lligams que hi ha hagut de tota la vida, no? Ell és un producte de la Masia, ho ha rebut amb molta il·lusió, és conscient de que a dia d'avui els Països Baixos no és una gran potència ni a nivell europeu, que hi ha seleccions com Espanya, com França, Portugal, la mateixa Anglaterra, que estan a un nivell superior, però ell, en certa manera, el que vol tornar és la il·lusió a l'afició dels Països Baixos, que es tornin a sentir identificats una miqueta amb el futbol, que, malgrat que gairebé en tota la història no han guanyat gran cosa més enllà d'una l'Eurocopa del 1988, que se sentin orgullosos de la seva selecció. Jo crec que la primera alineació ja és una declaració d'intencions. Feia molt temps que els Països Baixos jugaven sempre amb defensa de 5, amb 3 centrals i 2 carrilers. Avui torna a la defensa de 4.
1: No hi ha cap blaugrana a la selecció neerlandesa. Frenkie de Jong ja ho sabeu que està lesionat. Al davant és cert que no tindrà un rival fàcil avui, que té aquesta Alemanya de Klopp amb Adeyemi a l'11 titular. Grau, el podràs veure en directe. Vigila que no se'ns lesioni, sobretot.
0: I també Ter Stegen, també és l'11 titular de la selecció de Jürgen Klopp, que també debuta amb aquesta Alemanya, també diríem, en d'hores baixes. Ha tingut mala sort Xavi, perquè segurament dels convocables que té ara mateix, els dos futbolistes que més representen el seu futbol són Xavi Simons, exproducte de la Masia, i també Frenkie de Jong, que com bé sabeu està lesionat. Per cert que Xavi ens ha comentat avui que ell creu que després d'aquesta mega aturada, d'aquesta llarga aturada, ja es podrà incorporar la dinàmica amb el Futbol Club Barcelona i que a partir d'allà es veurà com va l'evolució de Frenkie de Jong. I ha tingut mala sort, jo crec, fins i tot amb el fet que Karim Adeyemi estava en la segona fase de convocats per Jürgen Klopp, que ha fet 44 convocats, però com que ha tingut un futbolista amb molèsties, doncs finalment l'ha invertit de torn, i és evident que ara mateix el futbolista alemany del Barça està en molt bona forma, i jo crec que és el gran argument atacant d'aquesta Alemanya de Jürgen Klopp.
2: Doncs aquesta és l'últimíssima hora de l'Holanda-Alemanya, que es jugarà d'aquí a menys de mitja hora al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que ens ha servit el Jordi Grau en una connexió oportuníssima. Jordi, gràcies i a gaudir del partit.
0: Una abraçada, ens veiem aviat.
3: Madrid, Madrid, Madrid.
4: El boig de la Castellana.
2: D'Amsterdam a Madrid, això... Aquestes connexions internacionals fa sensació de programa de nivell, efectivament. Només sensació, eh? David Sánchez, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Va.
6: No, per on vols començar?
2: Per on vols començar? És que, clar, és que m'imagino la teva setmana, després d'anys i panys d'explicar quatrèsimes, quindècimes, clar, aquesta setmana és xauxa.
5: La notícia d'última hora respecte a Real Madrid Televisió és el darrer vídeo dedicat al company Juanma Castaño a la cadena COPE.
2: Estic flipant amb això, eh?
1: Sí, jo també. A més, Twitter oficial del Real Madrid, més enllà de que és la televisió, però...
2: ja hi havia un primer comunicat.
1: Sí, ja va quedar clar.
2: Que el tio es va disculpar.
1: Exacte, que...
2: Fins i tot va rectificar, tot i que continua defensant que era molt més rigorós el Gara que a Madrid Televisió.
6: Tu també vols un vídeo, no?
2: No, és igual.
1: Ell va dir que la comparació probablement havia estat desafortunada, no? Però que ell també ratificant que és una televisió que manipula.
2: I ara què més volen?
1: Bé, doncs... No sé, David, explica't una mica el vídeo.
6: Han manipulat amb paraules de Castaño antigues, han fet un vídeo en el que diuen... Bueno, que li diuen de tot.
2: És increïble perquè acabes convertint ja fins i tot en protagonista, ja no Tebas o els àrbitres, un periodista.
1: Un periodista, sí.
2: Tingui més o menys...
5: A més, jo crec que el que molestava o va molestar moltíssim també va ser l'afirmació de Juanma Castaño de que Real Madrid Televisió assenyala a àrbitres. I amb el vídeo d'avui el que fa directament el Real Madrid Televisió és assenyalar periodistes, un en concret com és Juanma Castaño. Depèn de com ho miris, és un èxit aquest vídeo de Real Madrid Televisió, perquè ja és la confirmació avui de que ningú ha parlat del partit, futbolísticament parlant, davant l'Atlético de Madrid. Portem aquí 72 hores parlant d'Ortizarias, parlant de Kangin Lee, parlant del Cuti Romero, parlant de Fede Valverde, parlant de Javier Tebas, de la Lliga Corrupta, de Negreira i de Juanma Castaño. És a dir, aquí a Madrid, a la part blanca, s'ha parlat de tot, menys de futbol. Per mi, jo crec que hi ha una part del madridisme, menys del que la gent creu que compra aquest discurs i aquesta forma d'actuar del Real Madrid, però jo crec que hi ha gran part del madridisme que encara està més empipat amb el futbol que no el que, amb el que faci Florentino Pérez. Aquí ningú se n'ha amagat que el Madrid ha fet el ridícul futbolísticament parlant i que amb aquests vídeos l'únic que volen és no parlar de futbol. Mm.
2: Per cert, que m'explica la Sònia abans que tenies un cert interès en aprofundir en la lesió de Valverde, que navega entre el... Esquins estarà pel pròxim partit o l'amputació.
1: Esquins de turmell grau 3, David, en aquest cas Valverde no deu poder caminar.
5: És una trola, una mitja trola. És a dir, o no és un esquins 3 o no són 3 setmanes de baixa. Aquí tothom el que diu al Madrid és bueno, vamos a esperar i després veremos quién tiene razón. Jo crec, per lo que es comenta, esquins 3 no són mai de la vida 3 setmanes de baixa. Amb la qual jo crec que no és un esquins 3.
2: Autet, que en deu patit algun, fa no, eh?
7: Són més. Són més, home, grau 3.
6: Esguins de grau 3 no acabes el partit.
7: És un nivell ja a prop del trencament.
1: Clar, està molt a prop del trencament de lligaments.
6: No acabes el partit.
5: Sí, però pel vídeo de Real Madrid Televisió va millor un esguins 3 que no un esguins 1.
2: El relat és... Home, es mengen una vermella i a sobre el tio una mica més i perd el turmell. Vull dir que no és que sigui discutible, que no ho és, veient la imatge, no cal.
7: No és.
2: Però sobretot és que, com diu el David, ja ho veurem, però...
1: Sí, acaba estant dos mesos fora, hauran tingut
2: clar,
1: raó.
2: Clar, però si juga després de l'aturada, que és el que sembla, llavors què?
1: Sí.
2: Llavors s'enfaden si hi ha un periodista que els diu que manipulen. Mm-hmm. En fi.
1: I em deies, David, que... cada cop sona més la possibilitat que Vini vagi a la banqueta?
5: Sí, al marge de tot el que està passant aquí al Madrid, al voltant de Real Madrid Televisió, si tu després fredament truques a qualsevol del club, la preocupació és màxima amb el tema futbolístic. No parlen tant del tema Negreira ni d'àrbitres, i ja... molta preocupació per com està funcionant l'equip de Mourinho aquesta temporada. L'home més assenyalat aquesta temporada és Vinícius. Des d'allà fa un parell de setmanes, qui més qui menys entendria la suplència de Vinícius. A l'estiu, jo et diria que si feies una enquesta, el soci era més partidari de la no renovació que de la renovació de Vinícius, i jo crec que José Mourinho està a una ensopegada més de prendre la decisió de seure a Vinícius i donar l'oportunitat a Diomandé. Està fent una temporada lamentable. L'any passat va estar força malament, però aquesta temporada el rendiment de Vinícius està molt per sota del de la temporada passada.
2: Però si l'any passat, que no havia renovat encara, era intocable, ara que acaba de renovar, és veritat que el que entraria en el seu lloc, com dius, és un tio que ha costat 140 quilos i que ara és suplent. Vull dir que un forat tapa l'altre, però semblaria sorprenent.
5: Quan Florentino paga 140 quilos, té la costum de que vol que jugui aquest jugador i que estigui a la gespa i no a la banqueta.
2: Sí, jo crec que... costum,
7: Sí, és un bon costum, És que ha portat a Diomandé, però és que també ha portat a Mourinho,
5: Sí.
7: Per tant, té dos... Aviam què toca primer. Per on intervenim?
5: I aquí, encara que tothom creu que va ser un fracàs la breu etapa de Xavi Alonso, aquí a Madrid, l'il·lusió que va despertar l'arribada de Xavi Alonso va confrontar molt amb el jugador Vinícius. És a dir, aquí tothom se'n recorda que per culpa del partit del Clàssic i del que va fer Vinícius, Xavi Alonso va deixar de ser tècnic del Real Madrid, i no li passa ni una. En el partit davant l'Inter de Milán, quan guanyava el Madrid 2-0, el Santiago Bernabéu xiulava cada vegada que Vinícius entrava en contacte amb la pilota. I jo crec que ara Mourinho, el propi club, està molt reforçat de cara a si pren la decisió de seure Vinícius, que repeteixo, jo crec que està a una ensopegada de que Vinícius vagi cap a la banqueta. El
2: pròxim partit del Madrid és contra el Villarreal.
5: Villarreal, el Bernabéu, després Sevilla, Bernabéu i després el Clàssic.
2: Sí, Villarreal a casa.
6: Sí. Dos seguits a casa.
5: Dos a casa.
6: I Sevilla a casa.
2: Déu-n'hi-do el calendari del Madrid amb el Sevilla a casa, en teoria, suposo que...
6: I al mig em sembla que que tenen la Roma, diria,
2: de Champions. Molt bé, per parlar una miqueta de futbol, només una mica, he recuperat un parell de documents d'una entrevista que li han fet a la cadena SER a Marc Cucurella, i em crida molt l'atenció perquè li traslladen que el Madrid, estadísticament, és l'equip que menys corre de la Lliga, i el català diu això.
8: La verdad que me ha sorprendido, porque yo una cosa te podría decir que a lo mejor no, pero de correr yo creo que corremos mucho. También te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría. A mí no me gusta mucho por tipo no presionar, pero sabes, como incidir en los compañeros, porque al final pues son cosas personales, ¿sabes? Y tipo tener a alguien que todo el rato te esté atrás, pues por ejemplo a mí no me gusta.
2: Per tant, Cucurella creu que corren molt i en realitat l'estadística diu que no, per tant és evident que corren malament i em crida l'atenció que diu, a Vinícius li vaig fer veure que havíem de treballar, però tampoc li estudiaré donant la pallissa tot el partit baixa, que és molt de futbol amateur gairebé. Tio, baixa!
7: Sí. No. Home, amb segons a quins jugadors doncs va d'anar en compte com li dius les coses, si repeteixes molt o no, sí, però evidentment
2: bé, hi ha d'haver un mínim aquestes altures...
6: Cucurella acaba d'arribar i no té l'ascendència, però jo crec que Cucurella... En una selecció espanyola, si li ha de dir a Baena baixa, li diu baixa. Mm-hmm.
2: Clar, però és que Baena a la selecció espanyola...
7: Sí, sí.
2: Ho dic perquè a Vinícius baixa, li deuen haver dit uns quants ja i sí, no sí, ha tingut no, gran
6: efecte. Jo crec que realment, durant els partits del Madrid que he vist, els he vist tota aquesta temporada, Bellingham ho ha dit diverses vegades.
2: Sí, sí, sí. Mira, un altre document, aquest em fa especial gràcia perquè incideix en córrer malament.
8: Vinicius, Mbappé, Bellingham, les gusta mucho correr y cuando, en este caso, nosotros que somos defensas, pues recuperamos el balón, ya va pa'lante y ya seguimos pa'lante. Entonces, ahí, pues en este caso, pues, por ejemplo, los laterales nos cuesta pues quizás más llegar a línea de fondo porque no te da tiempo, ¿sabes?
2: És a dir, Cucurella, que és un defensa que té la gràcia, que incideix en el davant i al darrere, no hi arriba. Quan ell hi arriba, ja la jugada ja s'ha acabat.
1: Això que ell explica, de tota manera... qui ho ha de decidir és l'entrenador. Clar, vull dir que si l'equip vol atacar vertical, doncs el lateral no arribarà.
2: Però si vols atacar vertical, potser no cal que fitxis Cucurella, perquè si quan arriba Cucurella la jugada ja s'ha acabat, te'n pots gastar 20 i fitxes un tio que no en passi ni una.
7: No, Cucurella voldria una mica més de pausa, que tingués temps de doblar o anar per dins, però de totes maneres tampoc ha començat el seu millor
2: nivell.
7: Tampoc ha començat el seu millor nivell.
2: És veritat que no,
7: però cal dir-ho tot.
2: Però ja veuràs, l'altre dia ho comentàvem a la redacció, ja veuràs com ara el veuràs jugar amb Espanya i no el veuràs tan malament.
6: No, perquè el context fa tot.
2: Clar. Sí, sí.
6: Totalment.
2: Molt bé, doncs així estan les coses a Madrid, a tres jornades del Clàssic. Li preguntàvem abans a Fermín, David, com... Bé, Fermín ha estat extremadament prudent, però, clar, el Clàssic, amb tot el que pugui passar abans del Clàssic, sortir a nou d'aquí seria l'hecatombe a Madrid, clar.
5: Hi ha pànic, pel partit davant el Clàssic. Aquí tothom espera alguna ensopegada sorprenent del Barça abans d'aquest partit davant el Real Madrid, perquè si el Barça es posa 9 punts aquí, pràcticament ja ningú donaria opcions a guanyar la Lliga, amb la qual suposaria treball a tope per Real Madrid Televisió per fer vídeos i estirar el xicle de Negreira fins a final de temporada. No tingueu dubte que cada ensopegada del Madrid coincidirà amb una minicampanya express de Real Madrid Televisió parlant de Negreira, de Tebas i de la Lliga corrupta. Però sí, aquí ja es dubta de tot, de Vinícius, de Kylian Mbappé, de José Mourinho, aquí ja es dubta d'absolutament tothom.
2: Veieu el Madrid tan malament com diuen la classificació o pitjor?
7: Jo el veig malament, realment, perquè una cosa que deia Cucurella, o sigui, una cosa és que entrenador nou, que no estiguin adaptats a nivell de context col·lectiu perquè fa anys...
2: Diuen la classificació o pitjor?
7: Jo el veig malament, realment, perquè una cosa que deia Cucurella, o sigui, una cosa és que entrenador nou, que no estiguin adaptats a nivell de

0: Realment, perquè una cosa que deia Cucurella, o sigui, una cosa és que entrenador nou, que no estiguin adaptats a nivell de context col·lectiu, perquè fa anys que no té un context col·lectiu del camp.
1: No tenen una creació de joc, perquè vegades... jugant amb Valverde i Tchouaméni no acabes de crear el joc. Després jo crec que hi ha unes dinàmiques que són perverses i que es venen arrossegant, que els canvis sempre són els mateixos. Aquí Brahim i...
2: menys amb Vinícius, això és just reconèixer-li
1: a... Bueno, a Vinícius el va treure l'últim dia... perquè també li passo...
2: Bé, per l'expulsió. Hi havia la coartada, diguem-ho així.
1: I també és que són víctimes de certa fanfàrria i de trompeteria, que tots són boníssims i que tot ho fan molt bé quan no ho fan molt bé. I aleshores els jugadors també s'ho acaben creient que ells no tenen mai culpa de res. Perquè jo també estic veient uns elogis desmesurats de Diomandé, que encara, segons el meu punt de vista, no ha fet res. Però que sembla que sigui el gran salvador del Madrid i que... O sigui, jo he vist a gent puntuar-lo... d'excel·lent el partit que va fer contra l'Atlético de Madrid.
0: Tu, per exemple, veus l'energia de Bellingham al Mundial amb Anglaterra i jo no l'he vist amb el Madrid. En cap partit.
2: Però torna a ser el mateix, el context, Anglaterra, allò
0: té un sentit... Sí, però el context et pot afectar a nivell tàctic,
1: tècnic... I et diria que Bellingham...
0: No d'agressivitat.
1: I d'aquest equip, Bellingham potser és el més salvable, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè Bellingham és el que fa la jugada del gol de Gaelch a l'últim minut...
0: Per mi és el millor jugador que té el Madrid.
2: Dic que el context, perquè Anglaterra, tot i que té Kane, jo tinc la sensació que jugava al ritme que marcava Bellingham. I això al Madrid no passa.
0: No, no.
2: Llavors, demanar-li a Bellingham el mateix resultat, no sé si... En fi, David, estàs molt callat perquè estàs tan relaxat que no t'ho creus ni tu.
3: Sí, és que jo crec que aquesta temporada pel Madrid serà pitjor que la passada i que l'anterior. Jo crec que l'última carta de Florentino era José Mourinho. Jo crec que s'està torçant el projecte de José Mourinho i si cau José Mourinho ja sí que t'asseguro que el següent seria Florentino Pérez. Aquí hi ha una divisió important al Santiago Bernabéu cada partit. Es xiulen els jugadors cada partit, es guanyi o es perdi el partit i assenyalats com són el Kylian Mbappé i el Vinícius. Mm. I cada entrevista del Kylian Mbappé demanant la pilota d'or empipa encara més a l'afició del Real Madrid, que li torna a recordar que això va de guanyar títols col·lectius i no títols individuals.
4: David, tu creus que Mourinho acaba la temporada?
2: Bona.
3: Jo crec que sí, perquè és l'última aposta, la gran aposta de Florentino Pérez. És a dir, si fos un Jürgen Klopp de la vida que hagués signat pel Real Madrid, tindria molts dubtes de que acabés la temporada. Però són José Mourinho, que és l'entrenador en el qual més ha confiat Florentino Pérez. Jo crec que acaba la temporada sí o sí, depenent del seu paper a la Lliga de Campions. Però en principi jo crec que és l'últim que hauria del projecte de Florentino Pérez.
4: Hi ha hagut uns quants entrenadors que han caigut arran d'un resultat amb el Barça, sí, en situacions similars a la que té ara Mourinho. Però tal com dius... El suport presidencial normalment no ha estat tan gran com el que tenia o el que ha tingut Mourinho sempre amb Florentino.
3: Res a veure, o sigui, a l'estiu...
4: De fet, Florentino es va endur un 5-0 del Barça, sí. I el 2-6 és Mourinho,
1: no,
4: també?
1: No, és Ander Ramos.
4: El 5-0 sí que és Mourinho. I allò, en aquell cas sí que és veritat que no va afectar.
3: Però és l'únic entrenador que és capaç de convèncer la gent que una semifinal de Lliga de Campions és un èxit de temporada o aconseguir convèncer la gent que una Copa del Rei, segons quina temporada, si la guanya el Madrid, és més important que la Lliga de Campions. El que jo sí que et dic és que l'estiu passat, al Mundialet de Clubs, la cúpula del Madrid ja rajava de Xavi Alonso i ja tenien dubtes de que acabés la temporada, i això no passa amb José Mourinho. És una aposta personal i única de Florentino Pérez, i jo crec que acabarà la temporada sí o sí, encara que facin el ridícul a la Lliga com ho estan fent fins ara.
0: Però el poder de seducció de Mourinho, jo crec que és reduït que altres temporades. Vull dir, els aficionats no li compraran tant, jo crec, el seu discurs, el seu relat, eh? No ho sé, jo no tinc tan clar que acabi la temporada, David. Ja, no
2: però
0: sé,
2: aquí el que mana és Florentino, com diuen.
0: Ja, sí, Florentino pot ser que l'aguanti fins al final.
2: No tinc la sensació
0: posta,
2: que el madridisme estigui precisament enamorat de Mourinho, però és el que ha triat el president, i el president va guanyar les eleccions de carrer.
1: No, el madridisme no... De moment, el que sí que manté és que els mitjans estiguin amb una treva,
2: sí,
1: que estan donant-li aquests 100 i pico, o els que facin falta, els mesos de coll abans d'entrar a matar, que acabaran, que si segueix així, acabaran entrant. El que també estic d'acord amb el David és que Em semblaria molt fort. Mourinho no...
2: Jo crec que no l'acabarà, però...
1: Bueno, això tot ja... dependrà molt de com vagi la Champions.
2: Sí, home,
1: i...
2: clar. Sí, sí.

0: sí, però ara mateix les sensacions...
1: Les sensacions, jo estic d'acord amb el Gerard, que és perquè estan preocupats.
0: David, a Gaudí, bueno, abraçada, gràcies.
2: Adéu, bona tarda.
0: I gràcies també al Santi Jiménez i al Gerard Autet.
1: Moltes
0: gràcies. Ha començat el Barça Efes i ha començat, com preveia Macià, 4-14, guanyen els turcs els 3 minuts de partit. En fi, queda molt de temps, això és molt llarg.
3: Josh Nebo té una lesió al múscul de la sòlida la cama dreta i estarà de baixa de 2 a 3 setmanes.
0: Ja, dit el Macià, que no era cosa d'avui, encara, 3 setmanes encara ho salvarem. Ara venim.
4: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
8: Doncs tant com vulgui bussejar.
7: Genial. I quant d'oxigen queda?
8: El que vulgui, també.
7: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
8: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
7: I quants de cetacis?
8: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé. Perfecte. Ja podem obrir.
14: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
0: If you wanna be my man. 2:15 de 9 del vespre, 4-19. Perd el Barça contra l'Efes. No hem arribat ni a l'equador del primer quart. Mare meva, com tocarà rama aquesta temporada al Palau. Sergi Andreu, bona tarda.
15: Bona tarda, Jordi.
0: Roberto Fernández, insigne membre de la convocatòria espanyola per aquests partits de Nations League, ha fet declaracions a TV3.
15: Ha concedit una entrevista a Sebas Guim, sí, sí. No sé si anaves a preguntar. Sí, sí.
0: No, va dir que sí. Ha parlat del seu club, de l'Espanyol.
15: Exacte, ha parlat de l'Espanyol i ha deixat grans elogis a Manolo González, a qui li deu tot, ha comentat. De fet, va ser el primer qui va trucar quan va saber que l'havien convocat amb la selecció espanyola i no té dubtes que és el capità i ha de ser el capità del que ha de venir a l'Espanyol malgrat el sotrac de principis de temporada.
16: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
15: Està clar que el vestidor està al costat de l'entrenador. Roberto és molt optimista amb la situació de l'equip. Està convençut que després de l'aturada arribaran els bons resultats.
0: Important aquest suport del vestidor i d'un dels seus puntals actuals a l'entrenador. També important l'arribada a València de Javier Aguirre. Important pel València i no us enganyarem, també per nosaltres.
15: Dos extractes molt bons a la roda de premsa d'Aguirre, que vaja, ha despertat gran interès a València. L'ha de treure del pou de la classificació i, per tant, ell té clar que té molta feina per fer.
17: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, empezamos a trabajar.
15: Aguirre ha matisat que les seves mans tindran una plantilla de prou qualitat per treure l'equip del pou i amb el seu característic estil sorneguer El Vasco ha llogat al club on aterra.
17: En la institució, en la història. Siempre vine a jugar a València y ¡guau! De verdad era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
15: La prensa no. Tota la resta... li sembla fantàstic.
0: La premsa que... i l'afició de València sí. Són extremadament exigents, i això sí, el València és un club amb molta més història que present brillant. Gràcies, Sergi.
15: Fins ara.
0: Hola, Solà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: A segona, el Girona rep demà l'Albacete a Montilivi a 2-9. Mm. Vaja, amb Quique Álvarez fent malabars per poder fer un 11 de garanties.
2: Sí, sobretot a la zona atacant, perquè té moltes i moltes baixes. Als extrems només n'hi queda un de sac, que és Carles Pérez. Els altres estan amb les seves seleccions o estan lesionats. 8 baixes tindrà Quique Álvarez de cara al partit de demà contra l'Albacete. Banach, Krapitsov, Pixur, Asprilla, Júnior i Lass, que estan amb les seves respectives seleccions, més Brian Hill i Justin, que continuen lesionats, i això encara bo, que segons ha explicat avui Quique Álvarez, pot recuperar Unai, que encara no ha entrat a cap convocatòria, i també Mateu Morey, que no va anar a Cádiz per unes molèsties. El Girona ve de guanyar a Andalusia, al camp del Cádiz, un equip que estava en zona de descens, també ho està l'Albacete, que només té un punt a la classificació, és un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit a segona divisió, els altres són el Cádiz i el Ceuta, però Quique Álvarez avisa que l'equip de l'Albacete està competint bé.
18: És una mica el de la setmana passada i ja vam veure el que ens va costar a nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant. I és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades i tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà, estan competint bé tots els partits.
2: Quique Álvarez diu que demana el suport de l'afició, demà a Montilivi, el Girona pot aconseguir un bon resultat, i a més penseu que dels 5 pròxims partits sí. El Girona ha de jugar 4 a Montilivi.
0: Doncs a veure si ho aprofita. Aquest partit, evidentment, el podreu seguir demà a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Solà al Tot Girar. Gràcies, Edu.
2: Adéu, fins demà.
0: El Girona juga demà, el Sabadell juga dissabte. Al camp del Celta B, avui n'ha parlat d'aquest partit el seu entrenador Ferran Costa. Bé, més que d'aquest partit, de la reacció que volen tenir després de perdre Joaquini, el davanter centre titular de l'equip, que com sabeu aquesta setmana l'han operat del genoll. Ferran Costa entén que és una baixa notable, però ho vol mirar amb optimisme.
19: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
20: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real... Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
21: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona! Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Sol, solet, vine amb a veu.
23: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Temps pel bàsquet. A 3:15 tocats. Ahir us parlàvem de la Lliga Catalana Femenina. S'enfrontaven l'Uni Girona i el Cadí La Seu, en teoria, favorites les gironines. Però, escolta, victòria brillantíssima del Cadí la Seu. En línia, la seva pivot i la màxima anotadora de l'equip urgellenc, la Marina Mata. Hola, Marina, bona tarda.
1: Hola, buenas tardes.
0: I moltes felicitats.
1: Muchísimas gracias.
0: Nosaltres no ens ho esperàvem. Vosaltres us ho esperàveu guanyar i jo diria que d'una manera sòlida i solvent a un equip del potencial de l'Uni?
1: Bueno, sabíamos que si éramos nosotras y luchábamos como lo hicimos, pues siempre había posibilidades de competirles, ¿no? Pero yo creo que no nos imaginábamos, pues, lo que tú has dicho, el ir por delante durante todo el partido y finalmente pues llevarnos el trofeo.
3: Teniu un feeling especial al Cadí la Seu amb aquesta competició perquè s'ha endut 5 de les últimes 6 edicions i probablement en moltes, com ara explicàvem, no, una mica contrapronòstic.
1: Sí, bueno, nosotros sabemos que es algo importante para la SEU, esta Liga Catalana, entonces siempre intentamos prepararla lo mejor posible para ganarla año tras año y eso.
0: Al final, la Liga Catalana es un èxit. També entenc que actua com una motivació per la temporada que ve i l'altre dia parlàvem amb la Laia Reventós per l'objectiu de patir menys que la temporada passada a la Lliga.
1: Sí, lo que tú dices es competir contra equipos de la misma liga, entonces te hace ver a qué nivel estás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestra pretemporada ha sido contra equipos de Liga Challenge y era como nuestra primera puesta en escena, ¿no? Contra un equipo de Liga 1 y era, bueno, vamos a ver cómo estamos. Y bueno, hemos visto que estamos bien, que vamos por buen camino, que aún queda mucho por mejorar, pero que el camino es el correcto y que estamos trabajando muy bien.
0: Evidentment, ahir focus i protagonisme per la gran victòria del Cadí la Seu. A l'altra banda, hi teníeu l'Uni i teníeu una de les grans sensacions de l'estiu, i Iana Martín, la jugadora de l'Uni, que va ser la màxima anotadora. Vaja, diria que vau guanyar malgrat el recital de Illana Martín. Com la vas veure?
1: Bueno, Illana la conozco muy bien porque compartí en el siglo XXI 3 años con ella y bueno, sabemos cuál es la calidad y el nivel que tiene, ¿no? Que es una jugadora pues diferencial y que tiene un talento único. Entonces, pues intentar limitarla lo máximo posible, pero al fin y al cabo ella va a seguir a lo suyo y haciendo lo que siempre hace, ¿no? Entonces, pues intentamos limitarla lo máximo posible.
0: Fa pinta que no durarà gaire aquí, ¿eh? Carn de... Potser exagero, ¿eh? Però carn de NBA.
1: Bueno, la veremos y la seguiremos esta temporada.
0: I tant que sí. Seguirem Illana Martín, seguirem l'Uni i també, naturalment, el Cadí la Seu, l'altre representant català en aquesta Lliga Estatal Femenina, que a més ha començat la temporada amb una alegria i amb una victòria de gran mèrit a la Lliga Catalana que es va disputar ahir a Reus. Marina Mata, gràcies, enhorabona i molta sort en la temporada que arrenca.
1: Muchísimas gracias.
0: Coast to Coast. I avui acabem amb NBA, però ja veureu que de bàsquet pròpiament no en parlarem gaire, tot i que estem ja a una mica menys d'un mes de l'inici de la temporada. Jordi Colomer, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A veure, començarem per temes d'apostes, desgraciadament últimament molt... un tema molt actual en tots els esports, en tennis, etc. Bé, doncs, aquí es creua que hi ha jugadors que estan fent l'agost amb les apostes amb la voluntat dels sindicats de perseguir els apostadors assetjadors, és a dir, aquells que persegueixen els esportistes perquè no s'ha donat el resultat que ells demanaven. Per on vols començar?
4: Sí, hem anat explicant aquí com entrenadors, jugadors s'han queixat que la relació amb els aficionats ha canviat, que ara el que reben són insults o fins i tot trucades a casa, assetjament, perquè algú ha apostat que faria X punts i no els ha fet i els hi diuen de tot. Fa uns dies, tant el comitè, el sindicat de jugadors com de jugadores de NBA es van reunir, seguint el que ja han fet altres grans lligues, per demanar accions, que en aquest cas, com deies, que les cases d'apostes betin a tots aquests que es demostri que han assetjat a jugadors i jugadores. Què passa? Que per un costat estem amb això, ja no entrem en el tema de les sancions, que ja recordem que hem tingut ja jugadors vetats per vida per apostar en partits, però
0: sí,
4: per l'altra...
0: Quan he dit que hi havia jugadors que estaven fent l'agost amb les apostes, em referia als patrocinis, no que estiguin,
4: sí,
0: no que estiguin apostant.
4: Que...
0: Sí, sí.
4: Al mateix moment que tens això, tens LeBron James, que et surt amb un contracte de 15 milions perquè surt cada setmana a dir quin creu que ells seran els resultats de NFL. Clar, és una altra lliga. Tens Kevin Durant anunciant un acord també amb FanDuel, que és un dels grans d'allà, que també patrocina ESPN, que és qui fa les retransmissions, i Shams, que és com el gran periodista d'allà. Antetokounmpo també està entre els que ha invertit en això. Al final tens aquesta incongruència, vull dir que ens queixem de què provoquen les apostes, però alhora estem aquí incentivant-ho a través de patrocinis i a través de donar la nostra cara al món de les apostes.
0: Clar, suposo que LeBron, en el cas parlo de LeBron, perquè LeBron guanya gairebé 10 vegades amb aquest patrocini el que guanya aquesta temporada a Filadèlfia. LeBron deu pensar que les apostes no són il·legals i que és una altra finestreta que la gent que es dedica a martiritzar esportistes per les apostes. Però vaja, realment és un contrasentit bastant evident, una dicotomia bastant evident la que es produeix, de per una banda intentar perseguir els efectes de les apostes i per l'altra fer l'agost amb contractes de patrocini molt bèsties. A part d'això, aquest estiu ha estat ric en despullar propietaris. Tu penses, propietari de l'NBA deu tenir pasta per avorrir i no tots o no tanta.
4: No, perquè hem tingut molts canvis d'amos darrerament, cada cop amb rècords, però clar, ens hem trobat que els Lakers, per exemple, en un any canvien dos cops d'amo. Per què? Perquè el primer, que s'havia gastat 10.000 milions de dòlars i que tenia l'aval, que era ja portava l'equip de Los Angeles de béisbol, que a més és el gran dominador, s'ha descobert que ja tenia tot un entramat en què es feia crèdits a les seves pròpies empreses d'un diner que no existia, i ara s'ha venut als Lakers, s'ha venut, per exemple, fa uns dies, que també era propietari en part del Chelsea de futbol, perquè té fins a final d'any per tornar tots aquests diners per no anar a la presó. Que dius, la investigació aquesta de l'FBI fa com 2 o 3 anys que estava en marxa. La NBA no va ser capaç de detectar-ho. Boston, també amb el canvi d'amos, no tenien tants diners i han hagut d'estar mirant, igual que amb els Lakers, amb els nous amos, perquè darrere hi ha fons d'inversió i el fons d'inversió, la seva participació està limitada per llei. Llavors estan mirant aquí com ho acaben de fer Minnesota, que van entrar l'Àlex Rodríguez, ja van anar per jutjats per quedar-se amb la propietat, però el seu soci al final tampoc tenia els diners que s'esperava i ha hagut d'entrar un altre soci. Tens a Portland, que ja li han posat el sobrenom d'El Chapo, jugant amb el traficant de drogues El Chapo, però amb El Chapo jugant amb el xip, perquè ha retallat despeses amb tot i a més està amb guerra oberta també amb l'Ajuntament, perquè vol que paguin el nou pavelló, el pagui l'Ajuntament, i amenaça d'endur-se una franquícia arrelada, històrica, com els Blazers, a una altra banda. I a Phoenix també, el que fa poc temps que és el nou amo, ha vist que, com era tema d'inversió immobiliària, li reduïa a la meitat la seva fortuna i està mirant si també ven una part o què fa. Vull dir que al final tots els amos és com, no, tot, no només de NBA, NFL i de tot, els milionaris volen tenir la seva joguina, però els filtres s'està veient que són més dèbils del que haurien de ser quan parlem de 10.000 milions, 12.000 milions, 6.000 milions, que és el que està costant ara fer-se amb una franquícia, o és el preu que ja es posa a la futura franquícia de Las Vegas, que es parla del 2028, ja es parla de 12.000 milions per fer-se amb la franquícia.
0: En el cas dels Lakers, a més, hi ha hagut un autèntic serial amb la família Bas dividida entre vendre i no vendre, oi?
4: Sí, perquè aquí hi havia una cosa que és que tenien una clàusula els germans Bas, que és allò de que l'últim que queda s'ho queda tot. És a dir, l'últim germà en vida és el que ho acabarà heredatant tot. Per tant, hi ha uns germans que, a més, que estan en guerra civil interna, però que volien vendre ràpid per cobrar ja una part ara.
0: Clar.
5: I la que és la filla,
0: la més
5: aquella
0: jove.
5: No, aquella vol allargar perquè vol seguir tenint-ho.
0: Ja, aquesta és Ginny Bass, si no m'equivoco, que és la que en sí. el seu moment va ser parella de Phil Jackson, i dedueixo que deu ser, si no la més jove, de les més joves. En fi, el món de les interioritats econòmiques de la NBA que no para, i ja que per tancar amb tots els embolics de l'estiu, el de Kawhi Leonard, que aquest cueja des de la temporada passada, quan es va descobrir, per dir-ho ràpid, que li pagava, que els Clippers li pagaven en negre, doncs al final els Clippers han pillat i Kawhi ha acabat a Toronto gairebé sense cap peatge.
5: Sí, 700.000 euros de multa, tenint en compte que fa dos dies va signar una extensió de contracte amb el Raptors de 120 milions, doncs ell és el que era el seu assessor, és el que se'n va fora, i ell queda com si res, vull dir, multa simbòlica, seguirà jugant, ha pogut tirar endavant el traspàs. Els Clippers han obtingut les 5 rondes del draft, les 2 rondes del draft, que es deia que igual no entraria perquè tenen l'ascensió que tenen, també les han cobrat, vull dir que queda com una cosa menor.
0: 2 anys, 120 milions?
5: Sí.
0: Ostres, Kawhi encara és tan bo?
5: Bé, és que al final això és per veterania, és el que aniran cobrant tots aquests, i amb el nou conveni n'hi haurà alguns que signaran prop de 100 milions, vull dir que hauran contractes de 100 milions.
0: Però perdona, aquí,
5: o sigui, que té aquest aquí creixement continuat.
0: Aquí m'has d'ajudar, aniran cobrant, home, si no rendeixes, vull dir que per cobrar-ho no, hi ha d'haver algú que estigui disposat a pagar-t'ho, no?
5: Sí, però com que va per anys a la Lliga i tot, vull dir que cada cop que veurem més contractes d'aquests, per això també estem veient com equips es desfan, com ha passat amb Boston, perquè, per exemple, Boston, al final el que ha dit és jo no vull pagar tant a Jaylen Brown, perquè Clar. Ja tinc Tatum, que em costa molt, i no vull tenir els dos.
0: No, però ara m'has deixat astorat perquè, home, Kawhi deu estar bastant per sobre de la trentena i arriar-li 60 milions per temporada. I amb les últimes temporades que ha fet els Clippers, home, no sé, em sembla una aposta. Vaja, els Raptors deuen pensar que amb ell van guanyar un títol, a veure si torna a sonar la flauta. En fi, que n'anirem parlant, que per sort ja queda menys d'un mes perquè comenci la competició i podrem parlar més de pilota i menys d'apostes i de propietaris que semblen el que no són. Jordi, abraçada, gràcies.
5: Fins la pròxima.
0: Dos minuts mal comptats i les 9. Abans d'acabar, la Sònia rematada del tot costa.
3: Recordem que hi ha en joc al Palau el primer partit de l'Eurolliga del Barça. De moment, 7 avall al Barça, 18-25. Quan som al segon quart, queden 9 minuts encara mal comptats perquè s'arribi al final d'aquest segon quart. Recordem, aquesta transmissió íntegra la podeu sentir a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Marcial, a Lloberes i companyia.
0: Arribat a perdre de 15, de 7.
3: Sí, encara de 7. I, de fet, ara té pilota blast. El Barça, sí, per tant, sí. Encara es pot pujar fins i tot a 4 o a 5. El dia en què hem entrevistat Fermín des de la concentració de la selecció espanyola amb el Roger Arbusa, hem parlat amb ell del Barça, de Lamine, d'aquesta societat Lamine-Fermín, que sempre va buscant l'espai, i per això a Lamine li passa, que si li demana els peus que no l'esperi. I també estem pendents de l'Holanda-Alemanya, de l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, amb Klopp també a la banqueta d'Alemanya. De moment, empat a 0. Fa 10 minuts que ha començat aquest partit. Adeyemi, titular.
0: I Ter Stegen, com ens recordava
3: Ter Stegen, sí, Jordi Grau. Jo conto que està... Vaja, pel que hem de patir, perquè
0: ja no
3: si es lesiona...
0: Eh? Adéu,
3: home,
0: és d'ells.
3: Si Ter Stegen es lesiona dues setmanes, doncs ja s'ho farà l'Àjax, per dir-ho així.
0: Gràcies, Sònia.
3: Vinga, fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Javier, que vagi bé la nit per València, eh?
6: Bueno, un whisky a dormir.
7: El nou escrit del Constitucional sobre l'amnistia deixa en mala posició el Tribunal Suprem. Afirma que es va apartar de la finalitat de la llei per fer dir a la norma el que no diu ni va voler dir expressament. Així figura textualment en l'esborrany que ha redactat el magistrat conservador José María Macías, que, malgrat que estava d'acord amb les tesis del Suprem, es va comprometre a escriure una nova ponència que agradés a la majoria progressista del Constitucional. Bona nit, són les 9.
8: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
7: Hem tingut accés al text que es discutirà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i que pot activar el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Anem cap a Madrid, Paula Rojats. Bona nit.
8: Sí, el Constitucional defensa que el Tribunal Suprem s'ha extralimitat en interpretar l'amnistia i diu que és esbiaixat i il·lògic defensar un enriquiment personal dels líders del procés, com fan els jutges Marchena i Llarena. La sentència es votarà d'aquí 15 dies i després obligarà el Suprem a aplicar d'immediat l'amnistia, començant per aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i les inhabilitacions de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
7: De seguida ho expliquem en detall i ho analitzem també amb un expert en dret constitucional.
9: Ja hi ha un altre motiu de rivalitat entre Madrid i Catalunya, i és un motiu molt delicat: els desnonaments. L'impacte social que ha generat el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir es va quedar sense pis a Madrid, està obrint diversos fronts. Per una banda, Ayuso s'ha defensat dient que desnona més Catalunya que no pas la seva comunitat. Això és veritat, tot i que posarem les xifres en context. Però el cas de la Mari Carmen també ha aconseguit que els grups polítics se sentin assenyalats. Per què no aproven una llei que eviti casos com aquests? Madrid, Dani Sáenz de Aja.
10: El govern espanyol no ha aconseguit fins ara posar d'acord els seus socis per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i que va decaure a principis d'any. Ara el cas de Mari Carmen empenya el PSOE i Junts a reprendre els contactes. Miren de trobar un encaix, mentre que Sumar pressiona Sánchez per tirar endavant el decret tant si té els suports garantits com si no.
9: De tot plegat en parlarem amb Carme Trilla, presidenta d'Hàbitat 3.
7: I en educació, la commoció pels resultats en l'informe PISA està portant el govern a postures que fa uns anys haurien semblat conservadores. La gran aposta és redescobrir el llibre en paper i les lectures obligatòries de les mateixes obres al batxillerat.
11: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
7: A partir de les 10, entrevistarem el representant de les direccions dels centres educatius de Catalunya per saber quines són les seves propostes de millora i com veuen l'orientació que està prenent el debat, perquè hi ha gent que es pot preguntar: realment han desaparegut els llibres de les escoles i els instituts?
9: I en la crònica internacional...
12: President Xi, Madam Peng, thank you once again for making this historic visit.
9: Explicarem com Donald Trump ha rebut avui Xi Jinping a la Casa Blanca en un dia marcat per una alerta provinent de Copenhagen. El cap de servei d'intel·ligència danès ha advertit del risc que Rússia ataqui països de l'OTAN. Aquestes són les paraules que ha utilitzat.
25: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
9: I mentrestant, a l'Assemblea General de les Nacions Unides... Escridassada per a Netanyahu, la sala ha quedat mig buida perquè els delegats de molts països han marxat abans que comencés a parlar el primer ministre israelià.
7: I aquí al Catalunya Nit podreu escoltar una de les actrius de la temporada, Victoria Luengo. El Marc Garriga l'ha entrevistat al Festival de Sant Sebastià, on ha presentat la pel·lícula Sants. Repeteix amb el director de Suro. No us perdeu l'entrevista, us n'avancem aquest detall.
26: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons, i vaig dir... Hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quiqui, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir: què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
9: I tenim grans capitals catalanes de festa major: Barcelona amb la Mercè, Tarragona amb Santa Tecla, demà s'hi afegiran Reus i també Lleida. I avui al Catalunya Nit escoltarem el nou tema d'Udos.
2: there's a hush where a mother might sigh.
9: Es titula Silencio. El títol del nou disc també és en castellà. Es diu Carnaval de Luz. Sortirà el 13 de novembre.
7: Una cançó que ens va bé ja per introduir el bloc d'esports. Damià Aguilar, de què parlarem avui?
0: Què tal, com esteu? I per cert, Joan, debut a Xavi Hernández. S'estan jugant
13: partits. Hi ha molts debuts, Molt debut a Xavi Hernández en el futbol, ara us ho explico, però és que està debutant al Barça, l'Eurolliga de bàsquet. Això que sentiu és l'Ernest Macià, el Fitó i la Lloberes fotent-li canya a l'antena digital amb un ambientàs que hi ha al Palau espectacular, però aviam què passa, perquè el Barça està perdent 24-34 en el segon quart. També hi ha hagut avui un duel d'entrenadors catalans en aquesta Eurolliga, perquè de fet era el primer partit. El Dubai de Xavi Pascual ha guanyat el Madrid de Pedro Martínez 78-77. I us haig de dir que s'estan jugant també partits de la UEFA Nations League, això que dèiem, aquest partit de Països Baixos-Alemanya. Aviam si ho expliquem tot. Països Baixos debuta Xavi Hernández com a entrenador. Alemanya debuta Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, que ha posat Ter Stegen a la porteria, i Adeyemi, el jugador del Barça, en el titular. I ara mateix és el 19 de la primera part, estan empatats a 0, però acaben d'anul·lar, hi ha hagut un gol anul·lat pel VAR, els neerlandesos a Van Dijk, per tant Xavi Hernández, que segurament ha saltat pel primer gol, però després ha hagut de dir que no és gol. I Cancelo, que està jugant en Portugal, amb el Portugal 0, Gales 0, això també és a la primera part. Després ho expliquem tot una miqueta més abastament.
9: Molt bé, gràcies, Damià. Avancem també aquesta hora, un titular del temps. Gemma Puig, què ens espera? Bona nit.
14: Bona nit. Doncs ens espera un dia demà més càlid. Avui ja ha pujat la temperatura, per tant, demà una miqueta més. Aquests dies molt d'estiu, màximes que demà podrien arribar als 36 o 37 graus de forma puntual, amb molts pocs canvis, amb moltes estones de sol i aquesta estabilitat que també ens acompanyarà al cap de setmana.
15: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i també reclamarà aplicar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els antics líders de l'1 d'octubre. Això és el que recull l'esborrany de la primera sentència que aplanarà el retorn de l'expresident i que es dictarà el 6 d'octubre i a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text retreu al Suprem que s'hagi apartat de la finalitat de l'amnistia i denuncia que s'han vulnerat drets fonamentals dels dirigents independentistes. Ampliem els detalls d'aquest primer esborrany que hem conegut avui des de Madrid amb Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Què tal? Bona nit. Si el nou escrit fa retrets als jutges Marchena i Llarena, però sense mencionar-los, ni tampoc s'hi enfronta, però sí que els desmunta la seva tesi sobre la malversació. En resum, diu que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia, que s'han desviat de l'objectiu de la llei i que fan dir a la norma el que no diu. El Constitucional deixa ben clar que el referèndum no va suposar cap benefici personal per als líders del procés i afegeix que qui digui que hi va haver un benefici sense un increment econòmic real fa un excés interpretatiu. L'esborrany de la sentència també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders del procés. Recorda que l'amnistia preveia extingir tota la responsabilitat penal i restituir tots els drets, com els de participació política, i recorda que això fins ara no ha passat. Tot i el contingut, l'esborrany d'aquesta sentència manté un to amable amb el Suprem, perquè qui el firma és el magistrat conservador, el català José María Macías, contrari a l'amnistia, però que ara s'ha vist obligat a refer el text seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional. Ja avançava ahir ell mateix al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
2: Tinc el defecte o el defecte del costum de ser clar. Sempre he estat clar amb els meus escrits, a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: I és rellevant que sigui clar perquè serà la primera sentència, donarà la raó Jordi Turull, però serà d'aplicació a la resta de líders de l'1 d'octubre. Quan es voti d'aquí a 15 dies, el 6 d'octubre, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament. Això vol dir que en pocs dies s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i posar punt i final a la inhabilitació d'Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull.
0: Anirem veient. Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Bona nit. Una abraçada.
3: Doncs per mirar d'entendre l'esborrany d'aquesta sentència i què comportarà també, podem saludar el jurista Joaquín Urías, que és professor de Dret Constitucional. Bona nit, Joaquín.
4: Hola, bona nit. Què tal?
3: Molt bé. Amb ganes d'escoltar-lo. No sé si és gaire habitual que un escrit del Constitucional deixi tan malament el Suprem, perquè deduïm que el deixa malament.
4: Bueno, en verdad, sí, yo creo que el Tribunal ha intentado incluso limitar el efecto sobre el Tribunal Supremo. Fíjate que lo que no es nada habitual es que el ponente

0: acord. Sánchez no vol fer cap pas en fals i fins que no tinga lligat el sí de Junts, no durà el decret d'habitatge al Congrés, on, recordem, ja va decaure al febrer i on encara no ha tornat per falta de suports. Però des de Sumar pressionen per aprovar el decret, tant sí com no, dimarts que ve al Consell de Ministres sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
1: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
2: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: I una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis, que sovint són contraposades. Esquerra demana mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián ja acusa Junts de no voler remar a favor.
3: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
0: I el PP, que s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, segons diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha expulsat tota responsabilitat pel desallotjament d'ahir i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
5: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de ella y de Sánchez.
6: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
4: Disputa aquí entre xifres. Podem dir que Ayuso té raó quan diu que a Catalunya hi ha més desnonaments que no pas a Madrid, però no 5 cops més, com ha assegurat la presidenta madrilenya. Podríem dir que són gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. Pel que fa a les dades oficials més recents, dels 3 primers mesos de l'any, el registre indica que de cada 10 desnonaments que es fan entre les dues comunitats, 6 són a Catalunya i 4 a Madrid. Núria Jar.
7: Sí, això en xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més que a la capital espanyola. En números relatius, també entre gener i març, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial, que recull les dades del primer trimestre d'aquest any. Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. El director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, a Catalunya Ràdio.
8: Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagin doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
7: De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys. De fet, ara n'hi ha la meitat menys que fa un any i un 80% menys que en el pic de la crisi econòmica, tot i que els experts avisen que el segon trimestre hi haurà un repunt.
9: Gràcies, Núria. Podem saludar aquesta hora Carme Trilla. Ella és presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de la coordinadora Cohabitat, que agrupa, de fet, les fundacions que promouen i gestionen habitatge social. Bona nit, Carme.
10: Hola, bona nit.
9: Hem parlat del cas de la Mari Carmen, que ha generat estupor i commoció social. Hem vist fins i tot que des de les Nacions Unides s'hi han referit. Ara mateix, què diu la llei? És a dir, legalment aquest desnonament es podia fer?
10: Bueno, això és una cosa que s'ha explicat molt avui durant el dia, no? Que ja s'han aprofitat d'aquesta escletxa que hi havia en la llei d'arrendaments del 94 dels lloguers antics sobre les subrogacions possibles dels lloguers antics i s'han agafat amb això i, per tant, aquí, evidentment, es podia haver aconseguit una sentència atenent la vulnerabilitat d'aquesta persona, però bueno, hi ha aquestes escletxes que venen de lluny i que en aquest cas doncs, ha sigut utilitzada, evidentment, sí, sí. Uh-huh.
9: Per tant, entenc que a nivell legal s'ha d'anar més enllà, no? Vull dir, no deixar aquestes escletxes com la dels lloguers de renda antiga.
10: Bueno, és que hi ha un tema legal, però també hi ha un tema de protecció dels llogaters i d'actuació, diguem-ne, preventiva i proactiva abans de que aquestes coses passin, no? I aleshores, bueno, jo crec que hi ha polítiques d'habitatge que s'estan portant en alguns llocs i polítiques d'habitatge que no s'estan portant en molts altres llocs. Llavors, si hi ha un règim de control de lloguers com el que hi ha a Catalunya, doncs això d'alguna manera desestimula les inversions, diguem-ne, clarament especulatives com aquesta que ha passat a Madrid, perquè no es poden pujar els lloguers més enllà del que ja hi havia o del lloguer, doncs, que marca l'índex de referència. Això és un sistema per evitar precisament operacions d'aquest calibre, però que també sabem que presenten també escletxes, perquè tenim la via aquesta dels lloguers de temporada, que aquests no tenen una regulació de preu i, per tant, doncs, molta cosa s'escapa per aquí. Llavors, el que hem de vigilar, sobretot, són no les escletxes de l'any 94 o de l'any 56, sinó les escletxes del que estem fent ara, de la legislació que estem tenint ara, per intentar que sigui el més coherent possible i el més garantista, per descomptat, pels llogaters, sense, lògicament, anar en contra de la rendibilitat mínima del lloguer a la que aspiren els propietaris. Però aquesta rendibilitat mínima, si ens poséssim d'acord amb que la pujada de l'IPC més una mica més seria lo raonable, doncs segurament no ens trobaríem amb aquests problemes, sinó que, bueno, que la gent podria anar augmentant els lloguers a mesura que els hi van augmentant els salaris. I tots aquests mecanismes s'han d'articular bé perquè no sigui desestimulador de la inversió en lloguer, però al mateix temps no sigui una càrrega excessiva, diguem-ne, pels llogaters, no? Uh-huh. Que en aquest cas, aquesta senyora, la càrrega que tenia era suportable i l'havia pagat sempre. Clar. I aquí tenim una compra feta per uns inversors que fan uns càlculs d'anar molt més enllà del que estaven tenint els propietaris de la finca anterior. Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics. I aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions, doncs, de l'Ajuntament o de la Generalitat, i que haurien de ser amb més haurien de poder ser més habituals, si hi hagués més recursos econòmics i pressupostaris per fer-ho, de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració o entitats sense ànim de lucre, no?
9: Carme, quan parlem d'habitatge i de la falta de parc públic d'habitatge, les dificultats que veiem i observem cada dia, parlem de persones en situació de vulnerabilitat, no? Avui mateix hem tornat a parlar, a partir d'aquestes noves negociacions, del fet de prohibir els desnonaments de persones vulnerables. La clau, i tu ara parlaves de la Mari Carmen com una persona vulnerable, tot i que durant tota la seva vida havia pogut pagar el lloguer, no?
10: Clar.
9: Efectivament. És... O sigui, com definim què és una persona vulnerable?
10: Clar,
9: perquè el sol fet o el sol risc de poder ser desnonat ja és una situació de vulnerabilitat, no? Vull dir, com ho definim, això? Clar.
10: Sí, estem generant vulnerabilitat. O sigui, de gent que està vivint d'una pensió i pot pagar el seu lloguer i pot viure habitualment, no l'hem de qualificar com a persona vulnerable. Però, esclar, si li posem un lloguer que és el triple del que està guanyant, doncs automàticament l'estem convertint en vulnerable. Per això que la definició de vulnerabilitat a priori és una definició que evidentment té que veure amb les famílies que estan en una situació actual que els hi passa de cara al futur per trobar un pis de lloguer, i els està costant molt trobar pis de lloguer si són considerades vulnerables, però és que tenim persones que estan en lloguer i que esdevenen vulnerables si passen coses com aquestes o si amb ells mateixos els hi passa un canvi important a la seva situació, no? Tant, tot això s'ha de parlar amb molta serenitat i amb molt rigor, no? Perquè, precisament, per no espantar els propietaris respecte de possibles persones que puguin ser vulnerables, però al mateix temps evitar que es converteixin en vulnerables, no? Mm. Aquí, quan es va fer la compra de la casa Ursola, doncs deien, bueno, és que aquesta gent no eren vulnerables. No eren vulnerables mentre van estar pagant els lloguers que pagaven. Però si s'hagués tirat endavant la seva conversió en habitatges de lloguer de temporada, doncs la gent que vivia en aquell edifici no podien pagar aquests lloguers. I, per tant, es convertien de facto en vulnerables, no? A la intervenció de l'Ajuntament, juntament amb Habitat 3, doncs evita això, no? Com s'ha fet amb altres finques de Barcelona. Nosaltres, des d'Habitat 3, estem rehabilitant unes finques a Mont-ral, al barri d'Horta, que va comprar l'Ajuntament, i les va comprar precisament per evitar que les 40 famílies que hi viuen doncs anessin a parar en mans d'un inversor que les tragués totes a fora, no? O sigui, tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors que pensen que pujant els lloguers i traient en els llogaters antics doncs en poden treure, evidentment, uns beneficis extraordinaris. No? Mm-hmm. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
9: Intervenció tan directa com, per exemple, destinar fons públics a pagar el deute dels llogaters davant d'una situació de desnonament i garantir que el propietari cobri.
10: Exacte, aquesta és una altra, aquesta és l'altra via. O sigui, hi ha una via prèvia, que és la d'ajudar a pagar el lloguer, que aquesta ja la tenim, i a Catalunya hi ha més de 100.000 famílies que estan cobrant ajuts al lloguer. I gràcies a això ens poden seguir pagant perquè la seva situació seria una situació de vulnerabilitat, no?
9: Però i l'altra és també quan arriba... Disculpa, Carme, també fins i tot quan la propietat és una gran companyia, un fons voltor, pagant aquestes grans companyies i fons voltor amb fons públics.
10: És que el que estem tenim a Catalunya és la limitació dels lloguers. És a dir, tot això ha de ser sempre amb un esquema de limitació del lloguer. Clar, no estarem ajudant a pagar lloguers de 3.000 euros. Però si tens un lloguer de 800 euros o de 900 euros o el lloguer que l'índex de referència marqui, doncs aquí, dintre d'aquest marge, sí que hi ha d'haver-hi aquesta possibilitat d'ajudar a que això es pugui pagar. Que es pugui... És un tema d'una equació en la que, evidentment, els diners públics no han d'anar a unes butxaques, diguem-ne, especuladores, i, per tant, el requisit previ és que hi hagi aquest control de lloguers, però després, dintre d'aquest marc, doncs sí, ajudar les famílies a que puguin pagar, sobretot quan els hi passa una situació que, doncs, que perden els seus ingressos o que tenen una situació complicada, i evitar que passi el desnonament pel fet de que amb ells els hi passi alguna cosa, no? Yeah. Ara, quan és un desnonament, quan amb ells no els hi passa res, sinó que és perquè un inversor decideix multiplicar per 3 el lloguer, aquesta és una altra història. Aquí ja no podem ajudar-los. Aquí el que s'ha de fer és el que deia abans, és a dir, evitar que aquestes situacions passin comprant els edificis o desestimulant aquest tipus d'inversions. I com es desestimulen? Doncs com s'ha fet a Barcelona. Doncs amb la limitació, amb la prohibició del lloguer turístic, amb la limitació dels lloguers, amb la limitació del lloguer de temporada, amb el control del lloguer de temporada... Yeah. I amb el lloguer d'habitacions, clar, s'ha de controlar tot això, no és que no hi ha més remei.
9: Per posar doncs, res al context de les dades que acabem d'explicar, que tot i doncs, que aquí hi ha aquesta regulació del mercat dels preus del lloguer, a Catalunya es produeixen més desnonaments que no pas a la Comunitat de Madrid, ha estat una de les polèmiques polítiques del dia, diríem. Hem explicat que és perquè doncs, hi ha més parc de lloguer, hi ha moltes més famílies en situació de lloguer a Catalunya que no pas a Madrid. És tot just el que hem explicat abans de saludar Carme Trilla. Gràcies, Carme. És un debat llarguíssim i en continuarem parlant de ben segur. Moltíssimes gràcies.
10: Sí, gràcies a vosaltres.
9: Bona
10: nit. Adéu, bona nit. Bona nit.
11: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Passa un minutet de 2:15. Estem acostumats, molt acostumats, a sentir alertes sobre les males arts del govern rus a diversos punts d'Europa, però últimament és veritat que estan pujant de to. Avui Dinamarca ha alertat d'un possible atac rus contra Europa en els pròxims mesos. És un escenari remot, però cada vegada més plausible en el context de la guerra híbrida que Vladimir Putin porta a terme contra els socis europeus d'Ucraïna. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que és improbable que Moscou envaeixi un territori aliat, però subratlla que tampoc cal ser ingenus i estar preparats per a qualsevol eventualitat. Ignasi Abad.
12: Sí, mira, de moment el cap del Servei d'Intel·ligència danès, Thomas Arienkel, parla de risc petit però real que Rússia faci una incursió de tropes en un país de l'OTAN.
13: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
12: Informacions periodístiques publicades avui destaquen l'amenaça d'atacs des de flotes navals fantasma de Rússia sobre països de l'arc mediterrani, com Espanya, França o Itàlia. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regner, no li estranya.
14: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
12: És en aquest context que Polònia investiga com a sabotatge l'incendi d'una estació terrestre de satèl·lits Starlink a l'est del país. Aquest sistema de comunicació és el que facilita justament la connexió d'internet a Ucraïna.
9: I mentrestant, França, que desmenteix informacions publicades sobre una alerta de possibles atacs des de la flota fantasma russa a països de l'arc mediterrani. Però el president Emmanuel Macron diu que es preparen per a un augment d'accions hostils de Moscou. París, Isabel Galí, bona nit.
15: Bona nit.
9: Macron ho ha dit en una entrevista aquesta mateixa nit a la televisió francesa,
15: Sí, Emmanuel Macron ha desmentit només començar l'entrevista que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
16: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
17: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
16: Ma réponse est oui.
15: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
17: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
15: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
9: Gràcies, Isabel Galí, en directe des de París. Bona nit.
4: I mentrestant, Rússia, com és habitual, no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
18: Bona nit. Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
9: Els líders dels Estats Units i la Xina exhibeixen cordialitat en la primera visita de Xi Jinping a la Casa Blanca en més de 10 anys. És una visita carregada de pompositat. Donald Trump ha qualificat d'amistat sincera la relació amb el seu homòleg xinès i, malgrat reconèixer alguns avenços, ha admès que cal seguir treballant. És un repte que ha assumit Xi, que s'ha mostrat obert a enfortir la cooperació i també el diàleg com a elements clau d'una millor coexistència, diuen. Washington, Oriol Serra, bona nit.
19: Hola, bona nit, Agnès.
9: Comencem per l'anfitrió, Donald Trump. S'ha afanyat a desfer-se en atencions, diríem, en exhibir bona sintonia, amistat sincera, ha dit fins i tot, i posar sobre la taula els temes que l'amoïnen, com ara la intel·ligència artificial o el comerç.
20: Sí, un tram que quan volen s'abonar s'hi esplaia. Des d'elogis a l'aspecte físic fins a reverències diverses i moltes declaracions d'intencions i gestos, per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport ahir a la nit. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i també han dit que passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
21: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
20: Encara hi ha pendent un sopar de gala aquesta nit, durant el qual també s'espera que Trump i Xi Jinping intercanviïn impressions. Fa tot just una estona ho han fet a la Casa Blanca i a la sortida Trump ha dit que havia estat una gran trobada.
9: El convidat, Xi Jinping, diríem que més hieràtic, ha remarcat que una millor entesa és en benefici de tots. Ara bé, Oriol, clar, hi ha unes quantes carpetes, hi ha uns dossiers complicats, com per exemple Taiwan, també la guerra de l'Iran. Quan surti això, veurem què passa.
20: Sí, segurament aquests temes més espinosos no, ni tan sols els arribaran a tocar, perquè els seus assessors, aquestes persones que han preparat la reunió ja s'han preocupat de que això no passi. En tot cas, Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de cordialitat més absoluta, igual com ho ha fet Trump, i ha posat damunt la taula la comunicació militar. En aquest sentit sí que sempre hi ha aquella mica de preocupació, és a dir, en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
22: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
20: Les qüestions que puguin ser espinoses, com deien, s'evitaran. I Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats durant els pròxims 5 anys. I no me'n puc oblidar, Agnès, sí? Ben aviat arribaran dos ossos panda al zoològic d'Atlanta, a Geòrgia. Aquest, com bé saps, sempre és un símbol d'amistat per part xinesa, però atenció, perquè es calcula que el cost del préstec, que és un préstec d'aquests animals, és $1 milió anual. Per tant, és un gest d'amistat, però que té un preu, eh?
9: Té un preu, eh?
20: Sí, sabem els noms d'aquests ossos, eh?
9: Ah, sí?
20: I jo crec que també, sí, crec que també està tot doncs, molt intencionat, eh? Fu Shuang i Ping Ping, que significa doble benedicció i pau, pau, respectivament.
9: Això és mel, eh? Bé, en fi, aquí està la diplomàcia real. Escolta, sí. Oriol, per cert, avui ha continuat el serial dels mitjans, dels tres mitjans vetats per Trump a la Casa Blanca.
20: Sí, la CNN, MS Now i Politico, que ja tornen a ser a la Casa Blanca, perquè tot just fa un parell d'hores una ordre judicial així ho ha decidit, contradient a Donald Trump, que recordem tot just divendres de la setmana passada va prohibir l'entrada a aquests tres mitjans a la Casa Blanca. Per tant, la pressió que havien fet els mitjans demanant una vista urgent sembla que ha funcionat i ara està per veure què passa amb aquest pool, que és aquest senyal en directe que ofereix sempre doncs, a una televisió, i que ara havia assumit Real Voice of America, que és un mitjà servil de Trump. I un Trump que, curiosament, també en presència de Xi Jinping, ha bromejat aquest matí que Xi Jinping té una premsa més amable que la seva. És a dir, que ara té enveja de la premsa xinesa.
9: Tots són bones notícies.
20: Sí.
9: Molt bé. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit en directe des de Washington.
20: Adéu, bona nit. Adéu.
4: Doncs menys concòrdia que aquí a la Casa Blanca. Avui hi ha hagut a l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè ha estat protagonitzada pel conflicte palestí-israelià en aquesta tercera jornada que s'està fent a Nova York amb intervencions destacades del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha tingut una benvinguda especial. Clàudia Serra.
23: Sí, de fet, Benjamin Netanyahu fa ben poca estona que ha acabat la seva intervenció amb missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a personalitats com l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha recalcat que no el podrà silenciar. Sobre les acusacions de genocidi, s'ha defensat així.
24: Us faré una pregunta.
0: Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
23: El líder ha parlat davant una sala molt més buida del que és habitual aquests dies perquè, com deies, Manel, diverses delegacions han marxat i s'ha hagut de cridar l'ordre més de 4 vegades abans que pogués començar a parlar. Netanyahu s'ha dirigit als que han marxat com a covards. Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
1: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
23: Això ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país, una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en aquest discurs.
9: El preu de la benzina continua a l'alça i, de fet, cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. És una barrera que ja se supera a França, Alemanya o Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros al litre, i això que està, recordem-ho, bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car, Núria.
2: Sí, els preus estan al nivell més alt d'aquest any i s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan a l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà. I la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça que va fer per primer cop fa 2 dies d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan preocupats.
3: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
2: Malgrat l'alça de preus, com dèiem, els carburants aquí són més econòmics que altres països europeus. Per això hi ha conductors francesos, per exemple, que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
24: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
2: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus.
4: Gràcies.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
27: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
28: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
29: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
30: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure. Molt, molt per llegir.
31: Com et dius?
32: Josep.
31: On vius?
32: A Blanes.
31: 2+2?
32: 4.
31: Capital de França?
32: París.
31: Qui sóc?
32: En Peyu, no?
31: Amb qui tens el mòbil?
32: El mòbil...
31: La fibra?
32: La fibra?
31: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
32: Això.
31: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
25: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
33: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbaix, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
25: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
33: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Passa un minut de 3:15. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Ho farà ampliant la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
6: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
7: Que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
6: A tot l'Estat, l'ampliació de la xarxa elèctrica preveu una inversió de 17.000 milions d'euros.
5: Mentrestant, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens, autobusos, metro, tramvia i bicicletes, Núria.
2: El canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals i anirà guanyant pes visual fins que totes s'integrin sota el mateix paraigua. L'objectiu és reduir la fragmentació actual i crear un sistema més senzill que sigui fàcil d'identificar per als usuaris. El canvi coincidirà amb el traspàs de Rodalies a la Generalitat i la implantació de la T-Mobilitat a tot Catalunya.
5: José Luis Rodríguez Zapatero demana apartar de la seva causa la joieria, que l'Audiència Nacional ha encarregat una nova taxació de les joies. Àlex Giralt Robert.
8: Sí, l'advocat de l'expresident espanyol alega que la joieria Llanes no pot ser imparcial perquè el seu director general ja va estimar en una entrevista a La Sexta el cost de les peces que li van trobar al despatx.
10: Pues hablamos de el conjunto, pues son un par de millones.
8: L'instructor del cas va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat d'aquestes joies.
5: I els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera d'Anoia el cos d'un home que va morir fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribà.
12: Els Mossos d'Esquadra hi van entrar ahir a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
13: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí, no te preocupes. Llegaba hasta arriba, ¿eh?
12: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
14: Catalunya nit.
15: Mira lo que he vist. Està guapa, no?
16: I això no ho agafo.
4: És Sants, el títol de la segona producció catalana que es presenta aquest any a competició al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El seu director és Miquel Gurrea, que es va endur el Gaudí a millor director novell fa 3 anys amb Suro. En aquesta segona pel·lícula l'acompanya la mateixa actriu protagonista, la Victòria Albuengo. El nostre enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, els ha entrevistat a tots dos.
17: Miquel Gurrea, Victòria Albuengo.
18: Com estàs?
19: Hola, estimat.
17: Miquel, comencem parlant d'aquest canvi respecte a Suro, el teu anterior film, amb aquest entorn més urbà, nocturn, de Sants. Volies deixar clar des del principi que això era una altra cosa ben diferent, oi?
18: Ja ho dius bé, perquè o sigui, jo parteixo sempre a l'escriptura d'estar jo físicament en un lloc concret i de tenir una impressió subjectiva que em porti a la ficció pura i dura, que és el que jo faig i el que m'agrada. A Suro eren els boscos de l'Alt Empordà i aquí deliberadament volia fer-ho al barri on jo visc, que és el barri de Sants de Barcelona. Aleshores, tot parteix d'aquesta urbanitat i d'aquest barri, de mirar aquest barri amb ulls de ficció i interrogar-lo des del misteri.
17: La pel·lícula parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta. Què volíeu que l'espectador s'emportés exactament a casa seva?
19: A veure, moltes coses. Jo, per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal per quedar-se al costat d'algú i donar-li la mà en el moment que està desapareixent, no? I totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat, totes les relacions que no has acabat d'entendre o de poder acompanyar. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, no és una pel·lícula que et diu que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant, al final.
17: Miquel, podem dir que la Vicky ja és la teva musa?
18: Ui, quanta estona tenim?
17: Bé, a banda que és l'actriu del moment, està triomfant amb El ser querido, té moltes pel·lícules en cartera i sembla que te la prenen, se t'escapa.
18: No, o sigui, la fascinació és absoluta perquè és una actriu increïble, és una, per mi, la millor actriu que hi ha, ho sento, és així. I la fascinació també ve de l'aspecte personal, perquè és una amiga estimada que la tinc en el dia a dia de la meva vida, no? Aleshores, bueno, jo estic feliç de veure-la volar com un coet que se'n va, no?, a l'estratosfera, perquè és on sabem que pertany, però també feliç de poder-ho acompanyar. I què més em deies, perdona?
17: Que te la prendran.
18: No.
19: Jo he dit que no. Pels oients que no em veieu, jo he fet un gest molt clar de que no. Jo li he dit al Miquel que jo vull treballar amb ell sempre.
18: Jo també amb tu.
19: Ja està, i després farem, i ara pel·lícules, evidentment, sí, que farem separats, i ell farà sense mi. Exacte. I tal, però jo crec i tinc ferma sensació que és una cosa que anirà per allà.
17: A mi m'agradaria que expliquessis, Victòria, la història de la dent trencada de la Lali i el teu personatge, perquè és molt bèstia.
19: Jo tenia al cap que jo he tingut un any molt ple de coses, no? Jo els deia, d'acord, s'estrenen tres pel·lícules on jo vull tractar de diferenciar d'una manera sutil, perquè a mi no m'agrada, o de moment les grans construccions de tal, sempre tracto d'apropar-me als personatges a mi i dic, com seria jo si visqués aquí, no? Si m'hagués passat tot això que li està passant a la Lali. Pensant amb el Miquel això de la, una mica la Rodamont, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla, ja sigui perquè no té diners per fer-ho, ja sigui perquè no li ve de gust arreglar-se-la, perquè li sembla que li queda bé, crec que dona una informació sobre una persona, no? I vaig dir, això crec que podria tal, i li vaig proposar al Miquel, i el Miquel va dir, estàs completament tarada, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. I crec que és el que vam aconseguir, i a més l'única manera d'aconseguir-ho era així, perquè trencar una dent amb pròtesis, sense una pel·lícula que tingui milions per fer coses de pròtesis de dents i tal, hagués quedat molt estrany. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quiii, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això? I després, crec que funciona i crec que la pel·lícula li dona una entitat i al personatge li dona una informació i crec que ens acosta a una persona que és tothom.
17: Efectivament, està tarada, com dius tu.
18: Està tarada i la durem.
17: Gràcies.
0: El cel de Barcelona acaba de ser l'escenari d'una de les propostes més atractives d'aquesta Mercè, i és que 750 drons han transformat la foscor nocturna en un pont de llum i color entre Orient i Occident. Aquesta era la proposta en un homenatge a la ciutat convidada d'aquest any, que és Xangai. Anem a l'Espigó del Gas, a la platja de la Barceloneta. Montse Mas, bona nit.
1: Bona nit. L'estudi català Flock Drone Art, que ja va signar l'espectacle nocturn de drons a la Sagrada Família durant l'última visita del Papa a Barcelona, ha tornat a conquerir el cel de la ciutat. Ara ho ha fet amb un show en honor a Xangai titulat El fil vermell, inspirat en una llegenda xinesa sobre el destí. 750 drons han il·luminat la platja de l'Espigó del Gas al passeig marítim, formant figures que han simbolitzat el vincle entre les dues ciutats. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
3: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensamos que seria tan fascinant.
9: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
20: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
21: S'ha agradat molt, sí.
22: Molt interessant i molt curiós.
21: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles de Barcelona.
22: Els panots, que es diuen.
21: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
1: A les 10 de la nit es farà el segon passi de l'espectacle, però la nit de la Mercè no s'acabarà aquí a la línia de la costa. Molts dels assistents es desplacen cap al moll de la fusta, on a les 11 tindrà lloc un dels altres plats forts d'aquesta edició, Emergency Exit, una proposta immersiva de gran format que combinarà la potència teatral de la Fura dels Baus, la música electrònica de Satori i el vídeo mapatge de l'estudi visual Iceberg, per fer una crida col·lectiva a la cura del medi ambient.
4: Gràcies, Montse. També hi ha Festa Grossa a Tarragona. Avui han completat el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font tres de les quatre colles. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. A Tarragona, David Prats.
6: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
7: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava movent i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
6: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.

0: Bé, és la Su que ens obre aquest camí de possibilitats amb aquest potser és la cançó que ens obre la porta al pronòstic del temps, com cada dia amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Su i les Miques que es diu Una mica més. I això és el que passarà demà, que tindrem una mica més de calor. Les temperatures podran pujar una miqueta més. Avui hem arribat als 35, demà aquests valors més alts podrien arribar als 36 o 37 cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en conjunt pujarà ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, demà farà més calor al migdia. També es notarà una mica aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda amb més núvols. Però això sí, tindrem un divendres de sol, amb alguna boirina matinal, calor al migdia, aquesta calor i aquestes temperatures que són altes per l'època. De cara al cap de setmana, avancem una miqueta, doncs afluixa una mica la calor. Això no vol dir que vingui la calor de tardor, el temps de tardor, però sí que afluixaria una miqueta. Però demà tocarà pujar una miqueta més la temperatura.
0: Doncs aquesta sensació d'estiu que s'allarga encara uns dies més. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en la crònica esportiva perquè estan passant coses. Aquesta hora, últims minuts del primer partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra l'Anadolu Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. De moment, 66 a 69. Pugem al sol, estem retransmetent.
1: Panter, encara Panter. Molt bé. Sasha de la Tella al bàsquet.
2: Aquí ho fa bé. Quan ell ja resol...
0: Són les veus conegudes de l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i companyia. Estem estrenant les transmissions de l'Eurolliga en l'exclusiu digital. De seguida, el Damià Aguilar ens explicarà com els hi va als blaugranes i també altres qüestions de l'esport que estan passant ara.
3: I els dijous sempre Àlex Gorina al Catalunya Nit. Avui el tenim a Sant Sebastià, seguint també el Festival de Cinema. Ha vist moltes pel·lícules en els últims dies, entre elles també La Bola Negra, que s'estrena demà als cinemes i ens en parlarà. Com sempre, ell ens farà la seva tria setmanal i tota una sèrie de propostes que avui giraran al voltant de la figura de Federico García Lorca.
0: I atenció amb la música, ja hem parlat d'U2, els punxarem, però és que avui, 24 de setembre, però de fa 35 anys, del 1991, va ser un dia molt fecund en estrenes musicals que han passat a la història. Fa, per tant, avui 35 anys de la publicació, per exemple, d'aquest disc de Nirvana. També fa 35 anys avui del Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers i encara un altre disc que va marcar un abans i un després. Trompe le Monde dels Pixies, l'últim àlbum d'estudi de la seva primera etapa abans que el grup se separés el 1993. Una coincidència singular que ens explicarà aquí el Marc Ruiz.
3: I quan comencem a mirar a demà, ens aturarem en el full de ruta que ha marcat la Conselleria d'Ensenyament per redreçar el rumb del nivell acadèmic. I apareixen idees com reforçar el càlcul mental, prendre apunts a mà i reprendre les lectures obligatòries a batxillerat. I ens preguntem, tant ha canviat l'ensenyament a les escoles? El president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens explicarà què passa a les aules per entendre exactament on som.
0: I la cirereta final avui a càrrec del dramaturg Xavier Albertí. Tot això fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Encarem el final del dia amb les veus que han marcat aquest 24 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
5: En el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra. Pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
6: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa.
7: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Reial Decret el proper dimarts.
8: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiï. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
10: és fals que s'estigui desnonant més com Cruella a Catalunya respecte a Madrid.
9: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
11: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
12: President Xi, welcome to the United States of America. Thank you very much.
13: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
14: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
15: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
16: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
17: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
18: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons, i vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quiii, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
19: Anota l'EFES, sí, ja perdem.
2: Ben veritat, jo crec que no era una bona passada d'Osmani. No?
0: 10 i 8 minuts, sort que tenim dues orelles, perquè ara en tenim una posada al bàsquet i l'altra al futbol. Comencem pel bàsquet. Damià Aguilar, bona nit.
20: Bona nit, això és l'Antena Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, el Fitó i la Lloberes. En directe, aquest Barça-EFES d'Istanbul està perdent el Barça d'un, però ara mateix amb la pilota el Barça que no anota. 74-75, falten 4 minuts.
19: Jo t'ho enviaré.
2: Vale.
19: A veure, els tirs lliures pel Futbol Club Barcelona. Humude, que avui, dins de tot, ha
20: bé,
19: començat...
20: Això es pot fer llarguíssim, ja ho sabeu, són 4 minuts i és bàsquet, eh? El Barça, que tenia les baixes d'Euoma, que ho sabíem abans, i d'última hora de Jos Nebo, Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Aviam, avui és el dia d'inici de l'Eurolliga de bàsquet, amb un partit, jo diria que molt xulo de veure sempre, perquè és el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i avui Xavi Pascual li ha tornat la pilota a Pedro Martínez, que li havia guanyat la Supercopa de l'Eurolliga, i avui en aquest primer partit, ni que sigui testimonialment, 78-77 per l'equip de Dubai. També Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, i ara tenim diversos partits que estan a punt d'acabar, com per exemple el Baskonia 75, Olympiacos 92, però ens interessa sobretot el que estigui passant al Palau.
2: Veus el Palau com...
19: D'Estrasel, sí, sí. O això...
20: Falta en atac.
19: O és atac, o és que ha trigat massa a creuar
20: falta
19: la pista.
20: Falta en atac de l'EFES d'Istanbul. Falten 4 això, minuts, 74-75, perd el Barça. Va, seguim endavant amb aquesta altra orella que deies que tenies en la UEFA Nations League. Jo intento tenir-ne 3 avui, sí. Hi ha partits de la Lliga principal, que és la Lliga A, i està debutant Xavi Hernández amb els Orange, amb els Països Baixos, i estan perdent 0-1 amb Alemanya. Penseu que amb Alemanya, que també està debutant Jürgen Klopp, ha situat Ter Stegen a la porteria, que acaba de salvar un gol claríssim, i el jugador del Barça, Adeyemi, que ha estat qui li ha fet l'assistència a Félix Nemecha per fer el 0-1, que de moment marca s'estableix en el marcador. Diria que estem al minut 60... aproximadament 65 de joc. Tenim un Portugal 1, Gales 0, està jugant Cancelo, el jugador del Barça, i és titular. El gol de Portugal, que és l'actual campiona de la Nations League, l'ha fet Joao Félix. I tenim altres dos partits, Sèrbia 1, Grècia 0 i Noruega 2, Dinamarca 2. I abans, amb una lliga menor de la Nations League, Andorra 1, Malta 2. Per cert, dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya, però si ho mirem des del punt de vista del Barça, són 6. Un d'ells és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que l'aparta del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha fent de nou.
1: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador, i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt. I ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
20: Doncs Rafinha juga demà a Melbourne a les 12 del migdia. 12 del migdia, hora d'aquí, eh? Mm-hmm. Un amistós amb el Brasil contra Austràlia. És una hora xulíssima per veure un partit de futbol. Per cert, estan empatats. Barça 77, Anadolu Efe 77. Ara llencen ells i fallen. 2:32 perquè s'acabi aquest partit. Noi, quin drama, no? Anar seguint tantes coses alhora. Faig un petit salt.

0: es diu Mari Boya, que s'ha classificat quart, i tenim el Mundial de Ciclisme de Montreal, ara mateix en marxa, la prova en ruta júnior. Hi ha un català que es diu Aitor Martínez, aviam si ho sé interpretar. Falten 27 minuts perquè s'acabi aquesta prova. Ara mateix hi ha 3 escapats, hi ha un grup de perseguidors, atenció, a 14 segons, i entre els quals aquest català, l'Aitor Martínez, però encara queden 27 quilòmetres, per tant, encara una bona carretada perquè no s'acabi. Podem pujar a Canal, aviam com està això?
1: Del Jacicrisos, número 1.
2: M'he confós,
3: assistent, sí, sí.
1: El del Bayer, que tu dius, em sembla que és deixeble de Pessic.
4: Ambientàs, eh, al Palau?
0: Brutal. Empat a 77, eh?
3: És alemany, no? Anton Gabel?
0: Sí. L'Efes, que entrena Pablo Laso, sí, sí, ja sabeu, eh? L'exentrenador del Real Madrid. Abans no s'acabi, que no sé si s'acabarà, no sé si ens donarà temps, us puc explicar que el Barça d'handbol juga demà contra el Pinheiros de Brasil, primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte, que demà comença un torneig de tenis que es diu l'Eiber Cup a San Francisco, una Europa contra la resta del món, i que Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz. I queden 2 minuts.
1: Lasso, que defensés Mike James a Martin. És a dir, ha canviat una mica perquè se li tocava com amb els canvis. Em parla...
5: 2 minuts que els haurem de dedicar a anar a publicitat, però després
0: tu mateix tens el canal, quan s'acabi la xeques,
5: tornada, sí,
0: Ernest t'ho explica.
5: Cantem el resultat.
0: I fixa't que és fàcil, perquè ni li has de dir Ernest.
4: No, ell tira, està parlant.
5: Ja veurem si aquests 2 minuts, per això, acaben sent 2 minuts o més, que el bàsquet ja...
0: Ah, també sabem. És veritat, perquè podria haver pròrroga, és veritat.
5: Exacte.
0: Sí, és el bàsquet.
5: Va, doncs, pausa i tornem de seguida.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
9: Visca!
10: Guanyat!
8: Que
10: bé,
8: que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
12: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
14: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
15: No te la pots perdre.
13: Però si és brutal.
16: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A La Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
17: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
16: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
17: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
16: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. My huckleberry friend, Moon River. Amb Manel Elias and me. I Agnès Marquès.
4: Quin millor dona pas que aquest separador amb breakfast en Tiffany's per saludar l'Àlex Gorina. És dijous, ja sabeu que sempre...

0: Amb l'Àlex Gorina parlem de cinema. Com estàs, Àlex?
1: Molt bé. I mira tu que la Penélope Cruz no acaba interpretant el paper d'Audrey Hepburn a una pel·lícula sobre el rodatge d'Esmorzar amb diamants.
0: Què dius? Que... Ah, sí? Ja ho saps, això? Que...
1: No ho sé, però...
0: Ah, d'acord. Coses Agnès, que Manel. Circulen per Hola. Sant Sebastià, potser. Que ens saludem, que ets
1: sí,
0: allà,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, exactament, sí, sí. Enmig d'aquest frenesí absolut que portem, 7 dies, 65 pel·lícules, he vist, he fet 25 entrevistes i encara queden dos.
0: Però, en fi, 65 pel·lícules?
1: He vist 65 pel·lícules i he fet 25 entrevistes, sí, sí.
2: I el més fort és que el tio sabria quina és cada pel·lícula, perquè jo sempre miro quatre de seguides i faig una aigua barreig.
0: Totes, sí.
1: Bueno, però us ho resumiré una miqueta.
0: Quantes en tries? Aviam, quantes en destacaràs ara?
1: A veure, jo penso que puc destacar quatre pel·lícules dels que van concurs i sis més de les que estan fora de concurs o altres seccions que m'hi han semblat els top 10 del festival. De manera que, si voleu, comencem amb Tender Loving Care.
3: It's all right, actually. No, I just thought...
4: Too much.
1: Aquesta pel·lícula jo li donaria la conxa d'or immediatament. O si no, el primer millor director és de Mike Leigh, es diu Tender Loving Care, com deia. Ha anunciat que és la darrera pel·lícula, que està malalt i que no podrà continuar rodant. El director de Secrets i Mentides, El secret de Vera Drake o Mr. Turner. I és curiós perquè parla dels vells i de l'assistència social, no? I ho fa amb amor i ho fa amb humor. I de l'urgència de recuperar el cinema raonable. O sigui que no ser solidari amb una pel·lícula com aquesta és ser un egoista professional, eh? O sigui, ho afirmo rotundament. Totes són estupendes, eh? Però Muyo no Hito, que és una pel·lícula que també he vist a la secció oficial a l'habitació del meu pare, de Maha Harada, una escriptora de 65 anys ha estat la directora del film, per primera vegada ha dirigit una pel·lícula, que descobreix els secrets que no sabem dels pares, no? I que hem de refer el que pensàvem d'ells i hem de modificar els records. I com amb un quadre de Rothko que surt a la pel·lícula i amb un bol antic de te a la mà, que també surt a la pel·lícula, obrir la porta per recuperar els mons sensibles que hem oblidat. La tercera que m'encanta de la secció oficial, Mis Muertos Tristes, del Pablo Larraín, que després de Jackie, Diana i Calas, ens explica i descobreix que quan una mare mor, perceps la presència dels que ja no hi són, els veus, els sents plorar, i la terra és plena d'esperits. I ho filma com una sentència de mort a l'Argentina cadàver que l'envolta. Realment la pel·lícula és terrorífica, però és realment admirable. I finalment, el debut de Jesse Eisenberg, l'actor de La red social, que és la tercera pel·lícula que fa com a director i que és una declaració d'amor als musicals, a la gent que viu una segona oportunitat en la ficció del teatre. Totes les cançons les ha fet ell, les del musical, i Julian Moore i Paul Giamatti estan gloriosos. És a dir, que per mi aquestes quatre pel·lícules, remena-les com vulguis, són les que s'han d'emportar premi. I si anem fora de concurs, Fatherland del Pavel Pavlovsky, el de Cold War, amb la Sandra Hüller i el retorn de Thomas Mann a Alemanya, que és una pel·lícula admirable, rodona totalment. 16 moments de la meva vida, de l'Albert Serra, que té música amb Ingrid Caven a la Carrodat per donar-li més enllà de la realitat un concert de desagravi a un teatre de París, amb molt ben fotografiada, amb els molt forts de Banyoles i el cor de David Lynch obert de canal. Tangles, de Nissi Canes, que ve triomfant de festivals sobre el món de l'animació, que explica la història de la Sarah Leavitt, al San Francisco dels 90, quan intentava dur una vida queer lliure, i a l'altra banda preocupar-se per la seva mare, que patia Alzheimer, no? Després, una pel·lícula estupenda, Wild Horse Nine, del director de Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, amb un John Malkovich supersensacional, interpretant un agent de la CIA, i els tripi jocs que poden decidir hora, dia i nombre de morts al cop d'estat de Xile. O sigui, brutal. Jaleos de l'Isaac i la Cuesta, que si ha rodat pel·lícules amb Camarón de la Isla, Entre dos aguas o Flores per Antonio, ara ens explica la història del flamenc, que va néixer el 1847, i no es deixa ni una nota per posar ni un toc de castanyoles. I esta soledat, que és la primera pel·lícula i més admirable pel·lícula del Javier Giner, amb Oriol Pla, boníssim, Marina Salas, boníssima, una història de dos estripada i amb els gargots salvatges de la vida ben pintats a la pantalla. És a dir, que per mi aquest és el resum del festival.
0: Bon, déu-n'hi-do, eh?
2: Bona acollida, no? Sí, sí. O què, Àlex?
1: Sí, no, i moltes coses més. El que passa és que, nois, ja aniran arribant, eh? En aquests quatre mesos que venen, i ja anirem puntualitzant una mica tot això que hem vist, eh?
0: Aviam, tu has vist La bola negra?
1: Ui, tant! Soc un super admirador de La Bola Negra. Estic ansiós de veure què passa amb aquesta pel·lícula. Ja us aviso que aquest cap de setmana pràcticament està tot venut. Estan ampliant sales a tot Catalunya perquè la venda anticipada ha rebentat absolutament totes les previsions. És el Ciutadà Kane del cinema espanyol i català, i jo, encara que tingui alguns errors, la considero una de les fites incontestables del cinema modern. Per tant, sí, l'admiro moltíssim.
0: Quina gran presentació, sí, de l'Àlex. Escolta'm, d'alguna manera marca una mica, no?, la notícia que has triat per inspirar la secció d'avui.
1: Sí, Lorca, evidentment, no? Mira, ara no podrem sentir la seva veu perquè no es conserva cap gravació de la veu de García Lorca. Per més que la busquen, no en troben cap. Però sí, una gravació l'any 31, ara el sentireu, tocant el piano perquè canti l'argentinita Nana de Sevilla.
4: El 18 de agosto de 1936 se
5: compró. Este galapaguito no tiene mares.
1: I és que Lorca va fer de tot, eh? No només era poeta i actor de teatre, va fer guions de cinema que no va rodar. Per exemple, Viaje a la Luna, que existeix ara ja, rodada per Frederic Amat, us la recomano que la busqueu. Evidentment, Carlos Saura va fer aquella mítica adaptació de Bodas de Sangre amb Antonio Gades, Cristina Hoyos i Marisol, que va obrir el camí a totes les pel·lícules que va fer, sobretot els gèneres musicals, els que va dedicar els últims anys de la seva carrera. O aquella Casa de Bernard Alba, de Mario Camus, amb Irene Gutiérrez Cava i Florín de Chico, fent de la Poncia, que ara és Lolita Sevilla en el teatre, que són les clàssiques, no?, per entendre'ns. Però jo us porto tres recomanacions a buscar, com sigui, a tot arreu, per aproximar-vos millor al món de Federico García Lorca. La primera és molt rara, La luz prodigiosa, de Miguel Hermoso.
4: El 18 de agosto de 1936 se cometió uno de los más viles crímenes de la Guerra Civil Española. El asesinato de Federico García Lorca.
6: No le diga a nadie, este hombre está aquí.
4: O al menos eso nos cuenta la historia.
7: Aquí dice que a García Lorca lo fusilaron el 18 de agosto de 1936, más o menos cuando yo tengo el tren.
4: Pero, ¿y si la leyenda continuase viva?
8: Aquí has vivido 40 años sin que nadie lo sepa.
4: La luz prodigiosa.
9: No muertos, mejor que sigan muertos.
1: És una pel·lícula de Miguel Hermoso, amb Dulce Pontes posant veu a la cançó que va fer Ennio Morricone, titulada igual, La luz prodigiosa, i és una pel·lícula que va ser l'última de Nino Manfredi, que interpreta un Galápago Lorca. Representa que Lorca no va morir en l'afusellament i va continuar viu, però va perdre el cap i continuava caminant per tot Andalusia, on el va trobar Alfredo Landa en aquesta pel·lícula per portar-lo una mica, una altra vegada, al reconeixement total i absolut. Pura imaginació, però bella poesia. La segona pel·lícula que us recomano, A un dios desconocido, de Jaime Chávarri.
10: Desconocido, ¿qué pasas? No sabes con cuánto ardor te contemplo.
1: Esteu sentint la oda a Walt Whitman, de García Lorca, que acompanya les paraules d'Héctor Alterio en aquesta pel·lícula de Jaime Chávarri, el director del Desencanto. La va fer el 71, està rodada als Jardins de Granada, als perfums dels Jardins de Granada, i ens du al món d'aquell agost de 1936, quan els feixistes maten a Lorca, però també el pare del personatge d'Héctor Alterio, un homosexual, en un moment en què realment el país es trencava definitivament en dos. Lorca no surt, però l'esperit de Lorca és per tot arreu, i evidentment als jardins de casa seva on van rodar la pel·lícula. Aquesta i La luz prodigiosa les podeu trobar a Flixolé, per cert, i a Movistar Plus, i per tant, preneu bona nota, que ve ara la tercera. I la tercera l'hem vist al festival, i s'estrena el 16 d'octubre als cinemes, i es diu La voz quebrada.
11: Cuando con cerca de 70 años transcurridos he decidido ahora comenzar este relato, es porque considero que estos dolorosos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más secreto de mi vida.
12: Desde el primer momento me di cuenta, por la manera insistente de mirarme, de que yo no le era indiferente a Federico.
13: Mi querido Juanito,
14: con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón.
1: While the leaves are falling. Ara és Patti Smith qui ens acompanya, perquè admira moltíssim a Lorca i va fer aquesta cançó per ell i amb ell, White Leaves. I la pel·lícula, La voz quebrada, per ser aquesta veu que no tenim conservada, ens recrea el cos, els documents nous que s'han trobat i que expliquen la història de l'últim company de García Lorca, Juan Ramírez de Lucas, que va ser afusellat també. Això surt també a La bola negra. I l'última cosa que va escriure García Lorca, que va ser una carta d'amor des de la presó al seu amant en aquell moment. En aquella Granada, i això també ho explica molt bé el film, on els reis catòlics primer i Franco, molts anys més tard, van desmantellar aquell conte de les mil i una nits de la ciutat, que era mora, era jueva, era maçònica i era lurquiana. I no va quedar ni un arbre dret de tot plegat. Per tant, no us la perdeu, no us perdeu La voz quebrada, busqueu un Dios desconocido, busqueu La luz prodigiosa i busqueu que pugueu entrades per La bola negra. Ja veureu el rebombori. Amb els 50 milions que està dedicant de dòlars Netflix a fer la promoció als Estats Units, aquesta pel·lícula arribarà a tot arreu. Potser un Òscar per Gris Jordana, la directora de fotografia catalana. I ja veurem si no per la cançó La nieve, que ha fet refri per la pel·lícula. És a dir, tot és meravellós en aquest ciutadaqueny del cinema espanyol. Amigues, amics, per mi una pel·lícula domina totalment aquesta secció d'avui. La bola negra i un nom, Federico García Lorca.
15: Lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora.
0: Sens dubte, una de les estrenes més esperades de la temporada, aquesta La bola negra, que demà arriba als cinemes. Àlex, ganes de veure-la i de comentar-la amb tu. Que vagi molt bé.
1: Agnès, Manel, i a totes i a tots, moltes gràcies per fer-me viure d'aquesta manera i amb aquesta passió el cinema a través de la ràdio.
2: Fins dijous.
0: Gràcies.

0: En punt 11:15, demà que arriba la bola negra als cinemes i avui que ha arribat una nova cançó d'un grup també que els que el segueixen, doncs el segueixen amb molt fervor. U2, nou tema. Silencio, diuen, publicarà un nou disc després de 9 anys sense publicar un àlbum amb cançons noves. Es titularà Carnaval de Luz, també en castellà, i sortirà el 13 de novembre, tot i que canten en anglès, Marc Ruiz?
1: Correcte. Avui hem publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic. Per tant, molt probablement aquest serà el fil conductor i la raó per la qual el títol del disc doncs, també és en castellà. El primer single va ser Street of Dreams, en anglès, publicada el 7 de juliol. Carnaval de Luz també s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà també un tema pòstum de Dolly Parton. Torn, és l'últim que va gravar.
0: Ostres! Quina coincidència, no? Déu-n'hi-do. O sigui, Rosalía, Dolly Parton i U2, de moment grans noms. A veure, tu avui ens has vingut a la tarda a trobar amb l'Agnès. Escolta, avui fa 35 anys avui que es van publicar 3 discos que van marcar la història de la música d'una manera o una altra. Amb el primer ja ens has convençut.
1: Correcte, mira, perquè fa 35 anys es va publicar el disc que conté aquest riff immortal. Smells Like Teen Spirit, del disc Nevermind de Nirvana, el de la portada polèmica d'un nadó en una piscina i el segon disc dels de Seattle. La llista de hits del disc és impressionant. Els que vam créixer amb el grunge, que tot just naixia aleshores, segur que recordem In Bloom, Come As You Are, Breathe, Lithium, Poly, On A Plane, Something In The Way...
0: Para,
2: totes.
0: Para, eh?
1: Clar,
0: és que això és... A veure, has dit 3, en portem un. Fa 35 anys del...
1: Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. És una d'aquelles cançons que dius no es pot posar perquè està ja molt sentida, però està molt sentida perquè és boníssima. Té Give It Away, però també Under the Bridge, la seva cançó més popular i que té una història d'addiccions duríssima al darrere. El disc va tenir tant d'èxit que el bateria de Red Hot, John Frusciante, va deixar la banda durant 6 anys perquè deia que no podia suportar la pressió de l'èxit. I és que aquest debat tot just es començava a posar sobre la taula aleshores amb bandes grunys com Nirvana o Pearl Jam.
0: I ara com intentem mantenir el nivell aquí? Perquè aquests dos són impressionants.
1: Doncs amb els seus pares, ja veuràs.
0: Pixies.
1: Això és una cançó, Alec Eiffel, del disc Tremblement dels Pixies. El disc Nevermind que sentim a l'inici de Nirvana veu del so dels Pixies, però, en canvi, Tremblement va ser la fi del grup de Boston. Ells sí que van fer música independent fora de les emissores comercials i els primers discos, com On Pilgrim del 87, Surfer Rosa i Doolittle del 89 i Bossa Nova del 90, es veuen avui com les bases de la música indie que va venir després. Els Pixies no van tornar a publicar res més fins al 2014 i els discos no tornarien a tenir mai l'èxit dels primers àlbums, tot i omplir festivals amb milers i milers de fans.
0: Quin gran dia, aquell de setembre d'ara fa 35 anys, eh?
1: Quin gran any, eh?
0: Quin gran any. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'educació.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
9: Un món on tothom està de vacances.
10: En creure un món.
11: Un crit roig.
2: Convidem la cantautora Mar Pujol, que publica nou disc, D'aquesta aigua no em veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
3: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
4: Ahir, d'emoció. Però sí, vaig plorar de bellesa. Simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
10: Que bonic, per favor.
4: Sí.
8: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit, així que al Catalunya Nit comencem a mirar cap a demà. Demà hi ha convocada una cimera amb els grups parlamentaris en la qual el president Salvador Illa intentarà cosir un pacte de país sobre educació. I ho farà amb una proposta sota el braç que ja ha llançat avui. Tornar als bàsics de l'educació. Així ho ha dit la consellera Niubó.
2: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: Aquest back to basics vol dir, ara ho sentíem a grans trets, recuperar el paper, el llapis, el bolígraf, lectures en veu alta, preparar exposicions, debats, recuperar els hàbits d'agafar apunts, fer esquemes, treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia. És un plantejament tan bàsic que ens obliga a preguntar-nos què és el que s'està fent realment a les aules actualment. Saludem Jordi Satorra, president d'Àxia i director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona. Bona nit, Jordi.
3: Hola, bona nit.
1: Què no s'està fent tot això a les escoles i als instituts?
3: Jo crec que sí, que la majoria de les coses s'està fent, el que passa és que s'està fent amb unes condicions, diguéssim, més precàries del que tots voldríem perquè això anés endavant. I si vols puc ficar un exemple, amb l'OMLOE, per exemple, de primer tercer d'ESO, es van reduir en 5 hores les hores de llengua. I, per tant, quan, si no tenim el temps per fer les coses, és molt difícil que es pugui fer l'ESO, per exemple. I al final, tot és com un document que són moltes recomanacions, que està molt bé, perquè al final reforça coses, té 3 pàgines de bibliografia sobre recerca feta, i no sé si això és el que necessitem exactament, però vaja, en tot cas, tot el que sigui dir que hem de reforçar coses que són essencialment bàsiques i que s'estaven més o menys fent, però sí que també és cert que veníem d'una època, sobretot d'uns anys, en tanta innovació havia provocat una mica com de pèrdua d'una mica de la brúixola. Hi havia alguns determinats centres que estaven fent una innovació per la innovació i això possiblement els hi pot anar bé doncs, com una mena de recordatori que hem d'intentar aconseguir allò essencial, no? Que els alumnes entenguin el que llegeixen.
1: Clar, és que plantejat d'aquesta manera, algú pot arribar a pensar és que no hi ha llibres de text a les aules? Què passa? És a dir, bé, com funciona el sistema? Bé. Jo crec que és interessant, Jordi, potser ens ho pots explicar, com és possible que hi hagi escoles que no tinguin llibres de text perquè van amb plantejament més digital o amb fitxes que fan en els propis centres i d'altres que sí que tenen llibres de text. No hi ha un pla més o menys transversal per tots els centres?
3: No, el que tenim nosaltres és un principi d'autonomia de centre. Això té coses bones i coses dolentes. El principi d'autonomia de centre diu que tu has d'aconseguir un objectiu final, que és l'assoliment de les competències dels alumnes, que es determina amb els resultats, que siguin les notes finals de 6è, de 4, de l'ESO, el que sigui, i això és el que s'hauria de detectar si algun centre no va a l'hora. I si no va a l'hora, hauríem de saber què està fent, quina metodologia estan emprant, quines mancances té. Aquesta part no sabem si s'ha fet o no s'ha fet aquest seguiment, aquesta contrastació de si això funcionava bé o malament. I llavors, quan partim d'un model que pivota sobre l'autonomia de centre, doncs cada director vinculat al seu projecte de direcció, que s'emmiralla en un PEC i que l'aprovi la comunitat educativa corresponent, és el que determina la millor manera d'actuar. Per tant, podem tenir centres. En el meu cas, per exemple, no he deixat ni que entressin els ordinadors al centre educatiu, tal com agafaven els alumnes, els hi donàvem, és a dir, això guardeu-lo a casa i treballareu a casa. És una decisió, algú l'ha de decidir, en aquest cas és el director que decideix aquestes funcions. O bé, de les hores que, diguéssim, de capacitat autònoma, que ara ens diuen que podríem fer servir per qüestions més de bàsiques. En el meu cas, quan va arribar la reforma, vaig dir que aquestes hores s'han de tornar on estàvem, en qüestions bàsiques, que és la llengua i matemàtiques. Evidentment, això depèn de les decisions de cadascú. És curiós, perquè el que hauríem de fer és garantir que aquesta autonomia al final ha d'aconseguir uns bons resultats. Si hi ha bons resultats, no cal discutir res. Si no hi ha bons resultats, és quan caldria inserir quina metodologia estàs fent en pla, o què estàs utilitzant, o de quina manera, i per què no està anant bé. Jo crec que al final és L'autonomia té una segona cara, que és la responsabilitat.
1: Clar, estem parlant d'un sistema que és molt complex i que és segurament molt, molt desconegut, és a dir, les lleis educatives corresponen al govern espanyol. Després hi ha aquesta transferència de competències que en el cas de Catalunya es defineix en aquest sistema de donar molta, molta autonomia a cada centre i que la direcció de cada centre pugui decidir aspectes tan essencials com el que ens estàs explicant. Qui avalua aquests plans que fa cada centre? En el teu cas, deies, doncs, més conservador des del punt de vista de la tecnologia, de no perdre aquests bàsics, no? Que ara es clama per recuperar, però hi ha altres centres, doncs, que han volgut ser més capdavanters amb altres aspectes. Quan un director dissenya el full de ruta del seu centre, el que creu que és el millor camí per assolir aquests objectius, després qui li dona el xec? Qui ho avalua? O ningú... O no hi ha aquesta validació posterior?
3: Mariam, aquí és una mica... A veure, des d'un punt de vista tècnic tens la, diguéssim, el nostre cap jeràrquic seria el director territorial i després la consellera. Nosaltres tenim aquest nivell d'escala. Normalment això no ho executa directament un director territorial, sinó el que fa és que sigui la inspecció educativa que valore si aquell centre s'ajusta o no s'ajusta, si està anant en aquest projecte de direcció, que aquest equip directiu que s'ha per un director ha proposat treballar d'aquesta manera, doncs amb uns indicadors que diu que a 4 anys i vista vol aconseguir aquests objectius, que són percentuals, agafant indicadors diversos, doncs si això no va bé, hauríem de saltar les alarmes i dir què està passant aquí, com és que aquests resultats no són correctes, o hi ha una desviació, o què s'està fent, o quines propostes d'intervenció s'han de fer urgents perquè hi ha un dèficit. Aquest nivell de saber aquest control que està passant, més enllà dels números, més enllà de moltes vegades d'un control o una supervisió light, per dir-ho així, o molt centrada en xifres, que són molt difícils a vegades de copsar, no ens permeten veure, sobretot, la importància de les avaluacions externes. Digue-li PISA, digue-li les avaluacions censals. Per què? Perquè quan tu tens una avaluació externa, és l'única manera que et pots mirar en un mirall sense poder dir m'estic adaptant al mirall. Per tant, qualsevol avaluació externa és bona pel sistema, és bona pel centre educatiu perquè t'enfrontes amb un mirall. Si això no ho tenim, ara les de quart d'ESO, per exemple, ja no són censals, són mostrals. Tenim, en canvi, censals amb una avaluació diagnòstica segon... parlo de secundària. Tot això crec que no ens acaba de saber poder fer veure exactament on som. No ens ha de fer por l'avaluació. L'avaluació és per detectar mancances, per millorar. I això, aquest camí, doncs estem amb això, amb un pall sempre de números, de xifres, que no acaba de ser una conseqüència directa. I aquest és, crec que és un dèficit del sistema.
1: Per acotar-ho, com seria aquesta avaluació externa?
3: Bueno, bàsicament fer unes proves que siguin objectivables, que tu no intervinguis, sinó que vinguin agents externs a fer-te les proves i t'avaluen els teus alumnes.
1: Clar.
3: Es que d'aquesta manera segur que no hi ha trampa. Si no, bé, doncs tu pots pensar que va bé o quina prova fas, si mires només els aprovats o suspens, quin és l'indicador? Jo, per exemple, si puc mirar al meu centre, bueno, estem per damunt de la mitjana, perfecte, però quan jo analitzo quants alumnes tinc de notable o excel·lent, veig que estic perdent. Clar, depèn del que vulguem avaluar. Si només volem saber si estem a quants en tenim d'aprovats, potser vagi bé. Si analitzo d'altra manera el com està evolucionant el centre, on jo crec que hauríem d'estar, doncs puc creure que he d'incidir. La gràcia de l'avaluació és aquesta, no? La base de direcció és veure en què quines mancances estic detectant i com, dins dels recursos que són finits, el reoriento i faig entendre al claustre també i a la comunitat educativa que aquesta proposta pedagògica és necessària. Poso un exemple també del meu cas. Jo vaig agafar hores autònomes i vaig dir tenim un dèficit en català oral. De primer, segon i tercer d'ESO hi ha una assignatura que és parlem, de reforç d'oralitat. Doncs bé, ho has de detectar, ho has de veure i has de creure que pots, doncs això, i has de fer canvis estructurals perquè això passi. Però quan fas això vol dir que hi haurà algun professional d'alguna determinada matèria que potser no tindrà feina l'any que ve perquè hem prioritzat els recursos, en aquest cas humans, els professors, perquè prioritzem això o altre. I això és la nostra feina, la de les direccions. Clar. Detectar, avaluar-nos amb les millors maneres possibles i reorientar el centre perquè aquests dèficits que detectem siguin menors i això hauria de ser el que hauríem de tenir més recursos. Ja. I la proposta és que són el document que ens han passat avui, doncs, que té bondats, fa molt, és un, a nivell de concrecions molt poques concrecions. És a dir, podem estar més o menys com ara, malgrat que sigui com una recomanació, com un horitzó. Caldria, crec, ser més contundent i més tenint en compte els resultats cap on hem d'anar. No, no crec que sigui el moment de tenir molta laxitud i, si, i cal ser doncs, més curosos amb això, perquè ens està escapant una mica tot ja. Plegat.
1: Doncs veurem com va demà aquesta cimera. És a nivell polític, però segur que és probable que en surti alguna cosa que us impacti també a mitjà o llarg termini. En tornem a parlar Jordi Satorra, que és president d'Àxia, director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, també. Gràcies i bona nit.
3: Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
4: Passa un minut i mig de 3:15. Seguim mirant el demà. Bona nit, Marc Güell, Txell Garriga.
5: Bona nit.
4: A veure, Marc, aquí, a banda d'educació, de què més estarem pendents a Catalunya Ràdio?
5: Doncs, a banda d'aquesta cimera que ara explicàvem, aquesta cimera educativa, demà els companys de la delegació de Girona també s'hi fixaran en les escoles Bressol de Blanes. En aquest cas, els treballadors d'aquests centres municipals es mobilitzaran per reclamar els increments salarials i plusos que tenen pendents. Denuncien que és una situació que fa massa temps que està bloquejada.
1: Demà també estarem pendents de la paeria de Lleida, perquè prohibirà anar pel carrer amb peces que tapin la cara. Estem parlant, per exemple, del burca i el niqab. Ho recull la nova ordenança de civisme. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Aviam, finalment, l'equip de govern del PSC tindrà el suport per aprovar-la?
6: Sí, perquè si no hi ha sorpreses d'última hora, comptaran amb els vots del PSC i també els 5 regidors de Junts i els 2 de Vox. Amb això tiraran endavant aquesta modificació de l'ordenança, que, us ho dic textualment, prohibeix dur qualsevol peça o vestimenta que oculti el rostre en espais públics. No fan referència, per tant, al vel islàmic, però sí que, quan justifiquen la decisió en rodes de premsa, per exemple, asseguren que l'argument principal és garantir la dignitat de les dones. Recordem que Lleida, l'any 2010, i també amb govern del PSC, va ser pionera a l'Estat a prohibir el vel integral en espais municipals. Llavors, una entitat ho va recórrer i 3 anys després el Suprem va tombar la prohibició, al·legant, primer, que no atentava contra la seguretat i, segon, que un ajuntament no podia regular drets fonamentals. Ara els socialistes asseguren que aquesta nova ordenança ha estat del tot fonamentada jurídicament.
1: De fet, Noelia, l'any 2010 Lleida no va ser l'única ciutat que ho va prohibir.
6: No, va ser la primera, però no l'única. Després se n'hi van afegir d'altres. En tots els casos, però, aquestes prohibicions van decaure quan el Suprem va fixar jurisprudència l'any 2013, com ara us deia. Però hi ha una excepció, i la tenim molt a prop, de fet jo més que vosaltres, i és Cervera. Allà ho van regular sense esmentar el vel integral, van prohibir anar amb la cara tapada i ningú ho ha recorregut. D'aquesta manera ha quedat al marge d'aquella decisió del Suprem i encara està en vigor. Ara bé, en tots aquests anys, i segons ha explicat el mateix alcalde de Cervera a Catalunya Ràdio, no hi ha hagut cap cas. Mai s'ha posat cap sanció perquè cap dona ha entrat en vel integral en espais municipals.
4: Doncs moltes gràcies, Noelia. Ara entrem en aquell bloc de festes majors. Sembla que tinguem temporada alta, perquè ahir Santa Tecla, avui la Mercè i demà la Misericòrdia. Això vol dir que Reus celebra la seva festa major. I atenció, perquè serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos, que celebren 70 anys. Això ens ho han d'explicar bé, Ricard Boigues.
7: Els gegants són l'Uko i la Hakano. Demà ballaran amb la resta del seguici amb els nous vestits. El president de la colla, Eduard Juncosa, ens ha explicat que el consolat els ha recomanat fer alguns canvis subtils que són molt importants en el simbolisme nipó.
8: Hi havia un detall important que sí que no estava bé en com anaven ara, que era en com portava creuat el kimono a la japonesa. El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu que és... només ho porten les persones mortes.
7: Això serà demà. Aquesta nit toca a Revetlla, la plaça Anton Borrell i la plaça de la Llibertat.
1: I encara més perquè demà també comencen les festes de tardor de Lleida. Fins dimarts omplirà la ciutat amb més d'un centenar d'actes. Lleida, Júlia Albacar.
9: Sí, i un dels més destacats és la Fira Mos, als Camps Elisis, que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. El centre neuràlgic de les activitats, però, serà el centre històric, amb actes tradicionals com el Seguici, la Nit del Foc o la Diada Castellera, a banda de propostes musicals en clau local. I un altre punt, aquest any les festes de tardor inclouen la Trobada Nacional de Balls i Bastons de Catalunya per celebrar que els de Lleida compleixen 325 anys.
4: 10 minuts per arribar a les 11. Demà també tindrem música. Sí, és Taylor Swift i els seus fans hauran d'estar molt atents aquest divendres. Per què, Txell Garriga?
10: Doncs perquè l'artista ha anunciat que demà estrenarà 4 noves cançons que formaran part de l'àlbum, versió ampliada, de Life of a Showgirl. Només sabem el nom d'un dels senzills que veuran la llum demà. Es dirà Patient Zero i, de moment, n'ha publicat uns 13 segons, aproximadament, però són només musicals i sense la veu de la cantant. Haurem d'esperar fins diumenge per veure el videoclip.
1: Molt bé, doncs això, tot això passarà demà al matí de Catalunya Ràdio. Marc, què faran?
5: Doncs l'anàlisi de l'actualitat per acabar d'entendre moltes de les coses que han passat aquestes últimes hores, com el tema de l'amnistia o de l'habitatge. Si us sembla, saludem el subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
5: A veure, tenim el divendres ja aquí mateix i serà un divendres marcat per amnistia i habitatge.
11: Sí, escolta, això de l'amnistia, que ja ens ho heu encarat aquesta tarda, amb aquesta notícia que ha avançat Catalunya Ràdio. És sorprenent, Marc, perquè nosaltres el José María Macías, el ponent de la sentència, vam parlar-hi just ahir, si no em falla la memòria.
5: Sí, sí.
11: I, ostres, com canvia del plantejament que havia posat sobre la taula del Constitucional fa dos dies al que ja té escrit com a esborrany, no? És evident que tot el que es va plantejar aquesta setmana passada era un sainet, com també ens va dir Ernesto Kaiser, i tot està encarat, però, escolta'm, està encarat cap al que una mica ja veia tothom que va estar en aquell judici del Tribunal Suprem, que és que havien interpretat l'amnistia com ells volien i la llei per la seva mà. És a dir, que estarà bé. Demà ho comentarem, això, i, com deies, habitatge. No? I una mica intentant posar xifres a aquesta realitat que s'ha tornat a disparar el debat públic arran d'aquest desnonament de Madrid, però que la realitat a Catalunya és exactament igual. El cas de Madrid era molt, molt, molt violent, diguem-ne, però aquí també n'hi ha hagut altres aquesta setmana que hem explicat nosaltres, vosaltres, que ha explicat tothom. Tindrem el Jaime Palomera, que és segurament una de les persones del país que més en sap d'habitatge, i també del paper que ha de tenir el govern li preguntarem a Irene Montero, la futura candidata de Podem, que tindrem a 9:45 a la hora del matí. I també parlarem...
5: Digues.
11: Marc, estic disparat, com que ja estic de cap de setmana.
5: Ja ho veig, ja.
11: Parlarem de la bola negra. És tot un fenomen, i en parlarem també des del punt de vista de la memòria històrica, no? Aquesta figura de l'orca, que sempre ha sigut un dels símbols de la repressió durant la Guerra Civil, i que ara els Javis recuperen des d'un punt de vista de la cultura popular, que també serà interessant.
5: Sí, de fet, n'hem començat a parlar ja avui al Catalunya Nit, i són els temes que marquen aquestes pròximes hores, eh? Habitatge, amnistia i aquesta, la bola negra. Alguna cosa més, Maiol?
11: Mira, va, com que encarem el cap de setmana i demà tenim el dilema amb l'Àngel Llaça, l'Elisenda Pineda i la Judit Mascó, un dels dilemes que plantejaran demà. A tu t'agradaria que els teus amics sempre et diguessin la veritat del que pensen sobre tu?
5: Uau, que complicat respondre això.
11: És complicat, eh? Doncs és un dels tres que tenim demà.
5: Doncs hi començarem a pensar. Maiol,
11: escolta'm,
5: que vagi molt bé.
11: Que vagi molt bé, i com m'agrada dir aquesta hora, bon cap de setmana a tothom.
4: La de qüestions que hem abordat des de les 9 de la nit i la de coses que passen i les que no ens hi caben, doncs imaginem que tot això ho haguéssim de fixar en una pàgina de paper. Doncs amb aquesta qüestió s'hi estan trobant ara mateix els companys que treballen en diaris. És dijous, toca trucar al País. Miquel Noguer, bona nit.
12: Què tal? Molt bona nit.
4: Com ho plantegeu de cara demà, això?
12: Doncs és evident que el protagonisme indiscutible és pel problema de l'habitatge, i obrim el diari a quatre columnes, el diari de paper, amb el desnonament de Mari Carmen en reviva l'expectativa d'un pacte. Ens referim al pacte perquè es pugui aprovar de manera efectiva el decret que ara sembla sí que s'està preparant el govern central per aprovar dimarts, i que requerirà, doncs, que partits com Junts el votin si és que s'ha d'aprovar. La fotografia, els protagonistes del dia són Trump i Xi Jinping en aquesta reunió a la Casa Blanca, i aquesta advertència de Xi Jinping que li diu a Trump que alerta perquè la Xina i els Estats Units tenen interessos entrellaçats, i també referències al que ens ve de cara a l'hivern, com la tarifa regulada del gas pujarà un 50% a l'octubre si el govern no hi intervé a partir d'ara.
4: Déu-n'hi-do, si haguessis d'escollir una peça de dintre del diari, quina ens destacaria?
12: Doncs us he reservat una peça que, a més, és catalana o amb referències molt clares a Catalunya, el cas de la Carmen Ortiz, una veïna de Sant Sadurní d'Anoia que va morir assassinada fa més de 5 anys. I ara el que hem sabut és que les filles de la víctima han hagut d'acceptar una rebaixa de la pena de l'acusat de l'assassinat de la seva mare, perquè no quedés en llibertat. Portava 4 anys, o anava a fer 4 anys que estava en presó provisional. Se l'havia de deixar en llibertat perquè el judici anava lentíssim, perquè el jutjat de Vilafranca del Penedès estava absolutament saturat. Es van veure obligats a fer un pacte perquè no sortissin de la presó. Això sí, s'ha hagut de rebaixar molt la condemna i, a més, 6 mesos després d'aquest pacte encara no han cobrat la mínima indemnització que havien pactat.
4: Doncs una història que val la pena llegir, fas bé de subratllar-la. Gràcies, Miquel, que vagi bé la nit.
12: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Ara tenim 3 minuts i mig al nostre favor per arribar a les 11 de la nit amb el que considerem que és la cirereta del Catalunya Nit, qui fa l'apunt final i que té l'última paraula del programa. Avui és el torn, tornem a saludar-lo, del dramaturg Xavier Albertí. Bona nit, Xavier.
13: Molt bona nit.
1: Com estàs? Com has vist el programa i tot el que m'ha explicat?
13: Doncs Déu-n'hi-do. Si alguna cosa dintre d'aquests mons tan heterogenis, que és un viatge a un noticiari tan extens com el vostre i tan ben fet, m'ha vingut al cap, és la imatge d'un símbol, una línia imaginària que separa legalitats d'il·legalitats, que permet contrabans, que permet línies de circulació, de tràfic, d'avançar, de retornar. Aquesta línia imaginària es diu frontera. Aquesta frontera que separa el dins i el fora, la possessió de la indigència, les escletxes que diuen que han trobat els que han desnonat a la Mari Carmen sobre la rigidesa, la vulnerabilitat contra la solidesa, aquest concepte estrany de la guerra híbrida davant de les guerres convencionals, aquesta idea de les atacar les xarxes de distribució, les interrupcions o els serveis que hem anat sentint a través de les paraules del president de Rússia. Aquesta idea del president dels Estats Units centrar l'atenció entre petar o autoritzar, o això mateix que acabeu de dir sobre l'Ajuntament de Lleida i el que votarà demà sobre autoritzar o vetar determinats estructures del vestuari de les dones, allò que diu el senyor Netanyahu que ens fa covards o que ens fa valents, allò que ens permet entendre si una cosa és parcial o és imparcial a través del judici de les joies del Zapatero i les seves formes de qualificar-se, allò que ens separa de la realitat i la ficció a través de l'aventura que ens ha explicat el Festival de Sant Sebastià de Cinema o aquesta preciosa entrevista de la Victoria Luengo, de la Vicky Luengo, excel·lent actriu, excel·lent persona, excel·lent amiga. Una entrevista que m'ha portat una mica a la conclusió del que us volia dir. Em sembla que tot això ens ha de permetre, paraules de la Vicky, entendre, acompanyar aquestes línies de ficció, aquests símbols, aquestes línies imaginàries i la nostra forma de relacionar-nos-hi ha de prendre la possibilitat, permetre'ns la possibilitat o de convertir-nos en persones més rígides, més excloents, més tancades en el nostre marc referencial de la nostra frontera, o persones més tolerants, més comprensives, més obertes a poder viatjar a través dels contrabans que siguin necessaris perquè les fronteres no ens tanquin cap món mental.
0: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'administració Trump es vol sumar al recurs d'Elon Musk contra la multa milionària que la Comissió Europea va imposar a la plataforma X. El govern dels Estats Units ha anunciat que ha demanat sumar-se a l'acció legal del magnat perquè considera que Brussel·les es va excedir aplicant la seva regulació a una empresa nord-americana que no té presència ni opera dins de la seva jurisdicció. Recordem que a finals de l'any passat la Comissió Europea va multar X amb 120 milions d'euros per falta de transparència en publicitat i en el disseny de la seva versió de pagament. La sanció va suposar la primera multa que va imposar Europa a una de les grans plataformes amb el reglament dels serveis digitals. Més notícies, Núria Hart.
2: Els presidents dels Estats Units i la Xina mostren màxima cordialitat en la recepció a la Casa Blanca de Xi Jinping, la primera en més de 10 anys. Els dos mandataris aposten per aprofundir en la cooperació, el diàleg i l'entesa entre els dos països. Donald Trump ha dit que vol abordar el futur de la intel·ligència artificial amb el president xinès.
3: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
1: El president d'Ucraïna ha anunciat avui que ha arribat a un acord molt important per obtenir interceptors dels sistemes de defensa aèria Patriot, un recurs militar clau en la defensa del territori davant dels bombardejos russos. Volodymyr Zelensky ha dit que ha tancat l'acord amb un país que no vol mencionar per qüestions de seguretat.
2: El Constitucional retreu al Suprem que estigui fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui a Puigdemont, Junqueras i els exconsellers. És el que recull l'esborrany de la sentència que el Tribunal dictarà el 6 d'octubre i que aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. El text redactat pel conservador José María Macías critica que el Suprem s'ha estat apartant de la finalitat de l'amnistia i reconeix que ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes.
1: Sabadell recupera per a la ciutat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. S'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí, ho ha anunciat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
4: La caserna, avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill, que crec que també és important, i els que són de Sabadell ho entendran molt bé, de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
1: Són 9.000 metres quadrats de sòl públic recuperats després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Lleida, Júlia Albacar.
5: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnès és president de l'entitat.
6: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
5: La sala disposa ara de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Fins ara, els dos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
1: Els esports, ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes Istanbul per 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Punter. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77.
2: Ha començat també la UEFA Nations League amb aquests resultats. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta orange amb empat al descompte. El Blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-2 sobre Gales.
1: Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín ha dit al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
2: El blaugrana Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia.
1: I a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 26 d'abril de 2006.
1: I el número de la sort, el...
2: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Fa olor de net.

0: Fa olor de net és una frase que hem sentit en boca de les nostres mares o àvies. Es fa difícil d'explicar, però tothom ho entén. És olor d'espígol, de sabó o de què exactament? El que és segur és que ens transmet una idea d'ordre, de casa. Diuen els estudis que les dones tenen més olfacte que els homes. Deu haver-hi de tot, però el que sí és cert és que el sentit més lligat a l'emoció és l'olfacte. Una olor ho pot canviar tot. Avui, a les dones i els dies, ens sumarem amb una dona meravellosa que és perfumista.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Patti Smith, aquesta dona cantant Smell Like Teen Spirit. Com ho explicaríem, això? L'olor de joventut, l'olor d'esperit adolescent. Olor mitjons, olor de resclosit. No ho sabem, però tothom vol fer olor del que és nou. Avui és festa a Barcelona, però les dones i els dies treballem per vosaltres, com sempre. Benvingudes i benvinguts en aquest programa que fa molt bona olor.

0: Segur que la nostra convidada d'avui té una idea de què és l'olor de net i segurament també del que és l'olor d'adolescent. Benvinguda, com estàs? Céline Guivarch, què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: Escolta, he estat assajant des de fa dies perquè t'ho he dit de moltes maneres el teu nom i totes malament, però
1: sí, ara, ho has dit molt bé.
0: No?
1: Sí,
0: ara
1: ja està, perfecte.
0: Escolta'm, com ho dieu a França, això de... Existeix l'olor de net? Més que com ho dieu, existeix aquesta idea de l'olor de net?
1: Sí, ça sent le propre. L'olor de net, bueno, al final, és molt cultural. D'un país a l'altre pot canviar. Està lligat, com deies, a les notes aromàtiques aquí a Espanya. Potser a França són coses més de notes d'almiscles, amb flors transparents. Però, bueno, en general, és molt lligat a, per exemple, el que s'utilitza en tots els productes de neteja que tenim a casa.
0: Cada país deu tindre la seva olor de net, sí. I però ens agrada, no?, aquesta idea de l'olor de net que ens recorda la casa, sí. A portar-nos... Les olors ho tenen, això. Dèiem ara al principi que les dones diuen que tenen més bon sentit de l'olfacte que els homes, o més olfacte que els homes. Això segons els estudis, eh?
1: Sí.
0: Però clar, després... No ho dic jo, això. Però de tota manera... Com sempre, és una cosa tan pròpia que depèn de les persones, evidentment.
1: Sí.
0: El que sí que és veritat és que no es pot deixar l'olor de l'emotivitat. Això és cert.
1: Correcte. Jo crec que, o sigui, el tema de l'olfacte és un sentit que es pot treballar molt. O sigui, que aprenem a olorar, aprenem a desenvolupar l'olfacte. Després de que les dones tinguin... més sensibilitat a l'olfacte que els homes, no...
0: Si ho diuen els estudis,
1: Et crec. Jo crec que també és un tema de sensibilitat. Hi ha senzillament de sensibilitat en general. Les dones tenen més sensibilitat, són més properes, són més intimistes, són més... no sé...
0: Que ens agrada olorar, vaja.
1: I ens agrada olorar, però en general, en tot, no? Tenim més emocions i al final un perfum es tracta d'emoció. Uh-huh. Llavors, potser, pues, sí, són més...
0: Escolta, i a tu quan et va venir la idea, per exemple, o quin és el teu primer record d'olor d'infància? Perquè per una perfumista, i a més em deies ara abans de començar que tu sempre has volgut ser perfumista,
1: sí.
0: Quina és l'olor que et va portar a aquest món?
1: Ara et riuràs.
0: Vinga. La caca de la maca. Del meu poble.
1: Bueno, sí, és un d'aquests també, però no. El primer era el pa que em menjava a taula. Bàsicament me'n recordo dels dinars familiars, em donaven un tros de pa i abans de menjar-ho m'ho posava al nas i olorava tan profundament que al final el meu pare em deia, tu hauries de ser perfumista.
0: Sí, sí. Va anar així la cosa.
1: Sí, va anar així la cosa.
0: Per l'olor de pa.
1: L'olor de pa. Bueno, i després, pues, de tot, o sigui, el menjar en general, i també en aquella època vivia a Còrsega, que és una illa plena d'olors, i clar, tot això, pues, anar fomentant... les ganes de ser perfumista.
0: Clar, tu has nascut a França, en un país on sí. La tradició del perfum és superimportant.
1: Clar. Hi ha més cultura, sí.
0: Exacte, i també, evidentment, a molts països orientals, Turquia, Jordània, sí. on el món del perfum és molt important, però a França teniu les grans famílies, i a més és un món, si m'ho permets, una mica... puc dir pijo aristòcrata?
1: Ho pots dir, sí. Bueno, molt tancat, en tot cas. Sí. Sí, sempre he dit que, sobretot quan jo vaig començar la perfumeria, era un món molt, molt tancat al gran públic, diguéssim, no? O sigui, jo no sóc d'una família de perfumistes, llavors per mi entrar al món de la perfumeria va ser tot un reto. Vaig fer una escola que hi ha a París, vaig tenir sort d'entrar-hi, perquè ja per poder entrar a aquesta escola en aquella època era molt difícil, i una vegada que estaves a l'escola pues ja tenies un peu al món, no? Però vaig tenir sort, realment.
0: O sigui, molta decisió, moltes ganes, molt d'olorar pa.
1: Sí.
0: I quan arriba el moment de fer el primer perfum per la Céline?
1: Uf!
0: Com és el trajecte? Perquè, clar, m'imagino que comences, aprens enginyeria química, que tu ets química de professió, sí. I clar, això està molt bé perquè serveix per solidificar,
1: tenir unes bases,
0: no?
1: Bones,
0: i tenir unes bases,
1: sí.
0: Però...
1: Sí, però realment, clar, la formació d'enginyeria química no saps absolutament res de perfums quan surts d'allà. Llavors, per ser perfumista, el que s'ha de fer és... clar, tenim unes matèries primeres molt específiques per fer perfums que has de conèixer. Llavors les has d'olorar, has de seguir-les, saber com evolucionen, classificar-les en termini de...
0: En famílies.
1: En famílies olfactives, uh-huh. Clar. I després, una vegada que tens tot aquest coneixement, que t'estic parlant de que són com a mínim unes 1.000 matèries primeres, i hi ha més, després és aprendre

0: les seves referències. Parlaves del nenuco aquí a Espanya, que és molt cítric, i aquí a Espanya té molt de sentit, perquè pels espanyols el cítric és fresc, és net, és nou, no? Pels nens tenia molt de sentit. A França no tenim el nenuco, tenim una cosa que es diu el mustela,
1: que sí, també, que és més dolç.
0: És molt diferent, sí. Sí, és molt més... Té musc, bueno, al miscles, sí. Té una mica de notes florals, però és molt diferent del nenuco.
1: Però el que sí és cert és que a l'empresa, en aquest cas, no sé si dir farmacèutica o de cosmètica, és a dir, familiar, o en els detergents, l'olor és part importantíssima de vendre el producte.
0: Òbviament, sí. O sigui, clar, cada producte acabat perfumat porta l'essència que nosaltres com a perfumistes crearem per aquest producte acabat. I tu pensa que un producte acabat amb un perfum que no agrada, la gent no repetirà l'experiència. Si estem parlant d'una crema cosmètica, per molt bon tacte que tingui, si l'olor no és agradable i no te llama, sí. No tornaràs a comprar el producte.
1: I com ho ideeu, això? Teniu en compte aquestes coses? Hi ha olors que, per exemple, porten a la infància o porten a determinades emotivitats que llavors estan bé per un suavitzant de la roba? És a dir, sí. Penseu en aquest sentit, els perfumistes?
0: Sí, aviam...
1: Sobretot quan voleu agradar molta gent, em refereixo.
0: Clar, sí, sí. Sí, clar, ja se sap, no? Això és, ja anem a una cosa més d'estudi de mercat, màrqueting, etc. Però hi ha olors que són com més globals, no? Que se sap que funcionaran sí o sí. Per exemple, una crema cosmètica, el que li va molt bé són notes florals en general, una rosa, un muguet, un... I això va ser el segur, diguéssim, no? Bé, després també tenim, quan treballem un projecte, a principi, la marca ja et demana un perfum en concret.
1: Clar.
0: Et diu el que vol, llavors tu, segons el que et diuen, pues fas una cosa o l'altra.

0: Parlant de perfums, amb una perfumista francesa que viu a Barcelona, la Céline Guivache, i jo practico, eh? Tota la tarda que estaré, tot el vespre que estaré practicant amb tu. Però tu fas una cosa molt especial, és a dir, això és la teva feina anterior, però realment tu el que et dediques és a perfums de nínxol. I no us espanteu, perquè si algú està pensant en cementiris, perquè no hi té res a veure. Per aquí nínxol em sona una mica estrany.
1: Sí, jo quan ho vaig escoltar per primera vegada en català, se m'ha fet estrany, molt
0: sí.
1: estrany.
0: És perfum niche, en francès.
1: Sí, nicho.
0: Exacte. I què vol dir això? A veure.
1: A veure, la perfumeria de nicho, estem parlant de perfums, en alcohol, o sigui, no de qualsevol producte. Clar, la paraula niche en francès vol dir que el mètode de distribució, o sigui, de trobar aquest perfum és molt niche. És molt especial, són botiguetes aquí i allà, però són
0: més difícils... Hi ha poques quantitats.
1: Exacte.
0: Poques quantitats,
1: més difícil de trobar, etc. Això eren els inicis, perquè avui dia, nicho, si demanes a la gent del sector, et diuran que ja no vol dir res, perquè hi ha tantes marques que s'han desenvolupat que són realment molt més comercials de lo que haurien de ser nicho, que ja és un tema més complex, no?
0: Però, un tema de moda, però sí que... Diguéssim que la idea per la que tu ets perfumeria niche, o sigui, perfumista niche,
1: sí, perfumista.
0: És perquè volies intentar fer colònies, fer perfums que estiguessin lluny del que podríem dir, el que podem trobar a qualsevol lloc.
1: Sí, de lo que seria perfums de dissenyador que trobem a les cadenes de selectiva, no? La idea darrere del niche és crear perfums que realment a nivell olfactiu són... interessants, són innovadors, que no segueixen tendències.
0: I que no es poden copiar, també, o què?
1: Home, tot es pot copiar. Tot es pot copiar.
0: Però intenteu fer algun perfum que sigui original, i sobretot la idea aquesta de que qui porti un perfum niche, potser el porten 50 persones, però no 8.000.
1: Correcte, sí. Uh-huh. És més difícil que trobis algú al carrer que porti el mateix perfum que tu. Però sobretot és que et pots identificar molt més en un perfum de niche que no en un perfum...

0: de dissenyador. Per si no sé si t'has fixat, però sobretot aquests últims 10 o 20 anys, els perfums que treuen les marques de selectiva s'assemblen molt tots els uns als altres. Mm-hmm. I la raó és que fan massa test de consumidors, llavors
1: estan final... pensant molt en el màrqueting que sí, dèiem abans.
0: Sí, sí, sí.
1: Què li pot agradar a la gent?
0: Clar.
1: Hi ha modes també amb el perfum?
0: Sí, òbviament hi ha modes, però de fet, o sigui, hi havia més modes abans, quan les empreses no feien tants test de màrqueting que no ara. Perquè ara és el que et dic, o sigui, tot s'assembla.
1: Escolta, què busques tu en un perfum o què és el que intentes fer? Perquè tu tens la teva marca pròpia, però també treballes per altres.
0: O sigui, no, jo no tinc la
1: no
0: meva marca.
1: No tens marca pròpia.
0: No, jo tinc un laboratori, soc perfumista independent i llavors faig desenvolupament pels meus clients, però no tinc marca, encara no.
1: Encara no, però ho estàs treballant.
0: Bueno, no, potser sempre et dic que és una cosa que potser que abans de jubilar-me faré, però...
1: Mira, ara, per exemple, has vingut aquí amb una capsa groga d'un perfum que entenc que tu sí. estàs darrere, que es diu Lemon.
0: Sí, sí.
1: I explica'm, quan et ve un client i et demana vull un perfum, clar. Què fas? Com
0: què,
1: ho fas?
0: Què faig? Doncs depèn molt del client, perquè hi ha clients que et donen molta informació de lo que volen i com ho volen, i hi ha d'altres que no, que et diuen molt poca cosa. I, sincerament, els que et diuen molt poca cosa són els més difícils. O sigui, és el més complicat per mi.
1: Uh-huh. És a dir, que aquí et van fer un encàrrec.
0: Aquest fou un encàrrec. Va ser un encàrrec d'un client que està a Portugal. I aquest sí que va ser molt... O sigui, bastant...
1: explicatiu.
0: Sí, exacte.
1: I entenc que aquesta persona, és que clar, és un món molt desconegut per la majoria,
0: sí,
1: però
0: ja.
1: aquesta persona no es dedica a fer perfums, és a dir, va buscar algú que li fes perfums.
0: Clar.
1: Però què es dedica aquesta persona a la seva vida? Per què vol fer-se una colònia?
0: Hi ha de tot. Habitualment són gent que ja tenen, òbviament, com una passió, no?, pels perfums.
1: D'acord.
0: I, bueno, en aquest cas... Clar, o sigui, jo em dedico a fer el que és el concentrat del perfum, però o sigui, la fragància, realment l'essència que anirà en el producte acabat. El meu client es dedica a fer tot això del packaging, no?
1: Sí.
0: A decidir què vol de packaging, l'ampolla, el tap... I què més? I bueno, i gestionar tot això no és poc, eh?
1: No,
0: I de fet és una de les raons perquè no vull fer marca pròpia jo ara mateix.
1: Tu dediques
0: és molta feina.
1: Clar, tu et dediques a fer l'essència.
0: Sí.
1: I amb quina idea, per exemple, pot vindre un client? Què és el que et demana? De dir, per exemple, aquí què et va demanar? Vull una colònia que sigui molt dolça, que porti aquests ingredients, què és el que et va demanar?
0: No, aquest cas...
1: Amb llenguatge que puguem entendre tots,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ja, que és lo complicat, de fet. No, en aquest cas, mira, aquest perfum es diu Terrenal i la seva idea era un perfum que oloria a la pluja.
1: Després la terra mullada.
0: Sí, correcte.
1: Quina feinada, eh?
0: Sí.
1: I què vas anar de no olorar pel carrer?
0: No, home,
1: la terra mullada o com?
0: No, ja sabia més o menys, no?, a lo que es referia.
1: Sí.
0: Però, clar, el complex aquí sempre és tampoc caure en una cosa que no es pugui portar després. Ha de ser creatiu, però ha de ser portable per la gent.
1: Clar.
0: I, de fet, aquest perfum... a lo millor t'ho faig olorar i no t'agrada de primeres, però...
1: Però quan el portes creix... una estona, l'estimes.
0: Sí, jo crec que són d'aquests que a lo millor, després d'unes quantes vegades, dius, ostres, pues sí, m'agrada.
1: Doncs escolta, ara quan posarem música ja el provaré, em moro de ganes de provar-lo. Avui he vingut, no me n'he posat cap, perquè dic, vindrà la Celine amb essències i ho vull tastar tots. Sí. Do I imagine it, or do I see a
2: stare? Is there still longing? Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
1: Parlant d'olors de perfumeria, ara amb aquest perfum que tenim a la taula, que es diu Lemon, m'encanta aquest nom, és que és una pastisseria, era una pastisseria de quan jo era petita, i per mi és olor a dolç.
0: No, però en aquest cas no.
1: En aquest cas és de terra mullada, no?, com
0: sí,
1: dèiem.
0: Sí, bueno, de fet, Lemon és la marca, Terrenal és el nom del perfum aquest, uh-huh. Perquè no el veus perquè està aquí dins.
1: Sí, sí, i anàvem... També és un món, abans hem explicat d'on venien les famílies del món de la perfumeria, que hem dit que eren sobre sobretot famílies doncs això, de molt tancades, un món una mica exclusiu, tancat, on era difícil entrar-hi, però també quan s'explica la història de la perfumeria, evidentment ve de molt enllà, ve de molt lluny, però també s'ha parlat sempre molt de senyors i dels grans perfumistes, dels mestres perfumistes. Uh-huh. Hi havia dones, també.
0: Sí, n'hi havia, però és veritat que n'hi havia més poquetes, almenys conegudes. Uh-huh. Sí.
1: I, per exemple, tu que vas estudiar perfumeria i que has fet, m'imagino, molts cursos, uh-huh, es parla també de dones perfumistes o ara és com que es comencen a defensar i ha costat molt defensar-les?
0: Sí, no, es parla. El fet és que avui dia ja hi ha molt més dones perfumistes, molt més que al principi del segle XX, uh-huh, està clar.
1: En tens alguna de preferida? És a dir, t'has dedicat a estudiar també aquestes dones?
0: Sí, mira, ara et diré una que no és gens coneguda i que crec que hauria de ser molt més coneguda, que es diu Isabel Doyen, que de fet va ser la meva profe d'olfacció, d'olor a matèries, uh-huh, primeres a l'ISIPCA, quan vaig estudiar, i és una gran perfumista. Molt bon perfumista.
1: I treballa, per marques.
0: Treballa per marques, sí. Però després també saps que hi ha molt... Hi ha molt el tema de vull ser famós, no vull fer... Hi ha gent que té un ego molt més... No?
1: Molt més gran.
0: Molt més gran, d'altres que són més discrets.
1: I diries que en general ella... les dones són més discretes en aquest ambient? O hi ha de tot?
0: No, hi ha de tot. Però ella en aquest cas és més discreta, llavors... però sí, sí.
1: Escolta, tu que et dediques, com dèiem, a la perfumeria niche, aquesta perfumeria, doncs, podríem dir en menors quantitats i buscant un producte més específic, però que no s'espanti la gent, que els preus... no són tan més cars que la perfumeria habitual. Una miqueta més, però no tant.
0: Hi ha de tot. Pots trobar coses molt barates que tampoc les... No sé, no les recomano.
1: No les recomano, perquè... no? Sí, tots hem... Vull dir, a França segur que n'hi havien d'altres, però aquí teníem Colònia Antonio Banderas, eh? Vull dir que, a veure...
0: Ja. Bueno, això és un altre tema, no? Però... Però sí que és veritat que en general pots trobar coses que estan superbé i que estan al mateix preu que perfumeria selectiva. O sigui, ahí sí.
1: De fet, tu defenses, per exemple, que portar un perfum a una colònia és com portar un vestit, un outfit, no? Podríem dir?
0: Sí, bueno, lo que crec és com que completa el teu outfit. Llavors, és com que abans de sortir de casa, si no t'has posat perfums, no t'has acabat de vestir, no? Uh-huh. Per mi... Bueno, i dic això, però jo no em perfumo mai.
1: Què dius? Però què és això?
0: Home, clar, perquè...
1: A veure, Céline Guivache, 2 punts. La perfumista que no es perfuma mai. Home. Ja tinc titular.
0: Bueno, clar. Saps què passa? Que per anar a treballar i olorar perfums, clar, que estic desenvolupant...
1: Sí, sí.
0: Doncs
1: és com,
0: no,
1: com una sommeliera, no? Com una persona que es dedica a fer de sommelier.
0: Correcte.
1: En aquest món, en el dia d'avui, també la perfumeria que tu d'alguna manera hi treballes, aquesta perfumeria de nínxol... Uh-huh. Ja no existeix la idea aquesta de lo masculí i lo femení. Això s'intenta esborrar, oi?
0: Sí, correcte. Perquè al final això de femení i masculí ens ho ha dictat una mica la societat en la que vivim, perquè tu te'n vas a la Índia i els homes porten perfums de gesamí i és totalment normal. I als països a revés també els homes porten roses. I bueno, i aquí realment jo crec que també com que la perfumeria de nínxol és una cosa com més artística, no? Més una obra d'art una mica, doncs sí, no li posem sexe.
1: No hi poseu gènere, no? Si és home o és dona o el que vulgueu. Sí. Hi ha imaginació. Jo també pensava que, clar, ara ja tens molta experiència, fa molts anys que treballes en això, però al principi suposo que hi havia certa por o cert sentiment d'inseguretat, perquè llançar una olor que més aguanti amb el temps, que te la posis, que agradi, que el teu client hi estigui d'acord... Com has viscut tota aquesta part de la seguretat? Perquè, no sé... A mi és una pregunta difícil, jo ho sé,
0: sí,
1: però...
0: Sí, bastant.
1: Però, clar, és com fer un vi. Jo sempre penso en aquest món tan masculí, com dèiem, on hi ha els grans perfumistes, de sobte, potser ser una dona jove en el seu moment i començar a fer un perfum, uh-huh, com ho vas viure? I, sobretot, també, com ho van rebre els altres? És a dir... Uau. Eva, pensaves que això seria d'això de la ràdio, seria un pas a l'estona.
0: Ja, ja, ja, total. De fet, ostres, jo vaig trigar bastant a posar-me al meu compte, o sigui, a ser independent, i crec que el que m'estàs comentant és una de les raons, perquè ara millor amb 30 anys podria haver-me independitzat i no ho vaig fer perquè no tenia no em sentia segura. I mira, 10 anys després, pues sí que al final em vaig llançar i...
1: Tu creus que té a veure amb el fet de ser dona, això?
0: No, crec que té a veure amb l'experiència, no?, que pots tenir darrere. I al final, quan treballes per les empreses grans, ets un número més, no? Mm-hmm. Llavors, i tampoc pots treballar els projectes que tu vols. I no sé, és una mica difícil d'explicar, però jo no sempre he treballat per, el que dèiem abans, no? No sempre he treballat per perfums de nínxols.
1: Sí, clar, que l'has fet de tot.
0: I clar, quan
1: tu... has fet fragàncies, doncs, pel que dèiem, no? Per un detergent, per
0: sí,
1: un sabó...
0: Sí, per detergents, per suavitzants, per xampús, uh-huh, gel de banys, tot això. Però quan vas tu sol, diguéssim, i més al món del nicho, necessites referències de coses que has fet abans. Per tenir com... És com la teva
1: com
0: targeta de visita.
1: Com
0: de visita, sí, uh-huh, totalment. Uh-huh. Llavors això és el que et pots arribar a frenar una mica, no?, a l'hora de llançar-te i de dir, va, vinga, anem-hi.
1: Puc fer-ho. Sí. Escolta, parlàvem de terra mullada, però, clar, sí, jo pensava, com extreus qualsevol olor de la natura, que és una de les coses que fas tu?
0: Perquè... No,
1: jo ja ho sé, que tu no fas els extractes, però sí que l'olor de terra mullada, com te la planteges? És a dir, posaré una mica de sal, posaré una mica de sucre, una mica de vainilla, perquè, clar, terra mullada... Això no deu haver cap extracte de terra mullada.
0: No, però sí que tenim matèries primes que
1: t'hi poden portar o t'hi poden fer pensar.
0: I llavors és, uh-huh, és això, és conèixer molt bé les teves matèries primes que pot utilitzar i fer proves de barrejar-les entre si per dir, va, vinga, pues això sí que funciona.
1: Clar, sí, sí. Tu has treballat també per molts països i, com dèiem, sí, abans, hi ha gustos diferents depenent del lloc on es consumirà el perfum.
0: Sí.
1: Per exemple, aquí a Catalunya, què ens agrada? L'olor de net o què ens agrada aquí a Catalunya? Som molt avorrits amb les colònies?
0: Ostres, és una pregunta molt difícil aquesta,
1: clar,
0: també.
1: Jo sempre faig preguntes difícils.
0: Sí, ja. No sou avorrits, però... Clar.
1: Ostres, mira, com... explica-m'ho al revés, com sou a França? A França, com sou?
0: A dir...
1: A França els agrada molt la rosa i sou més sofisticats, o sigui, veniu tots de Versalles o què?
0: No. No, però és veritat que sí, agraden molt les colònies, o sigui, els perfums amb flor de taronja o gessamí. És veritat que aquí a Espanya també, de manera general.
1: Jo no sé si, però quan jo era petita deien, porta un perfum francès, que era una manera per dir que era un perfum que era imponent.
0: Imponent,
1: per dir-ho suau.
0: Sí, imponent, i sí, és veritat.
1: Era fort, no?
0: Sí.
1: Suposo que també fa la calor que fa als països. La calor, és molt important.
0: I tant,
1: la temperatura. Sí. Si és un país calorós, necessitem coses que ens elevin, o què?
0: Clar, si és un país calorós, necessites coses més fresquetes, no?, diguéssim. Mm-hmm. O sigui, típicament els cítrics o... Sí. Coses més transparents, que diem.
1: Coses transparents. Escolta, m'has d'explicar moltes coses aquí.
0: Bueno, ahí està tota la dificultat, no?, quan parles de perfum o d'olors amb la gent, que com que no estem acostumats des de petits a parlar d'olors, ens costa molt posar noms, o sigui, paraules sobre el que estem olorant i tenir un llenguatge comú.
1: Tu, per exemple, quan fas tallers, que tu fas tallers,
0: sí,
1: a persones que no en saben,
0: sí,
1: o persones que són aficionades...
0: Exacte,
1: o...
0: sí.
1: Per on comences? Amb què els testeges primer? Els hi preguntes quina és la seva olor preferida o com?
0: Pues no, mira, el que començo per explicar-los el tema de les matèries primeres, com s'obtenen i qui, o sigui, el que són els naturals, els sintètics i tot això. Uh-huh. I després comencem a olorar. Olorem matèries primes justament per treballar aquest vocabulari del que et parlava.
1: No, i saber si de quina família és. Tu m'has portat un potet aquí que em sembla que em vols fer un examen.
0: Sí.
1: Hi ha un potet, aquí tens un potet amagat, si em vols fer l'examen...
0: Sí, el tinc amagat perquè no vegis el nom.
1: D'acord, vinga.
0: Per no condicionar-te.
1: Examen en directe, per ràdio, us imagineu. El que és divertit, el que passarà... Jo m'estic enrotllant, tu quan vulguis, jo m'estic enrotllant perquè no podem deixar sense olor els oients, sense parlar. El silenci és el mal per nosaltres, és com anar sense colònia pel món. A veure... Uau. A veure, oients... Jo, com us ho explicaria, això que estic colorant, em fa pensar en una olor antiga, em fa pensar en la meva àvia.
0: Sí, és un comentari que surt moltes vegades.
1: I em fa pensar molt en la meva àvia, amb aquells... la Toja, aquestes colònies antigues, Maderes de Oriente, un moment Maderes de Oriente, que no sé si saps què és, però unes pòlvores que feien gastar les nostres àvies, com de Mirurgia, crec que era la marca,
0: Sí.
1: I em fa pensar en això.
0: Vale.
1: I què és, què és?
0: Doncs mira, aquest perfum té més d'un segle i encara avui dia és el primer de les ventes del mercat.
1: I què és Chanel?
0: El número 5, efectivament. Molt bé!
1: Aprovada! Posi'm música, que ens aplaudim!

0: Mira, a mi el que m'agrada més del que ha passat ara és que ella, que es dedica a fer perfumeria de nínxol, és a dir, que fa coses super concretes, estranyes, vull dir, més sofisticades, m'ha portat una colònia classiquíssima com el Chanel número 5. Sí. He quedat com una, vaja, com una pagesa, perquè no sabia que era Chanel número 5, però ho he endevinat, ho he endevinat. I real, sí, sí, ara cada vegada que l'estic colorant m'està agradant més, eh? Sí.
1: És que t'ho he portat perquè trobo que és un exercici molt divertit.
0: Et volies quedar amb mi, ja ho
1: No, no, però... no, i habitualment ho dono a Aurora també al taller que faig, perquè moltes vegades el comentari és aquest, Aurora a vell, no? Aurora a casa de l'àvia. O també em diuen molt que els diu Aurora a aquest... aquest net, aquest detergent, aquest sabó sí. de tocador, no? Que...
0: Hi ha un final de detergent. Al final.
1: Sí. Ja, però bueno, això té una raó. I sí. La raó és que aquest perfum s'ha copiat moltes vegades i llavors les còpies s'han adaptat. Hem fet molts trickle-downs, que li diem al nostre sector, que és adaptar la fórmula a un sabó o a un detergent.
0: Per copiar-lo i perquè recordi aquest Chanel.
1: Clar, sí, ser, sí. No?
0: Estava pensant que, clar, marques com Chanel número 5 ja jo crec que estan més enllà ja del propi perfum. És a dir, ja signifiquen alguna cosa. El CK de Calvin Klein, el CK One típic,
1: sí.
0: El Jador de Dior, sí. És a dir, tots aquests que...
1: Iconos.
0: Sí. Què fa que un perfum sí, acabi sent una icona?
1: És el
0: de
1: temps.
0: Què depèn?
1: Bueno, és que per mi depèn del perfum en si. És que són perfums boníssims. Llavors acaben sent icons perquè la gent els compra, els hi agrada, els olores per tot arreu. I tenen, mira, el Chanel número 5, és que té més d'un segle, és una bogeria, o sigui, és una cosa increïble. I realment, pues, com que funcionen, pues, acaben sent icons.
0: Són, en aquest cas, bé, el CK potser no, però els altres són molt... Estan lligats també a una sensualitat, a un món.
1: Sí.
0: Tenim Chanel número 5 sí. Lligat a la Marilyn Monroe. També sí. Tot jo... el màrqueting i tot el packaging i tota la història que hi ha darrere de seducció... també és important, no?
1: Sí, sí, sí, clar, suposo que... Sí, clar, fa molt que la gent segueixi comprant-los, també, perquè darrere hi ha un pues, sempre hi ha una superstar o que, a la que et vols identificar, potser, no? I gent que no l'utilitzava, pues, potser el comprarà per això. Com... Però està clar que el màrqueting fa molt, sí.
0: Clar. Com que som a les dones i els dies, clar, jo vull preguntar... posar-te colònia, per exemple, empodera les dones? O posar-te perfum? O sí. Et pot canviar la personalitat? És a dir, o pots sentir-te més...
1: Jo crec que sí, sí. Per això també et deia que si surts, te'l vesteixes superbé, com, tens una festa, no? I et vesteixes, et pintes, a tot... No estàs complerta fins que no et posis el perfum, perquè al final el perfum és el que parlarà per tu quan estàs callada.
0: I escolta, hi ha essències o notes que porten aquest, vull dir, aquest camí de sensualitat,
1: sí,
0: etcètera?
1: Sí, sí, clar.
0: Ho teniu estudiadíssim, oi?
1: No, però...
0: Allò que diuen colònia de... Jo què sé, colònia de nits, aquests perfums de nit que són...
1: Sí,
0: que ja fan olor de més... sexe, perdó, eh? Sí, una mica... No volia dir segons què, però hi ha tot un món, no?, al voltant d'això.
1: Sí, sí, totalment. Per exemple, pues, hi ha flors que jo els dic narcòtiques, perquè hi ha les flors en si, o sigui, l'extracte en si de la flor té una nota animàlica dintre. Que és que ja t'ho diu tot, el gesamí, el que és el nardo.
0: El nard.
1: La flor de taronja, totes aquestes són flors molt, molt potents, molt heavies, no?, que digo jo. I després també...
0: Vull dir que si no sedueixes l'altre, el mates, no?
1: Sí, sí, sí.

0: Parlant amb Céline Guibarge sobre perfums, ens encanta tot el que ens està explicant. I escolta, ara que... Jo vull acabar aquesta entrevista, ara que hi ha tan mala fama amb tot el que és tòxic, els disruptors endocrins, que no us poseu colònia, que aneu netes, que acabarem totes amb càncer, eh? Sí. Què n'has de dir de tot això? Perquè tu fas perfums, intentes, com a mínim, en tenir ingredients naturals, però és evident que la química ha d'existir perquè un perfum quedi i un perfum duri hores.
1: Vale, aquí...
0: Ai,
1: és un tema... calent, calent. No, aquí el que vull començar dient és que les xarxes socials fan molt de mal, perquè hi ha molta gent que es dedica a parlar de coses que no sap. Això és el primer punt. El segon punt és que la indústria de les fragàncies va crear una associació fa molts anys que revisa els ingredients, fa estudis i elimina els que consideren perillosos. Això és la raó per la que els perfums clàssics ja no són iguals que quan van començar, no? Perquè les fórmules les han de revisar, les han d'adaptar...
0: Ja ho estan fent.
1: I ho estan fent, òbviament, sí. I en perfums, de fet, no has sentit mai algú que et digui ostres, és que el meu perfum de tota la vida l'han canviat i he deixat d'utilitzar-lo. Doncs pues això és la raó. Llavors, jo l'únic que et diria aquí és que, en general, és tot molt segur. No us preocupeu, que no hi ha res que...
0: I després, perdona, vaig una mica a la teva, però jo crec que hi ha perfums que t'allarguen la vida. Jo, quan sento segons quines olors, dic, és que em trobo bé.
1: Yeah, clar,
0: jo porto una colònia sempre, que el dia que estic una mica tubeta, o el dia que estic una mica fluixeta, sempre em poso aquesta colònia, perquè em puja.
1: Clar,
0: o sigui que... Ruixeu-vos de colònia. Céline Guibarge, moltíssimes gràcies.
1: De res, a tu.

0: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
3: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
10: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
11: Hello, la boca, flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits, corules que...
12: Ai, escolta'm, no sabeu l'olor que fa aquest estudi després que ha passat la Céline, la nostra perfumista, i que, per cert, fa un taller amb una botiga que es diu Les Topets, que està al carrer Joaquim Costa de Barcelona, i Marc García Puig, hem decidit que ens hi apuntem, oi?
13: Ens apuntem el dia 16 d'octubre, no?
12: 16 d'octubre al carrer Joaquim Costa. Es veu que ens trobareu a la Marc García Puig i a mi olorant coses. Ho acabem de decidir, perquè ens ha agradat tant aquesta entrevista que,
13: escolta'm... Ens ha encantat, i tant.
12: Ara, com ho diria, a Tarragona es diu Santa Tecla Gloriosa. I aquí com hem de dir a la Mercè? No sé, és que no sé com li diu la gent de Barcelona.
13: No sé, ara, Mercè.
12: Santa Eulàlia plora.
13: Santa Eulàlia plora. Venim a parlar. És la Mercè.
12: Sí.
13: La Festa Major de Barcelona. No plou.
12: Això és una bona notícia, perquè feia anys que plovia.
13: És una bona notícia, però a mi de petita, la meva mare, sempre quan plovia, que era quasi sempre per la Mercè, em deia Santa Eulàlia plora. M'agradava molt aquesta frase, em va obrir el món de les màrtirs. Per què? Tu havies sentit això de Santa Eulàlia plora? Quan...
12: La veritat és que no ho havia sentit, perquè jo sóc de Tarragona, llavors en dèiem Santa Tecla Gloriosa, que és el dia abans, però Santa Eulàlia m'encanta, i de fet jo quan era petita tenia una obsessió amb aquest nom, i llavors totes les meves nines eren Eulàlia. Deixa-ho estar...
13: Et pega molt aquest nom. Ara ho veurem.
12: Deixa-ho estar, l'Alocatis, que està a la Virgili. Escolta'm, però explica'm què vol dir Santa Plora, ai, Santa Eulàlia Plora. Què vol dir?
13: A veure, l'origen ve... Santa Eulàlia va ser la primera patrona de Barcelona, però resulta que al segle XVII va arribar la Verge de la Mercè i li va arrebatar aquest...
12: El tro.
13: Val? Resulta que són copatrones, però això no ho sap quasi ningú. Eulàlia és la patrona d'hivern i la Verge de la Mercè és la patrona d'estiu, no? Diguéssim, final d'estiu. Però ningú sap que, de fet, són copatrones i la patrona es va convertir en la Verge de la Mercè perquè resulta que el 1687 va arribar una plaga de llagostes que amenaçava els camps de la ciutat de Barcelona. Encara hi havia camps de la ciutat de Barcelona.
12: Tot això eren camps. Ara són pisos que valen 3.000 euros al mes, però tot bé.
13: Efectivament, i hotels, i Airbnb, i tot això. Però quan eren camps, va venir aquesta plaga de llagostes, va amenaçar la ciutat, i llavors li van demanar a la Verge de la Mercè que
12: marxessin les llagostes.
13: Que es protegís. I ho va fer, i el papa la va declarar patrona de la ciutat de Barcelona. No?
12: Això al segle XIX, a 1868.
13: Sí, que jo no sabia que el papa havia d'autoritzar aquí era...
12: La patrona.
13: La patrona.
12: Sempre hi ha un home que ens han de dir com
13: sempre hi ha un home, i de fet la cosa va per aquí, efectivament, com de costum, no? Llavors, quan a Barcelona plou per la Mercè, doncs et diuen això, no? És perquè Santa Eulàlia plora.
12: És bonic.
13: És bonic, i a més és que he mirat, clar, és veritat que són les dates, no? Però he mirat i en els últims 100 anys, durant la setmana de festes, no el dia de la Mercè, sinó la setmana de festes, ha plogut un 86% de les vegades.
12: Els últims 100 anys, quan tornin a fer aquesta estadística d'aquí 100 anys, et dic jo que no passarà això. Escolta, Santa Eulàlia plora miques, però ja ens agrada, ho trobo molt bonic, això de plorar en lloc de ploure. I Santa Eulàlia, clar, per què plorava? Perquè era
13: plorava,
12: una nena.
13: Era una nena. És que el més fort és que Santa Eulàlia, com moltes de les màrtirs, Santa Eulàlia va ser una màrtir que tenia només 13 anys quan la van matar, no? Jo de petita no sabia res de Santa Eulàlia i amb els anys em vaig aficionar a això de les màrtirs.
12: És que rareta, eh? Jo sóc una mica boja, però ella és rareta. Ella és cementiri, santes, coses aquestes que li agraden.
13: Però clar, és que és apassionant. Mira, la història de Santa Eulàlia, val? La tradició explica que Eulàlia vivia a Sarrià, quan Sarrià era un poble, no sabia res,
12: Santa Eulàlia.
13: Exacte, no era part de Barcelona, però en el segle III, val? I ell era una pastora que portava oques, val? I era molt cristiana, llavors, durant les persecucions que va ordenar l'emperador Dioclecià, ella, com que era molt cristiana, va anar fins a Barcelona i es va reunir amb el governador, i es veu que es va posar a insultar-lo per aquestes persecucions als cristians. Ens podem imaginar que al governador no li va agradar gens això, no? que aquesta dona, aquesta nena, li retragués, no?, la persecució als cristians, i la va obligar a renunciar a la seva fe. I ella es va anar, val? I això ho va portar...
12: Amb tot l'ímpetu adolescent dels 13 anys.
13: Amb tot l'ímpetu adolescent es va negar i, doncs, el poder no porta gaire bé que li diguin que no, i molt menys una marreca de 13 anys. Llavors, segons la tradició d'Àsia, la va condemnar a 13 turments, un per cada any de la seva vida.
12: Mare meva.
13: I la imaginació medieval, no?, que és on es va crear tota aquesta tradició, doncs era molt imaginativa amb això de les tortures, i no es va quedar curta en una col·lecció d'horrors, no? Va ser assotada, cremada... Però el turment estrella va ser que la van ficar nua en una bota plena de claus i vidres i la van llançar rodolant 13 cops per una pendent que és l'actual baixada de Santa Eulàlia. No sé si...
12: Està al barri de...
13: Està al Gòtic o al Born... I al Born, diria, hi ha una verge. És un carrer molt petitet i hi ha una verge que és Santa Eulàlia.
12: No m'estranya que plorés. Jo també ploraria, és que... Si et posen una bota plena de claus i vidres, i clar, en plores i renegues i de tot.
13: I tant. I
12: no va perdre la fe, això és el més bèstia.
13: No. De fet, la llegenda diu que quan va ser crucificada va començar els seus miracles, no? Perquè per ser santa... has d'haver fet algun miracle, i vaig mirar quins són els seus miracles, i és que quan va ser crucificada, que era l'últim turment, va començar a nevar per tapar la seva nuesa, no? I també es diu que van créixer els seus cabells, també per tapar la seva nuesa. I a la catedral de Barcelona, si algú s'anima a anar-hi, hi ha un sarcòfag on està representada la seva vida, però sobretot el més curiós de tot és que en el claustre hi ha sempre, des del segle XVI, hi ha sempre 13 oques vives, val? Que és per aquest homenatge, que era una pastora d'oques, i els 13 turments i els 13 anys que va viure Santa Eulàlia. Llavors, a qualsevol moment que vagis al claustre, que hi ha una espècie de, no, de bassa...
12: Sí, doncs... és allà on l'ou balla, no? També.
13: Sí.
12: És
13: sí,
12: l'ou balla, les oques parlen... Si és que és una festa a Barcelona.
13: Total. I això de les oques, doncs, és una cosa bastant sorprenent, perquè no? És allò que en diuen patrimoni viu.
12: Patrimoni viu, mai millor dit.
13: Patrimoni viu.

0: Ai, ningú vol ser Santa Eulàlia, perquè amb aquesta vida tan martiritzada, la veritat és que em quedo amb la Verge de Montserrat.
1: Sí, és veritat, però fixa-t'hi que... Té una cosa molt interessant, i que jo crec que aquí, d'aquí també, que ens atreguin tant les màrtirs, no? Que la teologia feminista ha estudiat molt que, més enllà de la lectura, no?, d'aconseguir la santedat a través del patiment, en el fons, es pot desplaçar la mirada, perquè totes aquestes màrtirs al final han sigut dones que han dit que no, que han desobeït, no? I normalment a figures masculines i a figures de poder. No hi ha un patró que es repeteix, no? Que és un home amb autoritat, li exigeix alguna cosa a una dona. I aquesta dona es nega, diu que no, no? I en el fons ve dir, tu em podràs matar, em podràs torturar, però tu no pots decidir sobre la meva consciència.
0: És com subversió al màxim.
1: Clar,
0: el que
1: o tu
0: va
1: no
0: fer
1: pots
0: Santa
1: decidir
0: Eulàlia.
1: Sobre el meu destí, sobre el meu cos, etc. No? I de fet, tu que dius que... Perdona, però tu que dius que les teves nines els hi posaves a Eulàlia, no sí. sé si saps què vol dir, Eulàlia.
0: No.
1: Eulàlia vol dir la que parla bé, la que és eloquent.
0: Fixa't tu.
1: Llavors Eulàlia va parlar bé i li va dir a aquest senyor no.
0: No.
1: No.
0: Què t'has pensat?
1: Exacte. Montse, tu tens màrtir preferida?
0: Jo tinc màrtir preferida. Úrsula.
1: Úrsula, com no?
0: Úrsula, perquè a més és la filla de l'os, que això és una cosa que m'encanta.
1: Ah, això no...
0: Estava... No, vull dir que Úrsula...
1: Ah, val!
0: Bé, és la filla de l'os, i jo quan era petiteta, no sé si és per l'època o què, però estava obsessionada amb l'os Misha. Avui, tota l'estona estic parlant de quan era petita, Déu meu. Ja semblo una abuela. Escolta'm, però tu em vols parlar d'una altra santa, de moment. De quina santa em vols parlar?
1: De
0: quina màrtir em vols parlar?
1: De Santa Àgueda. De Santa Àgueda, que és la meva preferida.
0: A veure.
1: Val? Santa Àgueda era siciliana, de Catània, al segle III, igual que Eulàlia, i de molt petiteta es va decidir consagrar a Déu. Val? No casar-se i mantenir la seva virginitat. I com sempre apareix un home per complicar-li la vida.
0: Ai.
1: En aquest cas, Quincià, que era un poderós funcionari romà que es va encaripitxar d'Àgueda i es va voler casar amb ella. Ella li va dir que ni parlar-ne. Llavors va intentar aconseguir-la per altres mitjans. Quin mitjà et pots imaginar? Pues algun pervers.
0: Lligar-la la pota a la cadira.
1: Pervers. No, la va ficar en un prostíbul perquè es corrompés.
0: Déu
1: perquè descobrís...
0: Home. Vas forta, tu també.
1: Però sí. Quincià.
0: És que veníem de l'Eulàlia. Ara l'Àgueda, mare meva.
1: I llavors tenim el mateix patró, val? No aconsegueix, Quincià no aconsegueix doblegar-la, i tenim el mateix patró, ella diu que no. I el problema no és només que li digui que no a aquell home, sinó que diu que no al matrimoni, a que un home la posseixi, etc. Llavors la resposta d'aquest no torna a ser la tortura.
0: Tu pensa, de tots els que van escriure les històries de sants i tal, o sigui, el seu marc mental, és a dir, no vols fer això, doncs buscarem que et torturin, que no sé què.
1: Vull dir, clar, no tenen prou a matar-la, no? Hi ha tota una tortura. Mm-hmm. I fixa-t'hi la imaginació de Quincià i la imaginació medieval que després va recrear totes aquestes històries, que Santa Àgueda és coneguda, de fet, i l'art n'ha deixat mostra perquè el seu turment va ser molt brutal perquè anava contra el que simbolitzava la feminitat, que és que li van tallar els pits. Val? I, de fet, la imatge que tenim tots de Santa Àgueda al cap, i ara moltes oients ho reconeixeran, és que porten una safata als seus propis pits. Val? I aquest quadre de Zurbaran, espectacular, el tens en ment, Montse?
0: No, ara no.
1: Val, googlegeu Zurbaran
0: i
1: Santa Àgueda, i és una dona amb una cara de serenitat i de dignitat sí. i amb una safata amb els seus pits.
0: Mare meva.
1: Val? O sigui,
0: en riu tant de Santa Llúcia, eh?
1: Clar, és una mica, tu m'has volgut prendre el cos, doncs mira, aquí el porto jo en una safata, saps? I encara més fort, perquè hi ha una tradició a Sicília i també a Aragó, que hi ha uns dolços que es diuen les tetes de Santa Àgueda, que són uns dolços molt bons.
0: Hi ha braços de gitano i hi ha tetes de Santa Àgueda.
1: Que es mengen el dia de Santa Àgueda, no? Uh-huh. O sigui que, de fet, podem menjar doncs, la representació de la tortura de Santa Àgueda.
0: Ai, Santa mare meva, quines coses que ens explica la Mar García Puig. Tot això ha començat, que era la Mercè, l'Eulàlia plora, i mireu com ha acabat. You don't own me. Just one of your many toys. You don't own me. Mira, Santa Úrsula, Santa Àgueda, totes aquestes podien haver cantat aquesta cançó de la Leslie Gore que diu... Tu no em pertanyo, jo no et pertanyo, no?
1: Sí,
0: jo
1: no
0: et pertanyo.
1: És realment, no? És una mica el discurs, no? De si com ens diu la teologia feminista, apartem la mirada i mirem aquesta forma de dir que no.
0: Escolta, Santa Úrsula, què?
1: Home,
0: no parlaràs de Santa Úrsula?
1: Sí.
0: És la meva prefe?
1: És la teva prefe.
0: Que te l'has deixat fins al final?
1: Me l'he deixat fins al final perquè seria una espècie de festival feminista de les màrtirs.
0: A veure...
1: Perquè no és una dona que diu que no, sinó 11.000, val? Perquè hi ha la tradició novenera, Santa Úrsula i les 11.000 verges. La història és el mateix patró que les anteriors, Santa Úrsula, princesa cristiana de Britània, l'actual Gran Bretanya, no? La volien casar amb un príncep pagà i ella va dir, val, però jo vull peregrinar 3 anys, no?
0: Pel món.
1: Pel món i acompanyada de les seves amigues verges, també, no? Llavors va arribar a Colònia i ella i les amigues d'Úrsula van ser capturades pels huns. I Àtila, no?, el rei de los hunos, es volia casar amb Úrsula.
0: Volia tenir rotllo amb l'Úrsula i l'Úrsula li va dir que no.
1: Ella li va dir que no i llavors la van assassinar, martiritzar, tot plega, junt amb les seves companyes, que són les famoses 11.000 verges. Al Marat, per exemple, hi ha un retaule. Mm-hmm. Dius, 11.000 verges? Són moltes, no?
0: Són moltes.
1: Una espècie de rave feminista de màrtirs, no? Llavors, aquí jo, que em dedico al món de l'edició, sí, soc correctora, soc traductora...
0: Escriptora també.
1: Aquesta història em fascina, perquè l'error d'un traductor... Mm-hmm. Pot tenir moltes conseqüències.
0: A veure,
1: us explico. Probablement no eren 11.000 verges, probablement n'eren 11, la qual cosa té més sentit. Llavors, hi ha una inscripció antiga que sembla ser que es va interpretar malament, no? On posava Úrsula et, llavors posava l'11 dels números romans, una M, no?, que seria, en números romans, seria 1.000, i una V, no? Una B baixa. Llavors, qui va interpretar aquesta...
0: Va dir 11.000.
1: Va dir 11.000 verges de la B baixa.
0: Mare meva.
1: Però és que la M ara diuen que potser era màrtir. Val? Llavors eren 11 màrtirs verges.
0: Doncs no ho sabrem mai, però sempre tenim aquesta dona fantàstica que ens explica aquestes històries. Marc García Puig, escolta, moltíssimes gràcies. Acabem gris, perquè som així nosaltres. El programa d'avui, Olors, Màrtirs, què voleu més? A Catalunya Ràdio, a les 11 de la nit, ja a les 12 pràcticament. Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Dani Jiménez i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà per conèixer una de les grans galeristes d'aquest país, la Laura González Palacios, que és la propietària de Chiquita Room, una galeria de Barcelona, però que té molta història i descobrirem una dona fantàstica darrere d'aquest nom. Això serà, com sempre, demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Espanya ha rebut garanties de plena col·laboració del Marroc davant la situació de Ceuta en una reunió que aquest dijous han tingut el ministre d'Afers Estrangers José Manuel Álvarez i el seu homòleg marroquí Nasser Bourita a la seu de les Nacions Unides de Nova York. Fonts exteriors han fet saber que els dos ministres han abordat la devolució dels immigrants irregulars que són a Ceuta des del 30 de juliol i que no tenen dret a protecció internacional. Álvarez ha destacat que vol mantenir una bona relació amb el Marroc basada en el respecte a la sobirania, la integritat territorial i els principis de la Declaració Conjunta del 2022. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers després de l'impacte del desnonament dimarts a Madrid de la Mari Carmen, una anciana de 87 anys. Les dades oficials indiquen que a Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no 5 cops més, com diu la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
3: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores és quan apareixen aquestes intervencions de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
1: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà l'alt tribunal per haver rebutjat amnistia la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum.
2: El Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Jordi Satorra, president de l'Associació de Directors Escolars Àxia, demana més avaluacions als centres per poder detectar les mancances. Són declaracions al Catalunya Nit.
4: Bàsicament fer unes proves que siguin objectivables, que tu no intervinguis, sinó que vinguin agents externs a fer-te les proves i t'avaluen els teus alumnes. Si no, tu pots pensar que va bé o quina prova fas, si mires només els aprovats del suspens, quin és l'indicador? Jo, per exemple, si puc mirar el meu centre, estem per damunt de la mitjana, perfecte. Però quan jo analitzo quants alumnes tinc de notable o excel·lent, veig que estic perdent.
1: El president francès Emmanuel Macron ha desmentit aquest dijous informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani, entre els quals Espanya i França, per part de la flota naval fantasma russa. En una entrevista a la televisió francesa, Macron ha admès que el govern treballa amb la possibilitat d'atacs amb drons com els que hi va haver la setmana passada a Alemanya.
5: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
6: Ma réponse est oui.

0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre.
1: Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic i on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer single va ser Streets of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton Torn.
0: I els esports, ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77.
1: Ha començat també la UEFA Nations League amb aquests resultats. Països Baixos 1, Alemanya 1. Debut de Xavi Hernández a la banqueta orange amb empat al descompte. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts per Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín ha dit al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de número 9.
1: I el blaugrana Rafinha juga justament aquest divendres a Melbourne, a Austràlia, a les 12 hores del migdia, un amistós amb el Brasil justament contra aquest país, Austràlia.
2: Fins aquí les notícies.
3: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
4: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
5: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
4: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
6: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
7: Ara mateix, sí, sí.
4: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui vull parlar dels veïns, dels que es presenten perquè són nous i després et demanen si tens un tornavís, com li ha passat a algú de l'equip aquesta setmana. Després hi ha els veïns que tot ho troben malament, els que tot ho critiquen o tot ho saben, i després no saben, en canvi, sumar esforços ni fer propostes innovadores. Els veïns que t'ajuden, t'agafen els paquets quan no has arribat, et faciliten la vida. Els veïns que no saben com et dius i només saben parlar del temps a l'ascensor. I després hi ha uns veïns que no té tothom, que tenen un hortet al mig de l'Eixample de Barcelona i que aquesta festa de la Mercè han decidit fer-nos un regal a tots els que vivim a l'edifici. Aquest matí, quan he baixat al carrer, m'he trobat a l'escala, al costat de l'ascensor, dues caixes de cartró de cap per avall i a sobre tres cistells plens de pebrots de totes mides i colors. Literal, eh? Pebrots per menjar. Un cistell gran, amb pebrots mitjanets, vermells i verds, perquè els agafi tothom que vulgui, amb una noteta on hi diu de l'hortet per a vosaltres, agafeu-ne. I a sota, entre parèntesi, no picants. Els altres dos cistells de la dreta són més petits, un de rodó amb pebrots petits taronges i vermells i un tercer cistell amb bitxos vermells com un tomàquet. I una altra nota amb un avís a navegants. Alerta, picants. No fos cas que aquesta nit hagin de venir els bombers perquè algú s'ha menjat tots els pebrots picants en una cassola i té foc a la boca. No em direu que no és bonic el gest, oi? Llàstima que a casa meva els pebrots no poden ni travessar la porta perquè tots els estómacs que hi vivim són vulnerables quan hi entra una d'aquestes verdures des del punt de vista culinari o un d'aquests fruits des del punt de vista botànic. Això últim ho acabo d'aprendre abans d'escriure aquesta entrada. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Isma Cebrián, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Benvinguts a l'última edició de la setmana de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per fer preguntes, per explicar alguna de les respostes, felicitacions, queixes, qualsevol argumentació que us vingui de gust, com sempre fem. Podeu fer el telèfon del directe, veig que l'Aina ja està responent alguna de les vostres trucades, o bé deixant un missatge de WhatsApp al número que tenim, que és el 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat aquesta petició que ens ha fet la Maria.
2: Jo voldria saber, els entesos amb la llengua, a veure per què diem calor i en canvi diem amor. No sé si m'explico. O sigui, calor també s'escriu amb R, però en canvi diem calor. Oh, quina calor! I, en canvi, doncs diem amor. Tu ets el meu amor. I com és que amb un es pronuncia la R i a l'altre no? Almenys a Reus, eh? Jo als altres puestos no ho sé. Gràcies, eh? M'agrada molt el teu programa, sempre l'escolto. Hi ha camins que m'adormo. La millor vés a saber si després no et sentiré. La contesta de la gent, vaja.
0: Doncs a veure si algú la pot ajudar, perquè diem amor i diem calor i no pronunciem la R final. A veure si algú dels que saben de llengua que li pot explicar a la Maria abans que se'ns adormi. Ara ens truca el 93-207-474, la Marina, des de Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, bon dia, bons dies aquests també. I vol dir una cosa, sobre els veïns i els amics que ajuden, hi ha molt bona gent i gràcies a Déu hi ha molt bona gent també.
0: Doncs sí.
3: I a vegades diem, més val un veí a la porta que un parent de Mallorca, no sé com se diu.
0: Sí, alguna cosa així. Alguna cosa així és, sí, tens raó.
3: Més o menys.
0: Sí.
3: Jo torno a preguntar, tens, perquè, hi ha algú que ha dit això, però jo sempre dic que m'agrada entrar personalment.
0: Molt bé, ben fet.
3: Cada que requereixo les tècniques, perquè a mi me van molt bé.
0: Molt bé.
3: Per estudiar i per tot. Però m'agrada. I jo pregunto tendes, perquè tinc idea, però no sé on cauen ben bé, per on venen trapillo, allò per fer clavors, trapillo, macramé, malles per poder fer coses així manuals. N'hi ha, sí. Crec que a la Gran Via n'hi ha alguna, però, home, la Gran Via...
0: És molt llarga, aquí, és molt llarga, sí, sí.
3: Per la Sagrada Família, poder, també, per Gràcia, no, és per tot arreu. A veure si algú em pogués dir una, algunes.
0: Botigues per trobar coses de macramé i de fer...
3: Sí, per comprar els fils, les malles, allò que es fa...
0: Però no ganxet i llana, o també?
3: No només això, no. Que ha, home, si n'hi ha també, eh? Mm. Si n'hi ha, però més que res això, que és aquest fil que es fan, les catifes, bolsos, i tots aquests fils.
0: Molt bé, fils per fer...
3: I treballs manuals, que em sembla que hi ha de tot, guix i de tot.
0: Uh-huh, molt bé. Doncs va, Marina, a veure si algú...
3: A part dels xinesos, que potser hi ha algun que també en té.
0: Però... Ja, però mira, que si trobem alguna botiga de barri xula, doncs sí, millor que millor, no?
3: Sí, sí, o sigui al centre, sigui al barri, sigui a Gràcia...
0: On sigui, perfecte. Però molt bé, Marina, a veure què et diuen. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi bé, bona nit. Adéu-siau. La Cecília ens ha escrit un missatge de WhatsApp i ens diu per què a les pel·lícules i sèries de TV3, diu ella, el so no és massa clar i no s'entén bé. Sobretot a les produccions pròpies.

0: I vam trucar i vam fer una pregunta que era la següent. Quan et mulles més? Si vas corrent sota la pluja o si vas caminant? No sé, no me'n recordo si algú va contestar o no va contestar, però aquella era la pregunta que vam fer. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre. Em poso Catalunya Ràdio i mentre fan les notícies em rento les dents ràpidament i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta. O sigui que mira, sempre, normalment ho aconsegueixo, de vegades se'm passa, però és el costum que tinc. I res, mira, més cosetes. El tema dels manolitos, una vegada vam anar a Madrid per feina i una amiga va dir, has d'anar a menjar manolitos. I ens va dir l'adreça i sí, és una cafeteria molt mudada i bé, vam seure allà amb totes senyores ben arreglades fent el cafetó de la tarda i vam menjar els manolitos. I suposo que estaven bons, no me'n recordo bé, però segurament que sí, que estaven molt bons. Bueno, prometo trucar, que no he trucat mai. El dia que tingui una pregunta, en tenia una i se me'n va anar del cap, però el dia que me'n recordi trucaré. Una abraçada ben forta, felicitats pel programa i res, us seguiré escoltant.
1: Jo me l'imagino, a l'Anna, ara mateix estirada sobre el llit, si no està fent pont, de la Mercè, escoltant el programa i sentint-se ella mateixa en l'àudio que ens ha deixat al WhatsApp. Però jo torno a repetir la pregunta, que si la vas fer fa 40 anys enrere, jo no sé si la va contestar algú, però la podem tornar a fer perquè, mira, serveix igual, no? Quan et mulles més, si vas, quan plou, si vas corrent sota la pluja o si vas caminant. És bona aquesta. No sé si algú... No sé si el Carles Cuní se'n recordaria si algú la va contestar. Si mai me'l trobo, li preguntaré. Anna, moltes gràcies i sí, espero que un dia truquis en directe perquè es tracta d'això, que truqueu en directe també. Estan molt bé els missatges, però ens agrada molt que ens truqueu i més si no ho heu fet mai, des de fa 40 anys encara més. Va, que ens truca ara sí al 932017474 la Carme des de l'Eixample. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, vaig tenir el gust de veure't un dia a l'autobús i vam parlar. No sé si te'n recordaràs, soc Rosa, una amiga bastant gran.
1: Jo crec que sí que me'n recordo, perquè tampoc no és que cada dia algú a l'autobús em digui que escolta el programa.
2: Amb tanta gent que parles i que et trobes, vull dir, és molt difícil.
1: Em sembla que sí que me'n recordo, perquè era de baixada, un autobús de baixada cap als...
2: Sí, em sembla que era un UB11 o així.
1: Sí, crec que sí, Carme.
2: Escolta'm, bueno, a part que m'agrada molt el programa, no me'l perdo ni un dia, aquesta senyora que ha demanat perquè necessita una botiga per comprar coses, sí, per poder fer patchwork o poder fer macramé o ganxet, sí, o tot això, jo li puc recomanar una escola que fa 19 anys que vaig, que tenen escola i botiga. Uh-huh. Però clar, ella ha dit, me sembla que ha dit que vivia a Gràcia i això és una mica lluny perquè és la Sagrada Família.
1: No, però em sembla que no viu a Gràcia i li era igual al barri mentre es pugui trobar una botiga.
2: Ah, m'ha semblat que deia això. Bueno,
1: ha dit, és igual a Gràcia, Sagrada Família,
2: mira,
1: més igual.
2: Mira, jo et dono l'adreça i li pots dir. És València 411.
1: Sí. I com es diu la botiga?
2: La botiga es diu Patch, que vol dir Patch de Patchwork, i sí, Cat, que vol dir gat. Patch Cat,
1: Patch Cat, sense la I, eh?
2: Patch Cat SL. Si ho busques a l'internet, li sortiran les fotos, us sortirà tot, eh?
1: València 411. Això està a quina alçada?
2: Està entre Marina i Cerdanya.
1: Molt bé. Doncs
2: molt bé, Marta.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Jo també que hagis trucat, Carme.
2: Moltes gràcies. Mira, que com que fa 19 anys que hi vaig, jo puc recomanar-ho de veritat, de veritat. I el dels pebrots, et volia comentar que jo tinc una hèrnia de hiato de 7 centímetres i mai podia menjar, quan era més jove, no podia menjar pebrots. Però ara me'ls faig escalivats, però me'ls deixo més rato de lo normal. Llavors em queden molt tovets i els tolero... Estupendament, inclús per sopar, eh?
1: Ostres,
2: inclús per sopar, eh?
1: Jo me'n recordo 3 dies seguits, eh? Si menjo pebrot.
2: Ui, no, jo a mi, clar, tenir la hèrnia em feien molta refluxa.
1: Clar.
2: Però jo me'ls faig al forn o a la fregidora, on vulguis, però en quan tu dius que ja estan, que la pell ja està negra,
1: sí,
2: els poses una miqueta 160 i els deixes doncs, 7-8
1: més.
2: Minuts més. I llavors la part del cor queda molt tubeta, quan te'ls menges, és un mirar, se'ls fan a la boca.
1: Doncs mira,
2: de veritat.
1: Mira que ho provaré, veure què passa.
2: Pues sí, a mi m'agraden molt, jo em faig molt, eh?
1: Sí,

0: Aquesta nit, quan arribo, encara ja n'hi ha, que crec que sí, encara n'agafaré uns quants i ho provaré.
1: Jo, els vermellets m'agraden molt.
0: Són bons.
1: Molt bé, Marta.
0: Molt bé, Carme, moltes gràcies.
1: Molt que el programa et vagi tan bé perquè tu mereixes. I aquestes persones que es queixen de que hi ha tantes entrevistes, no sé per què es queixen, perquè és una manera de fer cultura. Jo trobo que això és estupendo.
0: D'aprendre coses, no? I d'aprendre coses, també, no? Sempre
1: jo
0: busquem
1: trobo
0: aprendre.
1: Molt bé, perquè és molt interessant. Perquè la gent que parla no són gent que no... Vull dir, tots tenen una manera que ja se'ls veu que hi entenen, no?
0: Sí, sí, però és el que procurem.
1: A mi m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé. Jo, si no puc escoltar tot avui, doncs demà, quan m'acabo de llevar, em poso un ratet aquí i abans de prendre'm el cafè i això ja ho tinc solucionat les dues hores.
0: Veus que bé?
1: Molt bé,
0: Carme. Molt bé, Carme, una abraçada.
1: Que et vagi molt bé, perquè ets molt maca.
0: Gràcies, Carme, una abraçada.
1: Molt maca, de veritat.
0: Vinga, una abraçada, bona nit.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. Més missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. El Ramon, des de Reus, té aquesta pregunta.
2: A veure, Catalunya és una nació. Hi ha un organisme que es diu ONU, Organització Nacions Unides. Com és que Catalunya no hi és?
0: Doncs, a veure si algú li sap respondre aquesta pregunta tan difícil que ens fa el Ramon. Va, a veure. La Mariona des de Reus ens diu: us volia recordar que ahir felicitàveu a totes les Mercès i Tecles pel seu sant i diu, també heu de felicitar les Misericòrdies. És veritat, colles, Misericòrdies, que el dia 25 és la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia. Clar, ens ho diu la Mariona, que viu a Reus, doncs tens tota la raó. I ara m'havia oblidat d'elles. Així que totes les colles i Misericòrdies, felicitats, perquè avui que ja és 25, és el sant, exacte. I la Mercè, que per tant ahir va ser el seu sant des de Moja, diu, el 24 és el meu sant, però també és Sant Gerard. Salut. I jo ahir del Gerard no me'n vaig en recordar, perquè no són tan coneguts, ja em perdonareu. L'Ariana des de Cornellà diu, sobre el reciclatge, només cal retornar els envasos allà on es compren. Això ja t'ho diuen a la botiga. Felicitats, Marta, la teva sensibilitat i saber fer m'encanta, mare meva. Però no tots són flors, també hi ha violes. L'Anna, des de Barcelona.
3: Volia donar la meva opinió sobre el programa. A veure, trobo que, bueno, Marta, ho fas molt bé, tens molt bona veu, tens molta paciència amb la gent, però jo trobo, la meva opinió, que les entrevistes són molt llargues i que el cuento del final, a vegades vas a dormir amb una mica més de por del que ja estàs. O sigui que si és un cuento una miqueta més animat i més curtet, doncs ho trobaria una mica millor, de la meva part, és la meva opinió. Amb aquesta opinió no vull molestar ningú ni que ningú s'ofengui. Però, bueno, l'he escoltat molt temps aquest programa, em fa molta companyia, però, bueno, ara aquestes coses les trobo una miqueta que no dona massa temps a que la gent parli, ¿vale? Un petó molt fort i a seguir molts anys. Molta salut.
4: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: 6 minuts i arribarem a 12:45 de la matinada. Ens truca el 93207474, en Jaume, des de Rubí. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Com està, Jaume?
2: Pues mira, molt bé escoltar-nos com cada dia.
1: Molt bé, així m'agrada. Què ens volies explicar?
2: Bueno, més que res recordar el dia que estem avui, que ja estem a 25.
1: Sí.
2: Van haver les inundacions de l'any 1962, més que res a la zona del Vallès.
1: Sí, i tant.
2: Concretament, parlar del meu poble, que era abans, ara és Ciutat. Aquí van haver-hi 617 persones entre morts i desapareguts. I, bueno, un mal record de la nit que vam passar, perquè van caure alguna més de 200 litres per metre quadrat. I com que va ploure a Terrassa, que venen dues rieres des de Terrassa, es van ajuntar amb una que s'ajunten a les fonts, i a Rubí doncs, bueno, va arribar una rierada immensa. Segons diuen, es va fer un tap en el pont, i quan va petar el pont se'n van dur les cases i la gent que vivia a peu de riera. Uh-huh. Que ara no seria possible fer-se una casa en allà.
1: No, està clar. Uh-huh. Jaume, bueno, tu te'n recordes d'aquell dia?
2: Bueno, jo me'n recordo doncs, que llavors tenia 9 anys ja. I 9 mesos.
1: Imagina't.
2: I, bueno, a casa meva nosaltres vivíem una mica entremig entre la part alta i la part més baixa de Rubí. Uh-huh. I llavors a casa, doncs, el que plovia no engolia prou l'aigua en el pati i es colava per la porta, passava per la cuina, el menjador, el passadís i se'n anava al carrer.
1: Mare meva.
2: I passava com res, mig pam d'aigua per dins de casa.
1: Imagina't.
2: Però el carrer va ser bestial, com un riu.
1: Sí, sí.
2: I, bueno, més avall de casa es va fer un forat que hi cabia un cotxe. El que passa que abans no estava asfaltat, era tot terra. I, bueno, el record és aquest de la pluja. Inclús el meu pare, al dematí, que els cridaven al sereno, passaven uns amics a recollir-lo, i el primer que li van dir, que l'empresa on treballava, que estava al costat de la riera, havia desaparegut. I, bueno, es va fer que no s'ho creia, no?
1: Clar.
2: Fins que no ho hagués vist. Una fàbrica que li deien, el títol així informatiu, que li deien la pelleria, perquè treballaven la pell.
1: Uh-huh. I va desaparèixer.
2: I va desaparèixer sencera, i sí, davant sí. Hi havia el matader municipal, també va desaparèixer, i ara, precisament, just al davant d'això, hi ha Ràdio Rubí. Sí, a part dels records aquests, doncs, els amics que van desaparèixer, la gent coneguda que va desaparèixer, i només era això.
1: Doncs gràcies per recordar-nos-ho. No tenia a la memòria que era aquest 25 de setembre, però aquestes coses de tant en tant s'han de recordar, Jaume, perquè no tornin a passar, però per no oblidar els que van desaparèixer. Sí que t'ho agraeixo molt. Gràcies, Jaume.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Molt bé. Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Tercera generació.
1: Els oients de la nit dels ignorants potser recordareu que la temporada passada a l'espai Tercera generació juntàvem persones més grans, jubilades, amb nois i noies joves, en alguns casos perquè eren els nets, en d'altres pel fet que compartien pis, afició o activitat. La idea era que entre ells sempre hi hagués com a mínim una altra generació. Això ens permetia que les trobades els uns ens expliquessin la seva visió de les coses des de la perspectiva de molts anys d'experiència i els altres amb els ulls de qui té tota una vida al davant. Doncs aquesta temporada l'espai l'enfocarem des d'una altra perspectiva. Mantindrem l'esperit, això sí, ajuntant persones de generacions diferents, però centrant-ho més en l'àmbit laboral. Serà una conversa entre una persona que està a punt o que s'acaba de jubilar i una altra que comença o fa poc que el seu camí professional està dins del mateix sector. I en aquesta primera conversa de la temporada hem decidit ajuntar l'Imma Camps, que és professora de català, que es va jubilar a començaments d'any, i en Nil Gibert, que també és professor de català, però que tot just fa 3 anys que s'hi dedica, per tant, aquest diríem que seria el seu quart curs. Imma, Nil, que sou als estudis de Girona. Bona nit, benvinguts.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
1: A veure, comencem. Jo primer necessito saber això de que ser mestre és vocacional. En el cas de l'Imma, què us va portar a triar aquest camí, Imma?
3: Mira, jo vaig fer Filologia Catalana, vaig fer 3 anys a la UDG, que aleshores era el Col·legi Universitari de Girona, i després vaig acabar la carrera els 2 últims anys a Bellaterra, a l'Autònoma. Sempre tenia molt clar que volia ensenyar, però no sabia si fer magisteri, si fer història, i al final em vaig decantar, mira, tenia 18 anys, faig Filologia Catalana. Uh-huh. I vaig fer Filologia Catalana durant la carrera, que aleshores durava 5 anys, i de seguida també jo tenia molt clar preparar-me a Opos i presentar-me. I tan bon punt hi va haver-hi Opos, que em sembla que em vaig haver d'esperar un any, em vaig presentar a Opos i vaig tenir la sort de treure-me-les.
1: Molt bé. I el Nil?
4: Sí, en el meu cas tot va començar a partir de tercer d'ESO, que just amb el professor de català que jo tenia, em va agradar molt les seves classes i tot el que explicava, i a part d'això també vam connectar molt pel que fa a les aficions, ja que a mi m'agrada molt el futbol, i amb ell també, i em va interessar molt i molt tot el que explicava, tant la part de llengua com la de literatura, un pèl més la de llengua, segurament. I jo ja recordo que al començar el batxillerat, que havíem de triar les optatives i el camí per l'humanístic, social o el científic, jo ja sabia, o la meva idea era ja estudiar Filologia Catalana per acabar sent professor de català. Per tant, des dels 16 anys es pot dir que ja ho tenia clar, sobretot gràcies a aquell professor, que ja des d'aquí l'envio una salutació, i també suposo que va ajudar el fet que la meva mare també era mestra, i també ho veia molt des de a casa, el fet d'ensenyar, i el món de l'educació, i sempre l'he tingut molt, molt present.
1: Està bé. Quan tens un professor que t'inocula aquest cuquet perquè et dediques a una cosa, això és meravellós. És meravellós,
3: sí.
1: Emma?
3: Sí, jo també me n'oblidava. Jo vaig anar al Vicenç Vives, l'institut d'aquí a Girona, que hi anava a totes les comarques de Girona, i també vaig tenir un professor de literatura a COU, no sé si puc dir el nom, Rafael Mas, i vaig dir, tu, jo, a mi m'encanta això, jo vull fer filologia.
1: Clar. Però tu, Imma, vas començar en un moment en què encara s'havia de fer molta feina per normalitzar el català, després de tota la dictadura. Això també va ser una mica un incentiu de dir, jo vull lluitar,
3: sí,
1: per això?
3: És el que ha dit en Nil, que la seva mare era mestra. Clar. Jo també sóc la petita de 3 germans. A casa sempre hi havia hagut el cavall fort, sempre hi havia hagut aquest esperit reivindicatiu, els 11 de setembre, hi havia consciència lingüística, eh? I per això vaig fer Filologia Catalana.
1: Clar. I en canvi tu, Nil, comences en un... o vas començar... Hem dit que aquest és el quart any, no? El quart curs. Comences en un moment en què l'ús social del català està on està, sobretot entre els més joves. Això d'alguna manera et condiciona la feina? Perquè tu saps que tens una responsabilitat potser diferent, no? Però és una responsabilitat també fer que tota aquesta canalla acabin estimant el que és la llengua i la literatura catalana.
4: Sí, i tant. Jo, de fet, recordo, em sembla que era en el grau de Filologia Catalana, que ens deien, diu, els professors de català han de ser activistes de la llengua. I jo, a vegades, més conscientment, o d'altres vegades menys conscientment, doncs el que sempre intento, traslladar aquest amor i aquesta estima pel català que jo tinc, en els alumnes, també a través de la cultura catalana o de les cançons, que jo sempre intento, en els exemples de classe, posar coses de cançons o de grups catalans, perquè també, més enllà del tema més acadèmic, que jo ja entenc que els pugui agradar menys o que pugui ser més feixuc, que també entenguin que el català també pot servir per divertir-se, per conèixer món i també per entretenir-se. De fet, per exemple, aquí amb el programa que feien del búnquer de Catalunya Ràdio,
1: sí,
4: algun programa l'he posat a classe per parlar d'algun autor, d'alguna cosa en concret, i perquè vegin també programes més enllà del que deuen veure a la televisió habitualment, que no crec que sigui el búnquer, justament.
3: No, però els hi agrada, eh? Jo una vegada a Literatura Catalana també vaig fer un episodi, vaig passar del búnquer, em sembla que era de Papa Said, i, ostres, els hi va encantar, i després, ostres, els hi va agradar moltíssim analitzar els poemes, llegir-los en veu alta, i això és aproximar una mica la literatura, aquests autors, que esclar, a vegades tirant lo blanc els hi cau molt lluny, no?
5: Sí.
3: En l'alumnat i més amb el context que estem.
5: Clar, però us heu d'inventar estratègies per una mica connectar amb els alumnes, i entenc que potser les estratègies que has fet servir tu, Imma,
3: són sensiblement
5: diferents a les que pot tenir ara el Nil, no? Perquè fer classes a adolescents d'entre 12 i 16 anys en aquesta etapa de canvi és complicat, no?
3: És complex, però tu tens un ventall de perfils tan diferents en una classe que t'has d'anar adaptant a mesura que s'inicia el curs, no? I sobretot, a ells els agrada molt, en els adolescents, identificar-se. Per exemple, jo trobo que és fonamental que llegeixin, que tinguin el seu espai a casa per llegir, per estar tranquils, perquè en un món que constantment la immediatesa, ai, aquest m'ha dit això, aquest no sé què, sempre dic, heu de buscar un lloc tranquil per arrecerar-vos, per estar vosaltres amb el llibre. I després jo, a principi de curs, sempre feia llegir un llibre a tots, i després participaven de la lectura tots. Ai, jo, aquest personatge, passa això, i per què, jo no sé si hagués actuat d'aquesta manera. Sempre tenim present que t'has d'apropar en aquella gent que a casa, que jo sempre dic que el 95% de l'educació és la que reben els pares, malgrat que nosaltres ens hi fem molts, no?
5: Ja.
3: I perquè tots es facin partíceps, tant els que llegeixen molt com els que no, no? Uh-huh. I en temes que en l'adolescència els afecta, sigui l'amor. Tots s'enamoren a 15 o 16 anys. Tu saps si aquell nen està trist, si li ha passat alguna cosa, etc. No? I és una mica que se sentin partíceps, i sobretot si a casa seva no tenen la llengua materna, que sigui el català, que ara són molts, però jo quan vaig començar a l'Institut Forat del Vent a Bellaterra, tenia el 70% que eren castellanoparlants, però tenia molt clar que classe de català s'havia de parlar en català.
5: I ho feien.
3: Exacte. I ho feien.
5: Sí, sí.
3: I ho feien.
5: I, Nil, la teva manera de treure l'atenció als alumnes, perquè, clar, tu, a més, ella, la Imma deia, busqueu-vos un racó per arrecerar-vos, llegir tranquils, però és que tu ara tens les pantalles allà amenaçant constantment, i això fa que llegir costi una mica més, perquè te'n vas a entretenir-te amb qualsevol cosa que en pocs segons, en pocs minuts, tu veus una imatge, després una altra, una altra, una altra. Tu com els fas enganxar a les teves classes, Nil?
4: Sí, a veure, he de dir que amb el que ha explicat l'Imma jo penso que és una mica optimista. És a dir, ara mateix em costa una mica d'imaginar, almenys jo, que la majoria dels meus o dels alumnes en general llegeixin a classe, més que res per això, perquè ara tenen tantes distraccions.
5: Clar.
4: Que...
3: A casa també volia dir, eh?
4: Sí, no, jo em referia a casa. Que veig difícil que a casa la majoria d'alumnes llegeixin, però més que res per això, per els altres estímuls que
5: reben,
4: que tenen,
5: clar.
4: I perquè també hi ha molts alumnes amb moltes dificultats
3: d'aprenentatge.
4: D'aprenentatge també hi ha socials, que no, molts segur que, bueno, molts, alguns llibres a casa no en deuen tenir pas gaires, però responent el que em comentaves, jo ho intento molt a través de traslladar-los la meva passió, és a dir, jo sempre que a les classes de català, evidentment hi ha temes que m'agraden menys o que m'agraden més que d'altres, però jo intento, si cal,
3: exagerar
4: una mica les coses, o posem amb una mica de teatre, per dir, avui començarem sintaxi amb el subjecte, és una cosa que a mi m'enamora molt, per tant espero que vosaltres també, i a partir d'aquí buscar exemples també que els interpel·lin amb ells. Sigui, per exemple, justament avui que fèiem l'elisió a classe, que és el contacte de dues vocals que una no es pronuncia, doncs buscar nom i cognoms d'alumnes, a veure si podíem fer elisions o no. I de dir que pensar si amb familiars o amics podem trobar aquest fenomen. És a dir, jo el que intento és interpel·lar-los molt i fer-los partíceps
3: de la
4: classe, perquè ells sentin que també, és a dir, que no només sóc jo que els ensenyo les coses, sinó que a partir del que jo els ensenyo ells poden anar aprenent també una mica pel seu compte i anar trobant noves coses de la llengua.
5: Clar, és que també és diferent, suposo, ensenyar llengua, amb això, les elipsis, els verbs, el no sé què, els pronoms febles, que apassionar algú per la literatura, que igual amb una història, amb un llibre concret, tu enganxes aquell nano.
3: Sí.
5: Però explica-li, que això passa amb tots els idiomes, no amb el català, sempre és la part més dura, probablement, no? la part de la llengua. I aquí és on heu de treure totes les vostres arts, no? Per fer que aquella persona ho entengui i després ho faci bé quan hi ha un examen i ho apliqui, sàpiga escriure, aquesta és l'altra. Perquè també amb tot el tema de les pantalles, al final escrivim
3: no
5: el mínim
3: escriure.
5: I després
3: ja
5: no sabem escriure.
3: Perquè
5: no ho fas mai, no escrius a mà, llavors tot ho fas, i com que les elipsis les fas tu a la vida, no? Perquè ni el per què escrius, perquè poses una P i una K, i has dit, o el per poses el signe de multiplicar, i s'ha acabat, i tot això tu ho estalvies. Vull dir, clar, aquestes generacions han crescut amb menys llengua a l'abast, no, també?
4: Sí, sí, això segur, la veritat. És que és una feina del dia a dia, i molt complicada, i també he de dir que no crec que sigui només dels professors de català. És a dir, crec que a vegades també, pel que fa a nosaltres, se'ns posa molta responsabilitat a sobre, però també penso que és el món docent en general que hem d'intentar que els alumnes escriguin el màxim possible. Ara amb el tema de les pantalles és més complicat.
3: I de la IA hi ha molts de problemes.
4: Sí.
3: Jo, l'últim any, i perdona, Nil, que t'interrompi, els de feia escriure a classe coses breus, sobre, jo què sé, sobre un aconteixement mundial que havia passat, sobre un autor del qual el dia abans n'havíem parlat, sobre temes que a ells els interessi. Perquè si ho fas fer a casa, després no saps qui ho ha fet. I això és un problema. Sí que hi haurà l'alumne responsable, conscient, que t'ho farà, però n'hi ha molts que dius això és impossible que ho hagi fet, no? I aleshores, doncs, amb 20 minuts de silenci o un quart, un tema que tothom en sàpiga parlar, aleshores escriuen i veus realment quan els pots corregir i després el que els encanta, jo m'ho emportava a classe, ho tornava a corregir l'endemà i després en parlàvem entre tots i això els hi encantava, els hi encantava.
5: Vosaltres veieu que una cosa està feta amb IA, claríssimament?
3: Bé, en el meu institut, que en Nil hi havia estat, teníem un programa sobre, que n'havíem detectat de treballs de recerca copiats.
5: Oix!
3: I això, bueno, i això si ha passat a l'institut que jo he treballat els últims 10 anys, ha passat en molts llocs, en molts altres instituts. Això és un problema. Això és un problema que tenim i que s'ha de fer alguna cosa. Alguns països ja miren de limitar-ho. El treball de recerca de batxillerat hem de tenir present que només es fa a Catalunya, que aquest any ha perdut pes dins el còmput de percentatge amb la selectivitat i el batxillerat. No sé què passarà, però hi ha problemes. El que passa, que com que en el treball de recerca hi ha una part teòrica i una pràctica, tu veus quan fa l'alumne l'exposició oral, quan fa la part pràctica, ho
5: sí.
3: Veus si realment ho ha fet ell
5: ja,
3: o no.
5: Ja.
3: Tu li pots fer un munt de preguntes, etc. I ja veus que l'alumne està insegur, que està nerviós, etc. En canvi, si tu domines aquell treball de recerca sobre aquell tema, l'alumne ho fa superbé.
5: Clar.
3: Però sí que s'haurà de fer alguna cosa.
5: Ah, tu, sí. Anil, a tu també et condiciona, no? Suposo fins i tot la manera de donar la classe, com deia ara l'Imma, no? Que has de fer coses a l'aula perquè no se les emportin a casa i les facin a mi.
4: Sí, no, i tant. De fet, per mi més enllà del treball de recerca, per mi el problema és també diari. És a dir, ara el fet de posar deures, hi ha molts professors, d'entre els quals jo m'incloc, que deures en posem molt pocs, però per què? Perquè a les vegades que n'he posat tens el sector que no els fa, el sector que sí que els fa pel seu compte, que acostuma a ser un percentatge més reduït, i després d'altres que sí que els fan, però o bé és copiat d'algun altres companys, o si no, fet directament amb la IA, amb el ChatGPT.
3: Sí.
4: Però també és que m'arriba fins al punt en què els alumnes, pel que volen, són molt hàbils, i que tu pots repartir un examen i que ells treguin el mòbil i a l'instant facin una foto de l'examen i que puguin i que per tant el xat o la IA pugui donar-los les respostes. I s'ha arribat a un punt, però almenys jo ho aplico, i la majoria de professors també, és que pràcticament, bueno, en el meu cas són tots els treballs, sempre els fem a classe. Això té l'avantatge que tu t'assegures més que no fan els treballs en via, però també té un gran problema, i és que també les hores que abans no havies d'invertir en deixar que estiguessin 2-3 sessions per fer, o sigui, un comentari de text o preparar una redacció o el que sigui, ara són classes que tu saps que has d'invertir en que els alumnes puguin treballar a classe, perquè si no, bé, hi ha el risc bastant probable que no ho facin ells. Més enllà de la IRA, ho pot fer el seu mare, el seu pare, el germà. Sí. És a dir, que això sí que ens hi trobem molt, i per tant intentem que pràcticament totes les feines siguin fetes a classe.
3: El que passa que després, al capdavall de la setmana, són moltes hores invertides en fer el treball.
4: Sí, tant, no, això també, per tant, també es va reduint el ritme de
3: la classe, de la matèria.
4: I perquè també no tots van al mateix ritme, i clar, alguns potser han acabat i els altres potser encara en una hora no faran prou.
3: No.
4: I és un dels problemes habituals que ens trobem també els docents.
3: Sí, perquè totes les reclamacions, ni el que s'estan portant a terme, és perquè moltes vegades en una classe hi ha moltíssims nivells, no? I gent amb veritables problemes d'aprenentatge, que ens han vingut de primària, que ja carretejaven aquest dèficit, i després ens els trobem a l'ESO.
1: La setmana que ve, segona part d'aquesta conversa del Tercera Generació sobre professors de llengua i literatura catalana, entre l'Imma Camps, jubilada, de 60 anys, i el Nil Gibert, de 26, en plaça de mestre a Palamós des del curs passat.
6: Com un record d'infantesa, sempre recordaré.

apartat, ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat, ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar. D'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll,

0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es. Catalunya Ràdio.
1: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
3: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
1: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'una de la matinada aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ens truca la Concepció des de Cardedeu. Bona nit.
5: Bona nit, Marta.
4: Com estàs?
5: Bé, ahir vaig trucar i vaig a dormir després.
4: Me catxis. Et vas a dormir després. Doncs no passa res. Avui serveix.
5: Exacte. Escolta, no... Només per dir que ahir vaig anar, per si algú la vol anar a veure, la truita.
4: Vas anar a veure la truita al teatre. Molt bé. I què, et va agradar?
5: Sí. Et volia preguntar una cosa. L'Adriana.
4: L'Adriana?
5: L'Adriana. L'has vista?
4: Jo he vist la truita, sí, l'he vista, sí, sí.
5: L'Adriana, la filla gran, és la que fa de Cèlia en Com si fos ahir?
4: Espera, que ara jo tinc un problema, perquè no veig Com si fos ahir. Jo no veig Com si fos ahir, i ara no sé qui és el personatge de la Cèlia del Com si fos ahir. Clar, no saps qui és l'actriu, no saps el nom.
5: No sé el nom. No, jo puc buscar a la tablet.
4: Clar, no sé qui és, la Cèlia no sé qui és. Llavors, no puc contestar perquè no sé qui és la Cèlia. No sé si algú segueix el Com si fos ahir i ens podria ajudar a contestar-te, perquè ara vaig a mirar els noms de tots els actors, però, clar, si no sé qui és la Cèlia, poc et puc contestar. Em sap greu ara, eh?
5: No, bueno.
4: Fitxa artística.
5: Bueno, és igual. Després, en quan a la Vanguardia, ahir, que el senyor va dir que no sortia a BTV.
4: Sí,
5: però que,
4: sí.
5: Jo també trobo a faltar que fa molt de temps que posaven... Jo sóc, sempre tinc la ràdio en sofà, també. Això, doncs posaven la ràdio amb una columna allà on podies trobar les emissores. I ara tampoc les posa a la Vanguardia.
4: I tampoc les posa a la Vanguardia, clar. Suposo que han canviat coses. És una mica més primeta, potser, ara que abans a Vanguardia, no?
5: Sí, ho és. No.
4: Mira, l'Aina, que ho ha buscat ràpidament, em diu que sí, que la Cèlia, que tu deies, és la que surt el Com si fos ahir? Sí, la Cèlia és la Sara Espígol, es diu.
5: Sí,
4: el nom de l'actriu és Sara Espígol, surt a la truita, que és una de les filles, i és la Cèlia del Com si fos ahir.
5: Sí.
4: Això ho ha buscat ara l'Aina i ho ha corroborat, o sigui que ja hem sortit de dubtes.
5: Ja està. Doncs...
4: Perfecte, Concepció. Bueno. Doncs res, gràcies.
5: Bueno, el mes que ve vaig veure Bons i Bons, ja l'has vist.
4: Espera, és que trobo que avui se sent una mica malament i no l'acabo d'entendre bé.
5: Potser sóc jo que estic al llit, eh?
4: No passa res. Potser el telèfon se l'ha de posar més a prop de la boca per parlar, no ho sé, eh?
5: No, jo l'hi tinc, el cop que sóc tan inclinat. El mes que ve,
4: sí.
5: Que cada mes anem al casal...
4: A veure una obra.
5: A veure una obra.
4: I el mes que ve què toca?
5: Bons i dolents.
4: Bons i dolents, no l'he vista. Bons i dolents, no l'he vista. Però em sona que deu ser divertida, no? O no?
5: Suposo que sí, és d'en Joan.
4: Ah, sí, sí, ja sé quina és. Encara, és que em sembla que encara no l'han estrenada, diria que encara no l'han estrenada. Però sí, sí, perfecte. Doncs escolta'm, que bé poder fer això un cop al mes, no?
5: Bueno, a vegades en fa... hi vaig dos, perquè a vegades hi vaig amb algun altre.
4: Doncs mira, molt bé. Des de Cardedeu al teatre, perfecte. Molt bé, Concepció, doncs i quan tornis de veure aquesta obra, bons i dolents, ja ens diràs què tal.
5: Ja us diré què tal.
4: Molt bé, Concepció, moltes gràcies.
5: Molt bé.
4: Adéu, bona nit.
5: Com fins ara, Marta. Bona nit a tots els ignorants.
4: A tu també, adéu-siau. La Maria, des de Cerdanyola, bona nit.
6: Sí, bona nit.
4: Hola, bona nit.
6: Hola.
4: Digues, Maria.
6: Mira, que els meus avis i el meu tiet vivien a Ripollet, l'any 62.
4: Ah, els aiguats, també?
6: Sí, jo tenia 7 anys. I no, jo soc de Cerdanyola, nosaltres vivim a Cerdanyola. I aquella nit se'ls van dur l'aigua. Se'ls van dur... Perdó.
4: No, no, només faltaria. Mira que han passat anys i encara...
6: La casa, el cavall, el carro, hi tenien un hort. I se'ls van dur tots tres. La meva mare vivia aquí a Cerdanyola, perquè el meu pare era aquí a Cerdanyola. I fins al dematí, no, la meva mare, quan va obrir la porta, va veure gent que enronaven i li van dir pues, que havia passat això, que a casa seva se'ls havien dut l'aigua. La meva mare tenia una mobileta i se'n va anar cap a Ripollet. No la van deixar passar.
4: Ah.
6: I... Només vam trobar a la meva iaia a Cantunis, al mar.
4: Mare meva.
6: I al cap de dies, eh? I l'avi i el tiet Enric no els vam trobar mai. Es van donar per desaparescuts.
4: Mai, eh? Ni un cos, ni res, ni una resta
6: els,
4: per poder...
6: Els que trobaven, es veu que, segons les corrents del mar, anaven cap a Tarragona.
4: Ja.
6: Tots els morts, no? I els van, allà a Tarragona, els van enterrar en una fosa o algun lloc.
4: Ja.
6: La mama deia això, que d'això.
4: Déu-n'hi-do.
6: Que els van enterrar cap allà. Però jo tenia 7 anys i me'n recordo molt perquè la nostra festa era anar a ca la iaia.
4: Ja.
6: I sempre hi érem jugant i anàvem treballant a l'hora i nosaltres jugant.
4: I a partir d'aquell dia es van acabar els jocs de cop, eh?
6: Sí, la casa, tot es va acabar. I, bueno, va ser molt gros, perquè la meva mare, doncs, pues, són tres, que són els que els van dur l'aigua.
4: Sí, sí.
6: Però va ser molt valenta. Va ser molt valenta, perquè tots nosaltres érem petits i va tindre que lluitar molt.
4: Tu diràs, és que...
6: Quin I anar al bord, anar a vendre, anar a l'hort... I treballar.
4: I treballar per tirar endavant la família.
6: I treballar. I sempre deia, sort n'he tingut d'anar a vendre.
4: Perquè si no s'hagués desesperat, no?
6: Perquè anar a vendre te distreus molt i la gent, pues, va molt bé.
4: Sí, sí.
6: Va molt bé. Bueno, nosaltres ara les filles seguim venent al mercat.
4: Al mercat veneu?
6: Uh-huh. Sí, molt bé. Al mercat de les Fontetes.
4: Uh-huh. Això que és a
6: perquè la meva iaia ja venia al mercat. Llavors, de la meva iaia va vendre la meva mare i ara nosaltres ja som els últims de la generació, perquè els ja no segueixen.
4: Els més joves ja no seguiran, no?
6: No, clar. Ja tenen carrera, ja ha tot canviat.
4: Clar.
6: Però ara, clar, jo me n'en recordo molt perquè sé que al llevar-me aquell dia la meva germana gran em diu a ca la iaia se l'endú l'aigua. Jo vaig pensar, què diu aquest?
4: Clar, no ho entenies, clar.
6: Deu fer una... I clar, però és per tota la vida.
4: No, no, sí. Està clar. És un tràngol d'aquells que no superes mai.
6: Sí.
4: I més quan tens aquesta edat, que l'impacte és molt gran.
6: Ah, això.
4: Sí, sí.
6: Això. I que eren tres.
4: Sí, sí, clar.
6: Tres.
4: Clar.
6: I la mama sempre deia... No podia anar mai al cementiri perquè deia que n'hi faltaven dos.
4: Clar.
6: Encara que la meva ja estava tan enterrada que n'hi faltaven dos.
4: Clar, perquè no... Clar, sí, sí.
6: Perquè aquells no sabia on estaven.
4: Clar, perquè un cos el van trobar i els altres dos...
6: No.
4: Amb 600 morts i desapareguts, imagina't. La quantitat de gent que deu haver passat aquest tràngol, també.
6: Sí.
4: Déu-n'hi-do.
6: De Ripollet a Cantunis. Uh-huh. I els altres dos, pues, no els vam trobar.
4: Yeah.
6: Ja està. I la iaia és l'única que està. I la meva mare deia que quan es moria sempre volia anar a enterrar amb ella perquè sempre va estar sola.
4: La pobreta.
6: Sí.
4: Ai, quins records, Maria.
6: Sí.
4: Gràcies per compartir-los, tot i que fan mal, encara fan mal, però gràcies sí. per explicar-ho.
6: Sí, i tinc un germà que és deficient, i quan, que és una mica més gran que jo,
4: sí.
6: i quan plou fort diu, com a cala iaia, com a cala iaia.
4: Ai, pobret.
6: Sí.
4: Li ha quedat com el trauma, clar.
6: Sí.
4: Una cosa
6: bé,
4: així.
6: Però només era això, eh?
4: Doncs, Maria...
6: Per recordar-los a ell.
4: Clar, i mira, mentre els recordes, encara que no ho heu trobat, mentre els recordes hi són, d'alguna manera. Així que gràcies per compartir-ho, perquè va ser realment molt gros.
6: Molt gros, sí.
4: Gràcies, Maria. Una abraçada.
6: Gràcies.
4: Que descansis. Bona nit.
6: Adéu.
4: Jo, després d'un testimoni com aquest, em permetreu que hi posem una mica de sintonia, aquesta que és tan bonica i tan dolça, perquè... I la persona que, les persones que estaven esperant i que havien trucat al 93207474, em disculpeu i parlem després del butlletí de la una, perquè hi era després del record de les inundacions del Vallès de l'any 62 i que algú t'expliqui en primera persona que tres membres de la família van desaparèixer i que dos dels cossos no s'han trobat mai, trobo que necessitem una mica de pausa, eh? I després podem continuar amb més preguntes, amb més respostes i amb més comentaris, els que vulgueu, però ara necessitem una mica de baixar, no? Perquè la Maria estava molt emocionada de recordar-ho i perquè a mi també ningú m'havia explicat mai que li havia passat això i que havia perdut tres membres de la família i que, a més, els cossos es van trobar. O sigui que deixem aquesta sintonia tan bonica per esperar que arribi la una de la matinada, que res, falta un minut perquè arribi la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora i després tornem amb aquestes trucades que ara ens esteu esperant, al 93207474, perquè de missatges ja els hem explicat i els hem escoltat tots. Tenim encara preguntes que hem pogut resoldre de coses que ens heu demanat, d'aquestes que són una mica més elaborades i que cal buscar l'expert, alguna pregunta que heu fet i que necessita d'un expert. I després us parlarem d'una cosa que jo no sé si la coneixeu o no, però és una cosa que ara hi ha com una mena de boom de gent que fa, jo ho deixo així a veure si ho endevineu, gent que fa una activitat per passar l'estona amb un llibret, un llapis i una goma. A veure si algú ho endevina. Us ho explico a la segona hora de la nit dels ignorants. Les notícies i tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els presidents dels Estats Units i la Xina mostren màxima cordialitat en la recepció a la Casa Blanca de Xi Jinping, la primera en més de 10 anys. Bones paraules en els seus discursos en què han apostat per aprofundir en la cooperació, el diàleg i l'entesa. Després d'una rebuda amb els màxims honors, Xi ha explicat el seu objectiu.
2: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
1: Donald Trump ha definit com a amistat sincera la relació amb el seu homòleg xinès i ha destacat que des de la seva visita al maig a Pequín hi ha hagut avenços en el capítol comercial. Amb tot, ara vol negociar aquests altres temes.
3: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
1: Precisament aquesta matinada, Trump ofereix un sopar de gala a la delegació xinesa amb la presència dels magnats de la intel·ligència artificial. Repassem ara altres informacions en format més breu. Dinamarca alerta d'un augment dels atacs híbrids contra els països europeus que donen suport a Ucraïna i no descarta atacs militars limitats en territori de membres de l'OTAN. França desmenteix que la CIA els informés de possibles atacs a països mediterranis des de la flota naval russa Fantasma. Moscou, per la seva banda, nega per sistema aquestes amenaces. El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia, segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text, que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els altres consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Això gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat aquest dijous. Permetrà garantir l'electricitat a grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió dins de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules la distinció.
4: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor i professionalment. Jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals i el Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
1: La Setmana del Llibre en Català s'allargarà fins diumenge. Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77. Ha començat també la UEFA Nations League amb aquests resultats de futbol. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El Blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva banda, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0. 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha jugant de nou. Precisament el capità del Barça juga aquest divendres al Melbourne a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, a punt per rebre les vostres trucades al 93207474. I d'entrada dic gràcies al Magí Anguet des de Vilafranca, perquè l'hem fet esperar abans i ara és el primer a començar aquesta hora. Magí Anguet, bona nit.
1: Molt bé, bona nit. Mira, volia dir-te que avui el programa de la Selva de TV3, que ho fa el Xavier Grasset, no?
0: Sí.
1: He vist que plantaven els alls amb la cabeça sencera. O sigui, bueno, no he fet mai de pagès jo, però sí que havia vist sembrar alls, però gra per gra, dels grans d'alls ara en diuen dents, per tal de, com sempre, llepar el cul d'Espanya, on en diuen dientes, doncs altres dents no fan això. Però bé, la pregunta és, es planten les cabeces senceres o bé gra per gra, separant l'un de l'altre? A veure, de fet, abans els pagesos deien que els alls havien de veure't marxar quan te n'anaves de l'or, o sigui que pràcticament vol dir que no sabien ni d'enterrar. Bueno, la pregunta és aquesta. Ah, llavors, si tinc temps, una altra...
0: Sí, i tant, i tant.
1: Bueno, llavors, també he vist avui, segons la TV3 també, arrenquen les festes de la Mercè, bueno, com si fos una cursa de cotxes, no pas de la Mare de Déu de la Mercè, o de la princesa de Barcelona, com diuen els guatxos de la Mare de Déu de la Mercè.
0: Sí.
1: O sigui que, bueno, ara per dir les revetlles de Sant Joan o de Sant Pere, doncs, esclar, s'haurien de dir la revetlla del Joan...
0: O I del
1: la
0: Pere.
1: O del Pere, esclar.
0: Clar.
1: I si anem a Montserrat, doncs anem a adorar la Montse i Santes Pasques.
0: No, la Montse no la fem, eh? Diem Montserrat, només faltaria, eh?
1: Però vols dir...
0: I, home, bueno, sí, ja direm, sí, no que vaig anar-hi a Montserrat i vam dir Montserrat. O sigui, Basílica de Montserrat, sí, sí.
1: Sí, sí, esclar, esclar, però bueno. Aquí, doncs, abans es deia això, perquè, bueno, aquí a Vilafranca encara es diu la Festa Major de Sant Fèlix, no en
0: sí.
1: diu ningú la Festa del Fèlix.
0: No, no, no, no.
1: Però, a veure, esclar,
0: i a Mataró li diuen les Santes, ja, directament. Les Santes de Mataró, sense el nom.
1: Ah, sí, sí.
0: Són les Santes Santes, no?
1: Sí. Clar, això, de fet, afecta, doncs, els que són creients, però els que no són creients els importa una merda.
0: Ja
1: perquè,
0: bueno,
1: ves que... Ara, llavors, voldria preguntar quants anys fa que a Barcelona li han perdut el respecte a la seva patrona. Perquè aquí al mòbil tinc una foto d'un programa de l'any 1904, on diu... Ciutat de Barcelona, festes populars de la Mare de Déu de la Mercè, del 24 de setembre al 2 d'octubre. I segueix amb els actes programats que es feien aquells anys, no?
0: Mm.
1: Bueno, jo pregunto si està bé o no, però jo penso que de cara a l'any vinent i amb tota la confiança que veig que tothom té amb la Mare de Déu, doncs ja se'n podrà dir el guateque de la Merche, ja està. Sí, no, és que... Bueno, doncs res més.
0: Molt bé, Magí Anguet, que vagi
1: Vinga,
0: molt bé.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: La Maria del Mar Bonet va fer una cançó dedicada a la Mercè. Ella no la dedicava a la Mare de Déu de la Mercè, però, mira, ja que el Magenguet et preguntava per això, doncs l'Oriol ha trobat el moment oportú per posar aquesta cançó, que és molt bonica, per cert. Va, que ens truca al 93-201-7474 amb una resposta en francès des de Granollers. Bona nit.
1: Bona nit. Abans he sentit una pregunta
0: sí.
1: sobre si la gent es mulla els corredors.
0: Sí, quan corren... Sí. Sí, quan corren sí, sí, sí, o quan sí, sí. caminen, quan es mullen més?
1: No, no, es mullen més quan corren, perquè l'aigua, els que van a fer, pensem, 25 quilòmetres de Granollers de la Garriga i baixar. Mira, un exemple el tenim aquest any, que va ploure i tota la gent anava en capelina. La capelina què fa? Pues quan tu corres i fa una miqueta de gent, les gotes et van a la cara. I després baixen el temps. Mm. Perquè normalment els que corren una hora o menys d'una hora, els negritos, ja saps com van, que van a la seva, però els altres sí que es mullen tots. Sí, sí que es mullen. I després, si no em vols mullar, doncs tens una...

0: fa a Tarragona, del 9 al 12 d'octubre.
1: Sí,
0: molt bé. I han fet un espectacle, l'han rebut, tal i qual. I després hi ha una sardana que va composar la Copla Meravella en els anys 60, es diu La Genuïna de Granollers. I a més està el podcast, la trobareu, i és molt maca.
1: Molt bé, doncs me l'apunto per escoltar-la un dia. La Genuïna de Granollers, eh?
0: Sí, senyor, sí, senyora.
1: Molt bé.
0: Perfecte. I això, i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment, que descanseu i ens retrobem diumenge.
0: I d'això, i què més? I, bueno, i que a veure si plou una miqueta, perquè convé. Si no...
1: Sí, ara diuen que des de la setmana que ve, potser. A veure si és veritat.
0: Bueno, doncs pues, algú té de caure, si no, nena.
1: Sí, malament rai.
0: Hi haurà restriccions d'aigua aviat.
1: No comencem amb això, no.
0: No.
1: Vinga, moltes gràcies, ja. Francesc.
0: Vale, a tu.
1: Adéu, bon cap de setmana. Adéu-siau. Doncs va, ja hem resolt una pregunta de fa 40 anys enrere. O sigui, us imagineu? Jo no sé si segurament la devia algú la devia contestar, però ara en Francesc ens l'ha tornat a contestar. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Digues, Miquel.
2: Estàs bé?
1: De l'altra manera que ho fa sempre se sent millor, eh? Perquè aquí estàs com molt lluny.
2: És millor, doncs.
1: Ara sí.
2: Era perquè volia saber... com puc trobar uns expedients antics, judicials, d'un judici que es va fer, i al principi, bueno, és de la meva àvia,
1: sí.
2: I és saber com puc anar per trobar-los, en quin departament de justícia tinc que anar per preguntar...
1: Trobar uns expedients judicials que corresponien a la teva àvia, eh?
2: Que ja està morta, però bueno, volíem volíem veure'ls i no sabem ben bé
1: on anar
2: a buscar-los.
1: Molt bé. Doncs va, a veure si algú et pot ajudar. Miquel, perfecte, gràcies.
2: Gràcies, adéu.
1: Adéu. La Paquita des de Premià de Mar, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Era només un petit incís,
1: sí,
3: sobre l'aiguat aquest que hi va haver-hi al setembre.
1: El Vallès.
3: El del Vallès.
1: Sí.
3: El 62.
1: Sí.
3: Era, en aquells anys, jo vivia a Alemanya, havia anat ja al 61. I el 62, quan va haver-hi això, tinc de dir que tots els diaris d'allà, on jo vivia a Düsseldorf.
1: Sí.
3: Vaig bastants anys. I quan va haver-hi això, va ser tots els diaris d'allà que s'emitien, sí, tots parlaven d'això. I les persones que jo en aquells anys ja feia pues un any i pico que vivia, ja no és que estava correctament de parlar alemany, però ja em prenia bastant. I tots em preguntaven, esclar, en aquells anys tenies d'explicar de on venies, de la salut. On està? I tenien de mirar en el mapa. I, esclar, em preguntaven exactament d'on era això. I em va dir, bueno, i tota la gent que em parlaven, a vegades em preguntaven, tothom deia que devia ser espantós, horrible. I dic, sí, jo vivia a Barcelona. Però, clar, tota aquella part la coneixia.
1: Clar.
3: I només era per donar aquesta petita nota.
1: A Alemanya els diaris en parlaven,
3: sí.
1: Vaja. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, en van parlar moltíssim, moltíssim. Era només donava per ti aquesta petita nota.
1: Doncs molt bé. Moltes gràcies, Paquita, per compartir-ho.
3: Vale, moltes gràcies, Marta.
1: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, adéu.
4: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine...

0: Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants, perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida, i avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaig a provar-ho.
1: M'estàs primera... dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest...

0: Bueno, tot el solar.
1: Tothom,
0: i ara tu, que m'encanta el programa tal com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.

0: Ara volem parlar d'un fenomen editorial que ha esclatat insospitadament aquest estiu. Ha crescut com una bola de neu, amb el boca a orella, encara dura, i continua sent de les coses més comentades a les xarxes socials. Si avui mireu el rànquing de llibres de no ficció més venuts, per exemple, a l'FNAC, a la Casa del Llibre o a l'Abacus, hi trobareu un llibre de passatemps que es diu Murdoko, 80 enigmes de lògica i assassinats, i un segon volum titulat Murdoko, viatge al passat. Hi ha edició en castellà de l'editorial Temes de Hoy i també l'ha publicat en català Columna. La pregunta que us faig és, sabeu què són els murdokus? Potser hi esteu enganxats. De fet, és una autèntica febre. Jo fins fa 3 dies no els coneixia, si he de ser sincera. El llibre és una barreja que ha resultat ser un gran èxit. És un joc de taula que es practica només amb llapis, goma d'esborrar i temps per pensar. És una novel·la negra sense novel·la i sense la part fosca del true crime, però amb narrativa. I és un repte mental d'enigmes que demana concentració al marge de les pantalles, però que s'ha fet viral gràcies, justament, a les xarxes. Murdoko ve de murder, de murder, que vol dir assassinat en anglès, i de sudoku, el trencaclosques japonès de files i columnes. Aquest estiu, quan va arribar a les llibreries el segon volum, el llançament va anar acompanyat de tornejos presencials a Barcelona i a Madrid. I avui ens acompanya a la nit dels ignorants la guanyadora del torneig de murdokus de Barcelona, la Clara Jorquera. Bona nit, benvinguda.
1: Bona nit.
0: Escolta'm, Clara, pels que encara no coneguin els murdokus, jo he dit que fa 3 dies i mig que sé què són. Tu, que n'ets una experta acreditada ja amb un premi, explica'ns com funcionen els murdokus.
1: Doncs els murdokus tenen aquest nom, com ja has dit, basant-se una mica en el sudoku, i és un trencaclosques en el que et bases en les línies i les columnes per col·locar els personatges d'un crim en una quadrícula. Llavors, en el moment en què tu identifiques en quina sala hi ha cada personatge, pots anar desbloquejant com ha anat l'escena del crim sencera fins a trobar la víctima, i la víctima ens indica qui ha sigut aquest assassí.
0: Clar, i tot això amb un llapis, eh?
1: Llapis i goma, molt important.
0: Llapis i goma, clar, perquè si t'equivoques pots borrar. O sigui, aquí, tu al mòbil, sí. Lluny d'aquest moment, no?, d'oci.
1: No. Sí, la veritat és que és un tipus de joc que necessita atenció.
0: Necessites atenció.
1: No només estar atent a les pistes que estàs seguint, sinó recordar les que ja has llegit.
0: Clar. Tu abans eres aficionada, per exemple, als sudokus?
1: Sí.
0: I als mots encreuats i aquestes coses, sí.
1: Sí.
0: I la part més de novel·la negra i del true crime o jocs com el Cluedo així també, o no? Aquesta és la part nova.
1: Jo sóc molt de jocs de taula, m'agraden moltíssim, i m'agrada molt la novel·la, però sóc més de fantasia, no tant de novel·la negra, tot i que m'agrada molt, de tant en tant llegir-ne un, però sí, el fet de trobar un joc que t'ajunta el que és el sudoku amb els assassinats i els crims és un encert.
0: És un encert, ho dius tu. Per què creus que enganxa tant, realment?
1: Mira, jo crec que enganxa tant perquè la lògica... ens fa sentir molt bé.
0: Que bona,
1: és un tema molt emocional. Quan tu comences, els trencaclosques són molt senzills a l'inici. Quan tu inicies el joc, comences amb quadrícules de 6 i són senzills, i és un joc que l'aprens molt ràpid. Llavors, en el moment en què se't presenten reptes, com a éssers humans, ens agraden molt.
0: Clar.
1: I t'enganxa molt ràpid, perquè vols resoldre, vols saber com funciona el joc, vols superar el joc.
0: Clar.
1: No per ser la persona més llesta, sinó perquè realment és un tu contra tu.
0: Clar.
1: I és molt xulo.
0: És un repte personal, no?
1: Sí, però és un estil de joc que es pot jugar per parelles. I també és molt interessant, això. No és necessari
0: estar tu sol. Ah, no cal que estiguis sol? Ah, no?
1: No.
0: Però necessites un altre llibre per entendre'ns? O ho pots fer els dos al mateix?
1: No cal.
0: Ah, no cal.
1: Tu pots ser dues persones. Al meu parer, 3 ja serien massa, però dues persones poden estar resolent el mateix trencaclosques i en sortir-se'n també. Pot ser un joc d'equip. És molt xulo.
0: És molt xulo. Escolta'm, jo dic que fa poc que l'he conegut. Tu com vas descobrir els murdokus?
1: Mira, jo vaig descobrir els murdokus perquè estava en un moment de salut mental molt baixa, entrant en una depressió, i va venir la meva millor amiga i em va dir, això t'anirà bé. La meva millor amiga treballa en el món editorial i sabia que sortiria el segon, i em va ensenyar el primer. I realment va ser un al·licient que a mi em va portar doncs, a poder deixar les converses del CAP que tenim quan tenim una salut mental molt baixa i poder-les posar en un segon pla. Llavors, era una manera de poder estar pensant una estona en allò, i a mi també em va engaixar molt per això, evidentment, i tenir una mica de pau i de tranquil·litat en aquest sentit.
0: O sigui que
1: I en aquest moment
0: fins i
1: va
0: tot
1: ser...
0: És curatiu, pràcticament, no? Perquè et pot ajudar a
1: sí, sí,
0: portar...
1: Els passatemps i els jocs de taula
0: a portar una situació més complicada
1: sanadors.
0: Mental, no? Per entendre'ns en un moment determinat.
1: Sí, totalment, sí, sí.
0: Clar, tots...
1: Sí, sí, la gent que patim d'això, hi ha moments que són molt durs, perquè
0: clar.
1: Estàs tu amb tu i el cap no para.
0: No
1: Llavors
0: para.
1: Hem de trobar maneres de cuidar-nos i de sortir d'aquí. I la meva millor amiga la va encertar.
0: Totalment.
1: De ple.
0: Ara que ho
1: sí,
0: dius,
1: sí.
0: Jo, entre d'altres coses, vaig descobrir els mordocos trucant a una amiga que està de baixa perquè l'han hagut d'operar, és igual, en té per molt de temps, i va ser ella que em va dir, m'han recomanat de fer això, i jo vaig dir, què és això? I realment li està funcionant també, perquè clar, no pot caminar, no pot fer les coses que feia, i això li diu, m'està anant molt bé. O sigui, que pràcticament s'hauria de prescriure, pràcticament, veig, no?
1: Total, total. És un entrenament del cervell molt, molt sa.
0: Molt sa. Tu, que ets professora de primària, diries que és un passatemps que poden fer els nens a partir d'una edat determinada?
1: Sense cap mena de dubte. Evidentment, no començant pels nivells més difícils o inclús assumint que els nivells més elevats hi haurà certs infants que no els podran dur a terme, però sí que és veritat que els primers nivells són molt aptes per infants. I, a més, fer-los amb ells també genera un vincle molt xulo, un moment de joc, però a través de la lògica i l'enginy, que és molt interessant. I als infants els hi agrada moltíssim, moltíssim. És molt xulo veure com se n'adonen de que hi ha connexions entre les diferents pistes i que poden resoldre casos.
0: Clar.
1: I com ho celebren, també.
0: Clar,
1: és molt bonic.
0: Imagina't, no? Que no és un gol. Estan celebrant una cosa que no és un gol. I per la banda alta de l'edat, per entendre'ns, recomanaries...
1: Sí.
0: Clar, estic pensant en gent gran que fa tallers de memòria, que fa mots encreuats doncs, per mantenir el cervell actiu. També els podries recomanar per gent més gran?
1: Oh, i tant. Sense cap mena de dubte. L'únic estil de persona que no podria és gent amb discapacitat visual, en aquest sentit, però potser es podrien fer amb relleu, llanço la idea per si algú els vol fer. Però la gent gran els pot fer totalment. De fet, el juliol jo vaig estar vivint amb la meva àvia perquè estava encara en el final de la vida i en aquest moment vam estar fent uns quants mordocos i tot.
0: Amb ella?
1: Vull dir que...
0: Imagina't.
1: Sí, sí. Oh, i tant. Evidentment, començant pels més senzills, poc a poc, sense pressa, però sí, sí, oh, i tant. És de veritat que és per totes les edats.
0: Escolta,
1: i si cal un acompanyament perquè algú té una necessitat, doncs se li fa.
0: Se li fa, ja està. Escolta'm, sense explicar-ho molt per si algú els vol fer, però en recordes d'algun de molt difícil, ja que has guanyat un premi, per entendre'ns, has anat pujant de nivell? Quant de temps vas trigar a resoldre'l, si et va portar allò molts dies de, ostres, no hi ha manera, no hi ha manera, i continuo, i continuo.
1: Sí, mira, més que això faré una recomanació,
0: sí?
1: Que és que si t'encalles i veus que no te'n sortiràs, que el deixis. Perquè el dia següent o al cap de dos dies el tornaràs a enganxar i el resoldràs.
0: Ah, sí?
1: Que, sí. Sí, sí, sembla una tonteria, però a vegades el nostre cervell també necessita un descans perquè estàs removent tant en el mateix tema que ja no ho trobes.
0: Clar.
1: Llavors, fer un descans i el dia següent o quan et tornes a engrescar a dir, va, ho torno a intentar, es resol. I també és molt interessant que a mesura que puja el nivell has d'entendre com funciona el joc. I per la gent que ja hagi començat o que tingui ganes de pujar el nivell, una pista, una manera de desxifrar també aquest joc no és només a través de la quadrícula, sinó sortir de la quadrícula i jugar més amb les lletres. Ja ho entendrà qui estigui començant
0: clar, clar, clar,
1: a encarar-se.
0: Clar, ara això de sortir de la quadrícula, jo no ho acabo de veure perquè, clar, no n'he fet cap. Però entenc que és una cosa que al final t'hi acabes acostumant i després hi ha un dia, és com quan no enfoques bé, no?, a l'hora de mirar una cosa, que primer no veus res, per tant no ho enganxes i de cop i volta l'endemà, ostres, se t'enfoca i aleshores trobes la solució, no?, una mica.
1: Totalment, totalment. Sí, sí. O quan tens un conflicte, al final és així. Si tu no veus que t'estàs encallant molt,
0: clar,
1: frena, deixa-ho calmar un dia o una hora o el que sigui i després sempre l'encara és millor.
0: Tu ja estàs... has fet el primer i el segon volum que existeix, ja?
1: Sí, oi tant, oi tant.
0: O sigui, ara què?
1: Sí, sí.
0: I ara què fas?
1: Mira, espera a que s'editi alguna cosa en català.
0: Ah, però aquests que has fet són en català, entenc.
1: Sí, sí, sí, sí, i tant.
0: Perquè m'estàs dient que n'hi ha més en castellà que en català, eh? Està clar.
1: En castellà, mira, ni ho he mirat, però sí que sé que en anglès n'hi ha més.
0: Ostres, sí, mira, sí, sí, aquí sí. Ja de passada practiques l'idioma, només falta això. Clar, tu ho has fet comprant els llibres, és a dir, el paper, però també es pot jugar online?
1: I tant, i tant. Es pot jugar online, per mi no és tan agraciat.
0: Clar.
1: I també és veritat que com que a mi m'ha salvat molt d'allunyar-me del telèfon mòbil i de les xarxes, que són un espai d'amargor també,
0: sí.
1: Jo segueixo recomanant molt el paper
0: el
1: i el llapis. Que si després tu estàs a l'autobús o al metro i vols jugar a través del mòbil, endavant, eh? Perquè el joc és tal qual el mateix que en paper, però a través de l'ordinador o el mòbil. És una mica més senzill, al meu parer.
0: Ja.
1: Però l'estil de joc és el mateix.
0: Apostem pel paper, doncs. Escolta'm,
1: apostem sempre pel paper.
0: Bé. Clara, tu com és que vas decidir presentar-te al concurs que es va fer aquest estiu a Barcelona?
1: Doncs per una companya de feina, que és amb la noia amb la que vaig guanyar, la Laura. Que estava... Jo vaig portar el llibre un dia a l'escola, va veure que el tenia, i em va dir, ai, jo també en faig, tal. I un dia va passar per l'EFNAC i em va dir, hi ha aquest concurs. I ens vam apuntar.
0: I vau guanyar.
1: I vam guanyar. Sí, sí, la veritat és que anàvem a fer uns riures, a passar-nos-ho bé i res més. I, de fet, també va ser una proposta per ajudar-me a sortir una mica de casa i fer coses més enllà de la gent que conec en el moment en què estava. I pum, vam guanyar. Va ser molt divertit i una sensació molt bonica, també.
0: Clar. I tu creus que hi va haver alguna clau a l'hora de guanyar? De dir, us vau entendre molt bé i, per tant, de seguida tot ho anàveu pillant a la primera i per això vau guanyar?
1: Que la Laura és molt bona i jo també.
0: Mira que bé.
1: Així
0: Això
1: que,
0: sí que
1: o
0: sé
1: sigui,
0: sincer.
1: sense voler... No, és que realment és un joc que ens agrada molt i en el que ens desenvolupem molt bé.
0: Clar, vau guanyar i
1: I
0: quants
1: el que a mi
0: participants
1: em
0: hi havia?
1: falta... Doncs devíem ser unes 25-30 persones, devíem començar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, més o menys.
0: Ara aquest migdia del divendres hi ha un segon concurs de Mordocus a la fira, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, i jo pregunto, clar, penso, no sé si no sé on treballes, si treballes, si tens festa o no tens festa, has fet pont o no has fet pont, però no sé si aniràs en aquest.
1: Doncs mira, no hi puc anar perquè estic treballant.
0: Ja, i...
1: La meva mare m'ho va enviar i em va dir, ens apuntem. I jo, ostres, amb la mare, clar que sí. I vaig veure que era al migdia i és com, bueno, no hi podrà anar ningú, estem tots treballant.
0: Clar.
1: I no hi podré ser, malauradament.
0: Llàstima.
1: M'encantaria, eh? Però...
0: Millor pels altres, que tindran alguna possibilitat de guanyar, perquè si vas tu segur que guanyes, Clara.
1: No, tampoc és això, tampoc és això.
0: Home.
1: Però és molt divertit.
0: Doncs mira, et farem cas i me n'alegro que ens ho hagis pogut explicar aquí a la Nit dels Ignorants, Clara. Espero que en pròxims concursos que hi hagi doncs t'hi puguis presentar i sobretot espero que aviat se n'editi un altre de Mordocu en
1: Ai,
0: català
1: sí, sisplau.
0: Perquè puguis continuar desenvolupant aquesta tècnica brutal que tens amb la teva amiga Laura, em sembla que m'has dit. I escolta'm,
1: sí.
0: Tot aquest temps és ben utilitzat, ben empreat, i si a sobre t'ajuda a superar diversos moments, escolta'm, és que és allò que diuen un win-win, diguéssim. Així que, Clara Jorquera, guanyadora del concurs de Mordocus que es va fer l'estiu a Barcelona, moltes gràcies per ser la Nit dels Ignorants i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
1: Una abraçada.

0: Dos quarts i sis minuts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Nosaltres no estem fent mort del curs, estem fent un programa de ràdio. Al 932017474 ens truca en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé. Estava cercant per internet la pregunta que han fet la noia aquesta que diu que fa tants anys que va formular, la de que si mulles més, segons la velocitat que porta sota la pluja, i la intervenció d'un oient no l'he sentida molt bé. Però, tot i així, clar, jo tenia la idea inicial de que si et mulles, si cau la pluja, tu quan avances, diguem, les gotes que vas a buscar i que et cauen gràcies al moviment són les mateixes que deixes enrere. Però després, buscant per internet, he vist que no és tan fàcil. Jo pensava que el mullar és igual, segons la velocitat. Però és que en internet t'expliquen que, segons investigues sobre, diguem, la part del cos que es mulla, si la part, diguem, les parts horitzontals, com la testa del cap o els muscles, és una cosa. I en canvi, si són les parts, diguem, verticals, com el pit, l'esquena, és una altra. Llavors, en resum, diuen que si el fixes en el... O sigui, si penses que la pluja cau verticalment, el muny és igual, independent de la velocitat, o si plou, diguem, en horitzontal o en diagonal, crec que és el que deia el senyor aquest que ha trucat, que quan més corres, passes menys temps sota la pluja i efectivament el muny és menys. És a dir, que no és tan simple el
0: raonament. Has dit més o menys?
1: Menys.
0: És
1: a dir, menys. Que, sí, és a dir, si suposes que la pluja, en lloc de caure vertical, cau en diagonal.
0: Sí.
1: Llavors sí que és cert que quan acceleres i passes menys temps sota la pluja, la quantitat d'aigua que cau és menor. Això és el que he llegit, però aquí tingui curiositat que busqui, perquè hi ha vídeos en anglès que per a comprendre'ls tampoc és tan fàcil, saps?
0: Ja. I, bueno, de fet, el francès ho ha dit a l'inrevés, ha dit que quan més corres, més et mulles. Vull dir que no l'ha encertat en aquest cas, si tu ho has buscat tal qual com ha de ser. O sigui que, gràcies, jo no.
1: Sí, bueno, tampoc vull desautoritzar al senyor aquest, no? Però que qui li preocupa aquest assumpte, si ho busca, veurà que el raonament és fàcil i es pot enfocar des de diversos punts
0: de vista. Clar, depèn de per on, com plogui, si vertical o en diagonal, allò que a vegades amb el paraigües no fa res, doncs clar, és evident que et mulles més, sí. Perfecte, sí. Guillem, molt bé. Doncs, com sempre, moltes gràcies.
1: Vale, a vosaltres.
0: Vinga, bon cap de setmana, adéu-siau.
1: Igualment, adéu.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
8: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
9: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
7: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
3: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: Això és una promo ni res, Roger.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: A Catalunya Ràdio, la crònica social del país.
0: Va, obrim el capítol de preguntes contestades. Oh! Oh, quin moment. Quin moment de ràdio. Recordeu, eh? Va ser la sintonia d'aquest mateix programa, més de 35 anys. Aquesta nit volem parlar de nosaltres perquè la primera setmana de la temporada l'Eva des de Santa Coloma de Gramenet feia aquesta trucada.
11: Mira, aquests dies he escoltat bueno, algunes queixes en relació a la programació de l'estiu de la ràdio. Jo, com altres estius, ja he tingut unes experiències dolentes, no? Val? En general, doncs aquest estiu no he escoltat la ràdio.
12: No has escoltat la ràdio. Pensat.
11: No. I llavors, l'únic que he fet, això sí, els vespres, cada dia, quan marxava al llit, em posava La nit dels ignorants, val? Per Spotify, des del mes de setembre, quan vas començar.
12: Mare meva,
11: perquè,
12: que veritat.
11: Perquè com ja feia mesos, tornava a repetir.
12: Clar, ja no te'n recordaves del que havíem parlat i de la gent que havia trucat, no? I tornaves a començar.
11: Exactament.
12: Mira.
11: I les accions, els espais que feu, doncs mira, ens he recordat. Aquí ve la meva pregunta, eh? Normalment no m'adormo abans que acabeu, però el dia que m'adormo us escolto el dia següent per Spotify, val? Sí. Llavors, la meva pregunta és, quan es fa el recompte de l'audiència, els que us escoltem per Spotify compten com a audiència o no?
12: Aquesta és la pregunta. Doncs per treure'n l'entrellat, hem traslladat aquest dubte a les persones que en saben. Qui ens ha respost és la Cristina Muntanyola, que és del Departament d'Anàlisi d'Audiències de 3CAT.
13: Les audiències de la ràdio les mesura l'EGM, l'Estudi General de Mitjans. És un estudi que elabora l'Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació, més coneguda com AIMC. És un estudi que es fa 3 cops l'any i que es basa en entrevistes a la població. El primer que fa l'EGM és preguntar si ahir o en el darrer mes has escoltat la ràdio. I així l'entrevistador va recollint tot el consum de ràdio, sigui a través de l'FM o a través d'un mitjà digital com l'aplicació de Catalunya Ràdio o la plataforma 3CAT, sigui en directe o sigui en diferit, i també si l'has escoltat des d'una plataforma com Spotify o Apple Music. I aquí vull destacar un detall important. Si vosaltres escolteu La nit dels ignorants a Spotify, Apple Music o qualsevol altra plataforma de podcast, en realitat esteu escoltant un programa de Catalunya Ràdio. Passa que de vegades algunes persones escolten els programes a la carta i pensen, no, jo no vaig escoltar ràdio, jo vaig escoltar un podcast. I això pot fer que aquesta audiència es perdi a l'ESM. En qualsevol cas, no patiu, perquè més enllà de l'EGM, nosaltres disposem també de les dades de consum digital de Spotify i Apple Music i de la resta de plataformes de podcast. Per tant, sabem que sou molts els que escolteu La nit dels ignorants. Així que tant si escolteu en directe com si ho feu a la carta, gràcies per continuar fent companyia a La nit dels ignorants.
12: Doncs nosaltres li donem les gràcies per la resposta a la Cristina Muntanyola, que és del Departament d'Anàlisi d'Audiències de 3CAT. Deixa-la una mica, aquesta música, va.

I aquesta setmana tanquem l'espai dedicat als drames rurals de Víctor Català amb un conte que us asseguro no té ni sang ni fetge. És lluminós. Porta per títol L'enveja i està inclosa en el llibre que Club Editor ha tornat a editar aquest setembre, al costat de les cartes que Caterina Albert li va escriure des de l'Escala, ni més ni menys que Joan Maragall, perquè ell havia criticat la seva obra.

Entre les ruentors d'aquella posta, que era un deliri de colors encesos, caminava serena, reposada, amb una majestat solemnial com una gran deessa camperola. Son bust roblert de saba trontollava suaument, amb un ritme sever ple d'harmonia, com lo d'un poema clàssic, i sota del gipó s'hi endevinava el pit dret i sencer com un portent d'ivori, mentre a l'entorn del rostre, blanc i massís, a tall d'ametlla tendra, la cabellera rossa, ros d'espiga madura, li feia un nimbe d'or. I amb aire de corona, d'un ofenós imperi, fill de l'excelsitud de la matèria, duia sobre del cap una panera que no semblava d'escardalls de canya, sinó de llenques d'or entreteixides. Dins de la panereta resplendien amb son esplet de vives coloraines les primícies de la fruita novella com un dolç Déu vos guard de primavera. Tornava d'un hortet de terra parda, d'acollir-hi la fruita primerenca, amb un goig voluptuós de jardinera que es punsella les branques per fer un pom vistós, present de recatada prometença, i encara se sentia commosa de l'esforç, tots trèmols los narins i humida de suor la pell de mareperla. Caminava serena i reposada, com qui va per camins erms de misteris i sorpreses traïdores, com qui està refiat de que l'espera a la pau d'una agradable companyia. Sota del cel roent, tot ell deliri de colors encesos, s'hauria dit que era una flor superba a punt d'esbadellar-se, a punt ja de granar i treure fruita. Més no. Era una flor que al fons del calze duia el rosec d'un corc, lo gra, lo fruit que es pressentia en ella, que en la branca vigorosa i feta no esdevenia mai. Al poble, de motiu, li deien forra, perquè feia 10 anys que era casada i les seves entranyes restaven infecondes com entranyes de verge. L'amor havia pres posada en ella com un bon déu que alegra amb sa presència, més que no fa cap do. La convertia en esposa, més no en mare. Son marit, un bon noi de terra cuita, se la volia amb un estrany desfici. Fins la volia massa, segons deien les comares del barri, que darrere les portes ajustades espiaven la vivor d'una abraçada o l'espatec d'un bes en la penombra del celler dels nuvis. Però aquests, pensant sols en estimar-se com un parell de tórtores, van passar temps i temps, fins que cert dia, d'improvís, repararen una cosa que no havien notat fins aleshores. No tenien cap fill. I es van mirar sorpresos, com si se preguntessin l'un a l'altre lo per què de l'absurda. Més com no van saber què contestar-se, tots dos van quedar muts. Però si fins llavors no coneixien lo que fos un anhel sense mesura, d'aquell dia en avall ja van saber-ho. A son goig de voler-se perquè sí, amb deliri egoista, s'hi barrejà l'escalf d'un nou desig, desig de que l'amor que se tenien pagués en bona llei el que devia. Ja no era un impuls inconscient el que unia sos llavis, sinó certa esperança falaguera d'una nova aventura més serena. El pensament del fill, mateix que una corrent misteriosa, los atreia sovint l'un cap a l'altre, i ella s'enrojolava, i ell, trèmol i esblaïmat, se la mirava amb una humil tendresa, com si anés a endreçar-li una pregària, com si reverenciés en los encisos d'ella l'encís d'un nou encís pròxim a nàixer. I anaven esperant, amb frisaments de goig i amb inquieta confiança, el gran adveniment. Més, va passar un any, després un altre, sense un menut senyal, i marit i muller, impacientant-se, van sentir que l'angúnia els cor prenia. Son anhel, a poc va concentrar-se, va anar fent-se tossut i es tornar idea fixa. En aquell punt, lo poble olorà el drama, i amb son instint pervers de bèstia inferior, clavà la urpada al punt que més dolia i els anomenà forros, lo motiu pregoner de sa desgràcia. Llavors, en lo front d'ell, una ira mal covada i gratà un solc profund, i en sos serens ulls d'ella, un deix de melangia enyoradissa i destriar reflexes de tristesa. Més encara l'esperança persistia, puix sos cossos sencers, gentils i joves, los hi semblaven bona prometença i la millor penyora d'esperança. No tenien fillets, i ben xamosos, tants de sers imperfectes? Doncs per què ells, que no ho eren, no havien d'infantar una niuada d'àngels, d'enquetes toves i ullets com un cremell? Ai,
Aquells bons esposos no sabien que en los jardins humans, com entre plantes, lo palançó més bonic no és pas lo que més lleva. Potser per massa saba. Lo que se'n va en ufana es perd en fruita i els amors més roents, los més estèrils. Per això tal vegada anaven passant mesos i d'aquella niuada tan volguda ni el davanter, així. Fins que, a poc a poquet, l'esperança sagrada, acaronada amb tant d'anel un dia, començà a destriar-se com una fumarela d'un foc que no ha esclatat ni una guspira. Una vegada més, no havia estat lo que semblava que hauria hagut de ser. Una vegada més, en lo jardí dels somnis, s'havia desfullat una poncella sense haver-se badat i sigut rosa. Més amb tot, els 10 anys de matrimoni encara s'estimaven amb igual voluntat, igual constància, però sense cap ànsia ni deliri. Son efecte profund, inalterable, era el de dos companys que van plegats per la mateixa via i estan predestinats a una comuna sort o desventura. Vivien resignats i al creuar-se tranquil·les ses mirades ja no traïen la passada febre, ja no se preguntaven qui sap, potser a la fi, però sobre el front d'ell hi havia quedat aquella arruga, fruit del neguit d'un dia, i en sos serens ulls d'ella lo deix de melangia enyoradissa que afinava sos trets i els ennoblia. I a tots dos, el plegat, a tall de patrimoni indivisible, lo motiu verinós, lo nom de Forros. I tornava de l'hort la bona esposa, coronada de fruita primerenca, rient amb son esplet de coloraines. A l'arribar a casa, amb un somrís d'amiga que no oblida l'amic per lluny que el tinga, buidaria el present sobre la taula i li diria: «Mira quin bé de Déu, l'aduc expressament perquè la tastis». I anava caminant calma i serena, com una gran deessa, camperola, i l'esclat fantasiós d'aquella posta li tenyia amb reflexos purpuris, com sang d'una matança imaginària, los braços ferms i gràcils com pilarets de marbre i la cara escaienta. Arribar als magraners d'aquella feixa i, amb una gran sorpresa, sentia aquell cop de cor i aquella angoixa estranya que l'havien ferida a la pujada i que van perdurar bon tros de tarda mentre anà a esprar a les mongeteres tendres i a veure son hortet rega per rega. Sols que ara era més viva aquella cosa, com un ensegament, una frisança, un desfici que feia defallir-la, clavant-li els peus en terra i els ulls en aquells arbres, convoiats en un clos, com guardes aturats de la planura. Lo sol s'havia fos, i sos darrers esclats luxuriosos foguejaven pel cel com fogarades d'un incendi llunyer, enrugint i balant amb pols de porpra lo clap de magranes. I en ella va semblar-li, com molts dies enrere, encara ensanganats de sa florida, sols que d'aquelles flors no en quedava una, i en son lloc apuntaven les magranetes noves, mateix que caparrons de reis de nines, tots amb sa coroneta retallada. Aquelles magranetes tan menudes s'hi entenien d'encís aquella posta. Sentint venir el capvespre, adelerat com una mala nova, entre remors de grills i de misteri, fent un suprem esforç amb tota l'ànima, donà un pas endavant. Més aquella recança tan immensa de nou li feu girar lo cap enrere i els ulls, enyoraçats com ulls d'ovella, se li ompliren de llàgrimes. D'unes llàgrimes folles, brollades de cap pena coneguda, més d'un anhel atzarador, sense límits. I recular, un pas, dos, per entrar en la feixa, més de sobte, esverada, fugim la tentació que l'obsedia, se va posar a córrer com un infant poruc que pensa en los fantasmes de rondalla. Amb les mans aguantava la panera, feta de llenques d'or entre teixides, i en son rostre esblaimat, un turbament aconseguia l'altre. Al ser els corriols de Boravila, se posà el pas, suada i angoixosa, i trobà homes i dones que tornaven del clos amb l'ofato a l'esquena. Donaven tots la bona nit en mandra, amb la mandra que deixen 8 hores de treball a la soleia, i ella ni els hi tornava, i per no rompre en plor, se mossegava el llavi molsudet i vermell com les cireres. I anava barruera, empesa pel desig d'arribar a casa. Al traspassar la porta, deixà al sol la panera i s'aclofà damunt d'una cadira. Son marit, al sentir-la, va sortir a la porta de la cuina amb la rialla als llavis. «Que tard que has arribat! Tot esperant-te ja t'he cuit jo lo sopar!» «Ai, Déu, Tupac, fill meu, si tu sabessis!» I sentint-se reviure amb lo raig de bondat que l'acollia, cuità a parar la taula i es van asseure. Més tantó s'aixecava la cullera per començar la sopa, va tornar a ferir-la amb gran malícia, com una fuetada, lo pensament traïdor de les magranes, d'aquelles magranetes, nues, tot just de sos bolquers de grana. I apartar el plat amb fàstic i, esclatant un sanglot, fugia escales amunt com una boja.
L'home, erd de sorpresa, quedà bocabadat. Després pujà corrent darrere d'ella, la trobà dins la cambra amb el cap sobre el llit, plorant desconsolada, l'aixecà esmaperdut, mirant-li el rostre. Llavors ell, incapaç de contenir-se ni amagar més l'angúnia, l'abraçà fort, ben fort, fins a ofegar-lo i li confessà tot, acabant a poc com en un somni. Si no, que no pot ser, quasi diria, que dec estar i que això són enveges. El marit la deixà com si una fona l'hagués ferit el cor. Sense color els llavis, amb els ulls esglaiats, la mirà fixo i esclatant un gran crit arran de gola, que va fer so com d'orga enrogallada, l'aixecà a pes de braços, posant-la sobre el llit com una ploma i obriagant-la amb un ruixat de besos i acotant el seu cap sobre el pit d'ella, amagat dues llàgrimes roentes. D'ençà que era home fet, sols havia plorat una altra volta, lo dia que perdé a la seva mare. Ell mateix a poc va despullar-la amb un profund respecte, com si fos una imatge venerada. Li vas als peus, descalços, l'abrigar dolçament, i al fi va murmurar-li a cau d'orella. No et moguis pas, que torno de seguida. I somrient amb misteri i a salts a bots va davallar l'escala. Sobre aquell llit d'Olot, amb flors i àngels en la capçalera, la dona mitja ajaguda, els ulls lluents entre la inflor dels pàrpares i les galtes enceses, esperava. Esperava lo cor avalotat, tota ella concentrada en l'anhelosa espera. Passà un quart, quelcom més. De sobte retrunyí tota l'escala amb gran remor alegre i entrà ell, lo marit, panteixant de la folla correguda i sense dir un piu, abocà sobre el llit la presentalla. Una cascata verda, una gran degollina de caparrons pintats, tots amb sa coroneta retallada, cada un, al rebotar, prenia una esporneta de la llum del gresol com feble esclat de vida. La nova mare s'adreçà anhelosa, amb una extremitud de tots los nervis, badà els ulls resplendents, obriacs de desitjos, i enfonsà amb avidesa les dues mans enmig de les magranes. Se posà a mossegar de l'una a l'altra amb estranya delícia, ardidament, amb ànsia esbojarrada, aquella fruita insaborosa i verda que de tan aspre feia fer ganyotes. Déu sap quan en menjar, fins que rendida deixa caure son cap sobre el coixí i els braços s'aturaren d'ells mateixos. Mentrestant, lo bon noi de terra cuita, en ple deliri mut, la contemplava amb la boca entreoberta i amb una gran mirada, imbècil a força d'emoció. La mirada amb què es mira tot allò que corprèn sense capir-ho, los grans misteris que han d'engendrar la sort o la desgràcia. I quin llenguatge, quin català tan bonic que tenia Caterina Albert, tot i que ha estat un esforç de poder explicar-ho amb les seves paraules, perquè costa parlar tan bé amb aquestes paraules, aquestes històries dels drames rurals. Aquesta setmana han sigut els contes de Víctor Català. Sí, han sigut contes més llargs del que és habitual, però és l'obra d'una de les grans persones, un dels grans noms de la literatura catalana, i hem volgut doncs mantenir tot el conte sense treure absolutament res. La setmana que ve segur que ve amb altres coses. Res, arribem al final del programa. Com sempre, jo us dono les gràcies per ser-hi, els que ens envieu els missatges, els que escolteu i no envieu missatges, els que truqueu, els que voleu trucar, els que un dia dieu que trucareu però no ho feu, els que ens escolteu en directe per podcast, per Spotify, és igual. Tots els que sou a l'altra banda, us voldria, si pot ser, diumenge a partir de les 12, al mateix lloc. Que descanseu, bon cap de setmana, adeu-siau.